0: que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, Cugat Mèdia presenta a la ciutadania un d'aquells projectes que us hem de dir que ens fan especial il·lusió. És Veus de Conte, una iniciativa que vol fomentar l'estima pels llibres i potenciar la lectoescriptura entre l'alumnat. Un projecte que es va començar a gestar fa més d'un any de l'Escola Joan Maragall amb la complicitat de l'OMCE. Per explicar-nos en què consisteix i com s'ha fet realitat, ens acompanya la Cristina Mur, la directora de Cugat Mèdia.
8: Bon dia, bona diada.
7: Bon dia i bon Sant Jordi. La Cristina Trenc, responsable de la biblioteca de l'Escola Joan Maragall. Cristina Mur, bon dia. I la Montse Collazos, que ella és la directora de les biblioteques de Sant Cugat, que a més avui ens acompanyaràs a un parell d'espais. Montse, benvinguda.
9: Moltes gràcies, bona diada.
10: Els dissabtes m'agraden molt perquè no he de matinar ni anar a l'escola. Aprofito que els pares han sortit a comprar amb la Rosa Fina per engegar la tele i encantar-me mirant els dibuixos. Truquen a la porta. M'aixeco i vaig a obrir. Però què fan dos pollastres al replà?
11: Ets el Romà Sucapà, tu? Doncs fes el favor d'acompanyar.
7: Doncs no sabrem què fan aquests pollastres al replà, almenys no per ara, perquè us convidem a tots a entrar a la web de Cugat Mèdia per escoltar aquests nou audiocontes amb la veu dels alumnes del Joan Maragall. Cristina Mur, que en tenim dues a la taula. Explica'ns, situa'ns una mica, què és això de Veus de Contes, en què consisteix aquest projecte.
8: Doncs Veus de Conte és un audiollibre, que és un recull de contes de nens per nens, llegits per alumnes de 6è de l'Escola Joan Maragall, i és un projecte que està en format digital i en format físic i que té moltes capes que anirem desgranant a mesura que anem parlant, però és un dels un dels projectes més importants que hem estat treballant des de fa un any i que presentem avui per Sant Jordi.
7: Ara ho deies, fa un any que s'està coent, a poc, perquè els grans projectes necessiten això, no? Necessiten temps, necessiten estima, necessiten dedicació i cuidar-los molt. Però com va néixer aquesta idea? Perquè al final nosaltres fem informació, fem notícies, també entreteniment, però un àudio conta. Com neix?
8: Doncs tot neix arrel d'una visita dels alumnes de l'Escola Joan Maragall, d'unes professores, de la Cristina Trencs, que és una bibliotecària emocionada, implicada, sempre amb ganes de fer projectes nous, que van venir a visitar la ràdio i van veure que fèiem tallers de ràdio amb instituts. I de seguida van parlar amb nosaltres, ens van dir que tenien moltes ganes de fer algun projecte en comú i ens vam engrescar. Llavors vam estar pensant quin projecte podríem fer que sigui adaptable a nens de sisè de primària, perquè clar, són nens més petits, és difícil. I se'ns va acudir que podien escollir els seus contes preferits i en podien fer un audiollibre. I ens vam anar engrescant i vam anar sumant capes.
7: I es va fer gros, i es va fer gros, i és que la màgia de la ràdio al final atrapa tothom, no? Tantes vegades han donat per morta com va aparèixer la televisió amb les xarxes, però la veritat és que els més petits, quan venen i quan veuen la feina i com és la ràdio, tenen ganes sempre de tastar d'aquesta màgia.
8: La ràdio enganxa, jo crec que la ràdio enamora. Llavors, se'ns va acudir que per donar una mica de dramatúrgia, de qualitat dramàtica als audiocontes, l'acompanyament d'una persona del món del teatre ens podia anar molt bé. I vam contactar la Maria Vancells, que va venir també amb el Mario, i de seguida vam fer un equip meravellós. La cosa va anar-se complicant i vam decidir que faríem un taller a l'escola, previ a l'enregistrament d'aquests contes i a la tria de contes fins i tot, on els nens coneixerien totes les potes d'aquest projecte, des de la importància dels efectes de so, que això era una cosa que gestionava una mica des de la part tècnica de la ràdio.
7: Amb l'Oriol, que tenim avui aquí.
8: Amb la Sílvia. També la importància, doncs, això, amb la Maria Vancells i el Mario, anaven fent exercicis per veure la importància de la veu, de projectar, d'inventar personatges. I després, una pota més va ser la incorporació de la ONCE, perquè de seguida vam pensar que aquest projecte, que ja era una llavor molt bonica, perquè són nens llegint a nens, tenia un potencial molt important per nens amb discapacitat visual. No hi ha tants contes llegits per nens, però ni tan sols llegits per adults, i l'aproximació als llibres de molts nens amb discapacitat visual és molt freda, és a través de veus robotitzades, perquè el braille és una llengua molt complexa, no l'aprenen de seguida. Per tant, ens va semblar que podia ser un receptor interessant i que els demanaríem a canvi que vinguessin a fer un taller de sensibilització a l'escola. Per tant, jo crec que va ser una experiència molt completa pels alumnes del Joan Maragall. Però com, bueno, això us ho explicarà millor la Cristina.
7: Com va ser, Cristina, no? Aquest projecte que neix d'una visita a l'escola, que va creixent, que us proposem que vinguin a mi abans ells a fer una mica de teatralització per poder llegir, després l'ONCE, com ho vau viure des del Maragall?
12: Bueno, mira, ja la primera visita a la ràdio va ser amor a primera vista, no?, amb tot l'equip, amb unes facilitats per ja la mateixa visita i després per muntar tot aquest projecte, no? I els alumnes, quan van saber que col·laboraria amb Cugat Mèdia, doncs van anar creixent, no? Cada cop era com més gran tot, no? El paquet era enorme. I bueno, ha sigut molt xula l'evolució que han fet els infants, no? De la primera vegada que llegeixen el primer cop que van escollir el conte, perquè vam escollir contes, sobretot que la il·lustració no fos molt important, que fos important però no essencial per conèixer la història, no? Des del moment de decidir el conte, el moment en què van començar a interpretar aquells contes, no? L'evolució que han fet, no? Perquè hi ha nois i noies que tenen facilitat potser en interpretar, però hi ha altres que potser els hi va costar més, però tot i així hi van posar ganes. Potser alguns o algunes que els hi feia vergonya, que potser deien, mira, no volem participar, després es van engrescar i volien repetir. Vull dir que va ser una experiència super enriquidora a tots els nivells. I després enregistrar, o sigui, la relació amb la ràdio, tenir un micro davant, posar veus, bueno, va ser, bueno, increïble. Vull dir que moltes gràcies.
7: Quin ha sigut el principal repte per l'alumnat? Ara em deies, no? Potser de passar la vergonya al voler tornar-hi i possiblement fer molts audiocontes més.
12: Ah, exacte, o sigui, es va quedar curt per ells, no? Vull dir, una cosa que al principi els hi feia vergonya, però moltes ganes, després els tenien més ganes tenien ganes de més, no? I això, i el repte sobretot d'interpretar, que des de la biblioteca fem molta, molt teatre, molta dramatització, però bueno, cada any no, agafem nens nous i nenes noves. Llavors, bueno, el repte de saber interpretar que només se senti la teva veu, no, que no se't vegi només la veu, és un repte enorme.
7: Hi ha ganes, tenen expectativa.

0: lectora allà amunt i avall, fent una pregunta, fent una pregunta.
1: Ja han arribat els
0: llibres. Ja han arribat els llibres i va haver falses alarmes. Van arribar molts paquets. Però al final
1: han arribat,
0: van arribar.
1: Sí.
0: Han arribat. Ha sigut una tasca llarga.
1: Sí.
0: A treballar, a reflexionar, d'on hi han intervingut molts actors.
1: Sí, he de dir que la Fundació L'ONCE doncs, ha participat no només amb el taller de sensibilització, sinó també ha estat molt important la seva col·laboració donant assessorament per la peça física, perquè nosaltres volíem, de seguida ens va semblar tan bonic el projecte que volíem que sortís de la nostra ràdio i de la Biblioteca del Maragall, i volíem compartir-ho amb el món. Llavors vam decidir que, a banda de poder oferir en préstec digital, que això és avui ja està disponible a Cugat Media, però ho farem que sigui extensiu i que pugui estar en préstec digital a tota la xarxa de biblioteques de la Diputació, però sí que volíem que hi hagués una peça física que els nens poguessin tocar, que estigués disponible a tota la xarxa de biblioteques de les escoles públiques de la ciutat i també a la xarxa de biblioteques municipals. I per fer aquesta peça física que incorpora braille, incorpora codis Navilens, incorpora il·lustracions amb relleu, ha estat molt important l'ajuda dels tècnics de l'ONCE, que ens han estat assessorant perquè el braille fos de la mida adequada, fins i tot una mica més petit, perquè és el públic infants. Objectiu són infants de 5 a 10 anys, per tant els seus dits són més petits, que ho puguin llegir, els colors, que la tria de colors realment sigui útil per nens amb baixa visió. Hi ha molta feina, molt IMSD, molta tasca d'acompanyament i de coordinació entre totes les parts implicades d'aquest projecte, però estem contentíssims del resultat. I avui volíem fer un unboxing perquè us pugueu endur tant la Cristina com la Montse un exemplar d'aquest llibre que repartirem.
2: Moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies.
1: No sé si voleu obrir-ho.
0: Sí, el podem obrir. Mare, ens queden un minutet i mig per acabar l'entrevista, que tenim aquí les Montses ja preparades. Escolta, Montse, això arribarà a les biblioteques, que tindreu aquests exemplars, i també a la biblioteca digital, que suposa per les biblioteques de la ciutat poder tenir aquest projecte creat des del mitjà públic i de la mà d'una escola pública de la ciutat a casa vostra i per a tothom.
3: Això és meravellós,
2: és
3: absolutament meravellós.
2: És brutal.
3: Les col·leccions locals de les biblioteques públiques són les que donen genuïtat, i aquest projecte té una singularitat tan marcada, està tan cuidat. Jo quan vaig saber del seu naixement, me'n vaig anar cap a l'escola a escoltar una gravació. Jo necessitava veure com aquests nens estaven gravant i tenia ganes de conèixer els títols. I després, parlant amb la Cristina, vaig contactar amb la Diputació perquè jo volia que hi hagués una alta veu el més elevat possible, perquè s'estava treballant d'una forma molt cuidada. I els resultats, mare meva.
2: Espectacular.
3: Mare meva,
1: mare meva. També els infants de l'escola de l'ONCE, del Centre de Recerca i Estudis de l'ONCE, també avui veureu a la pàgina web, podreu veure un vídeo de les seves primeres reaccions a l'audiollibre, a l'escolta, i també ens van ajudar molt tastant les primeres maquetes per veure que realment tot estava com havia de ser.
2: És molt
1: ben
2: increïble.
1: Treballat.
2: Bueno, hi ha altres que hem escoltat, m'ha semblat.
0: Doncs
2: aquest, molt
3: meravellós.
0: Sí, aquest sí. Veus de conte, que per fi avui veu la llum, el podrem sentir, els infants amb ceguesa o baixa visió el podran tocar i el podran gaudir. Surt a la llum, a Cugat Media els podreu escoltar, si no aneu a les biblioteques locals que podreu tocar, o a les biblioteques de les escoles, aquest projecte que hem fet conjuntament amb el Joan Maragall i gràcies al suport de l'ONCE, amb molta estima des de la casa. Cristina, Montse, Cristina, moltes gràcies per acompanyar-nos, presentar-vos. Trobareu tota la informació a la web de Cugat Media, i qualsevol pregunta serà benvinguda i els dubtes que tinguin els resoldrem des de la casa. Moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Bona diada.
3: Enhorabona, bona diada. Gràcies.

0: L'espai de la literatura, ens interessem per la campanya de la Generalitat fa 6 anys, Tria un llibre, per al foment de la lectura. La iniciativa enguany arriba a la 10a edició, va començar dijous i acabarà l'1 de desembre. Coneixem més detalls i ho fem de la mà de la llibretera del Pati de Llibres, Mont Soler. Benvinguda.
1: Hola,
0: com bon estàs?
1: Dia. Molt bé.
0: 10a edició, és una campanya que podríem dir que està consolidada?
1: Totalment.
0: Sí?
1: I esperada, i volguda, i benvinguda.
0: I que, a més, ha anat creixent, no? Ha anat ampliant, diríem, els seus seguidors?
1: Bueno, aviam, és una campanya que, gràcies a Déu, ja està tan implementada que les escoles, els nanos, les criatures, les famílies ja l'esperen. Mm-hmm. O sigui, tots ja han tingut un germà gran o ja tenen una referència escolar, el que sigui, però quan fas 6 anys aquí a Catalunya saps que et toca un llibre.
0: Que bé, no?
1: Molt, és una gran campanya, és un regal, perquè és una campanya que fomenta sobretot que els nanos tinguin contacte directe amb una llibreria. Vull dir, ens trobem amb nanos d'aquestes edats que no han entrat mai en una llibreria. I representa que estem parlant de l'edat que els nens comencen a llegir.
0: Primers lectors.
1: Primers lectors, primeríssims lectors. Llavors, és una oportunitat per accedir a tenir el seu llibre. Que com a nanos que aquest any estan aprenent a llegir, clar, és una manera d'incentivar moltíssim, no? Vull dir, tu aquest any estàs aprenent a llegir, doncs el govern, la Generalitat, el país, digue-li com vulguis, t'està regalant un val per comprar-te el teu primer llibre. I ets tu qui el ties.
0: Aquesta és una campanya que promou la Generalitat, però
1: sí.
0: qui més hi participa?
1: Bueno, lo de sempre, Generalitat, Càmera de Comerç, el Gremi de Llibreters, les llibreries, vull dir, tots els factors que...
0: Val. Pati de Llibres hi participa des de quan?
1: Des del primer dia. Fa 10 anys ja nosaltres hi participem. Sí, sí, sí. I hem anat veient com creixia la campanya, com bé deies.
0: Clar.
1: Sí, sí.
0: I heu anat veient com, com aquests primers lectors després es converteixen en fidels a lectors?
1: Doncs n'hi ha molts que... Sí? No, n'hi havia mai. És el de sempre, és un 30% sempre. Quan fas una presentació vendràs un 30% de llibres. Quan fas una activitat vendràs un 30% de llibres. Quan fas una campanya d'aquest tipus fidelitzaràs un 30% si tot va molt bé. Bueno, ja està prou bé. És la regla del 30%. Però, sobretot, a mi el que m'agrada molt d'aquesta campanya, i és una cosa que jo faig entendre molt als pares, és que és per ells. O sigui, així com el val escolar és un val per ajudar les famílies, totes les altres campanyes és per ajudar les famílies, en aquest cas, ell tria el llibre. I una cosa que hem de tenir clar a totes les llibreries, i està claríssim, però a vegades ho dubtem, és que aquesta campanya, si no ve el nen a la botiga, no es bescanvia el val. És pel nen.
0: No val allò de... El meu fill m'ha dit que
1: no,
0: li compri un llibre.
1: No. O no val allò de... Oi, com ja ve Nadal, aprofito tu i ja ho tinc. No. Aquesta campanya és perquè ell entri a la llibreria, ell tingui un contacte directe amb el llibreter, amb la llibreria, amb els llibres que li agraden, i ell té el seu llibre.
0: Val, vull imaginar-me, Mont, com es fa, o com és aquest moment de la tria. Tu, com a llibretera, vas amb el nen, li expliques tot el que tens, o... Com funciona això?
1: Aviam, això és fantàstic. O sigui, estem parlant de primers lectors. Les editorials, al principi d'aquestes campanyes, ni creien ni creaven llibres especials per aquestes campanyes. Ara, evidentment, tots som espavilats i hem vist quins llibres funcionen. El primer lector llegeix Lletra de Pal, que és el que entenem per mallúscula.
0: Sí.
1: El val aquest et dona 13 euros. O sigui, no és una meravella, perquè la mitja dels llibres, doncs, depèn. L'àlbum il·lustrat està sobre uns 15, els petits de començar a llegir són uns 10 euros. O sigui, llavors van començar a crear llibres especials, però molt ben creats, no per això mal creats, amb Lletra de Pal, pocs personatges que ho puguin seguir, un format més de còmic, i amb un preu que és exactament el de la campanya. Llavors, a partir d'aquí, cada any trobem que tenim més llibres. Llavors, jo com a llibretera, què faig? Preparo una taula a la mida dels nanos, com tots els mobles que et tinc a la llibreria, amb tota la meva tia, amb Lletra de Pal, amb pocs personatges que puguin seguir, que siguin molt atractius visualment. Preparo també un parell d'estanteries amb llibres per aquesta edat, però inclús per lectors més hàbils o inclús menys hàbils. I llavors, a part, quan ells arriben a la llibreria amb el seu val, que venen contents com una mala cosa... Els dic felicitats, t'ha tocat, aquest any et toca liar, pots liar el que vulguis de la llibreria, ningú t'ha de dir el què, ara jo, com a llibretera, et recomano aquesta taula d'aquí, que crec que són més adequats per tu. Però a partir d'aquí, mira el que vulguis. I allà comença el divertiment.
0: Agafen els llibres, els manipulen, els fullegen...
1: Els fullegen, llavors veus el pare tendenciós que diu no, jo vull aquest, llavors veus la germana que diu jo vull aquest, i llavors ve la llibretera i diu no, tia, ell... I bueno, és molt divertit perquè es poden... O sigui, te'n dones compte que hi ha criatures que no han entrat mai a una llibreria i que és com fascinant, els estan regalant un llibre.
0: Ja et trobes, o t'has trobat en aquests 10 anys de la campanya... amb algun infant que no mostrés cap interès i que se sentís com obligat d'estar allà?
1: No, aviam, tan exagerat no. El que passa que, aviam, és que hi ha nanos que són lectors, hi ha nanos que no són lectors, hi ha nanos que tenen dificultat lectora. Llavors, si tens dificultat lectora i m'estan regalant un llibre, m'importa un pito. Jo a la llibreria tinc moltes coses que no són només llibres. O sigui, veig moltes eines d'acompanyament a la lectura, com poden ser punts de llibre, llibretetes i tot, i llavors tinc molts objectes de regal i joguines. I llavors, sí que hi ha el típic nano que, bueno, i no són diversos, que van directes a les joguines i diuen, això no entra, no, fill meu, això no entra. Però, bueno, és això, és motivar-los, és ensenyar-los. Hi ha una cosa que hem de tenir molt clar tots els que ens dediquem a això, és que el nano, pel fet que ell comenci a llegir sol o hagi après a llegir, el que no hem de fer és de deixar-li de llegir els adults. I això és un error que cometem molts pares, que en el moment que el nen, o sigui, l'hora del conte la tenim superintegrada abans d'anar a dormir, i en el moment que el nen comença a llegir sol i traiem aquesta hora de plaer, perquè és un moment de plaer absolut, és estar amb el pare o la mare estirats al llit compartint una estona. Llavors, quan caiem en aquest error, ens arrisquem molt i molt a que aquest nano realment creui la lectura, perquè diu, hòstia, jo tinc una hora de plaer cada dia amb el meu pare, o 15 minuts o 10 minuts que estem junts, estirats al llit, relaxats i llegint una cosa que simplement és escoltar aquella veu materna i entrar en un món que es queda totalment lluny de nosaltres, i de cop aquesta estona me l'estan traient perquè haig de llegir. Home, no. No em cau bé la lectura.
0: Jo t'he de dir, Mont, que aquest plaer no hauria de ser només per als infants.
1: Per això t'ho dic.
0: És que a mi, hauria... a mi també m'agradaria tenir una lectora o un lector, o... i de fet s'han fet pel·lícules, no?
1: Sí, sí.
0: La lectrice
1: sí.
0: O
1: sí,
0: la...
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Algú que es dedica a llegir per una altra persona.
1: I a més, aquesta estona de compartir és una estona de compartir vincle, de compartir efectes, però és sobretot una estona de pell, perquè quan llegim un llibre, com no cridem tant, estem abraçats, estem agafats amb els nostres fills. És un moment d'una intimitat absoluta i, a més, què és la lectura? La lectura és un plaer que ens porta a mons que no coneixem. A vegades ho deuen, no? Vull dir, la millor teràpia potser a vegades és llegir-te qualsevol llibre que no parli de res que tingui a veure amb tu, perquè si la nit el que hem de fer és desconnectar i baixar el cervell i baixar-ho tot, què millor que una lectura que ens transporti un món que no ens afecta directament i ens obre una altra realitat. I aquest plaer és el que hem d'ensenyar als nanos. Per això és tan important amb la campanya dels 6 anys, on qualsevol nano, quan entra en una llibreria, no dir aquell llibre te l'has de llegir tu com un càstig, sinó aquell llibre, i quan veus un nano, sobretot, que té una dificultat per aprendre a llegir, és aquell llibre, la mare te'l llegirà, el pare te'l llegirà, el llegireu tots junts, o el teu germà gran te'l llegirà. I que realment aquell nano es deixi portar per el tema que li interessi, per l'imatge que li interessi, per el que realment li cridi l'atenció amb ell. Perquè no és una campanya... És com els clubs de lectura, sempre diem, aquí no ensenyem a llegir, ensenyem el gust de la lectura. Llavors, hem de tenir molt clar que no és una campanya perquè el nen...
0: Ara que t'ho regalen perquè llegeixi. Veus, no llegeixes.
1: No.
0: Perquè
1: no.
0: Fas que
1: clar,
0: aquesta veu...
1: Clar. No, home, perquè és més tatites i llavors arriba el nen allà i diu el que dius tu. Pues jo aquest llibre no el vull. No, no, és una campanya perquè et compris un llibre.
0: Sí, sí. De fet, insisteixo en aquesta evolució i aquest creixement de la campanya, que l'any passat va arribar a més de 69.100 infants, que el 58% va fer ús d'aquest xec regal i, atenció, els llibres més escollits, el 73%, en català. Sí. Això a tu t'està quadrant o no?
1: Sí, sí, em quadra tot. També em sap molt greu aquest 42% de nanos que no van utilitzar el VAL. Per això crec que és molt important la feina de les escoles. O sigui, les famílies, aquestes campanyes no els hi arriben. Hi ha d'haver algú que expliqui. Perquè tu obres a la bústia. Primera, que molta gent al correu va com va, no? Però obres a la bústia, llegeixes això, i com la gent no llegeix, doncs tira la bústia directament i diu, mira, publicitat. No, no, l'escola ha d'avisar. Escolta, nanos, a primer de primària, no? Primer d'infant. Escolta, la Generalitat cada any feu aquesta campanya al mes d'octubre. Per tant, famílies, rebreu un val que posarà això, sobretot, vas canvieu, perquè sap molt greu que 43% de les famílies s'ho perdin. En català, sí. Gràcies. Vull dir, tenim escola catalana... Llavors tenen molt clar aquests primers lectors que ha de ser en català.
0: Ah, molt bé. També hem de dir que gràcies a la col·laboració de l'ONCE també es fan llibres adaptats en braille pels infants que tenen discapacitat visual. Però anem a les recomanacions, perquè això com funciona? Tu deies, jo els hi poso allà una tauleta, també unes prestatgeries... les recomanacions les fas tu o les fan els llibreters, cadascú les seves, o hi ha un llistat?
1: No, no hi ha un llistat. Per això insisteixo, poden agafar el llibre que vulguin. No hi ha un llistat. Ara, cada editorial fa les seves recomanacions i treu les seves apostes per aquesta campanya. Què vol dir una aposta per aquesta campanya? Un llibre amb pocs personatges, lletra de pal i un preu que rondi els 13 euros. Aquestes són les apostes editorials. I llavors tu, com a llibreter, com sempre, te les llegeixes totes, les analitzes totes, estudies el públic que tens i llavors prepares la teva taula amb les que a tu t'agraden més. Jo aquest any, l'editorial Combel ha fet una aposta molt, molt bèstia per a aquests autors, que és una aposta segura d'aquest país, que és un tàndem, que és la Meritxell Martí i el Xavier Salomó. Ella és l'escriptora i el Xavier Salomó és l'il·lustrador. Són matrimoni i són els famosos d'una casa de por, un sopar de por, la casa de l'avi, la casa de l'àvia, una casa de por. Vull dir, tenen com una teologia, tenen uns llibres que són sempre els més venuts per Sant Jordi. Eren amb lletra d'impremta i eren llibres de temàtiques com sorprenents, un àlbum il·lustrat molt ben treballat. I ara aquest any han fet l'aposta aquesta, que són els tícnics, i són un llibre que ronda aquest preu. El format ja no és àlbum, és entre una primera novel·la i un àlbum, és una mida intermitja, amb lletra de pal, insistim, pocs personatges, molt dinàmic i amb un dibuix molt cridaners, i a partir d'aquí serà una col·lecció, han tret els dos primers i realment és una aposta molt ben triada.
0: Una col·lecció, això vol dir que si tu adquireixes el primer i t'ha agradat, et vindrà de gust continuar aquesta nissaga, no?
1: No, et vindrà de gust continuar. És això, és que el Val dels 6 anys és això, és una introducció. O sigui, jo, per exemple, que portem una setmana, no portem ni una setmana de campanya, i aquest ja hi ha venut molts al número 1, i ja moltes famílies han vingut a buscar el número 2. O sigui, és introduint el nano a que el fascinant món de tenir llibres, llegir i compartir.
0: Però també et dic que està ben pensat per part de l'editorial crear, doncs...
1: Evidentment.
0: Aquest format de col·lecció,
1: sí,
0: no?
1: Pensa que quasi tots els llibres de la campanya dels 6 anys, els que jo més recomano, són col·leccions. Però per què? Perquè a l'anon li dona molta seguretat. Estem parlant de nanos que estan començant a llegir i necessiten adquirir molta fluïdesa. Llavors, un llibre que els personatges ja els coneixes, que l'estructura la coneixes, que l'argument ja el tens clar, si a més va donant aquest seguit, és molt més fàcil enganxar-te i adquirir aquesta fluïdesa. I la fluïdesa no és una altra cosa que seguretat, i seguretat és satisfacció. Per tant, està molt ben pensat que siguin col·leccions.
0: Hem arribat al plaer. Després d'aquesta retaila, exacte. Hem arribat al plaer. Bon, no sé si ens deixem alguna cosa més important que calgui tenir en compte.
1: No, l'únic que teniu en compte és que, sobretot, si teniu infants que aquest any han complert 6 anys, no aquest mes, sinó durant el llarg d'aquest any no us ha arribat al VAL, truqueu al 012 i reclameu-lo. I a partir d'aquí podeu anar a qualsevol llibreria d'aquí al poble i us estem esperant amb els braços oberts.
0: Molt bé, Mont Soler, llibretera del Pati de Llibres, moltíssimes gràcies i molt bona campanya.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa a Valls a parlar amb el Lluís Musté. Ell ens parla de la mulassa i de l'os i els cavallets. Ah, Lluís, aprofitem que et tenim i que ens estàs explicant una mica els elements. Comentaves que hi havia molts més. Ens faries 5 cèntims, perquè a més teniu gegants, no? Quina és la resta d'elements que formen part, doncs, en aquest cas, de la vostra entitat?
4: Sí, mira, tenim... El segon element que vam recuperar va ser la mulassa. Una peça que també sortia documentada el 1764, després hi havia molta més documentació, sabem qui la va fer l'última, que es va acabar destruint les casernes de Valls durant a finals del segle XIX. I aquesta mulassa sí que, així com el drac no en sabíem res, la mulassa ens explica com funcionava, quin gremi la portava, i això ens dona pistes en quant a com havia de ser. Deia que la mulassa aixecava el cap i el posaven als balcons, i per allí s'enfilava un dels portadors i recollia menjar que li donaven, i després aquell menjar, una mica com allò de les caramelles, saps? Mm. I llavors recollien menjar, i en aquell menjar després feien un àpat, la colla. I llavors, clar, a l'hora de fer la mulassa van proporcionar un coll que hi pogués passar una persona i pogués treure les mans per la boca de la mulassa, i això ens va donar el tamany que té la mulassa de Valls, que durant molts anys va ser la mulassa més gran que hi havia. No per ganes de ser la més gran, sinó sí, perquè això, aquest, el voler recuperar aquesta manera d'actuar, ens la va fer, doncs, d'aquest tamany. I llavors va sortir una mica com ella va voler, perquè era la segona peça que fèiem, encara eren bastant aprenents, i va sortir molt guapa d'aspecte, de xura, i ha acabat sent la peça, hòstia, emblemàtica de Valls. La mulassa és especial, m'ho cavalla la mulassa, la gent, bueno, hi ha un rebombori a la plaça. Després vam anar fent altres peces de les que hi havien documentades, vam fer gegants que teníem a l'entitat, gegants d'aquests així d'anar a fer cercavila, a part de molt de material del grup d'animació. Vam recuperar l'os, un element curiós.
3: Lluís, com es diuen, un segon, perdona, com es diuen els gegants?
4: Els gegants són gegants que hi ha del grup d'animació, i aquests no tenen ni nom, i després n'hi ha dos que formen part de la història de Vilaniu. I, bueno, Galderic, i, bueno, no me'n recordo tampoc com quin nom tenen. Però, bueno, no són elements... Nosaltres diferenciem molt, sí, el que són els elements que recuperem de la... Sí. Tradicionals, uh-huh, dels elements, diguéssim, d'anar a fer cercaviles. Bueno. Ho diferenciem molt a l'entitat. Uh-huh. El del grup d'animació, els elements de carnaval, perquè també tenim rèpliques dels elements de la ciutat, el bou que t'he dit abans, el, sí, tenim el bou de carnaval, que és una rèplica d'aquell, enfotent-se en altres mateixos del bou i ridiculitzant-lo i convertint-lo en una figura de carnaval, però és un bou igual, de cartró, de fibra de vidre, uh-huh, amb la mateixa estructura que l'altre. També tenim l'àliga de carnaval, que també se n'enfot de l'àliga de Valls i passa a ser un d'aquests elements. Tenim els gegants de la ciutat, que aquests sí que són els gegants de la ciutat, el gegant, sí, de la porra i la geganta, també de carnaval. I la geganta se'ns ha fet grassa i el gegant se'ns ha fet sec i vell, i això és clar, la part de conya d'aquesta. Però clar, aquests elements els considerem, doncs, com a elements menors, diguéssim. Mm-hmm. Són elements d'anar a fer gresca i passar-s'ho bé, i no és el mateix que els elements seriosos que hem recuperat tradicionals de Valls que hi havia documentats.
3: Sí.
4: És molt diferent el concepte que tenim dels uns als altres.
3: Molt bé. De la mulassa ens explicaves a l'os. Perdona que t'interrompo, però volia saber, doncs, aquest aspecte que ens comentaves ara. L'os.
4: Sí, l'os és curiós, un os, aquí, perquè, clar, sí, normalment els ossos els associem al Pirineu, els valls de l'os del Pirineu.
3: Sí.
4: Són animals que normalment, no, perquè no n'hi ha, ni el que feien aquestes danses del Pirineu era posar-los una pell d'os, i fer aquestes actuacions generalment són carnavaleres dels valls de l'os. Naltros, aquí a Valls, el trobem documentat, el 1764 surt un os, i surt com a bèstia, o com a imatgeria, perquè ens l'anomena junt amb els gegants, amb l'àliga, amb tots aquests elements, ens anomena un os, i després ens anomena 23 balls més, però que no els especifica. Per tant, no era un ball, per tant, no era una disfressa d'os, que és el fàcil, el que veus per tot arreu, que és, mira, una pell d'os al cap, amb un cap d'os, i amb allò ja fem. Era una peça d'imatgeria festiva. Era un element d'imatgeria festiva. I clar, també, aquí també tenim un dubte, perquè no tenim només que això. Parla de l'os. Com serà aquest os? Perquè podia ser l'os aquest dels valls de l'os del Pirineu, o també podia ser un os d'aquests que veies que anaven per les fires fent ballar l'os. Sí. Nosaltres comencem a investigar una mica el tema dels ossos i em surt que aquí a la Riba, a la mateixa comarca de l'Alt Camp, un home vell explica de que ell de petit es havia posat una cuirassa d'anar a caçar l'os, que era una mena de cuirassa que se t'adaptava al cos i que hi havia una daga que sortia enfora, perquè quan l'os se t'aferrava, l'os ell mateix se clavava la cuirassa. Bueno, aquest home, ell m'ho explicava, que de petit, això és un home del poble, els havia posat a la caralla, mireu, que ara es posaré la cuirassa aquesta, l'armilla d'anar a caçar l'os. I, bueno, això no té més importància, però sí que estem parlant de que aquí, a la Riba, a l'Alt Camp, clar, a la Riba toca ja les muntanyes de Prades, eh? Però està a 10-12 quilòmetres de Valls, vull dir que és aquí mateix. I hi havia històries d'ossos. Clar, si hi havia històries d'ossos, seran certes o seran fàbules? Però si hi havia històries d'ossos aquí mateix, a la mateixa comarca, van pensar, home, aquí el Vall de l'Os ha de ser d'anar a caçar l'os. És l'os que fa mal, és l'os que empaitem, és l'os que caçem. I llavors van fer una mica com són els valls de l'os. Hi ha uns trabucaires que van al voltant de l'os i que l'acompanyen i que al final, quan se fa el ball, acaben disparant en l'aire i representa que maten l'os. Com trobes a tots els valls de l'os que hi ha per dalt a la Catalunya Nord o que hi ha per la zona d'Andorra o tot això. I d'aquesta manera el recuperem aquesta peça de bestiari. També inicialment es va recuperar no tan ben feta i després al cap d'uns anys se li fa una restauració molt important i es converteix en l'os que és ara. I és una peça que també bastant estimada al poble, que a més per Sant Joan cada any la canalla que han deixat de fer servir el xumet el van a donar a l'os.
3: Oh.
4: I llavors l'os va tot carregat de xumets que li donen la canalla.
3: Molt bé. Què més tenim per gaudir?
4: Tenim els cavallets. Els cavallets és l'última incorporació,
3: sí.
4: Que es va incorporar a les últimes festes decenals i a les últimes festes, que havia de ser l'any 21, però realment va ser el 22, el 21 més 1, perquè el 21 no es podien fer festes, estàvem tots amb el nas tapat. I llavors, bueno, recuperem el Ball de Cavallets, que era l'última peça que teníem de tot aquest reguitzell d'elements que havien trobat documentats, ja dic, danses a banda, però d'elements d'imatgeria, era l'últim que ens quedava per recuperar. Amb el cavallets també estem amb el mateix que amb els altres elements documentat, però tampoc ens diu com funcionaven. Hi havia uns cavallets, hi havia valls de moros i cristians, tant a Valls com un poble veí, com a Bràfim, que justament ara recuperen el vall el vall de valencians, que també estava vinculat als valls de moros i cristians, doncs hi ha aquesta documentació, per tant, això ja ens comença a centrar una mica quin tipus de cavallets podien ser. I a Figuerola del Camp, també a tocar de Valls, a 8 o 9 o 10 quilòmetres de Valls, hi havia documentat, hi havia els textos del Vall de Sant Jaume, que era un vall en què sortia Sant Jaume, evidentment, amb el cavall blanc, i que feia una lluita amb els moriscos i que al final, bueno, evidentment, acabava guanyant Sant Jaume. Acompanyat de més o menys cavallets, no ho sabem, però sí que surten cavallets i surt el cavall blanc de Sant Jaume. I llavors, a l'hora de recuperar un vall, esclar, nosaltres sempre hem intentat aferrar-nos al més proper que podem tindre, en aquest cas, doncs, a la mateixa comarca tenim el vall de Sant Jaume, probablement aquest vall havia actuat moltes vegades a Valls, perquè quan parlem d'actuacions, aquests llistats d'actuacions que hi han per festes molt senyalades, Moltes vegades no eren de la mateixa ciutat, eh? Anàvem dels pobles del voltant. Ens pensem que ho fem ara, això d'anar a actuar cap aquí, cap allà, i això és més vell que el napeu. I quan la gent feia una festa grossa, sí, com a mínim tots els pobles del voltant, tot el que tenien feia cap allí. En el cas d'aquest document del 1764, anomena totes les parròquies que hi van anar, bueno, fins a Tarragona, i van pujar cap aquí avall diferents parròquies, diferents cofradies. O sigui que això, segur que aquests valls de la comarca, d'aquests 23 valls que en parla, segur que tots no eren de valls, segur que n'hi havia de fora. Llavors, a diferència d'aquell llistat d'elements, perquè aquell diu que els van restaurar, per tant, aquell llistat sí que algú va fer restaurar allò, o va fer de nou. Ara, els valls no, i els cavallets no surten en aquell llistat, sinó que deuen estar probablement dintre d'aquests 23 valls. Llavors, nosaltres ens inspirem amb el Vall de Sant Jaume i construïm aquests 5 cavallets, que són 4 cavallets negres i un cavallet blanc, que és el que porta Sant Jaume, i posem els 4 personatges moros i el dimoni. I amb això estructurem un seguici que acaba amb un ball que acaben guanyant, evidentment, el bàndol dels bons, però com que aquí no havíem d'estar forçats massa amb la història del Vall de Sant Jaume, perquè sí que hi ha textos, però no hi ha el ball sencer, acabem que Sant Jaume mata el dimoni. I prou.
3: I prou.
4: I d'aquesta manera... ja s'ho faran els del cel i els de l'infern, i la gent queda a banda i queden aparellats, els moros i cristians, un al costat de l'altre, uns a cavall, uns a peu, queden tots aparellats i tots saludant al públic, mentre Sant Jaume acaba matant el dimoni. Això ens ho traiem una miqueta de la màniga, però com que tampoc no hi havia cap documentació massa concreta, doncs, i la música lliga molt bé per poder fer això, perquè totes les músiques dels balls, totes les ha fet el mateix compositor, un company de la colla, el Cisco Bufarull, i fa unes músiques boníssimes, i aquesta del Ball de Cavallets és fabulosa, i clar, acabes amb la gent engrescada i molt bé. Sí.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: sabies que...
1: El cervell humà pot inventar colors que no existeixen realment a l'espectre visible. Aquests colors s'anomenen colors impossibles. Normalment, els nostres ulls detecten la llum gràcies a tres tipus de cèl·lules sensibles a diferents longituds d'ona: vermell, verd i blau. El cervell combina aquests senyals per crear tots els colors que percebem. Però hi ha combinacions que, en teoria, no haurien de poder veure al mateix temps. Per exemple, el vermell i el verd solen activar mecanismes oposats dins del sistema visual. Tot i això, en experiments especials on les imatges es mantenen perfectament estables davant els ulls, algunes persones afirmen percebre tonalitats estranyes que semblen una barreja simultània de vermell i verd o de blau i groc. Els científics encara discuteixen exactament què experimenta el cervell en aquests casos, però el fenomen mostra que la percepció de color no depèn només de la llum física, sinó també de com el cervell interpreta la informació. Això significa que el color no és simplement una propietat dels objectes, sinó una construcció mental creada pel nostre sistema visual.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
3: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Fisioteràpia en l'esport de base.
5: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
3: Salut activa.
6: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i demés. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i demés. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.4.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes de la temporada de Vins i Teca.
3: Vins i Teca amb Dominic Hipcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
4: Hola a tothom, aquí estem amb Vins i Teca i avui ens acompanyen l'Helena Isla del Parc Agrari. Benvinguda, Helena.
5: Hola, molt bon dia.
4: I l'Alba Gràcia, que és del cim de la Malvasia de Sitges. Hola, Alba. Bon benvinguda.
5: Gràcies.
4: Doncs començarem parlant amb l'Helena una mica del Parc Agrari. Bueno, Helena, explica'ns una mica tu la teva història de com... Ja portes, has dit, 20 anys treballant allà?
5: Sí, déu-n'hi-do. Ja porto uns quants anys i bueno, he vist bueno, el Parc Agrari des del principi i començar dient doncs, que el Parc Agrari és un espai agrari protegit que tenim aquí a la comarca del costat, al Baix Llobregat, i que és un espai que ha demostrat ser estratègic en el que és la producció d'aliments a l'àrea metropolitana de Barcelona i que té la seva història. Vull dir, el Parc Agrari va començar... Bueno, estem en un delta important, no? Que ho sapiguem, el delta Llobregat, que és el segon delta més important després del delta de l'Ebre. I això va fer, doncs, si ens remuntem ja a la història, no? al segle XVIII, que persones vinguessin a treballar aquí a la comarca perquè hi havia aigua, no? I teníem diverses característiques del territori que feien molt propici al cultiu d'aliments, com eren, per exemple, l'aigua, teníem el riu Llobregat, tenim el sistema d'aqüífers del Delta i de la Vall Baixa, que també a través dels pous doncs, subministren aigua, perquè estem parlant d'agricultura de regadiu, I després tenim bon clima, no? Mm-hmm. No tenim hiverns molt freds, no tenim glaçades. Sí que és cert que això està canviant. El canvi climàtic és evident des de fa molts anys i ara pues, tenim tempestes, tenim danes, inundacions i bueno, pues, hem de ser capaços de endreçar tot això perquè, si no, la pagesia pues, clar, té moltes pèrdues econòmiques. Mm-hmm. Però bueno, en aquell moment doncs, existia tot això i teníem terra fèrtil, no? Perquè ja sabem que els deltes, amb el pas dels anys, doncs, van arrossegant sediments i això va fer doncs, que es comencessin a instal·lar persones i es feia arròs en el segle XVIII. Penseu que es feia arròs, que ningú ja no ens ho pensem. I això va anar canviant, òbviament, perquè sí que és cert que és un territori petit i les finques són petites i llavors doncs, es va anar desenvolupant l'agricultura fins a una agricultura com l'actual, que és a base d'horta i, mm-hmm. i de fruita. Mm-hmm. Val? I bueno, va començar així. Mm-hmm. Val?
4: I lo de l'arròs no ho sabia, això, que interessant, però no hi ha cap persona que faci ara.
5: No.
4: És, suposo que és més...
5: Això ja es va acabar perquè, clar, per poder viure de l'arròs les finques han de ser més grans i el que és el model d'explotació del parc agrari són finques petites i mitjanes. Estem parlant de finques de 2 hectàrees, 3, 5, hi ha molt poques finques que siguin d'empreses agràries o 20, 30, 40, 50, això és és el mínim. És un territori molt, molt fragmentat i, per tant, doncs, cal un cultiu que doni la rendibilitat doncs, perquè es pugui viure de la producció. I llavors, per què es va protegir? No? Estem pensant tot, no? Només cal veure el parc agrari i tot el que tenim al voltant. No? Si coneixem una mica la comarca, doncs tenim Barcelona molt a prop i tenim tot de municipis, que sumarien més de 700.000 habitants, que estan pressionant el territori. I les ciutats volen créixer, i volen créixer normalment a costa dels territoris agraris o del bosc, no? D'espais que no estan urbanitzats. I llavors va haver-hi un moment clau, a l'any 76, quan es va aprovar el Pla General Metropolità, en el que es van classificar els sòls a nivell urbanístic. I llavors la pagesia doncs va veure que podia perdre la terra, perquè no es garantitzava l'ús de la terra per l'ús agrari. I llavors es van començar a manifestar, sobretot en aquell moment hi havia el sindicat, es va fer a través del Sindicat Agrari Unió de Pagesos, que van començar a fer manifestacions, hi ha moviments que es deien Salvem el Pla, no? Tots aquests moviments que avui en dia doncs, reivindicatius, i que van donar els seus fruits pues, gairebé 10 anys després, o 20 anys després, perdoneu. Llavors, l'any 98, bueno, va haver-hi aquesta confluència de voluntats a nivell de política, no?, de les administracions, i es va crear el Consorci del Parc Agrari per protegir aquest espai agrari que té unes 3.500 hectàrees.
4: O sigui, està protegit completament, no hi ha possibilitat de construir ni de...
5: No, no, i això és gràcies a l'aprovació d'un document urbanístic que és el Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari, que és això el que posa la línia i el que blinda el territori aquest ús agrari professional. També és important dir-ho. És per agricultura professional.
4: I pot créixer? No deu tenir gaire...
5: Podria créixer perquè sí que és cert que hi ha alguns municipis més de muntanya. No us he comentat, però són 14 municipis els que tenen territori dins del parc agrari, el que és la Vall Baixa, que comença el Papiol, Pallejà, tots anem coneixent, marge esquerre i dret del riu Llobregat, doncs tots els municipis que baixen, doncs tindríem el marge esquerre, tindríem el Papiol, tindríem Sant Feliu de Llobregat, oi? Molins de Rei, tindríem després saltem a la part dreta, tindríem Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat, El Prat, Gavà, Viladecans i Castelldefels, si no m'he deixat cap. I després hi ha un municipi que no té territori agrari, però sí que en aquell moment va entrar al Consorci, que és Hospitalet. Val. No sé si coneixeu la zona de Can Trabal, seria com una mica el reducte agrari que quedaria a la banda d'Hospitalet. I bueno, tots aquests municipis es van posar d'acord, però clar, hi ha d'altres municipis més de muntanya, com Sant Climent, Torrelles, que també tenen espai agrari dins la comarca, però bueno, al final són temes de voluntat política.
4: Clar.
5: Sí.
4: Bueno, però és molt important que es protegeixi, sobretot, crec, perquè
5: bueno, això...
4: són terrenys molt...
5: Són molt fèrtils, molt valuosos, i són molt atractius per a urbanitzar.
4: Sí,
5: però també és cert que no podem deixar perdre les millors terres fèrtils, perquè ja ho hem vist ara, no?, què està passant, no? Si ens falla el transport, si ens falla els avions... Hem de mantenir certa sobirania alimentària i òbviament, amb el territori del parc agrari no es pot alimentar a tota la població que tenim al voltant, però bueno, no podem deixar perdre.
4: I quins conreus hi ha? Hi ha la carxofa, molt famosa, no?
5: És veritat, la carxofa és la reina del Delta, és el producte que jo crec que coneix la majoria, no? La carxofa al Prat, no? Des d'allà, des del 1900, els camions m'expliquen els pagesos carros, vull dir, que anaven cap al bord, no? Portant carxofa, portant enciams, són cultius que es mantenen, i és que és una molta varietat. Penseu que a la terra del Parc Agrari i totes les terres fèrtils d'Horta poden haver-hi 2-3 collides a l'any, ben gestionades, fetes les rotacions, ben organitzades, i es fa tot tipus de fruita i verdura. Tot el que posem en una amanida, dic jo sempre, doncs allò es cultiva al Parc Agrari. Enciams, cogombres, tomàquets, pastanagues... Fruita també tenim, que a vegades la gent se sorprèn, no? Pues tenim la cirera del Baix, que també és molt coneguda, i és important valorar el tema de la cirera, perquè la cirera és una fruita que ha de madurar a l'arbre, no pot madurar a fora de l'arbre. Per tant, si tenim cirera a prop d'on la consumim, vol dir que és una cirera bona, que s'ha acollit en el moment òptim, i això pues, és un luxe que hem de, no? Per tots els habitants del voltant del Parc Agrari. També tenim préssecs com els de Calanda, no? que són molt bons, però aquí també tenim préssecs d'aquest estil, que potser desconeixem, i que, insisteixo, són fruita i verdura collida i que es poden consumir en molt poques hores, si està el circuit de comercialització ben organitzat, i això es nota a l'hora del producte, no? Conserva el sabor, l'aroma, els tomàquets amb aquella olor de tomàquet, no? Que sempre molta gent diu, ostres, és que jo recordo el tomàquet del meu avi... Ostres, si compres de proximitat a pagesia del Parc Agrari o d'altres territoris locals que puguis tenir tu a prop, això ho pots, pots tenir.
4: Saps? Aquí tenim el tomàquet mandó, no sé.
5: És veritat, sí, tant que el coneixem, aquí Collserola. Vull dir, Collserola és un territori molt proper al Parc Agrari. De fet, pagesos del Parc Agrari, les seves finques a vegades també, com que moltes vegades tenen els camps escampats, tenen camps al Parc Agrari i camps a Collserola.
4: I ramaderia hi ha?
5: No? Ramaderia hi ha a poqueta, hi ha ovelles que han ovelles, que fan, bueno, és una ramaderia semiextensiva, i surten a pasturar. De fet, les ovelles al Parc Agrari, els pocs ramats que hi ha, surten a pasturar, no? I la gent se sorprèn perquè diu, i què mengen les ovelles al Parc Agrari? No tenim prats de muntanya, no tenim... Però sí que tenim, bueno, tenim horta, i moltes vegades, clar, quan els

0: que el riu Llobregat baixa en un munt de rieres de muntanya i és molt fàcil que es puguin desplaçar i hi ha danys de collites per senglars, per conill, per garsa, per cotorres també, no? Hi ha
1: Les cotorres
0: moltes... És
1: argentines,
0: clar,
1: també les patim a la
0: clar,
1: vida.
0: hi ha
1: Sí.
0: molts... No? Hi ha, i molt sovint són sempre problemes que hem originat, no? Els humans, no?
1: Clar.
0: Perquè les cotorres han trobat en el nostre, no? En el nostre
1: L'hàbitat,
0: territori les condicions ideals, tenen menjar, no tenen depredadors, llavors... Però quan va arribar la primera cotorra argentina? Doncs a partir d'aquí, doncs, com amb moltes altres coses. I m'he deixat... he parlat d'ovelles, però hi ha un pollastre molt famós,
1: Ah,
0: també, que és
1: sí.
0: el pollastre de
1: Del
0: la raça
1: Pota.
0: Prat, del Pota Blava, que sobretot es cria a la zona del Prat de Llobregat.
1: I com és aquest pollastre? A veure.
0: Bueno, aquest pollastre és un pollastre que té una... Bueno, té, a part de tenir l'IGP, això li configura com una normativa específica de criança, no? Pues que ha d'estar... Ara no us ho sé dir exactament, però bueno, el procés d'engreix és més llarg que un pollastre que puguem trobar pues, en un altre al supermercat, els pollastres habituals, i també l'alimentació té unes característiques especials. A part de conservar la raça amb les característiques, i llavors doncs, hi ha tota una associació que es dedica bueno, a vetllar perquè la genètica d'aquest pollastre bueno, es conservi.
1: I feu com fires i formacions i feu moltes activitats, no? Crec, al
0: Bueno,
1: Parc Agrari.
0: el que és el territori del Parc Agrari, hi ha molts municipis, hi ha moltes entitats i també hi ha el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, que sobretot és qui doncs, organitza totes aquestes activitats dedicades al públic en general, per conèixer la comarca, per conèixer el territori, per conèixer el producte. I llavors nosaltres sovint ens assumem, des del Consorci ens assumem aquestes activitats, no? I sí que és cert que la seu del Consorci està a la Masia Can Comas, que està entre el Prat i Sant Boi, i aquí a la Masia doncs, sovint es cedeixen espais per fer activitats. I directament des del Consorci, doncs, l'habitual que fem majoritàriament són jornades sobre temàtica agrària, doncs, tècniques, demostratives,
1: Formacions.
0: formacions, que les fem normalment de la mà de les associacions de defensa vegetal. En tenim dues al territori, la d'horta i la de fruita, que són associacions de pagesos que tenen tècnics agrònoms, biòlegs, que els assessoren i llavors doncs ells sí que tenen aquestes inquietuds de fer formació, de fer transferència, de fer recerca i llavors doncs això per una banda i després a la comarca es fan moltes fires. De fet, una de les proves que és una comarca tradicionalment agrària és que la majoria de les fires són agrícoles, no? La fira de l'Espàrrec de Gavà, que vindrà ara, la Fira del Prat del Pollastre, la
1: La
0: Fira de
1: cirera,
0: les
1: no?
0: Cireres del Papiol, de Santa Coloma... vull
1: Sí,
0: dir
1: sí.
0: que llavors pues, des del Consorci a vegades fem activitats, show cookings, tallers, bueno, tallers gastronòmics, sempre per promocionar el producte de la pagesia del Parc Agrari, perquè no només hem de produir, sinó que després s'ha de vendre. Si no es ven, vull dir, no acabes de tancar el cicle.
1: I com van? És a través de Mercabarna o és com mercats de pagès o com?
0: Bueno, la pagesia escull. O sigui, al final les explotacions agràries són empreses privades i ells escullen tant com volen produir com volen vendre. El parc agrari no, el consorci no imposa el que has de fer, sinó que cadascú escull la seva estratègia. De la mateixa manera, si vols fer producció ecològica, si vols fer un altre tipus de producció, si vols si tot això, ho escull lliurement doncs, cada explotació. I també la forma de vendre. Sí que és veritat que Mercabarna està molt a prop. I llavors, tradicionalment, doncs, la pagesia, després no, que va tancar el bord i va obrir Mercabarna, doncs, era molt fàcil anar a vendre a Mercabarna i llavors doncs, la pagesia del Parc Agrari anava a Mercabarna. El que passa que va arribar un moment que, sobretot quan va entrar el tema de la globalització, doncs que anar a Mercabarna ja no resultava rendible per moltes explotacions, depèn no, de l'estratègia de productiva, perquè sí que és veritat que hi ha empreses agràries que estan especialitzades en dos o tres productes i cultiven a volum, que ells diuen, llavors tens molt volum, sí que necessites un canal de venda que et permeti absorbir tot aquest volum. Llavors Mercabarna i els assentadors doncs, sí que és una molt bona opció, igual que les cooperatives agràries que hi ha a la comarca, però si ets més petit i diversificat, doncs No trobes uns preus justos en aquests circuits comercials que van a la gran distribució i necessites fer venda directa. I llavors, doncs,

0: hi ha pagesia que fa venda directa i des del Consorci sí que es van oferir opcions ja fa molts anys, començant per un segell que identifica els productes del Parc Agrari, que es diu producte fresc del Parc Agrari. Us he portat una guia. Però tot això també es pot trobar a la web del Parc Agrari. I llavors, bueno, en aquesta guia es parla del producte fresc com un distintiu que identifica un territori i que al final doncs, el que volem posar en valor és, pues, és aquesta frescor que ja parlàvem abans, la proximitat, la tradició, és un territori tradicionalment de pagesia i també és superimportant de cara a nosaltres com a consumidors la temporalitat. O sigui, no tot l'any podem menjar de tot, si volem que sigui local, de temporada, no, de proximitat, que estigui bo, i això pues, sí que fem molta pedagogia a través de totes les accions que fem, perquè al final també és com té millor gust les coses, no? Les cireres, t'entendes per al maig i el juny per menjar-les. La resta de l'any no en tenim, però bueno, què passa? Quan les esperem amb més ganes, al maig i al juny.
1: Clar.
0: Els tomàquets, vull dir que... I llavors, bueno, pues, sí, això que us deia. Hi ha pagesos que tenen botiga pròpia, d'altres que fan venda online, també, arrel de la Covid, doncs molta pagesia va veure doncs, que era una opció, també fan cistelles, i d'altres també bueno, tenen parada als mercats municipals o al Consorci, en consens amb els ajuntaments, amb els que van voler, va posar en marxa els mercats de pagès del Parc Agrari. Llavors, en aquests espais només poden accedir pagesos del parc i allà doncs, venen directament els seus productes o, com a màxim, productes d'altres pagesos del parc. O sigui, també trobarem sempre productes de temporada. Aquí a Sant Cugat teniu un mercat,
1: sí,
0: em sembla, oi que sí?
1: La Torre Blanca, no?
0: El de Torre Blanca, però em sona que aquí a la plaça Sant Pere hi ha un mercat quinzenal
1: ah,
0: i
1: sí.
0: hi ha algun
1: sí,
0: pagès sí. del Parc Agrari que ve a vendre, per aquesta proximitat
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí, està bé. I suposo, pregunto, els restaurants dels voltants també fan servir...
0: Sí.
1: Imagino producte del Parc Agrari i també tenen el distintiu.
0: El distintiu.
1: Sí,
0: sí, això és un projecte que es va iniciar amb el Consorci de Turisme. Llavors, aquest segell que us comentava doncs es va dissenyar cap a l'any 2004, molts pocs anys després, o gairebé a la part, es va crear un projecte que es diu Sabors de l'Horta del Baix Llobregat i que engloba els restaurants de la comarca que se sumen al consum d'aquest producte fresc del Parc Agrari i el posen en valor a través dels seus plats i bueno, agafen aquest compromís de comprar el producte quan és de temporada. Si està al Parc Agrari, doncs l'han de comprar de pagesia del Parc Agrari i després l'identifiquen a les seves cartes i al final, qui millor que aquells, no? Que els xefs, no? Els cuiners i les cuineres que tenim al territori que posin en valor aquest producte amb els seus plats, no? I llavors, si tu vas a un restaurant doncs, que té un plat de carxofa exquisit o una simple amanida però feta amb un bon enciam, amb un bon tomàquet, doncs, no? Tot
1: i
0: això...
1: I redueix
0: doncs,
1: molts gastos, també.
0: Molts gastos... I estàs promocionant el producte al territori i donant aquest valor afegit que al final és el que és cap a on hem d'anar. No podem competir en no? La globalització. Ha anat bé per algunes coses, però per les altres ha fet mal a les petites explotacions i hem de buscar aquest valor afegit que un producte fet aquí doncs, no pot ser igual a fet en una altra banda.
1: I formatge es fa...
0: No, perquè no hi ha...
1: No hi ha cabra,
0: no hi ha... No hi ha l'única ramaderia ovelles de carn i el pollastre. No, és un sector que no... Antigament, al Prat sí que hi havia... A la granja de la Ricarda sí que hi havia... M'expliquen que hi havia hagut vaques de llet, però això ja es va acabar. No sé si estava on ara està l'aeroport.
1: Ah, va. Llavors, lògicament
0: es va
1: ja
0: acabar.
1: No. I vinya
0: sí,
1: ja...
0: Sí. Vinya, bueno, hi havia hagut al Parc Agrari, allà on hi ara hi ha cirerers, hi havia hagut vinya, però llavors amb el tema de la filoxera, doncs clar, es van arrencar tots els ceps i es va optar per un altre conreu, doncs, que van ser els cirerers.
1: I els pagesos que hi han són de fa molt temps? O sigui, són famílies que han estat allà o hi ha molta gent així?
0: Bueno, el Parc Agrari, sí, potser majoritàriament la pagesia ve de família de pagès. Sí que és veritat que no totes les explotacions, la terra que treballen és de propietat. Hi ha molta terra de lloguer perquè els propietaris no són pagesos moltes vegades. I després, llavors... Però clar, no sempre totes les generacions han seguit treballant de pagès, no? Que això sí que passa moltes vegades i ens trobem amb pagesia que són la cinquena generació, això sí que és veritat. Però després també hi ha una nova pagesia, que són doncs, gent jove que té aquesta vocació i que s'acosta doncs, al parc agrari doncs, buscant terra o començant a aprendre amb un pagès que ja està establert, no?, per aprendre a l'ofici, i potser doncs, en el moment de la jubilació d'aquesta explotació doncs poder fer-se encàrrec. Això seria el gran repte actual del parc agrari i de tota la pagesia, el relleu generacional.
1: Clar. Perquè no deuen haver-hi terrenys així lliures, no? Vull dir que no deu estar tot ocupat i amb gent. I
0: és que el parc agrari, és, al final són 3.500 hectàrees, he dit, però que siguin superfície agrària útil són 1.200. I llavors sí que està tot ocupat i de fet és un problema per hi ha explotacions que volen créixer, perquè tenir més terra és interessant si vols créixer i produir més, però també per poder planificar rotacions, per deixar descansar la terra, per fer mil i un maneig de la terra per incrementar la fertilitat, i a vegades les explotacions que existeixen tenen dificultats per créixer perquè no hi ha terra. Però sí que és cert que hi ha alguna part de terra doncs, que s'abandona, i llavors doncs, un altre repte doncs, és no, doncs poder posar en funcionament aquestes terres abandonades per poder oferir aquesta nova pagesia o per poder oferir aquestes noves explotacions, bueno, noves no, noves explotacions que existeixen que volen créixer. I llavors el Consorci té una borsa de terres que ara fa uns anys s'ha integrat a un banc de terres de la Diputació de Barcelona, que permet doncs, posar en funcionament doncs, tot
1: està
0: això.
1: Bé. I tu, quin paper tens al Parc Agrari?
0: Al Parc Agrari? Bueno, jo soc tècnica, ja fa molts anys que hi soc, i llavors, bueno, he fet al llarg de tants anys, no?, he fet una mica de tot, però bueno, ara estic més centrada pues, amb aquesta relació amb les agrupacions de defensa vegetal, amb els productors, en temes de recerca, no? El Parc Agrari és un territori que és també molt específic i a vegades pues, cal una recerca aplicada específica per resoldre problemàtica de petita explotació. I llavors el Consorci pues, a través de la Diputació de Barcelona i en aquest cas és algú que jo coordino, pues, fem recerca amb l'Institut de Recerca Tecnològica Agrària, amb l'IRTA, per exemple. Val, seria una de les coses.
1: I teniu algun banc de llavors o coses d'aquestes?
0: Nosaltres no ho tenim, però sí que en el territori, com que és un territori tan divers, doncs sí que tenim entitats que es dediquen a fer-ho, com per exemple la Fundació Miquel Agustí. Per exemple, ells sí que recuperen llavors, no? I després si ja saltem més cap a la banda de Manresa, doncs hi ha moltes entitats especialitzades en bancs de llavors. Això us haig de dir que a la finca Can Comas, on està la seu del Consorci, tenim un arborètum, que és una plantació d'arbres de varietats tradicionals a la comarca del Baix Llobregat. Llavors tenim varietats que es van deixar de cultivar ja fa molts anys, perquè surten contínuament varietats noves, adaptades a tant als models de consum, no? Adaptades als models de també de comercialització, no? Ara, si hem de transportar, potser doncs, un préssec doncs, ha d'aguantar, encaixar el camió, i molts préssecs dels que tenim a l'arborètum, que es cultivava abans, que són boníssims, però no aguanten aquest maneig. I per això es van deixar de cultivar, però sí que és important no perdre'ls, perquè és un patrimoni genètic. I això, per exemple, ho tenim al...
1: I es pot visitar, això?
0: Es pot visitar, sí, sí. Ara estem en un procés de traspàs, perquè la primera plantació es va envellir, ja tenia més de 20 anys, i els arbres són molt joves. Llavors, potser no es veuen tan clarament com fa 2 anys, no? Que estaven en producció, però sí.
1: I teniu algun contacte amb altres països d'Europa o fora d'Europa que tinguin parcs agraris i...
0: Bueno, a veure, el parc agrari en el seu moment, a l'any 98, es va emmirallar amb un parc que ja s'havia creat que es diu el Parco Agricolo Sud Milano. Aleshores, bueno, en aquell moment el parc agrari, el model de parc agrari del Baix Llobregat es va sorgir com una solució per protegir un espai agrari de Catalunya i també va ser el primer al territori espanyol. I aleshores això ha fet que òbviament, que ens hagi visitat molta gent, molts altres territoris, i arrel d'això doncs, s'han creat a Catalunya més espais agraris. Tenim el Parc Agrari de Sabadell, estic parlant primer a nivell local, el Parc Agrari de Sabadell, el Parc Rural de Montserrat, No sé si coneixereu l'Esperiol de Gallecs. Després hi ha també el Maresme, recentment s'ha creat un altre espai agrari, i també doncs, allà doncs, a Madrid s'ha anat escampant aquesta fórmula, per dir-ho d'alguna manera, de protecció de l'espai agrari, perquè si no, doncs, a vegades no cal anar més enllà, perquè si no doncs, l'urbanització doncs, va guanyant el territori. I també ens han vingut a veure doncs, de molts països, doncs, d'Estats Units, de Canadà, de Corea, de tot arreu. Realment és una fórmula que es planteja en molts territoris perquè és una problemàtica que es dona a tota Europa, no? Què fer amb els camps, no? A prop de les ciutats. Doncs, si volem conservar-los, s'ha de fer un pas més enllà, un pas valent, no? Que diria jo, de protegir i realment apostar per aquests espais. I sí, ens ve a visitar gent de tot el món. Sí.
1: Que bé, que bé, que interessant. Alba, tens alguna pregunta a fer-li?
0: Sí.
2: No, ara pensava, no, que aquest punt d'unió, no, entre el patrimoni genètic d'aquesta horta, d'aquesta horticultura amb el patrimoni genètic de la vinya, no? I que a vegades que dèbil és, no, la conservació d'aquest patrimoni, que hi ha unes casuístiques molt concretes de cada època, però en el fons es necessiten iniciatives perquè és que si no perdríem,
1: Totalment.
2: no, tota aquesta
1: Una part
2: diversitat.
1: important de la nostra història i a part del nostre futur, també, crec
0: Exacte.
1: jo.
0: Sí, perquè no podem quedar-nos en dues o tres varietats. Quan més diversitat genètica hi ha, doncs més resilients també
1: Clar.
0: podem ser.
1: Bueno, Elena, moltes gràcies. Després tornem amb tu al final del programa i ara escoltarem a Holiday de Luc Crembo i tornem amb l'Alba.

0: Val, doncs hem escoltat Holiday de Lucrembo i ara estem amb l'Alba Gràcia del cim Malvasia de Sitges. Hola, Alba.
1: Què tal? Molt contenta de ser aquí, finally.
0: Que bé, sí, finally, no? Ens ha costat, però bueno, les coses bones costen, eh? Bueno, Alba, doncs ja tenim aquí, explica'ns una mica la teva trajectòria i el teu paper al cim.
1: Sí, bueno, jo suposo que com la majoria de gent que arriba al món del vi, que no és que té una família viticultora, no?, o que forma part d'un celler, arribem per casualitat. No sé si és el teu cas, però en el món del vi arribes per casualitat i t'atrapa, t'hi quedes, no? I si a sobre hi pots fer el teu modus vivendi, és ideal, no? És la quadratura del cercle. En el meu cas va ser perquè jo vinc del món de la historiografia, jo sóc historiadora, i des de sempre havia pensat que quan tingués temps, doncs que faria recerca al voltant de el nostre licor d'or, no?, la nostra malvasia. Perquè bé, doncs sí que hi ha estudis previs, però no n'hi ha cap que agafi una visió global, no? Un 360 i intentar mirar, doncs, anar a consultar fonts primàries. I quan em vaig quedar embarassada del meu primer fill, vaig pensar, ara que tindré temps, que agafaré la baixada maternal, primer error de la maternitat, creure que tens temps perquè deixes de treballar. Vaig, doncs, d'alguna manera vaig anar a picar la porta del celler de l'hospital, no? Que és el celler emblema de la malvasia de Sitges, i els hi vaig oferir de dir, mireu, doncs faré això, si us interessa en parlem, no? I em van dir, doncs mira, no només ens interessa, sinó que ho necessitem, perquè necessitem obrir en poc temps un espai dedicat a la divulgació, no?, i a la difusió de què és aquesta varietat de raïm, i sobretot doncs li hem de donar forma. I d'alguna manera doncs vam encaixar, no?, les ganes i les hambre, l'hambre i les ganes de comer, no sé com ho diuen els castellans. I bé, i en plena baixa de maternitat doncs vaig començar a primer recopilar fonts secundàries, no?, de què és la nostra malvasia, i començar a projectar el museu, que si bé des d'un principi el celler de l'hospital pensava, no?, que havia de ser un espai rigorós, divulgatiu, no?, amb tot aquest material de fonts primàries, que ho és, però quan vam començar a caminar doncs vam veure que també teníem molt a dir amb l'enoturisme, no?, i aquesta experiència al voltant d'un vi, d'una cultura del vi, però que darrere hi ha Sitges, no? I la malvasia pot parlar de Sitges i Sitges pot parlar de la malvasia. Aleshores, bueno, doncs vam obrir el 2019, ràpid, molt ràpid, perquè això va ser de res, en un any vam haver de fer-ho tot, no?, el projecte, tot. I des del 19 que soc doncs la que porta la coordinació, la direcció, i que també doncs treballo juntament amb els tècnics de celler, perquè el centre d'interpretació no deixa de ser un espai enoturístic d'un celler, no?, que és el celler de l'hospital. I ja està fins a dia d'avui, que ja he tingut la segona nena i que segueixo més enganxada que mai a la malvasia i al seu món.
0: Sí, sí, realment, quina casualitat de que vas anar allà a parlar amb ells i que realment ja tenien el projecte pensat i, bueno, sí, que, no? O sigui, des del principi has estat...
1: Sí, sí, perquè, de fet, bueno, el celler de l'hospital forma part d'una fundació sense ànim de lucre, no?, que la seva missió principal és la cura de 100 persones grans, som una residència d'avis, que fa 100 anys rebem el llegat de la malvasia Llopis i Bofill, no?, que la família Llopis era una de les més ben posicionades en la comercialització de malvasia, participava a exposicions universals, tenia dels millors jornals que es consideren a Sitges, no?, i clar, l'últim hereu, doncs, mora a Sofia i era diplomàtic, no?, Manuel Llopis de Casades, mora al 35, no té descendència, i en aquell moment el que fa és doncs donar a l'entitat de beneficència més important de Sitges de les poques malvasies que quedaven en aquell moment. Clar, l'hospital, des d'un primer moment, rep el llegat, però ell la seva missió principal n'és una altra, no? I Sitges, amb 100 anys, ja abans de la filoxera s'estava transformant, però després de la filoxera nosaltres fem un viratge de 360 graus, bueno, 180, no? Que si no 360 tornaríem al mateix lloc. 180 i ens dediquem al sector serveis, al turisme. Aleshores, ostres, que s'hagi conservat fins a dia d'avui i que a sobre s'hagi conservat dins d'una entitat social, com és la nostra Fundació Sense Ànim de Lucre, la veritat que són moltes tecles, no?, a tocar. I l'hospital ho tenia clar, que ells, no?, com a entitat de Sitges, teníem la responsabilitat de difondre, no?, la malvasia. I a més tenim un espai molt concret, que és al mig de Sitges, amb una vinya urbana, és un edifici del segle XVIII... Vull dir que hi ha molts altres vestigis patrimonials que no deixen de ser actius turístics, també, a la vegada, no?, amb una bona gestió. L'hospital ho tenia molt clar, el que passa que al ser fundació doncs, mancaven recursos, no? I, yeah. I vam haver de tenir l'ajuda de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Sitges i des d'un primer moment decideix que l'hospital ha de caminar amb l'enoturisme i així a Sitges també doncs, es pot oferir una opció enoturística dins d'un entorn de sol i platja, que en el fons la majoria de vegades és un turisme molt massificat, no?
0: És una visita preciosa, la veritat, i la petita joia que teniu allà enmig, una vinya sí. molt petita, és com...
1: Sí, sí, és una micro...
0: Allà enmig de Sitges, que és el que dius tu.
1: De veïns, sí, no? Sí. Veïns i veïnes. És una vinya purament urbana, que diem, no és ni periurbana, ni és una vinya dins d'un poble rural, sinó que és una vinya enmig de Sitges, no arriba a una hectàrea, són 0,7, que és Malvasia de Sitges, que té uns 20 i pico d'anyets, no? es va replantar fa poquet, bueno, poquet, ara ja és una vinya adulta, no? I és hereva d'aquesta vinya històrica que va quedar davant d'Aiguadols, que és el port de Sitges, que és la zona de Llevant, no? Que és aquests peus del massís del Garraf, que encara es respira aquesta viticultura que Sitges havia sigut, perquè Sitges, abans de ser coneguda com una destinació turística internacional, era coneguda pels seus vins dolços, la Malvasia, el Moscatell, no? Érem la terra dels vins dolços i així ens posicionàvem amb el mapa. Aleshores, aquests reductes, com Astèrix i Obèlix, no?, davant dels romans, sí, aguantem sí. la pressió urbanística, la pressió turística, sí, sí. i intentem doncs, explicar les virtuts d'aquest raïm i d'aquest estil de vi i de la història mitològica que hi ha al darrere.
0: I hi ha altres cellers que estan plantant Malvasia, entenc, o que tenen, no? Sí. Per sort, o sigui que no...
1: Sí, sí.
0: Que s'està...
1: Som el gremi sí, de les sí. Malvasies, no? O tenim un lobby. Sí, va haver-hi... Hi ha hagut com diferents onades. Va haver-hi una primera als anys 90, principis del 2000, que sobretot Vega de Ribes, Torre del Beguer, Gené Ventura, Pardes... Van ser uns visionaris també perquè a través d'Antoni Almirall, que era un enginyer agrònom de Sitges, era qui va tirar endavant el celler de manera altruista, no? Ajudant el metge, ajudant a les infermeres, ajudant a les monges, a que jo no caigués pel seu propi pes, sinó poder fer la nostra mistela. Doncs aquest senyor era enginyer agrònom i va tenir diferents alumnes i molts d'ells estaven vinculats amb aquests cellers que he comentat. I als anys 90 van veure les meravelles d'aquesta varietat de raïm, refotuda peu de vinya, però que després et dona unes possibilitats enormes a celler, no? I ells van començar a plantar. I, de fet, Vega de Ribes va ser el primer que va fer un vi sec de Malvasia, el Sasserra, no? El mític Sasserra. Mm. Però després ja van començar a venir els altres. I després també trobem una segona onada, cap a principis del 2010, que comencen a plantar més cellers, no? Oliver viticultors... I des que hem obert el CIM el 2019, hem detectat una tercera, i aquesta darrera onada, que és la que estem vivint ara, que el que fa són els números, són claríssims, no? O sigui, als anys 90 només quedava la nostra hectàrea de Malvasia de Sitges, de celler de l'hospital, davant del mar. Ara ja tenim 100 hectàrees de Malvasia de Sitges que impliquen 32-33 cellers amb uns 50 monovarietals al mercat. Això és una gran celebració, per això quedava... Malvasia, que es treu al mercat, la celebrem com a pròpia.
0: Clar.
1: Perquè vam estar del canto d'una moneda que no desapareix aquesta varietat de raïm.
0: I en un temps relativament curt.
1: Sí, no? I amb una enologia moderna que ho acompanya. No? I un mercat molt competitiu que també li dona aquesta legitimitat com un raïm que dona uns vins molt competitius. Són uns vins de segment mitjà-alt, perquè la vinya, com us deia, no? És molt refotuda, és una vinya molt sensible a les malalties fisiosanitàries, que acostumen a ser fongs. És una vinya, és un raïm que ens dona pocs rendiments. És un raïm que l'has de sobremadurar, perquè és de cicle llarg, però és que a part has de sobremadurar perquè té una acidesa molt alta. Aleshores, són tot un seguit de factors que si els poses tots junts fa que el quilo del raïm sigui molt més car. No? Està molt per sobre, fins a 3 vegades més que altres varietats tradicionals o autòctones del país. Per tant, els seus vins seran cars. I també n'hi ha poca, 100 hectàrees és poquet, no? En comparació dels 11.000 de Macabeu o els 9.000 de Parellada, no? Doncs és poquet, no? El que passa que són joies de corona dins de cada celler, perquè com que costa tant, el celler li té molta pressi, són microvinificacions amb un posicionament mitjà-alt i a l'storytelling li ajuda moltíssim al celler, no? Aleshores, les Malvasies, el que notem, no?, quan treballem colze a colze amb els altres cellers que la tenen, és que tenen poc, però que la mimen molt dins el celler, no? I els hi dona un posicionament molt xulo. I al cim el que intentem també és ser la casa de totes les malvasies, no? I aquests 30 i pico cellers, 50 monovarietals, intentem que el cim se'ls sentin seu. Els hi oferim per fer presentacions de producte, per fer visites comercials, i després al novembre fem la gran celebració de la malvasia, que és la setmana de la malvasia.
0: És que és un projecte realment molt únic i molt maco.
1: Sí, que coneguem... Jo no conec cap altre espai, com a mínim a nivell d'estat espanyol, no? Tret de malvasies, a les Canàries, que també hi ha museus de la malvasia, el Grifo, no? O el Museu de la Malvasia de la Palma, que puguis estirar-te en el fil de territorialitat i d'història d'una varietat de raïm. Hi ha museus del vi, però són més transversals, no? O sectorials, o de mètode, no? Com el Centre d'Interpretació del Cava. Però d'una varietat de raïm, la veritat que no ho conec. Si algun oient en coneix algun, que es posi en contacte, perquè m'encantaria anar-ho a visitar.
0: I es fa escumós de malvasia?
1: Sí, ja fa ben bé uns 20 anyets que s'estan fent escumosos de malvasia. El primer, si no recordo malament, va ser un escumós de Clos Lentiscus, també que va ser un dels primers que va plantar malvasia, a Massís del Garraf, a Sant Pere de Ribes. I avui dia tens tant mètode tradicional, no? Doble fermentació amb malvasia, com ancestrals també de malvasia. I clar, aquesta dicotomia entre sobremaduració, acidesa, però també, no? un mètode de generar un vi escumós, són vins molt interessants, molt gastronòmics i molt que conviden molt a beure. No? No? Sí. Són d'aquests vins que obres, estàs cuinant i t'asseus a taula i ja no en queden.
0: Sí, sí. I explica'ns una mica les visites i tal. Pot anar a visitar a la pàgina web.
1: Sí, a la nostra web o a xarxes socials podran veure les activitats que fem, tant al nostre core, no? La nostra activitat principal, que és anar a visitar aquesta vinya urbana, aquest complex modernista, que és on també estan els nostres residents, les nostres persones grans de la residència. I també doncs, hi ha una explicació del que és la malvasia, la seva història medieval, com arriba a casa nostra, el seu posicionament en època de la màxima expansió, no? I també de l'exportació, aquests vins dolços, a la majoria de les vegades encapçalats, no? Que es fortificaven, arribaven a aguantar les condicions marítimes, no? I arribaven al Centreamèrica, Sud-amèrica, al nord d'Europa. Per això també els vins dolços en la història del vi són els vins més famosos, perquè són els que han arribat més lluny, els Màlaga, els Jerez. Tot això és el que expliquem al museu. Aleshores, òbviament, acabem amb un tast de vi, sempre, no? Amb gastronomia local, amb formatges de xerigots, els embotits Mallard. I després tenim altres diferents idiomes, horaris, eh? Obrim cada dia menys dimarts, estem a Sitges, no? Per tant, obrim matí tarda, menys un dia que hem de parar màquines, però sí. I després tenim altres activitats, que és el que us comentava abans, no? Que intentem explicar què és Sitges a través del seu vi, però tenint en compte tots aquest partenariat tan fort com pot ser el modernisme, no? i el que és el concepte dels museus de Sitges, tenim activitats amb ells, la pesca, no? Aquestes arts tradicionals, aquesta pesca extractiva, tenim una activitat amb la confraria de pescadors, després també tenim activitats amb esdeveniments molt emblemàtics de Sitges, com pot ser el Festival de Cinema. Quan és el Festival de Cinema fem una visita guiada per les seus i acaba amb un tast de malvasies a la sala VIP del certamen, amb els equips artístics de les pel·lícules. Vull dir que el nostre ADN també està molt arrelat a intentar fer un scoop out, no? I veure què és el que està passant a Sitges i, sobretot, què és Sitges? Doncs és gastronomia marítima, és modernisme, és cultura, és aquest punt de cosmopolitisme, i això intentem traslladar-ho a la nostra oferta enoturística.
0: Ah, perquè llavors és incloure tots els aspectes de Sitges és també molt...
1: Sí.
0: Molt original.
1: Bueno, i ho hem d'aprofitar, no? Perquè altres cellers no tenen aquest avantatge, no? De que estan més aïllats en un entorn rural o d'un paisatge de viticultura. Però, clar, nosaltres estem al rovell de l'ou cultural i Sitges és que cada cap de setmana hi ha alguna cosa.
0: Clar, clar.
1: I aleshores això ho havíem d'aprofitar. I també, doncs, perquè l'hospital, clar, són 700 anys d'història. L'hospital de Sitges es funda en època medieval. I és curiós com és la història, no? Perquè en el mateix moment que es funda l'hospital de Sitges és el mateix moment que arriba la malvasia. Són aquestes vides paral·leles que, pam, no? L'any 35 del segle XX ens tornem a ajuntar, però hi ha una vida en paral·lel i l'Hospital de Sitges té tanta història que té un arrelament molt profund a Sitges i generacions senceres, quan ja l'Hospital de Sitges es va traslladar on estem actualment, que en aquell moment, a principis del segle XX, era a les afores, però ara estem enmig d'un poble, d'un barri molt local, doncs moltes generacions anaven a jugar a l'hospital, rodejats de vinyes, de garrofers, i això encara ho pots palpar quan, per exemple, d'aquí una setmana rebrem el concurs nacional de clavells per la festivitat del Corpus. I el pati de l'hospital, que és el pati dels avis, però és el pati on s'efectuen les nostres visites guiades, tindrem més de 500 clavells posats així com ben disposats, perquè és un concurs vinculat al Corpus, no? I això no ens ve sol, perquè això mai ve sol, però sí que és molt fàcil a Sitges, no? Generar aquestes doncs, sinergies i poder explicar al nostre enoturista què és Sitges a través del seu vi.
0: I el mateix que li he preguntat a l'Helena, teniu contacte amb altres vinyes petites, tipus la de París o...?
1: Sí, hi ha una associació que és Vinyes Urbanes, i mira, justament ara estan elaborant una publicació i ens han enviat el qüestionari, i sí, estem en contacte també amb Can Calopa, que està aquí a la zona periurbana de Barcelona. Però clar, aquí a Catalunya sí que no coneixem cap tant com tan urbana com la nostra. També estem en contacte amb altres territoris de Malvasia, perquè si una cosa té la Malvasia és que és un dels estils de vi que més ha viatjat, que més traçabilitat documental té en la història, no? d'Europa principalment. I aleshores estem en contacte sobretot amb Croàcia, amb Itàlia, amb Grècia. Ara a l'octubre vam anar a Monemvasia, que és aquesta illa grega des d'on tradicionalment han sortit tots aquests vins, no? A través del contacte amb Gènova, amb Venècia i tot el que és aquesta territorialitat marítima de la Mediterrània, no? que va fer que la Malvasia viatgés per tot el Mediterrani. Hi ha unes vinyes també molt curioses i que tinc pendent d'anar a visitar, que és una cooperativa a Mallorca, a Banyalbufar, que tenen Malvasia. És la seva tipicitat, Malvasia de Banyalbufar, i crec que tenen 2-3 hectàrees, també vinifiquen, i tinc pendent d'anar-los a veure. Perquè sí, realment la Malvasia té tota aquesta connectivitat, no? De Mediterrani, de territoris, i dona la casualitat, o no, no? Que com que la Malvasia arrelava molt bé amb aquests espais calcaris i de port, no? per la brisa marina, no? i per aquesta necessitat de mar, clar, al segle XX ha donat la casualitat que són aquests territoris que s'han transformat en molts territoris turístics. I per tant hi ha, no? perquè a Venècia també passa, vull dir que a les afores de Venècia, hi ha aquest paral·lelisme entre territoris que en època medieval van ser receptors d'aquest estil de vi i aquesta varietat de raïm després, que ara han patit aquesta transformació de sector econòmic, no? des de doncs, això industrial o sobretot turístic, perquè es costa.
0: Fascinant, molt interessant. I què tens aquí, aquesta ampolla?
1: Sí, us he portat aquesta ampolla de vi dolç, no? Els vins dolços sempre tenen algú que enganxen, són vins que ens connecten amb la tradició a Catalunya, no? Aquests vins rancis o els vins dolços de llarga criança, amb castanyer, doncs a la nostra Malvasia actualment estem amb una collita del 2015 al mercat. Són 10 anys de criança i és una mistela, perquè doncs, sí que hi ha el vi dolç natural, no? i tenim documentació doncs, que abans es feien també vins dolços naturals a Sitges, però la mistela és de les més conegudes. I per tant, doncs, el celler de l'hospital és la seva emblema, és el seu vi més conegut, és un vi reconegut internacionalment. No? Ara recentment hem rebut una medalla a Brussel·les, al concurs internacional de Brussel·les, i clar, ens ajuda molt doncs, a posicionar-nos en un mercat molt competitiu, tots aquests reconeixements. Perquè...
0: I internacionalment us coneixen?
1: Doncs bona pregunta, Dominic. I crec que bueno, la veritat és que no rebem peticions d'enviaments, no? o per introduir-se en cartes en el sector horeca o restauració. Però sí que es dona una situació peculiar, que és que a Sitges, com sabeu, no? rebem molt públic internacional, ens venen a fer la visita i després sí que hi ha una postvisita i hem trobat alguns clients que els s'han generat a través de les visites enoturístiques.
0: Perquè exporteu? Teniu? No, deu tenir que, producció no. per exportar.
1: Com a molt, els millors anys en fem 10.000 ampolles. Clar, nosaltres fins al 2015 sí que aquest vi dolç precisament el fèiem a les instal·lacions on ara està el museu, però des d'un primer moment els vins, nosaltres tenim 6 tipus de vins, 100% Malvasia de Sitges. Tots ells ja, des d'un principi, els hem externalitzat la seva vinificació. Per tant, clar, la producció és molt petita i, a part, sobretot, no hem de perdre de vista aquest paraigües de fundació sense ànim de lucre, mm-hmm. no? Que no hem de créixer per créixer, no és la nostra missió, no? La nostra missió és que el celler sigui rentable, no? Que intentar repercutir el màxim possible amb les persones grans. Sempre els hi diem a les nostres visites, el teu tiquet, no? O la teva visita que estàs fent, o l'ampolla, si te'n vols endur a casa, si t'han agradat els nostres vins, va directament a la fundació social, no? A la fundació sense ànim de lucre. Aleshores, clar, exportar, de moment no ens ho plantegem. Mm. Ja celebrem més que hi hagi més malvasies d'altres cellers. Jo què sé, per exemple, el celler Credo, no?, de Recaredo, som conscients que té una malvasia que l'exporta quasi tota i és una malvasia exquisita, no?, que és el que busca el mercat. Vull dir que hi ha altres cellers, a Vega de Ribes, a Torre del Veguer, que exporten i
0: amb això ja.
1: Són les seves lligues. Sí, la nostra lliga és una altra, no? Sí, la difusió és...
0: No, i també ho fa com una mica més únic i més, no sé... més especial, crec.
1: Sí, ens ho podríem plantejar, yeah. I mai, vull dir, són futuribles que per què no, però a hores d'ara encara estem en aquesta casella, no?, d'aglutinar, de difondre, de consolidar la varietat. També és veritat que quan vam començar a obrir el museu, molta gent deia, ai, quasi de punt desaparèixer, punt desaparèixer. Ara aquest discurs ja ha quedat molt al... molt passat, no? I l'hem superat, el discurs. Ja no només no està a punt de desaparèixer, sinó que s'estan fent vins molt interessants, molt versàtils entre ells, molt complementaris.
0: Sí, sí, sí. I has dit bota de castanyet. Sí. Tots els vins estan en...
1: La dolça.
0: Ah, la dolça.
1: La dolça. Va. Després tenim dos escumosos, un ancestral i una doble fermentació de llarga criança, d'uns 40 mesos de criança. Després tenim un vi jove, que li donem repòs en ampolla, també, per arrodonir la... acidesa, que té aquesta varietat, que és una de les seves grandeses, i un vi blanc també, bueno, tots són vi blancs, un raïm blanc, per suposat, un vi que passa per roure. Li donem una miqueta de roure, i llavors diferenciem el blanc subur, que és jove, i el llegat llopis, que és roure.
0: Doncs jo recomano molt aquesta visita, perquè és fascinant, realment és una visita molt... és molt especial. M'agrada molt, o sigui que... I l'última pregunta que us faig a les dues, primer a tu, Helena, que has parlat primera, si fossis una hortalissa o una fruita, quina seria?
2: Ostres, doncs...
0: Ai, perdona, Helena, tu volies comentar una cosa última?
2: Bueno, abans, quan us he parlat dels restaurants adherits al col·lectiu Sabors de l'Horta, no hi he pensat a comentar-vos on podeu trobar informació sobre ells, perquè si voleu degustar plats fets amb producte fresc del Parc Agrari, tant si entreu a la pàgina web del parcagrari.cat com el de la Consorcia Turisme, trobareu aquests 38 restaurants que estan adherits perquè han signat un protocol d'adhesió, perquè han de complir una sèrie de, no, de compromisos, i bueno, jo animo a tothom a que vagin a aquests restaurants a poder degustar aquests plats.
0: Molt bé, perfecte.
2: I tornant a la pregunta que em feies, jo penso que ara mateix voldria ser un moniato. Sí, voldria ser un moniato i us ho explicaré. Des de fa uns anys hi ha un grup de pagesos del Parc Agrari que van començar a regenerar el sòl a través d'incorporar restes de poda vegetal urbana, i és algo molt, molt innovador perquè en poc temps han aconseguit pujar uns nivells de matèria orgànica que amb d'altres aportacions de matèria orgànica no era possible. I van veure que el primer cultiu que poden fer després d'aquesta aplicació tan massiva de restes de poda, sense compostar, és el moniato. Amb la qual cosa, doncs, és un producte, bueno, és un cultiu molt interessant i que, a més, ara té un paper interessant, doncs, per fixar carboni, no? Està molt xulo. Vull dir que...
0: I té el mateix... com la patata, es conreu de la mateixa manera que una patata?
2: Sí, és molt semblant, sí, és un tubercle igual. Va. I el que passa que té unes propietats, és més dolç, no? També hi han de molts colors, el que permet a la cuina, no?, a donar diferents tonalitats, i a posar-li el taronja, el blanc, i realment s'està fent bastant, i és important que el consumim, que l'incorporem a les nostres plats, a la nostra dieta.
0: Bona elecció.
2: Sí, un carboniato, que li diuen ells, perquè ajuda a captar carboni dintre d'aquest projecte de regent sol.
0: Doncs també molt interessant.
2: Sí.
0: Bueno, I tu, Alba, quina varietat series? A veure, pregunta del millón.
1: Sí, resposta fàcil, no?
2: Sí, sí, sí. No, si pogués triar, doncs sí, la malvasia, no? Perquè és aquesta varietat de raïm, no?, que ha aguantat la embestida de l'oïdi, de la filoxera, del mildiu, però sobretot en el nostre cas, no?, el canvi de sector. Mm-hmm. Hi ha unes imatges molt xules dels anys 20 a Sitges que es veu a l'ermita del Vinyet, que es diu Vinyet perquè estava rodejada de vinyes. Ara és un nom a Sitges, però hi ha unes imatges molt xules que encara es veuen totes les parcel·les de vinya que hi havia a la zona de Ponent de Sitges, que és la zona que queda de l'església cap endavant, no? Mm-hmm. Tot allò eren camps, i clar, eren les vinyes del Sorral, que es deien, perquè quasi arribaven a les dunes de la platja, mm-hmm. no? I és un paisatge que, ostres, que m'agradaria ser una vinya d'aquelles allà plantades al voltant de l'ermita del Vinyet, amb la brisa marina, no?, que matempera, i aquesta salinitat que després es trasllada als nostres vins.
0: Sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Gràcies. Molt interessant ha estat.
2: Gràcies per convidar-nos.
0: Ja ens veurem.
1: Fins a propera.
2: Fins aviat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació, escoltarem una selecció dels millors programes a l'hora dels joves d'aquesta temporada.
3: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
4: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
5: Joder, qué tropa.
4: L'hora dels joves.
6: Benvinguts, benvingudes, benvingudis a un nou programa.
7: Ja es trobava a faltar això, eh?
6: A un nou programa, saps què vol dir això?
7: Què vol dir això?
6: Que és el programa 1 de la temporada 4 de l'Hora dels Joves.
7: Un aplaudiment, mare meva, mare meva, mare meva. Però
6: vale,
7: hi ha molt poca gent aquí.
6: Hola, hi ha algú?
8: Hola.
6: Hola!
7: Hombre!
6: La retrobada amb el Joan. Vale, explicar que el Pedro, aquesta temporada, estarà bastant absent. Per què? Perquè s'ha anat a estudiar a Reus.
7: Déu meu, tio.
6: I dius, Pedro, què fas a Reus? No ho sé, en respondrà d'aquí 2 setmanes, perquè no vindrà, però farem trucada.
7: És que al Pedro se le fue.
6: Se le fue, sí, literalment.
7: Fue.
6: I el Joan ara mateix no està a l'estudi, està en trucada. Perquè on està Joan?
8: Justament a prop de Reus, ara mateix, estic a Salou per ocasió de la Festa al Cel, que és un festival aeri d'aquí català.
6: Que te'n vas al cel amb patinet.
8: No, tio,
7: si vas
8: patinet,
7: al cel.
8: No, en Eurofighter ja volem.
6: Home! Molt bé. Vols començar a jugar o què?
8: No sé, el que vosaltres vulgueu. A veure, que jo respecto els ordres.
7: Com sí, sempre, doncs, comencem
6: que em sembla
7: Hora
6: que
7: Joves
6: toca, eh?
7: Amb les notícies.
6: Notícies!
7: Què ens porta, Joan?
8: Doncs mira, us porto justament perquè doncs, estic aquí a Salou ara mateix, que estem fent el Festival de Salou de la Festa al Cel del 2025, que en aquesta ocasió d'enguany doncs, estem a Salou, altres anys s'ha fet a Barcelona, a Mataró, a Lleida fins i tot, i doncs res, estem aquí, jo ara mateix estic a l'hotel.
6: Estàs a PortAventura o què?
8: No, tito,
7: hombre, es pot aprofitar, no? Es pot aprofitar i pujar-te ja.
8: Passa que complicat, ja vaig anar fa dues setmanes i...
6: Ai, els diners.
7: Mala experiència, no?
8: No hi ha pasta.
7: A veure, però explica què va passar.
8: No, res, bàsicament, PortAventura va anar molt bé. Va ser guai, l'únic que el Sambal està tenint problemes de tema del tancament de l'arnès i, bueno,
7: en fi, que no vaig anar després de tu i no sé si em vaig donar compte, la veritat, però...
8: Pues no sé, però jo a Sambal no vaig pujar.
6: Bueno, va, deixem-nos de tertúlia, que després ens toca. Joan, notícies, va.
7: Què portes,
8: doncs,
7: Joan?
8: Doncs res, això, Festa al Cel, un dels festivals aeris més grans de tota Catalunya, ara mateix, des d'aquí, des de Salou. Estem a dia 19 de setembre gravant aquest programa, però s'emetrà el dia, si no m'equivoco...
6: 26.
8: 26. Doncs res, ha passat el Festival Aeri de Salou, jo de l'únic que puc parlar és de que he vist els entrenaments i han sigut una punyetera passada. Vale,
7: però quants dies del Festival Aeri?
8: A veure, són tres dies. És divendres, vale, que tenim el que són els entrenaments de dia. Uh-huh. Dissabte, que seria un Sunset Air Show, vol dir que és una exhibició aèria, però per la tarda, quasi per la nit, vale, amb tema focs artificials també i tal. I diumenge, que està l'exhibició aèria com a tal, que és, doncs, és un diumenge pel matí, totes les exhibicions, etc.
6: Però llavors, Joan, vale, això és com un cap de setmana de MotoGP, per dir-ho així.
8: És pràcticament un cap de setmana de MotoGP, però en comptes de motos hi ha
6: avions de combat. Avions.
7: L'altre dia vaig veure jo que als Estats Units tenen un festival on fan avions teledirigits i els volen... En plan, és un festival d'avions teledirigits i els volen tots en un descampat i s'han d'automatar tots fins que queda un i guanya
6: premis. Aquest crec que no són ni teledirigits ni es maten.
7: No, però estaria guapo.
6: No, Joan.
7: Sí, fer alguna cosa així per Barcelona... No?
8: Podrien matar, però... No,
6: sisplau, no.
7: Matar més literal, ara.
6: No.
7: Seria més literal.
8: No, ja.
7: Però bueno.
8: Són avions... A veure, entre participants així més significatius, doncs tenim, per exemple, Eurofighter Typhoon, que és un caça de fabricació europea de l'Exèrcit de l'Aire.
7: Mare
8: meva. Juntament també amb un altre F-18 de l'Exèrcit de l'Aire, la Patrulla Aspa, que diguem que són els helicòpters de... que són els de, bueno, d'exhibició aèria, bàsicament. Uh-huh. Els paracaidistes de la patrulla acrobàtica paracaidista i més altres, per exemple, helicòpters...
6: Però llavors és tot d'Espanya?
8: Sí, hi ha molts avions espanyols. Després també tenim un Airbus A320, que és un avió típic de Vueling, un avió comercial que també està fent exhibició.
7: Però ja, en plan, fent voltaretes per allà o...?
6: No, jo vull veure un A380 fent un looping.
7: Ho fan per la platja o com
8: sí,
7: va això?
8: Sí, fan passos baixos per la platja, etc. També tenim avions francesos, també de la Fundació del Parc Aeronàutic de Catalunya, de l'aeroport de Sabadell...
6: Ai, mira!
8: Diem que hi ha moltíssima cosa civil, però també tenim una miqueta militar que també ens ajuda a doncs, gaudir una miqueta més del tema.
7: Vale, Joan, una pregunta. Tenim notícies de l'actualitat del poble?
8: Tenim notícies de l'actualitat del poble.
6: A veure, sí, què ha passat a Sant Cugat?
7: Queden 4
8: doncs, mira,
7: minutets.
8: Queden 4 minutets, perfecte. Us ho dic perquè no tinc un rellotge.
7: Ho vas dient jo, no preocupis.
8: El més significatiu que jo crec que ha passat ha sigut el drama del cotxe a la rotonda del McDonald's.
6: És que... No, és que va ser bastant fracàs, eh? Jo vaig veure, jo crec que va ser com... Juan, el cotxe és por aquí, és que el Google Maps me dice por aquí. I a tomar por saco.
8: bàsicament, la rotonda elevada que hi ha doncs a la, al McDonald's, que hi ha al costat de la zona de discoteques.
7: Exacte.
8: Doncs una caigudeta de 4 metres, així tontorrona, vale? I re, han desplaçat 8 dotacions de bombers.
6: Re, és que van fer una mica de teatre.
7: Sí.
8: Bueno, una mica. Sí, sí, sí, sobretot.
6: No, perquè està al costat. Llavors...
8: Hi ha un vídeo que podeu trobar a Cugat Media on, bueno, crec que no ha passat res amb la persona. Sí que és veritat que ha sortit ferit, però ha pogut anar fins a l'ambulància pel seu propi peu.
6: No, sí, sí. Que recuperi des d'aquí, des de Cugat Media, escalf. Que recuperi escalf. I escalf. I sempre una abraçada ben forta.
7: Exacte, exacte.
8: Molt forta. I després, com a notícies així una miqueta més internacional...
6: Ostres, que ara doncs som internacional, Joan.
8: I ara intentaré incloure una miqueta més de notícia internacional, perquè a Sant Cugat, sincerament, no és cap així gran cosa.
6: No passa res.
8: Som molt poquets. En aquest poble, doncs, passa poquet.
6: Era, poquets no som, però...
7: Poquets bueno. no som. No, poquets. Hi ha més pijo que un cap d'un nen, però...
8: Doncs res, bàsicament una notícia així més internacional, doncs més de 50 eurodiputats demanen a la EBU, vale? Que l'EBU és la Unió Europea de Radiodifusió, que Israel sigui expulsat d'Eurovisió com va ser Rússia.
6: I si a Israel no està expulsat d'Eurovisió, en teoria Espanya no participa.
8: En teoria, Espanya, vale, Espanya i un plegat de països més, com per exemple em sembla que era poder Eslovènia, em sembla, Itàlia no, però Eslovènia, França podria ser, no vull desinformar, però no me'n recordo ara mateix, que havien dit que no participarien si Israel estava doncs, al Festival de la Cançó d'Eurovisió. I doncs res, bàsicament ja podem, hem vist com hi va haver-hi un rebuig bastant heavy a l'edició d'aquest any d'Eurovisió 2025, on doncs, l'EBU intentava ocultar, però bàsicament doncs, hi havia crits constants contra la cantant, que no poso en dubte que cantés bé, però igualment van estar cridant tota la rata i van intentar ocultar, però no van saber fer.
6: De fet, et dic un facto.
8: Vinga, tira el factor.
6: Crec que Espanya va votar Israel l'any passat.
7: Sí, però va ser un hackeig,
8: sí, pot ser,
7: no?
6: No.
8: No sé si va ser un hackeig, però va ser...
6: Des d'aquí no podem confirmar, però...
7: No són notícies.
6: Es va votar.
8: Va ser un quadre.
7: Doncs molt bé, Marc.
8: I per últim...
7: 30 minuts.
6: Per últim... 30 segundets, vinga, va.
7: 30 segons, perdó.
8: Últimament, doncs ja sabeu el que ha passat amb l'assassinat de Charlie Kirk. Doncs bàsicament...
6: Camp Pau, descansi.
8: Doncs... Campa descansi Charlie Kirk, que doncs ha sigut
7: perquè és un humà.
8: Tirotejada. Vale? I res. I bàsicament doncs, el Senat dels Estats Units ha proposat, bueno, no ha proposat, de fet ho ha declarat el dia 14 d'octubre com el dia nacional al record de Charlie Kirk.
7: Mare de Déu.
8: I res, doncs, bueno, Charlie Kirk era conegut doncs, per desmuntar... Bueno, per intentar desmuntar

0: És igual que estigués amb la seva filosofia, amb la seva forma de veure les coses, al final és una violència per llibertat, o sigui, per llibertat d'expressió i de dir la teva. Exacte. I contra això s'ha fet un assassinat, cosa que estic en contra. Llavors...
1: Que potser no estàs a favor d'aquesta persona?
0: Molt
1: bé. Bueno, vale, molt bé.
0: O sigui,
1: fantàstic, però no el mati, xaval.
0: Doncs després d'aquesta notícia passem a històries absurdes, no?
1: Sí. A veure, Pedro!
0: Pedro?
1: No, i el Pedro, som-hi!
0: Històries absurdes.
1: No, us explicaré, us explicaré.
2: Un segon de silenci pel Pedro.
1: On?
0: Un segon de silenci.
1: On? Molt bé.
0: Ja està, molt bé.
1: Us explicaré... què es farà en els casos que el Pedro no estigui. En lloc de fer històries absurdes, farem històries de Sant Cugat per aprendre una mica de la nostra ciutat. Que jo t'he de dir, fa, crec que dues setmanes, em va vindre un i em va dir, Martí, per què se celebra Sant Madí? I jo, home, però que no ho saps. Em diu, no. Doncs per això ara us explicarem, el Genís i jo, la història de Sant Madí. Diu la llegenda que Madí era un pagès que vivia a la vall del Gausac, a la serra de Collserola, per si algú no està enterat, cap a l'any 303 després de Crist. Durant el domini de l'emperador otomà Dioclecià. Vale?
0: Dioclecià.
1: Quedeu-vos amb aquest nom.
0: Dioclecià.
1: En realitat no serveix per res, però bueno.
2: Vaya nom, xaval.
1: Sí, bueno, és que són romans.
0: Així són.
1: En aquesta època es van iniciar unes fortes persecucions contra els cristians, les mateixes que van afectar a una altra famosa santa barcelonina, Santa Eulàlia. El bisbe Sever, i quedeu-vos amb aquest nom, sisplau, bisbe Sever, constantment assetjat per les autoritats romanes, va haver de fugir de la ciutat i van prendre el camí tradicional que unia Barcelona amb Sant Cugat del Vallès, a través de la serra de Collserola.
0: A mig camí, amb les tropes...
2: El camí del Tibidabo, bàsicament.
1: Ah, bàsicament,
0: el camí que fas per anar quan... estaria molt bé i plantar aquest camí com el camí que es fa quan FGC no funciona. FGC no funciona.
2: Exacte.
1: Pues anem caminant, no passa res. Som-hi.
0: A mig camí, amb les tropes romanes perseguint-lo, Sever es va trobar el pagès Madí plantant faves. Li va explicar la seva situació i, com que era un home de tan bona fe, va demanar al pagès que si els seus perseguidors preguntaven per ell, els hi digués la veritat, indiqués i no indiqués cap on es dirigia.
1: O sigui, jo sóc un romà. Escolta, tu, cristiano.
0: Jo hablo castellano.
1: Tu, ¿dónde está Sever?
0: Sever, yo no sé.
1: ¿Pero dónde está?
0: Que yo no sé nada.
1: ¿Pero dónde está?
0: Que
1: en teoría diu la veritat. ¿Pero dónde está?
0: Crec que està... Mira, cap a Barcelona.
1: Ah, molt bé.
0: Quan Sever va seguir el seu camí les faves que plantava Madí van començar a créixer i a florir miraculosament. Era una mostra de la beatitud del bisbe.
1: Els perseguidors romans no van trigar gaire en arribar i quan van interrogar Madí, que és el que acabem de fer, no es van creure la seva història. Llavors, clar, van dir un bisbe que indicava als seus perseguidors on podien empaintar-lo. O sigui, tu estàs dient, sí, no, jo estic anant cap allà. És com, però si m'estàs quasi matant. I després unes faves que brotaven miraculosament. Ah, van pensar que el pagès es mofava d'ells i volia protegir el bisbe. I sentint-se enganyats...
2: Però...
1: Què?
2: Però una cosa, el bisbe tenia polvo de hueso, llavors.
1: Sí, una mica. Llavors, sentint-se enganyats, se'l van emportar detingut mentre anaven a capturar el bisbe. Més tard, els dos van ser empresonats i torturats a Sant Cugat del Vallès i Madí fou degollat.
0: Mare meva. En memòria de tota aquesta gesta...
2: Sàdic,
0: ja veus, és que... Innecessari, mare meva. En memòria de tota aquesta gesta, Sant Madí és copatró de Sant Cugat i a Barcelona hi tenia molts devots. En honor del màrtir que va patir... Té una... Bueno, en honor del màrtir que va patir, té una ermita romànica dedicada a la zona on suposadament vivia. A la vall de Gausac.
1: Ah, que ja ho hem dit abans, però és a la serra de Collserola. Si algú no sap on és Sant Madí, que s'ubiqui, home.

0: precisament vosaltres, en aquella ermita...
1: Digues, no, allà a Sant Madí, les torres elèctriques, doncs per allà plantava la
2: torre. Ah, efectivament.
0: Tu sigui la torre elèctrica...
2: Que és el que feia a Sant Madí, més o menys.
0: A l'època que existien. Bueno, és precisament en aquella ermita on cada any, el 3 de març, dia de Sant Madí, hi arriben el pelegrinatge de romeus procedents de Barcelona i Sant Cugat. Allà es fa un aplec al camp del Miracle, on una esplanada on es suposa que van brotar les faves, no, Matí?
2: O sigui, la cosa és, es fa al camp del Miracle. Per què es diu Miracle? Doncs perquè ja van brollar les faves i per això el dia 3 de març també es compren faves.
0: Evidentment. I aquesta és la història...
2: De Sant Madí.
0: Molt bé, molt bé. Un fort aplaudiment. Un fort
2: quina
0: aplaudiment.
2: Bona secció, Perdona.
0: Jo crec que és una bona candidata a... Bueno, quan no hi ha la secció del Pedro...
2: Pues aprendre una mica de Sant Cugat, perquè al final farem bastantes històries de Sant Cugat i bastantes històries de Catalunya, perquè al final de Sant Cugat no hi ha tantes, però bueno. I, bueno, no sé, aprendrem una mica.
0: Exacte.
3: Com almenys ens culturitzem.
2: Exacte.
0: Doncs ara...
2: Anem a parlar una mica, no? Perquè jo tinc unes ganes de parlar, xaval. Bueno...
0: De què parlem avui? A on parlem avui, de què?
2: Mira,
0: a la...
2: Tertúlia. I saps de què parlarem a la tertúlia, Genís?
0: De què parlarem avui, Martí?
2: I saps de què parlarem a la tertúlia, Joan?
1: No tinc ni la menor idea, xaval.
2: Doncs jo t'ho dic, de l'inici de curs!
1: No.
2: Bé, a veure, o sigui...
1: Estic molt enfadat.
2: Ja sabeu, s'ha començat el curs.
0: Per què estàs enfadat, Joan?
1: Mira, no, espera. Deixa introduir que després començaré a dir quatre cosetes.
2: Ja sabeu que s'ha començat el curs. Jo... personalment el vaig començar el divendres passat, el 14 de setembre... el 12 de setembre. El Genís el va començar...
0: Aquest dilluns.
2: I el Joan el va començar el dilluns passat, pot ser?
0: Sí, bueno, dilluns 15.
1: Pot ser.
2: Dilluns...
1: No,
2: dilluns 15, dia 8.
1: Jo vaig començar el dia 8.
0: Dilluns 15 dia 8. Vaig començar jo.
2: Llavors, el Pedro no sé quan ha començat. Jo estic una mica enfadat, t'he de dir, perquè... Jo em sento enganyat. Em sento enganyat. No ho tornaré a fer perquè ja no em vull...
1: Jo
2: el
1: que puc dir...
2: No, un moment, que estic parlant jo, home.
0: Que el Martí s'ha enganyat.
2: Em sento enganyat. Per què?
1: Enganyat de què?
2: Hi ha gent que ha començat i que començarà el dia 25 de setembre. Dia 25, que és un dijous. Quan jo ja porto dues setmanes, el Joan porta dues setmanes i el... Genís porta una setmana. Jo em sento estafat.
0: Bueno, mira, és el que passa. Però tu què estàs fent aquest any?
2: Mira, jo estic fent un cicle d'il·luminació, captació i tractament d'imatge a Terrassa, Institut Santa Eulàlia.
0: Mare de Déu, hòstia.
2: Està bé.
0: Està intens el tema.
2: Tenim Black Magics 5 o 6.
1: Què dius?
2: Que són càmeres molt bones.
0: Sí, jo, Joan, tinc unes camarotes, tinc com... si contem que tenim 3 per estudi, hi ha 3 estudis, tinc 9 Black Magics a la facultat, que són càmeres de 4.000 euros. Entre això, focus, programes d'edició i tot això, mare de Déu. I tu, Joan, què estàs fent?
1: Jo ara mateix estic fent enginyeria de sistemes aeroespacials a la UPC de Castefa.
0: Déu meu.
2: Digue'ns l'abreviació de UPC,
1: De la ETAC, bàsicament. Ha sigut ETAC. La universitat.
2: Vale, però és la UPC, UPF?
1: Sí, UPC.
2: Que és Universitat Politècnica de Catalunya. Ho he dit bé?
1: No, Universitat...
2: Està buscant cosa per la C. Estàs tu.
1: Llavors... Una cosa que no sigui... No, una de la P, una cosa de la P, que no sigui ofensiva.
2: No, vale.
0: No ens calentem.
2: Tothom sap el que anaves a dir.
0: No ens calentem. Mira, tiro això...
2: És el primer dia.
0: Tiro això per...
2: Ja està.
0: Molt bé, ja està.
2: Ja s'ha dit tot el que s'havia de dir.
0: Ja s'ha dit tot el que s'havia de dir. I el Pedro, que no està present aquí amb nosaltres...
2: El Pedro ha començat ja, està a Reus.
0: El Pedro crec que està estudiant alguna cosa de biologia, no?
2: Ei, Pedro, estàs bé? Sí. Vale, perfecte, moltes gràcies, Pedro.
0: El Pedro... Què estava estudiant, el Pedro? Algú se'n recorda?
1: No, no, el Pedro està fent... Està fent, crec, que infraestructures de transport aeri o alguna cosa així.
0: A veure, un moment. Crec que tenim el Pedro. Crec que tenim el Pedro.
1: No pot ser.
2: Hola, sóc el Pedro.
0: Ai, Pedro, què estàs estudiant?
2: Pues no ho sé ni jo.
0: No ho sap ni
2: tu. Estic a pariar.
0: Pariar.
2: Sí, bueno, és que és això. Jo a l'hora del pati me'n vaig a Portaventura i després torno.
0: Mare meva, Pedro, t'estàs tirant pets allà, tio.
2: No, és que estic constipat.
0: Mare de Déu.
2: Per cert, m'he tallat el cabell.
0: T'has tallat el cabell?
2: Me'n vaig a estudiar. Adéu.
0: Adéu, Pedro, adéu.
2: Hosti, Pedro, no sabia que a la ràdio es podien veure els cabells. Està bé, això.
0: Sí, a sobre per telèfon. Déu meu.
2: Perfecte.
0: Bueno, i què tal l'inici de curs? Com ho estàs?
2: Què, Joan? És que, no, que tu has dit que estaves enfadat. Què? Digues.
1: Mira, em sento... Mira, jo, a l'abreviatura, les sigles de la UPC són una putada contínua.
2: Ah, val? Som-hi.
1: Per què? Perquè descriuré...
0: I de la UAB, una absoluta broma.
2: Sí.
1: Sí, la UAB, una autèntica broma. Per què? Perquè, bàsicament, nosaltres comencem, val? Doncs estic en una enginyeria, comencem les matèries comunes, comença, pum, àlgebra. Val? La matèria d'àlgebra.
0: Jo vaig fer fraccions, eh? Àlgebra.
1: La quantitat, vale?
0: Sí.
1: Àlgebra, càlcul, empresa, química i, per últim, no recordo què era. Sí, física. Vale? Diguem que cada professor que m'anaven presentant prenia més quantitat de drogues que l'anterior.
2: Un respecte.
1: Per no dir que...
2: Un respecte,
0: per favor.
1: No, jo estic... Ara som més majos, però la primera presentació va ser bastant horrible. Vaig sortir el primer dia escaldat.
2: Podríem dir que va ser... Podríem dir que va ser un nefasta?
0: Un moment. Que va ser què?
2: Un nefasta.
1: Com? No entenc res.
2: Que et va malament, en català es diu nefasta.
0: Que va com el... Com el culet.
2: Com el ojete. O ujet.
1: Sí, podríem dir que estic igual de perdut que la resta, però de moment no va tan malament. Llavors em sento...
2: Joan, t'has perdut ja per la universitat?
1: No, és molt petita. De fet, el nostre campus són només dues facultats, i la biblioteca, la residència i uns edificis d'investigació. I ja està.
2: Genís, t'has perdut ja per la universitat?
0: Jo no m'he perdut, però us puc explicar una història que és més que curiosa. Jo a la facultat tinc el professor d'escriptura periodística 1, que es diu Santiago Tejedor Calvo. I si no us sona, és perquè no esteu actualitzats, perquè es veu que és... O sigui, abans de la Laura Escanes...
2: Ojut!
0: Vale? El Risto Mejide tenia una parella, vale?
2: Però aquest xaval quantes parelles ha tingut?
0: Es veu que moltes.
2: Va de flor en flor o què?
0: Va de flor en flor. Llavors, què passa? Doncs que amb aquesta parella, ell ho va deixar. I aquesta parella se'n va anar amb el meu profe.
2: Mira, la parella es deia Ruth Jiménez, del 2008 al 2014.
0: I ara, i ho han deixat aquest estiu...
2: Perfecte.
0: Llavors tinc l'ex de l'ex del Risto Mejide fent-me classes.
2: De fet, ja perquè ho sapigueu, el Risto Mejide ha tingut la Ruth Jiménez del 2008 al 2014, Laura Escanes del 2015 al 2017, Natàlia Armatxa del 2022 al 24, Grecia Casta, 24-25, i Laia Grassi, 25 i presente, i té dos fills.
0: Sí, va de flor en flor.
2: Julio Mejide Jiménez, 2009, i Roma Mejide Escanes, 2019.
0: El fills, exacte. Mare meva. Sí, que la Roma la va tindre amb la
2: Laura Escanes. La Roma amb la Laura Escanes, que ara mateix la Roma l'està cuidant, la Laura Escanes, i el Risto quan pot.
0: Exacte.
2: Que també és un home ocupat.
0: Bueno, això és...
2: Com la Laura.
0: Ocupat com vol.
2: Sempre. I llavors...
0: I tu, Martí, què tal el cicle? Com va?
2: Bé, prou bé. M'he perdut ja quatre vegades i mira que estem a un lloc diferent de l'institut. O sigui, vosaltres imagineu-vos un institut, val?
0: Uh-huh.
2: I a tres carrers un edifici.
0: Però on està la Terrassa?
2: Està, mira, Vallparadís Universitat, que és l'estació...
0: Al costat de la Mútua.
2: al costat de la Mútua. Doncs creua tot Vall Paradís, baixa a la piscina, creua tota la piscina, baixa més, baixa més, baixa més, baixa més, creua et Vall Paradís, surt de Vall Paradís i allà trobaràs el meu edifici.
0: No renta mo és sortir a Terrassa Rambla?
2: No. Bueno. Comprovat científicament.
1: Com que no?
2: Comprovat científicament.
1: Garrulo, que ets un garrulo.
0: Llavors, però com vas llavors, amb bici?
2: No, vaig amb tren.
0: Ja, però fins a...
2: O sigui, caminant.
0: Et creues tot Vall Paradís pel matí caminant.
2: Caminant. Hòstia, no, perquè jo surto... Mira, surto a les 7 de casa. I a les 8 i 40 arribo... Perdó, a les 7 i 40 arribo a Vall Paradís, a Universitat. Mm-hmm. Llavors, tinc fins a les 8 i 15, que de fet avui m'he hagut d'esperar en un banc, perquè no em volia arribar més d'hora de les 8 i 15... perquè, a veure, són els primers dies...
3: He arribat primer,
2: me'n pots obrir la classe? Doncs pues això jo no vull fer, llavors m'he hagut d'esperar en un banc.
0: I és assistència obligatòria, no, Martí?
2: Ah, efectivament.
0: I tu, Joan, és assistència obligatòria?
1: Qui, jo?
0: Sí.
2: No, el profe que tens al costat.
1: No, excepte empresa, que sí que tinc assistència obligatòria.
0: Fas empresa, eh? T'has passat al social.
1: Vaig empresa, sí. M'han passat una assignatura al social perquè, diguem que els aeronàutics hem de ser
2: social.
1: Experts empresarials.
2: Heu de ser sociables.
1: Perquè... No, sociables no, això és el de menys. És igual.
2: Jo t'he de dir que...
1: Mira on estic, en comptes de venir a gravar ràdio,
2: sí,
1: estic mirant...
2: No, jo estic enfadat amb tu.
0: Puto friki.
2: Jo t'he de dir, estic enfadat amb el centre, perquè jo tinc una assignatura que és IPO... Val? Per qui no sàpiga què és IPO, espera que estic buscant els apunts.
0: Mare meva, el tio ara està buscant apunts al mig de la ràdio.
2: IPO és itinerari personal per la ocupabilitat. O sigui...
0: Com trobar feina.
2: Com trobar feina, vale? Llavors, què passa? Que això jo podria haver fet, a no ser que hagués fet... O sigui, jo a l'Angeleta podria haver fet IPO, que no es deia IPO, es deia FOL o FOP, o no sé com es deia... Uh-huh. Ho podria haver fet, però no, vaig fer CCA, Comunicació Crítica Aplicada, anant a la ràdio, quan ja feia ràdio. Llavors, no em puc convalidar aquesta assignatura, quan els meus companys, que són 30, sí que els ho poden convalidar, menys els que hem anat a batxillerat, que no s'ho poden convalidar. En total, de 35 persones que som a classe, en quedem 10. Val? I aquests 10, per la vostra informació, ens hem de quedar a les dues últimes hores del dimecres... que el dimecres marxem a la 1:30, o sigui, ens hem de quedar de l'hora del pati fins a la 1:30, quan els altres a les 11:30 se'n poden pirar, i m'he de quedar l'última hora del divendres.
0: Jo, és que crec que jo, crec que jo tinc el millor horari de tots vosaltres, perquè jo faig...
1: A veure, canta.
0: Jo faig tots els dies de 12 a 3 una classe, i ja està.
1: Hòstia. Tio, no fots res, capullo.
0: No, 3 hores de classe,
2: no
0: s'insulta. Però sí. És això.
1: Mira, i dos, ojo piojo.
0: I dos quatrimestres. Mira. Doncs, molt bé, fins aquí la tertúlia.
2: Ja està, s'ha acabat la tertúlia.
0: Fins aquí
1: quant de temps portem, senyors?
2: Portem mitja hora.
0: Sí, just ara. Doncs fins aquí la tertúlia.
2: I una cosa, des d'aquí, Ferrocarrils de la Generalitat Catalana, sisplau, podeu posar un tren que vagi de Terrassa, Estació del Nord... fins a Sabadell Nord, si us plau, no us costa res. Moltes gràcies, ja podem passar de secció.
1: Sí, es diu Renfe. I la via crac te la traiem.
2: Ja està feta, se'n va amb Renfe.
0: Es diu Renfe. Doncs fins aquí la tertúlia i comencem amb... Les merdes del genís,
2: perquè ho ha volgut dir així. Ara començaria amb la cosa de... Avui us recomano una pel·lícula.
0: No. Avui, per favor.
2: Ai,
0: com
2: mira,
0: que és el primer programa...
2: A l'avui l'he encertat.
0: Com que és el primer programa d'aquesta quarta temporada de l'Hora dels Joves, vull plantejar una nova secció, vale?
2: Ole!
0: Ja que us he fet una recomanació audiovisual cada programa des de ja fa 3 temporades.
2: Ole!
0: I com podeu arribar a deduir, m'he quedat sense idees, vale?
2: Ole!
0: Així doncs, la meva intenció del
1: si
0: dia d'avui... No,
2: per
0: favor.
2: Que no es diuen els secrets, home.
0: Que no, t'ho juro que em currava una secció cada dia, tio. Llavors, avui La meva intenció és presentar-vos, redoble per favor, les merdes del Genís. Mare de Déu, mare de Déu. Un fort aplaudiment.
2: Ja te l'he fet.
1: Literalment les merdes del Genís.
0: Literalment les merdes del Genís. Bàsicament, ara mateix segurament us esteu preguntant què diu aquest bon home?
2: Genís, i és que... quines merdes em recomanes?
0: I és que és normal, ja que qui li posa un nom com aquesta a una secció? Bueno, doncs mira, és que he pensat que potser per no tancar la secció en un tema, com he fet les últimes temporades, és que aquest curs és crear com el que podríem definir com una metasecció.
2: Això és una merda o no?
0: Deixeu-me que m'expliqui, mira.
1: Ah. És una metamerda. Dios, descartes.
0: Una metasecció consta d'una secció, vale, on dintre hi ha miniseccions i apartats que aniré saltejant a mesura que va doncs, procedint amb el programa.
2: Què aniràs, al bar? Ai, al bas? El vens a saltar?
0: Les bromes a part. Oh. Les bromes a part, sisplau.
2: Vinga, tira.
0: Doncs ara, aquestes seccions que seran formant part de la meva secció seran la història darrere del hit, un espai on us explicaré les anècdotes que van inspirar els millors per escriure les seves cançons, la trajectòria, un altre espai on us explicaré el que potser no sabíeu dels personatges públics de la ciutat i a mesura que se'n vagin creant noves subseccions d'aquesta secció principal, la secció Massa Madre, us aniré explicant de què aniran. Avui, però, dono inici a la primera d'aquestes seccions. Llavors, una vegada explicat el funcionament de la secció, vull donar inici oficialment i per primera vegada a la primera subsecció de les merdes del Genís. Així comencem amb la trajectòria de Mireia Ingla.
2: O coneguda per RAC1. O coneguda per RAC1, Mireia Ungla.
0: Així doncs, Mireia Ingla va néixer el 18 de juny del 1966 a la Seu d'Urgell, en una família de quatre germans. Per això, si la sentiu parlant els seus discursos múltiples, veureu com té un accent que no quadra molt amb les ciutats que presideix. Bueno.
2: Sasca!
0: Sent ella la tercera filla.
1: Bimba!
2: Va, tres segons atreçat.
0: Allà va ser on Mireia Ingla va passar els primers anys de vida i la seva gran part de la seva joventut, fins als 18 anys, que va ser quan va anar a fer els seus estudis a Barcelona, on va estudiar Dret a la Universitat de Barcelona. Després d'especialitzar-se en mediació fent un postgrau. Poc després d'acabar la carrera, l'exalcaldessa de Sant Cugat va començar a treballar a un despatx d'advocats on va tindre l'oportunitat de participar en la Convenció de Drets Humans de les Nacions Unides a Ginebra.
2: Epa, això sembla important, eh?
0: En diverses ocasions. Sí, tu, quan és un nom llarg...
1: Hola, jo no l'he vist per allà, eh?
2: Això sembla important. Quan és nom llarg i té Nacions Unides pel mig, és important.
0: Tenim un corresponsal del programa a
2: el
0: Ginebra.
2: El truquem? Hola? Joan?
1: Hola!
2: Hola!
0: Hola, sí, vostè va estar amb la Mireia Ingla, no?
2: Ungla, Mireia Ungla.
0: A la Convenció de Drets Humans de les Nacions Unides?
1: Amb la Ungla no hi vaig ser i, de fet, no la vaig ni veure.
2: I amb la Ingla?
1: Era raro,
0: no? Per què era raro? Per què era raro no veure-la?
1: No ho sé. Jo a Sant Cugat he vist, no sé, moltes parides.
2: Oh, uau, que impactant. Va, penja ja que això es paga una barbaritat. Bé, i mitja.
1: Adéu,
0: saludos al Puigdemont.
2: Bueno. T'he de dir, des d'on era? A Ginebra?
0: A Ginebra.
2: Es paga una barbaritat, per les trucades?
0: És que normal.
1: No.
2: No? Bueno, Genís, segueix, va, vinga.
0: Després d'iniciar-se la política local amb Esquerra Republicana, el 28 de maig del 2019 és anomenada alcaldessa de Sant Cugat del Vallès.
2: Aquest senyores, mandat... senyors, és Sant Cugat... és presidenta.
0: Què? Després d'iniciar-se la política... Bueno, així ho he llegit. Aquest mandat va durar 4 anys, fins que el 2023, després d'unes eleccions municipals, va perdre l'alcaldia, que va caure a mans d'Alcara, és l'actual alcalde de Sant Cugat del Vallès, José María Vallés!
2: José María!
0: Poc després de perdre el càrrec com a alcaldessa, va renunciar al subcàrrec que se li va otorgar.
2: Déu!
0: En un vídeo emotiu que podeu veure al YouTube.
2: I va dir Déu!
0: Llavors, ara actualment és la nova gerenta de Chal, la xarxa audiovisual local, en substitució a l'antic gerent, Antoni Molons, Molons García.
2: Antoni Molons!
0: El Molón.
2: El Molón és!
0: Mare meva. I, doncs, que no s'ha alliberat tampoc de les polèmiques, ja que fa poc el sector més de dretes la va criticar perquè deia que tenia un sou molt alt.
2: Bueno, és que, a veure, jo també m'ho faria.
0: I aquesta és la trajectòria, senyors i senyores, de Mireia Ingla.
2: Oh, Ingla!
0: Oh, Ingla. Un fort aplaudiment, fort aplaudiment.
1: Fortíssim, fortíssim.
2: Molt bé.
0: Què us sembla aquesta secció? Què us està...
2: De locos, escolta. T'he de dir, molt guai.
0: Molt bé, molt
1: bé. Bueno, aquesta metasecció.
0: Metasecció, exacte, perquè us recordo que també hi hauran altres parts d'aquesta secció, com la història darrere del hit, on bàsicament us portaré cançons. I llavors, amb aquestes cançons ja, doncs, us explicaré la història que hi ha darrere d'aquestes. Martí.
2: Jo.
0: Entrem
2: en la meva secció, no? Us la presento.
0: No sé si posar-te la mateixa sintonia que posar-te.
2: Sí, sí, posa-la, posa-la.
0: Així que...
2: Posa la meva, ja veuràs. Bé, a partir d'ara us deslliureu de qualsevol mal, amén. No tindreu punts, no hi haurà concurs, perquè el concurs del Martí s'ha anat a la paperera.
0: Mare de Déu, ja tocava, nen, ja tocava.
2: Després de tres temporades de frases dites i concurs i tongos i la mare que em va parir, faré un manual de supervivència.
0: Mare meva, mare meva. El manual de supervivència, sí? El rotllo, el que fa el David Card.
2: Perquè ho sapigueu.
0: El David Card.
2: Vull començar, vale? Benvinguts, benvingudes i benvingudis al lloc més esperat de les ones radiofòniques.
0: Ja veig que la intro no és la...
2: Aquí comença la zona zero. Quedeu-vos amb aquest món. El manual definitiu de supervivència al caos quotidià. Sí, això no és un programa qualsevol. És un espai on els petits drames de cada dia, aquests que tots vivim i ningú explica amb prou dignitat, es converteixen en aventures èpiques. Aquí parlem de despertar-se i de descobrir que l'alarma t'ha fet ghosting, d'arribar a Rodalies R3 a l'atur de Querol i veure que el tren és només una llegenda, de sortir de casa sense cafè... aquí...
0: Sí, aquí està molt ràpid, cabrón.
2: A la zona zero tot és rutinari. Tot el que és rutinari es transforma en relat. Una mica de drama, un toc de comèdia i molta improvisació per convertir el caos en històries dignes de ser escoltades. Jo sóc el Martí i ell seré el teu guia en aquesta selva d'absurditats modernes. Et donaré estratègies impossibles, reflexions filosòfiques que ningú demana i, sobretot, humor per sobreviure un dia amb un somriure o cara d'estic aguantant perquè sóc un professional. Així que prepara't, posa't còmode, agafa el cafè, respira profundament i acompanya'm, perquè aquí, a la zona zero, els drames del dia a dia són la nostra matèria prima. Sí, habitants de la zona zero. Avui tractarem un desastre modern, el tren que arriba tard. No només és una molèstia.
0: És una
2: oportunitat d'improvisació extrema, de frustració creativa i de reflexió absurda sobre la vida. Imagineu, sou a l'andana amb el bitllet a la mà. Sí? Rodalies, heu comprat el bitllet. Les orelles plenes de música o notícies i el cafè mig fred. I els plans del dia perfectament alineats. I de cop, el rètol digital anuncia. Rodalies, línia R3, l'atur de Querol, viatge amb un retard de 40 minuts, aproximadament.
0: Mari Carme, crec que és aquest el nostre tren, eh?
2: Disculpeu les molèsties.
1: Cago en la mare que el va parir, Rodalies.
0: Mari Carme, crec que és aquest el nostre tren.
2: Retras desconegut.
1: Que no arriba a la uni.
2: Oh, sí, desconegut, com si fos un missatge críptic del destí. Llavors, el primer pensament teu és un error, segur que arriben 5 minuts. 2 segons després dius, és mentida, és Rodalies, això passarà i durarà una eternitat. L'andana es converteix en una jungla d'esperança i desesperació. La gent mira el rellotge, consulta el mòbil, envia missatges a amics i companys de feina, tots amb la mateixa pregunta. Per què ara i per què a mi?
0: Ah, no, m'he equivocat.
2: I tu, clar, comences a notar els efectes de la zona zero. La impaciència et fa parlar amb desconeguts que mai parlaries i t'imagines plans absurds per escapar del temps que es fon com la gelatina a l'andana.
0: És aquell moment on estàs a l'andana i passa un colom...
2: Exacte.
0: Que dius, ui, el colom.
2: El colom. Llavors, ara has de fer el diagnòstic del problema. Sí? Aquest és un clàssic de la zona zero, el tren cardíac. Els símptomes són clars. Mires constantment el rètol digital. Encara no canvia res. De fet, s'ha traçat una mica més.
0: Sí, que ja et saps les estacions que passen perquè és aquell rètol que...
2: Revisió obsessiva del mòbil. Moviments repetitius. Mira a l'esquerra, a la dreta, de nou al mòbil. Mires a l'esquerra, a la dreta, de nou al mòbil. Mires el rètol digital, 55 minuts més de retard. Hòstia, tu!
0: Sí, això és el que passa quan és aquell rètol que van passant les estacions i que al final te les saps de memòria.
2: Exacte. Frustració elevada que es transforma en sarcasme cap al conductor invisible. És important entendre que aquest no només és un tren. És un amic abstracte. És un enemic, perdó, abstracte, que desafia la teva paciència i la llei del temps. Llavors, us he preparat estratègies.
0: Estratègies, eh?
2: Tenim l'estratègia
0: 1. Anciflic.
2: Joc mental amb retard. Accepta que el temps és el teu amic absurd. Fes-te preguntes existencials. Si el tren no arriba, és que el destí vol que prengui un cafè extra o que no arribi a primera hora a la classe. Estratègia 2. Busca accions que et distreguin. Camina amunt i avall, inventa un conte sobre els passatgers del tren, parla amb tu mateix, amb veu alta...
0: Els passatgers del tren, si no estàs fora de l'estat d'andana, no?
2: No, però no, és inventes sobre el passatger, què li ha passat, per què està... Ja. Saps?
0: La gent espera al teu costat.
2: Exacte. Parla amb tu mateix, amb veu alta, com seria si tingués el tren vida pròpia, bueno, cosa així, no? Al final estàs delirant ja. Si l'estratègia 2 i l'estratègia 1 no t'ha funcionat, proves l'estratègia 3. Si ets valent, parla amb desconeguts. Inventa teories conspiranoiques del retard, els conductors han fugit a una illa secreta, és un experiment social, no sé, alguna cosa
0: però
2: així.
0: T'he de dir, si cada conductor de Renfe i del tren que arriba tard se'n vagi a una illa secreta, no hi haurien suficients illes al mar.
2: I si l'estratègia 3, 2 i 1 no t'ha funcionat, vés a l'estratègia 4. Si finalment arriba, assegura't de tenir tot a punt. Bitllet, motxilla, cafè, dignitat. Cada segon compta quan el tren decideix no tornar, decideix tornar del no-res. Sí?
0: Allà em fotria.
2: Com sempre, a la zona zero apareixen obstacles. Algú ocupa el teu lloc habitual al tren i ara està a negociar com un diplomàtic absurd. La megafonia anuncia canvis constants. Tren cancel·lat. I després, tren alternatiu. I després, ja no s'entén res, no sé què estic dient. Els nens canten, els avis sospiren i tu continues parlant amb tu mateix per no perdre la corda de la realitat. Això és important. No pots perdre la corda de la realitat. Si la perds, et quedes a l'estació de Rodalies.
0: No hi vas donant voltes, tio. És una merda.
2: Conclusió. Finalment el tren arriba. Amb retard. Lògicament, és Rodalies. No arribarà d'hora. Puges, t'asseus, respires i penses. He sobreviscut a la zona zero del transport públic. L'aprenentatge? No n'hi ha. Però si n'hi hagués, accepta l'absurd, improvisa, troba l'humor en la frustració i recorda. La paciència és més divertida quan la narres amb estil dramàtic. I d'aquí 2 setmanes a la zona zero aprendrem a com sobreviure quan el llit se t'enganxa. Eh? I ja veureu d'aquí 2 setmanes.
0: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Un fort aplaudiment, un fort aplaudiment.
1: Un aplaudiment, un aplaudiment.
0: Molt bé, doncs...
2: Us ha passat alguna vegada això de Rodalies?
0: A mi em passa constantment. L'altre
2: dia...
0: Cada
2: dia, molt bé, Genís, ole!
0: És que jo tinc la situació de que visc a Viladecavalls, que és un municipi al costat de Terrassa, i per tornar de la universitat a Viladecavalls he d'agafar el que seria 2 trens. Què passa? Bueno, 3, de fet. Què passa? Doncs que d'anada vaig servir el primer tren que aniria des de Renfe, des de Viladecavalls fins a Sabadell Nord, i vaig després cap a la Uni.
2: O sigui, 2 trens.
0: Sí. Compta-li després els 3 trens que vaig servir per tornar, ja que és més pràctic anar cap a Terrassa després per tornar. Llavors agafo un per anar fins a Sant Cugat, l'altre per anar fins a Terrassa i l'altre per anar fins a Viladecavalls.
2: Bueno, anar fins a Sant Cugat i Terrassa és gairebé el mateix, perquè agafes el mateix tren.
0: Ja, però has de fer transport.
2: No. si vas a Barcelona, Barcelona, Terrassa és Ferrocarrils.
0: Viladecavall. No, Volpelleres.
2: Si ah, clar, va, perquè passes per Volpelleres. Claro, claro, vale. Va, clar, vas al UAB, vale, vale.
0: Llavors agafo sí, sí. El que serien 5 trens per dia. Què passa?
2: 5. Doncs que no farem la rima.
0: L'últim tren... Què passa? Ara tornem a repetir aquest moment.
2: 5. Que no farem la rima.
0: Molt bé. Què passa? Doncs que aquest últim tren és el tren de Renfe. I Renfe ja sabem com va. O no,
2: Ronyalies.
0: O com no va, la veritat. I què passa, doncs? Que em trobo en el moment en què arribo a l'estació i veig que posa... Bueno, perquè aquesta és l'altra. He d'agafar un tren que són dos trens. Un que pot parar a totes les estacions i l'altre que no. I passa un per hora. Què passa, llavors? Doncs que el tren retrassa. En qüestió retrassa 40 minuts. Mare de Déu. Total, arribo a l'estació, m'espero, i quan arriba el tren, em pujo. I llavors truco a ma germana, que està amb mi, i dic, Mariona, has agafat el tren? I em diu, no, segueixo l'estació. Pensava que era una que no parava totes les estacions. Total, que ma germana, al final, va agafar, va haver d'esperar més temps, el que seria equivalent a una hora, per anar a agafar l'altre tren. O sigui que ja podeu veure la situació dels de Renfe. Mare meva. Tu, Joan, has tingut alguna experiència així?
2: Amb Ronyalies.
0: Joan.
2: El Joan no està. Espera't.
0: El Joan ha penjat.
2: El Joan sí que està. És que ha penjat, el Joan.
0: Joan,
2: però ja està.
0: Encens?
2: Hola, Joan, bon dia.
0: Encens o no?
1: Ha passat, sí, sí.
2: Sí, vale, clar, res, s'ha penjat.
0: Has tingut alguna experiència de Renfe traumàtica?
1: Joder, a quantes.
0: Explica, explica.
1: Mira, anant cap a Tarragona, a PortAventura, el dia 1 de setembre, res, en regional, que no puc seure, de la gent que n'hi havia.
0: Mm-hmm. I
1: que... vaig una hora i mitja pràcticament sense poder seure.
0: I aquell no va ser el teu dia, no? Perquè què et va passar després?
1: No, va ser 2 dies després, a Barcelona em van robar la motxilla sencera al portàtil. Va ser bastant traumàtic.
0: Mare meva. És que clar. Però et van robar, no un lloc qualsevol, et van robar la motxilla, no?
1: Bueno, en un McDonald's, tenia al costat i res, me la van...
2: En un Burger King.
0: En un McDonald's o Burger King?
1: En un Burger King, en un
2: ai,
1: McDonald's.
2: Ai, ah, mira, ens estava intentant mentir doble vegada.
0: És que ja és de tindre mala sort, en sèrio, és de tindre mala sort. Ai, Déu meu.
1: En el McDonald's de Ronda Universitat.
2: Bueno, molta sort. Us donem des d'aquí. Joan, que acabis de gaudir aquest divendres, dissabte, diumenge, el que et faci falta, perquè no sé fins quin dia et quedes. Nosaltres despedim el programa, val?
1: Gràcies, senyors.
0: Primer programa de la quarta temporada d'Hora dels Joves. Portem aquí ja el que seria equivalent a 3 anys.
2: 4.
0: Bueno.
2: 4 anys, sí, perquè és la quarta temporada, al final.
0: Sí, sí, 4 anys. Aquesta temporada ja és etapa universitària.
2: Sí.
0: O sigui que ja podríem haver estat canviant el nom del programa.
2: L'Hora dels Pringats, efectivament, aquests som nosaltres.
0: Però no era que teníem una altra opció de nom de programa?
2: Tot dit.
0: Tot dit. Jo crec que és un bon nom de programa.
2: A mi m'agrada, però bueno, això ja ho haurem de votar.
0: Ja ho haurem de votar. Bueno, jo crec que, en veritat, és una bona opció, sí. Però ja es valorarà i es votarà amb els,
2: ja.
0: Participants.
2: Només dir, se vienen bombes.
0: Se vienen bombes. Bombes com...
2: Fiu, fiu, fiu! I no cauran, perquè cauran en els pròxims programes.
0: Doncs fins aquí l'Hora dels Joves, ens veiem...
2: D'aquí 2 setmanes, que ja estarà el Pedro.
0: I per acabar...
2: Acabem amb el nostre single, que l'hem creat nosaltres. Toma ja, toma ja... No,
0: Bueno, podem acabar amb una cançó, però... No, acabem una cançó, acabem... L'únic és que normalment ens haurem d'acostumar que no hi haurà cançons.
2: No acabarem amb cançons, acabarem amb normal, amb la nostra sintonia...
0: Bueno, que és una cançó, la sintonia,
2: outro,
0: al final, no?
2: O sigui, si... És que, clar, aquí s'ha d'entendre en anglès. Si és intro, perquè és in, outro és ou. Ai, és out. Ho vaig aprendre l'altre dia.
0: Doncs res, fins aquí l'Hora dels Joves. Espero que ho hagués disfrutat molt i ens veiem la setmana que ve.
2: Adeu!
1: Adeu!
4: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán. L'hora dels joves.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a lloms d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: La Teresita és un restaurant familiar encantador situat al cor de Sant Cugat, reconegut per la seva cuina de temporada amb productes locals, una excel·lent selecció de vins i un ambient acollidor amb vistes al monestir. Dirigit per la Teresa Cristóbal i la seva filla Sara Solache, la Teresita combina la passió per la gastronomia i el vi amb una filosofia de consum ètic i sostenible. Avui en parlem. Anem a saludar la Teresa Cristóbal. Teresa, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ella és la propietària i la Sara Solache, que és la seva filla, sommelier i responsable d'esdeveniments. Sara.
2: Bon dia, Carme.
0: Molt bon dia. Expliqueu-me com neix i quan aquesta Teresita, que ja comença a tenir una història al darrere.
1: Bueno, la Teresita va començar fa 2 anys i mig, perquè jo, bueno, a mi m'agrada molt, molt, molt cuinar i m'agrada molt servir. I sempre tenia al cap, algun dia faré algo, algun dia faré algo, mai m'havia imaginat que faria un restaurant, eh? Però dit això, fa 2 anys i mig, bueno, jo ja portava tota la meva vida professional treballant per altres, en tema multinacionals i demés, i bueno, necessitava un canvi. Total, que un dia passejant pel carrer Major vaig veure el local que estava en traspàs i vaig dir, això té que ser per mi. Llavors la Sara en aquest moment estava treballant en un altre lloc, a hostaleria també, i la vaig trucar i li vaig dir, Sari, tu, m'ha passat això, jo vull estar aquí, et vens amb mi? I em va dir sí. Llavors van tindre 1 mes i 10 dies, em sembla, des de que vam tindre les claus per construir el projecte, perquè clar, no mai havíem parlat d'això, i obrir.
0: I això quan va ser? Quin any era?
1: El 2023, al maig.
0: El 2023.
1: Sí, ara al maig farà 3 anys.
0: Mare meva. I com diríeu que ha estat la rebuda de la Teresita entre la clientela?
2: Doncs bastant bé, o sigui, és veritat que notem que al principi va tenir una acollida superpositiva, perquè, bueno, suposo que també és va ser la novetat, i la veritat que era com una mica una idea que no trobàvem a Sant Cugat amb el tema dels vins i els platillos, sí, no? Però sobretot que també focalitzat en poder obrir una mica més abans per fer aquest servei també d'oferir pues els vins, i jo crec que va ser bastant positiu. I a més és com una cuina com bastant senzilla, que és molt fàcil per tothom, i tant com per sopar o pots venir a picar alguna cosa, llavors... Molt bé, sí, no ens podem queixar.
0: M'imagino, Teresa, que el fet d'estar tan a prop del monestir, que esteu al Rovell de l'Ou, al carrer Major, com ha impactat aquesta, la vostra ubicació dins de l'oferta gastronòmica que hi ha al centre de la ciutat?
1: Jo crec que, i no sé si està bé dir-ho, però tenim la millor terrassa de Sant Cugat, perquè des de la terrassa, que és molt petitona, però bueno, hi caben 15 persones, més o menys, tens una vista directa al com es diu, al rosetón,
0: sí,
1: del monestir.
0: A la rosassa, sí.
1: Sí, i a la il·luminació per la nit, i tot el que es fa en el monestir, que hi ha molta activitat i molts esdeveniments, la vista és privilegiada. O sigui que jo crec que és una ubicació clau que ens dona visibilitat, i no només per les accions que fem a les redes per donar-nos a conèixer, però també per quan passes per allà, pues, ho veus.
0: Què significa per vosaltres el nom de la Teresita? Perquè aquesta Teresita té història. Només veus la vostra targeta i ja t'ho diu tot.
1: Sí, la Teresita se llama Teresita porque me llamo Teresita, y también un poco en honor a mi abuela, que es la que con la que yo empecé a amar la cocina, ¿no? Porque mi abuela era una cocinera de alta cocina en casa. Y yo cada vez que llegaba a su casa, pues me metía en la cocina, no recuerdo ni con qué edad, siempre estuve metida en la cocina, ¿no? Y entonces, bueno, hay una foto muy graciosa, que es la que veis en la imagen de la Teresita, que soy yo, que bueno, tiene que ver también con crear un sitio que sea casa, que la gente conecte, ¿no? Con un poco la imagen y la propuesta o el propósito que tiene la Teresita, que es que el público venga, se sienta en casa, relajado, nos deje ser nosotras mismas, y sean ellos mismos, ¿no? Entonces, por eso esa imagen de una niña pequeña, ¿no? Que en este caso soy yo.
0: T'he de dir que és, sí, efectivament és la Teresa, però que podria ser perfectament la Sara.
2: Sí, a mi m'ho pregunten molts cops si qui és, si sóc jo la de la foto, sí, sí.
0: Parlem de la vostra oferta gastronòmica. Com definiríeu l'estil culinari de la Teresita?
1: Está muy enfocada y centrada en producto, producto, producto, producto de máxima calidad y cocina muy sencilla, por un, algo muy simple, porque la Teresita no tiene cocina, básicamente, o sea, no tenemos fogones. Entonces nos hemos reinventado y también entendemos que un buen producto no necesita demasiados artificios. Entonces, desde la Thermomix, pasando por la freidora de aire, el horno, el microondas y el soplete, con eso hacemos platos que la gente nos pregunta, ¿en serio lo habéis hecho aquí? Y sí, entonces es producto de mucha calidad, poca intervención, cocina muy sencilla. Sí, básicamente eso, diría yo.
0: ¿Quina dirías que es la vostra especialitat?
1: La sal y la pimienta.
0: Això sí que és producte bàsic. Això vol dir que el pebre sempre està en tots els plats?
1: La sal i la... Sí, el pebre i la sal estan en tots els plats. I no, jo crec que una mica que ens diferencia és la mezcla de textures i sabores, les combinacions que fem. Els mar i muntanya ens surten superbé, no? Un estic tartar amb anguila fumada. És algo que no es troba i és brutal. Llavors, sí, jo crec que és una mica la combinació de sabors i textures de productes.
0: El plat estrella.
2: És que seria difícil dir un, però en la línia del que deia ma mare, de, no, aquest mix de textures i sabors, et diria que l'amanida de la Teresita, que és com una reinvenció del que és l'amanida russa, amb les, porta una base de patates palla amb aquest punt més crunchy, després porta pastanaga, bròquil barrejat amb una maionesa japonesa, el tartar de tonyina i l'ou poché, per exemple. Jo crec que aquest seria un dels plats estrella.
0: I quin és aquell plat o aquella proposta de la carta que recomanaríeu especialment a una persona que ve per primera vegada?
2: Carpaccio de gamba, jo
0: vaja,
2: crec.
1: Que és veritat que és molt senzill perquè no porta res, però és que la gamba que tenim és la bomba.
0: Sí, sí, és molt bo, realment. Ho dic per experiència, perquè ja l'he tastat. Parlant de la filosofia que abans fèiem referència, la filosofia de la Teresita, però en termes de selecció de productes i sostenibilitat, jo recordo que un exemple, hi ha molta gent que abans de començar a sopar es demana una cervesa. I jo recordo una vegada que ens vau dir quin tipus de cerveses teníeu i per què.
2: Bueno, és que aquest tema és algo que teníem superclar, que volíem promoure un consum més ètic, llavors tots els nostres productes havien d'estar en aquesta línia. Volíem també sortir de tots aquests productes de multinacionals, com pot ser, per exemple, una cervesa estrella. I llavors tot el que tenim, des de la cervesa, els vins, fins al menjar, intentem que sigui no tant de proximitat, perquè hi ha vegades que són coses que és difícil, però sí que siguin petits productors, que complin aquests estàndards de sostenibilitat amb els que nosaltres ens sentim còmodes treballant.

0: compleix amb els nostres estàndards, no només de sostenibilitat, però també de qualitat de producte.
1: I quins altres productes també porteu així de fora?
0: La cecina.
2: La cecina, sí, el picadillo. Després ja, no, estic pensant en los pimientos del piquillo, que són de la huerta d'Aurelio. O sigui, busquem al final que el producte, o millor s'expressa, és d'on és, no? Llavors, busquem el productor, o sigui, el producte que volem, busquem el productor d'on és perquè no s'expressi de la millor manera possible.
0: Clar, lo de la cecina es tiene que ver porque mi familia es de León y nosotras somos medio leonesas y entonces la cecina la traemos de allí porque si bien es verdad que aquí hay distribuidores, la mejor cecina es de un pueblo que se llama Robles y hay un sitio donde hacen la cecina exactamente como nosotras la queremos. Entonces la traemos de allí.
1: Parlem de menjar, però el vi també és un producte... Perquè veieu que estem en directe, no passa res. El vi és un producte que també cuideu molt, sí. A la Teresita. I aquí qui s'encarrega és la Sara, no?
2: Sí, sóc jo. Tenim una carta que és efímera, l'anem canviant molt quasi cada mes, ¿vale? Perquè el que volem és oferir sempre coses noves als clients que ens poden visitar. I, clar, tenim un espai super reduït, llavors no podem tenir una gran carta de vins i ho solventem pues, d'aquesta manera, no? Treballant amb cartes efímeres, sempre basada en una temàtica. Ara, demà, aquest cap de setmana, traurem la carta nova que està basada diferenciada en diferents tipus de criança. Pues, tindrem els vins amb fusta, amb àmfora, amb lies, amb sotabel de flor. I després també sempre busco que siguin petits productors, coses que la gent no conegui, no? Perquè també a mi que m'agrada molt el vi, quan vas a un restaurant et dones compte que moltes de les cartes de vins són iguals, no? Que tenen sempre els típicos Rioja, Ribera, Albariño...
1: Els bàsics.
2: Sí, exacte. Llavors nosaltres també ens volíem diferenciar en aquest punt i que la gent, hi ha gent, no? Que, oi, Sara, què me das, no?
1: A la gent es deixa recomanar,
2: sí,
1: no? T'ho demanen?
2: Sí, m'ho demanen, sí. Com sempre tenim mínim unes 10 referències per copes, com a mínim, llavors, quan venen per una copa de vi, em pregunten, oi, què me... No? Si em deixen a mi com recomanar, i a més sempre tenim com aquest punt diferenciador de, jo deixo tastar sempre 3 o 4 vins depenent de si em diuen, pues imagina't que tu busques un vi blanc afruitadet, doncs jo sempre et deixaré tastar 3 o 4 vins i que tu puguis escollir el que més t'agrada.
1: Teniu un vi propi?
0: Sí.
1: A veure, perquè jo he vist, sí, alguna cosa.
0: Sí.
1: A veure si és veritat.
0: Tenim un vi que es fa a Chantada, que és el poble de la meva àvia, la Teresa.
1: Uh-huh. Això és a Galícia?
0: Sí, a Galícia, que era gallega, mi abuela. Uh-huh. I, bueno, és un vino que es su Godello y Albariño, que encaja muy bien... O sea, era un poco que yo quería hacer un poco honor a mi abuela, ¿no? O sea, de hecho, una de las cosas que a mí me gustaría es tener un vino por cada uno de los miembros de mi familia en la Teresita. Eso no siempre es fácil, porque, ¿no? Pero sí, es un vino propio, es un Godello que está buenísimo, calidad-precio súper bien también. Lo hemos hecho pues que sea muy asequible y que lleva la estampa de la Teresita.
1: Uh-huh. Però la Teresita no es queda només en el local del carrer Major, perquè organitzeu esdeveniments, també feu serveis particulars a domicilis. Expliqueu-me això una mica com funciona en aquests últims minuts de l'espai.
0: Vale, bueno, queremos diferenciar lo que es la Teresita Vinos y Platitos y la Teresita Experiencias Gastronómicas, que empezamos ya el año pasado haciendo cosas, ¿no? Entonces hemos definido una serie de servicios que lo que nuestra propuesta es que la Teresita va allá donde vaya, sigue siendo el alma de la Teresita, con la atención de la Teresita, con el mimo y el cuidado de la Teresita, ¿no? Entonces hacemos caterings para empresas y para grupos privados, ¿vale? Que quieren en su casa o en algún espacio hacer algún evento. Hacemos salidas a bodegas con catas y con maridajes también. Y hacemos también, salidas en barco, ¿vale? Con catas en el barco y con menú a bordo. No sé, Sara, si me he dejado ahora alguno.
2: Creo que
0: no.
2: Que está todo.
0: No, dentro de lo que... Esto es la parte de las experiencias gastronómicas. Luego, dentro de lo que es la Teresita en sí, aparte de la parte del restaurante, tenemos catas que organizamos al mes y tenemos talleres de cocina. Lo que estamos intentando también es... Hacemos solo 3 talleres al mes, 5 plazas en cada taller, es súper personalizado.

0: Era el millor dels temps. Era el pitjor dels temps. L'edat de la saviesa i també de la bogeria. L'època de les creences i la incredulitat. L'era de la llum i de les tenebres. La primavera de l'esperança i l'hivern de la desesperació. Tot ho posèiem, però no teníem res. Caminàvem en dret al cel i ens extraviàvem pel camí oposat. En una paraula, aquella època era tan semblant a l'actual que les nostres autoritats més notables insisteixen que, per tant, el que fa el bé com el mal, només és acceptable la comparació en grau superlatiu.
1: Pablo Jiménez, benvingut, com estàs?
0: Bon dia.
1: Què és el que acabes de llegir? Doncs
0: pues mira, he llegit el primer paràgraf d'un llibre absolutament meravellós que es diu Història de dues ciutats, de Charles Dickens. Mira si ens hem anat enrere.
1: I és que avui parlarem d'inicis que... d'històries, de llibres que enamoren.
0: Correcte.
1: No? Perquè és molt important, perquè depenent d'aquestes primeres frases... continuarem o no continuarem llegint aquella història que tenim entre les mans.
0: Exactament. Jo t'he fet una selecció a partir de llibres que quan vaig llegir, jo tinc molt la mania d'obrir un llibre i llegir les primeres línies i decidir si el llegeixo o no.
1: I aquí ho fa al revés i se'n va al final de tot.
0: No, però aquí el que he fet és seleccionar-te aquells llibres que a mi, personalment, quan vaig llegir aquestes primeres línies, vaig dir, he de llegir això.
1: Val. I d'aquesta primera, de la història de dues ciutats, què és aquesta aura de misteri que...
0: És un clàssic del romanticisme que ens retracta la vida de persones absolutament normals entre dues ciutats, entre Londres i París, i que és amb el millor estil de Charles Dickens, que tothom el coneixerà, tothom coneixerà Dickens per obres que reflecteixen, com Oliver Twist, que reflecteixen l'estat de la seva societat amb l'època en què ell estava vivint. Aquí se'n va una miqueta més enrere, però ho fa servir també com a reflex de dues maneres de viure completament oposades i de com pateixen els éssers humans dins una societat que no sempre els tracta bé.
1: Bé, doncs seguim aquest passeig per aquests inicis de llibres que ens conviden a continuar amb la lectura. I anem pel segon.
0: Pilans i parets mestres van esberlar-se bruscament. Una fragor eixordadora en la qual es barrejaven el cruixir de jàsseres i vigues, l'ensulciada d'escales, tréspols, envans i revoltons, l'esmicolament de vidres i la trencadissa de maons, teules i rajoles, va retrunyir per la baixada de la ferradura mentre la casa s'esfondrava sense remei.
1: De quin llibre? De qui estem parlant?
0: Doncs un clàssic del nostre temps, com és Camí de Sirga, de Jesús Moncada. Cecil B. DeMille deia que en cinema has de començar amb una explosió i d'aquí cap a dalt. Aquí tens. Comences amb l'esfondrament d'una casa, amb la qual cosa ja saps que, ostres, espera, començo un llibre i s'està enfonsant una casa, què està passant aquí? Amb la qual cosa ja t'atrapa per reviure aquesta vivència tan personal que suposa Camí de Sirga.
1: Per què? Què ha passat? Qui hi ha?
0: Exacte. A qui li està
1: passant? Quantes preguntes?
0: Et genera un munt de preguntes que tu ja estàs construint una història abans de continuar llegint, amb la qual cosa, meravellós.
1: Molt bé, doncs en aquest recorregut que fem pels principis d'històries, de llibres, ens n'anem amb un clàssic.
0: Un clàssic absolut i que a molta gent li sonarà. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
1: Aquest coronel és famós.
0: És famós. 100 anys de soledat, de Gabriel García Márquez, una de les grans obres de la literatura en castellà. Evidentment, quan es tracta d'una traducció, he volgut fer la versió en català, però amb obres que són escrites originalment en castellà, doncs, bueno, he pensat que es podia fer la lectura en castellà per tenir tota la sonoritat. I 100 anys de soledat, vull dir, és que no cal dir res de 100 anys de soledat, ni de Gabriel García Márquez, el seu autor, tothom els coneix, però de vegades cal recordar aquests principis, perquè 100 anys de soledat jo el vaig llegir pràcticament per obligació, perquè em van dir escalats.
1: A l'institut, no?
0: Sí, gairebé. Va, a, a mi em va tocar a la universitat. Però llavors em van dir, és que s'ha de llegir. I clar, quan vaig pensar, a part hi ha rotllo que em tragaré ara, un autor iberoamericà, no és el meu estil normalment, excepte Borges. I quan vaig llegir aquesta primera línia és que m'has explicat una història abans... O sigui, tota la història ja me l'has explicat. Vull dir, de cop és... Ja m'estan dient que mataran el protagonista, però és igual, vull saber què li passa, vull conèixer les seves vivències. Què vol dir que, mentre estan a punt d'afusellar-lo, recorda el dia que va anar a descobrir el gel amb el seu pare? Quina vivència ha tingut aquest senyor? Clar, t'atrapa.
1: Sí, sí. Vinga, doncs, més inicis que enamoren. Anem ara per una història també.
0: Clàssica.
1: Sí. Clàssica. Que comença com?
0: Comença així. A un costat i a l'altre del gelat llit del riu s'alçava un fosc bosc d'avets d'aspecte sorrut. Feia poc que el vent havia desposeït els arbres de la capa de gel que els cobria i, enmig de l'escassa claredat, que s'anava debilitant per moments, semblaven inclinar-se els uns als altres, negres i sinistres. Regnava un silenci profund en tota la vasta extensió d'aquella terra. Era la desolació mateixa, sense vida, sense moviment, tan solitària i freda que ni tan sols n'hi hauria prou a dir per descriure-la que la seva essència era la tristesa.
1: Quina descripció del paisatge.
0: Absolutament lírica, oi? Doncs això és una novel·la d'aventures. Es diu Ullal Blanc, de Jack London. És a dir, tens aquest lirisme amb un llibre que jo reconec que me'l vaig llegir perquè a mi les històries de gossos i de llops m'agraden molt.
1: Sí, em sembla que ho sé.
0: Molt, molt. I llavors vaig dir... I clar, quan vaig començar a llegir això, jo tenia la imatge de l'Ullal Blanc tipus Disney, que és molt aventureta, i vaig descobrir un llibre meravellosament ben escrit, amb moltíssima aventura i molta força. Però clar, Ullal Blanc és un llibre sobre un llop. El protagonista és un llop. Clar, necessites entendre quin és el món amb el món on es mou aquest llop. I amb aquesta descripció d'inici ja estàs a dins d'aquell nord remot d'entre Estats Units i el Canadà on passaran aquestes aventures.
1: Estàs a l'escenari.
0: Estàs a l'escenari i és magnífic.
1: Sí, senyor. Anem ara amb una altra lectura. I en aquest cas, tornem cap a casa, que a casa també hi ha coses interessants.
0: Hi ha coses magnífiques.
1: I que enamoren.
0: Vam arribar amb les panxes plenes, doloroses. Els ventres negres carregats d'aigua fosca i freda, i de llamps i de trons. Veníem del mar i d'altres muntanyes i vés a saber de quins llocs més. I vés a saber què havíem vist.
1: Aquest, vés a saber, i sobretot al final d'aquest paràgraf, què havíem vist, és... La porta a voler saber exactament què hem vist.
0: Què hem vist.
1: Sí. Estem parlant de...
0: Cantujó i la muntanya balla, de la Irene Solà. Mm. Un llibre absolutament sorprenent. Un llibre amb el qual va canviant de format, d'estil, de veu narrativa, que transforma a mesura que els vas llegint i que es va transformant el llibre mateix, cada cop variant, sense saber mai què et trobaràs a la següent pàgina, però amb un lirisme, amb una força, amb una delicadesa i amb un llenguatge que absolutament et deixen allà atrapat i no pots deixar el llibre fins que l'acabes. I acabes el llibre dient, espera, que me'l torno a llegir, que igual descobreixo una altra cosa, al tornar-ho a llegir. O sigui que
1: sí?
0: Un llibre...
1: Sí? I passa?
0: Sí. Sí. Sí. Té moltíssimes lectures, Cantujó i la muntanya balla.
1: Doncs ara t'he de dir que em sorprèn, perquè anem per un dels clàssics universals... Em sorprèn que amb només una frase això ens acabi atrapant.
0: Sí.
1: Vinga.
0: Totes les famílies sortoses s'assemblen, però les infelices ho són cadascuna a la seva manera.
1: Mm. Bé, doncs aquí m'imagino que ens encuriosix saber de quina manera és infeliç aquesta família a la que se suposa que vol fer referència.
0: Estem parlant d'Anna Karènina, de León Tolstoi, un dels grans clàssics de literatura universal, amb unes vivències brutals, romanticisme rus, amb tot el que això significa, amb tots aquells sentiments tràgics i exacerbats que ens trobarem al llarg de tota la novel·la, i també amb un retrat social molt punyent i molt dur, però que a la vegada es llegeix com una novel·leta. És a dir, això sí, és un llibre d'aquells que espanta, com tots els grans clàssics russos, perquè dius, ui, moltes pàgines aquí, no? Mm. No són tantes, no patiu, no són tantes.
1: El que popularment coneixem com a totxos.
0: Sí, però els llegeix molt, molt, molt, molt bé. I hi ha hagut diverses versions cinematogràfiques, oblideu-vos d'elles, agafeu el llibre, de veritat, Tolstoi s'ha de llegir.
1: Vinga, doncs tornem novament a casa per un altre dels llibres que també va passar a la gran pantalla. Mm-hmm.
0: Quan feia bon temps, des de Pasqua florida fins a principis de tardor, quan el bosc canviava de color, vivíem a les branques dels arbres.
1: No sé si qui hagi vist la pel·lícula haurà identificat el llibre. No sé si ha estat suficient.
0: Probablement no. Estem parlant de Pa Negre, de l'Emili Teixidor. Un autor que ja s'havia fet conegut amb la seva obra juvenil, amb L'ocell de foc, però que aquest Pa Negre el va convertir en un best-seller. I un llibre que realment, aquí et sembla que t'està fent una novel·la de fantasia d'un poble que viu a les branques del... No, són nens que s'encaramen, brinquen i pugen dalt d'un arbre quan fa bo, no? Però això és molt suggerent, és molt, et porta molt a dir... Qui viu a dalt d'un arbre? I per què des de Pasqua a Florida? Ja t'està situant. Vull dir, m'estan sí. parlant de la meva terra. Perquè Pasqua a Florida la celebrarem aquí
1: nosaltres,
0: a Catalunya.
1: Clar.
0: Un senyor de Sebastopol no farà la Pasqua a Florida, farà altres festes.
1: Està llavors. Clar, està clar. Et sembla que seguim el recorregut, però...
0: I tant.
1: Però ho fem una mica a la inversa de com teníem
0: vale,
1: previst.
0: Perfecte.
1: Sí? Perquè així no ens deixarem coses que són importants.
0: Sí.
1: Doncs vinga.
0: Pues mira, jo ara et vaig a fer una cosa rara.
1: Val.
0: Et vaig a fer un principi de llibre,
1: sí.
0: Et vaig a fer un final de llibre, de fet, d'una història, i et llegiré la història sencera.
1: Tot en un?
0: Tota. Ja veuràs.
1: Mateix llibre?
0: Mateix, sí, mateix llibre, mateix autor, mateixa història, tot.
1: Ah, vinga.
0: Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
1: Això és tot en un?
0: Això és un microconte. Això és un microconte d'Augusto Monterroso i és una història que en realitat la montes tu, perquè ell només et diu aquesta frase, això és tot el conte. Clar, com a inici és meravellós, però també és un final i també és el conte en si, i tu generes la història a partir d'aquí, només amb aquest Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí.
1: Ostres.
0: Perquè et genera tot... Com el dinosaure...
1: Tu has de posar el farcit.
0: Tu, exacte.
1: El farcit de l'entrepà l'has de posar
0: aquí
1: tu.
0: Aquí està.
1: Mare meva.
0: Aquí està.
1: Seguim. Anem per...
0: La meva preferida.
1: Sí?
0: La meva preferida. El meu inici de llibre preferit de tots els temps.
1: Vinga, doncs el descobrirem ara.
0: Nasqué amb el do del riure i amb la intuïció que el món estava boig. I aquest era tot el seu patrimoni. Escaramuix, Gabriel Sabatini, una de les millors novel·les d'aventures de tota la història, i amb aquest principi que et presenta un personatge que no te'l descriu físicament, no és un... era un home alt, guapo, no sé què... No, te'l presenta d'una forma tan magistral que vols saber qui és aquesta persona que té el do del riure, la capacitat de riure-se'n de tot, i que tot el seu patrimoni és saber que el món està boig i que no es pot prendre seriosament.
1: Mira, filosofia de vida.
0: Correcte.
1: Vinga, seguim el recorregut amb més inicis de històries que ens enamoren, Pablo.
0: Al dia següent, no va morir ningú.
1: Això també és molt potent, és molt potent, breu, però, escolta, ens imaginem que hi ha hagut un escabetxin aquí.
0: Les intermitències de la mort, de José Saramago. La mort es pren unes vacances i decideix que de tant en tant pues no cal que mori ningú perquè ja no té ganes de fer la feina. Aquella barreja entre fantasia, realitat, utopia, distopia de Saramago, que juga amb el llenguatge a més per portar-nos molt, molt, moltes sensacions. Pues aquest principi de Saramago, allò de que el dia següent no va morir ningú. Espera, no va morir ningú? On? A tot el món? O estem en un hospital?
1: No, no,
0: o...
1: sí.
0: És brutal.
1: Si tens curiositat,
0: sí.
1: Aquestes frases tan escuetes, tan curtes, ens porten a haver de continuar endavant, igual que farem nosaltres ara.
0: En un forat a terra vivia un hòbit. No era un forat humit, brut, repugnant, amb restes de cucs i olor a fang, ni tampoc un forat sec, nu i sorrenc, sense res en què seure o menjar. Era un forat hòbit, i això significa comoditat.
1: Que tendre, no?
0: Un dels meus llibres preferits, El Hòbit, de J.R.R. Tolkien. Evidentment, El Senyor dels Anells per mi és millor, però aquest principi ja t'està dient que no t'està parlant d'aquest món. T'està parlant d'un món diferent, de fantasia, d'un món... És a dir, tenim un ésser del qual encara no sabem res, que viu en forat. És un hòbit. Sí, però nosaltres ara sabem tots què són els hòbits.
1: Ara sí que en sonen, sí,
0: però
1: clar.
0: Però pensa, en els anys 40, qui sabia que era un hòbit?
1: Ningú.
0: Ningú.
1: T'ho havies d'imaginar també, no?
0: Correcte.
1: A més, ara ja tenim imatges.
0: Sí.
1: Que abans també la imatge te la podies organitzar tu. Vinga, fem alguna més? La que tu vulguis.
0: Sí, vinga.
1: La que tu vulguis.
0: Pues aquest. Fins ahir a la nit, caminant pels carrers de Molls, de Vallcarca, no vaig comprendre que néixer en aquella família havia estat un error imperdonable.
1: Això sí que és... Això deu ser posar llum a la foscor, no?, una miqueta.
0: Jo confesso, Jaume Cabré, ell posa llum a la seva pròpia foscor.
1: Mare meva.
0: Vull dir, aquest sí que és totxo, eh? Vull dir, aquest, el Jo confesso de Cabré, és llarg.
1: Sí.
0: Ara, és apassionant. I aquest principi d'haver nascut a un lloc, que és una cosa que tu no decideixes.
1: Exacte.
0: Ha estat un error imperdonable.
1: Clar. Aviam,
0: què passa?
1: Però un error de qui?
0: Exacte. Ho descobrirem amb el llibre. Ho descobrirem amb el llibre. Jo he volgut deixar aquesta pel final perquè penso que és un final absolutament meravellós. També és una d'aquelles frases que et porta a imaginar-te ja a prellegir la novel·la i després anar-la descobrint a poc juntament amb l'autor. Però realment jo penso que hem fet un bon monstruari d'inicis de llibre que ens atrapen i que ens volen fer descobrir més.
1: I hauríem pogut continuar
0: fent...
1: Va, jo ara encara estic pensant, a veure, per què anava pels carrers de Vallcarca?
0: Carrers Molls, ha plogut.
1: On anava i d'on venia?
0: Uh-huh.
1: Déu-n'hi-do. Escolta, Pablo, com sempre, molt interessant això dels inicis que atrapen, inicis que enamoren, perquè això és bàsic, perquè ens atrapi la lectura i aquestes històries que avui des d'aquí us hem volgut convidar a descobrir.
0: Pues moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: A reveure.
1: Adéu-siau.
2: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: Do you have your master's?
1: Sadly, yes.
0: Is it hard to get?
1: It depends what you mean by hard. Why?
0: I was talking to Aaron, and he told me that as a rule, they only give full-time positions to MLS grads.
1: That's not completely true. Claire doesn't have one.
0: She doesn't?
1: She's a PhD in lit.
0: Great.
1: Yeah, whatever you do, don't get an MLS. It's recently declared the worst master's for a job.
0: Really?
1: Yeah.
0: And yet you have a job.
1: Well, I'm an exception. Oh. Anyway, you don't want to be a librarian.
0: I might.
1: No, you don't. Hey, what about that Deborah Burke? You'd be crazy to pass that up.
0: Yeah. That's not gonna happen.
1: No, why not?
0: It's just not. You wouldn't understand.
1: Yes, I would.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest diàleg que ara sentíem entre un noi i una noia transcorre en una biblioteca i és una escena de la pel·lícula nord-americana Columbus, del director sud-coreà Kagonada. L'argument gira entorn d'un noi a la ciutat de Columbus, a Indiana, que té un pare arquitecte en coma i d'una bibliotecària molt apassionada a l'arquitectura. És una pel·lícula molt bona, força hipnòtica, plena de converses interessants en exteriors, que ens parla de fins a quin punt les estructures físiques de l'entorn en què ens movem influeixen en nosaltres. Aquesta parella visita diversos edificis de la ciutat, descobreix conversant els traumes que arrosseguen ells i els anhels de futur que tenen. I és que avui, coincidint amb el fet que Barcelona ha estat designada capital mundial de l'arquitectura per la UNESCO, dediquem aquest Cinema a la Xarxa a la relació entre l'arquitectura i el cinema, que ja veureu que és molt elevada. De fet, la història del cinema és indestriable de l'arquitectura. El cinema contribueix a descobrir-nos, o a oferir-nos, una nova visió d'edificis emblemàtics, i l'arquitectura, per la seva banda, ajuda en el cinema a transmetre sensacions. També en el cinema mut, perquè sense comunicació auditiva, la comunicació visual adquiria, aleshores, una gran importància. No hem de pensar que els edificis, les pel·lícules, són elements complementaris, només per ser observats, en absolut. Les estructures físiques en què es mouen els personatges creen ambients, provoquen situacions i emocions que ajuden l'espectador a entendre millor aquella història i els costums socials en què es desenvolupa. Una pel·lícula on l'arquitectura és un personatge més és Anònim venecià, sobre un home i una dona amb un matrimoni que es va trencar i que es retroben a Venècia, on ell li comunica que té una malaltia terminal, exactament igual que Venècia.
3: Comprendo cómo puedes vivir en Ferrara con ese individuo.
4: ¿Cómo te odio? Si supieras cómo te odio cuando dices esas cosas. ¿Qué querías que hiciera? ¿Dedicarme a buscar clientes bajo los soportales de la plaza de San Marcos? ¿Eh? En Ferrara nos hemos creado amistades, buenos amigos que creen o fingen creer que soy la mujer de Emilio, su señora, como dicen todos. Llevo el anillo, ¿lo ves? Aunque pudiera, no volvería a vivir en Venecia. Está podrida. Esos colores se los da la podredumbre que la va devorando a través de los siglos. ¡Se muere! Volverá a ser el fango que era.
3: En eso está precisamente su belleza. Pero no todos son capaces de entenderlo. Se necesita llevar en sí el sentimiento de la muerte.
4: ¿Y tú llevas en ti el sentimiento de la muerte? ¿Desde cuándo?
3: ¿Quién sabe? Quizá desde siempre.
4: Eres un payaso. Y nada más.
3: Repite eso.
4: Eres un payaso. ¡Un payaso!
3: Quizá tenga razón, pero lo cierto es que me estoy muriendo.
4: ¿Qué quieres decir? Todos vamos muriendo.
3: Pero yo me moriré muy pronto, de verdad. 5 o 6 meses. Quizá menos, me han dicho los médicos. No. La culpa no ha sido tuya. Entregaba siempre sin reservas cuando nos queríamos. Ferozmente. Éramos jóvenes. ¿Cómo lo recuerdo? Ahora este recuerdo me hace temblar. Porque mis brazos pierden fuerzas. Y mi vida se precipita en la nada. No sé lo que será de mí dentro de una semana.
4: No, calla.
3: A veces lo olvido y pienso, la próxima primavera.
4: Calla, calla.
3: Ya no habrá próxima primavera.
4: Calla, te lo ruego.
3: ¿Por qué de callar si soy yo el que muere?
4: No.
3: ¿Sabes lo primero que me ocurrirá? El anuncio del fin. La vista, no veré. Una mañana no. Abriré los ojos y no veré más que oscuridad.
4: No, no, basta, basta.
3: ¿Por qué dices basta? No, quiero que me escuches hasta el final.
4: No.
3: Ahora mismo apenas y veo. Pero antes de caer en la oscuridad necesitaba llenar mis ojos con tu presencia.
4: No,
3: no. ¿No has sentido mi mirada desde que llegaste? Contesta.
4: No. Te haces daño a ti mismo.
3: Ahora ya sabes por qué te he hecho venir. Tenía necesidad de ti. Encontrar a alguien que supiera comprenderme en mi desgracia. Cuando la vida se escapa, el sentirse solo, desamparado, es para volverse loco. Para volverse loco.
2: Anònim venecià, escrita i dirigida per Enrico Maria Salerno. Es va estrenar l'any 1970 i va tenir un èxit grandíssim a Catalunya. I també el disc de la banda sonora amb el tema d'amor de Stelvio Cipriani. Com he dit, Venècia no era tan sols el marc exterior, era un personatge més. Els protagonistes eren tres, Florinda Volkan, Toni Musante i Venècia. No sempre els escenaris d'una pel·lícula són reals, també poden ser ficticis, és a dir, efímers, construïts únicament per a la pel·lícula. Poden ser carrers o edificis que desapareixen tan bon punt s'acaba el rodatge. La construcció d'edificis de cartró pedra era habitual als estudis de Hollywood. Ara, amb la tècnica digital, la cosa ha canviat. Les pel·lícules de directors com Friedrich Wilhelm Murnau amb Nosferatu, Fritz Lang amb Metrópolis, Orson Welles amb Ciutat de Kane, Stanley Kubrick amb La resplendor o La taronja mecànica, o Hitchcock amb El pati, que recordareu, de La finestra indiscreta, o amb La casa fantasmagòrica de Psicosi, o amb El campanar de Vertigen, han creat espais i atmosferes que s'han convertit en una eina per donar sentit a la història i als personatges que ens presentaven. Vull dir que en totes aquestes pel·lícules hi ha un llenguatge arquitectònic. Les escales del campanar per on James Stewart persegueix Kim Novak a Vertigen, o les escales del campanar per on Joseph Cotten persegueix Marilyn Monroe a Niàgara, han quedat per sempre a la nostra retina. De la mateixa manera que també ho han fet les laberíntiques clavegueres de Viena, on la policia persegueix Orson Welles al tercer home. Un film capital, parlant d'arquitectura, és La Font, estrenada a l'estat espanyol com El manantial, de King Vidor, amb Cary Cooper i Patricia Neal, que va ser, tot i que no es diu, una biografia de l'arquitecte nord-americà Frank Lloyd Wright. Aquesta no és una escena.
5: Esa es la naturaleza de la creatividad. El hombre no puede sobrevivir si no es a través de su mente. Llega al mundo desarmado. Su cerebro es su única arma. Pero la mente es un atributo del individuo. Es inconcebible que exista un cerebro colectivo. El hombre que piensa debe pensar y actuar por sí solo. La mente razonadora no puede funcionar bajo ninguna forma de coacción. No puede estar subordinada a las necesidades, opiniones o deseos de los demás. No puede ser objeto de sacrificio. El creador se mantiene firme en sus convicciones. El parásito sigue las opiniones de los demás. El creador piensa, el parásito copia. El creador produce, el parásito saquea. El interés del creador es la conquista de la naturaleza. El interés del parásito es la conquista del hombre. El creador requiere independencia, ni sirve ni gobierna. Trata a los hombres con intercambio libre y elección voluntaria. El parásito busca poder. Desea atar a todos los hombres para que actúen juntos y se esclavicen. El parásito afirma que el hombre es solo una herramienta para ser utilizada, que ha de pensar como sus semejantes y actuar como ellos, y vivir la servidumbre de la necesidad colectiva prescindiendo de la suya. Fíjense en la historia. Todo lo que tenemos, todos los grandes logros, han surgido del trabajo independiente, de mentes independientes. Y todos los horrores y destrucciones, de los intentos de obligar a la humanidad a convertirse en robots sin cerebros y sin almas, sin derechos personales, sin ambición personal, sin voluntad, esperanza o dignidad. Es un conflicto antiguo. Tiene otro nombre. Lo individual contra lo colectivo.
2: La Font, una pel·lícula extraordinària de King Vidor basada en la novel·la de l'escriptora d'origen rus Ayn Rand, resident als Estats Units. La pel·lícula transmet la ideologia d'aquesta autora, que era partidària de l'individualisme. L'home que Cary Cooper interpreta és un arquitecte innovador amb idees que topen amb la mentalitat conservadora de l'època. I la pel·lícula, presentant un conflicte entre la innovació i el classicisme, ens fa veure la importància de l'arquitectura a la nostra vida i a la societat alhora que planteja qüestions sobre la responsabilitat dels arquitectes en el benestar de les persones que viuen als edificis que ells creen. Els dibuixos dels projectes que apareixen en aquest film, La Font, havien de ser de Frank Lloyd Wright, però ell demanava tants diners per fer-los que la Warner els va demanar un arquitecte més barat. Per il·lustrar-vos una mica el vincle fortíssim que sempre hi ha hagut entre l'arquitectura i el cinema, us diré algunes pel·lícules en què l'arquitectura és un motor de l'acció, fins al punt que se'ns fa difícil imaginar la història que ens expliquen fora d'aquell marc. Ja us he esmentat la casa de Psicosi, on hi ha el motel que habita Anthony Perkins. És una casa solitària dalt d'un turó, cosa que provoca un impacte visual i li dona un caràcter misteriós, sobretot de nit. Es tracta d'una casa de tres pisos que suggereixen els tres conceptes fonamentals de la teoria de la psicoanàlisi de Freud, és a dir, jo, superjo i allò. El jo a la planta baixa, on Perkins es comporta amb normalitat. El superjo al pis de dalt, on hi ha la mare ja morta. I l'allò al soterrani, reservat a les pulsions prohibides. El paper determinant de l'arquitectura en l'acció d'un film i en la configuració dels personatges és un tema interessantíssim del qual, malauradament, se'n parla molt poc. Avui ho hem fet en aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui a les Vies de So, coincidint amb la designació de Barcelona per la UNESCO aquest 2026 com a capital mundial de l'arquitectura. Una pel·lícula que sintetitza irònicament l'arquitectura de les ciutats de mitjans del segle XX és la meravellosa Mon Oncle, de l'any 58. Una obra mestra de Jacques Tati, que ens presenta dos mons molt diferents d'una mateixa ciutat, la part vella i humil i la part moderna i benestant. El més deliciós és la mirada de Jacques Tati, com ens mostra i ens presenta els seus habitants, amb la manera alegre i imaginativa que juguen els infants a la zona humil, en contrast amb el nen de la part rica, avorrit, a casa, envoltat de jeans electrònics o la gent bioaïllada i tancada en si mateixa. I és que l'accés de tecnificació ens aboca a la deshumanització. Ja veieu, per tant, que la relació entre aquestes dues arts, l'arquitectura i el cinema, és molt profunda. Ho és tant que no poden viure l'una sense l'altra. Ara us deixo amb una banda sonora encantadora, la banda sonora de Mon Oncle, una peça que és un dels cims de la memòria sentimental del cinema i, per descomptat, de tota la història de la música cinematogràfica. Fins la setmana vinent, amics.

0: Una curiositat fascinant del món natural és la capacitat dels pops per modificar el seu ARN, un procés que els permet adaptar-se de manera ràpida als canvis ambientals sense alterar-ne l'ADN. A diferència de la majoria dels animals, que depenen gairebé exclusivament de mutacions genètiques heredades per evolucionar, els pops poden ajustar l'expressió de certes proteïnes mitjançant l'edició activa de l'ARN. Aquest mecanisme els hi ofereix una flexibilitat extraordinària, especialment útils en entorns on la temperatura, la llum o la disponibilitat de preses canvien de forma dràstica. Els científics han observat que aquestes edicions tenen lloc més sovint en gens relacionats amb el sistema nerviós, cosa que podria explicar la notable intel·ligència d'aquests animals, la seva memòria avançada i la seva sorprenent habilitat per resoldre problemes complexos. A més, aquesta capacitat els permet modificar la velocitat de transmissió de senyals neuronals, adaptant-ne el comportament gairebé en temps real. És sorprenent aquesta estratègia evolutiva, rara al regne animal, que converteix els pops en criatures extremadament versàtils, capaces de sobreviure en condicions inesperades i demostrar conductes que desafien les nostres expectatives sobre la vida marina.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: ¿Sabías que...?
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patineta elèctrica pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
3: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
2: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: Disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

Molt bon dia, us parla Enric Indersons de Sota Sons. Començàvem escoltant aquesta Memisila i és que avui venim a repassar aquesta agenda musical de Sota Sons i de Sant Cugat una mica i sobretot entrar a la música més nadalenca i és que aquest mes se'ns presenta aquesta programació especial de Nadal. Comencem escoltant aquesta Memisila, tot i que és una mica enganyifa perquè l'escoltem en la seva versió més jamaicana, en aquest ska reggae, en aquest ska tradicional. Però aquest diumenge, dia 23 de novembre, la tindrem al Blues Grado, al Café Belgrado, en aquest format de blues que fan en col·laboració al Café Belgrado, Fem l'Indi i Sota Sons, presentant aquestes ballades de blues que es fan un diumenge al mes, normalment el tercer diumenge de cada mes. I passem cap al dijous 27 de desembre.

I com dèiem, bueno, el divendres 28, com ja sabreu, s'encenen l'enllumenat nadalenc de Sant Cugat, doncs el dijous 27 donem aquesta benvinguda a la música més nadalenca, amb els quatre caps, el Café Belgrado, aquest grup que escoltàvem des de La Floresta i des de Horta, que ens presenta en format reggae tota una sèrie d'instrumentals i també de cançons en format reggae soul, de versions. Es van fer famosos, de fet, per fer l'any passat l'himne de l'ascens de l'Europa, de l'equip de futbol. I passarem cap a dissabte 29, i és que tenim el Mercat Vell, on hi ha totes les llums enceses i amb tot l'ambient nadalenc. Encetem aquesta programació amb Rick in the Sounds, un servidor que estarem posant vinils allà al mercat, fent-los girar, fent aquesta repassada del Black Music History Show, un show on repassarem tota la història de la música negra. El dia següent, quedeu-vos amb ganes de música, perquè tenim els vermuts més musicals de Sant Cugat, el Café Belgrado, amb el Chino Swingslide i el seu blues, la seva guitarra electroacústica, que farà tronar l'ampli i aquest vermut. I saltem a dijous 4 de desembre, al cap d'una setmana, i és que tenim Sound Fiction, banda de soul, de funk, una banda clàssica també, que ha visitat molts cops la ciutat, tot i que no són d'aquí, però ja és quasi un clàssic de tots els Nadals. I res, faran aquest concert de versions també al Café Belgrado per obrir el desembre, que és un dels mesos més potents, ja sabem, amb tots els sopars d'empresa i tota la mandanga nadalenca.

Doncs bé, seguint amb aquesta programació tan nadalenca, tan dolça, amb gust una mica a torró, el dijous 11 de desembre seguirem aquests dijous de foc, i és que tenim la Jessica Abu i la seva veu màgica que estàvem escoltant allà al Bocamoll, al cicle de petit format, el penúltim concert de l'any ja per despedir aquest cicle de tardor i ja donar pas a l'hivern. L'últim concert serà el 18 de desembre, al cap d'una setmana, amb Flan Sinatra, amb versions de Frank Sinatra, algo també molt, molt nadalenc. Però no podem marxar sense dir que el diumenge 14 de desembre tenim el gran, gran concert de Sotasons, i és que tenim a la plaça d'Alcoi, dins dels concerts de la xarxa, dins del Nadal a la xarxa del barri, del nostre barri, on tenim nosaltres la seu social i on hi fem més feina també. Tenim el concert dels Octavians, en un concert organitzat conjuntament també amb l'Ajuntament, un concert dedicat a la pau, on tindrem gent de diferents procedències, pobles, cultures, units per parlar o per explicar o per cantar i ballar-nos sobre la música negra, aquesta història de música negra tan important als anys 60, aquella època de Malcolm X, de Martin Luther King, de Rosa Parks, de tots aquests missatges, tota aquesta lluita també pacífica, resistència pacífica. Així que vam pensar que un concert per la pau, què millor que parlar d'aquesta moguda, d'aquesta resistència pacífica, de la lluita pels drets civils afroamericans. Ens despedim amb la música dels Octavians, us esperem allà, serà un gran concert, ja diem, també tindrem Llum Blancafort, Drolma Generelli, Joan Robau, Jessica Bu, Rosie, vull dir, un munt de cantants que estaran compartint escenari amb aquesta big band de soul santcoatenc, de soul local que es va crear pel Sant Coblac i que segueix ben viva 3 anys més tard. Moltes gràcies i fins al mes que ve.

0: Bon dia, una setmana més tenim amb nosaltres l'Helena Minuesa per reflexionar sobre el vincle entre cultura i educació per fomentar una ciutadania més empàtica i crítica. Hola, Helena.
1: Hola, Sara, què tal?
0: Molt bé, avui, si no m'equivoco, vens a parlar-nos del concepte de ciutat educadora, oi?
1: Efectivament, Sara, així és. Bé, portem ja unes quantes sessions abordant el tema de com l'educació, no? Aquesta educació que traspassa els murs de l'escola i va més enllà, i hem anat abordant doncs, diferents maneres, estratègies, per fer que aquesta educació s'entengui d'una manera més holística, més general, més imbrincada doncs, amb diferents disciplines, com la literatura, com el teatre, etc. I avui, Sara, considerava pertinent abordar aquest concepte de ciutat educadora, que és un concepte que ja ve de lluny, és a dir, no és nou, no ens estem inventant la sopa d'all, però sí que val la pena que ens aturem i que entenguem ben bé de què estem parlant quan parlem de ciutat educadora.
0: Vinga, d'on ve? D'on surt aquest concepte?
1: Doncs bé, Sara, el concepte de ciutat educadora, el que és dit d'una manera com ras i curt, entén el que hem anat dient aquests dies, que l'educació traspassa els murs de l'escola i que tota la ciutat educa. És a dir, que eduquen els equipaments públics, les

0: a la vida. Si nosaltres entenem que durant tota la vida ens estem formant i que durant tota la vida estem aprenent, no podem aprendre només en un entorn formal com seria l'escola, sinó que només al sortir de casa, quan ens llevem pel matí, sortim i saludem el veí o veiem el camió de les escombraries que passa a recollir-nos la brossa, ja estem rebent uns valors de civisme i de comportament cívic. I, per tant, el simple fet de viure en societat ens està educant. Aquest és el concepte de ciutat educadora que, de fet, defensava també i defensa, perquè, pobre home, encara és amb nosaltres i que duri molt de temps, el Francesco Tonucci, conegut també com a Frato, que és un dibuixant italià i psicopedagog que ha treballat molt aquest concepte.
1: T'he de dir que vaig tenir la sort d'entrevistar-lo.
0: Uau, ostres, sí. Això sí que m'emociona, Sara, sí, perquè és un dels meus referents.
1: Va ser impressionant, va ser videotrucada, o sigui, trucada per internet,
0: sí.
1: Però és que et captiva des
0: totalment,
1: del minut 1.
0: Totalment, et captiven els seus dibuixos, que són molt minimalistes, però molt, a la vegada també amb molt de contingut, i et captiva ell quan parla, efectivament. Sí. Doncs el senyor Frato, el Francesco Tonucci, el que va fer i que va marcar un abans i un després en aquest concepte és el llibre de la ciutat dels infants. Aquest llibre, que es va, si no em recordo malament, va sortir el 1996, ara ja fa uns quants anys, el que feia era defensar la tesi de que una ciutat que és amable amb l'infant i que està pensada des de l'òptica de l'infant ho serà per tothom. És a dir, si comencem a dissenyar els espais, les places, els carrers, les voreres, les biblioteques, tots aquests llocs on tu et pensis que pugui anar un infant i que pugui transitar, no?, un infant, si el penses des de la seva òptica i el fas per ell, l'estaràs fent amable per tothom. Què passa normalment, Sara, que es fa al revés?
1: Sí, sí, està pensat pels cotxes.
0: Correcte. Nosaltres tenim fills i ho sabem bé perquè, no? Des de petits que ho hem anat veient, no només els carrers estan plens de cotxes, sinó inclús la plaça mateix està concebuda, com ell deia o pensava o al·legava, com un espai de vigilància, no? Un espai tancat, on a vegades et diuen prohibit jugar a pilota... Això és un altre debat que potser ara no cal obrir, no? Perquè també és veritat que es monopolitzen certs jocs a vegades a la plaça que no cal. Però els espais, l'urbanisme, defineix també com s'articula una societat, Sara.
1: En aquest sentit, creus que Sant Cugat està millorant o ara que estem vianantitzant? Jo tinc una mica de debat, perquè hi ha carrers com, per exemple, l'Avinguda Cerdanyola, en teoria és per vianants, però van passant els cotxes. Llavors, sempre estàs a la guait.
0: Correcte.
1: Que no et vingui un cotxe i no et pots confiar mai.
0: Sí, amb això tens raó, que jo crec que encara queda molta tasca a fer, no? perquè la ciutadania incorpori l'hàbit de potser anar a peu, no? A llocs que no calen amb cotxe anar-hi a peu, però això ja és una consciència més individual que crec que cal treballar. Com a ciutat, jo crec que Sant Cugat és una ciutat profundament educadora, en el sentit de que, si t'hi fixes, tots els espais, ara, els espais verds, però també els equipaments municipals, els espais públics, els espais destinats a l'esport, les escoles, que són de gran qualitat. Tenim la sort a Sant Cugat, evidentment hi ha moltes mancances i moltes millores, sempre hi ha marge de millora, però com a valors fonamentals, penso que Sant Cugat, a dia d'avui, és una ciutat que sí que pot estar pensada amb òptica d'infant. Crec que té una mancança estructural, que és l'òptica del jove, perquè l'infant arriba un moment que es fa més gran, no? Jo tinc un fill adolescent, aquest infant deixa de ser infant i passa a ser jove. Què passa amb això, no? Qui aborda i qui tracta això? Però bé, recuperant una mica el tema i aterrant-ho a Sant Cugat, ja que m'ho has preguntat, Sara...
1: Sí.
0: Tu em dius, Sant Cugat és una ciutat educadora. Tenim la sort també de comptar amb un projecte que crec que deus conèixer bé, que és el Pla Educatiu d'Entorn, Sara. És un projecte que fa 20 anys que existeix a la nostra ciutat.
1: S'ha celebrat l'aniversari fa poc, no?
0: Correcte, es va celebrar fa poc. És una proposta educativa que porta 20 anys, que ha acollit a més de 12.000 alumnes i que ha treballat, fixa't, amb més de 1.700 voluntaris, que es diu RAP.

0: En què consisteix ben bé? Fes-nos una mica un repàs, perquè
1: sí,
0: no el conegui.
1: El Pla Educatiu d'Entorn no és una cosa que existeixi només a Sant Cugat, sinó que és una aposta que es fa a nivell català, arreu de les ciutats catalanes, i en definitiva el que vol és donar resposta a la diversitat, no?, d'infants i joves que, més enllà de l'àmbit formal estructural de l'escola, es poden quedar doncs, sense activitats pedagògiques no vinculades directament a l'escola. Per tant, ofereix tallers, activitats, tot allò que pugui educar que no sigui dins de l'àmbit escolar, val? Esportiu, cultural, teatre, el que et puguis imaginar. Què fa això? Defensa que l'educació no s'entengui com a privilegi. Tu pots pagar, ho fas, no? Això seria el privilegi, sinó que és un dret fonamental de tots els nens i nenes de la ciutat. Per tant, trenquem aquestes barreres estructurals en quant al privilegi i ens ajuda a, d'alguna manera, equilibrar les desigualtats. Fixa't, a vegades, Sara, que una persona que potser no tingui recursos econòmics tindrà bastant difícil que el seu fill o filla pugui fer una carrera destinada a l'instrument clàssic, a la música clàssica, no? Mm-hmm. Perquè valdrà uns diners, s'haurà de dedicar un esforç econòmic, uns recursos, etc. El Pla Educatiu d'Entorn el que vol al final és potenciar que tu et puguis educar, que puguis rebre formació més enllà de l'escola sense que et suposi un esforç econòmic molt gran. Mm-hmm. I en aquest sentit, bueno, és un projecte, el Pla Educatiu d'Entorn, que ens està, de nou, defensant aquesta mirada de ciutat educadora des d'una perspectiva, doncs holística i àmplia.
0: Tenim més exemples d'aquests tan concrets que ens ajuden a entendre-ho? Per exemple, no sé si hi ha projectes educatius de barri o si quan parlem de medi ambient també hi pot haver
1: sí,
0: aquesta mirada.
1: Sí, els projectes d'una ciutat educadora, al final, el que són projectes híbrids en què interlocuten diferents agents, no? Doncs, imagina, des d'un cau o un esplai que està educant en el seu temps de lleure, amb l'associació de veïns del barri que doncs, fa una xocolatada, convida la gent del cau i ja s'estan doncs, posant d'acord dos agents per fer una festa, amb l'escola i l'AFA que se suma a aquesta proposta, per tant, una festa del barri com la que podria ser Sant Francesc seria un exemple claríssim d'activitat dins d'una ciutat educadora. Al final, què cal? Que la gent tingui ganes de posar-se d'acord, que parlin, que aquests agents parlin i que hi hagi una voluntat expressa de fer millor la ciutat. No? Al final, el que estem volent amb aquesta festa del barri de Sant Francesc és potenciar la convivència, que ningú quedi al marge de poder gaudir de l'espai, conèixer-nos entre nosaltres, posar-nos cara, saber qui ets, qui és el meu veí, i al final serà quelcom tan necessari a dia d'avui com lluitar contra el racisme, contra la xenofòbia, contra la discriminació, bueno, combatre l'odi, en definitiva. I aprofito per dir, Sara, en aquest sentit, que no tot són coses fàcils i bones. És a dir, a vegades sí que falta, jo trobo a faltar, més interlocució entre els agents que garantitzen aquesta ciutat educadora. Perquè, per exemple, hi ha vegades en què l'administració o els agents de la ciutadania o les escoles o la gent que porta endavant doncs, les activitats esportives, no s'acaben de posar d'acord en l'ús de l'espai. Què passa llavors? No? Que sempre acaben potser, doncs, no m'agrada utilitzar aquesta paraula, però guanyant uns i els altres queden exclosos. No? Per tant, una ciutat educadora al final és equilibrar, donar harmonia, donar espai a tothom perquè tothom se senti a gust i tingui cabuda.
0: Perdona, i en quins espais es pot fer això, aquesta trobada, aquesta posada en comú? Parlem sí. Ha de ser sempre institucional? L'ha de passar per l'Ajuntament?
1: A veure, sense cap mena de dubte, la institució, l'Ajuntament, té un pes importantíssim, perquè al final és qui representa els ciutadans, no? O sigui, la gent vota perquè els polítics defensin els interessos de tothom, i és, al final és una representació legítima del que el poble escull. Però més enllà d'això, la ciutat educadora també aboga per la responsabilitat de cadascú, no? Els pares, les mares, els mateixos infants han d'entendre que són responsables de cuidar aquest espai. Per això és tan important crear espais ara com el Consell dels Infants, per exemple, no? Mm-hmm. En què els nens i nenes tenen la veu per dir, doncs preferim una pista de bàsquet a una pista de futbol, per exemple, sí. Sense anar més lluny. Sí. O ja no només en termes d'urbanisme, sinó en qüestió més de valors, que se'ns escolti més, que se'ns tingui més en compte, coses sí. com aquestes.
0: Sí, sí.
1: I en aquest sentit, hi ha una cosa, Sara, que sí que m'agradaria dir, que sempre pensem potser més en qüestions d'urbanisme, d'espais, de places, de carrers. Però hi ha una cosa que és encara més important que tot això, que és... t'ho farem una pregunta, a veure què et ve al cap. Hi ha alguna persona que sense ella saber-ho, tu penses que tu t'està ensenyant alguna cosa en el teu dia a dia? Quan t'aixeques, te'n vas a, per exemple, portes a la teva filla a l'escola i et trobes una persona que potser cada dia et trobes aquesta persona... I només amb un somriure, amb una paraula, amb un gest, t'està ensenyant alguna cosa? O t'està transmetent alguna cosa?
0: Moltes persones, no? Se m'acut, no sé, les mestres de la meva filla, la
1: Correcte.
0: Fornera, el carnisser...
1: Correcte. Veus, són coses molt petites, potser, no? És un somriure, és un que tinguis bon dia... tot això està educant a la persona que ets tu, però també a la personeta que tenim al costat. Mm. Perquè, en definitiva... El que està dient és, sempre que puguis, intenta ser amable, no? Mm-hmm. Que crec que a vegades ens costa trobar aquest punt. Sempre que puguis, regala un somriure. Sempre que puguis, dona les gràcies. Són petits gestos, molt petits potser, però en realitat són molt significatius d'una ciutat educadora. I cadascun de nosaltres tenim aquesta oportunitat, i el bo és que som com, tenim la força i el poder per poder-ho fer. No necessitem grans infraestructures, sinó que jo, per exemple, doncs, tu has parlat del forner, jo vaig a comprar doncs, on compro la fruita i la verdura i sense ni tan sols saber el nom d'aquella persona, ja en som quasi familiars perquè parlem de, no, potser no del temps o de circumstàncies així més banals, però amb un somriure sempre, no? Això, al final, fa la vida més fàcil i... Costa poc preguntar-se què m'ensenya la meva ciutat cada dia, no? Quan l'observo. Mm-hmm. Què és allò que al passejar pel carrer, jo sempre quan veig el monestir m'emociono i penso, jolín, quina sort tenim de veure
0: sí.
1: això, aquesta bellesa. Doncs això també és educatiu, Sara, perquè és art, no? L'art també transmet, emociona, ens fa sentir d'un lloc, ens fa sentir que tenim un vincle amb aquell lloc. Mm-hmm. Per tant, l'educació és per tot arreu.
0: Sí, i ara que ja queda poquet temps, m'agradaria saber per això si dins d'aquesta visió tan optimista i tan bona, quins reptes ens podem trobar o quines dificultats podem enfrontar?
1: Bé, una mica sí que ho hem assenyalat, però potser caldria reforçar-ho, no? A mirada futur penso, ostres... Com poden ser les nostres ciutats educadores i amables, Sara, si vivim darrere d'una tablet o d'un smartphone, no? Jo defenso fermament que la ciutat educadora només pot ser mitjançant la presencialitat, mitjançant això que et comentava abans la festa de barri, la festa on, mm-hmm. on tothom es troba, on tothom es posa cara i, d'alguna manera, on tothom pot ballar
0: sí.
1: plegat.
0: No és un grup de WhatsApp.
1: No és un grup de WhatsApp. La ciutat educadora mai podrà ser un grup de WhatsApp perquè el que ens ha de convidar és aprendre a viure junts en la diversitat, no? I si no som capaços de deixar la pantalla, aquesta feina no es pot fer. No podem forjar aliances i... relacions de respecte i d'estima i de convivència si estem tots mirant el mòbil. Val? Mm-hmm. Llavors, aprofitant l'avinentesa que ara hi ha tot aquest debat de les xarxes socials amb els menors de 16 anys, etc. Ostres, és una molt bona notícia, no? Perquè si volem que realment els infants i no tan infants s'impliquin en crear una ciutat educadora real, que no estiguem tan atrapats, tots, perquè...
0: Els grans també,
1: els grans també ho estem. Que deixem el mòbil a banda, que siguem capaços d'observar el nostre entorn, allò que passa en el nostre dia a dia, i que veiem això, com ens està educant, com ens està impactant aquesta ciutat en la nostra manera de concebre la societat.
0: Molt interessant, com sempre.
1: Moltes gràcies,
0: Helena,
1: Sara.
0: I pensarem...
1: Fins la propera.
0: Fins aviat.
1: Fins...
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
3: www.cugat.cat
4: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui, continuant amb el cicle d'estiu dedicat a grans autors de bandes sonores cinematogràfiques, tindrem com a convidat el músic escocès Mark Knopfler, el que va ser el líder del grup Dire Straits entre els anys 1977 i 1995. Fins que l'any següent, el 1996, ell va iniciar una carrera en solitari i va publicar un disc titulat Golden Heart. Tot i això, tant dintre dels Dire Straits com fora, l'obra de Mark Knopfler inclou diverses bandes sonores, i una era precisament aquesta que ara escoltàvem, la de la pel·lícula La princesa promesa, del 1987, de Rob Reiner, amb Kerry Elwes, Robin Wright i Billy Crystal. Es tracta d'un conte medieval, d'amor etern, basat en la novel·la de William Goldman, publicada el 1973, que en cinema inicialment havia de dirigir Richard Lester, però va ser apartat per desavinences amb els productors. També s'hi van interessar, per aquest tema, doncs, Robert Redford i François Truffaut, però al final va guanyar Rob Reiner. William Goldman tenia molt a dir perquè ell havia recomprat els drets del text. Goldman, si no us sona, us diré que és l'autor dels guions de pel·lícules com Butch Cassidy en Sundance Kid o Tots els homes del president. També aquí el guió era seu. És a dir, ell va fer la novel·la i després va fer el guió. La pel·lícula va guanyar el premi del jurat del Festival de Toronto, al Canadà, i la cançó de Mark Knopfler va estar nominada a l'Oscar a la millor cançó original. Musicalment parlant, no està gens malament per Mark Knopfler aquesta nominació, tenint en compte que La princesa promesa era només la quarta banda sonora que ell feia. Una altra de les músiques cinematogràfiques compostes per ell és la de la pel·lícula Call, de Pat O'Connor, amb Helen Mirren, centrada en el conflicte d'Irlanda del Nord en els temps de l'Ira i les divisions entre barris catòlics i protestants. Aquesta és la cançó de Long Road de la banda sonora.

The Long Road, un dels temes de la banda sonora de la pel·lícula Cal, composta per Mark Knopfler. Per la seva interpretació, a Helen Mirren li van donar el premi a la millor actriu del Festival de Cannes. Una pel·lícula que també ha estat musicada per Mark Knopfler és Comfort and Joy, de Bill Forsyth, que aquí es va estrenar amb el títol de La Mafia de los Helados, i que situa l'acció a Glasgow en una lluita entre gelaters rivals. Un altre és Tixina, una història búlgara amb un director i uns actors desconeguts per a nosaltres, sobre un jove escultor que prepara laboriosament durant anys la seva primera exposició i que, quan finalment la fa, provoca un escàndol majúscul. L'any 1989 trobem Mark Knopfler en la producció alemanya Última sortida, Brooklyn, amb Jennifer Jason Leigh. És una pel·lícula molt dura per les seves escenes de violència, de drogues i de gent marginada al barri novaiorquès de Brooklyn a mitjans del segle XX. Com a contrast, amb tot aquest món tan sòrdid, Mark Knopfler va crear aquesta plàcida i càlida partitura.

La banda sonora de la pel·lícula Última sortida a Brooklyn, composta per Mark Knopfler. En total, Knopfler ha compost 9 bandes sonores, que no és gaire, però calia estat suficient per guanyar-se el respecte en aquesta especialitat, cosa que no és gens fàcil, perquè venint del món del rock com ell venia, doncs molts professionals podrien considerar-lo un intrus. De les 9 composicions, ja n'hem dit 5, i per tant en queden 4, que són La cortina de fum, una producció nord-americana dirigida per Barry Levinson, que protagonitzen Robert De Niro i Dustin Hoffman, sobre l'afer que es produeix quan el president dels Estats Units és atrapat en una situació poc edificant dies abans de ser reelegit. I per distreure l'atenció de l'opinió pública, els seus assessors inventen una guerra a Albània, que el candidat pugui dir que l'aturà d'ell, sol, tot sol, i a més de manera heroica. Un altre film és Camí cap a la glòria, amb Robert Duvall i Michael Keaton, sobre una vella estrella del futbol que accepta entrenar un equip escocès en hores baixes. La darrera banda sonora que ha fet fins ara Mark Knopfler és Altamira, amb Antonio Banderas i Rupert Everett, sobre el descobriment de les pintures d'Altamira, a Cantàbria, en el darrer tram del segle XX. Perdó, no, en el darrer tram del segle XIX. I arribats aquí, hem de dir que, tenint en compte que aquesta última pel·lícula és del 2016, ja fa 8 anys que Mark Knopfler no compon cap banda sonora. En tot cas, he deixat expressament per al final la seva creació cinematogràfica més coneguda i que ha tingut més èxit. Pertany a una comèdia costumista encantadora protagonitzada per Burt Lancaster, i el seu títol original és, bé, en anglès, és Local Hero, heroi local. Però a Catalunya es va estrenar com Un personatge genial. La música, que de seguida reconeixereu, la va escriure Mark Knopfler quan tenia 34 anys i ara en té 75. Serà, doncs, amb la música d'Un personatge genial que tancarem aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Pablo Palenzuela a les vies de so i que hem dedicat a les bandes sonores de Mark Knopfler. Fins la setmana vinent, amics.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Voleu saber què fa un cocodril i un mussol junts en una poesia? Escolteu amb atenció perquè segur que no ho han endevinat.
3: Hola, soc el Moutassé Moumans. Vaig a tercer B de primària d'escola Mare de Déu del Carme al col·legi. El poema que he escollit es diu El cocodril del Nil i el mussol del Pol. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè me gustan los cocodrilos. El cocodril del Nil i el mussol de Pol. El cocodril del Nil crida al mussol del Pol. Ai, el caixal, quin mal! E fa el mussol del Pol al cocodril del Nil posa tigel amb mel.
2: Moltíssimes gràcies, Moutassé, per escollir aquesta poesia. L'has llegit molt bé. I com a tu, a nosaltres també ens agraden els cocodrils. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu.
4: Ens agrada la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
5: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
6: Vicent Andrés Estellés ja és un poeta prou conegut en el nostre espai de poemes i cançons. Com hem dit moltes vegades, va ser un destacat poeta valencià conegut per la seva poesia realista quotidiana i de vegades eròtica. Estellés moltes vegades canta l'amor físic, a la passió amb una naturalitat directa. El fa integrar a la vida quotidiana. No és un amor idealitzat, sinó que seria un amor de la terra, físic i sensual. A voltes, a l'obra d'Estellés, aquest erotisme es barreja també amb les coses més quotidianes, com pot ser el menjar, el beure, sobretot com és en aquest cas, en el poema El vi calent, que escoltarem després, interpretat, mig recitat, mig rapejat per Lluís el Sifoner. Com he dit abans, el seu llenguatge és directe, planer, proper i no té gaires artificis complicats per expressar la seva intensitat de desig i de passió. Escoltarem, com he dit abans, primer recitat, Vi calent, i després per Lluís el Sifoner. Vi calent. La nit a l'ambaixada, la paurosa nit, xeril de l'ambaixada, els domassos romputs, la mexicana impura que ballava amb François, el vi calent, la música i el xampany que corria des del tos per l'espatlla tota nua i dolcíssima. I l'alemany va vèncer-lo i després, entre les natges, i ell es reia febril i tu ja no podies romandre allí més temps. te'n volies anar. Havíem d'agafar-te del braç i dir-te estúpida. Però tu te'n volies anar de l'ambaixada i creuar el carrer, deixant darrere Atenes, creuar la mar, Xeril, arribar a la costa amb el vestit de nit tot mullat, ple de lluna, i creuar les ciutats i els boscos i les nits, cap a on no sabies. No saps ara, Xeril, el vi calent, la música, el xampany que corria.

La nit a l'ambaixada, la paorosa nit. Xeril de l'ambaixada, els domassos romputs. La mexicana impura que ballava amb François. El vi calent, el vi calent, el vi calent, el vi calent, el vi calent, el vi calent, el vi calent, la música. El xampany que corria dels deltors per l'espalda, tota nua i dolcíssima. I l'alemany bevent-se'l després entre les natges. I era reia febril. I tu ja no podies romandre allí més temps. Te'n volies anar. Havien d'agafar-te del braç i dir-te estúpida, estúpida, estúpida, estúpida, estúpida, estúpida, estúpida.

0: però tu te'n volies anar de l'ambaixada i creuar els carrers, creuar la mar xeril, arribar a la costa amb el vestit de nit tot mullat, ple de lluna, de lluna, de lluna, de lluna, de lluna, de lluna, de lluna, ple de lluna, ple de lluna, de lluna, de lluna, de lluna, de lluna, i creuar els carrers i els boscos i les nits cap a on no sabies. No ho saps ara, Xeril.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
11: El tomàquet mandó s'ha consolidat com un dels grans protagonistes de l'agricultura local i els organitzadors treballen per fer possible una nova edició del Tasta Mandó el pròxim setembre. De la fira i de les activitats en parlem amb en Sergi Turc, que és pagès de l'Ortiga. Com estàs, Sergi?
12: Bon dia, molt bé.
11: Escolta una cosa, tomàquet mandó, l'esteu plantant ara o ja està plantat?
12: No, ara ja estem començant a tenir algun tomaguet allà quallat ja a la planta.
11: Ara, o sigui,
12: ja estem
11: podant. Ara ja tindríem els primers?
12: No. A tenir tomàquet fins al juliol ja ens podem anar oblidant, perquè no hauria de dir, eh? Potser a finals de juny, potser n'hi ha algun, però difícil de trobar, eh?
11: Per festa major.
12: Eso.
11: Escolta, el tomàquet mandó podríem dir que viu un moment de molta popularitat, després d'aquestes edicions que s'ha fet de la fira. Com heu viscut vosaltres des del camp aquest auge aquests últims anys del tomàquet mandó?
12: Doncs mira, molt bé, en realitat, perquè cada any hi ha una miqueta més de superfície de cultiu de tomàquet en dels diferents projectes que l'estem cultivant. Això és molt bona senyal. Cada any hem fet curt, cada any necessitem posar-ne més, perquè no només a la fira, vull dir que la demanda és cada cop més gran. Nosaltres portem molts anys, o sigui, diria que 6 o 7 anys, potser 8 ja, buscar una miqueta com fer millores en el cultiu del tomàquet, perquè aquest tomàquet mandó, o sigui, és un tomàquet de veritat tradicional, per tant, poc productiu, a l'hora de, no, de treballar a l'hort o al camp, doncs no és fàcil també, perquè a vegades fa coses rares. En el moment de creixement, de cap i volta, on hauria d'haver-hi una inflorescència de creixement, el que ja és una flor, i has d'estar molt... Vull dir que no és un tomàquet com els convencionals que podem comprar, que a nivell de camp és com molt fàcil de fer, sinó que aquest és complicadet, produeix poc, per això...
11: És una miqueta... molta cura, no?
12: Sembla? Molta cura...
11: És com molt delicat. Tot i que l'aspecte és més, més bastot, no?
12: Sí. O sigui, és un tomàquet que és realment per professionals. Les persones que no saben, no en tenen gaire de tomàquet, si el plantes a l'hort, no et funcionarà. T'han d'explicar ben bé com fer-ho i acompanyar-te una miqueta, perquè si no és complicat. I això, clar, doncs, al final... a nivell de quantitat de productes, sinó de plantes que has de tenir per tenir una producció estable, doncs encara estem allà una miqueta trobant-li la manera de saber quantes plantes hem de posar per abastir una miqueta la demanda que hi ha.
11: I com ha crescut aquesta producció? Tu dius ara, cada vegada som més. Com ha crescut aquesta producció del mandó els últims anys?
12: O sigui, especialment ha crescut a nivell de producció, a nivell de superfície cultivada, ha crescut perquè hi ha alguns projectes que han apostat per fer-ne i especialitzar-se una miqueta i cada any plantar una miqueta més. Això és un projecte de millora d'aquesta llavor. Això és una llavor, com hem explicat moltes vegades, que de la
11: masia de,
12: de la masia de Can Mandó, que està pujant cap a Vallvidrera, no? Doncs el Damià va aparèixer amb aquesta llavor que li havien portat de França, que era el del seu avi, no? Bueno, i arrel d'això vam començar a reproduir-la, a veure què estava passant amb aquesta llavor quan la posàvem al camp, juntament amb la Fundació Miquel Agustí, que està molt especialitzat també en la recuperació i millora de varietats tradicionals. I vam estar uns anys provant a veure què. I aquí, és veritat que aquí estàvem, possiblement hi havia uns 14 projectes, 13-14 projectes, que vam anar plantant, multiplicant, anar treballant per tornar a tenir aquest tomàquet realment a plaça. I amb els anys, una miqueta, sí que hi ha 3 projectes, que són Can Domènec especialment, la Rural i nosaltres, que hem fet una aposta més forta per tenir més tomàquet mandó. I la resta de projectes s'han quedat una miqueta amb plantades més petites per abastir només els seus clients habituals, ja no. Però, per tant, ha crescut el tomàquet perquè hi ha projectes que hi han apostat més fort, diem.
11: I la producció que es generi, per exemple, aquest any, una part va al tastamandó, no?
12: Sí.
11: Perquè ja, doncs, la gent fa cua per comprar tomàquet mandó. I després també es distribueix per diferents punts de venda, que són molt concrets. Quants punts de venda calcules o quins llocs són on habitualment es poden trobar aquest tipus de tomàquet?
12: O sigui, a Sant Cugat, bueno, nosaltres...
11: No, a Sant Cugat, sí.
12: Sí, o sigui, nosaltres, a part d'alguna quantitat, no en tindrem moltes cistelles en podrem oferir, la Rural també a la seva botigueta i les cistelles també en podran oferir, i llavors tenim algunes botiguetes, que no les nomenaré perquè segur que me'n deixo algunes botiguetes aquí a Sant Cugat que tindran tomàquet mandó, però són 4 botigues que el podran tenir, molt poquetes, però sí que hi haurà alguns punts de distribució aquí a Sant Cugat.
11: Val. Per qui encara no conegui què té d'especial aquest tomàquet mandó respecte a altres varietats, què podríem explicar quan al sabor, a les seves qualitats? Jo el que puc dir és que és boníssim.
12: Sí. Sí, és boníssim, també perquè perquè tenim una falta de tomàquet realment gustós a dia d'avui, que, per tant, bueno, diríem que no és molt difícil, també. Però és un tomàquet que és gros, acostuma a fer volums de més de 400 grams, i podem parlar de tomàquets de l'estàndard, són 800 grams de tomàquet, que és una peça molt grossa. Sí. És un tomàquet aixetadet, molt ple, molt suculent, i és molt gustós. És veritat que és gustós, és perquè és molt carnós, també.
11: És carnós, sí.
12: I diríem que té uns sucres, no? Moltes vegades el sabor dels tomàquets es calcula amb els brics, que és la forma de calcular els sucres de, no només de les hortalisses, sinó d'altres productes alimentaris. Té una quantitat de sucres elevat, diguem, no? Per això també és més suculent, és bastant gustós, diguem, no? Això, al ser tan ferm també, doncs es talla molt bé, té una pell molt fina, és delicadet en aquest sentit, també la postcollita i el transport és un producte molt delicat, també. Sí, és un producte que també, doncs, això, quan el collim, l'encaixem, moltes vegades li posem com palla a sota, perquè és veritat que...
11: És delicat.
12: En seguida queda marcat, perquè té una pell molt fina, no? I llavors això, a nivell de gust, doncs, per exemple, l'any passat la Carme Ruscalleda va fer un post per Instagram, no, dient que tomàquet mandó, per fi un tomàquet amb gust de tomàquet, que és una cosa que ens estem trobant molt a dia d'avui a plaça, que és que els tomàquets moltes vegades no tenen molt de gust, no? I en canvi trobes un tomàquet així i dius, ostres...
11: És curiós que és un tomàquet delicat, però en canvi té un aspecte lleig, no?
12: Bueno, és varietats tradicionals, el que també és això, al final ara el que estem trobant, no? Les cases de llavors, cada any treuen varietats noves de llavors, millorades, no sé què, i al final el que busquen és que tinguin... No?
11: Un aspecte
12: molt bonic...
11: De passarel·la, no?
12: Exacte.
11: Podríem dir.
12: I després això, que la planta sigui molt homogènia a l'hora de produir, que faci molts quilos, i això sempre va en detriment del sabor del tomàquet, sempre. I llavors, clar, quan vas a buscar varietats que no han estat modificades, doncs acostuma a passar això, que són tomàquets amb aspectes més lleixos, però a nivell organolèptic no té res a veure.
11: I escolta una cosa, si mirem preus, a quin preu? Ho dic perquè el tomàquet en general, el sense gust, podríem dir, està car, està molt car.
12: No et puc dir preus d'aquest any una miqueta, no sabem encara com anirà la cosa. És un tomàquet, com us explicava abans, no és un tomàquet que a l'hora de produir es faci molts quilos. O sigui, el que us vull dir és, normalment un tomàquet qualsevol, no? Convencional, vull dir, doncs, jo que sé, un Rosa Ple, un Barbastro, tots aquests que podem trobar a plaça, que ja són varietats modificades perquè produeixin més, una mitja de 3-4 quilos per planta és el que es treu de producció, val? Amb el tomàquet mandó estem a 1 quilo per planta, sí? Llavors... Doncs al final els números han de sortir, perquè qui hagi cultivat tomàquet ja sap perfectament que tot el de podar, lligar... És un cultiu delicat, és un cultiu que aquí al Mediterrani ens l'estimem molt, perquè doncs, tenir tomàquet a l'agost i fer gazpachos i fer salses és
11: no,
12: brutal,
11: però no fem gazpacho, amb el mandó.
12: No,
11: per
12: bueno,
11: favor.
12: Jo n'he fet,
11: Sí?
12: Sí, perquè sempre hi ha...
11: Vols dir?
12: A veure, si amb el de primeres, diguem, el de més qualitat, no, però a vegades també segurament al mercat pots trobar tomàquet mandó una miqueta més baratet, perquè és aquell que...
11: Més tocadet,
12: una miqueta més
11: lleig. Si és així, sí.
12: Sí. Clar, nosaltres que som productors, jo faig de tot amb el tomàquet mandó, ja us ho dic ara, perquè quan arriba el moment tens molt producte que doncs, és la realitat, al final no va a mercat perquè si està una miqueta tocadet ja no el compra ningú. Doncs aquest és el que em quedo jo, i jo faig de tot, i us puc dir que fa sortant coses.
11: I quan jo deia que té un aspecte lleig, ho dic en comparació amb aquells que trobem tan ben posats i tan lluents a la parada del súper, m'entens? Però que després el seu gust no té res a veure amb l'aspecte que té.
12: Sí.
11: Parlem de la fira. Una fira que tampoc no té tants anys i que ha anat evolucionant fins a convertir-se en el Tasta Mandó, amb activitats durant la setmana, implicació de restaurants... Com valoreu tota aquesta evolució de
12: l'activitat? No, molt contents. L'any passat va ser el primer que realment, diguem, que l'Ajuntament apostava, no? Perquè al final la Fira del Mandó és una proposta que surt des de la pagesia, i com que va tenir èxit, doncs l'any passat vam tenir una miqueta més de suport des de l'Ajuntament, i llavors això es va convertir en el Tasta Mandó, i es va fer des de l'àrea de comerç. Es van poder fer activitats anteriors a la fira per promocionar una miqueta la fira i perquè la gent es coneguin el tomàquet també. Aquest any es reparteixen, no? Em sembla que és, que no m'equivoqui amb les dates, el 9 i el 23 de juliol es fan uns tastos aquí al Celler Modernista, i que ja es van fer l'any passat, el del 9 de juliol. Doncs és un tast pur i dur de tomàquet, amb una explicació que vindrà el Damià, que és la persona, no?, que una miqueta ens va portar aquesta llavor i així, per explicar tot el tema i la història del mandó. I el 23 és un maridatge, amb olis i vins, també. Sí, la veritat és que és un gran acte, Vull dir que val la pena, perquè tindrem vins de rabassaires, de l'olivera, no? També hi haurà tastos dels diferents olis de Collserola.
11: Sí. Tots són productes de Coll

0: No del tot.
1: No del tot.
0: Quasi, eh? Ha de sortir aviat, perquè sí que més o menys ja les activitats estan bastant lligades, però encara no s'ha fet públic.
1: I així com altres anys, ja, l'emplaçament principal serà la plaça Barcelona?
0: Sí, en principi sí. En principi sí, que per nosaltres és una gran plaça. Ens agrada molt poder-ho fer allà, molt cèntric. Casvell, una miqueta de Sant Cugat, també. Per nosaltres és una gran... Ens agrada molt la proposta i segurament doncs, això també ho tindrem al dinar, tindrem alguna música, que és el que vam poder recuperar l'any passat, que en la segona edició no vam poder fer per falta de pressupost. Ens vam quedar amb algunes activitats fora i l'any passat ho vam poder recuperar, que dona més vida a la fira també i la fa més... No, que la gent pugui venir amb més ganes i passar el dia realment no només provant el tomàquet, perquè aquell dia no només trobaran tomàquet, no el dia de la fira, que és el 6 de setembre, el diumenge. Tindran oferta de tots de productes de Collserola, també. Pues això el que dèiem, els vins, els olis, cerveses, també... Pues,
1: com s'ha fet altres anys,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, els formatges, que l'any passat ja vam incorporar els formatges de Can Bofill, també. I, bueno, per mi és una fira molt bonica.
1: És la festa major de...
0: De la pagesia
1: de Collserola.
0: Que són pocs, que són poquets. Pues és la nostra festa major. He de dir que fa... Pues, deu fer un parell de setmanes, també, hi ha la fira aquesta que es fa a Vallvidrera, que també és una miqueta una festa per nosaltres així també boniqueta, perquè també és un punt de trobada dels diferents productors, cooperatives de consum, és una fira més petiteta, però també són aquestes, com aquestes dos espais que a nivell de pagesia és un boniquet participar i ser-hi.
1: Tallers hi haurà? Vindrà algun nom així?
0: Fins aquí ja no ho sé.
1: Ja no podem avançar res més,
0: no? Ja no puc avançar res més, exacte.
1: Però tallers sí que hi haurà.
0: Sí, hi haurà tallers, sí. I jo crec que això, hi haurà música també, com altres anys, i...
1: Doncs el 6 de setembre...
0: Apunteu.
1: Ens ho apuntem a l'agenda, anirem d'hora,
0: sí.
1: Que no sigui que ens quedem sense tomàquet mandó.
0: Sí, normalment crec recordar...
1: Hem d'anar plorant pels racons.
0: Sí, crec recordar que més o menys la venda es comença a les 10...
1: A les 10 del matí.
0: I recomano bastant ser-hi bastant dureta, sí. Perquè esperarem tenir més tomàquet aquest any... Però en les passades edicions va volar molt ràpid.
1: Va volar?
0: Va volar molt
1: ràpid,
0: sí.
1: És que va volar.
0: Em sap molt de greu, però és que no... També hem de pensar això, que al final el tomàquet, nosaltres, doncs, el que deia, a partir del 15 de juliol, a l'igual, ja comencem a tenir tomàquet, tu vas collint setmanalment. I sí que les últimes setmanes...
1: No el pots guardar fins al setembre.
0: No puc guardar-lo, exacte. I llavors, també és veure que al setembre, justament, estàs ja quasi al final del cicle, per tant, les plantes estan donant menys. Aquesta fira, si es fes el 15 d'agost, tindríem tomàquet que ens sortiria per les orelles. Però com que no hi ha ningú a Sant Cugat, doncs no el podem fer el 15 d'agost.
1: La gent fa vacances i se'n va.
0: Exacte. Llavors, clar, estem aquí, ja fem una plantada específica per tenir més tomàquet pel setembre, però també són plantades que ja produeixen menys. Llavors no és fàcil tenir realment molt de tomàquet mandó. També això, perquè al final doncs, som tres productors, que no és com qualsevol altre tomàquet, que podríem anar al Baix Llobregat a buscar-ne més, sinó que hi ha el que hi ha i fem el que podem.
1: Per això té tant valor.
0: Per això mateix.
1: Sergi, doncs molt agraïts per la teva participació. Esperem i sabem que anirà molt bé la fira, el Tasta Mandó. Allà ens hi trobareu i res, que vagi molt bé l'estiu.
0: Igualment, moltes gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

L'espai de gastronomia d'avui el protagonitza un plat senzill però universal que ens acompanya des de ben petits i que té tantes versions com persones. L'entrepà és molt més que un menjar ràpid. És cultura, tradició i memòria compartida, acompanyant-nos en un pícnic, en viatges, excursions o matins de feina. Avui recuperem, i amb una mica de retard, però parlem del Dia Mundial de l'Entrepà, que es va celebrar dilluns. Però, si us sembla, comencem amb una pinzellada d'història. L'origen oficial de l'entrepà se sol atribuir a John Montagu, el quart comte de Sandwich, Anglaterra, al segle XVIII. Diu la llegenda que aquest noble, obsessionat amb el joc de cartes, va demanar que li servissin la carn entre dues llesques de pa per no embrutar-se les mans ni deixar de

jugar. I així va néixer el sàndwich. Però, esclar, la idea d'embolcallar un aliment en pa ja existia molt abans. Els pastors, mariners, viatgers d'arreu d'Europa i de la Mediterrània ja feien servir el pa com a recipient comestible. Al final, l'entrepà és un invent universal. Però quin és l'entrepà favorit dels santcugatencs? Doncs hem recollit una petita mostra.

0: El meu entrepà preferit porta pollastre arrebossat, enciam, formatge que es fongui i el pa ha de ser amb pa amb tomàquet. O, si no, alguna salseta tipus mel i mostassa o alguna cosa així.
1: L'entrepà de fuet és el que més m'agrada. Seria amb un pa de barra ben cruixent, sempre la part del final o al principi de la barra, o sigui, la part de la punta, i seria ben sucat amb oli i tomàquet. I aquest seria un entrepà boníssim.
2: Hola, mi bocadillo preferido es queso brie con jamón ibérico, bien calentito, para chuparse los dedos.
3: Hola, Carmen. Mi bocata preferido es un bocata de escalivada con sus pimientos, su berenjena, sus anchoitas, su atún y, para rematar, unas olivas rellenas. Está para chuparse los dedos y te quedas harta, harta, harta.
4: El meu entrepà, el meu favorit, és un entrepà de llonganissa. Un bon pa de massa mare amb un bon rajolí d'oli d'oliva i, per sobre, la llonganissa de Girona.
5: El meu entrepà favorit és un bon pa fet pel meu home, sucat amb pa amb tomàquet i un bon raig d'oli i pernil ibèric.
6: Hola, les comento que mi bocata favorita para mí es el de pan con atún, ya que para mí me parece que es muy sano, saludable y me encanta, sobre todo el atún con tomatico y aceite de oliva.
7: Hola, perdona. Pues yo prefiero una torrada de salmón con aguacate, está buenísima. Vale, cuídate, muchas gracias.
8: El meu entrepà preferit és una bagueta de cereals amb un bon pernil d'arla i una miqueta d'oli d'oliva verge.
9: Aviam, el meu entrepà preferit per les nits glorioses de Champions a Can Barça és de mortadela amb llonganissa de l'Obac, però sobretot el pa sense tomàquet, només amb un raig d'oli. Amb aquest entrepà i una aigüeta, victòria assegurada. Visca el Barça.
10: Hola, mi bocata favorito es un pan torradito con un poco de aceite de oliva y jamón ibérico, que me da muy buenas energías para empezar el día.
11: Ens hem desplaçat fins a l'antic de la plaça per parlar amb l'Alexia Rivera, que és propietària d'aquest establiment i que, a banda de fer uns platets fantàstics, doncs serveix uns esmorzars amb uns entrepans que són molt especials, molt saludables i jo diria que també molt originals. Alexia, bon dia.
12: Bon dia.
11: Què ha de tenir un bon entrepà per ser això? Un bon entrepà.
12: Bueno, nosaltres, el primer de tot que vam pensar és que el pa en si ha de ser el millor de tots, no? El pa ha de ser boníssim i això ho teníem molt clar quan vam obrir el restaurant. Vam dir, el pa i el cafè han de ser excepcionals, no? I així ha sigut i així ens hem mantingut des del primer dia, ara fa 13 anys que vam obrir, i aquestes dues coses no han canviat mai, no? Llavors, nosaltres tenim dos tipus de pa només, és a dir, un pa que és una flauta ullada, vale, que és un pa de massa mare. El pa és molt cruixent per fora i per dintre és la flauta ullada, no?, que és molt esponjós, amb poca miga, diguéssim. I això permet doncs, menjar-te mig i demanar un altre mig més i no acabaries mai, no? I després l'altre tipus de pa que tenim és un pa de molla, tipus molla, integral, en aquest cas és espelta, anem canviant espelta o camut, vale? I aquest normalment doncs, va planxat, no? I pot fer servir qualsevol dels ingredients que tenim a la nostra carta, no? I el pa, doncs, és una de les coses més importants i després ja ve el farcit.
11: De totes maneres, quan vosaltres vau decidir fer esmorzars, fer entrepans, quina era la vostra idea? Perquè jo deia al principi, no són entrepans els habituals, feu combinacions, farcits diferents.
12: Bueno, nosaltres sempre ens hem definit en que som un bar amb molta cuina, no? I això doncs, queda reflectit en els nostres entrepans. Mira, per una curiositat, no? Nosaltres vam començar fent un pit de gall dindi, que aquest el coem amb, va primer marinat i el fem amb gengibre, ceba i poma, i després aquest el coem i el filetegem, i és un dels farcits que agrada més, no?, el nostre gall dindi. I aquest una vegada va venir un senyor ja, molt al principi que vam obrir el restaurant, va venir de Barcelona, va provar aquest entrepà, que a més acompanyem amb unes verduretes, uns tomàquets secs, i quan el va provar ens va dir, jo, això ho vull jo a Barcelona, i demà mateix t'encarrego 20 quilos de gall dindi. Dic, no sóc una rostisseria, no tinc aquesta capacitat, no? Però aquest bon home tenia un bar a la illa i li va agradar tant que m'ha dit, jo només vull que em serveixis aquest gall dindi. Jo demà el filetejo jo, però vull aquest gall dindi, no? Evidentment no és el nostre concepte, jo les coses com són, no? Som un restaurant, som una rostisseria, no? I no vam fer-ho, no? Però bueno, quan fas les coses, quan selecciones amb carinyo el producte i la serveixes amb ànima, per mi això és tot, no? I seleccionar el producte vol dir que nosaltres comprem a la Grífol, comprem al Segarra, és totalment proximitat, és totalment producte molt fresc i de molta qualitat. Per tant, si tens un bon pa i a dintre tens un bon farcit, que a més, doncs, intentem fer graciós, combinar gustos, combinar sabors, treballem molt el producte amb italià, el meu marit és italià, i, bueno, per exemple, hi ha un entrepà, hi ha dos entrepans que són la llista, potser en tenim 20 o 25 entrepans. El 80% dels entrepans que fem són dos, que és el de verduretes i formatge taleggio, ¿vale?, perquè és un formatge amb un toc just, cremós i amb un toc gust de formatget, i aquest és un dels top ones, ¿vale? I l'altre és bull blanc i gorgonzola, no? Que és una combinació que potser no t'imaginaries mai, no? Pues bull blanc i gorgonzola, tant un com l'altre, planxets i calentets, aquests són els que més agraden.
11: Els que hagin vingut a esmorzar o els que hagin vingut a sopar i hagin vist la vostra carta, teniu els entrepans de sempre i els especials. Aquests que anomenaves són els especials.
1: Exacte.
11: Els entrepans de sempre també tenen demanda, quin diries tu, segons la vostra experiència, el que té més sortida?
12: Dels clàssics de sempre, el que més surt és la truita. Les truites també surten moltíssim. Sigui truita a la francesa, també fem una truiteta farcida de verdures i formatge, que aquesta també m'encanta, que pot ser inclús amb pa o al plat. Però la truita diria que és un dels clàssics que sempre surt.
11: I dels especials, ja ens has comentat, però és que teniu un sortit, i tots combinen, diríem, són productes super saludables, no? Hi ha moltes verdures. Qui s'imaginava posar verdures en un entrepà?
12: Sí, doncs pues mira, vam començar amb aquest, no em diguis com i per què, i la gent ve expressament, vull dir, que seu i diuen el de verdures, Alexia, el de verdures. O sigui, és el 80 o 85% dels entrepans que faig és aquest, el de verduretes i formatge.
11: Però les verdures deixen anar molt líquid, no? De vegades, una mica explica'ns quin és el procés que segueixes.
12: Vale, sí, també. Això és molt important, no? Les verduretes, evidentment, les fem cada dia i simplement les tallem molt finetes amb una mandolina i fetes al forn. Oli, sal i pebre. I ja està. I amb això les tenim ben cruixentetes i poses la base de... Normalment utilitzem carbassó i esvergínia. La base de carbassó, d'esvergínia, uns tomàquets semisecs i el formatge taleggio que el fonem per sobre.
11: Mm-hmm. I, escolta, el teu entrepà favorit quin és?
12: El de verdures i formatge.
11: I una curiositat, des que vau obrir fins ara, heu canviat la carta d'entrepans o són els mateixos i es mantenen perquè la gent s'hi ha acostumat i tenen, doncs, una bona acceptació?
12: Bueno, els clàssics segueixen sempre, no?, que són aquests, no? I després hem anat introduint cosetes, i el de sardinetes també, que agrada moltíssim. Bueno, són tot productes bons, lleugers, que diferents, no? Hem anat introduint cosetes diferents, ja et dic, el de sardinetes, combinacions que a vegades els clients ens demanen, perquè a vegades ells mateixos ens proposen coses i llavors els introduïm. Mm-hmm.
11: Bé, doncs, Alexia, res, et deixem perquè d'aquí una estona suposo que ja començarà a venir la clientela, els que venen a esmorzar, que m'imagino que deus tenir una clientela fidel, no?
12: Sí. Aquí la clientela és molt fidel. I aquí, sobretot, la gent, el que té pressa ja no ve. aquí vens quan tens realment una estoneta per gaudir. No? I això m'ho diuen ells mateixos. A vegades diuen, avui no tinc temps de venir a Alexia, me'n vaig a fer un entrepà ràpid a qualsevol lloc. Ara, quan tenen aquell moment, quan volen estar tranquils, quan venen amb amics, quan venen amb família, els dissabtes, per exemple, es posa de bote en bote i és divertidíssim, no? Perquè veus la gent realment disfrutar i que et dona, surt per la porta donant-te les gràcies de quin pa més bo, o un simple entrepà de formatge. Pues en lloc de fer un manxec sin más, pues l'entrepà de formatge el fem amb un pecorino. No? Amb un pecorino i, a més, de la Sardenya, no? Que és més suavet, que no és el romano, que és més saladet. No? Pues això, clar, la gent ho veu, la gent ho nota. Un bon oli, un bon formatget, clar, és molt diferent fer una entrepada manxeu de qualsevol lloc que fer-te una entrepada pecorino. No? I surten sorpresos d'aquí. Per això tornen. Evidentment pagaran una miqueta més, està clar. Però surten sorpresos. Mm. I això s'agraeix molt.
11: Alexia, el que et deia, et deixem treballar tranquil·la i moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes de l'Antic. Que vagi molt bé.
12: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
13: Un, dos...

Aquest ha estat el nostre petit homenatge a l'entrepà, que a casa nostra l'entrepà té un lloc d'honor. El pa amb tomàquet, un autèntic símbol de la gastronomia catalana.

0: la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, nosaltres, sense cap tipus de problema, amb la nostra cuinera Joana Molins, bon dia.
1: Bon dia, a tothom.
0: I ella, doncs, bueno, ens treu tots aquests problemes perquè ens donen unes receptes per aquests dies que, la veritat, no tenen desperdici. Avui què serà?
1: Bueno, avui acabarem de fer també una de les cassoles que són... I aquest any es pot fer molt bé perquè va molt bé de preu, que són els calamars farcits.
0: Val.
1: Perquè estan a 14 euros al quilo, almenys
0: ara?
1: La setmana passada, aquests mitjanets per farcir, eh? Mm-hmm. I, bueno, i és, el pots fer a la romana, el pots fer farcit o pots fer a la planxa, però si els fem farcits ja tenim la feina feta.
0: Oh, i tant.
1: Eh? I és un plat que és molt agraït i surt molt bé de preu.
0: Val. Eh? Vinga, va, anem calamars.
1: Aquests calamars per 6 persones, 12 calamars mitjans, 600 grams de cap de llom, jo els faig només de porc, a mi m'agraden fets només en carn de porc.
0: Val.
1: I sempre cap de llom. Sempre que compreu carn per picar, per tot, sempre cap de llom, és molt més amorós,
0: clar,
1: molt més tendre.
0: Hi ha aquella miqueta de grassa.
1: Hi ha aquella miqueta de grassa, sí, i picada, eh? Queda molt més bé. Llavors, una ceba grossa per fer aquest sofregit, unes 8 cullerades de tomàquet d'aquest natural, un pols de farina, que li posarem, ja us ho explicarem, un bon coix de vi blanc que no falti, les potes i les ales d'aquest calamar, que els apicarem, 3 ous durs, 2 ous sencers, crus, pebre vermell dolç, pebre blanc per salar-ho tot això, fumet blanc o aigua. Quan parlo de fumet blanc és si teniu pells de rap, si teniu... sí, la pell de rap és el millor perquè a mi m'agrada més que el lluç. Si teniu, com compreu un rap, guardeu la pell, guardeu la cua, guardeu el primer tall. Tot això, llavors, ho agafeu, ho bulliu amb una mica d'aigua, una fulla de llaurer, una tomaca d'aquestes de penjar, tot en cru, sí, una mica de julivert, ho feu bullir mitja hora, coleu, i aquest brou és el que podeu fer aquest calamar.
0: Va.
1: O aigua, eh? Que, i això se'n diu un fumet blanc perquè no té sofregit.
0: Ah, molt bé.
1: O sigui, el fumet de color és aquell que primer sofregim ceba, sofregim tot això, i posem aquest rap, o el que diguem, o les gambes, o les galeres, depèn de lo fort que el vulguem fer. I el fumet blanc se'n diu perquè no hi posem sofregit, aquí només és un fumet blanc, perquè per comptes d'aigua ens doni una mica més de gustet.
0: Molt bé.
1: Llavors, per la picada hi farem unes 12 o 15 ametlles, el julivert, que no falti, els dos grans d'all, un pèl de xocolata, i ja ho tenim.
0: Escolta'm, Joana...
1: El xocolata negre, sempre.
0: Em fa gràcia sempre, perquè tu sempre parles amb les picades d'ametlles i sempre em dius tantes ametlles.
1: Sí, perquè si n'hi poses més també hi ha molta espessor.
0: Val.
1: Clar, és que com tot.
0: Ho espessa, no?
1: Sí, exacte. La picada què fa? Espessir. Sí. Espessir això. Si no teniu ametlles i teniu avellanes, també, eh? Anou, també.
0: Val.
1: Però les anous no donen tant espessor. El que dona més espessor és l'ametlla.
0: L'ametlla. Que veig que sempre les anomenes,
1: les ametlles,
0: eh?
1: I les avellanes, eh?
0: Molt bé.
1: Bueno, doncs, el més difícil, el més laboriós d'això, poder és el comprar el calamar, netejar-lo bé. A la pescateria a vegades us el netegen, depèn de quines, eh? Però llavors què hem de fer? Girar-lo, perquè a dins hi han uns fils, hi han com uns trossos que no, a mi no m'agraden, i llavors què hem de fer? Girar-lo i rentar-lo bé de dintre. Llavors jo, com els giro, agafo una cullera de fusta, que el mànec sigui quadrat, el poso per la punta del calamar i amb la mà el vaig girant, com si giressis un mitjó.
0: Ah, està bé, sí.
1: I és molt més fàcil, perquè has d'anar al tanto que no es trenqui. El perill és, perquè si es trenca, llavors la carn ens sortiria. I com comprem calamar, també hem de dir, el volem per farcir, mira que no n'hi hagi cap de trencat. A vegades l'he cosit jo, algun, si m'ha passat, amb una mica de fil, sí, d'aquest de cuina.
0: Bueno, però és millor, tot això és no, més temps, també, Joana?
1: Llavors, una vegada els tenim girats, no cal que els tornem a girar, perquè les ales ja els hem tret, eh? Hem tret primer les ales,
0: les potes,
1: els aguardem, i les potes també, i llavors no cal tornar-los a girar. Llavors què fem? Agafem un bol que sigui una mica gran, la carn picada jo la faig picar dues vegades. Llavors incorporo les potes, les ales, una mica d'all i una mica de julivert, aquí, aquest ou dur, i tot això jo passo pel 1, 2, 3.
0: Ah, val.
1: Llavors ho incorporo en aquest...
0: L'audú també aquí, no?
1: L'audú també. Va. I si no l'audú el ratlleu, amb un ratllador. També va. Queda bo. Queda més bo poder ratllar amb el ratllador, que no queda tan petit.
0: Ah,
1: amb el ratllador de la ceba...
0: El notes una mica.
1: El notes una mica.
0: Joana, perdona un moment, No es perdem el fil. Sí. Quan has dit de porc de cap de llom?
1: De cap de llom, 600 grams.
0: 600 grams. Va, és 600 que no m'ho tenia grams... apuntat i després ja m'has preguntat.
1: 600 grams de cap de llom. Llavors agafarem el cap de llom, ho posarem en un bol, incorporarem aquestes potes i aquestes ales que hem picat, aquest ou dur que el ratllarem amb el ratllador que queda més bé, una mica d'all i julivert, sal, pebre i tot ja ben amanit. Com ho tinguem, agafem una mànega d'aquestes pastisseres blanques, les d'usar i tirar, i posem aquesta carn i amb una mà aguantem el calamar i anem
0: emplenant. Els emplenes molt?
1: No, que quedi dos centímetres a la part de dalt. I llavors amb un escuradents el tanquem.
0: Va.
1: Un escuradents que tingui, que no sigui, que sigui rodó, dels rodons. I llavors les puntes de l'escuradents el tallem amb les estidores. Perquè no ens punxi el calamar i no se'ns arrenti. Llavors els tallem de cada punta que ens quedi just el que hem posat per tancar-lo. Una vegada tenim això fet, llavors agafem una cassola i fem un sofregit de la ceba que hem dit, de la tomaca, aquest bon got de vi blanc, tot que quedi ben evaporat, i hem posat una mica de pebre vermell dolç per donar-hi aquest color, i llavors quan ho tenim tot això agafem el calamars i el posem aquí, i el anem passant, el passem uns 20 minuts, veurem que els calamars es van encongint, es van inflant perquè la carn ja va agafant. Tot això ho passem un bon rato, 20 minuts, 22, i com tenim tot això ja passat, ja hi podem posar el fumet aquest calent,
0: va.
1: O l'aigua. A mesura que ho anem sofregint, veurem que poder el sofregit ens queda una mica sec i anem tirant una mica d'aquest brou, d'aquest fumet que hem fet blanc. Anem tirant perquè no se'ns agafi. El calamar es va agafant color, que és l'important.
0: A mi és quan se me rebenten.
1: No,
0: quan, sí.
1: Perquè poder els omples massa.
0: Perquè com hi tiro després tot el que és el líquid, és com...
1: Bueno, doncs poder els omples massa. No els omplis tant, perquè és igual, si queda una mica més buit, també queden bé, I llavors, doncs, com ho tenim tot, i posem aquest fumet que hem fet, ho tapem i ho deixem poder 3/4 d'hora. I llavors incorporem aquesta picada que hem dit.
0: Va.
1: Amb la xocolata i tot això, tot, i ho deixem poder mitja hora més. Com sabrem que estan? Agafem un escuradents i punxem, però no el calamar, sinó la part de dalt, que és el calamar. Com veiem que allò està tou, ja ho podem tancar.
0: Va.
1: Llavors, si aquest plat el volem acabar una mica, perquè són dies de festa, una mica més guarnit, per no posar-hi dos calamars per cap d'un, i podem posar unes cloïses, si ens agrada, uns musclos, depèn de la butxaca, o un parell d'escamarlans per cada un.
0: Ah, està bé.
1: Llavors agafem, si volem uns escamarlans, que també n'hi han que estan bé de preu, llavors agafem dos escamarlans, els passem per la paella, i quan la cassola ja està, els ho posem tot al cantó.
0: Val. Aquests dos escamarlans només fer-los un toc de
1: perquè treguin una mica d'ara l'aigua, passats per la paella amb una mica d'oli, un moment, perquè treguin aquella aigua i posats a tot al cantó.
0: Molt bé.
1: Que ho congelem. Que no ho congelem, doncs ja ho tenim a punt, aquell dia només hem d'escalfar i ja està.
0: Si per exemple els congelem,
1: quan els escalfeu...
0: A veure, els congelem fets o abans?
1: Fets. Si els congeleu fets, quan els escalfeu, amb un escuradents punxeu una mica el calamar. Per què? Perquè, esclar, l'aigua queda dintre.
0: Ah,
1: clar, perquè tu quan ho congeles, congela la carn, ho congela tot. I llavors, a vegades, quan el talles, notes que veus com si sortís una mica de suquet. Però aquest suquet és l'aigua de la congelació. I llavors, si els punxeu una mica, a l'escalfal ja treu aquella mica d'aigua i no t'hi trobes. Jo, perquè com que... Esclar, això és a mesura que t'hi vas trobant i dius, què haig de fer jo un altre dia perquè no passi això? Faré això.
0: Molt bé. Això, aquesta punxada, no necessita que...
1: No, perquè ja són cuits.
0: A que s'obrin
1: ni res. No, perquè ja està. El perill d'aquest s'obrin és com fas el sofregir, com els sofregeixes.
0: Vale.
1: Una vegada ells s'han inflat, ja està, ja no tens, ja
0: és que és molt empipador com veus que te s'ha rebentat, de veritat, és que servir després això rebentat
1: no, no queda maco, no és, perquè esclar, t'hi has passat moltes hores. Que us sobra una mica de carn picada, cap problema, agafeu, feu unes mangondonguilles petites, els enfarineu, els afregiu també en una paella a part i els atireu aquí dintre.
0: Ah, molt bé.
1: I també queda molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: Molt queda bé. Molt bé, perquè queda molt bo. Molt vull bé. Dir, perquè són mandonguilles amb carn i peix, i també el plat queda molt bé.
0: Jo trobo que és un plat que per Nadal...
1: Per Cap d'Any, o per Reis, depèn de la família que tingueu, doncs aquestes festes fa molt.
0: I vull dir, la gent d'abans, com comentava abans, doncs ni tenien una miqueta, doncs, ja quasi com de costum...
1: A fer-ho, en aquestes dates es fa molt.
0: I els canelons, que jo veia que es passaven rato la cuina, jo pensava, mare meva, per què ho faré mai, tot això.
1: Sí, i ara ho fas.
0: Però bueno, ho faig això.
1: O ho compres.
0: Els calamars. Els canelons va ser que no, eh?
1: Va ser que no.
0: Va ser que no, que això és molt, molt enredat. Joana, explica'm doncs aquests ingredients, aquests calamars.
1: Repetirem aquests
0: ingredients. Boníssims, que poden quedar a la perfecció i presentats també a la perfecció, eh?
1: Sí, queden molt bé. Bueno, doncs hem dit que farem aquests 12 calamars per hem dit per 6 persones, 2 per cada un, eh? Llavors els 600 grams aquesta de la carn picada, de cap de llom picada dues vegades, una ceba grossa per fer el sofregit, les 8 cullerades sempre de tomàquet, aquesta natural, no fregida, natural, un pols de farina, aquesta farina, que m'he descuidat de dir, la tirarem, com anem a tirar-hi el calamars, abans de tirar-la, com hi tenim la tomaca, que ja està tot el... Li tirarem una cullerada de farina supera. Per què? Perquè això ens farà que aquest suc ens quedi espès.
0: Mm-hmm.
1: Però l'hem de coure una mica, eh?
0: No quedarà en grumolls?
1: No, no. Tu la passes pel sofregit, cuita, perquè si no té gust de cru,
0: val.
1: La passes i llavors hi tires la mica d'aigua i llavors hi poses els calamars.
0: Val,
1: i això
0: val,
1: quedarà aquest suquet val. Sempre, aquell suquet que dius que te s'enganxen al calamar com el mengis, no és aigua. Eh? Uh-huh. I llavors, doncs, aquesta mica que hem dit de farina, un bon raig de vi blanc, sempre vi blanc, aquí, les potes i les ales, que hem dit que els incorporarem en aquesta carn picada i ho amb l'ou dur i l'ou cru, de julivert i els alls, i tot això ho omplirem, el fumet aquest blanc, si volem, o aigua, llavors ja depèn de cada un, i aquesta picada.
0: Molt
1: aquesta
0: bé,
1: picada d'aquestes 12 o 15 ametlles, julivert, all i la xocolata negra, que no hi falti, una mica de xocolata negra. Jo tot això ho faig en el Turmix, eh? Perquè hi ha gent que ho fan en el morter. En el morter, abans es feia morter,
0: sí,
1: però ara no. Perquè ho poses aquí i poses una mica darrere d'aigua, ho tritures ben triturat i a la cassola.
0: I queda perfecte.
1: I queda perfecte. I no hi ha problema.
0: Molt bé, Joana, doncs moltíssimes gràcies.
1: Molt bé.
0: Aquí per aquest plat, doncs, boníssim, que té que ser. Em sembla que
1: hi ha xulibes, eh?
0: Molt bé, doncs gràcies i fins a la propera.
1: Fins a la propera. Adéu-siau. Adéu, adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: Sabies que a la Mediterrània existeix un organisme que podria ser l'ésser viu més antic del planeta i es troba sorprenentment a prop nostre? Es tracta d'una praderia gegantina de Posidònia oceànica, una planta marina endèmica que forma extensos camps submarins. L'any 2012, un equip de biòlegs va descobrir una d'aquestes praderies situada entre Eivissa i Formentera. Tenia una edat estimada de més de 100.000 anys. Algunes anàlisis fins i tot apunten que podria arribar als 200.000. El més fascinant és que tota aquesta extensió podria ser un únic individu clonat milers de vegades a partir de la mateixa planta mare original. La Posidònia es reprodueix tant per llavors com per creixement vegetatiu. Aquest últim procés fa que es vagi expandint lentament, però de manera contínua, generant un superorganisme immens que comparteix el mateix material genètic. A més, les praderies de Posidònia són autèntics pulmons marins, produeixen grans quantitats d'oxigen, estabilitzen la sorra i serveixen d'hàbitats per a centenars d'espècies. També retenen CO2 de forma extraordinària. De fet, poden guardar-lo durant mil·lennis.
1: La ràdio amb samarreta.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit, cada nit.
4: Hola, em dic Estefan Torres, soc de l'escola Tower de quart B. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols ha fet el llit. I les estrelles del cel petit de doncelles caient el sol adormit.
3: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
5: Ens agrada la poesia.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat.
6: Música a Ràdio Sant Cugat.
7: Mai no vaig preveure que fos així. He cosit desitjos en un instant. He buscat paraules en un lloc desert.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes intenses fins a aquest migdia a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya emet avisos per intensitat de pluja amb registres que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, principalment a les comarques del Baix Ebre, el Montsià, el Baix Camp i la Ribera d'Ebre. Les precipitacions intenses seran de caràcter local i poden afectar amb menys probabilitat també el Tarragonès. Anem a conèixer doncs, més àmpliament, la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
2: Bon dia. Aquest diumenge tindrem dos variants meteorològics. El primer seran els núvols baixos i fins i tot algun ruixadet que pot haver a primera hora del matí a la Costa Daurada, i després el sol espaterrant que hi haurà a les comarques gironines i també a l'àrea metropolitana de Barcelona i Pirineu i Prepirineu. En canvi, a la tarda es formaran núvols baixos que taparan el cel al Pirineu i Prepirineu, també a les comarques de Lleida, i de fet, a la Depressió Central Catalana i també al Pirineu es poden formar alguns ruixats i algunes tempestes a la tarda localment fortes.
1: I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europe Act, que va tenir lloc aquest dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema "La remigració salva Europa" i es van sentir proclames com ara "No és immigració, és invasió", entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons apunta el consistori. El govern de Jaume Collboni defensa, doncs, el dret de manifestació, però reafirma que no serà neutral davant d'aquest tipus de missatges. I en plana de successos, Protecció Civil fa el seguiment a un incident a l'hotel Maramar de Coma-ruga, al Vendrell, on s'ha confinat preventivament l'establiment després que unes pastilles de clor que hi havia a l'aparcament s'hagin diluït a conseqüència de l'aigua acumulada per les fortes pluges d'ahir. Amb tot, no consten ferits ni persones ateses pel servei d'emergències. I en cultura, l'Occident Summer Fest tanca la seva 5a edició amb 15.000 assistents i referma l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. L'últim dels concerts programats en el marc de l'esdeveniment, que s'ha celebrat a Puigcerdà, ha estat a càrrec de Taburete, que ha exhaurit totes les entrades. I en els esports, l'Espanyol perd amb el Real Madrid amb un gol dels blancs a l'últim minut de partit. Els de Manolo González van signar un bon partit, però no van poder evitar la primera derrota de la temporada. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: Anna Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.

0: Un dimecres més rebem Cuca Fernández en aquest espai del Sant Cugat Emprèn, espai que el Faves Comptades dedica a conèixer projectes professionals i iniciatives que impulsen l'ecosistema empresarial del nostre territori. Cada setmana descobrim històries, idees i maneres de fer que inspiren i transformen la manera d'emprendre. Saludem Cuca Fernández. Què tal, Cuca?
1: Doncs molt bé, bon dia,
0: et
1: què tal?
0: Et veig enfeinada.
1: Sí, sí, és que m'he liat aquí amb el d'això.
0: Avui de què parlem?
1: Avui parlem d'un element clau per qualsevol empresa, doncs de crear experiències que connectin amb el públic i la comunicació.
0: Bàsic.
1: És imprescindible.
0: Si no comuniques, no existeixes. No,
1: exacte. No? Doncs ens acompanya avui la Diana Vidal, que ella és experta en comunicació i organització d'esdeveniments, amb més de 20 anys ajudant marques i institucions a dissenyar projectes que deixen empremta. Treballa des de la creativitat, l'estratègia i l'empatia per construir accions que realment aporten valor. Diana, bon dia, benvinguda.
2: Bon dia.
1: Sant Cugat Emprèn.
2: Moltes gràcies.
0: Hem de dir que la Diana no és la primera vegada que està en aquest estudi.
2: No, fa molts anys, Carme. Eh? Sí, sí.
0: Fa molts anys que la Diana col·laborava precisament en el magazín dels matins, aportant activitats, propostes, no?
2: Per a famílies.
0: Per a famílies,
2: exacte, amb el projecte
0: correcte.
2: Del Llamp Petit. Sí,
1: sí. Doncs avui parlarem del seu projecte personal. Diana, com va començar aquesta aposta?
2: Doncs mira, des de molt joveneta sempre m'ha encantat organitzar i bueno, la vida professional em va derivar cap a entrar al FAT, al Foment de les Arts Decoratives, el 2003. Prèviament ja havia treballat a la Mercè, al Grec, a diferents esdeveniments importants en el que podia organitzar sobretot doncs, temes de protocol, invitacions i una mica tot el tema de producció. I arrel del 2003 ja entrar en l'any del disseny, al FAT, ja vaig començar a portar tots els esdeveniments que passaven a la Fundació i arrel d'aquí, doncs, des d'exposicions, a presentacions de llibre, qualsevol tipus d'esdeveniment que es feia, ho coordinava jo, passava per les meves mans, i em vaig adonar compte que era una passió que tenia i que sobretot m'encantava poder ajudar a que aquell esdeveniment fos un èxit, no?
1: Has treballat amb marques, empreses i institucions públiques. Mm. Tot això, què t'ha aportat aquesta diversitat?
2: Doncs molt aprenentatge i conèixer molta gent. Treballar des del tema tècnic fins a proveïdors de catering, fins a clients que tenen una idea i que no saben com desenvolupar-la i conèixer les diferents maneres de fer i anar-te adaptant a les necessitats que et demanen. Ha sigut un gran aprenentatge de molts anys.
1: Quan parlem moltes vegades d'esdeveniments, sobretot ara, actualment, es parla d'experiències. Mm-hmm. Què és el que no es pot improvisar amb un esdeveniment o amb una experiència?
2: Sobretot, què vols fer viure en la persona que convides, en el teu treballador, en el teu convidat, aquesta emoció que generes o que vols generar o que vols traslladar, això és el que no es pot improvisar. Has de poder crear espais, entorns i maneres de fer en el que la persona que ve convidada o que ve a aprendre se senti tot allò que li vols mostrar, no? Sigui de la teva marca, sigui de la teva institució, i que vibri i que se'n vagi a casa amb aquell record de que ha viscut alguna cosa més.
1: O sigui, podríem parlar de l'experiència de l'usuari, no? Dintre d'aquest concepte.
2: Sí, sobretot de l'experiència de l'usuari i què s'emporta de l'esdeveniment que organitzes.
0: Amb tots aquests anys d'experiència, Diana, has arribat a construir un equip de treball o la Diana treballa per projectes, per objectius, per clients i a cadascuna d'aquestes situacions crees un equip de treball?
2: És així, exacte.
0: És així?
2: Sí, la Diana ara mateix que treballa amb projectes i en funció del projecte, doncs cada proveïdor que necessitem són els que construïm amb l'equip.
0: T'ha anat millor així?
2: Sí, Sí, que una estructura ferma no, ara mateix no. Com a autònoma és difícil sostenir una estructura important. Llavors, cada projecte té les seves necessitats i m'adapto i ens adaptem i fem equip en funció del que necessitem en aquell moment.
1: Mm-hmm. Com a autònoma, com a persona individual, què és el que més cuides tu quan has de fer que un esdeveniment funcioni?
2: Sobretot la relació amb el client i l'entesa, no? I la connexió amb les seves necessitats per poder traslladar el que tenen en ment o el que volen fer. Llavors, també un dels puntals importants és el client final, diguem-ne, no? Jo molt la relació amb el meu client, però sobretot què vol transmetre en el client seu.
1: Què és el que aconsellaries a una persona que vol crear un esdeveniment d'unes certes característiques? Què és el primer que li recomanaries des d'aquí?
2: Sobretot saber què vol traslladar, sigui una marca, o sigui un sopar, o sigui un centenari, el que sigui. I llavors anar construint el diàleg o el camí que vol, fins al que vol arribar. Llavors, doncs, aquí entra la cerca de l'espai idoni, de quanta gent estem parlant, quin catering vol oferir, si és un format de dia, si és un format... Bueno, i anar construint amb ell o amb ella, aquesta persona, doncs tot el que té en ment i tot el que vol transmetre.
1: De fet, tu has fet grans esdeveniments aquí a la ciutat, no? Mm. Podries anomenar alguns que la gent també et posi una mica de cara?
2: Doncs mira, un dels més importants o així com més gran és el centenari del tren de Sant Cugat, que es va fer el 2018, en el que va haver-hi doncs, un gran acte inaugural, que hi havia uns parlaments amb festivitat de diverses entitats implicades de la ciutat, en el que és a la plaça de l'estació del doctor Millet, em sembla que es diu, allà es va fer un gran acte i després una gran rua fins al monestir. Aquest va ser l'acte d'inauguració, igual que l'acte de tancament, que es va fer un gran mapping a la plaça de l'estació, i després també els Premis Ciutat de Sant Cugat. Durant dues edicions vaig coordinar totes les candidatures, el jurat i els premiats, i amb l'acte final al Teatre Auditori de lliurament de premis.
1: És molt diferent crear un esdeveniment privat amb un que sigui institucional?
2: Sí, és bastant diferent, perquè normalment els esdeveniments institucionals ja tenen molt unes pautes fetes i unes maneres de fer, pues, i que intervenen molts departaments, protocol, producció, llavors, bueno, t'has d'anar adaptant a una estructura molt feta. En els esdeveniments privats tens més mà, potser, a portar potser més manera de fer, perquè tens relació com més directa i potser està tot centralitzat en una, dos, tres, quatre persones. Depèn també de l'empresa, però...
1: I ara, Diana, parlem de tecnologia. L'AI ha vingut per quedar-se.
2: I
1: ja
2: tal.
1: Ho estem veient i ens ho hem de creure. Com m'afecta això als esdeveniments, també?
2: Doncs ajuda, com a tots els sectors, doncs la ajuda, però no substitueix i sobretot en la part de creació no pot substituir l'experiència, perquè al final l'experiència ha de ser viscuda i l'has de generar tu a nivell de creació. És una ajuda, diria.
1: És una eina, però diríem que les emocions no les pot substituir.
2: Exacte. Les emocions no les pot substituir. Sí.
1: També quan parlem d'esdeveniments, tot això ha d'anar molt lligat amb la comunicació de la marca, de l'empresa o de la institució. Com tu també ets estratega, no? Treballes l'estratègia de comunicació de moltes marques. Com ho treballes en conjunt?
2: Intento que estigui tot alineat. Si acompanyo també en la part de la comunicació, sobretot en la part de com vols mostrar-te tu a fora com a empresa o com a persona física, ajudo a que puguin tenir alineat doncs, tots els seus canals, la web, les xarxes socials, com es comuniquen, la imatge, el logo, perquè mostri tot allò que volen ensenyar. No? I llavors fem tot des de l'estratègia fins a la posada en escena de tot el que es necessita.
1: Parlem de tota la posada en escena, com dius, però clar, molta gent que ens està escoltant són petits emprenedors o gent que té un petit comerç. Quins consells els hi donaries en aquest tipus de persones?
2: Doncs poc a poc. Poc a poc, pas a pas, i anar fent el que es pot en cada moment, no? Jo sí que crec que en els aparadors, diguem-ne, que tu t'ensenyen,

0: de créixer i de tenir altres projectes. Justament m'he fet de la xarxa de dones emprenedores de Sant Cugat per poder-me relacionar i treballar amb xarxa i estar amb xarxa. Un dels projectes que tinc entre mans és el 20è aniversari del Centre Núria Cavaller, que estem organitzant la celebració pel maig, i després també estic amb projectes de turisme. Ara mateix acabem d'acabar la 5a edició d'Experiències Úniques, que també hem organitzat obrint tots els espais d'empreses a la ciutat que normalment estan tancats, i amb molt il·lusionada amb altres projectes que vindran.
1: Que ja ens explicaràs,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, sí, sí.
1: Que tindrem que tornar explicant. A convidar-la.
2: Ara m'estava preguntant, Diana, si és difícil fidelitzar els clients en aquest sector. Acostumen a repetir després d'un encàrrec?
0: Sempre. Si l'esdeveniment ha estat un èxit, si l'acompanyament a nivell de comunicació s'han sentit acompanyats i els hi ha funcionat, sempre tornen a contractar-te o a demanar-te consell o a demanar-te una assessoria, però sempre. Si, sobretot si la feina està ben feta, si el resultat és bo i el client o la persona ha quedat content, sempre.
2: Mm-hmm. I l'agenda, un element... Aquesta sí que és una eina imprescindible, perquè què faríem sense una bona agenda que s'ha construït al cap de 20 anys, deies?
0: Sí.
2: No? Amb tots els contactes, amb tota la gent amb qui t'has relacionat i que et serveix doncs, per continuar treballant, no?
0: Sí, les bones relacions, sí, establertes. Sí,
1: la xarxa. Home, és que a vegades diuen que... Bueno, a vegades no. Mm. Normalment es comenta que la bona producció es fa a partir de l'agenda, de tots els contactes que tens. Mm.
2: Doncs imagina l'agenda que deu tenir la Diana.
1: Clar.
0: Una bona xarxa, simplement.
1: Clar, també has parlat de que t'has fet d'una associació d'aquí, de Sant Cugat, de dones.
0: Sí.
1: Com creus que a part de com veus el paper de la dona dins del món dels esdeveniments, com creus que funciona aquesta sororitat entre nosaltres?
0: Jo crec que cada vegada és més important, justament per això... Com a autònoma sola, busques xarxa i penso que és imprescindible l'ajuda que ens donem entre nosaltres i, en aquest cas, la xarxa de dones emprenedores. Hi ha aquest sostén que sents entre totes, sumem, i entre totes, pues mira, ara penso en tu per això o ara penso en tu perquè necessito això. Jo crec que és molt important perquè, bueno, el paper de la dona en els esdeveniments, jo crec que està molt ben posicionat, sempre, bueno, com a tots els sectors ha costat una mica, però penso que estem en un bon camí i és un bon espai per desenvolupar-te com a dona.
1: I a vegades també, ara una mica així com una crítica, no crítica, crítica constructiva, a mi em dona una mica la sensació també que estem sobresaturats d'esdeveniments, moltes vegades, que no sé com dir-ho, a vegades el que és la gent que ho veiem des de fora, ens col·lapsem una mica. No ho veus igual?
0: Però què? D'esdeveniments o d'activitats culturals? Perquè, d'activitats culturals...
2: La vida està col·lapsant.
0: Sí, exacte, el ritme frenètic, però de tot, el ritme que vivim... Jo crec que són de masses inputs d'informació, no tant d'esdeveniments. Sí, tots tenim moltes coses, però la vida està plena d'activitats sense parar.
1: Ho estem veient, per exemple, amb tot tipus de premis. Tu havies estat, m'has comentat que havies estat al Festival de Sitges.
0: Sí.
1: Ho hem vist a molts premis que s'han donat durant aquests tres últims mesos. És que no parem, cada setmana hi ha alguna cosa. O sigui, que estem massa com saturats de a on anem, a on mirem, perquè... Hi ha molt esdeveniment.
0: Sí, hi ha molta activitat cultural, esdeveniment de tot tipus. Molta.
2: També hi ha molt públic i, per tant, és qüestió de triar.
0: Sí.
2: No?
0: Sí, sí, clar.
2: Vull dir, no podem anar a tots els esdeveniments de...
1: Però és que a mi m'agradaria anar a tots.
2: És que el problema de la Cuca és que és aquest. La sensació jo l'entenc perfectament. No li dona la setmana per anar a tots els esdeveniments que ha d'anar a cobrir, però sí que és veritat que hi ha un volum important d'esdeveniments, d'activitats programades, i que de vegades sí que tens la sensació d'estar com col·lapsat. Però escolta, que no condeixi el mànic.
1: No, era per parlar una mica, no?
2: Que hi ha activitats i esdeveniments per a tots els públics, o sigui que triem. I si no hi anem a tots...

0: tampoc no passa res.
1: Això.
0: No?
1: Sí.
2: Ens quedem a casa.
0: Seleccionar, no, tampoc.
1: Seleccionar segons interès.
0: Seleccionar sí. segons interès, prioritats i en aquell moment que et vingui de gust.
2: Jo també, mira, aprofitant ara que hem parlat d'aquests últims premis i tal i qual, per acabar, tu com veus aquestes, com es fa una llista de convidats? Perquè hem tingut així alguna controvèrsia amb el tema de les influencers, dels objectius de l'esdeveniment tal qual. Com ho veus, això? Perquè també la llista de convidats també és important, de parlar-ne.
1: Sí, sí, sí. És molt difícil la llista de convidats, perquè entren moltes tessitures i que aquest no el convido, però aquest sí. Depèn del volum que tinguis de persones a convidar. Si tens 200 o 500... hi haurà més marge o menys. És difícil, però bueno, en funció del que vols i a qui vols traslladar i transmetre, clar, després si entres amb el tema influencers i tot això, llavors ja després has de pagar. O sigui que no és un convidat, li has de pagar. Llavors, bueno...
0: És un contractat.
2: Sí, sí, no? I és el món dels likes. Entraríem aquí, que
1: exacte.
2: Tindríem un altre
1: ara moltes marques fan això. Compren i paguen perquè vinguin. Que això és una altra cosa, no són convidats.
2: Doncs, Diana, moltes gràcies. Ha sigut un plaer tenir-te aquí. Hem construït un esdeveniment avui aquí, a l'estudi.
0: Sí, i hem assistit. No ens l'hem perdut.
2: No, hem estat aquí fidels.
0: O sigui que ja pots posar una creu i marcar que aquest ja el tens fet.
1: Moltes gràcies per convidar-me. Un plaer estar aquí i tornar aquí a Cugat Media.
0: Igualment. Gràcies, Diana. I abans de marxar, alguna recomanació? Què tens a l'agenda? Vinga, va.
2: Doncs, mira...
0: Ara em deixaràs parada.
2: He buidat l'agenda.
0: Veus,
2: us dono permís perquè us relaxeu aquesta Setmana Santa, aquestes festes, aquests dies de relax.
0: També.
2: No he volgut agobiar a ningú perquè dic, tampoc hi ha molta cosa, eh? La setmana que ve ja tot es para. O sigui que...
0: Normal.
2: Tornem després de dilluns de la Mona de Pasqua, tornem sí. aquí a estar i ja ens veurem i ja començarem el ritme una altra vegada. Què et sembla?
0: Sí, després del Via Crucis, no?
2: Sí. I del Rosario.
0: Molt bé, doncs gràcies a la Cuca, gràcies a la Diana. Continuarem amb el Sant Cugat Emprèn, com deia la Cuca, després de les vacances, però el programa continua d'aquí uns instants.
3: Ana Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai.

0: L'espai gastronòmic d'avui el dedicarem a l'anàlisi, a la reflexió. De la mà de Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers, ens plantejarem quin és el nou luxe gastronòmic. Nacho, molt bon dia i bon any.
1: Què tal? Bon any. Carme, com estàs?
0: Bé, podríem dir que hem sobreviscut.
1: Bueno, ja és prou.
0: El Nadal. Parlem de luxes gastronòmics i ho fem des d'una perspectiva reflexiva, no? Perquè com canvien els temps. Jo ara, per exemple, sense entrar massa a fons, recordant canvis que dius, ostres, abans era una cosa i ara és una altra, fa molts anys enrere el bacallà era un menjar de pobres, no? Es deia un menjar de pobres. I ara una bona peça de bacallà costa lo seu.
1: Sí, bueno.
0: Té un preu que sembla també un luxe.
1: Absolutament, sí,
0: no?
1: Sí. Sí, bueno, ja no únicament el bacallà, com tu bé dius, sinó pràcticament el peix en general, no? O sigui, jo tinc diversos clients que es dediquen a la distribució i fins i tot pescadors de la diferents llotges i de més. I el peix, el que abans era, pues, això, la sardina, no? El saitó, el, no? Un producte de diari, com aquell qui diu, ara és producte de diumenge, pràcticament, no? D'exclusivitat i de...
0: Sí, mira, has tocat un parell de peces, el saitó i les sardines, que també és un producte com molt bàsic.
1: Sí, absolutament.
0: I tenen també uns preus que ens posaríem la mà al cap, eh?
1: Sí, si parles amb ells, i això, si vols, hi podem dedicar un altre dia un altre programa, però si parles amb els pescadors, per exemple, una de les coses que tenim és el que està passant aquí a Collserola amb els senglars, no? Que és que a la sardina i al saitó en concret, és a dir, els peixos de peix blau, no? Com petits, tenen una quantitat de depredadors que és al·lucinant. O sigui, ara ja no hi ha vedes, no hi ha quotes per la pesca de la tonyina o del dofí. És a dir, l'altre dia, ho dic perquè recentment vam estar amb ells a la llotja de Vilanova, no? I ens deien, i quan arribaven de pescar, ens deien què tal, com ha anat, no sé què, no? I deien, bueno, de tonyines i de dofins els que vulguis. O sigui, n'hem trobat els que vulguis.
0: El cas de la tonyina, per exemple, és que s'ha reproduït molt
1: bueno,
0: bé.
1: I que l'han deixat reproduir-se, com aquí al senglar, no? I llavors aquí no hi ha un depredador com hi ha hagut durant molts anys, no? Que era, pues, el llop, o digue-li el que tu vulguis, fonamentalment el llop ha desaparegut. Pues, al mar, digue-li el tauró, digue-li a l'home, que hem deixat de pescar tant tonyina o dofí, no? El dofí no té un consum tan ampli, però sí que la tonyina o el bonítol, i llavors doncs aquestes espècies que són més de diari, no? Pues, però per un altre costat, per una altra banda, la tonyina no és barata tampoc. No. Sí, estem una miqueta...
0: És que hi ha un fenomen que és molt curiós, perquè hi ha productes, parlant d'alimentació, hi ha productes que de sobte s'encareixen bestialment, no? I penses, bueno, ja arribarà el moment que baixaran. Quan se suposa que la situació s'ha solucionat o ha tornat una mica al seu lloc, els preus no han baixat.
1: Bueno, per un tema cultural. O sigui, per un tema que culturalment ja acceptem que aquell producte és car. I llavors, doncs, al comerç no li interessa baixar-lo. Encara que tinguis... O sigui, una cosa és que tinguis molta demanda, no?, i poca oferta, no?,
0: que això és... Que és el que marca normalment el preu,
1: mercat,
0: no?
1: Exactament. Però en el moment que l'oferta puja, tens molta oferta perquè el propi mercat genera més oferta, no?, però el preu continua igual. A l'aguacate, no?, per exemple. L'aguacate és un producte que des de fa molts anys, des de fa, jo que sé, una dècada o cinc, jo que sé, vuit anys, no?, s'ha incrementat molt el seu consum.
0: És car, sí.
1: I és car, continua sent car, no? I ja no és únicament que diguis, ostres, que és un producte que ve de Sud-amèrica o ve d'on sigui. No. O sigui, aquí ja s'està produint aguacat. No, a Espanya, al territori,
0: sí, al sud.
1: Sí, sí, a Granada, no? La gent de Raigo, per exemple, que som amiguetes. Bueno, no sé, que ens estem...
0: Sí, ens estem anant per les branques, no? Perquè havíem de parlar del nou luxe gastronòmic.
1: Sí.
0: I que tu dius, quan el que és bàsic es converteix en exclusiu. A veure, Per on portem el debat?
1: Bueno, fonamentalment, el que volia era això, començar l'any amb una mica de reflexió, no? Després de tots aquests tiberis, àpats que ens hem donat durant aquestes festes, que és perfecte, lògicament, perquè per això són les festes, no? Per passar-ho bé, disfrutar, gaudir de la família, gaudir del menjar. Però sí que, bueno, doncs, jo crec que durant anys, no, ens han dit que el luxe gastronòmic era, pues, el que costava molts diners, no? És a dir, pues, productes com el caviar, com la tofona blanca, com els vins de fins i tot a quatre xifres, no?, que hem sentit por ahí de, pues, d'anyades de fa, jo què sé, 50 anys, no? Plats que amb or comestible, fins i tot, no? Però que sí que, com si el valor del que mengem es pogués mesurar només amb aquest preu, no? Però avui el debat jo crec que ja no és aquest, no? Sinó que avui el veritable luxe... Perdona. Avui el veritable luxe és poder accedir a allò que abans era normal, no? El que dèiem ara. Per un exemple.
0: Vinga, sí, posem exemples que així ens entendrem,
1: exacte,
0: millor.
1: Més gràficament. Doncs el tomàquet mandó, no? El tomàquet mandó és un tomàquet, com ja sabem, que n'hem parlat moltes vegades... tomàquet recuperat d'aquí a la Serra Collserola, dels pagesos, etc etc. Bueno, té un preu, lògicament, no? És un producte que fa uns anys pues el seu preu era més, diguéssim, normal, no? Més a l'abast de tothom, però ara, pues per les circumstàncies que siguin, pues és un producte que s'ha encarit, no? Vale, perfecte.
0: Però més que res perquè no hi ha tot l'any, és a dir, no es conrea el tomàquet mandó, és un tomàquet natural que es...
1: Bueno, té una producció molt limitada. Correcte. és un tomàquet que, pues, que si una tomaquera habitual et dona 8, 10 quilos de tomàquets o 15 fins i tot, el mandó te'n dona 3 o 4 o com a molt, molt, molt 5 si tens un bon any. És un tomàquet també molt delicat perquè té una pell molt, molt fina, molt lleugera. És un tomàquet que es va deixar de produir perquè no tenia una producció molt alta i no era interessant, i llavors, doncs, bueno, doncs en moments fonamentalment de la revolució industrial, etcètera, etcètera, no? On comença més aquest comerç i demés, doncs, doncs es va deixar de conrear. O sigui, té una sèrie de característiques que el fan que la seva producció sigui molt limitada i molt escueta, i llavors, doncs, bueno, doncs això fa que el seu preu s'encareixi, no? Productes com el caviar, que parlàvem abans, o com la tòfona blanca, sí, home, són productes que són complicats de trobar, no? O sigui, tots tenim...
0: Però sempre els hem associat a un producte car.
1: Sí, però sí que és cert que hi ha produccions de tòfona blanca... diguéssim, amb hivernacles, per exemple, no? O sigui, ja s'està fent avui en dia, o de caviar amb piscifactories, vale? O sigui, ja no és que sigui el caviar de Rússia que ve del llac de... No... Saps què vull dir? Que pot tindre aquest sentit, no? Que podem argumentar, per exemple, ara que parlàvem amb del tomàquet mandó, no? Per mi hi ha coses que no... Continuo amb el que parlàvem abans, eh? O sigui, ja ho associem a que ha de ser car. Ha de ser car. El jamón de jabugo, no? Em ve al cap, no? El pernil de jabugo, doncs, que està produït en una zona molt específica, la Dehesa, Huelva, entre Huelva, Portugal, etcètera, etcètera, però ha de ser una producció molt limitada perquè no pots tindre més porcs dels que pots, no? I és un porc que exclusivament s'alimenta durant una època de la seva vida d'un tipus, després de gla, no? O sigui, sí, vale, hi ha una argumentació, és... geogràficament està limitat, etc, etc. Sí? Però hi ha certes coses que per mi no... Continua vent-hi, eh? El caviar d'Eslovènia o el caviar de Rússia o l'aigua que baixa del desglàs dels rius...
0: Però per entendre'ns, el caviar no seria un aliment de primera necessitat?
1: Absolutament. Val. Claro. Sí, sí, total.
0: Anem a aquests.
1: Totalment, exacte. Sí, sí, que és una mica, no? També un dels productes també que per mi és molt interessant tindre en consideració, l'oli d'oliva. Uh-huh. No? L'oli d'oliva ara està ja una altra vegada amb uns preus més o menys normals, però és un producte que dintre de l'oli d'oliva, al final és com tot. Tu tens una varietat de... moltes varietats de producte, moltes tipologies i també moltes varietats de preus, no? Des del oli d'oliva extra verge, etcètera, etcètera, el que tu vulguis, no? Hi ha un oli d'oliva que és l'oliva bacaruda, que prové l'oliva, és una oliva que prové de València, que aquí es va començar a conrear fa uns 50 anys aproximadament també, i també es va deixar de produir i ara s'ha tornat a produir.
0: El Vallès.
1: No?
0: Mm.
1: El Vallès, mm-hmm. És una de Cervelló, per exemple, també, amb el meu amic Juanma de Somesqueix, i que, bueno, pues l'Artur Martínez, per exemple, de Terrassa, no? Que és un cuiner amb estrella Michelin i tal, pues també l'està introduint dintre de la seva, del seu receptari, i bueno, és al final també una varietat, no? Vale. Per mi això té una producció limitada, etc, etc, pot tindre un raonament correcte, però també si també bueno, com pot ser, no? que el menjar sigui, que és una cosa imprescindible, no? O sigui, una cosa que jo em debato, al final també, lògicament, està l'opinió i el que tu vulguis fer i la tria, no? que pugui ser el consumidor. Però està clar que per mi preus tan desorbitats per algú com és el menjar, no? Que és un algo necessari, és un acte necessari, no? I algo que seria imprescindible, i que és absolutament imprescindible per la vida i que, segons les Nacions Unides, etc, etc, tothom hauríem de tindre accés a una alimentació saludable, això ja és un altre tema, igual que la vivenda, etc, etc, però que tinguem aquests preus desorbitats de certes coses, de certs productes, ja no parlo del caviar, lògicament, però sí que ho hem vist, no? ho estem veient amb les taronges, ho hem vist amb l'oli d'oliva que dèiem, no? O amb els ous fa relativament poc, també, no? De sobte una pujada del preu dels ous d'un 40%, aixecat a què? No? O sigui, a què, per què?
0: Pues, el cafè, per... la xocolata...
1: Exacte, no? Això ja, si vols, no, sí, ja no són més necessaris, segons per aquí, no? Però sí que, no? Dintre de la nostra dieta, l'oli d'oliva, que és la base... No?
0: Però el producte fresc, sí, parlem de verdures, parlem de carn, peix...
1: Absolutament,
0: tot,
1: i per una altra banda, no? I ara ho veiem i ho enllaço amb un tema que m'ho has posat aquí amb safata, o m'ho poso jo amb safata, són els tractats amb el Mercosur, no? I totes les revoltes que tenim ara dels pagesos...
0: D'aquí venen les protestes.
1: Correcte, no? I des d'aquí el meu recolzament absolut a la pagesia, com saps, però clar, no pot ser, o sigui, no pot ser. El problema és que el mercat i la distribució està configurada com està configurada. Llavors jo sempre abogo i sempre en la mida del que puguem hem d'anar a comprar directament al productor. Sempre. I hi ha mil opcions i aquí n'hem parlat i en parlem, la rural i l'Ortiga i no sé quantos i tal. Que continua sent un producte més car del que puguis trobar en un supermercat? Sí, absolutament. Lògicament,
0: sí, sí,
1: però
0: sí, sí.
1: La qualitat del producte és una altra, i també jo crec que aquí, o sigui, per mi el menjar és un acte polític, o sigui, absolutament. O sigui, la forma que tenim de menjar ens condiciona, està, per mi ha d'estar condicionat per les nostres creences, no? per el que nosaltres defensem. Llavors, jo vull defensar el producte local, proximitat, vull recolzar, no?, el productor local, etc, etc. Sí, no? O sigui, el pagès d'aquí, si jo tinc una pizzeria, vindrà a sopar a la meva pizzeria? Sí. Si jo li compro, no? O sigui, al final és un cercle, no? Economia circular, que es diu, no? I més... Llavors, doncs, bueno, jo crec que no ens ho acabem de creure. Crec que ara ja estem començant a divagar una mica, però bueno, ho enllacem amb una cosa i amb l'altra. Però jo crec que és això, no? O sigui, que diguem luxe al menjar no té sentit. No té sentit. Jo el puc justificar i el justifico, no? I més amb la meva feina, al final haig de portar valor, no? als productes dels meus clients i tot el que tu vulguis. Però fins a cert punt. O sigui, el que hem de fer és democratitzar aquest accés a una alimentació saludable. O sigui, no democratitzar l'accés a l'alimentació, no. Això a mi no em serveix, perquè al final estem posant un pagall, no? Sinó que és accés a una alimentació saludable. I això jo crec que hi ha molts exemples que s'està fent, però jo que sé, des de les escoles públiques d'aquí de Sant Cugat, que jo crec que també és un tema que un dia podríem parlar, no? Que s'està treballant amb els productors locals, no? Amb tots aquests que hem parlat, etc. Mm-hmm. S'està fent molt bona feina, vale? No sé, jo des d'aquí també el que vull és llançar, i te les poso aquí a sobre la taula, eh?
0: Les posem perquè la gent faci
1: veure. Sí, en parli i que ho diguin, no? Però tres preguntes, no? Quan un producte bàsic esdevé escàs, és luxe o és fracàs del sistema, no? Per què? Perquè hi ha molts interessos darrere, o què passa, no? Perquè de repent, pues això, no hi ha oli de l'oliva, etcètera, etcètera. Segona, que ha d'assumir el cost real del menjar honest, no? Qui és? El productor, el cuiner, el consumidor, l'intermediari, no? Aquí hi ha moltes esglaons, no? I per últim, estem disposats a canviar els nostres hàbits, no? Que et deia, abans que el que és essencial sigui només per uns pocs, no? O sigui, som capaços de canviar la nostra forma, ja no únicament de menjar, sinó de plantejar com hem de menjar. Uh-huh. No? I jo crec que aquesta és la base. A partir d'aquí valorarem molt més realment tot el menjar, no? Tots els productes.
0: Tres preguntes que busquen respostes, si voleu reflexionar. Avui ho hem fet amb el Nacho Ballesta, director de l'Agència de Comunicació de Foodtellers. Nacho, okay. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Carme.
0: Fins a la propera.
1: Fins ara.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, Sergi, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui, mira, el Guaita ens submergirem. Fa diversos episodis que anem per sobre
1: la Terra.
2: Sobre
1: sí, sí.
2: Terra. Avui ens submergirem, anirem al mar i necessitarem l'equip complet. No ens val amb les ulleres, tubo, peus d'ànec, no.
1: Avui necessitem vestit de submarinista.
2: Necessitem bombones. Necessitem bombones, equip de submarinisme complet, perquè baixarem per sota dels 30 metres de fondària.
1: Uf, ens n'anem molt al fons del mar, eh?
2: Ja comença a ser una fondària respectable. Hi ha algú que diu, vale, també pots posar una càmera i posar-la cap en avall i que et gravi la càmera. També seria una opció.
1: Però veure-ho en primera persona sempre és millor, no?
2: És molt maco veure-ho en directe. Ja veuràs que el que explicarem avui encara ho és més.
1: I què hi veurem al fons del mar avui?
2: Veurem un dels ecosistemes amb més biodiversitat de tota la Mediterrània, que és el coralligen.
1: Carai.
2: L'altre dia un company meu em preguntava, i per cert li dediquem aquest guaita, li dediquem a en Dimitri, va, que em preguntava, a la Mediterrània hi ha coralls? Dic, home, sí, hi ha coralls, hi ha estructures de coralls que viuen precisament en el coralligen, en aquest ecosistema, aquest hàbitat que parlarem avui. Per tant, sí, hi ha coralls a la Mediterrània. No ens hem d'anar al Carib a buscar esculls de corall. Aquí també n'hi ha. I, clar, hem dit abans que baixàvem per sota de 30 metres. Ja saps que a mar, i també en terra en general, un dels factors limitants més importants és la llum. I a mar encara més, podríem dir el que més.
1: Clar, com més fons estem, menys llum hi ha.
2: Més llum hi ha. Per exemple, mira, amb uns càlculs, els rajos de sol van perdent potència a mesura que guanyes profunditat i es calcula que en aigües de més de 30-40 metres de fondària ja s'ha perdut entre un 95 i un 97% de la llum.
1: Sí, estem pràcticament a les fosques.
2: Pràcticament, encara tenim una llum una mica atenuada, però s'ha perdut en gran part de la llum. I no només la intensitat, sinó l'espectre de llum. L'espectre de llum, ja sabem que l'espectre electromagnètic en el part de la llum visible, no? I després tenim l'ultraviolet i l'infraroig, els dos extrems, no? També es va perdent l'aspecte de llum i el vermell, el color vermell, per exemple, desapareix en els primers 10 metres. El taronja i els vermells són el primer a desaparèixer, el taronja en els primers 20 metres i el verd i blau són els darrers a desaparèixer dels colors. No només la intensitat, sinó cadascun dels colors d'aquest espectre visible. El segon factor a tenir en compte, important, és el tipus de substrat, o sigui, el sol.
1: Sol,
2: eh? En aquest cas estem davant d'un ecosistema que s'assenta, se reposa, sobre un substrat dur, rocós, vale? I això, si l'altre era un factor limitant, això és al revés, això és una bona oportunitat de vida.
1: Ah, carai, o sigui, n'hi ha coses bones i coses dolentes.
2: Ah, exacte, perquè un substrat rocós, sobretot al fons del mar, fa que hi hagin forats, fa que hi hagin coves, escletxes, grutes, etc., on molts animals s'hi allotgen dintre o hi troben aliment. Per tant, incrementa la biodiversitat.
1: Ah, carai.
2: Doncs, atenció. Incrementa tant la biodiversitat que, segons un estudi publicat per l'Institut de Ciències del Mar, el coralligen allotja més del 10% de les espècies mediterrànies en aquest ecosistema. Per tant, si allotja més d'un 10% de espècies mediterrànies, també vol dir que ens trobem davant d'un ecosistema amb alt interès pesquer.
1: Clar.
2: No només ambiental, sinó pesquer. Ja ho repassarem després, però d'aquí poden sortir moltes de les principals espècies que consumim i que corren per les llotges. Es calcula que hi viuen al voltant de més de 1.600 espècies.
1: Déu-n'hi-do.
2: On estan representats tots els grups. En aquest ecosistema que es desenvolupa aproximadament entre els 20 i els 120 metres de fondària. Avui farem èmfasi, ara ho veurem, especialment en els coralls i a les algues sèssils, que són els que formen l'estructura principal d'aquest coralligen, però ara parlàvem dels peixos.
1: Sí.
2: Per exemple, peixos. Hi ha sards, hi ha càntares, hi ha pagres, hi ha pagells, hi ha congres, hi ha morenes, hi ha meros, totes espècies que
1: sí, sí, sí.
2: Van als forats, hi ha llagostes. que són les que viuen en aquest hàbitat, perquè ens fem a la idea de l'interès pesquer i alimentari que suposa aquest hàbitat del...
1: I tant, pràcticament tots els que has dit els podem trobar a la peixateria.
2: Exacte, del coralígen i espècies d'alt valor, sobre, no espècies d'aquelles que es paguen poc, sinó espècies amb alt valor als mercats. Aviam, normalment parlem d'estrats de vegetació, o estrats de vegetació quan estem en terra ferma,
1: sí,
2: i anem a un bosc, no? Estrats de vegetació que tenim a l'herbaci, al sotabosc, a l'arbustiu i a l'arbori. Doncs aquí també tenim estrats.
1: Ah, carai.
2: Perquè molta part del coralígen és com si fos un bosc submergit. Tenim, per exemple, l'estrat més elevat, de més altura, que el formen les grans gorgònies i esponges d'aspecte arborescent, amb el paral·lelisme aquest als arbres, eh? A l'estrat intermedi, on tenim esponges, briozous, cucs i ascidis, els cucs poliquets són, per exemple, aquells ventalls de mar, aquell que veiem un tub i com un ventall al final, això són cucs. Però el que passa és que el cuc viu a dintre del tub i només surt la seva part final, que és el que capta l'aliment. Aquest ventall li serveix per captar, bàsicament, el plàncton, el fitoplàncton i el zooplàncton que hi corre. L'estrat inferior, format per aquestes algues calcàries, també esponges, madràpores i briozous, i l'estrat críptic, una cosa que és críptica, normalment és una cosa que està amagada, no?
1: Sí.
2: Doncs l'estrat críptic són els animals que viuen entre aquests buits o forats, o coves. Per exemple, un congre, una morena, o una llagosta, o una bugia, seria animals que viuen en un medi críptic, o un pop, també.
1: Sí, perquè els agrada posar-se, no?, a dins d'aquests forats.
2: I camuflar-se. La comunitat coralígena presenta una certa variació també patimètrica, és a dir, de profunditat, pels de l'ESO, que m'entenguin. A les zones més superficials hi predominen les algues, mentre que a les zones més profundes, on la llum, hem dit que ja escassejava, hi guanyen més presència els organismes animals.
1: Necessiten menys llum, els animals?
2: Bueno, les algues necessiten llum. Els animals poden viure amb menys llum, perquè les algues amb la llum fan la fotosíntesi. Clar. Els coralls no s'alimenten de llum com les algues, no són organismes autòtrofs, no són productors primaris, sinó que ja estem parlant de consumidors, són organismes animals. Entre aquesta comunitat, com dèiem, hi tenen especialment importància els coralls, les gorgònies i les esponges, així com una gran varietat de també espècies suspensívores, que són les que s'alimenten del plàncton i aquests organismes microscopis, que també són molt importants dintre del cicle de la xarxa tròfica en el medi marí. Ara ho centrarem, perquè és la base d'aquest ecosistema, en dues parts. En les gorgònies i en les algues sèssils, aquelles algues calcàries. Primer de tot parlem de les gorgònies. Són una de les espècies més importants, sobretot aquí a la Mediterrània. Són una de les espècies més amenaçades també pel canvi climàtic, sobretot per les onades de calor marines. Fent un símil també als coralls de mars més càlids, del Carib o tropicals, hem vist molts documentals on ens parlen del blanqueig dels coralls, que és bàsicament que el corall mor a causa d'un augment de temperatura molt bèstia. Doncs això mateix està passant aquí amb les gorgònies. No fa falta que ens anirem al Carib, sinó en aigües del Mediterrani també ho trobem, sobretot amb les onades de calor de l'estiu, que no només afecten a les aigües més superficials, sinó que afecten a les aigües més fondes.
1: Sí, sí.
2: I afecten molt, molt més, perquè les aigües més fondes estan acostumades a una temperatura del mar molt més estable, molt més homogènia. Normalment per sota del que anomenem la termoclina a l'estiu, que és en aquella capa de separació entre les aigües més càlides que ha escalfat el sol i les aigües més rajos de llum i arriben menys. Doncs augments de temperatura en aquesta fondària tenen molta més repercussió en els organismes que no en altres.
1: Clar, perquè no estan acostumats, no?, a aquest canvi de temperatura.
2: Exacte. I a part, una cosa molt important. Són organismes que no es poden moure. No es poden escapar.
1: Ostres,
2: són sèssils.
1: Clar.
2: Viuen al fons. Per tant, no els hi toca més remei que pringar sí o sí amb les calorades aquestes i amb les coses que els hi passin. Això no ho pensem, i moltes vegades també és molt important.
1: No se m'havia acudit.
2: Molt bé. Les gorgònies, també conegudes com ventalls de mar, són entozous octocoralaris. Entozous, són pòlips, són animals, són de la mateixa família que els coralls. Formen colònia arborescent, toves i sèssils presents en tots els oceans del món, però especialment en els tròpics i subtròpics. Nosaltres podrem dir que estem en un ambient més subtropical. Tenim la gorgònia vermella, que és, ara us diré noms científics, no us penseu que us estic dient coses rares, Paramoricea clavata. Es diu en científic, ja sabeu que primer és el gènere i després l'espècie. És la joia de la Mediterrània, forma grans ventalls de color carmesí intens, sovint amb els extrems grocs. Pot arribar a superar el metre d'alçada i viu al coral·ligen entre els 15 i els 100 metres de fondària.
1: Aquestes, les vermelles.
2: Les vermelles. Tenim la gorgònia blanca, Unicella singularis. Molt freqüent en les zones il·luminades, té una coloració blanca o grisosa i branques rectes, paral·leles, que recorden a una mà. És una de les poques que té algues simbiòtiques. Per què té algues simbiòtiques?
1: Per què?
2: Pregunta d'examen. I la gorgònia vermella no. Perquè hem dit que aquesta és molt freqüent en zones il·luminades.
1: Ah, carai.
2: Si són zones il·luminades, són zones menys profundes. I que necessita una alga per viure? Doncs necessita llum. Per què?
1: I per això les algues prefereixen la gorgònia blanca que la vermella.
2: Ah, exacte, perquè la vermella ja no hi poden viure directament perquè no els arriba la llum i no poden fer la fotosíntesi. Tenim la gorgònia groga, Unicella cavolini, més petita que les anteriors, fins a 50 centímetres d'alçada, no supera el metre que feia la gorgònia vermella, de color groc o ataronjat i amb branques molt ramificades i flexibles. Li agraden les parets verticals i les zones amb corrents. És molt important que moltes zones del coral·ligen, per exemple, són zones on els penya-segats cauen en picat cap a la fondària i són zones normalment amb molt corrent. Aquestes zones amb molt corrent són zones on es transporta molt aliment, per això són molt riques en nutrients i són zones on hi viuen aquests animals, però també molt sovint hi veiem peixos, hi veiem depredadors, perquè són zones on hi ha representat tot el cicle de la xarxa tròfica.
1: Hi ha molta vida en aquestes zones.
2: Hi ha molta vida. Finalment, tenim la gorgònia taronja, que aquí el nom sí que és una miqueta més difícil en científic, es diu Leptogorgia sarmentosa. Té un aspecte més delicat i plomós, i les seves branques s'aprimen molt cap a les puntes i tenim colors que van del taronja, el vermell o el groc, que és una mica més variable. Aquestes són les quatre espècies principals aquí a la Mediterrània de gorgònies. Com he dit abans, espècies que pateixen molt a causa del canvi climàtic, sobretot hi ha una mortalitat massiva quan la temperatura supera els 25 graus. L'altra espècie emblemàtica, l'espècie bandera, diríem que és el corall vermell.
1: És el més conegut.
2: És el més conegut, el Corallium rubrum. És un corall, és un octocorallari, 8 braços. Es desenvolupa a gran lentitud a mesura que creix. Atenció, perquè la velocitat de creixement del corall és entre 3 i 5 mil·límetres l'any.
1: Per tant, creix molt a poc a poc.
2: Molt a poc a poc. Per això quan tu extreus corall t'estàs enduent per davant un individu de més de 100 anys de vida, eh? O molt d'allò.
1: Clar, per això també està tan protegit, no?
2: Per això està tan protegit. És una espècie exclusivament del Mediterrani. Per créixer necessita adherir-se a les roques dures exposades a corrents d'on, hem dit abans, i on la llum resulti poc intensa. Creix cap avall. Normalment el veiem a les coves mirant cap avall i pot fins i tot desenvolupar-se en total obscuritat, com dèiem, a les coves, als forats, etc. Les poblacions de corall vermell a la Mediterrània i en general aquí a Catalunya han estat sotmeses a una forta pressió pesquera. El corall s'ha utilitzat i s'utilitza en joieria. Les colònies existents són de mides molt inferiors a les que eren habituals anys enrere. Així, les dades de població ens mostren que només entre un 4 i un 10% de les poblacions entre 0 i 50 metres de fondària arriben a assolir valors d'indicadors suficientment alts per considerar-se en bon estat de conservació.
1: Per tant, està una mica en perill.
2: Està en perill, però la pesca i recol·lecció del corall vermell està prohibida almenys en els propers 10 anys.
1: Per intentar que es regeneri aquest corall.
2: Que regeneri. No es pot pescar corall vermell.
1: Que és una altra mostra del mal que fa la mà humana, a vegades, eh?
2: Sí, sí. I el... bé, molt curiós també el corall, molt curiós l'ofici de coraler, que també l'hem explicat alguna vegada, i bé, i de molt risc, perquè hem dit abans que són fondàries superiors als 30, 40, 50 metres.
1: Clar, i en zones molt fosques i en coves, no?
2: Exacte, i que ara tenim els mitjans d'ara, però fa memòria temps, no? Els mitjans de 40, 50, 60 anys enrere. I finalment tenim les algues calcàries, vale? Que són els autèntics arquitectes del coral·ligen. A diferència de les gorgònies, que creixen cap amunt, aquestes creen l'estructura rígida de la roca sobre la qual s'assenta tota la resta de la comunitat. El llit, els hi fan el llit, podríem dir. Són algues vermelles que dipositen carbonat càlcic a les seves parets cel·lulars i formen crostes que van creixent capa sobre capa, com una tarta Sacher o com un... Sí.
1: Sí, sí, que van fent capes.
2: Exacte, que van fent capes. Citarem alguna espècie.
1: Som-hi.
2: El Lithophyllum stickiforme, que és l'espècie més emblemàtica, forma làmines o crostes gruixudes i rosades que es van superposant. Dintre també hi creen cavitats i hi habiten molts animalons. El Mesophyllum alternans, una altra constructora, té un creixement una mica més ràpid que l'anterior i sol formar estructures més primes. I el Mesophyllum expansum, que és molt comú a les zones més superficials del coral·ligen, on encara hi arriba una miqueta més de llum. Importants per tres coses, sobretot. Bioconstrucció. Sense elles no existiria el relleu i, per tant, converteixen el carboni de l'aigua en un esquelet. Fan aquest canvi, aquesta transformació. La complexitat. Les formes irregulars creen milers de forats, túnels i refugis que permeten que el coral·ligen sigui el segon ecosistema amb més biodiversitat de tota la Mediterrània, només superat per el de la Posidònia, per les praderies de Posidònia. I la resistència, la calcificació, les protegeix de ser menjades per la majoria d'herbívors, com ho poden ser, per exemple, les garotes.
1: Per tant, aquestes algues calcàries són una mica la base i la casa,
2: la base,
1: no? de tots els altres animalons que viuen allà dins.
2: Sí, sí. Exactament així.
1: Doncs Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos aquest fons marí més obscur avui que ens hem posat el vestit de submarinista i les bombones per baixar fins al fons del mar.
2: Fins la propera.
1: Ens retrobem al proper Guaita.
2: Fins aleshores.
3: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Una curiositat fascinant sobre el transport públic és l'origen del metro, el primer sistema de transport massiu subterrani del món, inaugurat a Londres el 1863. Conegut com el Metropolitan Railway, aquest pioner connectava Paddington amb Farringdon, cobrint 6 quilòmetres. El més sorprenent és que els primers trens no eren elèctrics, sinó impulsats per locomotores a vapor, cosa que omplia els túnels de fum i vapor, un desafiament per als passatgers. Tot i les condicions, va transportar 38.000 persones en el seu primer dia, mostrant la demanda de la mobilitat urbana. La idea va sorgir per alleujar la congestió dels carrers londinencs, plens de carruatges. Charles Pearson, un advocat visionari, va impulsar el projecte, encara que va morir abans de veure'l completat. Els vagons, il·luminats per làmpades de gas, eren rudimentaris, però el sistema va marcar una fita. Aquest metro va inspirar sistemes similars a Nova York, París i altres ciutats, revolucionant el transport públic. Avui, el metro de Londres segueix sent una icona, amb 408 quilòmetres de vies i milions de passatgers diaris.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
2: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
3: Miguel Labordeta va ser poeta, germà del cantant José Antonio Labordeta. Es va llicenciar en Història i va escriure entre 1946 i 1947.
4: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
6: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
5: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: Cucut, cucut. Prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, Mercè, diu. No, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta coqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: És clar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa, una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap, no, i no sabrà exactament què és.
0: Pobre so.
1: Descobrim com se'n surt el gat que no sabia que era un gat.

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen secs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar als troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb, ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur? Que ets un esquirol?
1: I tant.

0: Com que quin fàstic? És menjar?
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
0: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Quio, el porc. I tu?
3: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el Hamefan?
3: Som-hi!
0: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que a l'arribar a la bassa particular d'en Quio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
3: No, Quio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja em semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te ben brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
3: Moltes gràcies, Quio. Adéu.
0: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant, es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
3: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
3: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Tu un bou?
0: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
0: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
5: Miau! Miau!
3: Ai, qui ets?
5: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
3: Jo em dic Pep, el gat.
0: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep

0: van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto,
0: Fina,
2: Kio,
0: Calixta, i som
3: gats.

0: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
1: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
0: Pobre colibrí, de cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor, buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
1: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent. Encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc.
0: Li repetien sempre els seus papes, però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: I ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i poc a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.

0: I amb el cant ben fort de tots els ocells que han ajudat al nostre petit colibrí, arriba el moment de tancar el llibre dels contes d'avui i acomiadar-nos volant molt, molt alt amb la nostra millor aliada. Quina és? La música.
1: I de quina manera? Avui marxem seguint la melodia de la natura, de la mà de la gran dama Erigia Levert i la seva cançó Els ocells han arribat. És una cançó preciosa. Comple l'aire de refilets, alegria i molta frescor per aquests dies de calor.
0: Així que ja ho sabeu, tothom a obrir les ales i a cantar ben fort, com les cuques de llum a Tailàndia, els animals de la granja d'en Pep i els ocells de la història d'en Blai. Ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona de vacances amb tots vosaltres.
1: Nosaltres marxem volant cap al niu, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra emissora de ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: Gaudiu molt de la setmana, canteu ben fort i recordeu que mentre no ens tornem a trobar,
1: us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, no, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta coqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deia la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: És clar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa. Una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobre so.
1: Descobrim com se'n surt el gat que no sabia que era un gat.

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen secs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar als troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb, ni cap altre ocell, perquè no tenia ales. Així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur? Que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a berenar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys en ous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Quio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el que fan?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que al arribar a la bassa particular d'en Quio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un poc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Quio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te bé brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Quio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Tumbau!
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
5: Miau! Miau!
1: Ai, qui ets?
5: Sóc la gateta Calista. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calista no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calista i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto,
3: Fina,
2: Kio,
3: Calixta, i som
6: gats.
7: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
8: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
7: Pobre colibrí, de cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor. Buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
8: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent. Encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc.
0: Li repetien sempre els seus papes, però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que hi havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: I ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic. I la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
5: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
4: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Els casanencs, mans amigues, guanyen el Campionat de Catalunya a Ceret. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La colla de sardana esportiva Mans Amigues de Cassà de la Selva guanya la Copa Catalunya que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la vila de Ceret, a la Catalunya Nord. Aquest és el programa 497 i tenim més titulars. Els veterans Albera Dansa, també de la Catalunya Nord, i els infantils Il·lusions de Cassà van guanyar la Copa Catalunya a les seves respectives categories. I oberta la convocatòria dels Premis Capital de la Sardana 2026. Repassem les bases. I descobrim l'obra i la història de Tirant lo Blanc. El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquest cap de setmana passa per Ceret. I així us ho expliquem.
0: Estàs escoltant El Cuplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Notícies. Esports.
1: La cassanenca Mans Amigues ha guanyat per primer cop la Copa Catalunya, un certamen a jornada única que acull la població del nord de Catalunya, Ceret, durant el seu Festival de la Sardana, que ha arribat a l'edició 68 i que ha estat aquest cap de setmana. Els vermells i blancs es van enfrontar en una final amb els sabadellencs mirant al cel i l'enfrontament se'n va anar cap a terres gironines. El grup sardanista Amics de la Sardana de Cassà, de la Selva, també es van portar el primer premi a la categoria infantil amb el bon paper de la colla Il·lusions. I finalment, el premi de veterans es va quedar a la Catalunya Nord amb Albera Dansa, que van ballar amb l'Albera de Paisatge de Fons. Després de l'error de la colla Sabadell, que no va acabar bé, la sardana, almenys alguns dels seus dansaires. Tot plegat en el marc de la plaça de Toros de Ceret, on encara s'hi fan espectacles amb animals. La sort és que dissabte passat es va ocupar un espai on es maltracta els toros per fer-hi cultura. La desgràcia és que la setmana anterior i les que vindran s'hi seguiran veient aquesta mena de barbàries fetes espectacles per homes. Prova d'això és que els dansaires escalfaven i preparaven les rotllanes dels seus enfrontaments enmig dels fems ja secs dels animals que hi havia hagut dies enrere. Aquest certament no té res a veure amb el Campionat de Catalunya, però mesura el pols de les colles a mitja temporada. Recordem que les colles han acabat ja la primera fase del campionat i el reprendran al setembre després de la parada estival. I aquest certamen, que té el mateix funcionament que el Mundial, perquè ens entenguem, amb quarts de final, semifinal i final, i una revesca per allà al mig, serveix per apujar els ànims de les colles que guanyen i veure com ballen les altres. Hi va haver algunes absències, com per exemple la colla Mare Nostrum o les Violetes del Bosc, que també estan al campionat, o també a Tarragona Dansa, que està al campionat B. I els seus dansaires, però, estaven repartits per altres colles grans. No hi va haver categoria juvenil perquè només es va apuntar una colla, la Cabirols de Sabadell, que va competir en la categoria gran. I quan va arribar al final, l'organització va anunciar la sardana de la final, perquè recordem que en aquest certamen les sardanes no es coneixen prèviament, sinó que donen una llista de totes les que poden tocar i es fa un sorteig. Doncs bé, va tocar per la final. El Parc de la Guineu i la plaça va esclatar en una eufòria continguda pels dansaires. Una sardana perfecta, tothom se la sap, té molta energia i és un greatest hit de les sardanes. Tothom la podia ballar gaudint-la, per això la plaça, doncs, es va animar tant. Anem a veure la les classificacions que hi va haver en aquest certamen de Ceret. Anem primer per la categoria de grans, com que és un funcionament d'enfrontaments eliminatoris per arribar a una final. Primer hi va haver un sorteig que va dividir les colles en dos grups. En el primer grup hi havia Mans Amigues, Cabirols, Nanúfers i Galzeran, i a l'altre grup per sorteig va tocar Sempre Galzeran, Mirant al cel, Solstici i la colla Maig. De tots aquests enfrontaments es va arribar a una final de Mans Amigues i Mirant al cel, i Galzeran, que va quedar quarta, i en tercera posició la colla Maig. Pel que fa als veterans, en un dels grups hi havia les Cireres de Ceret, que jugaven a casa, Dansaires de Maig, Ressò i Sabadell, i a l'altre grup, el Vera Dansa Tramuntana, Aire Gironins i Amics Dansaires. De tots plegats, va guanyar l'Albera Dansa contra Sabadell. En tercer lloc hi va quedar Amics Dansaires de Caçà i en quarta posició, Aires Gironins. Pel que fa a la categoria infantil, fusionades les categories infantil i alevina, en primera posició hi va quedar Il·lusions de Caçà, seguida d'Antaviana Jove de Tordera, en tercera posició Xiroia de Barcelona i en quarta posició els alevins Taps, també de Caçà de la Selva. Anem a escoltar aquesta sardana que va fer esclatar l'eufòria a la plaça per la final d'aquesta Copa Catalunya de Ceret. És el Parc de la Guineu de Pere Fontàs. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal i és de 1976, dedicada a l'agrupació sardanista L'Ideal d'Enclavé de Barcelona. L'escoltem, és de Pere Fontàs.

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: I anem al territori.
1: Connexions al territori.
2: Aquest dissabte al vespre, l'agrupació sardanista Sant Feliu de Codines va celebrar la 24a edició del seu aplec de la sardana al pati de l'Escola FEDAC de Sant Feliu amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. Hi va haver sopar popular, concurs de colles improvisades i ressupo de mitjanit. Sant Feliu de Codines encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest cap de setmana també l'agrupació sardanista de Ripoll ha celebrat la 73a edició de l'Aplec de Ripoll amb actes de divendres a diumenge. Diumenge es va dur a terme la diada central de l'Aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig Coble i Juvenívola de Sabadell, el passeig de Regull. Imatges a les nostres xarxes socials. I l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols va organitzar una ballada més del seu cicle de sardanes d'estiu divendres a la nit, en aquesta ocasió amb la cobla Bisbal Jove del Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols. I per acabar, l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell va organitzar aquest dilluns una ballada de sardanes per la seva festa major amb la cobla La Principal de la Bisbal a la plaça Nova amb sardanes de Beumala, Molina o Cassó. Escoltem una sardana dedicada a l'Aplec de Sant Feliu de Codines, més concretament al primer aplec. És de l'any 2002 i és de Josep Farràs. L'escoltem a càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell.

0: doblejant.cat.
1: T'has llegit les bases?
2: Ja s'ha obert la convocatòria pels Premis Capital de la Sardana 2026, uns guardons impulsats per Som Sardana que reconeixen persones, entitats i iniciatives que han contribuït a la promoció de la sardana. Des d'avui fins al 30 de setembre, qualsevol persona, entitat o institució pot presentar candidatures per optar a les diferents modalitats. Entre els reconeixements hi ha les medalles, el mèrit sardanista i musical, els premis a l'entitat, activitat, la formació, la comunicació i l'impuls sardanista nou de l'any passat, i també els reconeixements als aniversaris d'entitats, concursos, aplecs i programes de ràdio que assoleixen fites destacades. Pel que fa a les medalles, doncs les decideix la mateixa organització, però pels premis doncs es poden presentar categories. En el cas del premi a l'entitat, es reconeixeran entitats que desenvolupin propostes innovadores en el camp de la sardana o la cobla. A l'activitat es reconeixeran entitats o persones que han aportat a terme una acció que ha contribuït a normalitzar la sardana o la música per a cobla. En el cas de la formació, es reconeix doncs algun projecte o eina educativa que transmeti la cultura i la pràctica de la sardana o la música de cobla, tant a grans com a petits. I en el cas del premi a la comunicació, es reconeix a una entitat o persona que destaca per les seves accions de comunicació vers la sardana. A l'impuls sardanista, el reconeixement és per les persones que hagin destacat per la seva trajectòria, iniciativa o dedicació en la promoció, difusió o defensa de la sardana. També doncs les entitats que facin 50, 75, 100, 125 anys doncs poden presentar la candidatura per ser reconegudes pels seus aniversaris o també per als programes que tinguin 1.500, 3.000 o 5.000 emissions. El veredicte es farà públic el 21 d'octubre al Vendrell. Aquell dia es coneixeran les persones distingides

amb les medalles al mèrit, els finalistes de cada categoria, les mencions territorials i el reconeixement d'aniversari. Els premis es donaran el 14 de novembre al Vendrell, actual capital de la Sardana. Les bases completes de la convocatòria ja estan disponibles a la web de Som Sardana. Escoltem el Vendrell, capital de la Sardana de Navata, a càrrec de la Cobla Ressò. És una sardana estrenada aquest mateix març de 2026.

0: Això era el Vendrell, capital de la sardana, d'en Nevat.
1: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. L'agenda.
0: Vinga, agenda de juliol i principis d'agost. Comencem a dimarts 28 de juliol. A 2 de 12 són les Santes de Mataró i per això hi ha ballada al pati de la residència municipal Sant Josep amb la cobla, la principal de la Bisbal. A la 1 a Mediona hi haurà ballada de festa major amb la cobla Catània i a la tarda... De dimarts 28 de juliol a les 7 a Llafranc, ballada amb la principal de Banyoles. A un quart de 8 hi haurà concert al pati de la residència municipal Sant Josep de Mataró amb la cobla, la principal de la Bisbal. I a 2 de 8, cicle d'estiu de Torroella de Montgrí, una ballada amb la Baix Empordà. A la mateixa hora, a Girona hi haurà la ciutat de Girona amb una ballada i a les 9 del vespre, a Vallirana, ballada amb la ciutat de Terrassa pel seu cicle d'estiu. Dimarts que ve també sardanes a la fresca Terrassa amb la cobla Montgrins a partir de les 9 del vespre i a les 10 de la nit de dimarts a Puigcerdà hi haurà la Canigó. Activitats de dimecres 29 de juliol. Doncs a Palamós hi haurà 2 de 10 la Baix Empordà. A la mateixa hora, a Matadepera, hi haurà la principal de la Bisbal. I a les 10 de la nit de dimecres que ve a Castelló d'Empúries hi haurà la Cobla Rossinyolets. També a les 10 de dimecres que ve a l'Escala hi haurà la principal de Banyoles. I dijous 30 de juliol a les 8 a Riudoms hi haurà la cloenda de sardanes a la fresca amb una ballada amb la principal del Llobregat i a les 9 del vespre a Banyoles hi haurà el cicle 7 de 7 amb la cobla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. A 2 de 10 cicle d'estiu a Banyuls amb la cobla als Casanovas i també a 2 de 10 nits d'estiu de Castellà del Vallès amb una ballada amb la ciutat de Girona. També dijous que ve a les 10 a Calonja i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí a la mateixa hora Sant Pere Pescador hi haurà la principal de Banyoles. També a les 10 a Llançà hi haurà la principal d'Olot i a les 10 també a Vilassar de Mar sardanes a la fresca amb una ballada amb la cobla marinada. Passem a divendres 31 de juliol perquè a les 6 és festa major a la Garriga i hi haurà una ballada amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda hi haurà una doble ballada a Olot, al Firal amb la Sol de Banyuls i la Juvenívola de Sabadell i a 2 de 8 a Vacarisses hi haurà una ballada de festa major amb la Sabadell. Divendres que ve també hi ha la 21ena Sardanes a la Fresca del Segrià, un cicle de sardanes amb la Bellpuig Cobla a Puigverd de Lleida. A les 9 de la nit i a 2 de 10, divendres que ve a Manlleu, hi haurà la Bisbal Jove que clou el cicle d'estiu de Manlleu. Divendres que ve també a 2 de 10, ballada de sardanes a Premià de Mar amb la Marinada i també a les 10 de la nit a Sils hi haurà sardanes a la fresca amb la principal de Cassà. A les 10 de la nit de divendres també a Tordera hi haurà la ciutat de Girona i a Figueres la Flama de Farners a la mateixa hora. Dissabte 1 d'agost, encetem l'agost a les 10 del matí a Cabrera de Mar amb una ballada de festa major amb la ciutat de Manresa i a les 11 hi haurà l'acte d'inauguració del monument de la sardana del Pla de Santa Maria, atenció, amb una ballada amb la Reus Jove. Dissabte 1 d'agost també hi ha la festa major d'Andorra la Vella, hi haurà una ballada amb la Vents de Riell a les 12 i a les 5 de la tarda doble ballada de vigília del 40è aplec del Pirineu a Ribes de Freser amb les cobles la principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. També 2 de 6 de dissabte a Torelló hi haurà una doble ballada de festa major amb la Salvatana i la Canigó i a les 6 de la tarda a Vilallonga de Ter hi haurà una ballada de festa d'estiu amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve a 3 quarts de 7 del vespre, festa major a la Garriga amb una ballada amb la Sant Jordi i a les 7 de la tarda a Solsona hi haurà la juvenil ciutat de Solsona. Dissabte 1 d'agost també a les 7, festa major de Caldes de Malavella amb una ballada amb la ciutat de Girona i a 2 de 8, cicle d'estiu de Malgrat de Mar, dissabte que ve amb la principal de Banyoles. Dissabte 1 d'agost també hi ha el 33è aplec de la sardana de les Borges Blanques a partir de 2 de 8 i a 2 d'11 de la nit amb la Reu Jove i la Vents de Riella i també a 2 de 9 festa major de Tona amb una ballada amb la principal del Llobregat. També a les 10 de la nit a Lloret ballada amb la Sant Jordi i passem a diumenge. perquè a les 12 hi ha el concert vermut de Festa Major Narcisa Freixas de Sabadell a la Garriga, amb la copla Maricel. També a 4:45 de la tarda, 26è aplec de la Sardana de Mollà, amb les coples Lluïsos, Copla Sant Jordi i Ciutat de Cornellà. Diumenge 2 d'agost també a les 6 hi ha ballada a Sant Joan de les Abadesses amb la principal d'Olot, i a 6:45 a l'Ella hi haurà ballada de Festa Major amb la Ciutat de Manresa. Diumenge que ve també a les 7 ballada de l'Esquirol amb la Canigó, i a la mateixa hora a Caldes de Malavella hi haurà la Ciutat de Terrassa. També a les 7 al Vendrell hi haurà la Mediterrània, i a 6:45 de diumenge a Sant Pol hi haurà la Flama de Farners. A Malgrat de Mar a la mateixa hora hi haurà la Ciutat de Granollers, i a la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Juvenil Ciutat de Solsona. També 6:45 de diumenge a Cervera, el cicle d'estiu continua amb la Vell Puig Copla, i a la mateixa hora a Blanes hi haurà la Copla Xaloc. A Pineda a la mateixa hora hi haurà la principal del Llobregat, i a 6:45 també a Castelldefels i a Sardanes amb la Vila d'Olesa. El 6 d'agost també a Andorra la Vella hi haurà ballada a 7:45 amb la principal de la Bisbal per la Festa Major, i a Calella a 6:45 també hi haurà la Bisbal Jove amb una ballada. A partir de les 8 del vespre de diumenge que ve a Bellpuig hi haurà una ballada amb la 11 de setembre, i a 8:00 a Palamós hi haurà la Foment del Montgrí amb la ballada de Festa Major de Sant Joan de Palamós. Diumenge que ve també a 8:00 a Gramunt hi haurà la Reus Jove pels cicle d'estiu, i a la mateixa hora el cicle d'estiu de Premià de Dalt hi haurà la Baix Llobregat. També diumenge que ve a 9:00 del vespre Sardejou de Festa Major amb la Contemporània a la Garriga, i a 11:15 a Sant Feliu de Guíxols ballada diumenge que ve amb els Rossinyolets. Passem a dilluns 3 d'agost, perquè a 6:00 hi ha ballada de Festa Major a Pardines amb la principal de Banyoles, i a 7:00 també és Festa Major a Andorra la Vella i hi haurà una altra ballada amb la principal de la Bisbal. Dilluns que ve també a 9:00 del vespre ballada a Perpinyà amb la Mil·lenària, i a 10:00 hi haurà sardanes a Olesa de Montserrat amb la copla Vila d'Olesa. Dilluns que ve també a 10:00 ballada de sardanes de Santa Coloma de Farners amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 40è aplec de la Sardana del Pirineu a Ribes de Freser, que arriba diumenge que ve, 2 d'agost, amb actes el dia 1 d'agost. Aquest aplec comença a 2:11 i continua a 4:00 de la tarda amb les coples Ciutat de Girona, Juvenil de Sabadell i Marinada.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I continuem aquest programa d'estiu amb una gran obra per a coble, Tirant lo Blanc, que consta de 4 actes: El casament del rei d'Anglaterra, Desfeta i mort del turc, Prometatge d'en Tiranina Carmesina i Balls i festes de la Gran Victòria. Això en el cas d'aquesta adaptació per a coble. Una obra arranjada per a coble per Joan Lluís Moraleda i que està inspirada en l'obra cavalleresca del valencià Joanot Martorell, que forma part de l'imaginari col·lectiu dels Països Catalans. L'obra de Martorell, impresa per primera vegada a València l'any 1490, es gesta segurament arran de la caiguda de Constantinople, capital de l'Imperi Romà d'Orient, en mans dels turcs el 1453. La seva obra reflecteix en un relat de ficció el pensament del mateix autor, que creia que la caiguda de l'Imperi Romà d'Orient no havia estat inevitable i encara somiava un alliberament de Constantinople. El protagonista homònim salva l'imperi de la ruïna i venç els turcs a diferents parts de la Mediterrània abans de morir d'un mal de costat. El compositor presentava l'obra per a coble inspirada en la novel·la El Premi Ceret Banyoles, i guanyava l'edició de Banyoles per a obres de coble l'any 1986. Uns premis que li van fer aconseguir molta popularitat dins el sector de la coble, tal com explica ell mateix en la darrera entrega del projecte Fe de Músic, que signa Jordi Molina i que edita el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. El cas és que Moraleda no ha estat l'únic compositor inspirat per la novel·la de Joanot Martorell. D'aquesta ja llegenda cavalleresca. Se n'ha produït moltíssima música, com per exemple la cantata escènica Tríptic del Tirant d'Amando Blanquer, estrenada a València el 1990 amb motiu del 500 aniversari de la novel·la, o la banda sonora de Tirant lo Blanc de José Nieto el 2006. Nosaltres avui escoltem la versió per a copla de Joan Lluís Moraleda. Això és Tirant lo Blanc. L'escoltem a càrrec de la Copla Montgrins i es pot recuperar el disc Música Catalana Contemporània de la Copla Montgrins.

0: cablejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Banyoles acull del 17 al 27 de juliol una nova edició de l'Etno Catalonia, una residència, gira i festival internacional que reuneix una trentena de músics d'entre 16 i 30 anys procedent de diversos països per compartir repertoris, aprendre músiques d'arrel, també catalanes, i construir un projecte artístic col·lectiu que culmina amb una gira de concerts per Catalunya. Entre les cites destacades i del que fa a la Copla hi haurà l'escenari dels etnonians, la participació de la Transmediterrània Rània Orquestra, que és un projecte que té instruments de cobla i que també serà a l'Amsó de Cobla aquest agost, i el concert final de l'Orquestra Internacional previst pel 26 de juliol. També hi ha programat per aquest dissabte l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'UMAC, amb el seu espectacle Crui a l'Auditori de Banyoles.
0: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, tanquem aquesta edició de juliol, la 497, es diu ràpid, del Coblejant, amb Festa d'Estiu, una sardana molt balladora d'Olivier Marquès que s'estrenava el 2013 a Béziers. El títol original era 21 de juny a Béziers, però es va canviar i després va aconseguir l'accés al Premi Popular de la Sardana de l'any 2013. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Si una cosa he après amb els anys, que fa que em dedico a la docència, és que els profes i els adults en general acostumem a ser els últims a assabentar-nos quan hi ha un cas d'assetjament a l'aula. Els agressors ja s'asseguren que no els vegi ningú, o si no, busquen còmplices que no insulten ni humilien, però que cobreixen i silencien allò que està passant. Segurament són tan o més culpables que els assetjadors, perquè amb el seu silenci fan que la víctima se senti sola i pitjor encara, que no s'atreveixi a demanar ajuda. De fet, una de les meves grans pors com a profe, ho reconec, és no adonar-me d'allò que és evident. Intento estar alerta i a vegades una petita pista pot ser la prova que em pot confirmar que algú està passant malament. Imagineu-vos per un moment la següent situació. Sona el timbre, s'acaba l'hora del pati i quan arribo a classe em trobo aquell típic alumne que s'ha despistat i que em demana d'anar al lavabo només a entrar, no? Doncs jo li contesto que ha tingut tota l'estona per anar-hi i li dic que se'n torni al seu lloc. Però i si aquell alumne no ha volgut anar al lavabo durant l'hora del pati perquè és precisament allà on l'esperen els que volen pagar-lo o insultar-lo? Vinga, aquest timbre no indica que el pati s'acaba, sinó que tot just comença, així que tothom fora de classe, que avui, a l'hora del pati, parlem d'un tema que ens preocupa i molt, l'assetjament escolar.
1: Tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent.
0: Com heu actuat davant d'aquestes situacions?
2: S'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deia no era el que em definia. Si es consciència les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i que s'ha de parar, jo crec que a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
3: L'escola no fa res. Parlarem amb el director.
2: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
2: He trencat el
0: silenci. Defensa de la víctima.
2: Sí.
3: Els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors no foten res.
0: Baixa el rendiment acadèmic, no?
3: Sí.
0: Què més?
4: Pot caure en depressió.
0: I heu vist també manca d'empatia cap al professor? És a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
1: Moltíssim, moltíssim.
0: Sí? I què es fa en aquesta situació? Soc el Cristian Oliver i el benestar dels meus estudiants és la meva màxima prioritat. Però atenció a les dades. Catalunya ha atès més de 2.200 casos de bullying des de 2021. Un augment del 200% en 3 cursos. Fort, fa por i tot. Aquest problema té solució i hi ha esperança. És important sensibilitzar sobre el tema per reduir aquestes xifres. Cal endurir les sancions als agressors. Què cal fer? De tot això en parlarem avui amb 4 joves de tot Catalunya que ens acompanyen en el programa de l'Hora del Pati d'avui. Com esteu? Què tal?
5: Molt bé, molt bé.
1: Anar fent.
0: Benvinguts.
3: Sí, aquí, perfecte.
0: Va, us els presento i així els coneixem una miqueta més. Començo amb la Paula. Hola, Paula, com estàs?
2: Bé, molt bé, emocionada d'estar aquí ja.
0: I aquí nosaltres a tenir-te. La Paula té 13 anys, va a segon d'ESO i avui, com que el tema que tractarem és una mica així com delicat, hem pensat de conèixer-vos d'una forma diferent i per donar-li un punt de dolçor al programa descobrim les vostres postres preferides. I resulta que les teves postres preferides són el pastís de formatge.
2: Sí.
0: Però el que és de nevera o el que és de forn?
2: Perquè el és diferent, és de forn, el que és de forn.
0: El de forn,
2: el
0: aquell
2: toc.
0: Que queda
2: sí.
0: Crostonet una miqueta.
2: Sí.
0: Oh, se'm fa la boca d'aigua, També tenim el Miquel. Hola, Miquel, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: El Miquel té 14 anys, va a tercer d'ESO i t'encanta la xocolata.
6: M'encanta.
0: En totes les seves variants?
6: Sí.
0: En rajola?
6: Sobretot la blanca.
0: La blanca, eh? Hòstia, hi ha qui diu que la xocolata blanca no és xocolata, eh?
6: És la millor xocolata.
0: Molt bé, molt bé. I també tenim el Felipe. Hola, Felipe, com
7: Hola,
0: estàs?
7: Hola, què tal?
0: El Felipe té 14 anys, cursa tercer d'ESO i és un fan declarat també del pastís de formatge.
7: Sí, però...
0: Com la Paula.
7: Sí, sí, declarat. De nevera o de forn, qualsevol.
0: I t'hi poses a sobre també t'hi poses una miqueta melmelada o alguna cosa o,
7: sí,
0: o tal qual?
7: Qualsevol cosa. És que hi ha una tenda que es diu 99 i... Bé, o sigui, hi ha pastissos de formatge, el tros a 99 cèntims. Clar... Per mi és el paraíso. O sigui...
0: Per tu també, no? Deu ser, Paula,
2: sí,
0: això?
2: Sí, home,
0: de pensar-ho.
2: Un trosset a 99 cèntims.
0: I acabem les presentacions amb el Cristian. Hola, què tal? Com estàs?
1: Bon dia, bon dia.
0: El Cristian té 14 anys, va a tercer d'ESO i se li fa la boca aigua amb el iogurt.
1: Sí.
0: Aquest... Amb el casolà o amb quin?
1: Amb el casolà. Quan vaig a un restaurant d'aquests, jo què sé, d'estil de muntanya... que fan tot el menjar allà, a les seves granges, i em diuen, d'aposta tenim iogurt d'aquest casolà.
0: I aquest que has comprat de súper, aquest no t'agrada, eh?
1: Ara, m'està bo, però és que l'altre dia sempre menjo aquest iogurt, i l'altre dia vaig tastar el iogurt griego, que és el que menja el meu pare.
0: Canvia la vida, quan tu menys aquest.
1: Sí. Dic, però això què és?
0: Va, vinga,
1: està boníssim.
0: Fetes les presentacions, ara que hem rigut una miqueta, passem a un tema més seriós, i us faré una pregunta, la primera, que aniré al gra, i per tant em perdonareu si és una mica indiscreta, i és... si heu patit o heu viscut mai una situació de bullying en el vostre entorn. A veure, qui vol respondre?
2: Bueno, jo Paula. Sí, no és tan greu com això que ens imaginem, que et donen per davant, que et critiquen, que t'insulten així a la cara, però sí que és veritat que jo he viscut crítiques per darrere i, bueno, no ha sigut molt, molt fort, però sí que he viscut una
0: mica. I com et senties en aquesta situació?
2: Molt aïllada, molt sola, perquè, de fet, jo tinc companys i amics que m'han estat ajudant, però sempre veia la part dolenta, la part aquesta d'estic sola, de no estic amb ningú que em comprengui, i sobretot em va afectar molt quan vaig veure que fins i tot les meves amigues, mm-hmm. per dir així, entre cometes, van començar a criticar-me amb els nois que em criticaven.
0: Van sumar-se una miqueta sí. a aquell comportament. I la resta, heu viscut o heu vist alguna situació d'assetjament?
7: Sí, sí.
0: Felipe,
7: he viscut.
0: Tu també. L'has viscut.
7: No sé si tenim temps per explicar tota la història, perquè és...
0: Tot el que necessitis.
7: Doncs vinga, sisè de primària. Arriba un nen nou a la classe i jo i el meu millor amic, l'Oriol, un petó des d'aquí, vam dir, hosti, pobret, està solet, ha arribat nou, doncs anem amb ell i li ajudem. I jo estava en un grup d'amics i aquell nen volia entrar en el grup d'amics, però aquests amics no volien que entrés. Mm. I jo estava com, per què no? Llavors, trucades per WhatsApp, quedades, sisplau, ha d'entrar, o sigui, no ha fet res, pobret. I clar, ningú volia ser el seu amic. Va. Llavors, jo i el meu millor amic vam començar a quedar amb ell, fèiem tots junts.
0: O sigui, vau fer com aquest punt de benvinguda, no? Una mica d'acollida que necessitava clar. Aquesta persona.
7: I fins i tot la seva mare em va agrair per WhatsApp, em va dir, Felipe, moltíssimes gràcies, perquè és que, si no, sense tu no sabríem què fer. Mm. I clar... ho vaig aconseguir. Va entrar al grup de nens i eufòria total, no sé què. I de l'estiu de sisè de primària, primer d'ESO, no vam quedar... O sigui, no vam quedar. Mm-hmm. Vaig perdre el contacte i vaig dir, bueno, no passa res.
0: Per tant, aquí jo entenc que vas evitar una situació de possible assetjament, però tu has viscut alguna cosa que t'hagi tocat directament
7: no,
0: a tu?
7: No, sí, sí. Espera.
0: Ah, per ser al llarg de la història.
7: Sí, sí. Mm. Vaig arribar primer d'ESO i vaig anar al grup d'amics i vaig dir, ei, què tal? Quant de temps, no? Tot l'estiu sense quedar. I... res. O sigui, no
0: es va girar la truita.
7: Clar. I vaig anar amb aquest nen, el nen nou, que ja no era tan nou, i resulta que era ja com el líder del grup. I, clar, amb aquesta sensació de ser superior, hem de dir, no, tu no entres al meu grup, ets un de tot, no sé què... I em vaig sentir, doncs, com inferior, perquè només tenia el meu millor amic.
0: Normal.
7: I, clar, ells eren els meus amics i ja no els tenia, i era... Bueno, vaig rebre ansietat de tot i...
0: Si et sembla, després comentarem una miqueta tots aquests símptomes que tu senties, no?
7: Vale.
0: Perquè jo crec que val la pena també comentar com detectar-ho, no? Com poder ajudar també. La resta, el Cristian, Miquel, heu observat alguna situació així també en el vostre entorn? Miquel.
6: Jo, al meu institut, no ha passat massa això mai, ni a primària ni a secundària. Vull dir, tothom es porta bé amb tothom i, bueno, de moment...
0: És res. Curiós perquè moltes vegades pensem que tot és... tot funciona i a vegades... és el que deia, no? Que a vegades passen coses i no són capaços de veure-les perquè potser no ens passen a nosaltres, però hi ha algú que ho està passant molt malament, no? Cristian, tu has observat alguna situació així?
1: Sí, bueno, a mi no m'ha passat res. Uh-huh. O sigui, el que em va passar és similar al que li va passar a ella, que tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent. També, per tu, Felipe, aquí tens un amic, que ho sàpigues, aquí en tens. Però no he viscut tampoc gaire cosa, no he vist tampoc al meu institut, no ha passat
0: afortunadament,
1: gens.
0: No?
1: Afortunadament, Miquel, potser no ha passat, o sigui, potser ha passat, però jo no m'he assabentat.
0: No has pogut veure. Vale. I en el cas que sí que heu vist, com Paula i Felipe, com heu actuat davant d'aquestes situacions? Tu, evidentment, vas acollir, no?, aquella persona. Sí. Tu, quan ho has viscut des de fora, què has fet?
2: Bueno, jo sí, com he viscut algunes situacions també des de fora. Des de dintre s'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deien no era el que em definia. Uh-huh. I des de fora, bueno, jo tinc un cas bastant proper.
0: O sigui, va acabar afectant a la teva autoestima.
2: Sí.
0: Wow.
2: Jo tinc un cas bastant proper al meu costat. I jo el que he fet és sempre recordar-li a aquella persona que estem nosaltres, que estem els seus amics per alguna cosa. Okay. I que, per molt que siguin 2, 3, 4, sempre s'ha de recordar que hem de ser més nosaltres.
0: I tant.
7: Sí. Jo vull dir una cosa sobre això.
0: Digues.
7: De que, clar, jo amb el meu millor amic, amb l'Oriol, jo parlo d'aquest tema i l'Oriol sempre em deia, però Felipe, de debò et feien bullying? I clar, ell no ho sabia, perquè jo mai ho parlava amb ell. I és això, o sigui, si estàs passant per una situació així,
3: parla amb els teus amics, mm-hmm. que ho sàpiguen, i que si han de dir no a alguna cosa, doncs que ells ho diguin per tu, perquè tu evidentment no ho faràs, perquè és, la gent és superior, bueno, es creu superior a tu, i clar, no ho pots dir tu.
0: I creieu que l'escola fa prou feina per conscienciar, per evitar aquestes situacions, per, no sé, en forma de tallers, en forma de xerrades, en forma de
3: gens.
0: Visualització de pel·lis?
3: Gens.
0: No.
3: Gens.
0: No. Gens. Què caldria fer, per exemple, a l'escola per, no sé, ni que sigui conscienciar?
2: Jo crec que el de xerrades està bé, però crec que s'ha arribat a un punt encara més avant.
0: Quin seria aquest punt, Paula?
2: Pues, si... primer conscienciar-se els profes, no? De que, pues, si tu estàs patint, digue-li a algú que sigui capaç de parlar amb aquell profe. Quan aquell profe ja ho sàpiga, s'ha de frenar la situació abans, s'ha de primer parlar amb aquelles persones i donar-los a entendre que el que estan fent no està bé i que al final no rebran un càstig superfort, però és que l'altra persona està rebent un càstig per això que està fent, perquè clar. El bullying no el fas tu, no l'escolleixes tu. Aleshores, si es consciència les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i clar. Que s'ha de parar, jo crec que a poc a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
0: Què en penseu la resta? Del que es fa a l'escola, del que... No sé, a vegades aquestes xerrades que a vegades tenen com fins i tot un efecte contrari, no? Quan es fan conscienciació...
2: Sí. Sí.
1: L'adolescència és una edat en què... Si complicada,
0: sí.
1: L'acció 1, l'adolescent farà la 2, és la rebeldia, faran just tot el contrari. Per tant, jo, en aquest sentit, per exemple, estic en contra d'algunes xerrades que són com molt insistents. I crec que el problema del bullying...
0: Perquè són contraproduents, vols dir?
1: Sí, són contraproduents, exactament. I sobretot crec que el problema del bullying és la comunicació. La gent té por a comunicar-s'ho, potser als seus pares, als professors, a l'amic, a qui sigui.
0: Com podríem aconseguir que una persona que estigui patint, ja no parlem de la gent de l'entorn, sinó una persona que l'està patint, com li podem dir que s'atreveixi a demanar ajuda?
3: Mira, jo ho vaig fer. O sigui, quan vaig rebre tot aquest bullying, que no només era jo, també era d'una professora, bueno, jo parlaré, la meva mare em va dir: Felipe, parla amb la psicopedagoga de l'institut, si us plau. I jo, vale, vaig anar-hi. I clar, és el que jo deia, o sigui, l'escola no fa res. Res, o sigui, no fan ni l'intent, perquè jo parlava i deia, m'està passant això, estic patint, i la professora sempre deia, ho parlarem amb el director, i ja veurem què fem.
0: I quedava en l'aire, potser, allò.
3: Sí, mai vam parlar amb el director, mai, però mai. Clar, fins que no va anar la meva mare a parlar cara a cara amb el director va dir, de debò va passar això, perquè mai ho vam parlar, i clar... Quan la meva mare va anar a parlar, em van canviar de classe. Però és que mai van parlar amb el director, va ser un desastre total.
0: En una situació de bullying, al final, és com una mena de triangle, no? Jo sempre me l'imagino com un triangle. Hi ha l'assetjador, la víctima i els testimonis que hi ha al voltant, que a vegades no fan res, no?, per evitar-ho. I aquí us pregunto, els profes no volen veure, o és que efectivament no es veu, no?, que hi ha una situació d'aquest tipus?
6: Jo crec que si tu, tipus, fas bullying amb algú, intentes que no es vegi massa, perquè llavors pots sortir perdent. Llavors,
0: o sigui, ja s'asseguren de fer-ho en moments que no hi hagi ningú, no?
6: Però llavors els profes tampoc fan miracles, saps, per evitar-ho.
2: Sí.
0: Què en penses? Sí, digues.
2: Sí, jo crec que és molt cert això, perquè jo n'he vist alguns casos i dius, és que ho estàs fent a posta perquè no et vegi. O sigui, sembla que pensis més per això que per mates.
0: I si tu has vist una situació d'aquestes, no?, que et dius, és que veig que ho està fent a posta, tu què has fet?
2: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
2: He trencat el silenci.
0: En defensa de la víctima.
2: Sí,
3: molt bé.
2: He agafat, una vegada ho vaig veure...
0: A vegades fa por, també, eh?
2: Sí.
0: Perquè potser dius, és que seré jo el següent. No?
2: Sí. Soc un xivat, no? Em diran
0: sí,
2: a mi...
0: Sí, o si aquella persona és un agressor, segurament... Potser jo seré la següent víctima, no? Però tu vas tenir aquesta valentia.
2: Jo vaig agafar, vaig aixecar-me, perquè jo tinc una amiga molt propera que ho va patir molt malament, vaig aixecar-me i vaig dir, parlem en què faci falta. Vaig anar a la cap d'estudis del meu col·le i vaig dir, mira, està passant això. O ho talles o haurem de fer alguna cosa més, no? Passaré a la directora, perquè de vegades és com li dius al teu tutor, la teva tutora, però queda en l'aire, no es fa res. Pues vaig tindre la valentia i vaig trencar el silenci total.
0: Molt bé. La resta, què en penseu d'això?
1: Vas fer molt bé. Sí, felicitats, et felicito i t'admiro en aquell sentit.
0: I us pregunto, creieu que hi ha un perfil de persona assetjadora i un perfil de persona víctima? És a dir, quan veus arribar algú, per exemple, arriba un company nou i dius, és que aquest té una cara de que patirà, o aquest té una cara de malparit, no sé, creieu que hi ha un perfil que existeix o no?
6: Sí, jo crec que sí.
0: A veure, que ho teniu claríssim. Com,

0: allà a classe, està atenent al professor, i això el que has dit, treudeus, no? El que dirien molta gent, el típic empollón,
1: sí.
0: No està, està per fer classe i per estudiar, no per assetjar una altra persona. Normalment, normalment.
2: Per tant, pot ser que hi hagi un perfil, però a vegades és cert que es trenca una mica aquesta...
1: Sí. Sí.
2: No sé, aquest estereotip, no? Si us sembla, anem a escoltar Patis Reals de Catalunya, a veure què en pensen, i després ho comentem.
3: Personalment, no he patit cap tipus d'assetjament escolar durant la meva vida, però sí que he vist companys i amigues que han passat per situacions complicades.
4: Sí, jo l'he patit i ha sigut una situació horrible, ho vaig estar supermalament. Molts, en plan, tinc com 4 o 5 amics que l'han patit.
5: Jo no he patit bullying, però sí que he viscut a prop algunes situacions que no sé si són bullying, perquè era com que per la seva manera de ser i tal, els insultaven i els deien coses, els feien una mica la guitza. Un mini-bullying sí que he viscut cap a algun company meu de classe.
3: Hi ha hagut vegades que han sigut casos evidents i que jo he pogut ajudar, però hi ha d'altres vegades que passen de manera més subtil i ja quan te n'adones, doncs és molt difícil ajudar i arreglar la situació. Recordo que a la primària es feien molts tallers i es dedicaven tutories, però la majoria de vegades no servien per res. La majoria també de professors miraven cap a una altra banda i no actuaven prou ràpid.
4: Almenys en el meu cas vaig estar 2 anys queixant-me. Bueno, vaig poder superar per mi sol, però els profes no van fer res i vam tenir que parlar amb l'inspector de zona.
5: Primer, només un cop, ens van fer un taller i era del ciberbullying. O sigui que jo crec que hi ha més bullying a les classes i a l'institut que el ciberbullying. I les tutories, si algú es queixa, orejas sordes i pa'lante.
3: La majoria d'insults tenen a veure amb el fet de ser diferent en algun aspecte, sobretot. I un dels més comuns crec que és el físic. Si algú és més alt, més baix, més prim o més gras, doncs ja és com un motiu de burla. Insults que fan referència a la forma de vestir o a la higiene d'una persona.
4: El físic i la sexualitat, ho tinc molt clar.
5: La manera de ser. La manera de ser em refereixo a que, per exemple, som més creatius i no som tots com uns NPCs. Doncs els comencen a dir, ets un maricón, ets un gay, només per ser diferent, tot i que no ho siguin.
2: Clar, jo anava escoltant una miqueta, no? Hi havia casos també de ciberbullying i fins i tot hi ha hagut una qüestió, que un comentari que m'ha impactat, que és, no sabia si era bullying, no sé què, i a vegades jo tinc la sensació que es fa servir la paraula bullying, no, assetjament, fins i tot a la lleugera, no? Què diríeu que és bullying, realment? Que com definim el que és un bullying? Perquè fer-li una broma a algú, no sé si ho consideraríem un bullying.
6: No.
2: Què seria bullying?
6: Però si aquesta broma la fas...
2: De forma reiterada.
6: Cada dia,
1: constant.
6: A cada hora...
1: Sí.
6: I saps que aquesta persona li
1: no li agrada.
6: No, exacte, no li agrada.
2: Exacte.
6: Això és bullying. I mira, una noia deia que els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors no foten res.
2: Uh-huh.
6: Em va passar exactament el mateix.
1: Sí.
2: La resta,
1: sí.
2: Què opineu d'això? Quina seria com la marca clau per diferenciar un bullying? Seria una cosa reiterada en el temps? Una persona que potser està rebent una broma i no la rep com de forma divertida, per exemple, no?
1: Sí, jo crec que simplement el fet de no saber què és bullying és com molt impactant, no? Perquè dius, bueno, a mi em va passar, o sigui, jo estava rebent insults, estava rebent de tot i deia, però és que jo no sé si és bullying o no és bullying. Mm-hmm. I jo crec que bullying és quan una cosa és constant, com bé han dit, i quan és algo que ja a l'altra persona li fa gràcia. Mm-hmm. Perquè una broma, bueno, li pots treure les tots, li fa gràcia 3, 5 minuts i li tornes.
2: I tant.
1: Però quan ja no fa gràcia i ja és cada dia constant, jo crec que passa a ser bullying.
0: I jo ho he vist molt... Ai, perdona.
2: No, digues.
0: Jo he vist molt que de vegades els agressors no saben diferenciar entre el bullying i la broma.
6: Total.
0: Potser fan bromes i diuen, no, sí, però si això és una broma, no passa nada.
2: I tu creus que ho fan conscientment o és una manera de defensar-se?
0: Jo crec que és inconscient.
1: No.
0: Hi ha gent que potser és conscientment i es fica, però jo, almenys en el que he vist al meu institut, hi ha gent que potser no se n'adona perquè no sap diferenciar del tot que acaba sent una broma, que no, o no se'n recorden que anteriorment han fet patir aquesta persona.
2: Tu no ho veies així?
7: Jo penso que els assetjadors fan bullying...
2: Conscientment.
7: Poden dir que és una broma, poden dir el que vulguin, però el que rep el bullying sap que ho estan fent conscientment.
6: Mm-hmm. Però mira, és el que a mi em va passar, com bé dit, estava aquest grup de nens i el meu millor amic. Jo sóc una persona que necessito amics, o sigui, sempre vull estar amb persones relacionades i tal. Si jo, o sigui, jo deia, vale, m'estan fent bullying, m'estan insultant, estic rebent insults, estic patint. Si jo em separo d'aquest grup, només em quedaré amb el meu amic. I clar, no puc estar només amb una persona.
2: Clar.
6: Llavors,

0: al bullying que em deien, ai, Felipe, no sé què, ets un guarro, no dutxes, i jo, sí, sí, sí, ah, que guai, que guai. O sigui, jo deia, sóc el vostre amic, però realment estic patint, i clar, jo crec que per ells era inconscient. Uh-huh. Estaven fent bullying, però per ells era inconscient.
1: I quins són els motius més típics per insultar una persona? Aquí, mentre escoltàvem les veus, no, dels diferents patis, es comentava, doncs, l'orientació sexual, del seu físic... Sí. Sí. Quins són els motius més freqüents?
2: Jo crec que el físic.
1: El físic.
2: Molt, molt freqüent. I sempre
1: I que més
2: que
1: fa
2: algo...
1: molt mal, a més, aquest.
2: Sí, algú que tingui algo a destacar. O sigui, una persona que és molt llesta, doncs ja és un pollón. No pot ser llesta i ja està. Uh-huh. No hi ha un punt aquí...
1: Sabeu una cosa que jo he observat? Que allò que quan ets adolescent es veu com un insult, com una cosa negativa, quan ets adult es converteix en sempre una virtut. No? Com per exemple això, el ser més intel·ligent, en ser més responsable, en ser no sé què. I ho he vist, no? En casos que es capgira la situació i la persona doncs s'acaba empoderant, no? I per tant és una bona forma també de veure-ho. No sé si heu observat també altres temes, no?, que també siguin motiu d'insult.
3: Jo m'hi veig reflexat, perquè jo a la classe, per posar-vos en context, sóc la típica persona com l'empollón, no?
0: Clar,
3: sempre
0: sí.
3: Tinc el professor, m'agrada treure el típic 10, és el meu objectiu. Llavors, molts cops, a classe, no? Ah, el Cristian, l'empollón, no sé què, se passa tot el dia en la biblioteca, no? I és com que es pensen que jo només visc dins d'una biblioteca estudiant, no? Tinc vida, tinc amics, també m'agrada dormir, també m'agrada gaudir... No sé, és com que pensen que ets una persona que en realitat no és. Al cap i a la fi, tot el que és diferent ja surt a la mitjana que ells tenen preestablerta, no els hi agrada i és com que ho han d'erradicar.
1: I tant. El 9,4% de l'alumnat també pateix assetjament, però a través de les xarxes.
2: Sí,
1: el
2: sí.
1: Ciberbullying.
2: Passa bastant.
1: Passa bastant, també.
2: Sí, i més que és com doble, no? Perquè t'estan... El típic comentari de... Ai, mira, que valiente... O sea, no he sido valiente perquè no ha venido a hablar conmigo a la cara. Això, per un TikTok... Clar, si no tens TikTok, pues bueno, pues
1: a través d'un perfil,
2: no?
1: Segurament, sí. Fins i tot
2: un perfil així,
1: anònim...
2: Aquestes típiques indirectes, que van molt directes, i a sobre d'això m'ho fas a la cara. O sigui, no tens ja ni un punt intermini.
1: Us demano que penseu algun cas de ciberbullying, si en coneixeu algun, vale? I el comentem després del que ara escoltarem. Anem una altra vegada a Patis Reals i ho comentem després.
4: Jo el primer que faria conjuntament amb donar-li suport seria informar-me de la situació i de qui són els assetjadors i els motius de burla.
5: Una amiga que li ha començat a passar i ja ho estem parant perquè els seus quatre millors amics han passat, llavors que hem dit, ja està, i ho estem parant, hem parlat amb profes.
4: Li comentaria un professor a un adult perquè al final no és una cosa que es pugui ignorar.
6: Ell i jo li plantaríem cara a l'assetjador i bàsicament li faríem la vida impossible. I si això no funcionés, dir-ho al professor, a la directora...
5: Parlar i queixar-te i queixar-te, és el millor que pots fer.
4: Penso que moltes vegades sí, i és que sovint es castiguen amb coses molt suaus, doncs, com parlar amb un tutor o quedar-se sense jardí un dia i al final doncs, no canvia res. Si no hi ha conseqüències reals, els assetjadors continuen fent el mateix.
5: Sí, és massa tova, i ho sento, eh? I ho sento, si sou assetjadors, mereixeu un càstig millor. Plan més fort, on ho passeu malament, perquè vaig... Jo dic així, sonarà cruel, però és que vull sí, cruel.
6: És massa tova de calle. Fan orejas sordes a les situacions de bullying i després, quan es demostra que sí que està passant i ho veuen i prenen conseqüències, són totalment minis les conseqüències. Que un assetjador se'l tindria que expulsar del centre o bé durant un bon temps o per sempre.
1: Clar, es comentava molt el tema de càstigs, no? De càstigs que es fan davant d'aquestes situacions. Però a mi m'interessava una miqueta conèixer casos reals de ciberassetjament.
2: Jo, sabeu l'àudio aquest que he dit amb les quatre millors amigues hem aconseguit ja? Doncs pues jo sóc una d'aquestes quatre millors amigues. O sigui, ell és un amic meu i que segurament veurà el podcast, un salut. Però, bueno, sí, vam trencar el silenci, vam agafar i vam dir, no, això ho pararem avui. O sigui, t'estan dient de tot, t'estan amenaçant.
1: A través
2: no?
1: de les xarxes.
2: Sí, a través de les xarxes.
1: A través d'Instagram o de TikTok.
2: Sí. Pujaven un vídeo en plan, no has tingut valentia a vindre a dir-nos les coses a la cara. I clar, la pobra estava cagada. Que es diu.
1: I mencionaven a la persona i tot, eh?
2: No la mencionaven, però sí que pujaven en plan, el típic de millors amics, i la poses com a la primera de llista, sí. I la mencionava a ella, i és en plan, està la pobra, que no podíem més, i vam dir, pues no, pues anem nosaltres quatre, i és que els hi caiem la boca, per així dir.
1: Miquel, tu has conegut algun cas de ciberassetjament?
7: No molt fort, però sí que hi havia un nen a la meva classe, bueno, encara hi és, que penjava històries a Insta, no? Doncs que no sol penjar un nen gravant la seva cara fent tonteries i tot, i hi havia gent que li deia, no? De dir, què fas? Deixa de fer això.
1: I la persona n'era conscient. la persona que ho... O sigui, que realment, clar, ho feien ja amb tota la intenció, no?
7: Sí, però també la gent que li deia coses es passava.
1: Clar, i aquestes situacions passen fora de l'escola, no? Però si passen a l'escola, creieu que quan els professors, quan la direcció, quan qui se n'ha d'entrar se n'assabenta, és massa tova o és prou contundent amb el càstig que fa?
3: És que el problema és que moltes coses succeeixen fora de l'institut.
1: I què es fan?
3: Llavors els professors no... Poden aplicar sancions sobre el que succeeix i esdevé dins l'institut...
1: Si afecta a l'escola també es poden emetre.
3: Sí, bueno, si arriba a afectar també, clar. Però esclar, el que es publica en xarxes, perquè al cap i a la fi la gent aquí sí. És molt valenta, i sobretot si els hi passes un perfil anònim, ja és que poden fer fan el que vulguin.
2: Sí, sí.
3: És com, és un lloc lliure, no hi ha llei.
1: I ho regularia, o això, d'alguna forma?
3: Jo ho regularia.
1: Amb el tema de l'edat, amb el tema de també associat a una, jo què sé, a una identitat... També té els seus riscos, sí, perquè també vol dir que sabran tot el que publiques, tot el que t'agrada, no? No sé. Creieu que els càstigs són proporcionats, per tant?
8: No.
2: Massa toves.
1: Massa tous.
8: Sí,
1: com
8: total.
1: Com per exemple, si tu t'assabentes, no? A l'escola, que hi ha un cas d'assetjament, quina sanció aplicaríeu?
8: Estem parlant del ciberbullying?
1: Seria una situació d'assetjament, pot ser ciberbullying?
8: Mira, jo vull parlar de ciberbullying, digues. Perquè clar, com passa fora de l'institut, o sigui, critiquem molt de, és que no fan res del ciberbullying, eh? Uh-huh. Però clar, ens hem de posar a la pell del director. Clar, ha passat fora de l'institut, no tens ni idea del que ha passat.
2: Sí, sí.
8: O sigui, no sé, que tinguis proves dels comentaris que et deixen de screenshots i tal, és que no pots fer res, clar, és, li crec, no li crec, què faig?
1: Clar, i si repercuteix, per exemple, en el benestar d'aquell estudiant, en el seu rendiment acadèmic, aquí, encara que passi fora, no?, en el món virtual, sí que hi ha una afectació, per tant...
2: Sí, hi ha una gran repercussió.
1: Sí que hi ha, al final, una vinculació, sí. Encara que sigui fora.
8: Jo sempre he sigut el nen aquest, com tu, no?, de 10 o amb pollon per altres. Clar, quan va passar això de primer ESO, doncs les notes van anar cap a baix, però han picat, i clar, la meva mare, doncs, va parlar amb el director... I, doncs, per això, segon d'ESO, va... Tot i així, clar, els nens estaven a l'altra classe, als patis ens vèiem, i, clar, la relació amb els meus professors no era la millor. Uh-huh. Llavors, la meva mare em va dir, Felipe, et canviem d'institut, i, clar, ara sí que a tercer d'ESO, en un altre institut, molt millor, o sigui, com...
1: Estàs a gust.
8: A gust, i l'alumne exemplar de sempre.
1: Miquel, tu tenies abans molt clar, no?, que com és el perfil d'un assetjador, sí. I d'una víctima. Tu creus que una persona que és agressora sempre té problemes personals i per tant ho paga amb algú? O
7: jo
1: no necessàriament?
7: Crec que sí. Tu no fas bullying perquè t'avorreixes. Has de tenir...
1: Si creus que hi ha una raó.
7: Sí.
1: I pues, quines poden ser aquestes raons?
7: Tenir problemes a casa o que els de casa hagin tingut problemes amb algun familiar del que li fas bullying per tenir...
1: Per tant, és una mena de... Faig agressions com a supervivència, gairebé.
7: Sí, més per res, per treure la teva tristesa.
8: Exacte.
2: Jo crec que falta d'amor. Molta falta d'amor i t'has de fer valer davant d'uns altres.
1: De fet, sempre es diu, no?, que al final hi ha molt de poca autoestima en algú que està traient l'autoestima de l'altre, no?
2: Sí.
1: No sé si ho veieu
3: correcte,
1: així.
3: Correcte, penso igual. O sigui, molta gent que és d'aquesta lianta de l'institut, però sobretot perquè es fica amb una altra persona, per què ho fan? Per què han de fer que aquesta persona sigui inferior? Perquè ells necessiten com un amor o algo per ser superiors, per ser una cosa que no són. Sobretot aquesta gent, el que li pot és aquesta gent que és com millor, diguem-ne, en alguns aspectes. Per exemple, si és una persona que li encantaria ser com a l'empollón de classe, però se li dona fatal, i és aquest tipus, aquest perfil de persona que hem dit, es ficarà amb aquest empollón perquè, és clar, ell vol ser com l'empollón. Al cap i a la fi és això. No, si et fan bullying, per exemple, a mi van criticar, no, és que el Cristian, no, l'empollón, l'esto, l'otro... Esclar, jo al cap i a la fi dic, doncs mira, si estan ficant a mi per això, és perquè ho soc, i he de ser orgullós de mi mateix.
1: Ho reivindiques.
3: Ho reivindico.
1: Sí, clar que sí. Mira, no sé si us heu fixat, però aquí al centre de la taula tenim un entrepà, que és aquella cosa sagradíssima, no?, sagrada de l'hora del pati. I ja que el tenim aquí, doncs jo crec que el podem obrir, no? A veure, Miquel, anem a obrir-lo, anem a destapar-lo, a veure de què és aquest entrepà.
3: Tot el que sigui d'espatec, eh?
1: Fem apostes, a veure, de què creieu que és. Obre'l, sí, el pots obrir.
3: Espatec del
1: espatec,
3: bon preu.
1: Espatec, d'espatec, de la
8: resta. Pernil salat.
1: Pernil salat, a veure, obrim aquest entrepà. Ostres, no fa pinta d'embotit.
7: Bueno,
1: hi ha un missatge secret. A veure, Miquel, et toca, ets l'encarregat a llegir-lo en veu alta.
3: Xun.
7: Quan no hi ha professors, la Carla insulta l'Ariadna. Li roba el material, la deixa en evidència, etc. Al final, un dia l'Ariadna no pot més i li fa una empentada. Quan el professor ho veu, La castiga a ella i no a la Carla.
1: Bueno, ja veieu que les coses no són sempre com les veiem, no? D'entrada, a simple vista. Sí. Anem a intentar, entre tots, comentar aquesta situació, vale? I què li diríem també al profe, perquè al final... Sí. No sé, qui vol començar comentant?
8: Mira, també, com era, la Carla i l'Ariadna, no?
1: Sí.
8: Vale, la Carla...
1: La Carla és la que insulta, exacte, de forma reiterada.
8: Fa això, no? Però, sí, l'Ariadna també... Clar, si ella veu que li estan robant l'estoig, doncs que ella posi frontera i digui em tornes a tocar l'estoig i et juro que t'ha passat de tot, no?
1: Però això per fer això, Felipe, jo crec clar. Que...
2: Molt valor.
1: Es necessita molt valor i a vegades justament les persones que se'ls hi fa són més prudents, no? Tenen aquesta cosa més introspectiva, per tant, ostres, sí. Tant com dir-li a l'Ariadna, és que...
3: Tenen por.
8: Total, mira, sí, perquè a primer i segon, que va ser el... no van ser els meus anys, clar, falta de valor, però ara que estic a tercer em diuen... Sí, em va passar fa 3 dies o una cosa així, em van dir maricón i jo li vaig dir, què m'has dit? Era maricón, com em tornis a dir maricón, et juro que parlo amb la psicopedagoga, després amb el director i sort que sortís...
1: Què els diries tu amb el Felipe d'ara, més segur, que què hauries respost ara mateix?
8: Com?
1: Què respondries ara mateix si et diguessin, si t'insultessin?
8: Ara, doncs, bueno, depèn molt de l'insult, també. Perquè si és...
1: Suposo que no els hi respondries amb un insult, sinó amb
8: no,
1: una...
8: No.
1: Amb una resposta
8: que absolutament pensin empoderada, ells, no? Clar, de per què he fet això, saps? Mm-hmm. O sigui, jo sempre faig això quan vull dir... O sigui, quan vull posar fronteres, no? Clar. Sempre faig 2 segons de silenci. El miro fixament...
1: Que bé que van aquests segons.
8: Clar, sí.
2: Perquè és que la mirada del profe guia de... Mira, sí. I ja saps què estàs fent.
8: O sigui, m'agafen l'estoig o qualsevol cosa, li dic, el miro, dona'm l'estoig. Dona'm l'estoig.
1: I te l'acaben donant.
8: I me l'acaben donant.
1: Bueno, perquè aquí hi ha una veu ferma absoluta. Va, tornem a l'entrepà i que ens estem allunyant. Què li diem a aquest professor? Creieu que actua correctament? Creieu que al final...
7: No.
1: Al final, ell el que ha vist ha sigut una única acció. No sé, què hauríem de fer?
3: Jo penso Christian, que el professor, o sigui, abans del professor, la Carla i l'Ariadna, la classe no estava buida. Hi havia moltíssima, però moltíssima
1: és
3: gent.
1: És molt interessant gent, això que comentes.
3: On estava en aquell moment? Mm-hmm. On estava aquesta gent? Jo, sincerament, si fos el professor, faria com es va fer el meu centre un cop quan va haver un problema, afortunadament no d'assetjament, cridaria a aquesta gent a que fes, per exemple, un escrit sobre el que va succeir o parlar-ne sobre el que va passar. Sobretot mirar quines parts coincideixen. Les que coincideixin segurament seran la part de veritat.
1: Clar, i és el que comentàvem abans, no? Que hi ha en aquest triangle, que hi ha els testimonis que també hi han d'intervenir i en aquest cas no han intervingut. No? Miquel, digues.
7: Jo penso que el professor ha de jutjar el que veu i si veu l'empenta, doncs jutja l'empenta.
1: Mm-hmm. Per tant, però... tu ho castigaries a les dues.
7: Sí, perquè com diu ell, hi ha testimonis i aquests també han d'actuar.
1: Clar, però ell deia que hi havia testimonis de les agressions anteriors, no? De tota la resta de coses...
7: Sí.
1: Vale. A la resta esteu d'acord que castigaríeu a les dues? A l'Ariadna i la Carla?
2: Primer, abans de posar un càstig, parlaríem tota la resta de la classe i per separat. Perquè moltes vegades, entre uns i altres, es van com seguint el rotllo, perquè és molt fàcil improvisar. O sigui, estàs parlant amb un profe, doncs, un diu que se m'ha caigut això, i l'altre doncs, li segueix el rotllo amb qualsevol cosa, no? Jo els agafaria per separat per saber les parts que coincideixen, com podem veure... quina és la realitat. Perquè moltes vegades és això, o sigui, potser t'estan donant l'esquena tota l'estona i quan et veuen a tu li has donat una empenta. O sigui, vaig veure una situació d'aquesta. Un noi li va dir, una amiga meva li va dir, és que vete a fregar, no? I justament la profe va entrar quan la meva amiga li va dir, calla't.
1: Clar, i vas sentir, bueno, és una mica semblant a la situació que dèiem. Jo us demano que m'ajudeu a trobar pistes, possibles símptomes per descobrir que una persona està patint bullying per les famílies, perquè puguin veure, o per jo com a profe, pels companys, quins són els símptomes que podria estar patint una persona que l'estan agredint? No sé, se'ls acudeixen?
7: Els pares. Els pares fan molt.
1: Però quins símptomes té aquesta persona que està patint bullying? Per exemple, baixa el rendiment acadèmic, no?
8: Sí.
1: Què més?
7: Pot caure en depressió.
1: Se sent trista, no?, aquesta persona.
7: Sí.
2: Quan més es veu és el pati.
1: El pati per què?
2: El pati és quan més es veu. Perquè veus la persona... sola, o sigui, potser la més acompanyada de gent, però és que la seva mirada parla, la seva mirada diu que aquí no està bé.
1: La resta, hi ha algun altre símptoma?
8: Sí, bueno, aquest del pati, perquè jo ho vaig dir a l'altre podcast, que soc mediador de la meva escola i clar, jo sempre parlo amb les persones i tal, i sempre hi havia una noia que era molt, molt oberta, és sempre la noia, doncs... I clar, l'altre dia la vaig veure al pati, sola, en un banc, així, mirant cap a terra, li dic, et passa alguna cosa, veritat? I ella, sí. I clar, és evident, o sigui, simplement un petit canvi de la persona que ja deixa de ser aquesta persona divertida i ara mira a terra, és un símptoma d'aquests.
1: Mm-hmm. Va, ara, si us sembla, us proposo que fem un canvi de tema, perquè ara anem a una secció que us empodera, perquè us proposaré tres personatges, vale? I haureu de deixar un sense pati, perquè l'ha liat parda. O sigui, tindreu l'oportunitat de sancionar una d'aquestes tres persones. La primera és la Marta, que la Marta diu, vaig fer córrer un rumor fals sobre un company de classe perquè estava avorrida. Aquesta és la Marta.
2: Vaja.
1: Sí? Després pensem a veure qui... Hem de consensuar qui dels tres es queda sense pati. El Robert diu, vaig crear un compte fals perquè la noia que m'agrada m'enviés fotos seves. Uau. I anem al David. El repel·lent de la classe em deixa els seus apunts i, a canvi, jo no faig públic un secret seu. Déu-n'hi-do. La Marta, el Robert i el David, quines perles, eh? Bueno, va, el primer, la Marta, que feia córrer el rumor perquè estava avorrida, el Robert, que es creava un compte fals per rebre fotos de la noia que li agrada, i el David, que, bueno, demanava punts a canvi de silenci. Què? Qui deixem sense pati? Qui comença?
8: A veure, la primera, sincerament...
1: La Marta, el Robert i el David.
8: La Marta, jo crec que es pot parlar amb ella i ella pot dir, ho sento, estava avorrida i tal, però la tercera persona...
2: Sí, això,
8: o sigui, el que ha fet és manipulació. Uh-huh. És manipulació.
1: I tant. Que és una mena també de jugar de xantatge emocional, no? Al
8: clar.
1: Final. Què faríeu? Què?
3: La segona no la podríem deixar sense pati només pel fet que clar, això no ha passat a l'escola. Si es vegés un, per exemple, un baixament de rendiment acadèmic, o que hi hagués problemes que afectessin a l'aula, és a dir, a l'àmbit educatiu, del que succeeix i esdevé dins de l'institut, jo sí que s'hauria de parlar. La primera, com bé han dit els meus companys, es pot parlar i es pot solucionar, però les altres dues és ja un nivell superior.
8: Mira, jo deixaria sense pati a la tercera persona, perquè la segona, o sigui, si
1: ho has... Apunts,
2: És a la seva vida personal.
8: Sí, perquè la segona, si ho has aconseguit en un compte falsa, perquè no quedes amb ella i ho aconsegueixes, o sigui, tenir una relació de persona a persona, perquè si ho has aconseguit en un compte falsa, jo crec.
1: Miquel, tu què opines?
7: Jo penso que la primera es pot arreglar perfectament.
1: La Marta, la de fer el rumor, però el rumor pot començar a córrer...
7: Pot afectar moltes persones, sí, però...
1: I que aquell rumor es converteix en una llegenda, en una cosa, es pot desmentir, però clar, el mal costa. Ja està fet, eh?
2: Ja.
1: I la resta,
7: llavors,
1: què?
7: El segon, no el pots deixar sense pati, és la seva vida personal, és greu el que fa... I llavors, si la que li agrada li vol enviar fotos, ja és la seva elecció.
1: Però està fingint una personalitat, no? Clar. També suplantar una identitat també és il·legal, no?
7: Sí, i... Bueno,
1: és veritat que passa fora de l'escola, però hi ha d'haver consens i aquí no ens estem posant d'acord, perquè aquí volem castigar... O sí que hi ha consens.
2: Jo crec que la tercera.
7: La tercera.
1: El David, el que li demana apunts al company a canvi de no confessar un secret seu.
8: Sí, però també els altres dos...
1: Que ja s'ha de ser
3: mala persona. Sancionado.
1: Déu-n'hi-do. I si no fos un càstig així sense pati, quina altra sanció, potser més reflexiva, se us acudiria per fer-los una mica pensar?
2: A la Marta, incidències. Mai fallen. Perquè al final t'acabes donant compte de que tens una incidència perquè alguna cosa has fet malament. O sigui, no és que et vegin i et diguin, vinga, incidències, te les regalo, que avui estic, vamos, encantat de regalar. El segon, que clar, el segon és com complicat, no? Perquè és una cosa fora, és l'acció també de la noia, donar-li les fotos o passar-li fotos, però sí que si... veus que això està afectant a classe, amb el seu rendiment, amb coses així, però sí que parlaria i després m'agafaré a noi i li diria, mira, hem fet una cosa que per començar és il·legal, no està bé. Demana perdó, parla amb ella en persona i se soluciona. I a la tercera jo crec que se l'hauria d'expulsar fins i tot un dia.
1: Que a mi se m'acutarà una pregunta. El fet de que una persona tingui un agressor, si aquest agressor el canvien d'escola, la solució, o sigui, el problema s'ha solucionat o no?
8: Què va?
3: No.
8: Què dius?
3: No.
8: El rumor està allà i segueix allà i seguirà rondant per allà, saps?
1: També.
2: Sí.
8: Però mira, això que...
1: Però l'has allunyat, no?, del seu agressor. O...
8: També, però el rumor o sigui, segueix allà, m'entens?
2: I seguirà vivint amb la por. L'agressor pot fer mal a un altre lloc, també.
8: Exacte.
1: I per tant, sou partidaris de separar de classes o creieu que és tapar el problema?
3: No, jo no crec que, o sigui, que això funcioni o també ja pel fet que si el canvien d'escola potser si aquesta persona viu al mateix barri o viu al mateix poble on podria ser el meu cas, llavors allà el problema no se soluciona, només potser es solucionaria dins de l'aula, però fora realment es soluciona.
1: En canvi tu vas haver de marxar, no?
8: Sí, és el que jo t'anava a dir ara, que
0: has dit que l'agressor es canvia d'institut, però, o sigui, mai passa això. Sempre és el que rep el bullying qui s'ha de canviar d'institut.
1: Perquè en molts casos l'agressor ni confirma ni accepta, no, que ho està fent.
0: Exacte, exacte, exacte. És...
1: Pues i si és d'assetjament que potser s'està fent cap a un profe, què? Què es fa en aquest cas?
0: D'alumne-profe o de profe-alumne?
1: De les dues situacions.
0: També... Jo puc parlar de profe-alumne. Perquè... Què?
7: Ah, no, parla, parla.
0: Perquè... educació física... Bueno, jo vinc de Xile, el meu pare és de Xile, no? I doncs a Xile és un lloc on sempre han hagut moltes agressions sexuals, sobretot a nens. Mm-hmm. Clar, i al col·le ja ens deien no treguis la roba davant de gent que no estiguis còmoda, o sigui, és sempre molt al teu cos és teu i ja. Mm-hmm. I jo tinc un problema en el meu cos que es diu pectus excavatum, crec que es diu, que és com tinc el pit més enfonsat i doncs el meu pit es nota més. Mm-hmm. I clar, jo estava molt insegur als vestuaris perquè la professora deia us heu de despullar davant de tots i us heu de dutxar, clar, és una dutxa, no passa res. Clar, jo em vaig treure la samarreta i el grup d'aquest de nens ja començaven és que tens tetes, el teu pit, no sé què. Clar, això em va provocar una ansietat i després li deien a la professora...
1: I la professora no ho va voler entendre.
0: Exacte, després li deien a la professora que no em dutxava i la professora davant de tota la classe és que, per exemple, en Felipe no es dutxa. Mm-hmm. I clar, i coses així. I tothom, Felipe és un guarro, no es dutxa. Mm-hmm. No, i clar...
1: Clar, aquí manca d'empatia absoluta per part de la professora. I heu vist total. També... manca d'empatia cap al professor, és a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
3: Moltíssim.
1: I què es fa en aquesta situació?
3: Jo, en el cas del meu institut, no es va fer res, va passar segon i encara segueix succeint. Un alumne, bueno, també un grup d'alumnes es ficaven bastant amb la professora perquè no els hi queia bé i es ficaven bastant, per exemple, amb el seu físic, la seva forma de ser, la seva forma d'explicar el seu cabell i després pobrissona i a sobre i ja és com que s'encogia.
1: Clar, és que no és gens fàcil viure aquesta situació. Va, si us sembla, estem a punt d'acabar el programa.
0: Què dius?
1: I us demano que fem un titular.
0: Ja.
1: Sí, sí, és que ha passat volant perquè, bueno, això ha sigut una conversa fluidíssima. Us demano que fem una frase molt ràpida, molt curta, sobretot el que hem parlat i amb qui us quedeu. Cristian.
3: Si ets testimoni, actua. No et quedis callat.
1: Felipe.
0: Jo, bueno, és una reflexió. Es va fer un experiment que una planta no anava gaire bé. La van tallar i pel simple fet de tallar-la va créixer 10 vegades millor. I és això, si estàs patint bullying o qualsevol cosa, canviant d'institut, comences de zero. Les amistats no donen igual, però no passa res.
1: Que hi ha esperança, no?
0: Clar, i clar, em va passar el mateix i un altre Felipe.
1: Miquel,
7: si pateixes bullying, fes-ho saber, perquè moltes persones et poden ajudar, profes, pares...
1: Gran missatge aquest. Paula.
2: Si pateixes, trenca el silenci i busca refugi.
1: Molt bé, doncs amb aquestes frases brutals acabem. Paula, Cristian, Miquel i Felipe, gràcies pels vostres comentaris, per fer-nos pensar, i gràcies als qui ens escolteu, perquè ens feu molt feliços, la veritat, i ho hem de deixar aquí. L'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe, i fins ben aviat.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat. Continguts en xarxa.

amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Brigitte Bardot cantant Una bossa nova. I és que Brigitte Bardot, a més d'actriu, també va fer una carrera musical paral·lela. Avui li dedicarem aquest espai a motiu de la seva mort recent, concretament el 28 de desembre passat, a l'edat de 91 anys. Parlar de Brigitte Bardot és parlar de cinema, sí, però és també parlar d'un fenomen social que va transcendir la pantalla perquè va construir un personatge femení que era la representació de la dona independent i d'un erotisme desacomplexat i provocatiu. Inicialment era model de revistes femenines, però descoberta pel director Marc Alegre i el productor Raoul Levy, va entrar al cinema amb 18 anys i va esclatar als 22 amb un film del seu marit, Roger Vadim, I Déu creà la dona. Era el primer film de Roger Vadim i va aixecar un gran rebombori perquè només començar la pel·lícula, Brigitte ja apareixia despullada ocupant tota la pantalla. La seva imatge, una mica salvatge, el seu somriure, el seu caminar, la manera com jugava amb els cabells i la seva desinhibició a l'hora de mostrar el seu cos, la van fer mundialment famosa. Atreia homes i dones, joves i adults, el gran públic i els intel·lectuals, fins al punt que Marguerite Duras, Jean Cocteau i Simone de Beauvoir li van dedicar articles als diaris. A final dels anys 60, quan estava casada amb Gunther Sachs, va demanar a Serge Gainsbourg, que era el seu amant, que escrivís una cançó que transmetés la idea d'un coit. I Gainsbourg la va escriure i la van cantar tots dos. Però el marit, Gunther Sachs, es va empipar i ella va demanar a Gainsbourg que no publiqués el disc. Va ser més tard que Gainsbourg va conèixer Jane Birkin, s'hi va casar, i van fer-ne una segona versió, doncs, que va ser mundialment famosa. Però la versió de Gainsbourg i Brigitte Bardot no es va esborrar mai. Aquí la tenim.

El règim franquista va prohibir la radiació d'aquesta cançó a l'estat espanyol perquè la considerava pornogràfica. No aquesta versió en concret de Brigitte Bardot, sinó la de Jane Birkin. Cap emissora la podia posar, especialment per l'orgasme final. En algunes discoteques sí que sonava, i moltíssima gent va comprar el disc, que era un single. És a dir, podies comprar el disc, però només el podies escoltar a la intimitat. No sé quin tracte va rebre l'estat francès, això ho sabran millor els amics de Ràdio Arrels, a la Catalunya Nord, però de rebombori n'hi va haver a tot arreu. Roger Vadim va influir moltíssim a la carrera de Brigitte Bardot perquè junts van construir un personatge femení que va triomfar immediatament. En Vadim, a més de rodar I Déu crea la dona, Brigitte va rodar 9 pel·lícules més, pel·lícules com ara Futures vedets, Esfullant la margarida, Els joiers del clar de lluna, El descans del guerrer, que era un episodi d'Històries extraordinàries, o Si Don Joan fos una dona. De fet, Vadim i Brigitte va haver d'esperar que ella fes 18 anys per poder-se casar. Era la condició que van posar els seus pares, tot i que ja feia temps que eren amants. Posteriorment, també va ser atreta per Hollywood. Els homes nord-americans estaven bojos per Brigitte. Pensem que Marilyn Monroe mai no va arribar a la nuesa integral i desacomplexada de Brigitte. Les lleis conservadores americanes ho impedien. Brigitte va treballar amb actors americans com Kirk Douglas, a Acte d'amor, amb James Stewart, a Estimada Brigitte, i amb Sean Connery, a Shalako. Però el seu camp d'operacions va ser sempre Europa. França, bàsicament. L'any 1953, quan el portaavions Midway dels Estats Units va arribar a Cannes, coincidint amb el Festival de Cinema, Brigitte va ser convidada a pujar a bord. Ella no era l'única estrella. També hi havia Lana Turner, Kirk Douglas, Edward G. Robinson, Olivia de Havilland i Kerry Cooper. Però en el moment que Kerry Cooper llegia el discurs, Brigitte va deixar caure l'impermeable que duia i es va quedar en biquini. Al principi va haver un gran silenci, però tot seguit la gent va esclatar en aplaudiments. Al pobre Kerry Cooper li van esgarrar el discurs. Aquesta és una altra de les cançons de Brigitte Bardot. Sempre tornaré a tu.

0: si tu veux.
1: Sempre tornaré a tu. Una cançó que Brigitte Bardot va cantar l'any 1968, quan tenia 34 anys. No totes les pel·lícules que va rodar Brigitte eren històries frívoles. També va fer films més seriosos per consolidar-se com a actriu dramàtica, com ara Babet se'n va a la guerra o L'amor és el meu ofici. Aquesta al costat de Jean Gabin, que, per cert, quan li van dir que Brigitte seria la seva companya, va dir, al costat de Bébé, aquesta noia que es despulla a cada moment, no pot ser. Ja m'ha passat l'edat de fer el brètol. Una cosa que Brigitte no va aconseguir mai va ser treballar en pel·lícules com les que feien Federico Fellini i Ingmar Bergman. El seu físic era massa sexual, massa explosiu, perquè algun productor o director d'aquestes característiques volgués arriscar-s'hi. De tota manera, és ben cert que hauria pogut fer perfectament, per exemple, el paper d'Anita Ekberg a La Dolce Vita. Pel que fa a homes, n'hi va haver un munt a la seva vida. Roger Vadim, Gunter Sachs, Jacques Charrier, Serge Gainsbourg, Gilbert Bécaud, Ralph Vallone, Sammy Frey, Sacha Distel, Jean-Louis Trintignant, Jimi Hendrix, Warren Beatty i molts més. La seva última pel·lícula la va rodar l'any 1973, quan tenia 39 anys. Va fer com Greta Garbo, i es va retirar. La Garbo es va retirar als 35 i ell als 39. Es va retirar en plena joventut. Avui diríem en plena joventut als 39. Políticament era d'extrema dreta, a la línia de Le Pen, i havia escrit coses molt agressives contra la immigració que li van suposar una multa per delicte d'odi racial.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
4: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
3: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
5: Hola, què tal? Com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop, un plaer tornar a estar amb tots vosaltres aquí a Ràdio Sant Cugat, a la Maroteca de la Ràdio, aquest programa on revisem gravacions radiofòniques del nostre passat, podríem dir més present, parlant de dècades, de les últimes 3-4 dècades aproximadament. I ho fem, com sempre, amb el nostre company d'aventures radiofòniques, Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
6: Hola, Esteve, doncs molt content, com sempre. La veritat és que per molts dies que passin i programes que passin, mai perdem les ganes de fer ràdio, principalment, però també les ganes d'anar recordant sempre tots aquells talls que ara comentaves. És un autèntic plaer, és un autèntic luxe, i ens ho passem molt bé, i d'això es tracta.
5: Doncs avui viatgem ni més ni menys que 4 dècades enrere. Ens anem cap al 31 de maig de l'any 1981 per a recuperar dels programes del mític Albert Malla. Ell va estar uns quants anys a Ràdio Terrassa i Ràdio Club 25 i es va fer bastant conegut en aquells moments a Ràdio Terrassa, també la presentació de programes musicals a Ràdio Club 25. Anem precisament amb un dels seus programes que es deia Música en el aire.

0: Doncs aquí teníem l'inconfusible Albert Malla des del seu Música en el Aire a Radio Club 25, aquell 1981. Un estil inconfusible i una manera de parlar, una dicció i una veu també molt agradable que van fer història i que van seguir sonant també durant uns quants anys més a Cadena Catalana. Altres maneres de fer ràdio, Jordi, en aquella època?
1: Sí, aquestes veus de ràdio que sempre hem dit, no? Greus, que no necessàriament crec que per ser una veu masculina, la veu greu hagi de ser de ràdio. Em refereixo que hi ha veus radiofòniques amb timbres més aguts. Crec que és molt més important tenir una bona dicció i una bona vocalització que no tant si tens una veu més aguda o més greu. De fet, la veu sempre la pots una mica modular amb els controls d'equalització de les taules. I també l'estil. Estil radiofònic, estil Club 25, una emissora que tant tu com jo hi teníem també un especial carinyo, de la ciutat on tu vas néixer i jo actualment hi visc, que és Terrassa, i que lamentablement doncs, ja va desaparèixer.
0: Bé, pel que fa a això que comentes de les veus, jo crec que les dues coses són importants. És a dir, pots tenir una molt bona dicció i una manera d'enganxar l'oient amb la teva dialèctica que sigui molt interessant i tenir una mala veu, entre cometes, o una veu que no sigui atractiva, diguem-ne. O, al revés, pots tenir una veu fantàstica, però resulta que després a l'hora de parlar al micròfon no serveixes, no? I vaja, al final una combinació de les dues coses jo crec que és el més important. I podem parlar un dia més endavant dels doblatges, per exemple. Hi ha veus de doblatge que són increïbles. Moltes d'aquestes veus provenen del món del teatre i, per tant, doncs, diguem, la seva vessant interpretativa ja la tenen ben interioritzada. Però segur que poses alguna d'aquestes persones davant d'un programa de ràdio en directe i davant del micròfon és que no sap com sortir-se'n. És a dir, que no és tan fàcil, això.
1: No, i tant, i tant. Anava a dir què m'has de dir. Efectivament, no, perquè tots hem passat per aquest procés d'aprenentatge i continuem. Clar, una cosa és tu ensejar unes frases i ensejar-la i aleshores repetir-la i que et soni bé i que escolleixis els timbres, i una altra cosa és que mentre estàs parlant sobre la marxa, sense tenir un guió davant, doncs et vagi sortint el que has de dir. Per tant, doncs això, un procés d'aprenentatge, però que gràcies a bons mestres anem tirant endavant.
0: Doncs ja que parles de procés d'aprenentatge, què et sembla si anem a escoltar un tall de Ràdio Joventut, l'emissora que va ser doncs l'escola radiofònica número 1 a Barcelona durant força anys. I viatjarem concretament al 1978 i un programa que es deia Peques Únic, del qual ja hem parlat aquí a la Hemeroteca de la Ràdio. Si te'n recordes, quan van convidar a la meva companya de feina, Marta del Ferro, van parlar abastament d'aquest programa perquè ella hi va participar. De fet, jo conec aquest programa gràcies a ella, que va ser la primera persona que me'n va parlar, perquè, si us recordeu, Ràdio Joventut, a principis dels 80, doncs va tancar, va haver de cedir el seu espai a altres emissores. Doncs anem a escoltar un extracte d'un programa emès el 1978 a Ràdio Joventut amb aquest Peques Únic.

0: Por ello continuamos en Peques Únic, el café natural, reconfortante. Concursos, música, ambiente, deportes, noticias, comentarios. Por ejemplo, Jorge, ¿qué tenemos ahora de música?
1: Pues la escoba con los Sirex.
0: Bueno, vamos a decir que este tema de la escoba de los Sirex, una vez en un viaje a Italia, hace ya muchos años, cuando precisamente salía la escoba, yo traje un tema que era exactamente la escoba, de un grupo, creo que era o tailandés o algo así. Entonces pregunté que a qué canción se parecía. Se batieron todos los récords de recepción de cartas en la emisora en un solo día. Fueron más de 700, porque a veces habla de miles de cartas, pero es en días, ¿no? Bien, en un solo día, 700, y todos decían, la escoba, ¿cuántas cosas, qué?
1: ¿Cuántas cosas barrería?
0: Barrería, claro que sí. Ahora son justamente, ¿qué hora es, Cristina? Vamos a ver.
2: Las 9:15.
0: Las 9:15 y un poquillo más. Vamos a poner las 9:16, ¿vale? Cristina, buenos días.
2: Buenos días.
0: ¿Dónde pasa usted el fin de semana? ¿Se va usted a Saint-Tropez, a Cannes, a Niza?
2: Aquí en Barcelona.
0: ¿En Barcelona,
2: Sí.
0: Vaya, más cerca, ¿no?
2: Sí.
0: Cristina, vamos a ver. Ella es la mujer de las endivinallas, la mocita de las endivinallas. Una endivinalla, como podéis suponer, es como una adivinanza, sencillamente. ¿Cuál tenemos hoy?
2: Soy feta de ferro, tinc varias dentetas, y el secret els guardo com guardo pessetes.
3: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
4: Doncs aquí teníem aquest Peques Únic, amb aquesta edició de l'any 1978, un programa presentat per Agustín Rodríguez, i on hi apareixien nens que cada setmana, cada dissabte al matí, anaven a la ràdio, com per exemple aquest tal Jorge, que escoltàvem, que vaja, jo diria que era Jordi Basté.
5: Sí, sí, que si no ens n'haguéssim informat prèviament, la veritat és que jo crec que hagués quasi sigut impossible poder-ho endivinar.
4: Correcte, tenim algun tall d'una mica més cap aquí, que sí que ja comença a ser reconeixible per allò que dèiem, per la dicció, no pas per la veu, que és Jordi Basté, però en aquest cas jo ho sé perquè la Marta em va dir, sí, sí, aquest és el Jordi. O sigui que, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
5: Sí, sí, déu-n'hi-do, crec que és un tall inèdit de tenir en Basté quan era un nen ja sonant per la ràdio. No sé si ell mateix, diguem, ho recorda, que segur que recordar-ho sí, no sé si disposa d'això, però vaja, que si en Jordi Basté o algú del seu equip ens està escoltant i vol que li facilitem, nosaltres encantat.
4: Molt bé, doncs continuem, anem cap a una altra història, viatgem una mica més cap aquí, cap a l'any 2009, per escoltar un programa del qual ja hem parlat. El programa d'Àlex Gorina a Catalunya Ràdio, que es diu La Finestra Indiscreta, i que cada dissabte a la matinada ens parla de cinema a Catalunya Ràdio. Anem ara concretament a escoltar, com us deia, un bon programa de l'any 2009.
6: La Finestra Indiscreta. La Finestra Indiscreta.
7: Anem.
8: Sibila, Doctor Zhivago, el jutge de la horca, Mahoma el mensajero de Dios, Pasaje a la India, Únic testimoni, Gorilas en la niebla, Ghost i el primer Oscar per Lawrence d'Aràbia. Avui, per començar la finestra indiscreta, Maurice Jarre.

0: A la mort de Maurice Jarre, als 84 anys, ahir al vespre, notícia que acaba de ser fer pública ara mateix fa una estona, el compositor de Lyon, el compositor de les pel·lícules de David Lean, l'home que va començar el Teatre Nacional Popular i un dels més innovadors en el tractament de la música electrònica en el món de les bandes sonores als anys 80, evidentment ocuparà el seu lloc d'honor en la finestra indiscreta d'avui. Recuperarem l'entrevista que li vam fer el 14 de novembre del 2001, quan va fer un concert a l'Auditori, no, al Palau de la Música de Barcelona concretament, i evidentment a l'Audiovisual de 2 a 3 de la matinada, un monogràfic dedicat al compositor. M'hauríeu d'encertar quina és la millor classificada en la votació de les millors pel·lícules dels anys 40. És la pel·lícula a la que correspon aquesta banda sonora. És una pel·lícula de la que sentireu ara un fragment. És la pel·lícula que us pot fer guanyar el triple premi de la finestra indiscreta d'aquesta nit. Disc, llibre i DVD per alguna de les persones que ens encertin quina és la pel·lícula millor classificada en la votació de millors films dels anys 40. Si voleu guanyar el premi, si voleu demostrar que coneixeu el cinema i identifiqueu immediatament les pel·lícules i les seves bandes sonores, fixeu-vos bé amb aquest fragment. A quina pel·lícula correspon?
1: Señora Danvers, espero que seamos buenas amigas. Tenga paciencia conmigo. Esta vida es nueva para mí y quiero que sea un éxito y que el señor de Winter sea feliz. Sé que puedo dejar la casa en sus manos.
2: Muy bien. Espero que lo haré a su satisfacción, señora. Desde la muerte de la señora de Winter, llevo la casa sin queja del señor.
0: Si ja sabeu quina és la pel·lícula més votada entre les pel·lícules dels anys 40 pels oients de la finestra indiscreta, envieu el títol com a finestra@catradio.cat o des del mòbil al 7033 posant Cat Finestra, espai i després el missatge. Si voleu telefonar, intervenir al programa 93 201 7474. Quina era aquesta pel·lícula? Qui vol guanyar el triple premi de la finestra indiscreta? I per descomptat que encara podem seguir votant. Quines les millors pel·lícules dels anys 40? El mateix 93201-7474, finestra@catradio.cat, catfinestra, espai missatge, al 7033. Marta Ballesta, Ben Gestacio, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Ivan Rosquella, Gemma Safon, Valentí San Juan i alerta, la concejala antropòfaga.
3: Al alcalde, por ejemplo, le encanta comer manitas de cerdo. ¿Qué diferencia hay entre comerse los pies de un cerdo guisado a comerse los de un tío? Cuando lo dije, la concejala de Sanidad me dijo, como sentando cátedra, que ella prefería los pollones y que la bocetearan con la polla antes de metérsela en la boca.

0: Un actor, però no és l'ideal per aquest paper. En canvi, totes les actrius estan magnífiques. Tampoc no funciona la intriga de la pel·lícula en aquest aspecte. Crec que té problemes de guió. En canvi, sí, funciona molt bé la comèdia i el drama que conté. Té moments molt bons que compensen els dolents. Li poso un 6 sobre 10, això ho diu el Zaito Ichi. Per cert, heu descarregat la concejala antropòfaga d'internet i heu vist aquest curtmetratge de 15 minuts amb Carmen Machi de Pedro Almodóvar?
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
2: Doncs aquí teníem la finestra indiscreta amb Àlex Gorina. Vam escoltar alguns programes enrere el seu primer programa a principis dels 90 a Catalunya Ràdio, amb una veu molt diferent, però aquí tenim ja l'Àlex Gorina amb la seva actual veu amb aquesta edició que hem escoltat de l'any 2009.
3: Un programa que el seu nom, La finestra indiscreta, ens recorda a La ventana indiscreta, una pel·lícula d'Alfred Hitchcock de l'any 1954, mítica pel·lícula amb James Stewart i Grace Kelly, on James Stewart doncs, espiava, diguem, des de la seva finestra l'apartament on Grace Kelly vivia.
2: Per cert, comentar que és possible, o fer-nos la pregunta, és possible fer un programa de ràdio que parli de cinema? Doncs sí, un exemple clar és aquest de l'Àlex Gorina. I un recurs molt utilitzat, òbviament, és l'àudio d'aquestes pel·lícules. Aquí podem parlar d'una banda del doblatge, per exemple, l'altra també del so enregistrat en directe en la filmació de les escenes, i l'altra també són les bandes sonores, és a dir, que hi ha diversos elements que conflueixen en el programa i que són dignes de ser estudiats. El que diem sempre, les imatges són molt explícites, si van acompanyades d'un bon àudio encara milloren més, però si escoltes l'àudio sol, sense les imatges, encara t'hi pots arribar a fixar més, lògicament, perquè no tens el recurs de les imatges que t'ho tapa tot, i descobreixes coses impressionants. Per exemple, pots veure com treballa un actor de doblatge. D'això en parlarem un altre dia, també. Estem preparant un programa en el qual parlarem d'aquesta temàtica. Realment és una feina molt difícil, penso jo, coordinar les veus amb la boca dels actors a la pel·lícula que parlen en un idioma absolutament diferent al nostre, i és una feina, jo crec, digna de ser elevada.
3: Totalment. A més, la capacitat no només de dir el que ha de dir, sinó que dir-ho sincronitzadament o el màxim possible de sincronitzat amb els llavis de l'actor que està parlant. I, a més, recordem que són idiomes diferents. Per tant, una frase de, diguem, 10 segons dita en anglès no necessàriament té que durar 10 segons dita en castellà o en català. Per tant, doncs, és fer tota aquesta adaptació. I és molt important l'actor de doblatge. I, a més, és un... Jo crec que s'ha de reivindicar el reconeixement de l'actor de doblatge perquè moltes vegades està, diguem, en una posició més oculta i la veritat és que no deixa ser, i com la paraula diu, un actor de doblatge.
2: Anem a canviar d'història ara i anem a una mica de publicitat. Què et sembla?
3: Perfecte.
2: Vinga, doncs som-hi.
4: Avui, 1000. 1000 dies de ràdio a Sant Cugat. 1000 dies al teu costat.
2: Amb aquesta falca celebraven els 1000 dies d'emissió de Ràdio Sant Cugat el 1996. Seguim amb una altra falca d'una mica més cap aquí, de l'any 2000, amb la veu de Montse Soto.
5: Ara ja tens a Sant Cugat la primera botiga natural de salut. Futur Salut, dietètica, cosmètica natural, ortopèdia, massatges, tractaments personalitzats, consells per a una qualitat de vida. Tot el que necessitis per tenir cura del teu cos. Fes un pas endavant i entra a Futur Salut, la teva botiga de salut a la Rambla del Celler 39.
2: Montse Soto formava part de l'equip d'informatius de Ràdio Sant Cugat i jo em vaig enamorar de la seva veu. És allò que diem, hi ha veus que enganxen molt. Potser la seva dicció no era espectacular, però sí la qualitat de la seva veu, i per això li vaig demanar en diverses ocasions que posés veu a falques dels meus programes. Bé, seguim amb més històries. No marxem gaire lluny, ens quedem aquí a Ràdio Sant Cugat, perquè avui ens visita de forma virtual Jenny Lozano, l'actual corresponsal de Catalunya Ràdio a Washington, des de ja fa alguns anys, que també fa més anys havia estat al Pròxim Orient, a Jerusalem, també fent de corresponsal des d'allà. I és una de les persones que jo recordo més al costat de Jofre Llombart, als serveis informatius de Ràdio Sant Cugat, durant els anys 90, que va ser quan vam coincidir a la nostra emissora. Anem a escoltar doncs, el que ens explica Jenny Lozano des de Washington.

0: Hola a tots, jo sóc la Jenny Lozano, ara mateix periodista que treballa a Catalunya Ràdio, però que va començar l'estiu de 1995 a Ràdio Sant Cugat. Jo en aquell estiu acabava d'acabar el primer curs de periodisme i amb una amiga que era de Sant Cugat, jo sóc de Barcelona, vam anar a la ràdio, vam preguntar si podíem fer pràctiques a l'estiu, ens vam fer una prova i a mi em van adjudicar durant tot aquell estiu un concurs que es deia Qui pensa perd, que a més m'agradava molt perquè s'havien d'encertar pel·lícules a casa dels meus pares, que jo encara vivia amb els meus pares, tenen moltíssimes pel·lícules i m'anava molt bé perquè cada dia treia fragments de 3 o 4 pel·lícules de ma mare i els feia encertar els concursants. Després d'aquell estiu vaig continuar a Ràdio Sant Cugat durant 4 o 5 anys més, ja al Departament d'Informatius, on allà puc dir que vaig aprendre bàsicament tot el més important i elemental de l'ofici. Vaig aprendre a redactar una notícia, vaig aprendre a locutar correctament per la ràdio, vaig aprendre a fer una entrevista, vaig aprendre a cobrir un ple que durava 4 o 5 hores i d'allà extreure'n les notícies que convingués. I després, personalment, per mi, aquells 4 o 5 anys a la ràdio van representar doncs, el compliment de tots els rituals de pas de la infantesa a la vida adulta. Després ja em va fitxar Catalunya Ràdio. Vaig estar treballant 2 o 3 anys com ràdio i el 2004 Catalunya Ràdio em va tornar a cridar perquè, amb motiu del Fòrum de les Cultures, necessitaven reforçar la plantilla i ja des d'aquest moment en què em fitxen, diguem, amb contractes temporals fins que vaig fer les oposicions, vaig obtenir la plaça, etc., ja no he parat de treballar allà, a Catalunya Ràdio. O sigui, són 17 anys, 3 dels quals he estat vivint a Jerusalem com a corresponsal de Catalunya Ràdio al Pròxim Orient, i ara em porto 4 vivint a Washington, també fent de corresponsal als Estats Units. I aquest seria una mica el resum del meu currículum o de la meva experiència laboral com a periodista. Us envio a tots una abraçada molt gran.
1: Doncs una abraçada també per tu, Jenny Lozano. La recordo perfectament, sempre, doncs, com dèiem, el Jofre amunt i avall. Hi ha una anècdota que recordo d'ella que em fa molta gràcia cada vegada que hi penso. Jo em vaig comprar un cotxe l'octubre de 1999, el vaig estrenar, i recordo portar el cotxe cap a l'emissora, aparcar-lo com tantes vegades a sobre de la vorera, davant de la porta de la ràdio, i la Jenny, quan va veure un cotxe nou, diu: oh, un cotxe nou! I se'n va cap a fora, obre la porta i la veig des de dins de l'emissora, que es tira per sobre del capó, saps? Com si fos una model al saló de l'automòbil presentant el cotxe. I dic, ai, ai, ai, ai, a veure si em farà aquí un forat a la planxa o si me'l ratllarà, no? Perquè es va deixar patinar per sobre del capó també. I dic, però què fas? Tenia aquestes sortides la Jenny, que és que ens feia riure molt. Entre el Jofre i ella, la veritat és que jo vaig riure molt durant aquells anys. I ara em fa, doncs, com sempre dic, molta il·lusió escoltar-la doncs, pràcticament cada dia, des de l'altra punta del món, a la ràdio, amb les seves cròniques, i en ocasions, doncs, per exemple, al matí de Catalunya Ràdio, escoltar-la en directe amb la connexió que fa, doncs, si no diàriament, com a mínim un cop per setmana, amb Laura Rossell i tot el seu equip. I, és un orgull poder escoltar aquestes veus que han format part de la meva vida radiofònica, la meva modesta vida radiofònica, ja fa una colla d'anys.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La Maroteca de la Ràdio.
1: Doncs continuem a la Maroteca de la Ràdio. Ràdio Sant Cugat, amb més històries radiofòniques. Què et sembla, Jordi, si anem cap a una mica de publicitat?
4: Doncs vinga, som-hi. Crec que de Ràdio Joventut, una emissora que explicarem coses un dia.
1: Vinga, som-hi.

0: café, café.
1: Únic és café, café. És natural. És reconfortante. Únic és la marca del café, café.
2: La Falca, de publicitat de Cafè Únic, que era el promotor del programa de Ràdio Joventut, que ja vam escoltar amb la Marta del Cerro, aquest programa que es deia senzillament Peques Únic. Precisament portava el nom del seu patrocinador, d'aquesta marca de cafè, que segur que es devia inflar a vendre cafè durant aquella època, perquè anava sonant tota l'estona la seva publicitat en aquest programa infantil.
3: Sí, a més, uns anuncis que sempre hem parlat, no?, d'aquesta elaboració que tenien, tant la part musical com la part de locució. M'atreviria a dir, i m'agafo jo mateix el repte de buscar si puc averiguar qui parla en aquest anunci, perquè em recordo una veu molt de cinema, i segurament pogués ser un actor de doblatge que dobli, doncs, o que doblés en aquella època pel·lícules nord-americanes o angleses, estrangeres, perquè l'he reconegut un timbre familiar.
2: Sí, sí, correcte.
3: Una mica així.
2: Estic d'acord amb tu, que sí que no sé pas qui és. Això haurem d'investigar una miqueta. Bé, seguim amb més falques. En aquest cas, amb un jingle de Ràdio Rubí.
4: L'estiu a la teva ciutat té un nom. Ràdio Rubí. L'estiu a la teva ciutat té un dial 96.0 de la FM.
2: La veu de Dolors Sierra amb aquest jingle d'estiu de l'any 1995, l'any i la temporada d'estiu en la qual jo vaig començar en aquesta emissora del Vallès Occidental. Seguim amb més publicitat, ara amb una falca de Càrniques González, a més a l'any 1992.
5: Càrniques González.
6: Cada día tengo más claro qué hay que comprar en Càrniques González.
7: Claro, porque puedes ahorrar un montón con sus ofertas y además consigues productos de primera calidad.
8: Es que hay muy pocos sitios donde puedas comprar el fuet extra Casa de Mon a solo 109 pesetas 100 gramos o el queso curado Fornasa a 119 pesetas 100 gramos o el jamón imperial Monells a 99 pesetas los 100 gramos.
9: Y por si fuera poco, venden las pechugas de pollo a 690 pesetas kilo y las alas de pollo a solo 180 pesetas kilo. Por eso sale tan a cuenta comprar en Càrniques González.
10: Càrniques González.
11: Càrniques González.
2: Fixa't, Jordi, que han passat 30 anys i aquest estil de falca segueix gairebé inalterable, eh?
3: Sí, sí, són estils de falca que no han canviat, l'estructura musical, la veu... Passen els anys, però hi ha coses que segueixen funcionant de mar de bé.
2: Molt bé, ara ens quedem a casa nostra, anem a recordar un jingle, una promoció, millor dit, de Ràdio Sant Cugat, que celebrava els 15 anys d'història de la nostra emissora.
12: La ràdio samarreta és la ràdio samarreta o la ràdio samarreta.
13: Recordes això? Ràdio Sant Cugat, 15 anys junts.
2: Amb la veu d'Àlex Blázquez, aquesta falca s'emetia l'any 1998. I ara bé, Jordi, anem a recuperar un reportatge radiofònic que ja vam estar comentant en la primera emissió, el primer extracte que en vam fer ja fa alguns programes enrere. Si te'n recordes, vam parlar fa poc del 25è aniversari de l'atemptat a Hipercor.
3: Sí, sí, ho recordo. Sí, vam parlar del que va suposar l'atemptat, tota la part, diguem, humana d'aquell atemptat i la tragèdia que va suposar, però també doncs, la seva part de cobertura, per part de mitjans, no? On la ràdio, com sempre hem dit, tenia aquella immediatesa de conèixer doncs, la informació a peu de carrer i d'una manera doncs, força, diguem, ràpida i sense delays.
2: Molt bé, doncs anem a escoltar la segona part d'aquest resum que vam fer d'aquest reportatge que es va emetre el 19 de juny de l'any 2012 a RAC1 amb la veu de Jordi Basté.
14: Uns amics avisen la Nuri i se l'emporten a l'Hospital Clínic. Alguna cosa ha passat als nanos, però no sap ben bé què. Quan arriba a l'hospital hi troba l'Enric i la vida es congela. De cop. I la nena. I el nen. I la meva germana.
15: I llavors ja allà va ser quan al Clínic ja em vaig trobar amb ell i, esclar, ell ja ho sabia perquè, bueno, ell ja els havia vist i ja ell sabia que d'allò. Llavors vaig abraçar amb ell i diu, los niños y la Mercè, diu, los tres muertos. I, esclar, jo, madre mía, i tot era, i por qué, i por qué, i com ha sido, i por qué, i bueno. I llavors allà jo sé que ens va donar algun ataque de... d'allò, i bueno, jo me'n recordo allà, ja, estar allà només plorant i per què, i per què, i venir molta gent i i ja està.
0: Una cosa punyent.
11: Jordi Pujol, president de la Generalitat.
0: És que un any, no sé quan, un any abans, més o menys, he vingut a eleccions generals. I hi va haver una candidatura d'Arriba Tassuna, o sigui, de gent que se suposava poc o molt vinculada, diguem-ne, o se suposava, o se la veia com a vinculada amb el terrorisme d'ETA, no? I van treure 40.000 vots. I aleshores això em va indignar, no?
14: Més de 39.000 catalans van votar l'esquerra Berzale a les eleccions europees del 1986 i van contribuir a que Txema Montero fos eurodiputat. Des d'aquí, des de Catalunya, es mirava la mesa nacional d'Herri Batassonà amb certa simpatia. Els amics bascos, els independentismes que es trobaven.
16: ETA sempre ha tenido infraestructura en Cataluña. Concretamente, yo creo que uno de los primeros es un columnista que todos conocemos como Pacho Unzueta, al que le llamaban en la organización el catalán, porque se movía en medios universitarios, que en aquel él no tenía que ver con la actividad armada de ETA, porque luego ya derivó hacia el trotskismo, etcétera, ¿no? Pero bueno, como curiosidad, ¿no? Y nos remontamos al año 70.
14: Cinc dies abans de l'atemptat, l'empresa comunica a José Félix Azurmendi que deixarà de ser el director de l'Egin, el diari que més simpatitza amb l'esquerra Berzale i de retruc amb ETA. Amb la perspectiva del temps, Azurmendi veu com un greu error de la banda l'atemptat contra víctimes civils. No és l'únic.
17: A la societat en general se le caen un montón de vendas y a partir de ese momento, incluso nosotros, desde actitudes públicas políticas, empezamos ya el cambio de terminología, o sea, ya no estamos hablando de un atentado, eso es puros asesinatos, eso es puro terrorismo. Es decir, una organización que en aras a salvar no sé qué ideales y principios de un pueblo vasco está matando a niños, niñas, abuelos, abuelas o padres que a las 4 de la tarde de un viernes han ido a un supermercado a hacer compras, eso es del terrorismo más vulgar, más brutal y más todo. Por tanto, eso es terrorismo y eso es asesinato.
18: Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean.
14: Al carrer Ercilla de Bilbao, el nou despatx de José Antonio Ardanza, l'aleshores lendakari, fa olor de pintura. Ja se sap que amb un lendakari la pintura fa olor, mai fa pudor. Seu en una cadira antiga davant d'una taula allargada, un dels pocs mobles que ha tingut temps a posar-hi. Fa memòria del que passava aquell 19 de juny de 1987 a la lendakaritza que ell comandava. I la memòria es perd en el temps. El dolor, el mal, el record i les decisions. Va ser una època terrible, d'atemptat rere atemptat, de morts, molts morts. Ara, una nova generació viu en pau. Però hi va haver una època on les víctimes ja no eren notícia.
19: Quan mires la xifra de morts, d'atemptats d'aquella època, penses que, esclar, pràcticament hi havia un parell cada dia de mitja, no? O com a mínim un cada dos dies.
11: Enric Calpena, periodista.
19: I és clar, per tant, no era una gran notícia. Jo recordo notícies als diaris que anaven amb breus o amb notícies relativament curtes, atemptats a guàrdies civils al País Basc, no? Penses, això és molt bèstia, o sigui que havíem arribat a insensibilitzar-nos tant que un atemptat amb un mort era un fet bastant quotidià, no?
14: L'atemptat d'Hipercor fa perdre el guió, si és que matar en requereix algun de guió. Aquella matança que envia la societat és l'empatia amb l'insuportable dolor de les víctimes que fa que ETA quedi aïllada. 25 anys després, els records encara ens fan ser més empàtics. En Jordi Morales només té 7 anys. A l'Hipercor perd el pare i la mare, i perdre els pares en un atemptat amb només 7 anys és una marca incrustada al cor de per vida.
20: Yo tengo 32 años, hace 25 del atentado, y a mí me sigue comiendo por dentro el sentido de que lo único que puedo recordar es un montón de gente vestida de negro en mi casa, tanatorio, luto, dentro de la casa de mis abuelos, y 19 de junio, veranito, calor, niño 7 años, me daba igual, y yo lo único que quería era irme a jugar a fútbol con mis amigos. No sabía ni qué pasaba, ni tenía la suficientemente mentalidad para poder pensar o asumirlo de cualquier manera. 25 años después me recome por dentro.
14: José Barrio Nuevo és el ministre de l'Interior. Es coordina amb Ferran Cardenal, el governador civil, amb l'alcalde Pasqual Maragall i amb el president de la Generalitat, Jordi Pujol.
21: Este atentado tuvo bastantes consecuencias políticas.
14: José Barrio Nuevo.
21: Y de otro orden. Y policiales. Para mí la actuación de Jordi Pujol, del presidente Pujol, era presidente de la Generalitat en ese momento, fue ejemplar. Y yo mismo la puse en contraste con la actitud que había tenido la dirección de mi propio partido, del Partido Socialista.
1: Un quart d'hora, la policia té coneixement d'aquesta situació, arriba el primer, la parella de policia, el cotxe patrulla.
4: Ferran Cardenal.
1: Dos minuts abans, els responsables de seguretat del centre li diuen que havien rebut la trucada, que havien fet una revisió i que no havien detectat res estrany, res diferent. Vull dir, ha passat el temps de l'explosió. Es tenia que haver fet una... Bueno, clar, es tenia... Lògicament es tenia que després haver ordenat l'evacuació. Pues és molt difícil de dir.
22: Va ser tan estrany l'atemptat d'Hipercor que va sorprendre la pròpia Gestrans, hi havia. La pròpia ETA es va sorprendre.
4: Antoni Batista, expert en l'atemptat d'Hipercor.
22: Recordo una entrevista amb Izaskun Recaude, que va, en aquell moment, la companya del Santi Potros, que després s'havia acusat d'inductor de l'atemptat, que deia que no s'ho podia creure, que ho va sentir per ràdio i que no es podia pensar que jo havia estat ETA.
14: Entres a la Errico Taverna Garín, a Hernani, i entens amb força el dret a decidir. És un local fosc, ple de fotografies de presos bascos per qui reclamen el seu acostament. És una gàlia incomprensible per la majoria de la gent que ni vol ni sap escoltar. Hernani no és un poble basc, és una altra cosa. A prop de Donosti, del despatx que té l'exmembre de la Mesa Nacional de Riba Tassonal, l'advocat Iñaki Esnaola, gran, ja amb 63 anys, que ja està de volta de tot i recorda el dia, el moment de l'atemptat d'Hipercor. Era a Pamplona, en una reunió de partit. No en tenia res, no en tenien res. Incomprensible atemptat. Potser era una nova ETA, la de la socialització del dolor.
23: Yo entonces no comprendí aquello porque se salía de las pautas de ETA completamente. ¿Eh? Completamente. Cuando en los años 90 se hablaba de la socialización del dolor, entonces pude entender que quizás algunos estaban empezando a poner un poco las bases para que esa dinámica pudiera tener en su otro tiempo, pues, camino.
14: Iñaki Esnaola busca arguments per entendre l'atemptat des de la seva posició radical de l'època, molt propera a ETA. Difícil de justificar, impossible recordant el dolor de les víctimes, els civils, els innocents. És impossible, però...
23: Había un inicio de negociaciones, ETA estaba intentando poner... decirlo de alguna manera, muertos encima de la mesa, y cuando se ponen muertos encima de la mesa, pues se cometen inmensas equivocaciones, como puede ser esta, ¿no?
24: La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
2: Molt bé, canviem d'emissora, anem cap a una altra emissora municipal en la qual jo hi vaig estar col·laborant durant molt de temps, en concret Ràdio Rubí, i anirem amb un últim programa de temporada. En aquest cas, viatgem el 22 de juny de l'any 2010, moment en el qual s'emetia un dels últims rock and clàssics a la sintonia de Ràdio Rubí.
25: Benvinguts a Rock and Classics, el programa de Ràdio Rubí que celebra el mig segle d'història del rock, repassant i escollint els millors discos i cançons de tots els temps. Fins a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Bona tarda, salutacions cordials d'Esteve Llop, un dimarts més, com sempre, a la sintonia de Ràdio Rubí, el 99.7 de la freqüència modulada, repassant els millors clàssics de la música rock de tots els temps. Avui, edició número 40, últim programa d'aquesta temporada 2009-2010 del programa, avui 22 de juny de 2010. I és que la setmana que ve ja tenim festa major i, per tant, comença la nova temporada d'estiu de Ràdio Rubí. Per acomiadar aquesta primera temporada del programa, us hem seleccionat, com no podia ser d'una altra manera, una selecció bastant variada de tots els millors temes que us hem anat punxant durant aquests 40 programes. Per començar, un dels temes més coneguts de la música de casa nostra. Un tema que ben segur coneixeu i que heu ballat amb més d'un final de festa, ben segur. El tema que donava títol al seu fantàstic treball de 1997, Bon dia. Els de Constantí, els fets per començar el programa d'avui.

0: A ritme d'aquest blues dels Beatles, enfilem ja la recta final del programa d'avui i per extensió d'aquesta primera temporada del Rock and Clàssics a la sintonia de Ràdio Rubí. Hem estat molt contents d'estar al vostre costat durant aquests 40 programes, com sempre portant-vos els millors artistes de la història de la música rock i els seus èxits. I tornem la temporada que ve. Ja us anirem informant de les novetats al respecte, però vaja, la qüestió és seguir recuperant els millors artistes i els millors èxits de tots els temps que, evidentment, no han tingut cabuda en aquestes pràcticament 40 hores de música. Per acomiadar-nos, recordar-vos les vies de comunicació amb el programa.
1: Envia un correu electrònic a radiorubiclassics@gmail.com.
0: També disposeu de Facebook, Rock and Classics Ràdio Rubí, ens podeu afegir d'aquesta manera buscant-nos. A destacar que a través de Facebook us hem anat penjant tots els programes, hem aconseguit doncs prop d'una 150 aproximadament de reproduccions i descàrregues als nostres programes, cosa de la qual estem molt contents. Per marxar, un dels temes clàssics de Sau, Boig per tu. Que vagi molt bé les vacances i fins al setembre. Adéu-siau. Doncs amb aquest Boig per tu es tancava la temporada 2009-2010, que va ser la primera en la qual el Rock and Classics va tenir vida, va néixer, a la sintonia de Ràdio Rubí 99.7 FM. Va ser un programa en el qual doncs vaig fer un repàs dels temes destacats dels programes emesos durant aquella temporada. Un programa, vaja, que com ja he explicat aquí en diverses ocasions, és el que fa més anys que estic fent i amb el qual doncs he disfrutat sempre perquè m'ha permès, primer, el que dèiem l'altre dia amb la Jessica Sotodosos, per exemple, que poses la música que et dona la gana, parlant clar, canviant una mica d'estil també perquè l'audiència doncs pugui descobrir, si no la coneix, diversos estils musicals, diverses bandes, diverses formacions, diversos artistes, però que també doncs permet anar variant l'estil musical, les veus, adaptar també l'estil musical segons el teu estat d'ànim, per exemple, i doncs qualsevol excusa és bona sempre per dir, doncs mira, dedicarem un programa a tal artista o a tal estil de música, o per exemple, com hem fet en diverses ocasions també aquí en el programa, dedicar un programa sencer als èxits d'un any en concret, per exemple, per escoltar què sonava aquell any, no? I ara que ja fa alguns anys que estic escoltant el Cocodril Club, veig que també utilitza alguns d'aquests recursos l'Albert Balla, i vaja, doncs em fa molta gràcia que tinguem un programa de música del record, del revival. L'estil d'Albert Malla, doncs, també lògicament per la seva edat, mira una mica més cap enrere, cap a un estil musical una mica més de la dècada, de la, diguem, dels nostres pares, de l'època dels nostres pares, i tot i que el Rock and Classics també ho fa, doncs potser sí que va una mica més cap a la música alternativa, al heavy, el punk, aquest estil de música doncs una mica més modern. Modern, tot i que, al tanto, la música punk prové dels anys 70, és a dir que ha plogut molt des de llavors, però és un estil de música que segueix sent plenament vigent. I Jordi, tu també, com vam recordar aquí en el programa, hi vas participar en aquest Rock and Classics en alguna ocasió.
2: Sí, recordo que vam fer un especial de Phil Collins i ho vam fer a casa teva en el pis que tenies a Barcelona amb unes condicions acústiques una mica diferents a les que tenim ara, però que la veritat va quedar molt bé. I recordo aquest programa amb molt de carinyo, perquè sí, hi vaig participar, vam estar parlant de Phil Collins, vam estar posant la seva música, m'ho vaig passar molt bé, com sempre. I tal com deies, el Rock and Classics és el programa, a més que sempre t'ha acompanyat i et continua acompanyant. I el que tu deies, et permet posar de tot, cert, i parlar doncs, de música de qualsevol època, i aquesta és una mica la llibertat d'aquest programa. Jo, personalment, haig de dir que tu mencionaves a Cocodrilo Club, jo haig de parlar de Rack 105, com hem parlat moltes vegades, no? Com quasi diria l'emissora que em va fer descobrir moltíssima música per sempre, en el sentit que l'he continuat sentint sempre. Ara fins i tot estic recopilant antigues cintes de casset amb gravacions que tenia, que continuo sentint aquesta música, alguna que ja havia oblidat i només sentir-la ja la torno a recuperar. Per tant, La ràdio ens brinda totes aquestes petites i grans meravelles.
0: Per cert, saps que és molt bo d'escoltar aquestes antigues cintes amb aquesta música que havies escoltat i que per algun motiu la vas enregistrar? Que avui dia hi ha molts temes que potser en el seu moment no sabies ni qui cantava o qui reproduïa, qui tocava aquella cançó, perquè senzillament, en el moment en què tu estaves escoltant la ràdio, el locutor o bé ja havia parlat o bé doncs no vas poder-ho gravar, no vas poder enganxar, no? En el moment que parlava d'aquesta cançó o d'aquell disc. Avui dia, amb el Shazam, això ho tens solucionat. I llavors jo estic fent això. Ara que he anat repassant durant aquests mesos música, tu, Jordi, em dius que sí, oi? També fas el mateix.
2: I jo et dic que també, sí, sí. Just això estic fent. Poso la cinta, dic, això què és? Ràpidament el Shazam, ja sé el que és. Doncs vinga, ja puc anar-ho a buscar i poder-ho enregistrar.
0: Sí, sí, això és un invent fantàstic. Molt bé, doncs, estimada audiència, estem esgotant els últims minuts del programa d'avui. Salutacions cordials de Jordi Casellas i d'Esteve Llop i us recordem la nostra direcció d'email, que és hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com, hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com. I marxarem, Jordi, amb una entrevista que va fer Tatiana Sisquella a Ferran Monegal. La Tatiana feia un programa que va tenir força èxit a les tardes a Catalunya Ràdio, que es deia La Tribu. I és un programa que es va acabar doncs, poc temps després per la mort d'aquesta periodista. La Tatiana, doncs, que era molt, molt estimada, de fet, se li va fer algun programa especial que intentarem recuperar, en el qual es parlava doncs, de la seva faceta humana, que era, doncs, segons diuen els seus companys, espectacular. I recordem també que ella era la parella de Joan Maria Pou, la persona que fa les retransmissions del Barça a RAC1. Així doncs va ser un cop molt fort i que va ser molt recordat a les zones arsianes, doncs tant a Catalunya Ràdio, on ella treballava, com a RAC1, on treballava i treballa, vaja, la seva parella. Doncs marxem amb aquesta entrevista curiosa, un personatge també que donaria molt de parlar, en Ferran Monegal, aquest crític televisiu que tenia un programa a la televisió que després va seguir a la ràdio, en programes com, per exemple, el de la Júlia Otero, Julia en la Onda, que actualment encara s'està emetent a Onda Cero, i on ell fa aquesta crítica televisiva doncs tan interessant. Doncs anem a escoltar, viatjant cap a aquest 11 de juny de l'any 2013 per escoltar aquesta entrevista que feia Tatiana Sisquella a Ferran Monegal. Que vagi molt bé, Jordi, fins al proper programa.
2: Gràcies, fins al proper programa.
3: Senyor Ferran Monegal, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Què estem escoltant?
4: Charles Trenet, Que era este til de nos amor. Hombre, això és un clàssic.
3: I com és que ha triat aquesta cançó?
4: És una de les cançons de la meva vida.
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: On el porta?
4: A París.
3: Que hi va viure?
4: Sí.
3: Molt de temps?
4: Bé, hi vaig estar temporades llargues quan em dedicava a la crítica de teatre i feien festivals i... De ma jeunesse. Fantàstic.
3: Ara resultarà que és un romàntic.
4: Ah, sí? Que ho havia dubtat.
3: Alguna vegada. No.
4: És clar que sí, a partir d'una certa edat només es pot ser romàntic.
3: Ara tindrà temps de tornar a París o no?
4: Sí, no, no hi he deixat d'anar mai a París.
3: Ah, sempre hi ha anat, eh?
4: Sempre hi ha anat.
3: S'ha de tornar de tant en tant?
4: Sí, sí, dos, tres cops a l'any, sempre.
3: I què fem amb els parisencs?
4: Què els hi passa?
3: Una mica antipàtics.
4: No és veritat.
3: Sí que ho és.
4: No.
3: Que els hi demanes qualsevol cosa i
4: no,
3: de seguida et volen treure de sobre.
4: Això no ho són una mica de la seva manera, però... El que ha baixat molt és la gastronomia a París.
3: Sí?
4: Veu?
3: No és el que era.
4: No és el que era. Però bé, tampoc es tracta d'anar-te'n a...
3: No, li deia si tindria més temps per anar a París, perquè com ara hem sabut que després de 10 anys Tele Monegal tanca.
4: Tanca, baixa la porta. Sí, bueno, bé, és Tele Monegal, però jo continuo amb el meu article cada dia al periòdico, jo continuo amb la ràdio, amb la Júlia Otero... vull dir, no, no. El que passa és que la tele és una cosa que vaig començar fa 10 anys, després de 30 anys de redactor i de professional del periodisme, i arriba un moment que dius, bé, 10 anys és una xifra rodona.
3: Sí, però això vol dir que ho ha decidit vostè, sense pressió ni sense cap cosa que hagi passat que l'hagi empès a prendre aquesta decisió? Són els 10 anys...
4: Sí, jo sé que són estranys, però és una pregunta que sobta, no? És a dir, que sobta, que surt, perquè no és normal en aquests temps tancar.
3: Mm.
4: Normal és que et fotin fora.
3: Però sí.
4: Home, sempre hi ha aquella frase d'Alfonso Guerra, no más vale passar pàgina que no que te la passin. Però...
3: Vostè l'ha passat vostè a la pàgina, eh?
4: Però la pàgina l'he passat jo i l'he consensuat molt. Això no és una decisió improvisada, no.
3: De fet, Telemonegal triplica l'audiència mitjana de BTV. Vull dir que no és una qüestió de números. Tampoc.
4: Sí, perquè les audiències, a més, després de l'automatització que hi ha hagut amb l'arribada de la TDT, de la Digital Terrestre, no hi ha cap cadena ja que faci el que feia. Uh-huh. En canvi, el programa manté uns nivells realment... No va per aquí, és a dir, és com... Ja sé que és difícil fer una comparativa amb una plataforma potent, una plataforma com TV3 o una plataforma del telepòdrom estatal com Telecinco o Antena 3, un programa que tripliqui o quadripliqui la cadena, que faci 50% o 40% en cas d'Antena 3, no? o de Telecinco. Uh-huh. Bé, però arriba un moment... Miri, hi ha una cosa molt important a la nostra professió. I això es pot fer quan ja tens una certa edat i tens una certa perspectiva. I és controlar els teus temps. Ara estem veient aquí, d'una manera ja palpable, que ho veuen hasta els nens petits, aquella cèlebre frase de Montesquieu, ha muerto. Efectivament, s'han carregat d'una manera... Ara ens en donem compte, ja fa anys que s'havien carregat els tres poders. El legislatiu, l'executiu i el judicial. No existeix. Ara estem veient, per exemple, una patètica cerimònia on el fiscal, que en teoria és l'acusador, està fent d'abogat defensor de la filla del rei. I li està dient al jutge que la desimputi. Això el fiscal, que en teoria és un acusador. És el poble, és l'acusador del poble. Però, esclar, com que el fiscal el nombra... Fiscal General de l'Estat, el nombre al poder polític. És una vergonya.
3: Està tot podrit?
4: Està tot bastant podrit. D'aquí la importància de moviments com el 15M, del moviment aquell de l'indigneu-vos, i d'això que en diuen la societat civil, que és veritat que també cada vegada està més esmicolada, i això que ara condemnen, i que condemnen de quina manera... No poden suportar una persona com l'Ada Colau, per exemple. Una senyora que diu, bueno, li parlen de violència quan ella diu, surten els mitjans i diu, però si la violència és la de vostès, que agafen famílies amb nens i les foten a fora de casa seva, perquè no han pagat. Bueno, ara ja ha pres mida, ja ha pres mesures el Consell Europeu sobre aquest tema. Bé, digui'm.
3: No, anava a dir, tot això dels mitjans de comunicació de quart poder potser anem pujant esglaons, perquè clar, al final tot acaba passant per les ràdios, per les teles, pels diaris, i és com arriba al ciutadà i és el que acaba creant, no sé si opinió o no, perquè al final tothom acaba llegint i consumint el mitjà que pensa com ell, diguéssim.
4: No, arriba als mitjans, però no com a... Vostè m'ho planteja o noto que ho diu com si fos una heroïcitat. Els mitjans som col·laboradors de com ho filtrem.
3: No, jo no deia com a heroïcitat, ho deia perquè si els tres principals estaments ja no existeixen, els tres primers poders ja no existeixen, el quart ha de pujar esglaons, no? I per tant tenim una responsabilitat importantíssima.
4: El quart és el més mediatitzat de tots. És el més mediatitzat de tots. Miri, jo estic fent contínuament a Telemonegal durant 10 anys. Començo normalment el programa fent l'informatiu comparat. És a dir, a davant d'una mateixa notícia. Com ho toca un informatiu d'una cadena i com ho toca un altre informatiu uh-huh. d'una cadena. Sembla, segons la cadena que miri, sembla que estiguis mirant notícies diferents. L'altre dia, una cosa realment sorprenent. Bé, sorprenent, a mi ja no em sorprèn. El fet aquell de l'excel·lència universitària. El ministre Wert, de Cultura, del govern espanyol, entrega uns diplomes, a l'excel·lència. Una noia que es diu Irene, llicenciada en matemàtiques, 43 assignatures, 39 matrícules d'honor i 3 sobresalients. Aquesta noia agafa el diploma i quan el Bert li dona la mà, ella passa olímpicament. La de darrere, el mateix. La de darrere,
3: fins a 12.
4: Fins a 12. Això surt mirada televisiva. Surt a tots els informatius.
3: No, a tots no.
4: Menys un. Televisió Espanyola. No ho treu. No ho treu.
3: I què fem?
4: És a dir, la televisió pública de l'Estat es permet el luxe de tallar, tapar, esmicolar i no donar la notícia, no explicar-ho, no ensenyar-ho a l'audiència. Clar, que s'haurien de demanar... Si això hagués passat a la BBC, ja hi hagués hagut una interpel·lació parlamentària i probablement alguna dimissió.
3: S'ha enfadat,
4: No, només faig el retrat.
3: Doncs si no és enfadat, què és? Va, sí, molt bé, el retrat està molt bé, sempre el fa molt bé i des de fora i amb molta objectivitat. Bé,
4: des de fora no, des de dintre, que estem implicats nosaltres en
3: clar,
4: tot
3: però
4: això.
3: A mi m'agradaria això, saber com se sent. Com, quan mira aquest panorama, què li passa pel cos?
4: No, més que enfadat, trist.
3: Trist.
4: Tristesa.
3: Desencantat.
4: Bonjour, tristès.
5: Maroteca de la Ràdio. Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
5: Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matina de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat.
7: Al mateix temps, ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
5: Repassem la resta de titulars de la jornada de Triatella. Bon dia.
7: Bon dia, Eduard.
5: L'hotel Maramar de Coma-ruga al Vendrell ja ha estat desconfinat precisament després que es diluïssin unes pastilles de clor al seu aparcament a causa de l'aigua acumulada.
7: El servei d'emergència ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament.
5: D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració d'ahir a favor del moviment Save Europe Act.
7: Els comuns també han denunciat aquests fets a la Generalitat.
5: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
8: Hola, com estem? Avui la situació es tornarà a complicar una mica al sector de la Terra Alta i Ribera d'Ebre. Tot el sector també de les Terres de l'Ebre poden haver alguns ruixadets i fins i tot alguna tempesta puntual aquesta tarda, afectant fins i tot el Segrià. Aquests ruixats també es poden extendre per al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'Alt Urgell, Pallars Sobirà i Pallars Jussà, serà la zona on els ruixats poden fer més acte de presència. A la costa central catalana i Costa Brava, molt de sol i bonança. Avui les temperatures pugen, les màximes tornaran a assolir els 30 graus a molts punts del territori. I per al dia de demà tindrem sol a primeres hores del matí i es tornaran a formar tempestes, en aquest cas localment fortes, al Pirineu i Prepirineu català.
5: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys al Picat al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat.
7: En paral·lel, també investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi. Tots dos fets han passat durant les festes majors.
5: I en els esports, el Barça comença avui, aquesta nit, la defensa del títol de Lliga a partir de 9:45 al Camp de l'Elx.
7: Hansi Flick ha deixat fora de la convocatòria a Rodri i també a Alejandro Valde, que podria tenir les hores comptades al Barça. Els blaugrans es volen sumar els 3 punts en el primer partit oficial d'aquesta temporada.
5: Per la seva banda, i també en futbol, ahir l'Espanyol va sumar la primera derrota de la temporada a l'RCD Stadium, on va caure derrotat per 1-2 davant del Real Madrid per culpa d'un gol dels blancs a l'últim minut de partit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa, i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard Paris. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen a poc a poc a recuperar la normalitat, al mateix temps que ja han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
1: En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili i del Vendrell, Quenet Martínez, reclamen actuacions de fons i coincideixen a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
2: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que ADIF actuï d'una manera contundent i utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
3: Per tant, aquí sí que el país ha de prendre decisions valentes, perquè, si no, anirem repetint situacions d'aquestes i no hi ha manera d'evitar-ho en alguns casos, perquè si tens un mur, que és una Nacional 340 o una via del tren, tens aquest mur i no hi ha història, perquè si ha d'abocar per un únic punt, doncs allà surt com un sifó i una cascada. I llavors, doncs, el mal és molt més greu. Per tant, això sí que és el que vam demanar, que abordéssim aquests temes com el que és un tema de país, ni molt menys d'aquesta part de la Costa Daurada, perquè recorre tot el litoral, però a la vegada som conscients de que la magnitud.
0: Ens quedem al Vendrell, com estem explicant, un dels municipis que avui va recuperant la normalitat. La nit ha estat de molta feina per als serveis municipals i d'emergències, però ara les principals vies dels barris marítims ja estan obertes.
1: Els bombers han aixecat el confinament de l'hotel de Comarruga, afectat per un núvol potencialment tòxic arran de la reacció de productes de piscina amb l'aigua acumulada. Des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
4: Al llarg de la tarda d'ahir, aquesta matinada, s'han anat resolent les principals afectacions, com la retirada de vehicles i el buidatge d'aigua dels baixos de cases i establiments. Ara toca, sobretot, netejar el fang acumulat als carrers dels barris marítims del Vendrell. En un hotel de Comarruga, l'aigua va entrar a l'aparcament subterrani, on hi havia emmagatzemats productes per al tractament de piscines. En entrar en contacte amb l'aigua, les pastilles de clor es van diluir i va produir un núvol potencialment tòxic. Una persona ha resultat ferida menys greu i està traslladada a l'hospital. Pere Callau, cap de Protecció Civil del Vendrell.
5: Arrel d'això es va fer un confinament de tot el que és les terrasses del voltant per evitar possibles intoxicacions posteriors. En moments d'ara no s'ha produït cap més reacció. Les lectures de toxicitat són negatives i s'ha aixecat el confinament.
4: D'altra banda, en plena alerta per pluges intenses al litoral del Baix Penedès, la decisió de mantenir una festa en una discoteca de Comarruga ha generat crítiques al llarg del cap de setmana. L'aiguat va obligar a evacuar el local i traslladar els joves a una escola habilitada com a refugi durant la matinada. L'organització ha demanat disculpes a través de les xarxes pels inconvenients ocasionats, mentre hi ha qui qüestiona que l'esdeveniment no s'hagués suspès davant d'una previsió meteorològica que va posar en risc els assistents.
0: Menys afectacions hi va haver a Torredembarra, al Tarragonès, on avui també es va recuperant de mica en mica la normalitat després d'aquests forts aiguats.
1: Avui, però, es mantenen tancats alguns passos soterrats perquè encara s'estan fent tasques de neteja. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
6: Malgrat la intensitat de l'aiguat, amb 137 litres per metre quadrat, Torredembarra no va tenir afectacions importants més enllà de les habituals en episodis de fortes pluges. Alguns passos soterrats que connecten el centre del poble amb el barri marítim van quedar negats per l'aigua i avui encara no s'han pogut obrir, tot i que s'espera poder-ho fer en les pròximes hores. Segons explica l'alcalde accidental, Valé Pino, la prioritat ara mateix és reobrir aquests passos, mentre que a partir de demà se centraran en arreglar els desperfectes que es van produir a les platges de la Torre.
7: Quedarà abordar durant aquesta setmana, doncs, la neteja de la platja i veure quin retorn es farà a la mar respecte a vegetacions que puguin ser dipositades a les platges. Estem una mica expectants a veure. I també començarem els treballs de recol·locació de passarel·les i de tot el que s'ha mogut a la platja, doncs, produït per aquesta tempesta.
6: Tot just aquest cap de setmana, Torredembarra ha iniciat la Festa Major de Santa Rosalia. Tot i la intensitat de l'aiguat, els actes d'ahir a la tarda i els d'aquest migdia s'han pogut celebrar sense problemes.
0: Arran d'aquest episodi de pluges torrencials dijous es va activar el Pla Inuncat en fase d'alerta davant les previsions, com diem, d'aquests xàfecs locals a la meitat sud, emeses pel Meteocat, però en cap moment es va enviar una alerta a la ciutadania de les zones afectades, ni de forma preventiva, ni tampoc durant l'emergència per avisar-los del perill per intensitat i acumulació de pluges, ni per dir-los com actuar. Per què no hi ha hagut avisos massius al mòbil, als mòbils, com diem, als municipis més afectats, i quins criteris determinen que s'enviï un SLR i quan es descarta fer-ho?
1: Doncs el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, alega que no estava justificat fer-ho, atenent a les informacions de què disposava Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya. Assegura que les previsions no pronosticaven un aiguat tan intens en tan poc temps. El Pla Inuncat estableix que l'SLR es determini de forma automàtica en nivells de risc 5 o 6 sobre 6, i l'avís del Meteocat situava el llindar de perill a les 6 de la tarda en 4 sobre 6. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es va descartar enviar unes alertes a les 6 de la matinada, malgrat l'augment del nivell de perill, per evitar que la gent que estava a casa o en espai segur sortís al carrer a moure cotxes o per veure què passava, perquè ja s'estaven prenent mesures a nivell local amb tots els operatius desplegats al territori i perquè calia traslladar a la població missatges d'actuació diferents en cada punt.
0: I d'altra banda, recordem també que Protecció Civil continua mantenint en alerta el Pla Inuncat, en aquest cas per la previsió de pluges intenses per demà, especialment a l'oest i al nord del país.
1: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia de demà i fins a la mitjanit es podran superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot pedra grossa. Protecció Civil demana per això extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure.
0: I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats durant el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europe Act, que va tenir lloc ahir dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume.
1: Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema «La remigració salva Europa» i es van sentir proclames com ara «No és immigració, és invasió», entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el consistori barceloní. La tinent d'alcalde, Raquel Gil, condemnava així les proclames.
8: Com hem anat dient aquesta setmana, des de l'Ajuntament hem condemnat la manifestació de caire feixista que ha tingut lloc aquesta tarda a la plaça Sant Jaume. No és una manifestació que representi els valors de la nostra ciutat. La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Sabem que existeix el dret legal a la manifestació i, per tant, aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació.
0: Per la seva banda, els comuns ja han denunciat aquests fets a la Generalitat. Parlem d'aquesta concentració ultra de Save Europe Act que va aplegar poc més de 50 persones.
1: El diputat de la formació, Andrés García Berrio, ha presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la Llei d'Igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu, d'entre 40 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus, i que si hi ha indicis de possibles conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal, es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Pels comuns, el plantejament de la concentració van ser plenament discriminatoris, ja que promocionaven i defensaven una identitat ètnica europea promovent la discriminació de les persones no blanques i no considerades d'origen europeu ni occidental, sense tenir en compte la protecció de la igualtat reconeguda per les lleis, la Constitució i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
0: Parlem ja de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys ja al Picat, a la comarca del Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, segons ha publicat el diari Segre i ha pogut confirmar la CN.
1: Els fets han passat la nit de dissabte a diumenge al recinte on s'estaven desenvolupant els actes de festa major. De manera paral·lela, els Mossos investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi, també en el marc d'aquesta festa major. En aquest cas, els fets haurien ocorregut a 4:45 de la matinada de divendres a dissabte, quan tres joves van assaltar la víctima amb una navalla i li van fer tocament, segons la denúncia. La policia no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets.
0: I no ens movem de Lleida perquè el jutge ha decretat llibertat amb càrrecs pel jove de 19 anys relacionat amb els aldarulls del parc Sobrevies de la capital de la Paeria, segons fonts policials han pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies.
1: Els Mossos apunten que seria una de les persones que lideraria la resta de joves implicats en els fets. El jove ha passat a disposició judicial aquest dissabte després de la seva detenció el dia 20 d'agost. Concretament, els investigadors vinculen el jove amb l'atac a un establiment del carrer Girona, disparant amb un arma d'aire comprimit i ferint dues persones. A més, també hauria fet proclames a les xarxes socials que incitaven a la violència contra el col·lectiu pakistanès i la policia.
0: Parlem ara de medi ambient, perquè la platja de Castell de Palamós, al Baix Empordà, ha estat avui el punt de sortida de la nedada SOS Costa Brava, una travessa reivindicativa que ha reunit nedadors per posar el focus en la seguretat al mar.
1: La prova, organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós, ha exhaurit totes les inscripcions. Des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
9: Des de la platja de Castell, els participants han iniciat un recorregut de 3.200 metres fins a la cala Senià i de tornada passant per l'entorn de la cala Foradada i la cala Corps. Més enllà de l'esforç esportiu, la nedada vol reivindicar una convivència segura al litoral i posar sobre la taula les dificultats que poden trobar les persones que practiquen natació en aigües obertes.
10: És per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys, que s'ha incrementat el nombre d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, pàdels, gent que fa snorkel, i la, com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa. Només que sortint la meitat són 9.000, no hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
9: La convocatòria ha completat totes les places disponibles sota el lema Per un mar segur per a tothom, una iniciativa que combina esport i reivindicació i que busca conscienciar sobre la necessitat de garantir que els nedadors i la resta d'usuaris puguin compartir el litoral amb seguretat.
0: Seguim parlant de medi ambient, en aquest cas de fauna, perquè la temporada de caça de mitja veda comença avui a les Terres de l'Ebre amb 4 jornades autoritzades entre agost i setembre.
1: El sector reclama unificar el calendari al conjunt de Catalunya i alerta de la falta de relleu generacional. Des de 21 Ràdio, Joan Bericat.
11: El calendari de caça de mitja veda comença aquest diumenge. Aquest període permet l'aprofitament de 6 espècies d'ocells: la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora euroasiàtica i l'estronell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. José Pedro Tomás és el president de la Federació de Caça de les Terres de l'Ebre.
12: Primerament, segons quines espècies on estigui demanat i autoritzat per la Generalitat, i, en general, coto privat i societats de caçadors.
11: El calendari varia segons l'espècie i zones de Catalunya. El sector demana unificar el calendari per evitar confusions i possibles sancions.
12: I no sé per què no s'unifica, per 3 dies amunt, 3 dies avall, perquè no s'unifica tot, i evitem les possibles sancions que puguin hi haure, o confusions, o... No, aquí jo trobo que l'administració tindria que afinar una mica més el tema i mirar de centralitzar-ho i fer-ho tot al mateix temps, no?
11: La Federació de Caça a les Terres de l'Ebre compta amb més de 3.500 caçadors federats. El període hàbil de caça general comença l'11 d'octubre.
0: I en clau local anem fins a Tarragona, que aprova molt bona nota l'estat de les piscines de la ciutat. La Unitat Tècnica de Salut Pública de l'Ajuntament du a terme la campanya de control sanitari a les piscines municipals, a les dels clubs i centres esportius i educatius i a les d'establiments turístics i recreatius. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio Laia Tian Núñez.
13: En total es revisa l'estat d'unes 65 piscines de 35 instal·lacions de la ciutat. Allà s'agafen mostres, es comproven les condicions higièniques i sanitàries d'acord amb la normativa vigent, es fa una anàlisi de la qualitat de l'aigua i es revisa l'estat i les condicions de l'espai de bany i de la zona d'equipaments i de serveis. La tècnica de la Unitat de Salut Pública de l'Ajuntament de Tarragona, Jerry García, assegura que Tarragona aprova molt bona nota pel que fa a l'estat de les seves piscines.
14: La veritat, estem inspeccionant les fem cada any. Són centres molt grans, sobretot els càmpings, els hotels, que cuiden molt bé les seves instal·lacions.
13: La unitat realitza l'anàlisi abans que comenci la temporada i després torna a reexaminar en casos on es detecta alguna deficiència.
14: Hi ha alguna deficiència? Sí que tornem. Aquest any tornarem a 5 per alguna cosa en concret. Alguna vegada quan fem l'analítica doncs diem això s'ha de regular i ho regulen in situ en el moment. La veritat és que hi ha molt bona disposició. Són inspeccions llargues, complicades, perquè mirem instal·lacions, baixem a baix, on tenen els cubells dels productes químics i tot això, però bueno, en general surten molt bé.
13: Enguany s'ha dut a terme també una campanya de control a la restauració centrada en els punts de venda d'aliments i food trucks.
0: I en l'àmbit més turístic, més de 180.000 persones han visitat el Parc Natural del Delta de l'Ebre fins al 31 de juliol, mentre que el dispositiu d'informadors ambientals ha atès més de 52.000 visitants.
1: L'objectiu és conscienciar sobre la necessitat de respectar els espais protegits i especialment les zones de nidificació. Des de 21 Ràdio, Albert Pasqual.
15: El dispositiu d'informadors ambientals, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, ha atès més de 52.000 persones fins a data de 31 de juliol, quan es calcula que l'espai va rebre més de 180.000 visitants. En el cas del Delta de l'Ebre, la tasca dels informadors se centra especialment en explicar quines són les zones de nidificació protegides perquè es puga visitar l'espai natural amb respecte. Guiomar Monet és informadora a l'illa de Buda.
16: Ens encarreguem de que quan l'usuari fa alguna cosa que no està bé, li expliquem el per què o informem i llavors ja garantim que es disfrutin d'aquests espais sense perjudicar-los. A part, també donem algunes informacions turístiques si les necessiten.
15: Bonet explica que el dia de l'eclipsi l'elevada capacitat de càrrega va obligar a tancar alguns punts de l'espai natural, com el trabucador. En aquest sentit, la informadora ambiental recorda la importància de col·laborar tots plegats per conservar el parc natural del

0: 4.120 visitants durant el mateix període.
1: I parlem avui també de mascotes, en aquest cas del seu rol més terapèutic, amb fins i tot que poden ser grans companyes per combatre la solitud.
2: Per aquest motiu, alguns hospitals fan teràpies assistides amb animals. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
3: Les mascotes formen part del dia a dia de moltes persones. Siguin mamífers, rèptils o aus, acompanyen els seus propietaris i els aporten alegria. Pere Molero, de la Clínica Veterinària Badalona, destaca que, sobretot per les persones grans que viuen soles, les mascotes són una part fonamental de la seva vida. A més, en el cas de la gent amb malalties o discapacitats, molts centres utilitzen els gossos en teràpies pels beneficis físics i emocionals que aporten.
4: T'ajudar, diguéssim, a estar més relaxats, no? Bueno, sempre els gossos, doncs, evidentment, doncs els poden tocar, es poden acaronar i tot això, i això doncs els relaxa, doncs, a certs tipus de patologies, que a nivell intel·lectual doncs els animals ajuden.
3: Sigui a casa, al carrer o en una sessió de teràpia, les mascotes demostren que la seva companyia va més enllà de l'afecte. Amb petits gestos contribueixen a millorar la qualitat de vida de moltes persones i es converteixen en un suport imprescindible per afrontar la solitud, la malaltia o simplement el dia a dia.
1: Parlem ja de cultura i comencem fent-ho de castells, perquè a aquesta hora hi ha en marxa dues diades castelleres vitals per la temporada, la de l'Arboç i la de la Festa Major d'Igualada. Després que ahir es coronessin fins a 12 castells de gamma extra al Catllà, 8 de les colles tornen a plantejar dues diades amb castells de 9 i de 10.
2: La jove Xiquets de Valls ha descarregat el segon 2 de 9 amb folre i manilles de la temporada i un 3 de 9 amb folre. Mentrestant, els Verds de Vilafranca han coronat a l'Arboç un 3 de 10, un dels castells que li va quedar pendent a la diada d'ahir al Catllà. A la diada de la Festa Major d'Igualada, de moment els moixiganguers han descarregat un 5 de 8, però no han pogut descarregar en el tercer intent el 3 de 9 amb folre. Els Xiquets de Reus, de moment, s'han apuntat un 5 de 8.
1: I seguim amb més castells, perquè en aquest cas les quatre colles castelleres de la ciutat de Tarragona plantegen la possibilitat de modificar els horaris de les diades per fer front així a les altes temperatures i garantir la seguretat dels castellers i també del públic.
2: El debat s'ha obert després de la intensa calor que va condicionar l'actuació de Sant Magí del passat dimecres. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
5: Les quatre colles tarragonines admeten a Tarragona Ràdio que cal buscar alguna solució o alternativa més encara quan queda per davant bona part del calendari casteller i res fa pensar que les temperatures i el canvi climàtic donin una treva. Roger Budesca, cap de colla dels Xiquets a Tarragona.
6: És un debat que s'ha d'obrir. No sé jo ningú ni professional per dir què s'ha de fer, si van fer la diada, si picar toldos als balcons.
5: Gina Fort, cap de colla de la Jove, considera que estaria bé parlar-ne.
7: A veure si algun dia ens hem de reunir i hem de decidir si hi ha alguna possible solució perquè no ens passi això.
5: Josep Maria Gaia, cap de colla dels Xiquets del Serrallo, reconeix que la diada de Sant Magí es va fer molt difícil.
8: Fa molta calor, no sé si algun dia ens reunirem a veure com ho podem millorar.
5: Diagnòstica comparteix David Lobo, cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Assegura que més d'un casteller es va marejar.
9: Les hores de diada i de tot plegat doncs fa que posem més d'algun casteller o castellera doncs, tingués doncs, algun estat una miqueta així marejat.
5: La calor va fer que el públic minvés a mesura que avançava la diada. El debat sobre la possibilitat d'avançar o endarrerir l'hora de les actuacions està obert també per part dels gestors de les actuacions.
1: Són les 2:23, anem a parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim amb futbol perquè el Barça comença la primera divisió al camp de l'Elche, on disputarà avui el partit corresponent a la segona jornada de la Lliga.
2: Els de Hansi Flick ja són a la Canon, a 2:15 de la nit s'estrenaran en competició oficial aquesta temporada. Pel que fa a la convocatòria, no han viatjat ni Rodri ni Valde, que podria sortir del club abans que acabi el mercat. L'entrenador blaugrana assegura que volen començar el curs amb els 3 punts.
11: We know that it's not easy because Elche...
12: Sabem que no serà fàcil perquè l'Elche sap perfectament com jugar amb la pilota. Surten molt ràpid amb la pilota, la controlen bé i això és el que esperem trobar-nos. No serà fàcil, però evidentment tenim molta qualitat al nostre equip i volem demostrar-la. I per descomptat, volem guanyar.
11: We have huge quality in our team and we want to show this and also we want to win.
1: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre en l'últim minut ahir contra el Real Madrid.
2: Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc i van portar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en el temps afegit. Els blancs havien avançat amb un gol de Bellingham.

0: Miquel Atrava havia fet l'empat pels locals. Urko González és jugador de l'Espanyol.
1: Un jarro d'agua fría, ¿no? Porque creo que hemos competido muy bien, pero bueno, pues la derrota está en la línea a seguir. Pues bueno, si jugamos los partidos así, creo que vamos a estar cerca de ganarlos y bueno, esto es muy largo. Evidentemente, pues ahora estamos jodidos, ¿no? Por esta derrota, pero bueno, hay que seguir en esta línea. Está claro que al final pues, le estamos muy agradecidos, ¿no? Porque el ambiente que siempre hay aquí, cómo animan, cómo aprietan, es una gozada y bueno, la verdad que le estamos muy agradecidos.
2: Baixem ara a la segona divisió, on el Centre d'Esports Sabadell buscarà la primera victòria de la temporada al camp del Castelló.
0: El partit es jugarà a partir de les 7 de la tarda. Des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
3: El Centre d'Esports Sabadell visita avui un dels ferms candidats a l'ascens directe, com és el Club Deportivo Castellón, un equip que l'any passat ja va flirtejar en pujar a l'elit. Arriba aquesta segona jornada al Sabadell amb les mateixes baixes que l'estrena, és a dir, Ferran Costa no pot comptar amb els lesionats Genar Fornés, Pipa Alain Ribeiro i Javi López Pinto. Pablo Hernández, el tècnic dels castellonencs, no presenta cap absència, cap baixa, més enllà de com acabi en els propers dies el mercat de fitxatges d'estiu. Arbitra la primera dona col·legiada del futbol professional, Marta Huerta de Aza, a partir de les 7 a Castalia, aquest Castelló Sabadell.
2: I en futbol femení, el Badalona Women goleja el Barça B per 4-0 en el darrer amistós de la pretemporada.
0: En la darrera prova de l'estiu, les catalanes van golejar i arriben a la primera jornada de la Lliga F contra l'Atlètic de Bilbao amb bones sensacions.
2: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Dellà, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Una cigarreta o un bosc cremant.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a lloms d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matina de divendres a dissabte tornen poc a poc a recuperar la normalitat.
2: Al mateix temps ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada d'Adrià Tella. Bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Arran d'aquests aiguats, l'hotel Maramar de Coma-ruga al Vendrell ja ha desconfinat, ja ha estat desconfinat després que es diluïssin unes pastilles de clor al seu aparcament a causa de l'aigua acumulada.
2: El servei d'emergència ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament.
0: I d'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats durant el transcurs de la concentració d'ahir a favor del moviment Save Europe Act.
2: Els comuns també han denunciat aquests fets a la Generalitat.
0: Coneguem ara la previsió del temps per a la jornada d'avui. Sergi Càrceles, bon dia.
3: Hola, com estem? Avui la situació es tornarà a complicar una mica al sector de la Terra Alta i Ribera d'Ebre. Tot el sector també de les Terres de l'Ebre poden haver alguns ruixadets i fins i tot alguna tempesta puntual aquesta tarda, afectant fins i tot el Segrià. Aquests ruixats també es poden estendre per al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'Alt Urgell, Pallars Sobirà i Pallars Jussà, serà la zona on els ruixats poden fer més acte de presència. A la costa central catalana i Costa Brava, molt de sol i bonança. Avui les temperatures pugen, les màximes tornaran a assolir els 30 graus a molts punts del territori. I per al dia de demà tindrem sol a primeres hores del matí i es tornaran a formar tempestes, en aquest cas localment fortes, al Pirineu i Prepirineu català.
0: I en successors, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys a Alpicat, al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat.
2: En paral·lel, també investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove del municipi. Tots dos fets han passat durant les festes majors.
0: I en els esports, el Barça comença avui la defensa del títol de Lliga a partir de 10:15 al camp de l'Elx.
2: Hansi Flick ha deixat fora de la convocatòria a Rodri i també a Alejandro Valde, que podria tenir les hores comptades a Can Barça. Els blaugranes volen sumar els 3 punts en el primer partit oficial de la temporada.
0: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre ahir per 1-2 en l'últim minut contra el Real Madrid. Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc que va emportar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en temps afegit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat, al mateix temps que ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
2: En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili i del Vendrell, Kenneth Martínez, reclamen actuacions de fons i coincideixen a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
4: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que ahir actuï d'una manera contundent i amb utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
5: Per tant, aquí sí que el país ha de prendre decisions valentes, perquè, si no, anirem repetint situacions d'aquestes i no hi ha manera d'evitar-ho en alguns casos, perquè si tens un mur, que és una Nacional 340 o una via del tren, tens aquest mur i no hi ha història, perquè si ha d'abocar per un únic punt, doncs allà surt com un sifó i una cascada. I llavors, doncs, el mal és molt més greu. Per tant, això sí que és el que vam demanar, que abordéssim aquests temes com el que és un tema de país, ni molt menys d'aquesta part de la Costa Daurada, perquè recorre tot el litoral, però a la vegada som conscients de que la magnitud.
0: Seguim al Vendrell, al Baix Penedès, un dels municipis que, com expliquem, va recuperant avui la normalitat després dels aiguats. La nit ha estat de molta feina per als serveis municipals i d'emergències, però ara les principals vies dels barris marítims ja estan obertes.
2: Els bombers han aixecat el confinament de l'hotel de Coma-ruga, afectat per un núvol potencialment tòxic arran de la reacció de productes de piscina amb l'aigua acumulada. Des de Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
6: Al llarg de la tarda d'ahir, aquesta matinada, s'han anat resolent les principals afectacions, com la retirada de vehicles i el buidatge d'aigua dels baixos de cases i establiments. Ara toca, sobretot, netejar el fang acumulat als carrers dels barris marítims del Vendrell. En un hotel de Coma-ruga, l'aigua va entrar a l'aparcament subterrani, on hi havia emmagatzemats productes per al tractament de piscines. En entrar en contacte amb l'aigua, les pastilles de clor es van diluir i va produir un núvol potencialment tòxic. Una persona ha resultat ferida menys greu i està traslladada a l'hospital. Pere Callau, cap de Protecció Civil del Vendrell.
7: Arrel d'això es va fer un confinament de tot el que és les terrasses del voltant per evitar possibles intoxicacions posteriors. En moments d'ara no s'ha produït cap més reacció. Les lectures de toxicitat són negatives i s'ha aixecat el confinament.
6: D'altra banda, en plena alerta per pluges intenses al litoral del Baix Penedès, la decisió de mantenir una festa en una discoteca de Coma-ruga ha generat crítiques al llarg del cap de setmana. L'aiguat va obligar a evacuar el local i traslladar els joves a una escola habilitada com a refugi durant la matinada. L'organització ha demanat disculpes a través de les xarxes pels inconvenients ocasionats, mentre hi ha qui qüestiona que l'esdeveniment no s'hagués suspès davant d'una previsió meteorològica que va posar en risc els assistents.
0: I per la seva banda, Torredembarra es va veure menys afectat que els municipis veïns i allà també es va recuperant la normalitat de mica en mica després dels forts aiguats.
2: Avui, però, es mantenen tancats alguns passos soterrats perquè encara s'estan fent tasques de neteja. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
8: Malgrat la intensitat de l'aiguat, amb 137 litres per metre quadrat, Torredembarra no va tenir afectacions importants més enllà de les habituals en episodis de fortes pluges. Alguns passos soterrats que connecten el centre del poble amb el barri marítim van quedar negats per l'aigua i avui encara no s'han pogut obrir, tot i que s'espera poder-ho fer en les pròximes hores. Segons explica l'alcalde accidental, Valé Pino, la prioritat ara mateix és reobrir aquests passos, mentre que a partir de demà se centraran en arreglar els desperfectes que es van produir a les platges de la Torre.
9: Quedarà abordar durant aquesta setmana doncs, la neteja de la platja i veure quin retorn es farà a la mar respecte a vegetacions que puguin ser dipositades a les platges. Estem una mica expectants a veure. I també començarem els treballs de recol·locació de passarel·les i de tot el que s'ha mogut a la platja doncs, produït per aquesta tempesta.
8: Tot just aquest cap de setmana, Torredembarra ha iniciat la Festa Major de Santa Rosalia. Tot i la intensitat de l'aiguat, els actes d'ahir a la tarda i els d'aquest migdia s'han pogut celebrar sense problemes.
0: I arran d'aquests aiguats, dijous es va activar el pla Inuncat en fase d'alerta davant les previsions emeses pel Meteocat. Però en cap moment es va enviar una alerta a la ciutadania de les zones afectades, ni de forma preventiva ni durant l'emergència per avisar-los del perill per intensitat i acumulació de pluges, ni per dir-los com actuar. Per què no hi ha hagut avisos aquesta vegada massius als mòbils dels municipis més afectats i quins criteris determinen que s'envia un alert i quan es descarta fer-ho?
2: Doncs el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, alega que no estava justificat fer-ho, atenent a les informacions de què disposava Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya. Assegura que les previsions no pronosticaven un aiguat tan intens en tan poc temps. El Pla Inuncat estableix que l'alert es determini de forma automàtica en nivells de risc de 5 o 6 sobre 6 i l'avís del Meteocat situava el llindar de perill a les 6 de la tarda en 4 sobre 6. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es va descartar enviar unes alertes a les 6 de la matinada, malgrat l'augment del nivell de perill, per evitar que la gent que estava a casa o en espais segurs sortís al carrer a moure cotxes o per veure què passava, perquè ja s'estaven prenent mesures a nivell local amb tots els operatius desplegats al territori i, a més, perquè calia traslladar a la població missatges d'actuació diferents en cada punt.
0: I encara un apunt més, perquè Protecció Civil precisament manté en alerta aquest pla Inuncat davant les previsions de pluges intenses, en aquest cas per la jornada de demà, especialment a l'oest i al nord del país.
2: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins a la mitjanit de demà es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot pedra grossa. Protecció Civil demana extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure.
0: I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Eurobac, que va tenir lloc ahir a la tarda a la plaça Sant Jaume.
2: Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema «La remigració salva Europa» i es van sentir proclames com ara «No és immigració, és invasió», entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el consistori barceloní. La tinent d'alcalde, Raquel Gil, condemnava així les proclames.
10: Com hem anat dient aquesta setmana, des de l'Ajuntament hem condemnat la manifestació de caire feixista que ha tingut lloc aquesta tarda a la plaça Sant Jaume. No és una manifestació que representi els valors de la nostra ciutat. La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Sabem que existeix el dret legal a la manifestació i, per tant, aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació.
0: Per la seva banda, els comuns ja han denunciat aquesta concentració ultra a la Generalitat, on s'hi van aplegar poc més de 50 persones.
2: El diputat de la formació, Andrés García Berrio, ha presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la llei d'igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus, i que si hi ha indicis de possibles conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal, es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Pels comuns, el plantejament de la concentració va ser plenament discriminatori, ja que promocionava i defensava una identitat ètnica europea excloent, promovent la discriminació de les persones no blanques i no considerades d'origen europeu ni occidentals, sense tenir en compte la protecció de la igualtat reconeguda per les lleis, la Constitució i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
0: Parlem ara de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys a Alpicat, a la comarca del Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, segons ha publicat el diari Segre i ha confirmat l'ACN.
2: Els fets han passat la nit de dissabte i diumenge aquesta darrera al recinte on s'estaven desenvolupant els actes de festa major. De manera paral·lela, els Mossos investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi, també en el marc de la festa major. En aquest cas, els fets haurien ocorregut a 4:45 de la matinada de divendres a dissabte, quan tres joves van assaltar la víctima amb una navalla i li van fer tocaments, segons la denúncia. La policia no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets.
0: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 20 un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu arran del foc que aquella mateixa tarda va cremar poc més de 9 hectàrees a Castellví de la Marca, a la comarca de l'Alt Penedès.
2: El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència es van trobar gairebé completament calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals va permetre relacionar el vehicle amb l'origen del foc i reunir indicis contra el seu propietari.
0: La platja de Castell de Palamós, al Baix Empordà, ha estat avui el punt de sortida de la nedada SOS Costa Brava, una travessa reivindicativa que ha reunit nedadors per posar el focus en la seguretat al mar.
2: La prova organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós ha exhaurit totes les inscripcions. Des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
11: Des de la platja de Castell, els participants han iniciat un recorregut de 3.200 metres fins a la cala Senià i de tornada passant per l'entorn de la cala Foradada i la cala Corps. Més enllà de l'esforç esportiu, la nedada vol reivindicar una convivència segura al litoral i posar sobre la taula les dificultats que poden trobar les persones que practiquen natació en aigües obertes.
12: És per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys que s'ha incrementat el nombre d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, paddles, gent que fa snorkel, i com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa, només que surtin la meitat són 9.000, no hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
11: La convocatòria ha completat totes les places disponibles sota el lema Per un mar segur per a tothom, una iniciativa que combina esport i reivindicació i que busca conscienciar sobre la necessitat de garantir que els nedadors i la resta d'usuaris puguin compartir el litoral amb seguretat.
0: Parlem ara de la temporada de caça de mitja veda, que comença avui a les Terres de l'Ebre, amb 4 jornades autoritzades entre els mesos d'agost i setembre.
2: El sector reclama unificar el calendari al conjunt de Catalunya i alerta de la falta de relleu generacional. Diu Ràdio Joan Baricat.
13: El calendari de caça de mitja veda comença aquest diumenge. Aquest període permet l'aprofitament de 6 espècies d'ocells: la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora euroasiàtica i l'estronell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. José Pedro Tomás és el president de la Federació de Caça de les Terres de l'Ebre.
14: Primerament, segons quines espècies on estigui demanat i autoritzat per la Generalitat, i, en general, cotoprivat i societats de caçadors.
13: El calendari varia segons l'espècie i zones de Catalunya. El sector demana unificar el calendari per evitar confusions i possibles sancions.
14: I no sé per què no s'unifica, per 3 dies amunt, 3 dies avall, perquè no s'unifica tot, i evitem les possibles sancions que puguin hi haure, o confusions, o... No, aquí jo trobo que l'administració tindria que afinar una mica més el tema i mirar de centralitzar-ho i fer-ho tot al mateix temps, no?
13: La Federació de Caça a les Terres de l'Ebre compta amb més de 3.500 caçadors federats. El període hàbil de caça general comença l'11 d'octubre.
0: I en plana local anem fins a Campdevànol, al Ripollès, que aprofita l'estiu per actuar a la xarxa de distribució substituint les canonades de fibrociment a l'avinguda Pau Casals, una de les més importants del municipi. El consistori també fa millores en altres punts en relació al clavegueram. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll Guido Senghiarotti.
15: En una actuació valorada en 98.000 euros, l'Ajuntament de Campdevànol ha renovat els tubs de la xarxa d'aigua en baixa de l'avinguda Pau Casals. S'han canviat els tubs antics de fibrociment per alguns de nous, de polietilè, però sobretot s'ha seccionat en trams per minimitzar les afectacions de possibles talls d'aigua. En parla Joan Serra, regidor de barris de Campdevànol.
16: Llavors aquí el que s'ha fet també ha ser de seccionar, posar unes aixetes de pas, perquè en cas de que en el futur hi hagi alguna altra avaria, el greuge per a la ciutadania sigui el mínim possible i puguis seccionar trossos més petits. Per tant, d'aquesta manera, doncs, els ciutadans, doncs, uns tindran manca d'aigua i altres no, però serà una cosa més controlada.
15: Bona part de l'actuació ha vingut subvencionada per l'Agència Catalana de l'Aigua. D'altra banda, també han començat unes obres que tindran uns 2 mesos de durada amb relació a la millora de xarxa d'aigües brutes en un altre sector del poble. El cost d'aquesta actualització del clavegueram pujarà als 65.000 euros.
0: I hem de parlar també del consum de vi, en aquest cas, de la davallada que està experimentant darrerament a nivell global, però que també s'està produint un canvi d'hàbits.
2: Els consumidors busquen vins més frescos i amb menys graduació alcohòlica, mentre creix l'interès pels vins naturals. Tota la informació des de Ràdio Vilafranca amb la Caterina Tallón.
17: Els bars de vins són espais especialitzats on es detecten ràpidament els canvis d'hàbits en el consum de vins de tota mena. Precisament pel seu caràcter especialitzat mantenen una clientela fidel que segueix consumint vi, però perceben unes tendències marcades, sobretot per un consum més reflexionat i la demanda de productes més frescos. David Mas és el propietari de la vinateria Insòlia.
18: Sí, ho estem notant, però a l'estar en una zona vinícola, com el Penedès, això, doncs, la gent segueix bevent vi, però potser sí que no beu el vi que bevia abans. Naturalment, nosaltres, a part del bar de vins, doncs, tenim una distribució de vins i ho notem amb els clients, no? Que potser doncs, no demanen el vi que demanaven abans.
17: Més enllà dels establiments especialitzats, segons un estudi de l'Observatori Agroalimentari, Rural i Ambiental de la Generalitat, a les llars catalanes el consum de vi sense DO disminueix entre el 2015 i el 2024, mentre que el vi amb DO experimenta un lleuger ascens i arriba a ser el principal tipus de vi consumit. Pel que fa al consum d'escumosos i cava, es manté força estable durant tot el període.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb la gran cantada de Cançó de Taverna, que va arribar ahir a la nit un any més a l'abadia de Sant Feliu de Guíxols.
19: Un 21 de febrer, quan tot just l'alba sortia, tancar els ulls...
2: Les actuacions van començar a les 10 de la nit al sector de platja del Passeig de Rius i Calvet i van comptar amb Josep Andújar C, Colla Jacomet i Llops de Mar. Aquesta mostra va néixer amb dos objectius. Per una banda, evitar que quedés endreçada a la memòria una forma de comunicació, de divertiment i d'entreteniment indispensable per als pescadors, tapers, ferroviaris, carreters o camàlics. Per altra, per fer un homenatge a aquells cantaires i testimonis vius o desapareguts que van confegir la seva petita història dintre de les tavernes.
0: I seguim amb més música perquè Pitxorines, José Heret i la seua rondalla o Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries han estat alguns dels grups que han actuat aquest dissabte al 33è Tradicionarius de les Terres de l'Ebre.
2: Una edició que ha plegat més de 1.000 persones a l'Orde dels Cruells de Roquetes, al Baix Ebre, des de 21 Ràdio, Caterina Vinyó.
20: Dona, així és com és.
21: Una nit que ha plegat públic de les Terres de l'Ebre i altres punts de Catalunya, que no només ha pogut escoltar música tradicional, sinó també sumar-se al ball i atrevir-se amb alguna jota.
22: Allò que surtes de casa i veus ballar la jota, una cosa bonica.
23: Pues bueno, precisament José Heret m'ha agradat molt perquè feia molt de temps que no el sentia.
24: És el primer any que veníem perquè sabíem que venia un grup mallorquí i nosaltres veiem Vall de Bot i hem vingut a sentir les Pitxorines, que ens agraden molt.
21: Des de l'organització han assegurat que la música d'arrel viu un moment d'esplendor, una vitalitat que, com ha explicat la codirectora del festival, Elena Maureso, també s'ha fet evident en l'èxit de públic d'aquesta 33a edició.
25: Considero que per a ser una iniciativa que va començar fa 33 anys, estem ara en un moment de molt d'esplendor i estem, la veritat, molt orgullosos, molt contents de fer el 33 aniversari.
21: La jornada ha culminat amb l'actuació de La Trama, una orquestra del Pirineu que ha recuperat balls tradicionals i els ha portat a l'escenari amb arranjaments i sonoritats renovades.
0: I anem ara amb un apunt de castells, perquè les quatre colles de Tarragona plantegen la possibilitat de modificar els horaris de les diades per fer front a les altes temperatures i garantir la seguretat dels castellers i del públic.
2: El debat s'ha obert després de la intensa calor que va condicionar l'actuació de Sant Magí dimecres passat. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
26: Les quatre colles tarragonines admeten a Tarragona Ràdio que cal buscar alguna solució o alternativa més, encara quan queda per davant bona part del calendari casteller i res fa pensar que les temperatures i el canvi climàtic donin una treva. Roger Budesca, cap de colla dels Xiquets a Tarragona.
27: És un debat que s'ha d'obrir. No sé jo ningú ni professional per dir què s'ha de fer, si van fer la diada, si picar toldos als balcons.
26: Gina Fort, cap de colla de la Jove, considera que estaria bé parlar-ne.
28: A veure si algun dia ens hem de reunir i hem de decidir si hi ha alguna possible solució perquè no ens passi això.
26: Josep Maria Gaia, cap de colla dels Xiquets del Serrallo, reconeix que la diada de Sant Magí es va fer molt difícil.
29: Fa molta calor, no sé si algun dia ens reunirem a veure com ho podem millorar.
26: Diagnòstica comparteix David Lobo, cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Assegura que més d'un casteller es va marejar.
30: Les hores de diada i de tot plegat doncs fa que posem més d'algun casteller o castellera doncs tingués algun estat una miqueta així marejat.
26: La calor va fer que el públic minvés a mesura que avançava la diada. El debat sobre la possibilitat d'avançar o endarrerir l'hora de les actuacions està obert també per part dels gestors de les actuacions.
0: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça comença avui la temporada de la primera divisió al Camp de l'Elx, on disputarà el partit corresponent a la segona jornada de Lliga.
2: Els de Hansi Flick ja són a Alacant, on a 9:45 de la nit s'estrenaran en competició oficial aquesta temporada. Pel que fa a la convocatòria, no han viatjat ni Rodri ni Valde, que podria sortir del club abans que acabi el mercat. L'entrenador blaugrana assegura que volen començar el curs amb els 3 punts.
31: We know that is not easy because Elche...
32: Sabem que no serà fàcil perquè l'Elx sap perfectament com jugar amb la pilota. Surten molt ràpid amb la pilota, la controlen bé i això és el que esperem trobar-nos. No serà fàcil, però evidentment tenim molta qualitat al nostre equip i volem demostrar-la. I per descomptat, volem guanyar.
31: We have huge quality in our team and we want to show this and also we want to win.
0: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre per 1-2 en l'últim minut contra el Real Madrid.
2: Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc que va emportar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en el temps afegit. Els blancs havien avançat amb un gol de Bellingham i Calatrava havia fet l'empat pels locals. Urko González és jugador de l'Espanyol.
3: mojar agua fría, ¿no? Porque creo que hemos competido muy bien, pero bueno, pues la derrota está en la línea a seguir. Pues bueno, si jugamos los partidos así, creo que vamos a estar cerca de ganarlos y bueno, esto es muy largo, pues evidentemente pues ahora estamos jodidos, ¿no? Pues esta derrota, pero bueno, hay que seguir en esta línea. Está claro que al final pues, le estamos muy agradecidos, ¿no? Porque el ambiente que siempre hay aquí, cómo animan, cómo aprietan, es una gozada y bueno, pues la verdad que le estamos muy agradecidos.
0: I a la segona divisió, el centre d'esports Sabadell buscarà avui la primera victòria de la temporada al camp del Castelló.
2: El partit es jugarà a partir de les 7 de la tarda. Des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
4: El centre d'esports Sabadell visita avui un dels ferms candidats a l'ascens directe, com és el Club Deportivo Castelló, un equip que l'any passat ja va flirtejar en pujar a l'elit. Arriba aquesta segona jornada al Sabadell amb les mateixes baixes que l'estrena, és a dir, Ferran Costa no pot comptar amb els lesionats Genar Fornés, Pipa Alain Ribeiro i Javi López Pinto. Pablo Hernández, el tècnic dels castellonencs, no presenta cap absència, cap baixa, més enllà de com acabi en els propers dies el mercat de fitxatges d'estiu. Àrbitra la primera dona col·legiada del futbol professional, Marta Huerta de Aza, a partir de les 7 a Castalia, aquest Castelló Sabadell.
0: Camim d'esport, el futbol sala, el Barça va golejar el Peñíscola en un nou amistós de pretemporada.
2: Els blaugranes van superar l'equip del Baix Maestrat per 4-1 amb un doblet d'Adolfo i Dianes de Mateus i Martel. El col·legi, o Víctor, va parlar després del partit.
5: Ah, creo que estamos haciendo una gran temporada, ¿no? El equipo está trabajando mucho, currando mucho y nada, seguir así que ya va a empezar lo bueno, ¿no? Ah, yo creo que el equipo tiene que seguir así lo que está haciendo, trabajando muy bien, ajustando algunas cosas y unión, ¿no? Creo que la unión es lo principal de este equipo y vamos por todas.
0: I tanquem amb ciclisme perquè Tadej Pogačar ja vesteix el mallot vermell de líder de la Vuelta després de la primera etapa.
2: L'eslové principal favorit per emportar-se la prova va guanyar la primera etapa amb 9 centèsimes d'avantatge respecte a Ethan Hayter en una contrarrellotge de 9 quilòmetres disputada a Mònaco. Avui, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosca.
0: Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
6: La xarxa de comunicació local.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
9: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
11: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
4: El sociòleg i antropòleg francès Émile Durkheim deia: "Les creences populars persisteixen no perquè siguin certes, sinó perquè són útils." Durkheim parlava de societat, de rituals i de com les comunitats construeixen relats compartits per entendre el món. Però aquesta frase encaixa com un guà quan pensem en alguns dels mites més persistents del nostre temps. I pocs són tan útils, emocionalment, narrativament i mediàticament, com el del Triangle de les Bermudes. Una zona de l'oceà Atlàntic Occidental que, segons la llegenda, engoleix vaixells, fa desaparèixer avions, desorienta brúixoles i desafia les lleis de la física. Però abans de parlar de misteris, convé situar-lo al mapa. El Triangle de les Bermudes no és una regió oficial ni reconeguda per cap organisme marítim internacional. No apareix delimitat en cap carta nàutica estàndard. Tot i això, popularment, es descriu com un triangle imaginari amb tres vèrtexs força clars: Miami, a Florida, l'arxipèlag de les Bermudes al nord-est i San Juan de Puerto Rico al sud. Dins d'aquests límits, parlem d'una superfície aproximada d'entre 1,1 i 1,3 milions de quilòmetres quadrats, és a dir, més d'un milió de quilòmetres quadrats d'oceà obert, una extensió comparable a la suma de França, Alemanya i Espanya juntes. És una zona amb algunes de les rutes marítimes i aèries més transitades del planeta, on convergeixen corrents oceànics importants, com el corrent del Golf, on les tempestes tropicals són freqüents i on, històricament, la navegació ha estat intensa des de l'època colonial. Dit d'una altra manera, és un lloc on passen moltes coses, perquè també hi passa molta gent. Però en el relat oficiós, qualsevol error humà, qualsevol tempesta sobtada o qualsevol mala decisió pot convertir-se, amb una mica d'imaginació i un muntatge dramàtic adequat, en un fenomen sobrenatural. Una brúixola que no apunta exactament al nord? Misteri. Un vaixell mal documentat que arriba tard o no arriba? Desaparició inexplicable. Un accident aeri amb informes incomplets? Portal dimensional. Per què dèiem que és útil? És útil per evitar parlar d'errors de navegació, de mapes imprecisos o de tecnologia limitada. Útil per transformar accidents tràgics en enigmes fascinants. Útil per convertir el comportament caòtic del mar i de l'atmosfera en una història amb voluntat pròpia. I sobretot, sobretot, útil per fer molt més interessant una realitat que sovint és força menys espectacular i molt més estadística. Al final, el Triangle de les Bermudes ens diu menys sobre l'oceà i més sobre nosaltres. Sobre la necessitat humana de trobar patrons, de donar sentit a la incertesa i de preferir una bona història a una explicació avorrida però més correcta. Avui intentarem separar la llegenda del mapa, el mite de les dades i la por de la ciència. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on els vaixells no desapareixen en portals dimensionals. Simplement acaben sent víctimes de males rutes i bons relats.
3: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
4: I en tot cas, per començar aquest viatge oceànic, saludem el nostre geòleg i divulgador preferit, Jordi Vilà, divulgador de geòleg.cat, professor de geologia. Què tal, Jordi? Tot a punt per salpar? On et veiem?
5: Mayday, mayday, mayday. Atenció.
4: Què estàs fent?
5: Tinc els mandos, no va. Espera't, Sergi, que estic acabant una partida del Flight Simulator.
4: Ah, anava a dir, aquí no hi ha cap pista d'aterratge, tio.
5: No, saps què m'està passant? Que se m'està acabant el combustible just allà al triangle.
4: Ai. Quina angoixa aquí, eh?
5: Sí, sí. Ui, i a més el ping no em va d'aquest ordinador. Targeta gràfica és dolenta.
4: Quin desastre.
5: Ah, tanco.
4: No et guanyaries la vida, portant avions? No sé.
5: Ja t'asseguro jo que no. No.
4: Va, doncs va, intentaré evitar pujar un avió amb tu, si el condueixes. Va, escolta, comencem pel més bàsic. Va, si el Triangle de les Bermudes fos tan perillós com diu la llegenda, per què cada any hi passen milers de vaixells i avions sense cap incident, també? Perquè, clar, es parla dels que sí que... dels que s'hi enfonsen, però no sabem els que no? Aquests no surten.
5: Esclar, fixa't, tal com bé has dit, és una ruta, una zona amb rutes molt concorregudes, aquesta. I passen milers i milers de vaixells, i passen també el transport aeri, doncs allà hi ha molt moviment i sovint, i en gran quantitat. És una zona que, bàsicament, si mires les estadístiques, i ara ja faig un spoiler bastant important, les estadístiques ens diuen que té la mateixa sinistralitat que qualsevol altra zona del món.
4: Ah, sí? De veritat?
5: És a dir, no és a dir,
4: els números
5: que sigui més
4: canten,
5: alta. Sí, els números canten. Fixa't, ja ho has dit tu, la zona com es delimita, Miami, Bermuda, San Juan de Puerto Rico, però fixa't aquí, ja si és anòmal de per si el Triangle de les Bermudes, que hi ha altres autors que ja el dibuixen diferent. Si trobes versions, sí, podem trobar versions de Triangle de les Bermudes. Alguns els dibuixen, amplien el triangle fins a les Açores, d'altres hi inclouen tot el golf de Mèxic. Clar, això de per si ja és anòmal, perquè no et dona una sensació d'una cosa delimitada.
4: Clar, per però tant, mira, si vas en barco o barca per fora del que tota la vida has pensat que era el triangle i resulta que és un altre lloc, diuen, calla, doncs això també és Triangle de les Bermudes, no?
5: Exacte.
4: Adapten una mica el mapa al que convé, vols dir?
5: Sí. I bé, el que sí que té, de cert, aquesta zona d'allà té una fossa, té una profunditat oceànica bastant important, hi ha la fossa de Puerto Rico, que arriba més o menys als 8.000 metres.
4: Aleshores,
5: has de pensar
4: profund,
5: que sí, i està per allà, davant de Puerto Rico. Aleshores, si un vaixell, un avió, una aeronau s'enfonsa o té un sinistre allà en aquella zona, ja és probable que no el trobin mai més.
4: Clar, perquè està molt avall, diguem.
5: Sí, ves-lo buscar tu, 8.000 metres de profunditat, imagina't. Però bé, fixa't si ha estat transitada, tal com deies, aquesta zona, que durant més de 400 anys, ja en els últims 400 anys hi han passat vaixells. És les rutes comercials més transitades del món. I no hi ha cap menció a zones maleïdes. Ni els navegants espanyols que passaven per allà, ni els portuguesos, ni els britànics, que també estaven tots per allà, ni els pirates del Carib,
4: tampoc
5: en parlen. No en parlen.
4: Cap o sigui, que és un fenomen modern, diguem.
5: És un fenomen modern, i fixa't, fins i tot un cronista del qual en tenim tots els relats, que és Cristòfor Colom,
4: sí,
5: que arriba allà anota qualsevol cosa en els seus diaris, no parla en cap moment ni de llums, ni de variacions magnètiques rares, ni de zones on desapareguin vaixells. Bàsicament parla de tempestes, parla de bancs de sorra. Clar, parla de lo que hi ha al mar, de normal. Però, bueno, quan va començar, doncs, aquesta
4: dèria, no? Esclar, sí. Perquè això és... Sí, jo, sí, sí. Des de petit curs, sento dir.
5: El 1950, hi ha aquí el primer granet de sorra, un periodista que es diu Edward Van Winkle-Jones, de la Associated Press, fa un article i que el titula Sea Mystery at Our Back Door, un misteri marí a la nostra, aquí al costat. En aquest article enumera vaixells que han desaparegut, però no aporta ni dades tècniques, no analitza la meteorologia que hi havia en aquell moment, no comprova ni arxius navals, és un article que no és rigorós.
4: Sí, és una mica misteriós, és una mica... És poc rigorós,
5: sí,
4: això.
5: Sí, és suggestiu, és per portar el públic cap al misteri.
4: Una mica morbós, una mica groc,
5: sí,
4: allò que se'n diu.
5: Exacte. No parla en cap moment de cap triangle, però dona peu aquí a sembra, fa la primera llavor, diu, ei, cuidado, aquí han passat coses.
4: Uh-huh.
5: I el misteri, el relat, es comença a fer més gran i el 1952, dos anys després, un escriptor que es diu George Sand publica un article en una revista que es diu Fate Magazine. Pots imaginar que amb aquest nom és una,
4: sí, yes,
5: és una revista especialitzada en el misteri, en ovnis, en parapsicologia.
4: Uh-huh.
5: I allà parla... Ja comença a posar-hi més llenya al foc, eh? Parla d'avions desorientats, de brújoles que giren estranyament, desaparicions sense explicació, però aquí encara tampoc parla de cap triangle. Però ja estem allà, eh? Estem començant a sembrar
4: parla
5: el dubte.
4: Parla d'aquella zona, diguem-ne, així en un sentit,
5: sí,
4: més ampli.
5: Sí, és tot és literatura especulativa, aquí no hi ha investigació.
4: Uh-huh.
5: El 1964, ens remuntem 12 anys després, ja entra en joc el nom. Home, un nom com el Triangle de les Bermudes és un nom que crida l'atenció.
4: És xulo,
5: un,
4: sí. Està ben,
5: sí,
4: trobat.
5: Un articulista que es diu Vincent Gaddis publica a una revista que es diu Argosy un títol que ell el titula d'aquesta manera, The Deadly Bermuda Triangle.
4: Home. Home, és molt contundent, eh?
5: Uau.
4: Et predisposa, sí, bastant, eh?
5: Sí, i a partir d'aquí... És un article, per això, en una revista que té poca sortida.
4: Ja.
5: El públic encara no ho coneix del tot, però el relat ja funciona, el nom funciona, i aquí entra el 1974, cap de 10 anys, entra Charles Berlitz, on el nom del Triangle de les Bermudes ja explota del tot, i perquè ell fa un llibre que es titula simplement El Triangle de les Bermudes, i és un best-seller mundial.
4: Ah, sí? O sigui que el tio peta i tira, o sigui, fa famós el concepte.
5: Exacte, aquí fa famós tot aquest concepte, bueno, a veure, parla de... No consulta ni fonts primàries, omet explicacions que ja es coneixien, que donaven raons científiques, canvia localitzacions... Bé, és a dir, fa tota una sèrie de coses que no són ètiques ni periodístiques.
4: Yeah.
5: I això ho detecta un investigador a finals dels anys 70, el 1975... Un científic que es diu Larry Kush va intentar desmentir totes aquestes teories que es van
4: escriure.
5: O sigui,
4: hi havia un detractor, eh?
5: Hi havia un detractor
4: que tenia ganes d'explicar-ho.
5: Sí, i va començar a revisar cas per cas tots els casos que es van descriure dins el llibre del Triangle de les Bermudes.
4: Uh-huh.
5: Ell realment consulta arxius navals, informes meteorològics, revisa els registres de les asseguradores, que és clar, quan hi ha uns sinistres d'aquests hi ha l'asseguradora darrere.
4: Clar.
5: Compara dates, coordenades, i el resultat que arriba ell a la conclusió que molts d'aquests casos o no van existir, és a dir, se'ls van inventar, d'altres van ser exagerats, i que la resta de sinistres tenen una explicació racional. Però bueno, aquest llibre no va tenir èxit.
4: El del morbo sí, aquest no, eh?
5: Aquest no, és l'habitual, és el que ens passarà a nosaltres. Amb la Terra no és plana, que per cert no sé si... És que és l'últim programa. A mi em preocupa, ja, jo tenc tot el guió fet.
4: No, això de que és l'últim... Això és que no us ho he explicat tot, ja veurem si és l'últim, ja veurem. Ja veurem.
5: Però això no ho vas dir l'última reunió.
4: Ja veurem. Bueno, potser vas arribar tard. Crec que vas arribar tard. Vas arribar tard, com que sempre fas les teves coses, els seus experiments, i estaves amb el Flash
5: Simulator. Era la de dissabte passat, o en veu fer una altra?
4: Estaves despistat.
5: És que em sembla que feu reunions i jo no hi soc. Bueno,
4: No hi vegis papus on no hi són, Jordi.
5: Ja.
4: Tot serà tractat en el seu moment. Va, escolta, avancem una mica. Ens has explicat una mica d'història, d'on ve tot el mite del Triangle de les Bermudes. De tota manera, hem de parlar de casos segurament més concrets. Ara aprofitem també ja per donar entrada a l'Albert Palou, que és biòleg, divulgador del Centre Beta, Relacions Institucionals d'aquest centre d'investigació. A veure, tu ets més de monstres marins o de fulls de càlcul, Albert?
6: No, monstres marins sempre a mort amb ells.
4: A tope.
6: Sí, eh? El calamar gegant, vesteix molt sempre.
4: Vesteix molt. No sé si vesteix, sí. No sé com, però en tot cas, si tu dius, és que jo m'ho crec. Molt bé. Bueno, així, escolta'm, tu a nivell de investigació científica, se n'ha fet alguna sobre els fenòmens del Triangle de les Bermudes, diversos, els accidents que hi ha hagut? Hi ha alguna estadística, algun estudi una mica seriós i solvent al respecte? A part d'aquest senyor que deia en Jordi que va fer un llibre que al final no va acabar venent gaire, perquè...
6: Sí, aviam, els pocs que hi ha seriosos, tots arriben a una conclusió, que és la mateixa que deia en Jordi, que és que no hi ha cap correlació estadística real.
4: Punyeta, doncs això llavors ja està.
6: Sí que he trobat alguns estudis de gent ben intencionada que intenta trobar-li alguna explicació i donar-li una certa racionalitat, poquets, i publicats, no sé. He trobat un que feia un estudi bastant aparentment ben fet sobre els règims d'onades de tota aquella zona. Bueno, està fet a la Universitat de Tanzània, però bueno...
4: Universitat de Tanzània, eh?
6: I buscant, clar, he pensat que avui era un dia ideal per explicar una mica com funciona el món de les revistes científiques, perquè parlem molt de publicacions i coses, i no sé si la gent ho acaba de tenir del tot clar. O sigui, els científics, bàsicament, quan estudien alguna cosa, ho transformen en un text, en un article, ho envien a una revista suposadament prestigiosa. Aquesta revista ho fa revisar per altres científics experts en l'àmbit, que diuen si vas bé, si vas malament, què corregir, què afegir, i una vegada has passat aquestes revisions, tu la publiques i la qualitat, diguem, de la teva investigació es basa després en el nivell en el que està la revista situat i la quantitat de vegades que aquest article és citat per altres investigadors que fan la seva recerca.
4: Sí, és una cosa d'autoconsum, de donar-hi
5: voltes... Ha faltat el que paguen, el que es paga per fer
6: sí,
5: un article, eh?
6: Això podem
5: entrar després. Per publicar.
6: Això té molts defectes i alguns se n'aprofiten. Hi ha una categoria de problema que tenim últimament al món de la ciència, que són les revistes depredadores, que és el que deia en Jordi, que hi ha revistes que tu pots pagar i publicar absolutament el que sigui, textos aleatoris sense cap base. Ara fa... Hi ha gent que ha fet la prova d'escriure un article sense cap sentit relacionant la ingestió de pastanagues i la vida sexual, ha posat d'autors i universitats inventades i ho ha enviat a una revista i li han publicat. És la que coneix com a revista depredadora que publica qualsevol cosa. Sí que amb el Triangle de les Bermudes he vist un altre fenomen que és interessant, que són les revistes de baixa qualitat.
4: Ja,
5: aquestes m'agraden.
4: Estan proliferant, no?
6: Bueno, no, sempre han existit. Si tu pots, ara nosaltres podríem ajuntar-nos i crear una revista científica i bàsicament l'únic que hauríem de fer és seguir aquest procés. Si algú ens enviaria un text per publicar, nosaltres buscaríem uns experts perquè ens revisessin, perquè se fessin comentaris, s'arreglessin i al final els publicaríem en algun lloc i estaria allà disponible. Això hi ha tots uns organismes internacionals que ho regulen, que estableixen una sèrie de categories i a vegades hi ha gent que es cola una mica i hi ha revistes que apareixen en aquests índexs de revistes serioses, no són depredadores ni llocs d'aquests on pagues poder. Són revistes que funcionen bé, però que el procés que segueixen i la qualitat en si de la feina no és bona. Llavors, això obre la porta a que hi hagi gent que pugui publicar en aquestes revistes fàcilment i que això et consti en el teu currículum com que ho has publicat.
4: Com que has publicat en una revista, està clar.
6: Després, si aquest article té un 0% de cites, la revista té una qualitat reconegudament baixíssima i tot és un desastre, diguem que això ho has de posar tu de la teva banda. O sigui, quan tu consultes una font, una de les coses que has de fer quan mires un article científic és veure si aquest article científic és creïble o no. Perquè pots estar arribant a una revista aparentment formal, però que no tingui la qualitat necessària com per fer-ho servir tu com a la teva font.
4: Clar, però això ja vol dir que l'espectador ha d'estar molt disposat també a assegurar-se de la solvència de les fonts i de tot plegat, no? És a dir, se suposa que, és el que ho has dit tu, les revistes científiques són un punt de referència. Per tant, hi ha una base mínima que compleixen, no?
6: Sí, però llavors quan algú aconsegueix publicar alguna cosa i, per exemple, doncs, un periodista, per dir una cosa, està redactant un article sobre un tema i trobes que això està publicat, el sol fet que estigui publicat no vol dir que allò sigui creïble.
4: Ja, està clar, sí. O que sigui solvent, vols dir, no?
6: Tot aquest sistema té molts fallos. Perquè, per exemple, una de les coses que et miren la qualitat dels teus articles és si està citat moltes vegades. Et poden citar moltes vegades per dir que la teva feina és un desastre.
7: Clar, però anava a dir, pot ser un xurro. És a dir, si l'argument o el criteri és que t'hagin citat molts cops, escolta, no sé, amb tot el carinyo del món, però bé, l'Eben Esteban és una persona molt citada moltes vegades a l'estat espanyol, sí. I no tindria un Premi Nobel de Física, amb tot el respecte, insisteixo, per la princesa del Pueblo, eh? Però ja ens entenem.
6: I aquí arribem a la trista història d'Aftab Malik.
7: Aftab Malik?
6: Aftab Malik és un criminòleg de la Universitat de Lahore, al Pakistan, que en un article publicat a Research and Marine Sciences

0: Ja, és d'aquestes de l'Hacendado, diguem.
1: Diguem que en el conjunt de tots els articles publicats en aquestes revistes sumen la friolera d'un 0% de cites per part d'altres autors.
0: Caram.
2: Bé, bé, bé, de moment anem bé.
1: I un dels indicadors de qualitat és que t'ho accepten
0: pagant,
1: tot...
0: I pagant, eh?
1: No, aquest no paga res, però t'ho accepten tot molt ràpid. O sigui, tu envies...
0: Ja.
1: Va, aquí, pim-pam, ja, ja està.
0: No ho deus haver provat, oi?
1: No, no, no, no, perquè diguem que en el sistema d'avaluació de qualitat dels investigadors europeus, publicant aquest tipus de revistes no computa. És com si no ho tinguessis.
0: Ah, són més serios. Bueno. Bueno, i què diu l'estudi? Què diu l'estudi del Malik?
1: Ell volia fer simulació de som gent seriosa
0: i
1: agafa tots els possibles factors causants dels fenòmens del Triangle de les Bermudes i els analitza. Llavors en descarta alguns i n'accepta uns altres. Vols saber quins descarta? Descarta els ovnis.
0: Descarta els ovnis?
1: Sí, bé. La caiguda concreta de meteorits sobre els vaixells.
2: Hòstia, no apuntaria. Sí, sí.
1: I descarta factors espirituals que generin bogeria momentània.
2: Vale.
1: Això ho descarta.
0: Això ho diu,
1: sí,
0: diu que no.
1: Això no.
2: Si ho ha analitzat, ara vull veure què no descarta. A veure,
0: exacte. Què... Aquest, jo crec que aquí té el terreny.
1: Et farà més gràcia què no analitza.
2: Ah, a veure.
1: Perquè no analitza la possibilitat de l'error humà.
0: Home! O sigui, també el deixa de banda. No el sí, posa com no, una variable...
1: Ni sí ni no en parla. No ho cita.
0: O sigui, que si hi ha algun vaixell que s'ha enfonsat, no ho sabem. Si...
1: També us diré que si us mireu l'article, les taules de dades tenen errors tipogràfics, que és una cosa bastant lamentable. I, bueno, barreja moltes coses i... Ara... Si voleu, us faig la llista de les coses que ell sí que diu que són les causants del fenomen del Triangle de les Bermudes en la seva combinació. O sigui, tot això està passant alhora, segons ell, i està causant l'efecte. Això és que ell opina que l'energia solar que arriba a la Terra en aquella regió arriba diferent de com arriba a la resta del planeta i que això causa uns moviments oceànics que fan que xoquin corrents d'aires que generen espirals atmosfèriques i oceàniques, anòmales, i tot això ho diu sense aportar cap dada de cap informe de cap agència meteorològica.
0: I li publiquen, eh?
1: Sí, sí.
2: Bé.
1: Sí, absolutament cap informe i cap dada. Després diu que això, clar, això combinat amb... O sigui, a més, la regió té una forta presència de partícules magnètiques que acaba generant... Sí, partícules magnètiques, forta pressió de... Moltes... Que generen solenoides naturals.
0: Solenoides naturals.
1: Sí, no t'explica com són aquests solenoides. Només es generen solenoides. Un solenoide, perquè la gent...
0: és una bobina
1: que genera un camp electromagnètic.
0: Perdó.
1: Doncs això, hi ha moltes partícules electromagnètiques per allà que generen solenoides naturals que alteren el camp electromagnètic i fan que en aquella part del món tingui el seu propi pol nord i pol sud.
2: Ostres, complicat això, eh?
1: O sigui, allà tenen un pol nord diferent i un pol sud diferent pels solenoides naturals que hi ha allà. Combinat,
0: i altera el camp magnètic i tot...
1: Combinat amb grans corrents oceàniques i espirals atmosfèriques... que no observen ningú, els solenoides allà fotuts, tot això, bueno, clar, genera huracans, vents... Òbviament, és una regió del món on hi ha huracans, això sí que...
2: Sí, i tant.
1: I hi ha un gir més, encara, que no el veieu venir, que són els núvols de plasma.
2: Ostres.
0: Núvols de plasma, eh?
1: Sí,
0: el Triangle de les Bermudes.
1: Sí, tota aquella regió del Triangle de les Bermudes està plena de gas ionitzat.
0: Sí.
1: Que passa que hi ha un problema que al llarg de l'article el va definint de forma diferent. I hi ha un moment que defineix el gas ionitzat que forma núvols de plasma com enormes masses de gelatina. Després en diu gasos gelatinosos, que és un concepte que m'agradaria entendre algun dia. I acaba dient que tot això és perquè hi ha una temperatura concreta en aquella part del món que fa que el camp electromagnètic es solidifiqui.
2: Ai, perdó, eh? Sí que no es poden dir, però és que me l'has fet
0: Però com que es solidifica? En forma de què? Que queda un bloc allà?
1: Hi ha tota una parrafada després de l'oscil·lació de les partícules en un marc plasmàtic que fa que això generi una substància... Però se li solidifica el camp electromagnètic? Això és... Senyor,
0: no sé.
1: Insisteixo, un senyor, un criminòleg de Pakistan, dient tot això.
0: Clar, és que és criminòleg, el tio, no és físic ni res.
1: I després, la ciència, però... clar, acaba concloent que tot aquest gas gelatinós, electromagnètic, solidificat per les temperatures, s'acaba relacionant amb els cinturons de Van Allen.
2: Apa, vinga.
0: Cinturons de Van Allen.
2: Els cinturons de Van Allen estan fora.
1: Sí, són cinturons de Van Allen.

0: Lluny.
1: Són un...
2: Són òrbita,
1: sí,
2: no?
1: Són uns cinturons, diguem, que genera el camp magnètic de la Terra, on atrapen partícules, sobretot electrons i protons, que venen del vent solar. Doncs això, tot aquest gas solidificat plasmàtic i a les corrents electromagnètiques en espiral amb la temperatura i tot això es fa que aquella regió del món estigui directament connectada amb els cinturons de Van Allen.
2: Com una mena de mànega que surt...
1: Com no vols que passin coses allà?
2: Clar, vulguis que no, fa de mal fer.
1: I això, senyors...
2: Però ell analitza casos particulars?
1: No cita cap cas, ni dona cap dada, ni analitza res.
2: Molt bé, llavors fa algun càlcul, suposo.
1: No n'hi ha cap. L'únic càlcul que hi ha és el de quants accidents té registrats per any a la regió, que, com he dit, si mireu les taules hi ha errors tipogràfics.
2: O sigui, bàsicament és un tio que es va dedicar a fer hipòtesis, no? Va allò aixecant el dit i va dir cap aquí, cap allà, però sense analitzar res.
1: I li van publicar.
2: Això és la... I aquest és l'únic, segons tu, estudi seriós que sapiguem, no? L'únic estudi o l'única publicació en relació a aquest tema que es coneix.
1: No, n'hi ha més, però aquest és el que m'ha semblat més graciós, perquè realment demostra com de malament està a vegades el món de la publicació científica.
2: També tens raó que està fotut, però bueno, n'hi deu haver algun una miqueta més solvent, potser, no? En tot cas, Jordi, tu t'has mirat alguns casos de desaparicions i que s'han analitzat o...
0: Sí, n'he trobat diversos, i la veritat és que són molt interessants tots. A veure, et diré els més sonats, els més famosos. Un dels que se cita sempre és el USS Cyclops, que era un vaixell militar que va desaparèixer sobtadament amb 309 tripulants. Clar, són
2: 309,
0: molta gent. El 1918. Va desaparèixer sense enviar senyal de socors, sense res.
2: Però tot això és abans del mite que es va crear, eh? M'has dit que era els 50, més o menys. Ja que sí?
0: Sí, el 1918 no hi havia cap mite allà. No es parlava d'això.
2: Sí,
0: el que es diu, doncs, que aquest vaixell es diu que anava sobrecarregat segurament amb manganès, en aquest cas. Tenia una mala estabilitat i, a més, era un dia amb fortes tempestes. Amb un onatge que entre cresta i cresta podien haver-hi puntes de més de 20 metres. Aleshores, si el barco es troba entre dues puntes, es pot partir per la meitat tranquil·lament i desaparèixer ràpid, en menys d'un minut.
2: S'enfonsa de seguida.
0: Sí, per tant, aquest és un cas real, va passar, però no té res de misteriós. Simplement va tenir un enfonsament sobtat. Això pot passar. Més casos. El 1945. Cinc avions.
2: S'acaba la Guerra Mundial.
0: Sí.
2: El 45.
0: Cinc avions militars en entrenament. Cinc. Desapareixen.
2: Ostres, Déu-n'hi-do, eh? Cinc de
0: cop? Sí. I això és correcte, però aquí se li atribueix, doncs, el que portava una mica el cotarro, que els dirigien a tots, es va orientar malament. I es van quedar sense combustible a mig vol i van caure.
2: Caram! Mal fallo, perquè entenc que eren avions nord-americans, suposo, no?
0: Nord-americans, sí, senyor.
2: Ostres, Déu-n'hi-do, quin fallo.
0: S'atribueix a fallos a la brújula, que la brújula no girava bé, no. Les brújules giraven correctament.
2: El problema és que algú no va posar gasofa suficient.
0: Sí, després n'hi ha un de molt divertit. Bueno, molt divertit, perdó, perquè clar, aquí hi ha gent que ho ha malament. Un hidroavió militar, amb 13 persones, més o menys a la mateixa zona, una explosió en vol. Simplement va tenir una explosió en vol, no va desaparèixer aquest hidroavió, el van trobar.
2: Ah, el van trobar, però ja va, formava part també del mite, diguem, algú va ficar al catàleg.
0: Però aquí ja, sí, vull dir, allà ja va haver-hi un problema i el van ficar allà al catàleg. També van ficar al catàleg una goleta emmarcant, amb 11 passatgers, el 1921, que la van trobar encallada i buida.
2: Però en aquest cas els van trobar. El que passa que, clar, eren
0: baixos... Van trobar el barco, però no van trobar els passatgers.
2: O sigui, eren vaixells a la deriva, que potser gent va marxar, no? Van agafar un bot salvavides, va marxar i es van perdre al mig de l'oceà, potser.
0: Sí, un motí, un abandonament del vaixell, però en qualsevol cas s'atribueix això, que van desaparèixer els tripulants. Estava fora del triangle, però bueno, és igual.
2: Però també allò que dèiem, si no direm que el triangle també era aquella zona, poder.
0: Sí. Ja, però esclar, aquí hi ha una cosa molt més important, Sergi, si realment hi ha tan sinistres en aquesta zona, això igual que jo he fet l'esforç una mica de pensar en les assegurances, si de la mateixa manera que et cobraran més car un cotxe per estar a Barcelona que no pas per estar a la Vall d'Aran,
2: sí, clar,
0: Vale. T'haurien de cobrar més car un vaixell per passar pel Triangle de les Bermudes.
2: Clar, si fas aquella ruta molt comú, suposo que l'asseguradora et dirà tu, tanto.
0: Perquè les asseguradores tenen una sèrie de persones, uns actuaris, que es dediquen a mirar el risc i en base a aquest risc t'apliquen el preu. Clar. I si és una zona que hi ha molt risc, doncs et diuen o t'aplico molt preu, t'aplico moltes franquícies o directament no t'ho vull ni assegurar.
2: Clar.
0: D'acord? Però resulta que les asseguradores en aquesta zona, els vaixells que passen en aquesta zona, no se'ls hi aplica, no se'ls hi aplica cap sobreprima.
2: Cap.
0: Saps per què?
2: O sigui que... Per què no?
0: Perquè hi ha la mateixa sinistralitat que tot arreu.
2: Que la resta. Fixa't. Sí. Clar, i mira que aquests sí que hi entenen d'això, eh? Que si hi hagués un duro a rascar, rascarien.
0: Sí. No, aquí, per exemple, on t'aplicarien primes altes és, per exemple, les zones on hi hagi pirateria.
2: Clar.
0: A la Banya d'Àfrica n'hi ha moltíssima...
2: Allà tampoc hi ha casos de pirateria descrits de forma més o menys comú. No n'hi ha, tampoc?
0: No, allà no, allà no.
2: És una zona tan àmplia que segurament és complicat.
0: Sí, el Golf d'Aden sí que hi ha pirateria, el Mar Negre en períodes de conflictes és complicat i t'apliquen sobreprimes o no t'ho volen assegurar.
2: Clar.
0: Però el Triangle de les Bermudes no passa absolutament res d'això. Primes, preus normals. Les asseguradores cobren exactament el mateix. És més, t'asseguren els barcos.
2: L'argument que m'ha convençut més és aquest, perquè, com et deia, aquesta segur que no en deixarien passar ni una.
0: No en deixen passar ni una, t'ho asseguro jo, que ho he vist bastant de prop, això.
2: Sí, sí.
0: I és una cosa, és de mercat.
2: Sí, sí, oferta
0: demanda, el mercat mana, per tant... L'asseguradora cobra sobreprima, vol dir que allà no passa.
2: Que assegurar sinistres d'aquest estil no ha de ser barat, tampoc, no? Perquè estem parlant de vaixells amb una eslora enorme, marina mercant, no?
0: Sí,
2: s'han d'assegurar el contingut.
0: Sí, qui t'ho assegura totes aquestes coses és un mercat assegurador que es diu Lloyd's of London, que són gent molt conservadora, a més,
2: segur que sí.
0: Amb les assegurances. Però tenien el Titanic assegurat, aquesta gent.
2: Aquesta gent. Home, doncs llavors, des de llavors. Segur que s'ho han mirat amb més lupa que mai.
0: Sí, sí. Jo vaig entrar a la seva seu central i tenien el llibre de registres obert per la pàgina d'on es va enfonsar el Titanic.
2: Mira, això no ens passarà mai més.
0: No, el tenien allà amb una urna guardat. I miro això, ara dic vaixells, però miro avions... I allà en passen molts d'avions. Vull dir, si tu te'n vas a Cuba, a Jamaica, passes per allà a sobre. Al Golf de Mèxic, passes per allà a sobre. I l'aviació té una prima molt més estricta que no pas la marítima.
2: I també passa el mateix.
0: Sí, no passa res.
2: Per tant...
0: Vols comerciar els diaris, no hi ha desaparicions, no hi ha falla de sistemàtiques...
2: Estem parlant d'una gran conspiració també en la que hi participen les grans asseguradores, cosa que no tindria gaire sentit perquè ells volen és preservar el seu capital, no?
0: Sí.
2: O realment l'explicació és el que és tan prosaica com que realment la sinistralitat és igual de baixa o d'alta que qualsevol altre terreny, no?
0: I saps què és el més divertit? Que quan hi ha un sinistre, si n'hi ha algun allà, que clar, n'hi ha, com a tot arreu n'hi ha, l'asseguradora va allà i de seguida vol conèixer què ha passat per pagar o no.
2: Ah,
0: i clar, s'investiga en profunditat el que ha passat.
2: Per tant, els estudis seriosos en relació al tema de la sinistralitat de Triangle és de les asseguradores.
0: Sí.
2: I de moment no diuen que hi hagi cap cosa fora d'allò.
0: No, i sempre el sinistre acaba concloent-se doncs, que o ha sigut una tempesta, o un error humà, o una fallada mecànica, o una mala planificació. Però en cap cas no hi ha una categoria assegurable que sigui allò, causa desconeguda.
2: No n'hi ha. Sempre hi ha alguna explicació més prosaica que...
0: Sí. Jo crec que aquest argument és letal pel Triangle de les Bermudes.
2: Estic bastant d'acord, Estic bastant d'acord, sí, bastant, és bastant demolidor. Escolta, Albert, una cosa, ara per anar acabant, però hi ha algun triangle acceptat per la ciència que tu sàpigues, que estigui més o menys acreditat?
1: Jo com a mínim en conec un.
2: A veure.
1: I el tens més a prop del que et penses.
2: A veure. Sorprèn-nos a tots.
1: No, a nivell mèdic es coneix com a Triangle de les Bermudes, la zona retroperitoneal.
2: Ah,
0: això està no baix, si, no?
1: No sé si us situeu l'entorn de la pelvis.
2: Sí.
1: Doncs això, en argot mèdic, he trobat publicacions científiques que parlen de cirurgia o que tenen a veure amb cirurgia en aquella zona, i és la zona la coneixen com el Triangle de les Bermudes, perquè és una zona del cos...
0: Si perden coses.
1: Sí, estic parlant sobretot d'anatomia masculina, operacions de pròstata. Es veu que és una zona del cos que és especialment complexa per un cirurgià.
2: Ah.
1: Per les venes, artèries, nervis, conductes de tot tipus i coses
2: vàries. És fàcil perdre-hi l'escalpel per allà dintre. O...
1: Sí, i pel que sembla, l'anatomia masculina, els cirurgians, has de ser molt expert per remenar per allà, diguem. I que llavors he trobat fins i tot manuals de medicina en el que parlen de consells per operació o per cirurgia en el Triangle de les Bermudes i es refereix a operacions de pròstata.
2: Ah, veus? Per tant, la ciència ha hagut de posar el focus sobre un determinat triangle, eh?
1: Molt bé. I també m'ha semblat molt, molt notable i molt sorprenent l'ús popular que fan els científics del concepte Triangle de les Bermudes.
2: A veure.
1: Perquè si busques, com tornem a les bases de dades d'articles, vas a Google Scholar, Scopus, Sevier, hi ha desenes i desenes i desenes d'articles que contenen el concepte Triangle de les Bermudes en el seu títol. Sí, però que no tenen res a veure amb el Triangle de les Bermudes.
2: Però que deu ser, com a forma geomètrica, un lloc triangular en el que dintre hi passen coses, no?
1: No, ni geomètrica, o sigui...
2: O conceptualment, quan, és un concepte.
1: Quan el tema de l'article és un misteri... O
2: és un forat negre, no?
1: Sí, parlen d'algun forat que estan intentant omplir per al Triangle de les Bermudes. I trobaràs el Triangle de les Bermudes del transport celular de no sé què. El Triangle de les Bermudes de l'estudi de l'incidència del càncer de no sé on. El Triangle de les Bermudes de no sé... Hi ha desenes i desenes i desenes d'articles que els científics han fet servir el concepte Triangle de les Bermudes al títol i que per aprofitar-se d'aquesta metàfora. És que m'ha semblat graciosa. I m'he imaginat el senyor aquell de Pakistan intentant. Perquè, clar, el seu article queda per allà al mig.
2: O sigui que el nostre Triangle de les Bermudes particular seria l'edició en la que parlem de la Terra no és plana, no?
1: Sí, és el Triangle de les Bermudes d'aquest podcast.
2: De la Terra no és plana.
1: Sí, sí.
2: Veus? Sí, sí, molt bé, molt bé, molt clavat. Escolta, doncs, no sé, algun sinistre que vulguis comentar més, Jordi? Algun...
0: Home, tots els altres sinistres, si tinc, hi ha una llista molt i molt extensa, però...
2: Sí, potser no cal, que no acabaríem mai.
0: Són tots relacionats amb que m'he quedat sense combustible, no m'he orientat bé, he tingut una explosió mig vol... A veure... N'hi ha un que està molt bé també, que van tunejar el barco massa,
2: sí?
0: De tant que el van tunejar va petar.
2: Ah, o sigui, van posar masses alerons,
0: van tunejar-lo un pèl massa.
2: Clar,
0: van tenir
2: llavors
0: problema.
2: Van dir, no, clar, que passava pel Triangle de les Bermudes, clar, és el misteri,
0: sí.
2: No?
0: Ja, sí,
2: potser
0: sí,
2: és
0: sí,
2: que
0: sí.
2: Es van passar de túnings. En fi, la gent... El misteri és més la gent que altres coses, moltes vegades, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: No sé. Bueno, escolteu, doncs res, després d'aquesta travessia atlàntica, ara ens saludem un que viu vora mar, eh? Xavi Gorro, hola. Has vist com ho hem lligat, això, eh? Travessia atlàntica, vora mar, tal. Tot i que ets poc atlàntic, perquè ets més mediterrani.
3: Bueno, què insinues?
2: Però no, res, em sembla molt bé, és un mar estupendo. El Mediterrani m'encanta, és el Mare Nostrum, és fantàstic. Què dius, què tal per Roses, com va tot?
3: Doncs molt bé, una de les 5 badies més belles del món.
2: Oita,
3: veus... No, no ho dic jo, ho diu... No sé, ho diu la ONU. No sé,
2: la ONU.
3: Sí, ho diu algú.
1: La OMS.
2: Algú m'estudis, molt bé.
3: Sí. Doncs molt bé, molt bé. Molt interessant això de les Triangle de les Bermudes.
2: Què et sembla? No t'hi has perdut allà, tu?
3: No, però un tema que m'apassiona a mi, molt.
2: Sí? T'agrada aquest tema? Sí. Si és de... Perquè tu agafes l'avió, l'agafes o no l'agafes? Agafes poc.
3: Bueno, si és estrictament necessari, sí, si no, no.
2: No et fa por volar, tu?
3: No, em fa mandra.
2: Fa mandra. És que fa mandra, volar. Fa mandra.
3: Sí.
2: Fa mandra els controls, estar allà, fer cua, sí, home, sí.
3: Clar, que si tu calcules el temps que trigues efectiu de vol amb el que has d'estar abans... El que s'està després, el temps per arribar...
2: Llavors et diuen, no, sobrevolarem el Triangle de les Bermudes. Però mira, saps què? No cal.
3: És igual, me quedo a casa. Sí, sí.
2: Sí, sí. Bueno, i què? Què ens portes?
3: Doncs...
2: Alguna brúixola conspiranoica?
3: Bueno, això de la brúixola en parlaré, perquè jo tinc una altra teoria del que passa amb les brúixoles, que jo no sé si serà o no, perquè no hi entenc ni la física, ni de on està el nord, ni el sud, gaire bé. Per tant, a veure si vosaltres ho podeu desxifrar.
2: És un tio que ha perdut el nord, Xavi Gorro, ja veieu. Jordi, l'hauràs d'ajudar, amb això de la brúixola.
3: I el sud, potser, també.
2: El sud, va,
3: doncs, bé, avui us parlo de diferents teories que hi ha sobre el Triangle de les Bermudes, que suposadament es diu que allà passen coses, no? Bàsicament, demostrat, han desaparegut... A veure, han desaparegut persones, però tampoc és una bogeria, perquè hi ha documentat que han desaparegut 14 homes que anaven a bord de 5 bombarders d'aquest de l'exèrcit nord-americà, 31 passatgers... 5. Bueno, 14 en 5 vaixells, val? De 5 vaixells que s'han enfonsat, aquests, doncs 14 van desaparèixer, els altres van aparèixer. 31 passatgers d'un vol comercial, un vaixell complet de la Marina dels Estats Units, on van desaparèixer 306 persones. Bàsicament, aquest és el recompte oficial de gent que ha desaparegut al Triangle de les Bermudes. Per tant, a veure, podia ser molta gent, sí, però clar, és molt gran allò. Sí, si ho mirem en un mapa sembla petit, però és clar, que ja ho heu dit, és gegant, és gairebé com mitja Europa. Per tant, és un lloc molt gran. I, doncs bueno, ara us explicaré diferents teories de per què passen aquestes coses. La creació del fenomen, ja ho heu explicat, que ve a través de diferents llibres i revistes, així una miqueta, bueno, més de ciència-ficció que d'una altra cosa. Hi ha la primera teoria, que la passaré molt per sobre, perquè fins i tot per mi em sembla boja, que és la del calamar o el del pop gegant.
0: Ah, aquest és m'agrada, aquest m'agrada.
2: Interessant, eh?
1: Em sembla totalment factible, totalment factible. Això.
2: L'Albert ho ha dit, que sempre vesteix un calamar. Sí, sí.
3: No, i pot ser cert, per què? Perquè el Triangle de les Bermudes, com ho he explicat vosaltres, és un lloc que és molt fondo. I on viuen els calamars gegants? En llocs molt fondos.
2: Perquè hi ha poca llum.
3: No, i perquè si viuen en llocs poc fondos, com que són gegants, potser surten, saps?
2: Clar, també és veritat. Això, si es posen drets, si es posen drets, surt el... Surt la... Sí. Sí.
3: Clar, per tant, jo pop gegants no sé si n'hi ha. Calamars, realment sí que existeixen calamars gegants. I diuen les teories que allà al Triangle de les Bermudes viuen calamars supergegants que agafen vaixells amb els tentacles de calamar i els enfonsen.
2: O sigui, gairebé krakens, com a la
3: pel·lícula. Sí, sí, un kraken, exacte. Sí, sí.
1: Hòstia, i els avions?
3: Això és la pregunta que m'ha fet jo. Potser són, no sé...
2: És molt amunt, això, ja.
0: Has d'estirar el braç, has d'estirar el braç. Clar,
2: si el tentacle ha de ser una cosa tremenda, eh?
3: Sí, aquesta, això bueno, és el que no m'ha quadra.
2: Tu dius que aquesta no t'acabava de fer el
3: pes. No, per això, perquè els avions no m'ha quadra. Els vaixells, dius, vale. Clar, però depèn de quin vaixell, perquè una Zodiac, vale. Però, clar, un vaixell de la marina americana, clar, a veure, no, no. A més, que tenen canons i aquestes coses, aquesta gent.
2: Clar, també fan mal, sí, sí.
3: Però hi ha una altra teoria, que és la de l'Atlàntida. I això ho va popularitzar el senyor Charles Berlitt, el del senyor que va fer el llibre, que es diu El Triangle de les Bermudes, i que diuen que va inventar aquest fenomen, que aquest home va dir que segurament passen aquestes coses perquè allà, on està el Triangle de les Bermudes, hi havia la ciutat perduda de l'Atlàntida. I, per tant, d'alguna manera, les energies que ja n'hi ha... Bueno, les energies i la tecnologia que la gent de l'Atlàntida, dels Atlàntids...
0: Esclar, els Atlants.
3: Clar, van crear, doncs el que fa és que hi passin aquests fenòmens. Per tant, aquest home diu que la tecnologia d'aquests homes, les energies que venen dels cristalls que estan activats en el fons del mar, el que provoquen són falles mecàniques als vaixells i també en els avions, i això fa doncs que desapareguin, bueno, que caiguin, i llavors quan arriben allà a l'Atlàntida, doncs ells, els habitants d'allà, ja intenten fer-los desaparèixer perquè ningú els pilli.
0: El Monte Duace.
3: Primera teoria.
0: Duace la cabanya.
3: Bueno, està bé.
2: Aquí aquesta encara, bueno...
3: Bueno, aquesta m'assembla bé. Hi ha una altra que és la teoria de les onades rebels. Vale? Una onada rebel... És, diguem que és té diferents noms, però són les onades aquestes que apareixen de cop i volta, aquestes onades gegants que apareixen de cop i volta, val? Que són onades que són, que això és un fenomen científicament demostrat, que són onades excepcionalment grans i de manera imprevisibles, que apareixen de forma espontània enmig del mar. Val? Aquestes onades es creen per absorbeixen energies d'altres onades, i el que fan és crear una... Es diuen les oles monstruo, no? Us va dir.
2: Sí, sí.
3: I aquestes onades sí que són problemes per a alguns vaixells, a veure, no n'hi ha moltes, però quan apareixen, si es troben algun vaixell pel camí, no l'enfonsen, però sí, un vaixell modern no l'enfonsen, però sí que el fiquen en greus problemes, perquè són, si una onada normal fa 10 metres, enmig de l'Atlàntic, aquestes potser en car de 30 o car de 40. I per tant, doncs, bueno, això pot provocar, doncs, en alguns vaixells i pot provocar problemes. I com que la zona del Triangle de les Bermudes és un lloc on hi ha diferents corrents marítimes, doncs bueno, pot ser que potser allà... Doncs, bueno,
2: podria ser. Tu aquí a l'Albadrava no n'has vist cap d'aquestes,
3: No, no he vist cap, no. No he vist oles monstruo, no. Però això s'ha de dir que hi ha científics de la Universitat de Southampton, Anglaterra, que van afirmar que això és veritat, que en aquestes aigües segurament...
2: Que existeixen.
3: Sí, sí, es poden crear aquestes onades que poden arribar fins i tot als 30 metres d'alçada. Que, hòstia, ojo la onada. Però clar,
2: sí, sí, és tornem una cosa sèrie,
3: A lo mateix del calamar. Molt bé, m'expliques-ho del vaixell, però com m'expliques-ho dels avions? Perquè 30 metres...
2: Has de volar molt baix, diguem.
3: Clar, jo crec que l'avió va més amunt de 30 metres. No sé, no hi entenc gaire, però em sembla que sí.
2: Una mica més, segur. Encara que vinguin de port, de l'aeroport, perdó, o vagin a aterrar...
3: No hi ha cap aeroport, clar.
2: Una mica més, pugen.
3: Sí. Una teoria és la de les forces magnètiques. I aquí és la part, això, on vosaltres heu d'intervenir, Perquè es veu que la zona aquesta del Triangle de les Bermudes és un dels dos únics llocs del planeta on la brúixola pot assenyalar dos punts, el nord verdader i el nord magnètic.
0: Ah. Bé, aquí ja puntualitzo.
2: A veure, digues, Jordi.
0: Sí que és veritat, el nord magnètic canvia amb el temps a la Terra, però el nord verdader sempre està al nord. I les brúixoles sempre apunten al nord verdader. El que passa és que els avions ja ho saben, això. I les brúixoles ja estan calibrades i els rums estan calibrats amb aquestes anomalies magnètiques.
2: Sí, perdó, torna-ho a dir. El nord magnètic sempre assenyala
0: el nord magnètic, sí. El nord magnètic sempre el senyala a la brúixola. brújula. I el nord verdader és el nord que nosaltres és un coneixem nord, és, sí, la vol.
2: És un punt geogràfic que és arbitrari, ens l'hem inventat nosaltres, el nord.
0: Bueno, és allà on sortiria l'eix de rotació de la Terra. Allà on tindria
2: la sortida. Ah, d'acord, sí, sí, clar, correcte.
0: Sí,
2: clar,
0: allò és el nord. Sí, sí. El que passa és que, a veure, hi ha diferents llocs al món on sí que una brújula pot desviar-se una miqueta. El Triangle de les Bermudes no és pas una excepció ni una cosa excepcional, eh? No.
3: Pues aquí diu que, si segons aquesta teoria, sí, sí, diu sí, que ja, això ja, fa que, ja, ja, que els pilots experimentats, ja, no nosaltres, sí, ens fem un avió, no, els pilots experimentats, doncs, s'equivoquin i s'acabin liant, confonguin...
2: Es confonen perquè, clar, el nord...
3: Clar, confonen el nord magnètic amb el nord verdader, llavors desvien la seva ruta perquè no van pel camí correcte i no és que se'ls vengi ningú, sinó que, clar, s'acaben perdent, es queden sense gasolina, s'estrellen i desapareixen.
2: És mal assumpte, sí, sí, sí.
1: Per això l'Aftab Balik ja va dir que això, aquesta regió directament té el seu propi pol nord i pol sud, sí, sí, magnètic, exactament, propi, diferent i únic de la zona, i que això és el problema. És que no sabeu mirar on...
2: I que connecta amb el cinturó que has dit,
1: sí,
2: eh? Sí, sí.
1: Cinturons de Van Allen.
2: Això, cinturons de Van Allen. Perdó,
3: bon grup,
2: sí,
3: eh?
2: Sí. Bon grup, també, sí, sí, sí, sí.
0: El cinturó.
2: Trobo que ha tardat a sortir el símil. Molt bé, molt bé. Està bé.
3: També dic
2: molt
3: que, clar, per allà he passat molts avions i molts vaixells al cap del dia, i només es perden uns quants. Potser es perden els no experimentats, també. Clar, i el senyor experimentat, sí, que en sap, gent... sap arribar a lloc.
2: Bueno, segons les estadístiques que ens ha ensenyat el Jordi abans, de les asseguradores que van a missa, escolta, tot això de que en desapareixen tantes o més o menys que qualsevol altre lloc.
3: Sí, sí.
0: Exacte.
3: No. Altra teoria, que aquesta jo crec que és la que estem esperant tots, que és la dels alienígenes.
2: Ara. No se n'ha parlat, en tot el programa?
3: No.
2: Ja era hora.
3: Però què passa? Que hi ha, sota del Triangle de les Bermudes, doncs hi ha una base extraterrestre.
2: Home.
3: Que han construït un portal que el que fan és capturar els vaixells, avions i tothom que passi per allà, i se les emporten cap al seu planeta per estudiar la humanitat.
0: Clar. Una mà de containers del Temu que deuen agafar aquesta gent, ara.
2: No feia nada, No feia nada, haver de muntar-ho allà sota, 8.000 metres de profunditat. Sí. Ostres.
3: Clar, però això explica per què després les restes no tornen.
2: Clar, perquè s'ho queden allà, fan els seus anàlisis, les seves coses, i a vegades se les emporten.
0: Sí, no perquè no tinguis interès a buscar-ho.
3: No.
2: Ho revenen, Albert, la teoria de que els extraterrestres revenen el que fan allà.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Que llavors tu trobes a l'eBay, per exemple.
0: Segon de mano punta d'opni.
2: Clar.
3: Una altra teoria. Teoria aquesta...
2: En tens més? Pensava que...
3: Sí, sí, no, no, no, no, però en tinc dos més. Una altra teoria, aquesta teoria de les bombolles de metà. Aquesta existeix, eh?
2: Ah.
3: Es veu que l'any 2016, uns investigadors de la Universitat de Noruega van descobrir que hi ha, que al mar de Barents, allà al cercle polar àrtic, hi ha una espècie de cràters submarins que el que fan és crear unes explosions de metà d'uns 800... Bueno, aquests cràters tenen uns 800 metres de diàmetre o alguna cosa així, i el que fan és fer unes explosions sobtades de metà subterrani que acaba expulsant aigua a una distància de, bàsicament, quasi bé un quilòmetre d'alçada.
0: Això és veritat, eh?
3: Això existeix.
2: Sí, sí, veus?
3: Vale, doncs això existeix, diguem, aquí a Noruega, al Mar del Nord, no? Però hi ha algú que ha dit, ah, si existeix a Noruega...
2: Allà també deu passar.
3: Per què no pot passar el Triangle de les Bermudes? I hi ha unes teories que diuen que el que passa és que allà hi ha unes explosions gegantines, unes bombolles d'aigua que exploten gegantinament, i exploten quan, justament, quan passa un vaixell o un avió, i doncs agafen i el catapulten cap a dalt i després doncs, cap a baix, suposo.
2: Caixa un quilòmetre, sí que hi arriba l'avió, diguem.
0: El problema és que aquestes bombolles de metà estan relacionades amb el permafrost.
3: Ah.
0: I molt permafrost allà al Carib no
3: clar, no fa pinta, no.
0: No.
2: No. Ja. Però bueno, en tot cas està allà. Podria passar.
0: Sí.
2: Podria ser, qui sap.
3: Una altra teoria.
2: I l'última.
3: No, queden dos més. Una és molt curta. Una altra teoria. Teoria de les trombes marines. Que aquesta, bueno, pot ser factible. Una tromba marina, bàsicament, és com un huracà, bueno, com un tornado, però que passa al mar. I sí que és mitjanament factible, bueno, que a una zona humida, amb un mar càlid, com és la zona del Carib, que sí que es creen bastantes trombes marines. Uh-huh. Algunes, fins i tot, arriben a rodar 200 km per hora. Per tant, si es troben un vaixell o un avió
2: més complicat, però un vaixell... L'engoleixen, sí o sí.
3: Però clar, també és molta coincidència, no?, que passi justament l'avió o el vaixell per allà quan hi ha la tromba, quan els avions ja tenen per detectar aquestes coses, i els vaixells també. Clar, però bueno, diuen que, com que és un lloc que passa, doncs doncs, bueno, pot ser que passi. I
2: s'ha de dir una de tantes.
3: Sí, la Guàrdia Costera dels Estats Units i l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units diuen que és més probable que hi hagin aquestes coses. Però, si passa alguna cosa, diuen, segurament no serà per culpa de la tromba de marina, sinó segurament serà culpa d'un error humà. I no perquè tampoc hi hagi marcianos ni coses rares.
2: Allò que el Malik va descartar, bueno, no va ni tan sols analitzar la possible...
0: L'horror humà, sí.
3: I acabem amb la teoria dels forats de Cook.
1: Yep. Oh, la millor.
3: La millor. I demostrable, perquè és real, eh? Aquesta és real.
2: Ah, aquesta és real. Ja sí. Tu ho has vist?
3: No, jo no, però hi ha un senyor que sí.
2: Ah, a veure, aviam aquest senyor.
3: Sí, això bàsicament ens diu que el Triangle de les Bermudes és un portal espai-temps.
2: Ah.
3: O sigui, que ens porta transportant l'espai en el temps.
2: És un forat negre.
3: Mm-hmm. Sí. Sí. I això hi ha un pilot, que un senyor que es diu Bruce Gernon, que afirma que això és cert, i afirma que és cert perquè això li va passar amb ell. Que ell, quan anava amb el seu avió per allà, de sobte va veure que hi havia una boira misteriosa, i quan va sortir de la boira havia adelantat en una fracció de segon 160 quilòmetres.
2: Mira.
3: I és més, aquest senyor va fer un llibre explicant això.
2: Sí, i això, per tant, es basa en la seva experiència personal, que ha viscut aquest
3: fenomen. Sí, que ell va travessar una boira i de cop i volta ja estava això, 160 quilòmetres més amunt.
1: El plasma.
3: Que dius, a veure, però a més, hi ha una peli, ara això ja per acabar, hi ha una pel·lícula de l'any 1980, que no sé si recordeu, que es diu El final de la cuenta atrás.
2: Hòstia, no ho recordo.
3: És una pel·lícula que ens explica, se centra en la zona de Hawaii, però que ens explica aquesta teoria del forat de Cook. I ens diu com a les costes de Hawaii, un portaavions nord-americà es veu envoltat per una espècie de boira una mica rara, una mica així misteriosa, i cada cop i volta, estan en el present, que en aquell any eren els anys 80 o 90, i de cop i volta apareixen en el 7 de desembre de 1941. Mm-hmm. I què passa el 7 de desembre de 1941? Va ser quan Japó va atacar Pearl Harbor. I és aquí on, a la pel·lícula, els dos protagonistes, que són Kirk Douglas i Martin Sheen, tenen... Sí, no és un pel·liculón, té un 6,7 de Film Affinity, és bona pel·li, de ciència-ficció. Tenen el dilema de si han d'anar a impedir l'atac a Pearl Harbor o han de deixar que la història segueixi el seu curs. Clar. I diguem, aquesta pel·lícula juga...
2: Si l'han d'alterar o no.
3: Ah, exacte, juga amb la teoria dels forats de Cook, no a les Bermudes, perquè, clar, arribar des de les Bermudes fins a Hawaii potser hi ha un catxo, però, bueno, passa aquí a... Hawaii.
0: Home, estaria bé, el forat de Cook. Maria. Mira, m'estalvio un viatge.
3: Home, és que jo crec, jo vull que inventin el teletransport, és el millor invent que es podia inventar mai.
2: Jo crec que hi haurà resistències, això.
3: Bueno, Iberia, potser.
2: Per exemple.
1: Bueno, ens tocaria el teletransport barato.
2: Sí.
3: Que tornes desmuntat, no?
2: Segur. O que podríem anar a prop, només. Podríem anar, no? Pots anar a comprar el pa, bueno, déu-n'hi-do, està mal.
3: Mentre on trobi gent pel camí.
2: Bueno, va, escolteu, crec que amb aquesta travessia arribem a port, amb el vaixell sencer, sense cap desaparició inexplicable i amb totes les dades ben col·locades a la bodega. No sabem si el Triangle de les Bermudes és un forat negre, oceànic, o un portal interdimensional, o tampoc sabem si és la revenja d'una civilització perduda. El que sí sabem és que és una zona molt transitada, meteorològicament complexa i envoltada d'un relat que ha crescut molt més ràpid que les proves que el sustenten. Recordeu sempre... Quan una explicació necessita d'extraterrestres, camps energètics i música inquietant, però ignora mapes, dades i estadístiques, potser el misteri no és el mar, sinó en la història que ens expliquen. Tanquem la temporada, però no tanquem la curiositat. Nosaltres continuarem navegant entre ciència, pensament crític i una mica d'ironia, perquè entendre el món no el fa menys fascinant, el fa molt més interessant. Això ha estat La Terra no és plana. Fins al proper episodi, amb els peus a terra, la mirada crítica i la brúixola ben ajustada. Gràcies a tots.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? En certa ocasió, John Lennon va dir: hi ha dos forces motivadores bàsiques, la por i l'amor. Quan tenim por, ens allunyem de la vida. Quan estem enamorats, ens obrim a tot el que la vida té per oferir amb passió, entusiasme i acceptació. Aquí, sempre, des del llunyà octubre del 93, en què aquest programa va començar, hem acceptat i de molt bon grat la vostra participació, perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert, des de Valls, un cocodril nostàlgic, també un saludo. Bé, per favor, si és tan amable, m'agradaria que em posessis la cançó de Llorando a la puerta de la capilla, o algo así, de Elvis.

0: quin bon rotllo que m'ha donat. A veure, en el dial actual on pots trobar cosetes com aquest, Going Up the Country, que els Canet Heat van publicar el 1968. La banda es va formar 3 anys abans, el 1965, a Los Angeles. Una banda de blues, rock i boogie rock que sempre ens ha agradat molt.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores a tot Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents dies i horaris. I mitjançant la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen els seus webs al programa per escoltar o descarregar en diferit els podcasts perquè no perdis la sintonia. Fa alguns mesos que, segons la proposta de l'amic Eloi Hernández de Sabadell, us preguntem quins són els vostres 10 intèrprets preferits de tota la vida i d'ells quina és la cançó que destaqueu. I resulta que avui m'ho pregunta a mi Jordi Aniento Ponsarnau, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com em diu: què tal, Albert? Em poso en contacte amb tu per agrair-te que llegissis la carta que et vaig enviar fa un temps. Em va fer moltíssima il·lusió. A més, la vaig gravar i li vaig enviar a algun amic. De broma em va dir que si era un antic o alguna cosa similar, i jo li vaig dir que era algo semblant a un coco. Es va quedar a quadres. No sé si ho recordes, però jo vaig ser el que et vaig dir que les cançons amb ràdio teletransportaven com a Star Trek. Et diré que algun cop m'he identificat molt amb alguna persona del grup que t'ha escrit, perquè segurament vaig coincidir amb ell o ella en alguna discoteca per l'època que les patejava totes, del 77 al 87, aprox. Per exemple, un noi de Sabadell et va demanar les 10 cançons preferides i una d'elles era de la discoteca Blau Black quan acabava la sessió. Ara no recordo exactament quina era, però segurament jo també estava rondant per aquells llocs. Un altre cas és d'un altre noi que es diu de nom Manel Aniento i és el mateix cognom que el meu, i així amb més exemples. M'agradaria tenir una xerrada amb ells i segurament tenim situacions i llocs en comú. Aquesta vegada no et demanaré cap cançó, però ho farem a l'inrevés. Digue'm les teves 10 millors cançons i en quina situació et recorden. I una altra pregunta: quina melodia t'agradaria haver escrit? Ah, que és difícil les preguntes que fas, eh? I més per a tu, que has punxat unes quantes. Milers i milers. Una salutació i felicitats per al programa. Una abraçada per tothom. Jordi Aniento Ponsarnau. Mira, la pregunta de quina cançó m'hagués agradat escriure només la faig als músics, als autors, als que han escrit cançons, i no és el meu cas. Bé, he escrit la lletra d'algunes cançons, però no compten, perquè eren cançons per promocionar el meu programa, allò que en l'argot professional diem jingles. Accepto la teva proposta, Jordi, faré la selecció de veritat. Sincerament. Bueno, va, doncs vinga, som-hi. Jo, no ho sé, és que ara em poso al vostre lloc i realment és molt difícil escollir-ne només 10. I, a més, d'aquests 10 intèrprets, quina cançó poso? És que, per començar, amb Elton John, podria posar moltes que m'agraden, però he escollit aquesta.

0: you're gonna wind up where you started from.
1: Sens dubte, un gran baladista. Per això l'he escollit entre els meus 10 intèrprets preferits. Cat Stevens. I un tema no dels més coneguts d'ell. Sitting.
2: T'acompanya l'Albert Malla.
1: I amb molt de gust, atenent la proposta de l'amic Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell. M'ha demanat quins eren els meus 10 intèrprets preferits i els motius. Bé, els motius són bastant comuns a tots aquests temes. L'adolescència, els primers anys de joventut, les primeres vegades de coses que marquen. El primer petó, els primers amors, els primers desamors, els primers viatges, les primeres escapades, els primers concerts. Però també recordo aquelles festes particulars on jo ja començava a assajar com a DJ. I tot això coincidint amb les cançons que estaven de moda, que en general, en aquells anys 70, eren molt, molt bones. Per molts dels nostres oients, la millor música de tota la nostra vida. Tot i que després he colat també alguna coseta dels anys 80 i bastants. Però els que em coneixeu ja esteu trobant a faltar algú entre els 10 intèrprets preferits meus.

0: Corria 1973 quan vam descobrir, gràcies a la fantàstica ràdio que feia Rafael Túria, a una de les seves enamorades de sempre. Carly Simon. You're so vain, ets tan cregut, que es va dir aquí. Segons sembla, estava basada en fets reals. Estava dedicada a algun personatge del món del cinema, però després se n'ha parlat d'altres, així que no ha quedat ben clar, realment. Si era per un, era per diversos, o era una invenció. En el meu cas, eren temps en què no em podia comprar ni molt menys tots els discos que m'agradaven, que eren molts, perquè, a més, és que en aquella primera meitat dels anys 70, com abans hem comentat, la música, en general, era molt bona. I per als oients més joves del programa, que ens consta que són molts, recordar que no existia internet ni la possibilitat de tenir música gratis. L'única possibilitat, entre cometes, era gravar-la de la ràdio. Però, llavors, les FMs pràcticament no existien, no emetien experimentalment, els nostres receptors no ni tan sols captaven la FM, s'havia de gravar de l'ona mitjana amb les limitacions tècniques que això suposa, és a dir, que la qualitat de so no era molt bona, hi havia interferències, a més els locutors parlaven a sobre, o sigui que l'única manera de tenir una cançó que t'agradés i posar-la tantes vegades com volguessis era comprant el disc. He començat precisament aquesta selecció amb l'Elton John perquè jo crec que és l'intèrpret que més vegades he gravat, demanant discos prestats als amics per gravar-los en cinta i després tornar-los, no? Perquè m'agradava tenir tota la seva discografia. En el meu cas, tot va canviar una mica. Les meves sensacions van canviar quan a partir de l'any 77 les companyies discogràfiques em van començar a enviar discos de promoció, és a dir, gratuïts, amb la intenció de que jo els promocionés, perquè llavors ja feia programes musicals en directe, no? La música, evidentment, em va continuar apassionant, ha estat el meu motor sempre, però ja no és el mateix, no sé si m'enteneu, eh? Aquella sensació de finalment haver aconseguit els diners necessaris per comprar-te aquell disc gran que t'agradava, perquè la majoria eren petits, perquè eren més barats, no? Eren els singles. Doncs va variar, perquè llavors tenia tota la música al meu abast, de forma gratuïta, i a més era una eina de treball. Jo havia d'escoltar els long plays, m'agradessin o no, per treure les cançons que em semblaven més interessants i emetre-les, no?
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Després de Carly Simon, podríem escoltar una dels 72 del grup Amèrica. Llavors ja eren coneguts amb un cavall o sin nombre, però van venir d'altres, i aquesta concretament em feia somiar amb algun dia poder viatjar a l'Amèrica profunda.

al grup Amèrica. Ventura Highway, autopista, aventura. El grup Bread va durar molt poc, era el grup de David Gates, però gairebé tot el que va fer em va entusiasmar.

0: everything I own.
1: Just to touch you once again.
0: Que aquí es va dir todo lo que tengo. El grup Bread de David Gates de 1972. Estic disfrutant perquè, a més, comprovo que totes aquestes cançons m'estan agradant pràcticament igual que el primer dia que les vaig escoltar. Estic atenent la proposta d'en Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell, que m'ha dit que doni jo la meva selecció dels 10 intèrprets preferits. I ara, David Bowie. L'Space Odyssey m'encanta, però jo el vaig descobrir amb aquesta, Starman. Starman.

1972. Per cert, que en aquella època ja no estaven de moda els anomenats conjunts, gent com Sidex, Salvajes o Mustang, però que encara ho intentaven, versionant com havien triomfat als anys 60 clàssics internacionals al castellà. I existeix una desconeguda versió al castellà d'aquest tema per Santi Carulla al capdavant dels Mustang. David Bowie, el grup Bret, Amèrica, Carly Simon, Crosby, Still and Nash, Cat Stevens, Elton John... I clar, no em puc deixar els Creedence. I una anècdota de la Creedence Clearwater Revival relacionada amb mi, no? Allò que us deia de comprar els discos. Un diumenge al matí estava escoltant la ràdio, que és el que feia més hores al dia sempre que podia, i llavors no era tan fàcil com ara escoltar-la. I va sonar Green River, de la Creedence. Jo ja coneixia el tema. Sí, potser l'havia escoltat un parell de vegades, però aquell matí de diumenge, quan es va acabar per la ràdio, jo vaig tenir un desig irrefrenable de tornar-la a escoltar, i no tenia el disc, però és que a més era diumenge i totes les botigues estaven tancades. Totes? Tenia les 90 peles que costava el disc? Sí, em sembla que em faltava poc i segur que els pares s'enrotllarien i em donarien el que faltés, però estava tot tancat. Llavors vaig recordar que davant dels estudis de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, tocant a Passeig de Gràcia, on han estat pràcticament tota la vida i continuen en l'actualitat, llavors hi havia davant una màquina de discos, però no una màquina d'aquelles que hi havia als bars, que posant un duro podies escollir un dels discos que estaven allà. No, no, una màquina que venia discos, igual que hi havia màquines que venien tabac, oi? Però, clar, n'hi havia uns quants, no tenies tants per escollir com en una botiga. I vaig anar cap allà corrents, i efectivament estava al Green River i me'l vaig comprar. La culpa de tot això la va tenir aquesta guitarra.

Green River, el riu verd de la Creedence Clearwater Revival, de 1969. No cal que us digui que no estan en ordre, eh? Vull dir, que hagi posat en primer lloc Elton John no vol dir que sigui un hit per ell, de l'1 al 10. I us entenc perfectament quan us sap greu haver deixat fora alguns que formen part de la vostra banda sonora i que estan més en el vostre cor que en el vostre cap. Perquè ara, per exemple, escoltarem Franco Battiato. Esclar, jo diria, amb diferència dels altres, que ha estat l'artista per al que no m'ha importat fer més quilòmetres per veure'l en concert, no? Però, clar, és que em posaria 50 d'en Battiato. Escoltarem la perspectiva de Nevsky, basada en el llibre de Nikolai Gogol, de 1835, un llibre que pretenia aixecar i llançar a Rússia cap al progrés.

La perspectiva Nievski de Franco Battiato. Bueno, i evidentment després podríem posar Supertramp i els Eagles i els Beatles i els Stones i Bruce Springsteen i l'etcètera de les coses. Però me'n queda un, m'ha costat molt, perquè clar, aquí em carregava per posar-lo. Però per una sèrie de detalls ha guanyat ell, ha guanyat Roy Orbison. Però us he dit que la meva selecció seria sincera, seria d'acord. Jo realment vaig descobrir Roy Orbison quan ell se'n va anar. A veure, de petit coneixia el Pretty Woman, sobretot en versions al castellà que feien alguns conjunts de l'època, que li deien Linda Chica, Linda Chica, por la calle vas... Bé, però jo no sabia que era de Roy Orbison, el Pretty Woman. I després, quan jo ja vaig començar a rebre novetats discogràfiques perquè ja feia programes de ràdio musicals, Roy Orbison no estava de moda ja. A finals dels 70, sí, em sembla que havia rebut alguna cosa, el Blue Bayou i tal, però no era conegut per aquí. I el 88 ens va deixar, em vaig assabentar que alguns dels més grans el tenien com un ídol i vaig voler saber qui era aquest senyor i què havia fet. I vaig descobrir una discografia brillant, única, irrepetible, però paral·lelament em va arribar el disc Mystery Girl, que va ser el seu disc pòstum. Ell se'n va anar molt jove, el desembre del 88, quan aquest disc ja estava gravat, feia poc que estava gravat, i em va arribar el single de promoció d'aquell àlbum, el You Got It, i a partir d'aquí va ser quan vaig començar a interessar-me per Roy Orbison. En qualsevol cas, crec que és una cançó sensacional.

0: lo que necessitis, ho tindràs. Anything you want, you got it. You got it. Roy Orbison. Anything you need, you got it. Abans, Batiato. Anything at all, you got it. Creedence, Clearwater Revival. Brett, America. Carly Simon. Crosby, Still, Nash and Young. Cat Stevens. I començant per Elton John, els meus 10 preferits. Gràcies per demanar-m'ho, Jordi Aniento Pons Arnau de Sabadell. La veritat és que m'ho he passat molt bé. Algú va dir, els impossibles d'avui seran possibles demà.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Quina és la teva cançó del record?
1: Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet en Josep Escámez Fernández, que ens diu: per una persona molt especial que es diu Carme, et demano Roberta, però en la versió de Los Catinos. Ah, doncs serveixi també per tenir un record per l'amic Manolo Veí, el cantant de Los Catinos, que primer van ser Los Ticanos i que malauradament ens deixava el 2020. Ells van ser dels primers conjunts en versionar el castellà clàssics italians com aquest, original de Peppino Di Capri de 1963.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Ei, hola. ¿Cómo estás? Gracias por tornar a la ràdio.
4: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Aquí col·leccionem bons records, com altres, per exemple, targetes postals. Bé, si ets dels habituals, dels fidels, aquest temps de ràdio, ja saps de què anem. Però la ràdio és tan fantàstica que sempre ens dona l'oportunitat de que ens descobreixin a cada programa nous amics, a cada cançó, a cada vivència recordada i compartida. D'alguna manera, vivim amb l'esperança de ser un record. Ramon de Campoamor assegurava que maca, molt maca, serà una esperança, però és molt dolç un record. I quan tu potser ja et pensaves que els tenies controlats, que els records ja no et feien pupa, així com per casualitat, passejant per el dial de la teva ràdio, ensopegues amb un sonet, el Malla, que posa cançons que encara et diuen cosetes al cor i a la memòria. Jo amb aquesta i en la meva adolescència m'imaginava conduint per la Gran Amèrica, per una autopista anomenada Aventura.

Ventura Highway. Autopista Aventura. Eren les harmonioses veus tan ben combinades del grup Amèrica. Aquells que es van fer tan populars el 1971 amb la peça Horse with No Name, que aquí es va dir un caballo sin nombre. Però jo ara mateix estava pensant amb allò que volia fer cada vegada que escoltava aquesta cançó quan va sortir com a novetat i jo era un adolescent. Sí, m'imaginava per Amèrica, potser per la Route 66, conduint, quan encara no podia conduir, no tenia l'edat, però tenia tantes ganes. I estava pensant en totes aquelles coses que volíem fer i que encara no hem fet. Ens donarà temps de fer-les? Tindrem l'oportunitat? O serem tan babaus de tenir l'oportunitat davant dels nostres nassos i, com ha passat en tantes d'altres ocasions, deixar-la escapar? Com quan se t'escapa el tren i tu ja estaves a l'andana, però se t'ha escapat i et quedes amb aquella cara de... Tu ja m'entens. Una tarda de dissabte de 1972, com sempre, estava amb la colla d'amics escoltant Rafael Túria a Ràdio Barcelona, en un programa que es deia Sabadeando. Però aquella tarda em comentava que hi havia una cançó que ja havia sigut número 1 als Estats Units feia molt de temps i que per fi es publicava a Espanya. Em va atrapar des del primer moment. No tenia mal gust, oi? Corazón de Oro. Heart of Gold. Per somiar desperts i en colors. Sí, esclar, era Neil Young.

0: Quina meravella. Neil Young. I la seva misteriosa relació amb els sentiments. Estava pensant que un record d'amor també s'assembla a l'amor.
1: Sí.
0: També és una joia. I en aquella ràdio musical tan creativa, tan original, tan fantàstica, que es feia des de Barcelona als anys 70, sonaven petits tresors com aquesta, que recordo que li agradava especialment al malaurat Tony Ronald, The Guitar Man.

0: amb cançons com aquesta. En aquells anys 70, em sembla que era encara més fàcil que ens enamoréssim, eh? I ens enamoràvem, sí. Esclar que els bons records duren molt temps.
1: Sí.
0: Els dolents encara més. Totes aquestes, si em permeteu, són algunes de les meves cançons més especials. Ai, quantes vides desperdiciades, cercant aconseguir una felicitat que ja es té, però que moltes vegades no veiem. La verdadera felicitat potser consisteix en estimar el que tenim i no sentir-nos tristos per allò que no tenim. I un dia va venir de vacances la meva cosina Margarita, que vivia a França. Va portar un tocadiscos, petit, portàtil i uns discos.

i de tots ells em va atrapar immediatament aquest. The Fool. El boig. Cantava en anglès, però era francès. Gilbert Montagnier.

0: Aquesta, sens dubte, era una gran cançó, eh? Cocodrils. The Fool de Gilbert Montagnier. Estic fent tot el possible perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. Ei, si és així, digue-ho als teus amics, eh? Que així encara en serem més. I seguirem endavant plegats. Potser som els últims romàntics? I què?
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I és que les cançons tenen un poder incalculable, increïble, espectacular. Els neuròlegs saben que l'única porta d'entrada al cervell és la memòria. I això és el que sempre intentem estimular-te des d'aquí. Ara m'estàvem recordant d'un estimat company de doblatge, del que he après moltes coses, perquè també m'ha dirigit moltes vegades, que entre els companys li diem el Rocky, però que es diu Francesc Rocamora, de Sabadell. Un dia de festa d'estiu, no fa pas gaire, es veu que es va aixecar amb una cançó al cap. I no se la treia del cap ni volia treure-se-la. El que volia era identificar-la per buscar-la, per localitzar-la i tenir-la a prop. Allò que us dic jo a vegades, que hi ha cançons que hauríeu de tenir a la vostra farmaciola, al vostre botiquín d'emergències musicals, per si de cas. Per si un dia teniu que celebrar alguna cosa perquè tot ha sortit bé o tot el contrari, per si un dia la música us pot ajudar a superar un moment d'aquells tontets. Bé, al final no va poder més i a l'hora de dinar, que jo estava en un restaurant de Vinaròs, disfrutant del meu dia de festa, em sona el mòbil i era el Rocky, que em diu: sisplau, Albert, jo et canto una mica la cançó, però m'has de dir de qui és, perquè no ho

tu potser estàs pensant que ja no es fan cançons així. Jo també ho estava pensant, i també estava pensant que m'hagués encantat ballar-la amb tu, però no estaves aquí. I que tranquil que es va quedar el meu compi francès quan finalment va localitzar la cançó aquesta de Roger Whittaker. I és que la música sempre es recorda. Va associada als records, igual que l'olfacte. Pots estar-ne ben segur. Cocodril, cocodrila. El passat ens recorda contínuament el que ara no som. Chaplin deia que la vida no és significat, i afegia que la vida és desig. T'has parat a pensar que les grans desil·lusions en algun moment de la teva vida han sigut grans il·lusions? Quan penses que coneixes totes les respostes, ve l'univers i et canvia totes les preguntes.

Y si tú no existissis, es preguntava jo de gent. Sí, aquell que va triomfar tant amb la cançó A toi, que també va fer en castellà. Algú se'n recorda d'aquesta? Corria 1982. Era realment...

0: La història no acabava gens bé, almenys segons el videoclip que acompanyava aquesta cançó en aquell 1982, per exemple, el programa Aplauso de Televisió Espanyola, que aleshores encara continuava sent l'únic canal de televisió que podien veure en aquest país. Five Miles Out va ser just anterior al gran èxit de Moonlight Shadow, perquè era una cançó també de Mike Oldfield i amb la veu de Mike Reilly, que durant un temps se li deia la veu de Mike Oldfield perquè cantava les seves millors cançons, les que ell escrivia i les que ell tocava. 5 milles fora, anava desviat aquell avió. Tot i que a mi em recorda Manresa.
1: Sí, sí, sí.
0: A mi aquesta cançó em recorda una història curiosa de Manresa, sí. Sonava per la ràdio i, bueno, allò, aquell oportunisme que tenen algunes cançons, que en aquell moment no te n'adones, eh? O sigui, la història, ja ho saps, no sembla mai història quan l'estàs vivint. La cara us posaré és la banda sonora d'un conte meravellós que vaig tenir l'oportunitat de viure la Setmana Santa de 1984. Va durar com la Setmana Santa, només 5 dies, però sempre va quedar el seu record i aquesta cançó. Una cançó que aquella Setmana Santa del 84 em van enviar perquè era novetat de la setmana. Em va sorprendre des del primer moment. Després no va ser número 1, però va sonar força. Will It Be Good? Un senyor que vaig tenir l'oportunitat més tard d'entrevistar en directe, Nick Kershaw.

0: I allà, a la gran pantalla, Viena li deia a Johnny Guitar: menteix-me i digues que m'estimes. I la malaurada actriu Maria Esquerino, una de les primeres entrevistes de la meva vida, amb només 15 anys, sempre deia últimament que la joventut està per damunt de tot i que és el que sempre es troba més a faltar.
1: Amb tots vosaltres, Albert Malla.
0: Algú ha definit el temps com allò que els homes intentem matar, però que acaba matant-nos. Els indis Hopi, a les praderies americanes, reflexionaven sobre el futur i deien: el temps és ara, i nosaltres, aquells que estàvem esperant. Potser sí. Aquí intentem congelar el temps i els records. Has connectat amb el Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Et sona això que està entrant? A mi sempre m'ha agradat molt.
1: Recordes? Cocodril? Cocodril?

0: Nightingale, una de les bones, i en té moltíssimes, de la meva estimada Carole King, que al costat de la seva parella artística i sentimental Gary Goffin van muntar una autèntica fàbrica de bones cançons per ells i, sobretot, per molts d'altres intèrprets que amb elles van triomfar. Ja saps que el Cocodril és la crònica sentimental de més de 50 anys de música pop. Per gent com tu, amb sensibilitat musical i malgrat tots els obstacles, seguim endavant. I cada vegada amb més amics, amb més oients. Diuen que la música és capaç de despertar les emocions adormides, moments oblidats en alguna part de la memòria. Ens agrada despertar el millor d'una època daurada i possiblement irrepetible. En aquesta estoneta estem compartint algunes de les meves cançons més especials. Si ara pogués preguntar-li al radiofonista Luis Arribas Castro, Don Pollo, quina podria ser una de les seves cançons més especials, segurament em diria una que de tant en tant comentava per antena. Quan als anys 70, durant tot el matí del diumenge, anava repetint allò que deia...
1: Buenos días, Cataluña. Saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? ¡Qué bonita eres, Cataluña! ¡Qué bonita eres, Cataluña!

saps, una de les primeres en català del Nano. Una de les que més li agradaven a Luis Arribas Castro, el genial radiofonista. De vegades ens recordem d'alguns episodis de la nostra vida i a l'arribar a certa edat ja hem de trobar proves per estar ben segurs que no els hem somiat. Sí, necessitem proves per estar totalment convençuts de que allò que recordem realment va succeir.

Una petita obra d'art d'aquella primera època dels germans Vigís, amb aquella vena dramàtica, amb aquells lentorros que estremien a les noies i feien somiar als nois, quan per fi elles deien que sí, que estaven disposades a ballar una balada de dos en dos. Apropet l'un de l'altre, no gaire apropet, perquè llavors contínuament estaven separant-te amb l'efecto palanca, no?, amb el que es deia, amb els colzes. Acabaves esgotat i bastant nerviós. Però és el que hi havia, és el que ens ha tocat viure, per sort o per desgràcia, tota una generació de cocodrils. La cançó era Wars.

Eren els Herman Hermits, de la fresca escena pop britànica dels anys 60, perquè, clar, en aquell temps no tan sols hi havia els Beatles, que eren els més grans i els més coneguts, però, a més, hi havia molts grups com els Herman Hermits que feien aquest pop senzill que sempre ens ha encisat, no? Com estàs? Com van les coses? I l'amor, eh? Com està l'amor? El tens més o menys controlat, sí o no? Bueno, per si ara no el tens a prop, prepara-ho tot, eh? Per si se li acudís venir sense avisar, com ha fet altres vegades. Deixa la porta ben oberta, dona-li facilitats, prepara el sofà més còmode, que s'hi trobi a gust. I després, sobretot, intenta que no torni a marxar. Esclar que no sé per què. Com deia Voltaire, no sé per què m'enrotllo. Deia Voltaire, hi ha algú tan intel·ligent que aprengui de l'experiència dels altres? Ah.

0: Tanate ja, ja nes tieken sat de giris, de kensons de pechengepe, skap de remes cobra. In seme belengo autóctone, comença ja a composar. I mirau-vos quina cosa...
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
3: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
2: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
5: Hola, què tal? Preparats per passar una estona ben agradable? És el nostre objectiu de que les cançons que nosaltres anem oferint setmana darrere setmana en el Toc a la Sam sigui del vostre grat. I és que la música és un estímul sonor que ens afecta. Ens entreté, ens comunica, ens ambienta, ens diverteix, entre moltes altres coses. I quins són els nostres objectius del programa Torna-la a tocar, Sam? Doncs entretenir, comunicar, ambientar, divertir... i també traslladar-nos a aquella època d'aquestes cançons. Doncs comencem amb el primer espai de Torna-la a tocar, Sam, que és el Torna-la a tocar, Sam, precisament, perquè tornem a tocar una melodia dels anys 50 i, per tant, ens trasllada a aquesta dècada. Es tracta de Arriba la salsa de los chimberos.

I fem un salt ara en l'any 64, i per tant la curiositat i la música ens transportaran a aquest any i recordarem coses que ens agraden especialment, ja que la música sol abocar coses i sentiments agradables.

L'any que s'inventava la minifaldilla, que és el que parlàvem la setmana passada, el biquini començava a ser visible a les platges. Louis Armstrong i Barbara Streisand, en part musical, ens deixaven bocabadats amb la seva interpretació de Hello Dolly. I entre d'altres bodes de famosos es casaven Maruja Díaz i el ballarí Antonio Gades.

Us recordeu? No? Doncs a veure si recordeu la primera novetat discogràfica de l'any 64, o una de les primeres catalanes, que es tracta d'una cançó d'Emili Vendrell que es titula Cançó de l'incert desig.

Després d'aquesta novetat discogràfica catalana, arribem a l'espai de més discografia, més novetats de diversos països, sota aquesta sintonia dels anys joves. La novetat francesa ens ve de Marie-Paul Bell i que es titula Plou sobre Nantes.

Los Cinco Latinos ja feia temps que estaven rondant la música per obtenir èxit en les nostres ràdios i televisions de l'època. I en aquest any 64, una novetat discogràfica és un disc que conté la cançó Amèrica.

I a les novetats discogràfiques, uns vells coneguts, Los Cinco Latinos, i altres que tot just començaven la seva carrera musical, Los Cuatro de la Torre o Los de la Torre, perquè durant un temps varen ser quatre, tres germans i un amic, i quan aquest amic va deixar el grup varen passar a ser Los de la Torre. Ens canten Los Cuatro de la Torre, Que te deje de querer.

Els fans dels Beatles xalaran amb aquest any 64 perquè la majoria dels seus èxits són d'aquest any. Ara escoltarem una novetat discogràfica d'aquest conjunt de Liverpool que es titula Una nit dura.

I acabarem aquest espai dedicat a les novetats discogràfiques amb una cançó que ens interpreten de Beach Boys i que es titula Divertiment, Divertiment i Divertiment.

I ara anem a veure d'aquestes cançons que són novetats discogràfiques quines són les que sonen més i arriben a número 1 de les llistes d'èxits. Avui tenim la llista d'èxits d'Itàlia. Així és com la setmana passada les 5 cançons eren franceses, de la llista de França, avui a la llista d'Itàlia tenim 4 cançons italianes i una del Regne Unit. I si era del Regne Unit, de qui podia ser? Dels Beatles. Comencem per la primera, és Adriano Celentano, que va arribar a número 1 amb la cançó Sabato Triste.

I està durant la primera setmana del gener del 64 i després és substituïda per Rita Pavone amb la cançó No és fàcil tenir 18 anys.

Doncs Rita Pavone ens deia que no era fàcil tenir 18 anys. En canvi, ara el següent va estar-hi també una setmana. Després va ser substituïda per O Mio Signore, d'Eduardo Vianello.

Quando tu... I acabem la llista d'Itàlia, que devia ser més o menys la primera setmana de febrer, que s'imposa la cançó que hem dit dels Beatles, que es titula Si us plau, o Please Please Me.

Estem en el Festival del Mediterrà, tercer premi, se l'emporta Katia Risotto i la cançó es titula Yo Credo in Te.

I la cançó de l'estiu d'aquest any va ser, entre d'altres, Hello Dolly, la versió de Louis Armstrong. Nosaltres escoltarem la versió de Bobby Darin.

El ball i les grans orquestres posaran el punt i final al nostre programa d'avui, que és el tercer que dediquem a l'any 1964. Seguim amb l'àlbum de Balls de Saló. Avui ballarem una guaratxa per l'orquestra Casino.

Una guaratxa que es titula Maestro del Rock and Roll. I després de, ens convida doncs, aquesta guaratxa a acomiadar-nos de vosaltres fins la setmana que ve, que tornarem amb el Torna a tocar Sam, quart capítol dedicat a l'any 1964. I ara us deixem amb l'orquestra del Mut Zacarías, que començarà primerament amb una dansa hongaresa, la dansa hongaresa número 5.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació, escoltarem una selecció dels millors programes a l'hora dels joves d'aquesta temporada.
3: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
4: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
5: Joder, qué tropa.
4: L'hora dels joves.
6: Què passa, companys?
7: Com va la setmana?
8: Sorpresa, sorpresa!
9: Moment, Pedro Cerdán a l'estudi!
10: Moment, sóc jo o acabo de sentir que el Pedro està...
6: Està?
10: Fent...
9: Pedro està presente? Pedro està presente?
6: Pedro is in the house.
8: Pedro is in the house. Una aplaudiment.
10: Està parlant, eh? Està parlant i no és des de l'estació de Renfe.
6: En veritat, no estic aquí. En veritat, estic en un metavers.
9: És omnipresent.
6: És eteri. El Pedro
8: estic
6: és un...
8: Estic a Ogassa, no? Estic
9: no!
8: A
9: Ogassa. Està motherfucking Ogassa, el Pedro.
10: Què? Que bueno, entrarà ja aquí se menja l'Azizuk, eh?
6: Això. Avui ens toca un programa molt especial.
8: Primer de tot, on estem?
6: Estem a Sant Cugat.
8: No.
10: Bé.
6: On estem? A la ràdio.
10: Bé.
6: A Cugat Mèdia.
10: Bé.
6: Però quin programa és aquest? Programa número 6.
10: No, l'hora dels joves.
6: Ah, vale.
10: És que ens podeu seguir a l'Instagram, per exemple.
9: 91.5.
6: Comença el programa número 6 de l'hora dels joves, un programa casualment superespecial, perquè començarem, això no és especial,
10: bé,
6: però...
10: És
6: començarem...
10: superespecial i supermàgic. Oh!
6: Que maco!
10: Ai, ai, ai, és que s'acosta Nadal.
6: Ei, això ho haig de dir jo.
10: Navidad.
6: Ei! Aquí està molt sol. Començarà la seva secció, el Joan, amb les...
7: Renotícies.
6: Després continuaré jo amb històries absurdes, que és el que no vol saber quan no vol saber. I a continuació us portem una sorpresilla, perquè avui és l'encesa de llums de Nadal a Sant Cugat.
10: Bueno, avui, que quan ho esteu escoltant...
9: Ja fa una setmana.
10: Fa una setmana.
6: Sí. Va, lamentable.
7: Bueno, passa.
10: Espectacular.
6: I tindrem el Martí i el Genís fora preguntant, molestant
10: a la penya.
6: Sí, bàsicament. Hola, pots sortir a la ràdio?
10: Hola, t'importa sortir? No. Vale.
6: Després, el Martí i el Genís es faran un speedrun des de la plaça Octavia fins aquí a l'estudi 2. Llavors, el Genís ens farà les seves recomanacions sobre...
9: No són recomanacions, són les merdes del Genís. Com es nota que portes una temporada sense vindre al programa, eh?
10: 6 episodis sense vindre. Sí, només enviant notes de veu...
6: Heavy,
10: Enviant, enviant notes de veu des de Renfe.
6: Àudios de WhatsApp.
9: No t'ho has vist en el micro, nano.
6: S'ha motivat. Sí, el de l'Òscar.
10: El de l'Òscar.
6: Ah. Un de 6, No, dos de 6, dos de 6.
10: Dos de 6.
6: Comprem, comprem.
10: Ni la meitat.
9: Jo no sóc capità.
6: Bueno, de què són les teves merdes?
9: No.
10: Són merdes...
6: Merdes variades.
10: Variades, són cacadures, són...
6: Vale, no vol dir-ho. No sabe, no responde. I
9: no sé ben bé de què és, ja ho veureu.
6: NCNC.
9: Exacte.
6: I acabarem amb la secció del Martí.
10: Que és?
6: Que és. La zona zero.
10: La zona zero, que, per cert,
9: no ho sabia, el tio.
10: Dos setmanes, que jo vaig dir de què aniria, que és... Quan el teu oncle, tiet o el que sigui, t'està parlant a la taula de Nadal i et diu... I què, la nòvia?
6: Eso va passar, oi?
10: I tu estàs més sol que la una.
6: Senyors...
9: D'això t'on saps, no? De fet, en sabem tots.
7: Sí, ara mateix estem... És el...
9: L'hora del sol.
6: És la noche
10: de...
6: L'esquadrón soltero.
9: L'hora del solter.
6: No passa res. L'altre dia va ser el dia del solter,
10: sí.
6: De fet. Bueno, comencem.
10: 13 de novembre.
9: Qui vol un radioman?
10: Senyors... Jo només vull una persona que m'estimi. Perquè...
9: Ta mare no t'estima?
10: 5 minuts amb ella eren com 10 hores amb qualsevol altra.
6: Senyors, la tertúlia no va d'amor. Això ho deixem per Sant Valentí.
10: No, Sant Joan. Sant Valentí, saps què passarà?
9: No,
10: que coincideix amb...
6: Què?
10: Amb les vacances.
6: Bueno, i saps què coincideix també? Que ara començarem les notícies.
10: Vale, però...
6: Predicció, algú d'aquí tindrà nòvia per Sant Valentí?
10: No!
6: 1% de probabilitat.
10: No. Avui he enviat un sticker que és... Ojo, ojo l'sticker, perquè és espectacular.
6: Vale, portem 4 minuts.
7: Vale, va, vinga, va.
10: Mira, és així. Aquí. 5% de possibilitats, 300% d'esperança.
6: Totalment. Senyors, comencem amb uns titulars frescos trets de la nevera, perquè sí, senyors...
10: Trets avui... literalment de fa 2 minuts.
6: Exacte, perquè avui toca informar-se una miqueta abans de començar el programa, perquè sigueu encara una miqueta més cultes. Gràcies, Martí, per l'estriptease que ens...
10: De agrada. Res, home! Que ens...
6: Bueno, després d'aquests delits... Comencem amb els deliris i les notícies, també. I després d'aquests deliris previs a informar-se, toca informar-se, com no, el millor butlletí del món aquí a Ràdio Sant Cugat, evidentment, de l'Hora dels Joves i de la Corpo.
10: La primera notícia és de Sant Cugat?
6: Clar que sí. És, de fet, molt luxury.
10: És del Quinto?
6: No és del Quinto.
10: Ah.
6: És de luxury. És de luxury.
10: Ja sé què ha passat.
6: Perquè en recordeu-vos que fa molts programes parlàvem de la casa ocupada d'aquí del carrer Plana de l'Hospital.
10: De fet, els nostres veïns.
6: Els nostres veïns.
7: Sí, que ho vam veure. Va haver un moment que vam veure un desnonament.
6: Sí, sí. Un desnonament. Just aquí, en aquest carrer on està Cugat Mèdia.
10: Els vecinos.
6: Doncs, bàsicament... ara es comercialitzen aquests dos xalets de 256 metres quadrats per 1,7 milions d'euros cadascun. Vale?
10: Compra conjunta, no?
9: Hola!
10: Bueno,
9: 1,7 milions d'euros.
7: Ha fet un glow-up, això.
10: Fem una compra conjunta?
6: Podríem fer-ho. Jo crec que
10: quants
6: sí.
10: Quants diners tens al banc?
6: Menys...
7: 0,0...
6: Menys 50, crec.
9: Jo...
6: No sabe, no responde.
9: 37 cèntims.
10: 2 cèntims. Compra conjunta, vamos!
9: He de cobrar
6: bueno,
9: encara.
6: Si voleu fer donacions, el meu Bizum és el número...
10: Bueno, no direm números, però ens podeu enviar un missatge a l'hora dels joves.
6: A veure, sí que és veritat que aquests diners... aquesta casa ocupada la va comprar la Fundació Josep Carreras i bàsicament ha dividit aquests dos xalets, val? I llavors tots els diners que recaudin han optat doncs, per vendre aquests terrenys, aquests xalets i destinar els beneficis a la recerca contra la leucèmia.
10: Jo així sí que compro.
6: Així sí que es pot comprar.
9: Val? No, sí, són formes de blanquejar.
6: Bueno, ja, jo sempre, però...
10: Sí. Jo així compro.
6: Doncs
10: em
6: bàsicament,
10: poso 10 milions i els gasto.
6: Doncs bàsicament uns xalets de color blanc molt bonics, de fet, que han posat, com no, unes fotàquens amb un
10: renders,
6: amb un pàrquing amb dos porxes i un
10: Mercedes. El renders vale. Em fa molta gràcia perquè els veus i és els dos porxes
6: sí,
10: allà posats.
6: Un porxe i un Mercedes allà.
10: Perdona, i després al costat la finestra de Cugat Mèdia.
6: Sí, exacte.
10: Que bueno, nosaltres podem
9: fer
10: la reunió.
9: Tenim aquí al costat?
10: Sí.
6: Això vol dir...
9: No ho he vist encara.
6: Això vol dir...
9: Clar, hi han posat dos Porsches allà, ben guapos.
6: Clar, clar.
9: És el target, no?
6: És Sanko, tio, és el que hi ha.
9: És el motherfucking target, eh?
6: Clar, el tema aquí és que... bueno, això es va desocupar. Doncs el desnonament va ser just fa un any i dos mesos, més o menys. Bueno, no, 2 anys i 2 mesos, perquè es va desnonar el 2023, el 5 de setembre de 2023.
9: Estem tant d'estona aquí dintre.
6: Dos anys i dos mesos després...
7: Nosaltres estàvem aquí, eh?
10: Sí.
6: S'ha decidit agafar i reestructurar, doncs, bàsicament, vendre això i fer cases.
7: A veure, és que és una bona localització. Estàs al costat del centre...
6: Estàs al centre. O sigui, bueno, tu ets al centre.
10: Si de fet et passen els correfocs per aquí...
9: És clar. Que aquest ritme al final ens acabaran...
6: Desnonar
9: nosaltres aquí
6: o de si nosaltres comprem el local i ens fem més grans i muntem l'estudi 3 real.
9: Estudi 3, però estudi gran, eh?
10: És que perdona, per això... No, però és que és... Una habitació per nosaltres tres, bueno, tres habitacions, tres teixonsis i l'estudi. Ja
6: clar,
10: està.
6: Clar, literal.
10: És que què sí, més vols?
9: Bueno, però l'economia no està... L'urno no està de pavollos.
10: Com que no? Si tenim, no. Si tenim tres milions d'euros aquí, si cobrem molt aquí a Cugat Mèdia.
6: Tenim contractes milionaris. Això la gent no ho sap, però nosaltres no, tenim clar. Uns contractes
10: nosaltres
6: milionaris.
10: Nosaltres
9: el món de la comunicació perdona, està molt ben pagat.
10: Jo faig el programa perquè em paguen.
6: Sí, clar.
10: Home.
6: Et paguen...
7: Ah, que graciós que li
9: pagaré. Ah, que et paguen.
6: Següent titular del dia, deixem estar els desnonaments, que són molt tristos.
9: I el nostre sou.
6: I el nostre sou, perquè és encara més trist.
10: El nostre somiat sou.
6: I els nostres comptes bancaris, que són encara més tristos. Una pizzeria de Sant Cugat, 25a millor pizzeria del món, segons 50 Top Pizza.
10: Venga, Itàlia, foteu-vos!
6: Questo io... Non lo credo. Cioè, no, non va bene. Sì, jo sono italià, això em destrossa. Que la pizzeria del meu barri, allà a Itàlia...
7: Tu és... sei... Bueno, és igual.
6: No, no,
9: no.
6: No, què andavi a dir?
7: Lis italiani... No, és que abans havia ja italià. Ja, no.
6: Sense fer el ridícul, tio.
7: Tu sei stupido.
6: Sí, tu sei un collone.
7: Sant Cugat, sei la...
6: Sí, sí, sí.
7: No em sé l'italià, ja.
6: El que digueu. Bàsicament, el Garden Pizza... Vale, sabeu el Garden Pizza
10: sí,
6: on està?
10: Sí.
6: Vale.
10: Sí.
6: Ha aconseguit la 25a posició de la guia més prestigiosa del sector de les pizzas, que cada any selecciona les millors pizzeries artesanals del planeta. I bàsicament... o sigui, el Garden Pizza, vale, que té 5 establiments que s'ubiquen a Igualada, Terrassa, Hospitalet, Granollers i Sant Cugat, ha sigut seleccionada. Vale. A mi em faria molta curiositat veure aquest 50 Top Pizza perquè m'agradaria veure quina és la millor pizza que han dit que estigui a qualsevol lloc. Tipo, no, la millor pizza del món està a Nova York, saps? M'agradaria veure-ho. Això m'agradaria veure-ho i donar-li una ullada.
7: No,
6: però
7: bueno. Les pizzas a Itàlia estan molt bé, eh? Jo vaig anar a Itàlia aquest estiu, a Roma, i estava molt bé.
6: A veure, per no estar bé, tio. Sí, les coses com són. Sí, els pares de la pizza... A veure, en veritat, no, en veritat crec que va portar... No sé... Ah, no, la pasta. Va ser la pasta, que el Marco Polo s'ho va portar a Xina, és veritat. Bueno, coses a banda. Festes nadalenques, senyors. Festes
10: Navidad, Navidad, dulce Navidad. Perdó, no, un moment. cantem un català.
11: Nadal, Nadal, dolç Nadal.
10: Vale, ja, ja, no existeix ja, ja, aquesta
7: no
10: Nadala.
7: No podem Nadala millor que això.
6: Vale, festes nadalenques i el fred que està fotent.
7: Ullo, sí, vale? Eh? Això és seriós.
6: Com evitar riscos segons Protecció Civil.
10: Bé, ojo. Ben fet.
6: Aquí portem... Protecció Civil, bàsicament, consells de protecció per festes de Nadal. Vale? Perquè, òbviament, Nadal és un període perillós.
9: Perillós.
6: És perquè fa fred.
10: I... És perillosíssim.
6: És perillosíssim.
7: Jo crec que això és perillós.
10: És perillós. No, no, és perillós el fred i el tiet que t'està preguntant la nòvia.
6: Sí, sí, literal.
9: No, no, les dues coses. Ràpid, eh?
6: Segons Protecció Civil, quan arribem a un espai amb molta gent, hem d'identificar sortides d'emergència i vies alternatives perquè podria caure en qualsevol moment una bomba nuclear. I podríem morir. Val? I no intentar marxar per on hem entrat.
7: Vale, no, sortides curar... d'emergència aquí ara mateix?
6: La porta. O la finestra.
10: Este avión tiene cuatro salidas de emergencia.
9: Parlant de la porta, vau veure que l'altre dia va vindre a la porta, a Sant
6: Cugat?
9: Sí.
7: Ah, sí, ullo, sí.
6: Després.
7: El seu nou fitxatge estrella.
6: Després. Després, si anem en grup, hem d'acordar punts de trobada en cas de separació, això de festa també es fa, i explicar als nens on s'han d'anar si es perden.
9: M'agrada molt el símil de... Això de festa també es fa.
6: No, no, això de festa jo ho
9: sí,
6: faig,
9: sí,
6: eh?
9: Sí, sí,
6: jo
9: sí.
6: No, xavals, si per casa ens perdem, ens veiem a la porta. No, no, així... Després... Si anem amb nens o nenes petites, vale? Portar-los sempre controlats, aquí posa literalment, textualment, portar-los sempre controlats, és a dir, que els hem de portar amb corretja, no?
10: Sí.
6: A correa.
10: Sí,
6: a correa, correa. Com la nòvia, que és el que mai tindrem.
9: Tant el matxisme després... de la casa a casa.
6: No es perden els nens, es perden els pares, vale? Diu un agent de Protecció Civil amb humor. Vale? Ah. No es perden els nens, es perden els pares. Bueno, això ja, a vegades és veritat.
10: Els pares amb el Black Friday es perden bastant.
6: A vegades és
9: veritat. No, no es perden els pares, es perden els diners.
6: Després, fer-los portar el nom i un telèfon de contacte, perquè són gossos els nens, o què?
10: Claro.
9: Vale? I una corretja que els hi vagi tot.
6: Vale? Amb pulseres reutilitzables que reparteix Protecció Civil i també la policia local. O sigui que portem els nens xipeaus de la policia. Això està... Bueno, què opineu d'això? Portar els nens xipeaus de la policia.
7: Jo opino que un dia vaig anar al Cosmo Caixa, la meva mare em va donar un paper amb el seu número de telèfon i des de llavors me'l sé de memòria. Bé. Va ser l'única forma de memoritzar.
6: Bon minyó.
7: Sí.
6: I després, davant d'un menor perdut, cal buscar personal uniformat o trucar al 112. I pagar la trucada al 112, molt important.
7: Ah, que val diners pagar el trucar al 112.
6: Home, si truques sense una emergència real... Clar que sí.
7: Ah, sí?
6: Clar, bro, et cobren.
7: O sigui que si veus un nen perdut, tu, jo no truco al 112, eh?
6: No, no, que va. I després, durant les cavalcades...
10: Aquí estarem nosaltres.
6: Durant, sí, les ojo. Durant les cavalcades, atenció, no acostar-se massa a les carrosses, això és una mentida.
10: No, no.
9: Però si ens veiem nosaltres...
10: No, no, no és mentida.
6: Sí, per seguretat sí, però... si no hi haguessin tantes normes de seguretat, el món seria millor.
10: Però, bueno. Això és el que tu creus, però hi hauria més morts.
6: Bueno,
9: ¿sabes?
6: Un dicho que otro así, por debajo de la carta, bueno.
10: A ver, es selección natural, al final.
6: Selección natural, tío. Si tú decides apropar-te, tranquil, Darwin farà la seva feina.
9: Darwin farà la seva feina.
6: I, òbviament, evitar recollir caramels sota els vehicles. Nens, no aneu a sota els cotxes. Tranquils.
7: Bueno, també...
9: No hi ha res sota el cotxe. No?
7: També els que llencen caramels, que no siguin molt gilipolles, tampoc, saps?
6: Ja, ja, bueno.
10: No,
6: els que estan tirant caramels, tirant-los a sota el cotxe. Vinga, va, niños, vinga, a purga. I res. I, bàsicament, això són els consells que dona Protecció Civil per, bàsicament, doncs, per gaudir unes festes de Nadal segures, que jo crec que són consells més que res de sentit comú. És a dir, no caldria... dir-li als nens, no, nen, no et fotis a sota el cotxe, no me jodas, no jodas.
9: No, nen, no mengis aquest caramel que ha estat obert durant tota la diada, sisplau.
6: I per últim, titular, últim titular del dia, Mercadona, comença malament, retira, pitjor, l'humus dels seus supermercats.
9: No! No!
6: Però...
9: El meu humus, no! No!
6: A l'humus, el que ha passat és que l'empresa apunta a una incidència a la productora Rensica, que està a Rubí. I hi ha hagut una incidència que és, o sigui, de fet, l'humus és un dels productes més reclamats del Mercadona, és a dir, l'humus, el paquet aquell taronja, vale, que diu fuente de fibra, deliciosa, saludable, crema de garbanzos con aceite d'oliva, aquest famós humus, vale, humus receta clàssica, peso neto, 240 gramos, ha hagut de ser retirat del mercat per una incidència a les instal·lacions del fabricant. Bàsicament, diversos clients han detectat l'absència d'aquest producte a les prestatgeries durant les seves compres habituals, i el buit ha generat inquietud i preguntes a les xarxes, on molts han exigit explicacions. És a dir, que Mercadona no ens doni l'humus és una falta de respecte, i hem d'anar a reclamar. I Mercadona ha assegurat que estan treballant per restablir el servei el més aviat possible, però que no esperen tornar-lo a oferir abans de setembre.
7: Vale, però nois...
6: Una F en el chat pel l'humus.
7: Un milió d'euros o no poder menjar mai més l'humus del Mercadona?
6: Però un milió d'euros, de cap. Jo el guacamole. El guacamole sí que no el suporto. O sigui, el suporto, en plan, el necessito, però l'humus que va. El humus a mi no... No sé, vosaltres mengeu molt d'humus.
9: El meu, com es diu això... Quan feia batxillerat, el meu esmorzar predilecte era agafar-me pa i hummus. Llavors, cada, a 2 euros t'agafaves 2 pans i l'hummus.
7: Jo mai he pres l'hummus del Mercadona.
6: No, jo tampoc.
12: Jo tampoc.
6: Clar, jo tampoc.
12: Més que res perquè no m'agrada.
9: No t'agrada el hummus?
12: El hummus? No m'agrada el hummus.
6: Bueno, i ara senyors, podem... què toca? Després de molt de temps, sense tenir unes històries absurdes...
10: Pedro! A veure, un moment, anem a fer el que normalment fèiem. Hola, Pedro?
6: Pedro?
7: Fèiem això.
6: Pedro? Hola, Pedro? Pedro, are you there?
10: Pedro?
6: Hola?
7: Sí!
6: Hey! Hey! Yeah, què comença, Pedro?
7: Comença la millor secció de tot el programa, Històries Absurdes, que és bàsicament el que no vol saber...
13: Quan no vol ser...
7: Avui us porto tres...
6: S'ha ficat el micro a la gola i ha fet...
12: Acaba de patar el micro d'una forma espectacular.
7: Avui us porto tres notícies fresques que, sorprenentment, són reals. Vale? MediaMarkt fa una promoció inesperada que genera moltes reclamacions entre els seus clients. Es tracta d'una promoció que van posar per error en la que venien iPads per 15 euros, quan el seu valor real era de 784 euros.
6: Estongs,
10: Si haguessis dit que el seu valor real haguessin sigut 150, t'hagués dit, bueno, encara ho entenc perquè s'han deixat un zero i tal, però passar de 15 a 700 no sé quant...
6: És que l'1 semblava un 7 i ja et falta, saps?
10: El 0 no l'han posat per paguesa.
9: El dia que la Uni ensenyaven a com posar els preus...
7: Evidentment, quan van veure l'oferta, molts clients en seguida van treure la targeta i van

0: producte valorat en 600 euros.
1: No, et tornen
2: els 15 i et regalen 20.
0: Per això m'estic queixant que em tornin els 700 euros que en teoria m'he gastat.
2: Així no funciona, la vida.
0: Bueno, tio, el capitalisme tampoc no és un sistema que funcioni molt bé.
2: Què més, què més?
3: Vale. La segona història que us porto és un escàndol que s'ha produït al sector de les joguines, i flipareu amb aquesta, perquè han retirat una joguina pel perill que pot causar als menors. Es tracta d'un peluix, d'aquests supermonos que dius oi, oi, oi, que cosita tan mona. Fet amb intel·ligència artificial, el van retirar després que es descobrís que aquesta joguina proporcionava, ojo, continguts sexuals explícits i consells perillosos als menors.
0: Ah, bueno.
3: What the fuck?
0: Però què passó?
3: Ai, weón. Tot això tenint en compte que aquest producte estava classificat com a un company de peluix interactiu per als menors. Que anava contestant-li coses. Bueno, evidentment, les coses que deia no us les detallaré.
0: No, sisplau.
1: No.
0: Però... Family friendly el programa.
1: Fem bé. No,
3: i per últim, en un intent de renovar un DNI, es destapa un cas de suplantació i cobrament il·legal. Es tracta d'un home de 57 anys que ha sigut detingut després de revelar que feia 3 anys que es feia passar per la seva mare, que estava difunta des de feia 3 anys, per cobrar la seva pensió. Va anar a la renovació del DNI, el tio maquillat, amb penjois, amb faldilla, fent-se passar per la seva mare i, evidentment, el van pillar, no cuela.
1: No. La policia...
0: Es va intentar fer passar per colador, nano.
1: Es va colar per colador. You know.
3: I fins aquí històries absurdes.
1: No!
3: Quan no vol saber.
1: Ha durat, Pedro, 4
3: minuts. I ara el Genís i el Martí
1: marxen en una... I això què? Que us oblideu? Carallo. Vinga, gràcies, Déu vos guard. Ara el Genís... Bueno, Pedro, ara estem tu i jo sols.
3: Ara, a veure si funciona aquest sistema.
1: Sí que funcionarà. Hem muntat un sistema tècnic, molt tècnic, per poder sortir a fora a plaça Octavià i tenir una connexió mitjanament estable per poder tornar a comunicar-nos amb els dos senyors que aniran a fora. Ara mateix han sortit de l'estudi, no sabem on estan i mai ho sabrem.
3: S'ha anat a prendre algun, veritat.
1: Ha anat al mono a prendre algun. Bueno, mentre aquests 2 minuts que els hi dona a ells temps d'anar a plaça Octavià, Pedro, què tal la carrera?
3: Què tal la carrera? No sé, molt bé. Tu? T'estan papejant o...?
1: A mi m'estan papejant, donant per tots els llocs possibles. Bueno, que... Avui he tingut un examen de física precari.
3: Sí o no? Sí. Tu, saps que vaig treure un 9 a l'examen de física, tio.
1: No.
3: Sí.
1: No.
3: Sí. Vaig fer història. Que ara tothom em demana foto dels apunts.
1: Història d'Espanya, bro. Hola.
3: Sí. No.
1: 9. I la
3: estic
1: resta
3: traient el Prime. No, bueno, fan el que poden. No estan al meu nivell. No, és broma, és broma.
1: Se creu superior als demà.
3: Tens taquilla o no? Mira, jo ara aquí tinc la clau de la meva taquilla.
1: Clar que sí, tio. Tinc clau de taquilla.
3: I què tal? Què guardes allà?
1: Res, la bata de laboratori i les ulleres, ja està.
3: Hola, teniu bata de laboratori?
1: Bueno, la de l'Insti, no?
3: Sí, ja.
1: No et creguis que ara aquí estem... No, si te la vols comprar són 40 paus. Bata oficial UPC. No, deixa'm mirar-ho, de fet.
3: És qualitat,
1: Bata UPC.
3: Qualitat UPC.
1: No, qualitat una putada contínua. Bata blanca UPC... Ah, no, 22,50. Ah, bueno, vale, encara se pot.
3: Bueno,
1: sembla que tenim connexió, sembla que tenim connexió d'aquí. Hola? Connexió?
4: Hola.
1: Martí? Genís?
4: Em sentiu o no?
1: Et sentim. Anem a fer el canvi de secció i anem amb vosaltres, vale? Si us plau, deixem fer el canvi de secció per anar a la tertúlia barra sortida i ara entrem. Senyors, podem explicar on estem?
4: Bueno, perquè estem aquí a plaça Octavià, ja va estar amb Ventillo, encara queda una estona per fer l'encesa de llums, però ja va estar bastanta gent.
1: Sí, que hi ha gent, bàsicament, no? És a dir... Ui, per aquí, sembla que... Aneu bé o...?
5: Hola.
4: Què tal? Com estàs? Estem fent el programa de la ràdio.
5: Vale.
1: Vine, Gala, que sortiràs a la ràdio.
4: Hombre, tenim aquí una persona, Joan.
1: Ep.
4: Joan.
1: Bones.
4: Hola, molt bé, tenim una persona.
1: Aquí teniu per aquí.
4: La Gala, ho sentim o no?
1: Tenim la Gala,

0: Bueno, Gala, què tal? Què, com estem vivint la...
1: Què s'explica la Gala?
0: A l'ambient?
2: Com estàs vivint l'ambient, Gala? Què passa avui, Gala? Què passa? Gala, què comença avui? Comença Nadal, no? Sí. Què passa avui, Gala?
0: Estem una miqueta... nerviosets, no, per aquí?
1: Sí, anem a buscar una altra persona.
0: Bueno, de mentre hem de dir que, bàsicament, doncs, l'encesa de llums de Nadal... Bueno, aquest any hi han canvis al Nadal, perquè... avui s'encenen les llums, bueno, avui, comptant que estem a 28 de novembre, potser és un pèl abans que els altres anys?
1: No, jo crec que no, jo crec que no, eh? Normalment a aquestes dates ja es feia l'encesa i sí, jo crec que s'ha anat continuant i seguint la pauta de l'any passat. Jo recordo l'any passat acabar trimestrals de segon de batxi i que s'encenien les llums.
0: Mm. I bàsicament, doncs res, tenim cercavila de llums i acte d'encesa a les 18:30 hores. I
1: amb xocolatada.
0: Amb xocolatades.
1: Això és un plus molt important.
0: Que la xocolata, doncs... molt rentable, de veritat,
1: sí,
0: he de dir que...
1: La veritat és que sí.
0: I bàsicament, res, això, l'encesa de llums tampoc serà gaire espectacular, però sí que és veritat que tenim el nostre famós arbre rosa.
3: Ui! Un programa de ràdio.
2: Sí.
3: Llavors estem en directe, per si podem...
0: Bueno, tenim aquí...
1: Estan preguntant, molestant a la gent, millor dir.
0: Estan molestant aquí al personal.
1: A veure si algú s'anima.
0: Podem dir, res, bàsicament, les llums que tindrem, les més impressionants, que són les de carrer Santa Maria, que són les més xules, que són tipus carrer, tipus Passeig de Gràcia.
1: Sí, i després l'arbre de Nadal que hi ha a la plaça Octavià, home, aquell, que es veu des de l'auditori.
0: Exacte, bueno, que és l'arbre quin?
1: L'arbre aquest gran de la plaça Octavià, el gran.
0: Ah, bueno, el xiprer de sempre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, clar, clar, clar. A mi aquell m'encanta.
0: Aquell és el xiprer.
1: Sí, sí,
0: el
1: sí, xiprer. Sí, a mi m'encanta.
0: També tenim quinto.
1: Ojo,
0: evidentment,
1: hombre,
0: tenim quinto.
1: És que Nadal sense quinto no és Nadal.
0: Un any més al pavelló número 2 de la Rambla del Celler. Evidentment... Oh, hola? Tenim algú per aquí?
2: Has de parlar fort, eh?
0: Nois, tenim algú per aquí?
4: Sí.
2: Instagram.
4: No, no,
0: fixament,
4: en sèrio.
0: T'ho
1: sentim,
0: Joan?
1: Sí, us sentim. Endavant.
0: M'ha dit que la connexió no és gaire bona.
1: No.
4: Cinc, quatre, tres, dos, un...
1: Anuncies els llums? No,
0: jo crec que algú està fent quinto ara.
1: Sí.
0: Jo crec que hi ha quinto per allà.
1: No, però encara no és l'encès?
0: No, no, encara no, però hi ha algun xaval que està cantant allà. Està fent un canto. Bàsicament, tenim quinto dies 25 de desembre de 19 a 2 hores. És a dir, tenim molt bona hora d'aquí, molt bones hores de quinto, tenim 5-7 hores de quinto.
1: Hombre, haurà...
0: Ni festa ni hòsties.
1: Haurà si ens porta moltes alegries al quinto,
0: eh? Jo crec que aniré.
1: Hombre, jo també.
0: Després
1: jo també.
0: Tenim divendres 26 de... Hola, hola?
5: Hola.
0: Plaça?
5: No, ja mireu.
0: Genís, plaça, ens sentiu? Hola, hola. Ui, ens sentiu?
1: Feliz año nuevo.
0: Vamos, la campanada y yo. Ens sentiu, senyors?
2: Abordem missió, abordem missió.
0: Aborteu missió, per què? Què ha passat?
2: Perquè no
0: ens sentiu bé. Bueno, pues res. Després d'aquest epic fail... bueno, senyors, us veiem ara. Després d'aquest epic fail de connexió que no ha sortit...
1: Ho havíem d'intentar, sabíem... Bueno, no ho sabíem, però s'havia d'intentar... Teníem la probabilitat, la possibilitat de que sortís malament, però volíem, evidentment, transmetre el millor de Sant Cugat aquí, al nostre programa, a l'Hora dels Joves.
0: Lamentablement, cas, no ha sortit.
1: La il·luminació de Nadal.
0: Lamentablement, no,
1: de llums,
0: lamentablement no ha sortit. Després tenim horaris de quinto, perdó. Dissabte 27 de desembre, quinto infantil, de 11 a 14.
1: Això és, això és nou, no?
0: Quinto infantil i vermut musical, és a dir, que podem emborratxar els bailets de 11 a 14 hores. I quinto i festradi de 18 a 3.30 de la matinada. O sigui, allò és un after, xaval. Allò és... Vinga, xumba, xumba, xumba, xumba. Després, diumenge 28 de desembre, de 19 a 1 hores. I el dilluns 29 de desembre, de 19 a 00 hores. A les 12 de la nit.
1: Una rasca tornant del quinto cap a casa. Que...
0: La bona... El bon quinto sempre de mà de Cal Temerari, evidentment.
1: No doncs, falla, no falla.
0: Evidentment. Bàsicament, doncs, el quinto és una de les activitats més demanades i més populars que hi ha de tot el que és les festes de Nadal. I res, bàsicament, de moment no hi ha gaire més, no hi ha gaire més informació perquè realment, realment no hi ha res més. Perquè ha d'arribar un any nou. 2026 ha d'arribar.
1: Tenim moltes ganes.
0: Tenim moltíssimes ganes que arribi 2026 perquè deixar enrere les desgràcies d'aquesta merda de 2025 que hem tingut. Que
1: bueno,
0: ha sigut
1: no, tampoc
0: un any de pures desgràcies.
1: No, home, no, tampoc, no cal ser tan negatiu.
0: Bon dia, connexió.
1: S'ha quedat... El Genís no ha tornat, eh?
5: Fa fred.
1: El Genís s'ha quedat... El Genís s'ha quedat... Ojo.
5: Un moment, el Genís no s'ha quedat. Ui. Estàvem fent una entrevista i vosaltres estàveu passant de tot.
0: És que no ho sentíem bé.
1: No ho sentíem, ho sentíem fatal.
5: A veure, no ens sentíeu bé, però bé que estàveu dient 3, 2, 1 del Mac.
0: Ja,
1: sí,
0: ja, però...
1: El Maxi que sentíeu,
0: era l'únic que sentíem,
1: eh?
0: Era el
5: Maxi se sentia, però això no, eh?
0: Era l'únic que sentíem del...
5: L'entrevista segur que no, eh?
0: Literal, que no ho sentíem... Després podeu sentir l'àudio, ja veureu.
6: Ha sigut bastant caòtic, la veritat, perquè estàvem allà a plaça... I jo anava dient, nois, em sentiu, nois?
0: Sí, sí, dèiem, nois, em sentiu, sí, clar, que et sentim. Passa que et sentim a la nostra manera, saps?
6: Però sí, ha sigut bastant...
5: Bueno,
1: hem informat...
5: Que hi ha molt ambient.
0: Hi ha ambient, eh?
6: L'entrevista amb el tio l'heu sentit?
0: No, res.
1: No hem escoltat.
0: Sentia amb el Mac 3, 2, 1...
5: I amb la nena?
0: Amb la nena més o menys, quasi res.
5: És la meva cosina.
0: Ah, és la teva cosina. Un salut a la gala, vinga.
5: Ja l'he saludat, ja.
0: Un saludit.
1: Una salutació.
0: Salutacions cordials.
6: Doncs res, tu, què hi farem, tu?
5: Hòstia, hi havia molt ambient, t'he de dir.
6: Hi havia molt ambient.
1: Tu què deies, que no hi hauria
5: ningú? No, hi havia molt ambient, però... O sigui, falta gent.
1: No, jo ara vull anar, eh?
5: Ara falta gent.
0: Jo vull anar, ara.
1: Jo també.
0: Vols anar?
1: Sí, sí, sí.
6: Mira, t'he de dir que poder, si haguéssim fet això amb una trucada normal, hagués funcionat millor.
0: Que no, carai.
6: Ja és massa
0: tard. Que no, que
5: s'hi sent
0: com
5: el... Us he estat sentint parlant del quinto.
0: El quinto, sí. Hem donat totes les dates del quinto i totes les hores, per això informació popular.
1: Hem informat a l'audiència.
0: Hem informat
6: sí, ja ho hem sentit, ja.
0: Els audients.
6: Mentre que nosaltres no us estàveu escoltant.
5: Exacte.
6: Nosaltres, jo t'he escantit bé, va. Mentre que nosaltres sí, exacte.
0: Bueno, bàsicament, hem donat totes les informacions del quinto, quan fa el quinto infantil, que poden emborratxar els nens al quinto infantil.
6: Sisplau, no.
5: No. Bueno, no, el quinto infantil és al matí.
0: Ja, ja, és al matí, però posa quinto infantil i vermut.
1: Ojo!
0: O sigui, pa! Per tant, senyors, no, podem... Però...
6: Pots baixar la guanança a tots els micros, que està cremadíssim tot?
1: O sigui, dale un poco de conyac al crio.
5: Dale conyac al crio, yo!
2: De conyac.
5: Hòstia, un moment.
6: Ah, no,
5: m'estic reparant ara, perquè he sortit sense jaqueta, com el Genís, fa fred.
6: Un fred.
1: No jodas.
0: No,
1: ojo, exclusiva.
5: A Sant Cugat, ara mateix estem a 4 graus.
0: El diable.
6: La meva secció?
5: 4... No, 14, 14 graus, vamos!
0: 14?
1: 14, ja em diu que feia fred.
0: La mare del Tano que era
5: tant. Una notícia per vosaltres, o que s'estan a 4.
6: Començarem la meva secció o no?
0: No, sí. Queden 5 minuts de tertúlia.
6: 5 minuts, i de què voleu parlar?
1: Pues el nostre epic fate.
6: S'ha fet la compra del Temerari.
1: Com? Ah, sí,
6: el Temerari, sí. S'ha oficial la compra del Temerari.
1: Ho he vist,
6: El Casal Popular
5: i
6: Taverna.
1: Sí, sí.
0: Temerarius Chungus.
6: Són el nostre veí.
0: Grandus Temerarius.
6: Estan aquí al costat. Doncs això, que s'ha oficial la compra. Sí.
0: Però qui ho ha comprat?
6: El Temerari.
0: Ah, el Temerari. Sí. I abans aquí era l'Ajuntament.
6: Abans no l'Ajuntament, és una... Una persona
0: una...
6: que...
0: Cultura popular, cabrones!
6: Que l'alquilava. De què més voleu parlar?
0: No
6: què heu fet el dia d'avui?
1: Parlem del temps, perquè fa fred.
6: Hòstia, si fa
0: molt
6: fred.
0: Fred.
6: Si una cosa fa és fred,
1: o sigui, la setmana passada jo em vaig pelar, o sigui, literalment pelar, tio. O sigui, tornava a casa...
5: Jo ara us posaré una cançó.
6: Com? Per quin motiu aparent?
5: Ara veuràs. Vale, tothom coneix aquesta cançó.
6: Òbviament.
5: I qui no el conegui...
1: Sonarà la cavalcada.
5: A part d'això... A part d'això, que això sonarà cada 2x3, si la penya regala si els deixa, jo us he d'anunciar una cosa amb aquesta cançó.
1: Anuncio Bobis, Bobis Magnum. Habemus Martinus. Martinus.
5: Aquesta cançó estarà en català, però no l'haurà fet Buós, sinó que l'haurà fet Els Catarres a la Marató de TV3, que surt aquest 30 de desembre.
1: Oh! Oh!
6: Doncs a mi no m'ha agradat. M'ha semblat bastant.
5: Hi ha en aquesta, hi ha en altres cançons, lògicament, però que sapigueu que surt el 30 de desembre el disc de la Marató, que va contra el càncer. S'havia fet ja una contra el càncer, però és necessari fer-ne una altra contra el càncer.
6: Clar, clar.
5: I endavant.
1: Havíem d'interrompir el Genís.
5: Interrompre. Bueno, ens veureu a la cavalcada amb aquesta cosa.
0: Cavalcation...
5: Cavalcation
1: hem de tornar a fer una playlist de la cugalcada, eh?
6: Cugalcada.
0: De fet, tenim una playlist molt bona que hi ha literalment només... només
5: temazos.
6: Tamacles.
0: Temazos, tamacles, versió trap de cançons a Nadal.
1: La gent no està preparada per la rave.
0: No. O sigui, literalment, la nostra carrossa, és a dir, el cotxe media, bàsicament, la corpomòbil...
1: La tunejarem.
0: La corpomòbil, aquest any, la volem tunejar, li volem posar guirnaldes, li podem posar de tot. Li hem de posar qualsevol cosa que sigui la major americanada possible.
1: Sí.
5: Aquí no estem a Amèrica,
6: i un tio a sobre, saps?
0: Un tio, bro. Un fucking tronco.
5: Una crida. Ara que s'acosten festes.
6: Li posem un micro davant.
5: Ara que s'acosten festes i la tia Pepa matarà el gall.
0: Oi.
5: Sisplau.
0: Genocidi.
1: No.
5: El tio.
1: Respect.
5: Es diu tio, no caga tio. Sí. Gràcies.
1: Ah, tu, doncs jo li dic caga tio, eh?
5: Imbècil.
0: Es diu tio, hòstia. I si no, tio.
1: Fes una associació tu, pels drets del caga tio.
5: No,
1: del tio.
5: Torna-hi, vinga. No, de fet, recolliré firmes perquè es digui tio en lloc de caga tio per tothom. Gràcies.
0: És que es diu tio.
1: Es diu caga tio.
0: Que no.
1: Per tota la vida.
0: Per ser de caga tio...
5: Pedro. El tio és el tio, i el cagatió és l'opció, l'acció que fas tu.
6: El tio és el sintagma nominal. Caga és el verb.
5: A part, no és...
0: Subjecte tio.
5: A part, no és cagatió sense R, és cagar el tio, amb R al final.
0: No, perquè cagatió és la celebració que es fa de que el tio caga i et dona regal.
5: Bueno, passem a les merdes dels anís, gràcies.
0: Perquè a Catalunya sempre... Vale, abro hilo, només obro fil. Perquè estem... a Catalunya tan obsessionats amb coses que caguen coses. O persones que caguen...
5: Passem a les merdes del Genís, que va molt relacionat.
1: També li vols canviar el nom al caganer, o què passa?
6: No va relacionat.
0: Home,
5: no, perdona, però les merdes... Què caga tothom?
6: Ah, cago en Déu!
0: Genís?
6: Bueno.
5: Tu cagues o no cagues, Genís?
6: Mira, cago molt.
1: Ullo.
0: I amb aquesta declaració comencem...
1: Avui quan heu cagat?
5: No he cagat, jo.
1: Tu, una vegada, tio.
6: Una vegada, per
1: mi. Jo també.
5: Jo encara no he cagat. Cagaré a la tarda.
6: Avui, penya, vull dir que la meva secció, algo que ja fa temps que viu al meu cap sense pagar lloguer. I és que no us heu trobat mai en la següent situació, vale? Un dia, ja sigui pels exàmens o per la pressió atmosfèrica, sembla que el teu cap estigui a punt d'explotar. Llavors, pres la decisió...
0: Bum!
6: Des de la desesperació, comences a cercar un còctel Molotov amb pastilles que vas trobar per l'armari amb un simple objectiu. Oh, no sé parlar. Amb un simple objectiu. Fer que el mal de cap cessi. Així doncs, obres la caixa rere caixa dels medicaments
0: Tio,
6: i et
0: trobes
6: amb una sensació d'allò més peculiar. Un dilema que fa que el teu mal de cap augmenti. I és que a totes les caixes t'hi trobes...
5: Galetes!
6: No.
5: Ah.
6: Les pastilles corresponents acompanyes per un tros de paper. Un paper que sembla que s'hagi creat dividint dos papers o que sigui paper de diccionari. Així... M'has estret, hòstia.
5: La música. T'ha preguntat si hi ha música o no.
6: Ah, no he posat la música ja?
0: No.
6: Bueno, no, igual.
0: No, ara la posem.
6: un paper que sembla que sigui que s'hagi creat dividint dos papers o que sigui paper de diccionari, ja que és més prim que la Constitució espanyola. Així...
5: Bueno, a veure, la Constitució espanyola no és que sigui prima.
6: Així, bomba! Tu te'l mires pensant, tant de bo sé aquest paper per no haver de fer mai la meva feina, ja que aquest paper és la cosa més inútil mai feta per l'humanitat, més o menys com aquest programa.
0: I això es diu?
6: Cada,
0: això es diu xat. No, això es diu...
5: El prospecte...
6: Ja que encara que el locutor dels anuncis de medicaments digui llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic, ningú mai se les llegeix.
0: Només, o sigui, només et saps, diguem, l'anunci.
6: Sí. Saps més l'anunci que el que posa les instruccions.
5: Exacte. Com és l'anunci?
6: Llegeix les instruccions d'aquest medicament.
0: Lea les instruccions d'este medicament i consulta el farmacèutic.
5: Gràcies, moltes gràcies.
6: Això jo crec que passa per dos motius. Primer, la lletra és massa petita i una persona amb miopia o astigmatisme no és impossible que ho llegeixi.
0: Però pues opereu-vos els ulls, tio, què voleu?
6: I a ningú li importa, perquè a ningú li importa què posen aquell maleït paper.
0: Sí, sí que importa, perquè a vegades et diu coses molt rares. Diu, paracetamol, efectos secundarios.
1: Epilepsia.
0: No, en uno de cada 1000 pacientes, diarrea explosiva, bro.
5: I dius, perdona, m'estic currant de la diarrea explosiva. No cal.
6: Mira, jo si vaig a comprar un medicament és perquè... O ja sé que vaig a comprar, ja que m'he quedat sense paracetamol a casa, o he anat al metge i aquest m'ha donat un prospecte dient quina medicina he de comprar específicament. Bueno. Perdona. Si hem de parlar d'aquests papers, sí que em poso nerviós. Com collons tenen tanta puta mala lletra els metges? És que no ho entenc, la veritat. Jo crec que a la carrera de medicina hi ha una assignatura que els ensenya com escriure. Sí. Així doncs, fent servir la mateixa lògica, també hi ha d'haver una altra assignatura a la carrera de farmacèutica on ensenyen els futurs farmacèutics a entendre la lletra dels metges.
1: Ben pensat, o sigui, Bien visto.
5: La veritat és que... Jo crec que són aliens.
6: Sí. Bueno, clar, i sí. Parlant de metges. Bueno. Es pot saber per què collons fumen? O sigui, és com si els arbres durant...
5: Ets més fals que un metge que fuma.
6: És com si els arbres durant certes hores del dia fessin la seva funció, que és fer la fotosíntesi per aportar oxigen, però després s'obren en canal per descobrir una xamanega d'una fàbrica. O sigui, és
0: però
6: aquesta dualitat.
0: Literalment, o sigui, és com quan tu vols donar consells amorosos al teu amic i tu ets el que menys els se segueix.
5: L'entrenador no juga.
0: Facto. He knows.
6: Sí, després hi ha professors d'educació física que sembla que han sortit d'allà...
5: Són unes boles.
0: Big boy!
5: Jo sí que ho he dit, són boles.
6: Bueno, tu, què hi farem?
5: Boles de Nadal que penges a l'arbre.
0: No, es penja perquè cauen. Perdó. Després d'aquest atac als professors d'educació física...
6: La gordofòbia? Te la pots estalviar i quedar-te a casa. El body shaming? Bueno,
0: jo puc fer-ho.
5: No, perdona, però se senten orgullosos. O sigui, se'ls hi pela totalment. Ja està, doncs... Ja està.
6: Ja diuen, aquesta barriga cervecera.
0: Està en volum, bro. Exacte, en volum, no passa res.
6: Mira, no sé què hi farem. Al final m'he valentonat i és que avui us volia parlar de les contradiccions del dia a dia i no m'he pogut aguantar.
5: Sí, en lloc de les merdes del Genís has fet...
6: I m'he fet un sprint de contradiccions i la meva empadament amb les pastilles.
5: T'has enfadat amb unes pastilles, eh? Tinc això en compte.
6: Dit això...
0: Periodisme li està fent
6: molt. Us vull recomanar... Bueno, clar, el meu futur.
5: Ara recomanes coses?
6: Us vull recomanar el DJ Pastis. Molt bon DJ.
0: Wow.
6: R&B.
0: DJ Pastis.
5: Jo només dic una cosa. Que torni el Dalsy. Gràcies.
0: No. Aquella merda estava més escarosa.
5: Oh, sí. Però si jo em posava malalt per menjar Dalsy.
0: Tu, jo també. Fàstic, em donava fàstic.
5: Bueno, no, perquè jo...
0: Jo, quan vaig descobrir l'ibuprofeno en pastilla, increïble.
5: Tens tonto.
0: Digipasti, mare meva.
5: Digipasti.
0: Que locura.
5: Jo t'he de dir que al principi no m'agradava, però em va acabar agradant.
0: Jo sempre l'he odiat.
5: El meu germà ho feia, quan jo em posava malalt, perquè...
0: Salut!
5: Jo em posava malalt
6: molt sovint.
5: Em posava malalt molt sovint, és així. I el meu germà, quan jo em posava malalt, li deia a ma mare, puc una mica de Dalsy?
7: Dame un poquito de esa droga.
5: Mira,
6: i per què és la dita del semen castellà?
5: Jo crec que quan érem petits ens van fer el DNI català, que era el club de...
0: El Super 3.
5: Ens trucaven amb el Dalsy.
6: Poc es parla, és com el DNI no oficial català.
1: Literal. Tots teniu, no? Targeta del Club Super 3.
0: Tots.
5: Jo tinc 3.
6: Targeta del Club Super 3.
5: I have 3.
1: No, però jo tinc...
5: El plus verd, el plus blau i el que abans era plus.
1: Una cosa, podem parlar del downgrade de Super 3?
5: Sí, bueno, ja ho parlarem un altre dia.
0: És l'antigrade.
5: Podem fer zona 0? Podem baixar...
0: Podem agafar l'ascensor.
5: Agafem l'ascensor i cliquem al 0.
0: Clar que sí. No, al 0 no, almenys...
5: No, zona 0.
0: Sí, ja estem al zero.
5: No, estem ara a la Terra.
0: A veure, caga, a veure, caga calces. Què parleu vosaltres?
6: És que em diu...
5: Que se'l senti,
6: em diu, és del xat? I no, no, això ho he escrit jo, o sigui...
5: Xat? No, xat? No, xat? Xat?
6: Que m'he dit que...
5: Xat?
1: This is real.
6: Has escrit bé o no?
1: No, no, no, ben fet, ben fet. Sí, sí, m'ha sorprès.
0: Martí, Martí, pitja-li el botó.
5: Ping.
0: Martí? Martí? Martí?
5: Moment, moment.
0: Martí?
5: Ah,
0: vale.
5: Estem baixant. Bueno, què tal el temps?
1: Bueno,
0: de conya, tio.
1: Molt de fred.
6: Fa fred, tu, fa fred.
0: Fa frio. Amigo Haren, ¿qué te has puesto? ¿Andas con frío?
5: Què tal el dia avui?
6: Voleu un vodka?
5: No.
6: Una batida de...
0: 43 lima, sisplau.
5: Estem a un ascensor.
6: Un Blue Label?
5: Tu recordo que estem a un ascensor.
7: Un Blue Label. Un elixir.
5: Sí, sí.
7: Para tomar a cualquier hora.
6: Es un elixir.
7: Uno se toma, el otro se saborea.
5: I, bueno, ja hem arribat a baix. Ting! Oh, que bonic.
0: Ah.
5: I avui parlem de Nadales!
6: Nadal. No
0: parlaves
6: de
0: les nòvies?
6: Ah.
0: Ja no sabi.
5: Li darem un gai.
1: Un gai.
5: Un tall, és.
6: Un tall.
5: Vale, benvinguts una setmana més a la Zona Zero, el programa on les petites catàstrofes es transformen en aventures èpiques.
0: Hola!
5: Avui, això no és fet amb ChatGPT, Genís, tu a lo teu. Avui entrem al terreny més perillós de tot l'any. El dinar de Nadal.
0: Oh!
5: Cago
1: l'ou.
5: Sembla molt maco, perquè estàs amb la teva família,
0: sí,
5: menjant
0: sí.
5: canelons, menjant el que sigui.
6: Quina habilitat, eh?
5: I et ve el teu tiet i et diu... Què? Què?
7: I la nòvia?
5: Què la nòvia?
1: El crio.
5: En el cas de les noies o en el cas dels nois,
7: que,
5: depèn.
7: Què el nòvio?
5: Què el nòvio? Bueno...
0: El que és que la...
6: Que el xati o la xati?
0: Que coma la pareja.
5: La música
0: el
5: de fons...
0: El nòvio o la nòvia o el nòvi.
5: O el nòvi. La música del fons s'apaga, sents un calfred que puja per l'esquena i penses... Davant de tothom? En sèrio, aquí? No, no cal... I
0: vale, després preguntes... Tens dues opcions.
5: Moment, a cara et diré opcions. Després et pregunta una altra vegada com si fos necessari, en plan... Torna-m'ho a dir, a veure què tal.
0: T'ho estic preguntant de veritat.
5: Però de debò, hi ha alguna cosa especial que t'agrada o què?
0: No, no, a mi no m'han dit això.
5: Busca sortides, menjar més ràpid, veure, fer veure que no has sentit res, o dir tinc pressa mentre estàs assegut i és un sopar de Nadal que acaba a les 12 de la nit, més o menys. Però res funciona, estàs atrapat, és Nadal, no hi ha escapatòria i estàs en família.
1: No way.
5: Mires el plat, mires els teus cosins que es dissimulen, mires la iaia que,
0: Està igual riu, està igual d'il·lusionada que el tiet.
5: Sap, o sigui, està somrient però sap què està passant, eh? I tu només penses, si ho nego, seguirà preguntant. Si ho afirmo, voldrà detalls. I si invento una història, aquesta família se la creurà fins l'estiu o al Nadal següent. Mm? Per un moment consideres aixecar-te i marxar per la finestra amb el caganer sota el braç. Però aguantes el tipus. Somrius i dius aquella resposta universal que serveix per tot. Bueno, ja veurem. És el teu...
0: Confirmo. ¿Se confirma?
1: Vamos haciendo.
0: Chat, bancamos. El mercado está complicado.
5: És el teu moment més diplomàtic de l'any. De sobte, el pitjor. Quan creus que ja ho tens superat, la teva família decideix pujar la dificultat de nivell. Vinga, va! Canteu unes Nadales! Som-hi! I tu? No. Tu penses... No, sisplau. No, qualsevol cosa menys això. Preguntes normals, sí. Però cantar, no.
0: Pero mira cómo bebe los peces del río. Pero mira cómo bebe doble nace batido. Beben y beben y vuelven a beber. Pero vendes el nacido, volver a ser nacer.
5: De sobte tens 30 ulls mirant-te.
1: Aquesta estarà la cavalcada, eh?
5: Algú treu una pandereta, un cosí comença a picar de mans, o sigui, Genís Marcet, i tu ja comences... Ja comences a notar que la teva dignitat marxa del menjador a pas lleuger. Comença
0: dignitat
5: a cantar el teu cosí petit. Comença a cantar el noi de la mare.
8: Què li darem al noi de la mare?
5: S'acaba, tothom aplaudeix i et toca a tu. Tu cantes la mateixa cançó perquè no et saps ninguna
1: però,
5: més.
1: Però en comptes de dir que li darem, li darem una nòvia. Perquè...
5: Llavors comences el noi de la mare un altre cop. Intentes cantar i el primer so que et surt és un gat intentant aparcar. Pues això. La família no ajuda. Més fort, Martí, tu pots, dale! I tu per dins penses, si canto més fort, crec que es mor algú i demà plou.
0: No, o sigui, no està plovent ja.
5: Ah, exacte. Fas moviments estranys amb les mans perquè no saps què fer-ne, intentes seguir la lletra però no te la saps, improvises síl·labes com noi de la mare, la, i tot queda gravat al mòbil del teu cosí i del mòbil del teu avi. El teu avi guardarà aquest vídeo
0: per sempre.
5: Bueno, o sigui,
0: se'l posarà de tono de llamada.
1: Ho ficarà als estados.
5: I el teu cosí, te'l penjarà la història d'Instagram?
0: No, als estados de WhatsApp, que és
5: pitjor. Als estados de WhatsApp, com el Pedro. Segur que després ho reenviarà al grup familiar i ho acompanyarà del text al Martí donant-ho tot. Eh? Estratègies de supervivència per si no vols cantar i per si t'han demanat la nòvia. Primer somrius, obres la boca i si no surt so... A veure, ningú pot dir que no ho estàs intentant. Per tant, ja està. Mires amunt, la segona estratègia, mires amunt com si estiguessis molt emocionat per les lletres, eh? Encara que no sàpigues ni quina Nadala és, però tu estàs allà cantant i fas... I al final ha de sonar una mica nadalenc. Vale, al final... I ja està. La 3. Si no sents la teva veu, no passa res. Si no saps la teva lletra, tampoc. És qüestió de moure els llavis a ritme.
1: Exacte. Els cosins canten millor,
5: sí.
1: Acceptem-ho.
5: I a part, quan tu comences a cantar, els altres també canten. Per tant, ja està.
0: Ja està dissimulat.
5: Ja està. Estratègia 4. Quan acaba la cançó, dius, vaig a buscar aigua. I te'n vas.
0: No tornes.
5: Vale, et quedes al lavabo plorant, per si vols, i et quedes allà. Quan tot ha acabat... El teu quan s'acaba, el teu tiet es rendeix amb el tema del nòvio, nòvia, nòvi... I el pollastre arriba a la taula o als canelons. Has sobreviscut a les preguntes personals.
0: No!
5: Espera't.
1: Un heroi,
5: no.
1: Eh?
5: Espera't. El que no ha sobreviscut és a la pregunta que sempre et fan.
0: Què és?
5: Digues, digues.
0: Ah, a mi, la pregunta...
5: Home, clar.
0: Pues lo de la nòvia, lo de...
5: Però això ja t'ho hem dit.
0: Ja, però és que a mi m'ho segueixen dient.
5: Ah, bueno, tu, Pedro, quina pregunta sempre et fan, a part de la nòvia?
6: Què tal la
1: pues,
6: ràdio?
1: Què tal la uni?
0: La uni.
5: Tu, Genís?
6: Què tal la ràdio?
5: Però la ràdio és... A tu dius bé i ja està, i s'acaba.
6: No, si tothom m'ho diu.
1: Amb els tres tontos de sempre.
6: Sí,
1: no?
6: Ja,
5: bueno, així acabem aquest especial Zona Zero de Nadal. Us faré un avanç per al següent, que vindrà, per cert, una persona especial.
0: Sí.
5: No direm qui,
0: sí.
5: Però vindrà una
0: molt
5: persona
0: especial.
5: Vindrà una persona especial.
6: I no
5: faré una Zona Zero de...
6: Que no ha trepitjat aquest mitjà mai.
5: No.
0: Podem dir que és de la competència.
5: És de la...
6: No.
5: No és de la competència,
6: no
5: de fet.
6: Perquè no s'ha encugat el mitjà.
5: No, només dir que faré la Zona Zero
0: clar,
5: de l'encesa de llums. De la gent que es juga la puta vida posant-se a Barcelona...
6: Hòstia, clar.
5: A baix de les llums.
0: Sí.
5: I a veure si l'atropella un puto camió, home, ja.
1: Sí, una cosa.
5: Gràcies.
1: A Barcelona està super sobrevalorat lo de les llums. O sigui, tinc un munt de companys allà a Tarragona que tots diuen, buah, hola, jo vull anar a Barcelona a veure les llums de Nadal, no sé què. I jo els dic, però
5: tu, Pedro, els hi pots dir, si us voleu jugar a la vida, aneu a Barcelona. Si no us voleu jugar a la vida, aneu a Sant Cugat, que és exactament el mateix.
1: I més guai.
5: Exacte.
0: Però, aeroport de Reus. Llums tot l'any, tio. Llums tot l'any. I s'encenen cada dia a la mateixa hora.
6: Sí. El pan aeropuertos.
5: Bueno, a veure,
0: el pan aeropuertos.
5: Això, fanals de Sant Cugat també s'encenen a la mateixa hora.
0: Clar, per això ja està. Tampoc hem de fer gaire.
5: No. Llavors, vosaltres heu sobreviscut a la Zona Zero bastant...
0: Jo el de les nòvies no ho suporto. No. Li dic, no.
5: Saps què fa el meu tiet? Em diu... Va agafar un dia una persona... Un que tu no coneixes, el Manu. Va agafar...
6: No sé, conec el Manu.
5: Manu, sí, però ja m'entens. Va agafar un dia un nom d'una noia i va dir, què, la Maria? I ja no para. I és com, què, la Maria? Martí, què tal, la Maria? I jo...
1: Martí?
5: Tio,
1: què, la Maria?
5: Martí?
1: Martí?
5: No és Martí, la Maria.
1: La Maria! La Maria!
6: Maria. A partir d'ara és la tia Pepa, Ugassa i la Maria del Martí.
0: Mira. La jefa.
5: Com vingui,
0: la directora.
5: Com vingui amb una altra jefa, ho flipareu, xavals.
0: Ui, ui, ui. Oh, el Martí és un fuckboy, eh? Ten cuidado. Si voleu estar amb qualsevol de nosaltres, ens envieu un missatge, un DM a l'Insta especial privat.
9: Arroba
0: vale?
9: Hora dels Joves.
5: Arroba Hora dels Joves. I aquest missatge és per al Joan, o és pel Pedro, perquè si no ho llegim tots.
0: O pel Martí o pel Jami.
9: A mi no m'enviaran cap, ja us ho dic.
0: No, sí, sí. Alguna tarragonina?
5: Un moment. Tarragonines. Teniu un Pedro Botanero.
0: Tarragonines al Pedro, del Baix Llobregat, em podeu trucar a mi perquè passo per Castelldefels cada dia. Pels agarencs, podeu...
5: Terrassa no, eh? No vull Terrassa. Jo
0: envia
5: vull Sant Cugat.
0: 0, 6, I el Genís 8, va a l'autònoma, simplement. Just that. Senyors, em sembla que hem d'anar acabant...
6: Vaya dato perturbador.
5: Vaya dato perturbador.
6: Una cosa que no sabies hace 5 minutos. I aquest tio, què fa amb la seva vida? O sigui, fa molta gràcia.
5: Es juga la vida...
0: Senyors, hem d'anar acabant,
5: vinga,
0: perquè queda un minut i mig. Però bueno...
5: Acabem una Nadala, va.
0: Ah, bueno, sí,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Ens acomiadem d'aquí Hora dels Joves.
6: Remix, eh? Remix.
5: Sí, sí, sí, sí.
0: Nadal Remix.
5: Quina
1: Són
5: voleu?
1: Són temazos que sonaran a la cavalcada, eh?
0: Temazos a la cavalcada. Los peces en el río. Tamacles. És que és igual.
5: Ja està.
6: Pero mira cómo beben los peces en el río.
0: Bueno, senyors... i senyores, i nens, nenes, gossos, gats...
6: Bona sèrie...
0: Bona nit. Que vagi molt bé, bona nit, bon dia o bona tarda, depenent de com esteu escoltant. I...
1: Fins la propera!
0: Adéu-siau!
1: Adéu!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La Figuereta. Castells cap per avall.
4: És el quart any ja que pensem en com trencar el gel d'aquest programa. El primer va ser incert, el segon un somni i el tercer confiança. I aquest quart, no us enganyarem, teníem por de caure en el cercle viciós. Aquella ceguesa del sempre ho hem fet així i sempre ha funcionat. Una ceguesa que no et deixa veure ni els errors ni totes les possibilitats exitoses que encara et queden per explorar. Quan topes amb aquesta por, hi ha dues opcions. Abandonar i buscar un nou camí o enfrontar-t'hi. Hem escollit la segona i per això som aquí. Però en aquest temps de pors i dubtes també hem pogut detectar errors interns i externs i abraçar noves cares perquè ens acompanyin en aquest camí. I al fons de tot hi ha la raó de tot plegat. Per què un quart any explicant allò que va més enllà dels castells? Doncs perquè som uns autèntics privilegiats. Som una comunitat enxarxada que fa castells, però també dina, sopa, fa esport, fa quilòmetres en cotxe i bus, i tot amb l'excusa d'una tradició que va començar, vés a saber qui, fa 200 anys i aquí seguim. Feliços, contents i amb les mateixes ganes de fer castells. I per què treure a la llum els nostres embolics i conflictes interns? Doncs perquè això encara ens fa més humans. Som una comunitat imperfecta, però per sobre de tot som aquella gent que amb uns pantalons, una camisa, una faixa i els peus descalços i bruts podem viure emocions que no es poden explicar en paraules. Som una mica els de sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Què tal, Aina Mallol?
5: Ai, necessitava ja això.
4: Hi ha gent, fins i tot, és que és tan bonic aquest programa, sempre ho diem, però que de, per fi, per fi, i en realitat la primera que diu per fi sóc jo, perquè tenia moltes ganes d'aquest espai nostre, segur, de confiança, però sobretot de safareig. Molt bé, i un any més tindrem el Joel Brugués. Benvingut!
5: Bones, què tal? Aquí estem un altre any. Aviam com ho fem, com ho encarem i esperem que torni a agradar a la gent. Era molt guai aquest inici de temporada, quan la gent et deia que no torneu aquest any, que no ho feu, preguntaven...
4: Perdó, és que hem d'anar al Sant Fermín, eh?
5: Exacte. I anava donant llargues tota l'història, és com, no ho sé, la veritat, t'ho diria, però és que no ho sé.
4: Bueno, hi haurà canvis, però sí. Sempre els canvis són positius. Sí.
5: I tant.
4: El que sí que farem... perquè això és una droga que nosaltres necessitem per sobreviure, és parlar de castells.

0: I què hi ha més estiu que la Costa del Garraf i el Memorial Pepe Rodríguez de Sitges?
1: Sí, una actuació que l'any passat va tenir 3 colles, enguany passa a tenir-ne 2. Té els castellers de Sitges que venen de fer el 4 de 8 i jo crec que apostaran per repetir-lo, i si poden fer alguna passeta més, doncs de ben segur que hi apostaran, i amb aquesta gamma de 7 i mig també que estan treballant, castells amples, d'aquests castells que donen castells molt d'això. A tothom, és per no dir 7, que crec que ho direm moltes vegades, llavors diré castells amples, que em sembla un sinònim molt cuqui. I els castellers de Vilafranca, que venen de la Diada de les Cultures d'Altafulla, de realment donar-ho tot, perquè el nivell aquesta temporada és extraordinari, per tant haurem de veure també què proposen.
0: Creieu que és el dia de tornar-hi amb aquella torre de nou, que els està portant una mica al punt de prudència de la temporada, si és que es pot dir prudència, perquè, bueno, aquesta gent van desbocats tots plegats.
2: Sí, sí. Jo crec que sí, crec que és un castell que els han de tornar a agafar confiança. Altafulla no va sortir, però jo crec que és dia de tornar-hi. Potser més amb el 2 de 9 com a gran objectiu de la diada, en el sentit de seguir rodant el 3, el 4, potser el pilar de 8, però el 2 de 9 crec que ha de ser el gran objectiu d'aquest diumenge.
1: Sí, crec que depèn... És a dir, crec que el que va passar a les cultures és un reflex de que venien d'una setmana com de semidescans i que potser no havien tingut allò, l'alineació per fer la repetició d'aquesta estructura, que realment tots sabem, no?, que necessita, doncs, de molta memorització. Crec que només que l'hagin pogut assajar un o dos dies bé, el faran sense problemes.
2: I que és un castell que saben fer i dominen. No és un repte fora del seu abast o qualsevol cosa nova, sinó que és més un tema d'ajustament que no pas de problemàtic.
1: Tal i com estan fent el 4 amb l'agulla, jo tampoc
0: segur,
1: no el descartaria,
0: perquè...
1: saps? Perquè
0: és
1: em sembla...
0: És un bàsic de nou, sap greu, i amb tot el respecte cap a l'estructura.
1: És una animalada. És a dir, té un hàndicap per mi, que és el volum de gent que necessites, perquè aquell folre és bestial, i realment necessites gent a sota... que te l'aguanti bé, però em sembla una carta que pot entrar pràcticament en qualsevol lloc, per tant jo hi apostaria. Després, és veritat, també hi ha el 9 de 8, que és una carta que ells a partir d'ara jugaran com i quan vulguin. Haurem de veure, no?, si l'utilitzen també, i com no, s'han de repetir els bàsics de nou, perquè el castell de 10 jo crec que són els grans objectius, sobretot arribats a l'agost, i seran les apostes clares per ells.
0: M'encanta que no mori mai aquest frec a frec que tenen la vella i els verds amb el 4 amb el pilar.
2: És molt divertit, perquè
0: més... ara van 41 la vella, 42 els verds. Però tal com està la temporada, és que poden estar així fins a Santa Tecla.
1: És que no seríem res sense aquests apunts de friquisme, diria. A més, tinc la sensació que enguany aquest duel serà una bogeria... Ells mateixos no estan com abocats a aquesta...
0: Però a més que és una cosa tan... Vull dir, a mi, analíticament, és una mica absurd anar a veure qui té els més... Bueno, va tan frec a frec que fa gràcia,
2: però
0: no?
2: Però potser és amb el castell gran que tenen aquest frec a frec, perquè, per exemple, a pilars de 8 o 2 de 9...
0: No,
2: els
0: no, a pilars
2: estan
0: de 8 no
2: tenen... Desmarcadíssim.
0: No,
2: que... A 4 nets la vella està desmarcadíssima.
1: Tu busques jugar el que pots jugar, eh?
2: Clar.
1: Vull dir, això és una mica...
2: Jo crec que és amb l'únic castell top que poden tenir aquest frec a frec, sí, més
0: bueno,
2: o menys...
0: Bueno, que li dona la vidilla, no?
2: Home,
0: la
2: narrativa. Ara, el problema que hi haurà amb aquest castell és que la gent es pensarà que és fàcil. I aquest castell l'han fet 4 colles.
0: En su casa, eh?
2: És molt xungo fer això.
1: No us vingueu amunt amb aquest castell perquè parecia que sí, però no, eh?
2: Clar, és que estem parlant de 4 9 folre pilar i dius, ah, sí, un altre. Dius, és un castellot que al·lucines.
0: Tindrem temps per analitzar.
1: I el del pilar d'avui també és d'escàndol, eh?
0: Sí,
1: enguanyar els castellers de Vilafranca, mira... fan el pilar de 8 per practicar, et diria.
2: Sí, sí, bueno, castell de rotació,
0: bueno,
2: pràcticament.
0: Per practicar el pilar de 9.
1: Sí, bàsicament.
0: Sí. Anem a moure'ns cap al Catllà.

0: És festa major, dissabte a la tarda a les 7 hi haurà els xiquets de Reus, xiquets de Tarragona i nens del Vendrell, tres colles que totes desitgen mirar-se de tu a tu des del 8 i mig. Però, bueno, les circumstàncies a vegades et fan frenar una mica. Comencem pels xiquets de Reus, perquè tenim aquí el Joel amb informació de primera mà i no la desaprofitaré. No, en cap cas.
1: No, per nosaltres és dia de tornar amb el 3 i 4 de 8 i estem treballant a saco per intentar fer la catedral al Catllà, que és una plaça que és com molt talismà i volem estrenar el 5 de 8 allà. Veurem si divendres acabem de confirmar-ho tot i si no, ens farem una clàssica i l'estrenem la setmana que ve a Sant Anna.
0: Molt bé. Molt bé. Oh. I els xiquets de Tarragona, Aina Mallol.
2: Bueno, eufòria.
0: Desbocados.
2: Eufòria.
3: Ara jo crec que és moment d'una mica fre de mà, eh? Ara...
0: Nois, nois, tranquils, tranquils.
3: Podesca d'agafar el freno i dir... Molt bé. Vale. El que allà potser no farem el 4 de 9, però sí el 7 de 8, que sí. És el seu sí. Castellet estrella, el fan molt bé. Crec que és un dia per rodar 3 i 4 de 8. Seguir aquest rodatge i sumar-li el 7 de 8, que és... molt bona actuació i a l'espera de, suposo que, recuperar algunes peces i apostar també per estructures com el 5 que puguin enriquir també doncs el Castell de Nou.
0: I, per cert, Joel, valtros el 7?
1: No.
0: No.
1: No, no, no. No l'assagem.
0: Vale, vale.
1: Directament.
0: No, no, no.
1: És
0: molt
1: a dir,
0: bé.
1: Vam tenir un susto l'any passat...
0: Segurament us aplaudeix mig món.
1: És a dir, vam tenir un susto l'any passat amb el 7 de 7 net abans la dia del Mercadal.
0: Sí, és veritat.
1: I l'hem deixat d'assajar. Abans de completes vam fer una prova de 7 de 6 net, una prova de 7 de 7. Vam descarregar el 7 de 7 per ficar gent, però allò, diada en solitari sense molestar ningú mentre ballaven els gegants.
0: Sí, és veritat.
1: Per no emprenyar, i si podem no el repetirem
3: perfecte.
1: Més.
3: Perfecte. Gràcies. Nens del Vendrell, tu que potser saps alguna cosa
1: sí,
3: més.
1: Van tenir un inici de temporada bastant accidentat i aquest centenari potser se'ls està fent una mica més llarg del que voldrien, però sembla que volen ficar-se a punt de cara a Sant Anna. I la idea que tenen és intentar repetir el 4, en porten ja un munt, però estrenar el 3 per intentar arribar amb el 7 de 8 la setmana que ve a Sant Anna.
0: Fantàstico. I doncs, bueno, ja parlarem de Sant Anna la setmana que ve.
1: I tant.
0: Alguns titulars, perquè vinga. Tenim joves nois Serrallo a la Riera de Gaià i aquí jo crec que el focus... està en els nois i en el Serrallo, els nois, perquè s'han obsessionat positivament bueno, en entrar dissabte.
3: No és fàcil, eh?
0: I no és fàcil,
3: el repte no és fàcil dir... perquè venien de la posició 40, no sé què, que hi va haver un moment que era com... no estaven ni a dins, quasi, del concurs.
1: Del concurset.
0: Bueno, per fer-ho han de repetir 2 de 7, 5 de 7, 7 de 7, a la Riera, a Roda de Barà i a no sé on més...
3: Sí,
0: Altafulla.
3: Anava a dir, el repte és bastant difícil. I el 2, bueno, és un castell molt fràgil i que en qualsevol moment et pot caure. Per tant, bueno, vull pensar que pot ser un bon lloc perquè és a prop de casa i tindran la seva gent, però...
0: prudència.
3: Cuidado amb aquest ganivet de doble tall.
1: Sí.
0: Serrallo.
3: Bueno, el Serrallo... Va.
1: Sí. A mi em fan por, ara ja. Jo dic en sèrio, eh? Vull dir, fan millor els castells de 8 que els de 7. Ojo amb aquesta gent. Jo crec que a la Riera...
3: No, no, que el 2 de 7 és el seu castell fàcil,
1: sí, sí,
3: eh?
1: Sí, sí, sí. És que és molt bèstia, eh? Desmunten un 3 de 8 a Cornudella i es calmen la plaça amb un 2 de 7. Quan aquesta gent aixecava la plaça amb el 2 de 7.
3: A Cornudella.
1: Sí, sí.
0: És fort, és fort.
1: És molt
3: per tant,
1: bèstia.
3: A la Riera de la Gaià, què faran?
0: 2 de 7.
3: 2 de 7?
1: Jo no descarto el 3 de 8, eh?
3: No, 4 de 8. Jo apostaria, perquè, mira, és el castell ara, el segon castell segur que tenen.
1: Jo és que al·lucino. Me n'alegro molt, eh?
3: La clàssica vull pensar que se la guardaran per un dia una mica més lluït, però bueno.
1: Sí, clar, però és que...
3: Però en un any faràs, pues, 5 vegades la teva millor actuació de la història. Sí.
1: Jo segueixo confiant en una cosa. Recordeu aquells anys que sempre el Serrallo provava el Pilar de 6 del concurs? Que feien 5 de 7, 7 de 7... Pirlassis! Jo, aviam si aquest any el poden assajar amb calma i poden fer-lo.
3: Bueno, el concurs no és un bon
1: no,
3: dia.
1: No, no, no, però facin per Santa Tecla o la seva plaça, però és com, proveu-lo ara.
3: Veurem en què s'envalentona, perquè també són d'envalentonar-se.
0: És tremendo. Dia de la Llotgeta a Sant Cugat del Vallès, què podeu dir d'això?
1: Sí. No,
3: no, et cau molt cap allà, no, Joel?
1: No, no. Vaig estar parlant. Jo, un apunt. Bordegassos, espectacular el nivell que porten de castells
0: sí.
1: De 8.
0: Sí,
1: molt
0: sí.
1: És
0: sí.
1: A dir,
3: suma 3 i 4 de 8 que, i a fora de casa.
1: Correcte, fora de casa, normalment les estrenaven a les neus, tenen la carta pendent de descarregar el 2 de 7. Podria ser dia de fer oblidar una mica el castell de 8, centrar-se en el 2 de 7 per a les neus i intentar-ho ajuntar tot.
0: Molt bé.
1: Caldes, sincerament, no en tinc idea. I Sant Cugat, jo crec que una clàssica, i anar-se fiançant, que no han tingut la temporada fàcil.
3: Sí,
1: tampoc.
3: Només han fet un 3-8, jo crec que per poc que puguin fer clàssica serà una gran notícia per ells.
0: I Capgrossos i Minyons, com els tenim?
1: Capgrossos van estrenar el 7-8, els acompanyo el sentiment, i han de preparar Santes. Per tant, 3-8, 4-8, amb intenció de pujar-los un pis, i a veure si poden fer un 2-7, que també puguin convertir en 2-8 d'aquí poc.
0: Muy bien.
3: Sí.
0: Us
3: sí,
0: veia estudiats, eh?
3: I Minyons, algun, jo diria si poden 3-9 en folre, i castells de 8,5 com el 5-8, o una cosa així.
0: Estupendo. Anem a parlar del que sabem.

0: La Figuereta Disco Mòbil, eh? Estic veient això, eh? Per
1: sabeu
0: totes les fetes de majors.
1: El nom original d'aquesta peça musical?
0: A veure?
1: Es diu, originalment, és el Còctel de l'Amor, es diu, que és aquesta cançó.
0: Oh, és que no m'estranya que ens agradi.
2: Triple des de mig camp. Bueno, és que si, al final... És com una relació, aquest programa.
0: Totalment.
2: Si no hi poses una mica de xispa, mor.
0: Pues
2: ja està. Aina Mallol, com tenim el pati?
0: Ui, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè, clar, ha estat tan llarg l'hivern que han passat tantes coses que no sabia com endreçar-ho. Te sóc així sincera, perquè dic, ara com faràs això?
2: Hi ha un esquema mental que sempre funciona, que
0: correcte.
2: Es diu G5.
0: Correcte, jo he tirat de G5, això és extrapolable a tots els nivells i a totes les colles. Si perfecte. Això us ha passat en alguna de les vostres, assumim-ho com a propi. Però nosaltres, mira, hem fet aquest còctel de repassar colla per colla de coses que són Vox Populi.
2: Molt bé.
0: Comencem per on?
2: Pel capdamunt.
0: Vinga, doncs els del Portal Nou, després amb aquesta aturada invernal, van passar factura, perquè bueno, l'hivern ha estat llarg, hi va haver moltíssimes ruptures a tots els nivells, però algunes ja han tingut temps de tornar.
2: És ruptura velcro.
0: Això
2: la
0: mateix.
2: Pots tornar a enganxar quan vulguis.
0: És allò de, hòstia, l'hivern se'n fa llarg, deixem... La gent normalment és a l'estiu, no?, que trenca la parella per anar-se'n a voltar pel món. No,
2: no en vulguis castells, entendre valls.
0: En castells va al revés, en castells ho deixes a l'hivern. Perquè estàs tant d'estona junts que... Bueno, total, que això ja ha passat. Poden, fins i tot haver tornat, jo diria, entre 3 i 4 vegades en aquest període... podríem dir, d'aturada, i llavors fan allò de jugar a jocs múltiples. Tu a la colla vella no saps ben bé qui està amb qui, saps? Quina parella va amb qui, si aquest és de l'altre o d'aquell, està tot una mica perdut. A vegades has de preguntar, fins i tot.
2: Yeah.
0: Aquests estan junts? No, aquest és la nòvia d'aquell, però a vegades va amb aquell bastant. Bueno, llavors, a partir d'aquí, vosaltres mateixos pregunteu abans sí. de dir... Ets la nòvia de...
2: Sí, tal. I si us pensava que algú havia deixat i teníeu alguna intenció, també pregunteu, perquè potser ja la intenció ja no és una opció, saps? Perquè han tornat. Pregunteu. Si parleu amb ells, pregunteu abans.
0: Exacte.
2: No costa res.
0: Res.
2: Abans d'espifiar-la.
0: Gama àmplia a la colla vella per començar el joc.
2: També hi ha hagut pedides de mano, a Valls.
0: Ah, exacte. Genollet a terra.
2: Espero que Manel Urbano tingui el calendari ben controlat, perquè si no...
0: Bueno, no tenen caps de setmana, pràcticament. És
2: pues
0: feu entre setmana.
2: Casaments a l'hivern.
0: Vinga.
2: Tindreu la meitat de convidats. Els verds, va.
0: Vinga, anem a Cal Figuerot. Això de no anar al capdavant del tot ha passat una miqueta de factura, també, eh? Tinc la sensació, tu, quan estàs acostumat a liderar el món casteller i potser t'ha costat una mica, has hagut de batallar allò, doncs jo crec que això passa factura. Hi ha gent que no sap, no digereix bé el no anar al capdavant. I llavors hi ha hagut algunes separacions, ruptures, divorcis... Ara bé, cuidado, perquè si hi ha una colla que ara mateix té més solters per metre quadrat...
2: Són els castellers.
0: Són els castellers de Vilafranca.
2: Són els més solters.
0: Correcte, campions en això. Saps? I els campions no se'ls ha de subestimar mai, perquè tant t'enamoren fent un triatló, com et munten una cata de vins a la llum de la lluna, com et fan ballar el drac tres passes endavant, tres passes endarrere... ells... competeixen sempre, per tant, sempre tens.
2: No us deixeu seduir pels verds,
0: O sí.
2: O sí, però bueno, sapigueu que bueno.
0: Bueno, que ells van
2: a
0: conquerir-ho. A conquerir-ho tot. Anem
2: a
0: per la colla
2: joves. Vermells.
0: Sí, els Diables Vermells, els de Quico de Cabra, que us he de dir, cada dia em cau millor. Ja saps allò, de que tenen un dia molt bo i després alguns altres que els hi costa una mica més. Tothom sap quins són aquells dies grans i no se'ls han de descartar mai, perquè ells estan sempre atents.
2: Sempre.
0: Exacte.
2: A la línia de sortida.
0: Correcte, ells van fent, es van fent entre ells, però llavors hi ha dos dies grans que acaben amb tots els altres. Saps? Llavors, bueno, jo crec que s'ha d'anar perquè comencen amb les seves samarretes negres, que ja heu explicat sempre, que tenen de tots els models possibles, l'escut petit, perquè et generi certa confusió, i ja està. I han extès la seva capa, i ja està, i han guanyat. Els dies grans, grans, hi són.
2: Estupendo. Són meravellosos, també, abans. I no ens deixem Tarragona, perquè hem de tancar el triangle.
0: Sí, anava a dir, la colla de la Gina, que està envalentonada, com a tots, l'hivern casteller també els ha portat moltes ruptures. És que ha estat tremendíssima, això de l'hivern.
2: Allò de l'hivern va ser. Sí, sí, hi havia un moment... Però, bueno, qui queda?
0: Parem de dir-nos per WhatsApp qui ho ha deixat. Doneu-me alguna bona notícia, però, bueno. Però, escolta'm, res que no pugui arreglar un running club, un gama extra o un viatge improvisat, vés a saber on. Al final, crec que ens hem de presentar candidatura, perquè sabem que les altes esferes estan en pau, i el que hem de fer és, potser nosaltres, presentar-nos per trobar l'amor dels seus dirigents. Aquí, a Celestines, jo crec que no ens guanya ningú.
2: Sí? Tu vols jugar a aquest joc?
0: Podria.
2: Bueno, doncs, endavant. Sí, jo et faig de quarterback.
0: Si ells ho volen, jo estic aquí a la seva disponibilitat.
2: Molt bé. I no ens oblidem, tampoc, dels minyons, que sembla que... Els a vegades ens oblidem. I
0: No, cap cas. Els de l'altra banda de la ratlla divisòria que ens hem inventat per muntar-nos nosaltres la pel·lícula de que fan una cosa diferent
2: una
0: i tot això...
2: Una palla mental, tot plegat.
0: Sí, exacte, aquesta pantomima que nosaltres fem servir de tant en tant. Ens han ensenyat amors de portada de revista, eh? Estan allò...

0: Bueno, queden ja 4 dies de Mundial, per sort. Ja deixarem de perdre gent als assajos, gràcies, perquè estan mirant el... Aquell país que juga contra França. I la gent dels castells, doncs també volem titulars mundials. I per això hem tirat d'hemeroteca, perquè l'hivern no ha passat desapercebut, tampoc.
1: No, han passat coses.
0: Va venir el Tour de França aquí a Catalunya.
1: Sí?
0: No sé si ho vau sentir.
2: Sí, va. Sí. Alguna sí. Coseta...
0: Va veure un senyor en bici, no, passant per davant de casa.
1: Molt ràpid, també t'ho dic. Esperar-se 3 hores, però un senyor molt ràpid.
3: I amb cara de tenir gana.
0: Sí. Bueno, en aquell dia les colles de Tarragona van dir... A nosaltres no ens interpel·la això. I ens ho mirarem. A RTV Play, amb l'aire condicionat i un vermut.
1: Però una cosa, costava tant fer 4 pilarets allí al costat de... S'han gastat uns calés allí amb aquell mural cookie que ha fet l'Edu Polo i no podien les colles muntar 4...
0: L'Edu Polo s'hi ha deixat la salut fent aquell mural.
1: La pell, tot. I les colles no podien fer 4 pilarets allí quan passés... No sé.
0: Algú podria haver tret uns quants calarons i les colles per 4 duros i un barril d'Estrella d'Am...
1: Fan 4 pilars.
0: Clar, aquí poca vista. Poca
3: Tarragona,
0: vista,
3: ciutat de castells, els dimecres, si el turno passa en dimecres, doncs mala data, mala data.
0: Falla això. Bueno, si no sou del tour i vau dir a mi les bicis
1: no,
0: me la repampinflen, jo sóc papista.
1: Ah, sí,
0: també
1: sí,
0: vau
1: sí.
0: Tenir visita del Papa per 3, va estar a Barcelona, Madrid i les Canàries, i un periodista casualment, de Vilafranca del Penedès.
3: Vaja.
0: Sí. Estava a l'avió.
1: És que
0: sona
1: tot arreu, us ho he dit, eh?
0: I li va regalar una estatueta dels castellers de Vilafranca i el vídeo pues, no va passar desapercebut, evidentment, a Twitter, hashtag castells, que es va abocar a comentar aquella escena. I ell pues, va fer, i li agraïm moltíssim, va fer el comentari de retorn. Ho va fer al podcast Kilòmetre 45, que és un podcast que s'han inventat els vilafranquins dedicat a l'afició castellera més antiga de Vilafranca. Aquí ja, bueno, cadascú. I expliquen com va anar tota aquesta odissea.
4: Qui ho va pagar, això? Això ho va pagar la colla, deixem-ho així.
3: Oh!
4: El titular seria que vaig robar a Cal Figuerot.
5: Hòstia.
4: Perquè se'm va encendre la llumeta que l'endemà jo volava amb el Papa o al cap de 2 dies vaig trucar al president dels castellers de Vilafranca i vaig dir, hem de portar jo. I em va dir com havia d'entrar, em va donar les claus, fes el que vulguis, agafa el que vulguis.
6: Sí, no és de Cal Pujol, doncs, és de la botigueta dels Verds, clar.
4: Correcte.
6: Vale.
4: Correcte.
3: És de la Tere.
4: Per tant, vaig robar-la dels castellers de Vilafranca, però, bueno, que, per cert, era una torre de 8 en folre. Que la gent es pensava que portava allà un pilar de 9, no sé, era una torre de 8 en folre,
3: sí,
4: perquè era...
3: Forre,
4: no, era una torre de 8 en folre.
0: Bueno, si necessiteu robar alguna cosa de Cal Figuerot, truqueu a l'Ernest i dieu, escolta, que vaig a veure
1: així?
0: El Papa demà.
1: Així, eh? És tan fàcil com això. Provarem la tècnica.
3: Jo em quedo amb... Et diu com entrar i agafa el que vulguis. I agafa una figureta d'una torre de 8 en folre. Jo no ho entenc, això. Que aquesta gent tenen fins i tot els botons de la camisa, els castells de Vilafranca, si de falta. Pots agafar... Bueno, pots fer un outfit sencer pel Papa.
1: Bueno, però a veure, tu ara, si li haguessis de regalar alguna cosa al Papa, què li regalaríeu?
3: Una bicicleta.
1: És que no és fàcil,
0: eh? Una bicicleta del Tour
3: de França. És el que està de moda, ara. La gent va en bicicleta.
1: És que, clar...
0: Ja, no era fàcil.
1: No sé si tenen merchant blanc, perquè hauria de ser blanc, no?
0: Hòstia, clar.
1: Bueno.
3: No farem comentaris.
0: Em van regalar els pantalons del segon tapat, del 7-10 descarregat. No ho sé. Si teniu idees, obsequis al Papa, arroba la Figuereta Podcast.
3: M'ha vingut al cap el Papa amb les sabates dels Verds.
1: Pues cuidado, que jo el veig moderno, eh? De túnica blanca i bambes dels Verds,
3: El Papa porta sabates vermelles, no? Algú així.
0: Al Papa se li veuen les sabates.
3: No em porto unes de vermelles, que només les pot portar ell, algú així. Jo no, sí. No sé,
0: no és com el Sant.
1: Pues jo, terra d'espardenyes, jo crec que aquí hi ha un filó, eh?
0: Regala-li unes espardenyes.
3: Espardenyes pel Papa.
0: Cinteta verda.
3: Home!
0: I la punta groga, com el castell que van fer. És que, clar, bueno, en fi. I a més... Seguim amb els titulars mundials, perquè ha obert una discoteca...
3: Ui!
0: ...a l'alçada de Patxà la Pineda, que atraurà turistes d'arreu del món, i han triat una millor ubicació que el descampat on estava Patxà la Pineda, allà amb el fons marí del Serrallo. I, evidentment, la nova discoteca d'èxit mundial és...
1: Xiquets del Serrallo!

0: diuen que cada nit tancen a les 7 del matí, hi ha festa de l'escuma, fi de guà...
1: És que clar, que tu a les 3 del matí, quan et penses que ja estàs a punt de ser un cadàver i caure mort en qualsevol sofà o a la mar, que també pot passar perquè estàs al costat del mar, doncs no, treuen un platet de fi de guà i tu reviscoles! Amics, si que és del Serrallo, està bé si fan 3 i 4 de 8, però si no, també trobareu festa.
0: Exacte. S'obren cada cap de setmana.
2: Com li agrada a Aina fer Radio Fórmula?
0: No sé com reconduir aquest moment del programa, ara.
1: Bueno, jo crec que...
0: A mi a la Facultat de Periodisme no m'ho...
1: Crec que, ja ho sabeu, de fet, a la Diada de les Cultures, el comentari general era ara baixem el Serrallo de festa.
0: Què dius?
1: No sé. I se m'ha dit que a les 5 del matí van aparèixer dues persones, personalitats, et diria, dels castellers de Vilafranca, i quan van arribar se'ls hi va posar l'himne de la seva colla.
2: És que són el Serrallo. Juga una altra lliga. No.
0: És que a sobre són generosos, clar, els convidats.
2: És que són...
0: No. Bueno, aneu-hi. Com la Figuereta, perquè nosaltres també som molt generosos amb els nostres convidats.

0: Doncs arriba aquest moment del programa on estrenem una de les novetats d'enguany, que és les seccions i els col·laboradors. Al Joel li hem donat festa alguns dies, perquè, escolta, ell, pobre,
1: té una feina normal.
0: Ell no ha d'estar com un yonqui. Bueno, ja està igual, no? Sí. Però no li paguen. Llavors, exacte, hem pensat, anem a buscar una rotació o triangulació com fan els equips bons, i tindrem, doncs, tres convidats, que són el Joel, evidentment, la Judit Enyorà, tia fantàstica, que ens portarà tot el que passi al nord i que a nosaltres, evidentment, se'ns escapa.
1: Desconnectem.
0: I també tindrem a l'Alba Esteve dels Verds, perquè creiem que és el més a prop de tenir a Salvador Illa o al Papa de Roma, seguts aquí el programa.
1: Correcte.
0: Llavors, bueno, són aquestes les nostres història, tres cartes. Sí, sí. Com va la dinàmica? Nosaltres els hi deixem un forat en blanc al guió i aquí ja a fer volar la màgia. Absoluta.
2: Exacte. Jo m'he proposat que en aquestes vegades que vingui, cada cop us portaré manuals de supervivència a fets castellers o a moments de la temporada per intentar que els nostres oients cada vegada disfrutin més de l'experiència dels castells.
1: Fantàstic. Per on comencem?
2: Doncs avui comencem per al manual per sobreviure una diada castellera.

0: Molt bé, com ja sabeu, fa anys que voltem per les places del país. Hem vist colles grans, petites, mitjanes, històriques i d'altres que encara busquem al Google Maps per trobar la plaça exactament on actuen. Però arriba un moment que et curteixes, ja no et sorprèn qualsevol cosa. Has anat a diades que prometien èpica i has acabat veient castells a 38 graus, preguntant-te en quin moment vas decidir sortir de casa. Per això avui us porto 5 consells per sobreviure a una diada castellera durant l'estiu.
1: Fantàstic.
0: El primer punt, i un dels més importants, és escollir bé la diada.
1: No és fàcil, eh?
0: Abans de sortir de casa, hem d'estudiar on anem i què hi veurem. No sempre una diada amb colles grans és la millor opció.
2: No.
0: Què prefereixes? Veure el clàssic 3 de 9, 4 de 9 de rotació en mode assaig en públic o anar a veure els primers castells de 8 del Serrallo, per exemple, que, per cert, que avorrits que els fan, com a castell de 8, o anar a veure aquella colla que fa temps que havia fet un castell i que torna a provar, Elisenda, no em fiquis aquesta cara, que ja feu olor a portar el 3 de 7.
1: Bueno, jo crec que teniu més ganes valtros que jo, eh?
3: Jo aquell dia vaig a un sí per veure't a plaça fer aquest gama extra, eh? Avisa'm, eh?
1: No, avisa'm tu quan vagis als escallots de la plaça.
0: Ui, les garibatades, tu!
1: Ja hi entrarem un altre dia.
3: Sí.
0: Punt número 2. La postdiada és tan important com la diada. No ens enganyem. Una diada espectacular, sense vermut, sopar i sense safareig, perd molts punts. En canvi, una diada normaleta amb una bona festa després, 3 anècdotes, 2 safareigs i algú que acabi el karaoke, això sempre crida molt més l'atenció. Per tant, hem de valorar què anem. Si anem a 3 rondes i Pilar o a diada completa.
1: Sempre diada completa, perquè no hi ha bajona més gran. I l'Aina i jo us ho podem explicar de primera mà, que és haver d'aguantar les 3, 5 o 10 rondes que fan en certes diades sota un sol de justícia i després que te n'hagis d'anar a treballar, a estendre la rentadora o a recollir les caques del teu gos.
3: A mi el xiringuito de després ben muntat, eh?
0: Punt número 3. Saps on vas? Aquest punt és clau. No és el mateix una diada a la zona tradicional o a la zona no tradicional. A la zona tradicional hi ha places on encara es discuteix si una faixa ha d'anar un dit més amunt o un dit més avall, o on el protocol el marca les pròpies colles en funció del que necessitin. I després hi ha diades molt més creatives, d'aquelles on hi ha un castell conjunt, pinyes multicolor o ballen la polca. I només faltaria cantar Imagine agafats tots de la mà. Per tant, cap model és millor que l'altre, però hem de saber on estem anant.
1: Sí, perquè si no et poses allà a aplaudir a fondo a les dues colles de valls i algú et mira així com... I què l'ha portat?
3: És que potser no ho sabies i acabes agafadet de la mà d'algú ballant la polca, eh? Vull dir que això és molt perillós, eh?
0: Ah, no, i no confondre, sobretot no confondre. Punt 4. La logística és mitja diada. On aparques, on dines, on fas el cafè, on està l'ombra i, sobretot, on és el lavabo.
1: Toma. Joel, quan penses moltíssim, eh?
3: Sí.
1: Jo, si agafo les claus i el mòbil i la cartera, em sembla un èxit.
3: És que jo crec que té un màster, ella, en això.
0: Molts anys.
1: El té. O sigui, tu arribes a plaça i...
3: A mi em serveix Joel.
1: De guia. Jo vino, busco el Joel... I el Joel, perfecte, em puc desmaiar, em pot passar qualsevol cosa, i el Joel.
0: És important, hem de planificar sempre i preguntar per evitar deixar el cotxe 20 minuts de la plaça i sota un sol de justícia, molt millor.
1: A mi m'agrada fer aquest trajecte, d'aparcar on fica Vilafranca, on posa el cartell de l'autopista, jo el deixo allà el cotxe, llavors faig una etapa caminant, saps? Com si fos el meu Camino de Santiago.
3: Bueno, exacte. L'únic que has de saber on has d'arribar, eh?
1: I a l'hora.
3: Ja l'hora.
0: L'hora és important.
3: Perquè l'hora és important. Et perds primera ronda i ja t'ho has perdut tot, eh?
1: Jo si em perdo...
3: Estava a punt d'anar a Torredembarra i una mica més, i m'ho perdo tot i no veig res, eh?
1: Des del luego.
0: Per últim, anem amb el material imprescindible que hem de portar a una diada. Roba fresca, calçat còmode i la targeta sanitària. Sí, exactament el que ens demanaven a primària quan anàvem d'excursió al Zoo de Barcelona. Resulta que ens estàvem preparant per anar a veure una diada castellera.
1: Una gorra també entrava, no?
0: Sí.
1: Que no te la podies treure, eh?
0: Correcte. Si portes un mantell, automàticament puges de nivell, sempre pots anar ficant extras, però bàsicament l'objectiu, i és important, hidratar-nos. A vegades veus més públic perjudicat per la deshidratació que no pas per haver disfrutat de la diada. Així que...
3: Escolta, però a la hidratació li dedicarem un capítol a banda, perquè em sembla que si entrem en quin tipus d'hidratació, no sé si la gent està fent la correcta, eh? A vegades...
1: Hi ha coses que juguen a la contra, eh? No tot el que entra per la boca hidrata.
0: Correcte, aquest és un punt molt important. I fins aquí aquest primer manual de supervivència castellera. Si teniu més dubtes, ens els podeu fer arribar pels nostres canals habituals. Tenim l'apartat de correu sempre obert, si no, els DMs del nostre Instagram, i podeu preguntar què us
3: sí,
0: fa falta
3: demanda.
0: Saber.
3: Allò és sí. Com la bústia de lo que sigui.
1: Un cop cada 3 setmanes responem els missatges, més o menys. Vull dir que sigueu àgils.
3: Ara potser més ràpid, que ara els mirem.
1: I una minisecció, ara... Perquè hi ha coses que no tenen un espai en una secció, però
3: correcte.
1: No les podem deixar passar.
3: Correcte,
1: perquè...
3: no,
1: perquè se t'escapen.
3: No, perquè sempre hi ha alguna cosa que et deixes, que no és safreig, que no... Li havíem de trobar un lloc a això i hem decidit dir, no se n'ha parlat prou, perquè sempre hi ha temes que ens xuclen, no se n'ha parlat prou d'una cosa, Elisenda, que són les entrades del concurs.
1: Des de luego. S'ha inventat un nou sistema perquè sempre col·lapsava aquella pàgina, que era més buscada que les entrades del Bad Bunny, amb la diferència que n'hi ha menys. I llavors el col·lapse és encara més gros. Llavors han fet un sistema de sorteig que veurem com funciona. Aina Mallol estarà allà per explicar-vos-ho tot plegat. Però jo, si fos per mi, tornaria antes.
3: Digues.
1: Vendre les entrades a la taquilla de la TAP.
3: Sí.
1: I la gent que faci cua 3 cua, dies, eh? Si cal, i que campin, que tallin el trànsit allà a les deixa de la TAP, que muntin també un escenari, i això, bueno, tipus
3: pantalla,
1: via catalana, coses així. Sí,
3: pinguin en
1: sí.
3: Bucle tots els continguts de la xarxa més,
1: correcte.
3: Allí, que vagin passant.
1: Un evento al final.
3: Vale. Bueno, sí, jo ho estudiaria, eh?
1: Després, el Mario Villares deia la seva opinió a Twitter i deia que el seu seria que el sorteig de les entrades del concurs es fes a TAC 12, presentat per Carles Cortés i amb els nens del Turó traient números a l'estil loteria de Navidad.
3: Mira, m'agrada que treguis aquest tema, Elisenda, perquè aquí la Menda Lerenda serà la presentadora de les boletes del concurs de
1: Cortés. Clar, és que Carles Cortés va dir, has encertat una de 3. TAC 12. Sempre hi és.
3: Bueno,
1: sempre
3: pues,
1: hi és.
3: Alguna cosa així passarà. Estic decidint si agafo més el paper de Niña de San Ildefonso o Carmen Sevilla. Estic aquí, debatint-me.
0: Carmen Sevilla, sisplau.
1: A mi,
0: sisplau.
1: Carmen Sevilla, m'atens allà, eh?
3: Mi hijo, eh? La seva hijita.
1: Bueno, al final aquesta secció és... No he pogut faltar el respecte a algun fet, i per no posar etiquetes, doncs la posem aquí amb
3: correcte.
1: Una cosa ambidiestra.
3: Correcte.
1: Molt bé. Repassem una miqueta l'agenda. Són santes aquest cap de setmana. Hi ha moltes coses a Santes. La Bet, sobretot. Em sembla molt interessant veure la Bet. I si us hi quedeu a dormir, doncs el diumenge al matí podeu fer una mena de travessa nedant, que ara es porta molt això de fer esport. I també podeu anar a la dissertació filosòfica de Kevin Prados, que després de passar-se tot l'hivern venent llibres,
3: sí?
1: Fot una dissertació filosòfica que es diu Els castells d'una epopeia popular.
3: Bueno.
1: Si teniu el cap despejat, aneu-hi.
3: No és el meu cas ara mateix, però...
1: Sí, però tampoc crec que et quedis a dormir a les Santes.
3: Bueno, no, Elisenda, no em subestimis, tampoc.
1: Bueno, escolta. I si voleu una cosa més íntima, més allunyada del món casteller, la nit 5.1 de la Barberà de la Conca, que direu, no hi fan castells, ja, però hi ha l'amiga Laura Grau fent monòlegs.
3: Correcte.
1: Per tant, és castellera, per tant, això entra dins de l'agenda de la Figareta.
3: I pets, i llengua morta, i la rauxa,
1: I
3: bon menjar, vaja...
1: Bon menjar, pocs castellers, bueno, jo no sé què
3: sí,
1: més
3: sí.
1: Podeu
3: dic,
1: demanar.
3: Trobo un detall que comencem a dir coses a l'agenda per evitar els castellers. Mira, podem afegir el partit de la final d'Espanya, també. Bueno, a quasi tot arreu, menys a Vilaseca, però...
1: coses que passen. I no res, doncs amb aquesta... coseta repassada. Acomiadem el Joel fins d'aquí 3 setmanes, crec que són.
0: Aproximadament, sí.
1: Més o menys.
0: Sí, sí,
1: 3,
0: sí.
1: 4, 2.
0: Ara t'ho mirava. Bueno,
3: a l'aleatori.
1: Sí.
0: La setmana que ve coneixereu la Judit, que ho farà fantàstic.
3: Molt bé.
1: Fantàstic.
0: Així que,
1: ai, quins nervis. I nosaltres, doncs sí, tornarem la setmana que ve. Gràcies a Sílvia García, el control tècnic. Tot això és una producció de la Figareta amb el suport de la xarxa Més i Tarragona Ràdio. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, hola, salutacions de l'Arnau Vilà, que us saluda en un nou espai del Menja't la vida, com sempre, amb la Naila Martínez, My Nutritionist. Naila, benvinguda un cop més al teu espai, al Menja't la vida.
2: Hola, gràcies, Arnau, un plaer estar aquí amb tu.
1: Temporada estiuenca, avui programa, que el dediquem als gelats, poca més presentació, és un univers molt ampli, però com et dic, ja no ens enrotllem més, anem directe al gra. Avui anem a parlar dels gelats amb aquesta temporada estiuenca. Primer tot, si hagués de donar un titular, fora de micròfons parlàvem que no cal veure els gelats com una cosa dolenta, com l'enemic, com el dimoni aquest estiu. Naila, comencem per aquí, explica'ns per què i benvinguda.
2: Hola, un altre cop. Doncs sí, comencem per aquí. Els gelats, al final, són un aliment més que forma part de la nostra, del nostre entorn, de la nostra cultura, no? I que, doncs, a més, formen part d'aquest espai de l'any, no? d'aquesta època de l'any, que és l'estiu, que, doncs, arriben per refrescar-nos, no? Estan freds, ens agraden, són dolços, que per això ens agraden, sí. Però tampoc ens hem de mirar com algo culpabilitzador o algo que ens faci sentir malament. És a dir, els gelats poden formar part de la nostra alimentació durant l'estiu i no ens hem de sentir malament per menjar-los.
1: I, a més, comencem donant el titular. Per què? És a dir, perquè sempre es pot fer un... Sempre es pot pecar, per dir-ho així, o l'estiu és més època per a portar-se malament en quant a alimentació, o al final, el que sempre diem, no? Si formen part d'una alimentació equilibrada estiuenca, no fan mal? Vull dir, diguéssim, que amb què es basa el teu argument?
2: Doncs mira, el meu argument, Arnau, es basa precisament en... I vaig a desmentir una mica el que acabes de comentar, el sentir culpabilitat, el fer algo malament. O sigui, nosaltres quan mengem aliments que són menys nutritius, no estem fent res malament, no ens hem de culpar, perquè si pensem que fem algo malament, després sentirem culpa, sentirem malestar, sentirem que hem de compensar alguna cosa, i no estem fent res malament. És a dir, estem menjant un gelat perquè ens agrada, perquè ens ve de gust i perquè és estiu, no? I ens mengem aquell gelat. Llavors, hem d'intentar treure aquestes etiquetes de menjar bo, menjar dolent, o sigui, menjar nutritiu, és a dir, que nutreix el nostre cos i que ens ajude a créixer si estem en etapa de creixement, a tenir energia, a tenir força, a que el nostre sistema hormonal funcioni correctament. I després tenim aliments que, encara que no siguin nutritius, doncs estan bons i poden formar part de la nostra vida, no? Jo sempre dic que, doncs, el 80% del que tu vegis a casa teva, doncs que sigui nutritiu, però hi ha un espai en què pot haver aquests aliments, com per exemple els gelats. Llavors hem de partir de la base que menjar un gelat comercial no té per què ser fer algo dolent, sinó algo per disfrutar. Menja teu, amb calma, sense prohibicions, val? Llavors, sí que hi ha l'opció, i a més, ara algú estarà dient, doncs si ho hem de fer amb calma, perquè has penjat, perquè realment he penjat un post a Instagram, sí, amb gelats casolans per fer a casa.
1: Vale.
2: Val? Però no volia, i de fet ho vaig aclarir, no?, que aquests gelats siguin per substituir aquests gelats comercials pensant que fem alguna cosa malament. O sigui, els gelats que fem a casa, o que podem fer a casa, poden ser per dues opcions, o per moltes, però vaja, jo vaig a posar-ho per dues opcions. Una és per poder fer una activitat, sobretot si tenim família,
1: clar,
2: si tenim nens i nenes a casa petits, doncs és una activitat més per fer ara a l'estiu i tenir-los entretinguts i entretingudes fent algo divertit a casa i preparant algo com poden ser uns gelats, no? I la segona és per fer cuina d'aprofitament. O sigui, aquella fruita, per exemple, que se'ns posa madura i que, per exemple, el plàtan, no? O sigui, per mi el plàtan que ja té aquell color que dius, ai, això ja sí, no sé si menjar-m'ho o no, que inclús no m'agrada.
1: Fosqueja, quan
2: no?
1: Ja fosqueja.
2: Quan ja fosqueja ja sembla ja marró fosc. Doncs aquest és un molt bon moment per tallar-lo i posar-lo al congelador, perquè ens servirà de base per fer gelats. Per tant, aquests gelats casolans, com dic, ha de ser, doncs, una activitat més, o perquè ens agrada molt cuinar i volem innovar i volem fer gelats a casa, una activitat per fer en família, o doncs això, una cuina d'aprofitament.
1: Magnífic. A més, clar, és que aquí havíem començat parlant de que els gelats eren dolços, clar, ho assimilem al gelat, mira, si em permets dir marques, no? Pues el típic Magnum, no?, amb el pal i el xocolata. Però, clar, després hi ha els polos, diguéssim, que és el tema de la fruita més congelada i més gel. Clar, aquí, en quant a valor nutricional, calories, sucres, suposo que no han de tenir res a veure. Vull dir, se diu gelats, i se'ls emmarca dins de gelats, però són dues coses totalment diferents, el que podria ser els polos, el que és el gelat de xocolata, no?
2: Sí, clar, nutricionalment parlant, doncs un és molt més dens, energèticament parlant, és a dir, porta més greixos, no? Perquè doncs, la seva base és, són làctics, no? A part del sucre, però a part hi ha la nata o la làctic clar. Com a tal, no? Que té, aporta aquesta part més greixosa, i després té la galeta o la xocolata, o sigui, és un gelat molt més dens, i després, doncs, el que deies, no? El polo,
1: el gel,
2: no? Doncs al final normalment és aigua i sucre i poca cosa
1: clar,
2: més, no?
1: Al final, diguéssim que a casa estem més... tenim més tendència a fer els polos, diguéssim, no? Amb la cuina d'aprofitament aquesta,
2: sí.
1: Seria, per exemple, fer un polo, o quan havies ficat l'exemple del plàtan, per exemple, quin tipus de gelat se't venia al cap perquè l'oient tingui una idea de l'elaboració, per exemple, no? Com...
2: Doncs se m'havia vingut al cap un gelat de xocolata, per exemple, perquè si agafem dos plàtans madurs d'aquests congelats que teníem, una culleradeta de cacau pur i un rajolinet de llet, és a dir, traiem el plàtan congelat, sí. I ho triturem amb el rajolinet de llet i amb el cacau i tenim ja un gelat de xocolata, vale. Per menjar al moment.
1: Vale, o sigui, com amb la cullereta.
2: Amb,
1: no?
2: La, cullereta, exacte. Vale. Que després volem fer el que és el polo, no? un granitzat, per exemple, amb la síndria, podem fer, perquè la síndria doncs, té un contingut d'aigua molt alt, per tant, és perfecte per fer un granitzat, però li podem posar, per exemple, una miqueta de suc de llima i unes fulletes de menta,
1: vale.
2: I tindrem aquest granitzat de síndria boníssim, que podem fer a casa i, clar, al final no és evitar el sucre, és que la pròpia fruita ja conté sucre i, per tant, ja és dolça. Però que si ens falta algo de sucre, doncs hi podem afegir-lo si volem fer també aquests gelats. Un altre gelat que podríem fer, per exemple, si... hem tingut maduixes, clar, hi ha moltes fruites que ja les havíem d'haver congelat prèviament quan les teníem molt madures, però bueno, podem utilitzar d'altres, però si
1: bueno,
2: per exemple...
1: ara préssecs, paraguaios, nectarines...
2: Sí, podem fer, per exemple, un gelat de préssec amb iogurt, que bàsicament utilitzaríem doncs, un préssec sencer, dos iogurts naturals, mig plàtan madur. El plàtan, el que ens fa en aquest tipus de gelats és donar-nos una textura cremosa sense haver-hi d'afegir el iogurt o aquesta base que dèiem, no? Doncs llavors tot això ho triturem, ho posem a congelar 4 hores en un motlle i ja tenim aquest gelat. Que si no tenim motlle, doncs ho posem amb una carmanyola, no? Que sigui apta per a congelar i després ho podem treure amb la típica cullera aquesta de fer boles.
1: Tal qual, molt bé.
2: Exacte.
1: Magnífic, magnífic. Vale. Tenim aquí unes quantes recomanacions sobre les elaboracions dels gelats. Abans d'arribar al final, Naila, t'he de preguntar pel teu gelat preferit. M'he entrat una mica que no ets molt experta ni et deixes seduir, però bé, explica'm una mica quina relació tens amb el món de la gelateria.
2: A mi no m'agraden els gelats. He de dir que no, això no vol dir que un dia no me'n pugui menjar un, perquè pues mira, estic amb família i em ve de gust, però no m'agraden, no d'ara, no? És perquè moltes vegades em diuen és que clar, com que ets nutricionista no menges dolços. I ja no són els gelats, els pastissos, la pastisseria no em menjo, perquè ara vaig a confessar aquí una cosa que potser és la meva història clínica, però tinc intolerància a la lactosa des de molt petita. I llavors què passa? Que quan era petita em sentava malament aquest tipus d'aliments, els gelats, que tots en base de amb llet, que ara sí que hi ha opcions veganes.
1: Els mantecados, que eren de tota la vida.
2: Exacte, el Magnum, no, tot això, portava llet. Jo m'ho menjava, però em sentava molt malament. Per tant, al final, jo suposo que vaig fer com una balança de... al final, si em menjo una cosa que després me fa estar a disgust, doncs deixo de menjar-ho. Em passa mateix amb els pastissos. És a dir, que tota la part aquesta dolça i brioixeria, també, que porta lactosa, doncs des de molt petita no n'he menjat per aquest motiu, per un motiu de salut, i per tant, doncs ara no em menjo, jo sóc més de salat. Per tant, a l'estiu prefereixo més la fruita ben fresqueta, com a part de gelat, més que els gelats que podem trobar o fets a casa, tampoc me'ls menjo.
1: Magnífic, encara així, doncs, Naila Martínez, nutricionista, @mynutritionist a Instagram, els consells han estat, com sempre, d'allò més interessants. Sobretot amb això, en la cuina d'aprofitament, em quedo amb això, amb aprofitar la fruita. Segur que molts de vosaltres sempre tindreu el típic familiar, amic o contacte, no?, de que té fruita i us regale a l'estiu un caixó de préssics, una mica de nectarines o algo de paraguayos. Doncs mira, ja teniu una idea més sobre què fer aquest estiu i com tractat, com dèiem, l'Anna i la Martínez. Perquè, Naila, moltes gràcies per un espai més.
2: A tu. Gràcies, Arnau. Adéu.
3: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de la cadira buida. L'altre dia caminava pel poble i vaig veure una cadira, sola, al costat d'un arbre, enmig d'una zona de pas. No era res especial. Una cadira de plàstic blanc, una mica torta. D'aquelles que semblen esperar algú que no arriba mai. I mira, em va cridar l'atenció. I vaig estar temptada fins que vaig dir, vinga, va, seu un moment. I allà em vaig quedar, mirant el paisatge, escoltant el vent i deixant passar la gent que anava amunt i avall amb pressa. Aquella cadira, sense saber-ho, em va regalar un espai de calma. Era com si digués, Roser, para, respira. Aquest lloc és per tu. I en aquell instant, el temps es va aturar. Vaig pensar que les cadires buides tenen aquest poder. Poden semblar absències, records, silencis, però també són oportunitats. Una cadira buida és un escenari a punt de començar, un recordatori que hi ha un lloc esperant-te, encara que no hi pensis. I quan em vaig aixecar, tampoc havia passat gran cosa. Al final, només una cadira vella i jo, amb un moment de pau i reflexió que no havia buscat. Més aviat, el moment m'havia buscat a mi. Així que, la propera vegada que vegis una cadira buida fora de lloc, no la miris només com un objecte abandonat. Mira-la com una oportunitat. Potser ets exactament el teu moment de parar, seure i reflexionar.
0: Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patineta elèctrica pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Moments d'òpera.
4: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Malgrat el sonat èxit que va tenir a Londres, la d'avui és una de les òperes menys conegudes de Verdi. Es tracta de I Masnadieri.
3: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
4: I Masnadieri, és a dir, Els bandolers, és una òpera dividida en quatre actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Andrea Maffei, tot i que basat en Die Rauber de Friedrich von Schiller. L'estrena va ser al Her Majesty Theatre de Londres el 22 de juliol del 1847. El 23 de maig del 1848 es representava per primer cop a Catalunya, en aquest cas el Teatre Principal de Barcelona. Els personatges principals que intervenen en aquesta òpera I Masnadieri de Verdi són Massimiliano, el comte de Mur, un paper per baix, Carlos, el seu fill, i Hereu, un paper per tenor, Francesco és el fill petit de Massimiliano, un paper per baríton, Amàlia és una neboda òrfana de Massimiliano que ha d'interpretar una soprano, Arminio és el camarlenc al servei del comte, paper per tenor, també destacarem la part de Rola, que és el company de Carlo, paper per baríton. L'any 1842, Benjamin Lumley va posar-se al capdavant de la gestió del Her Majesty Theatre de Londres, seu tradicional de l'òpera italiana a la capital anglesa. Tres anys després s'hi va estrenar l'òpera Hernani, de Verdi, el que va constituir la primera representació britànica d'aquesta òpera. El gran èxit que va tenir Hernani a Londres va convèncer Lumley de l'oportunitat d'encarregar una nova òpera al compositor que aleshores era un valor emergent en el món de l'òpera italiana. Una òpera, en aquest cas, clar, per ser estrenada, fer una estrena absoluta, diguéssim, a Londres. Verdi va acceptar l'encàrrec i la producció va ser programada per l'estiu del 1846. Malauradament, La salut de Verdi es va ressentir i l'estrena va haver d'ajornar-se fins l'any 1847. Durant la convalescència, un dels millors amics de Verdi, Andrea Maffei, un distingit poeta que havia traduït Shakespeare i Schiller a l'italià, va suggerir que Macbeth de Shakespeare i Die Raue de Schiller podrien esdevenir uns bons temes operístics per poder treballar amb Verdi. El mateix Maffei va treballar en el llibret basat en el tema de Schiller, que en italià va rebre el nom de I Masnadieri i els bandolers, mentre que un dels habituals llibretistes de Verdi, Francesco Maria Piave, va ser l'encarregat de proporcionar la versió operística de Macbeth, una altra òpera d'aquell 1847 i que va esdevenir absolutament revolucionària. La intenció original de Verdi era estrenar I Masnadieri durant el Carnaval de 1847 a Florència i deixar el Macbeth per Londres. El fet és que no es va poder trobar per Florència cap tenor adequat pel paper de Carlo i, conseqüentment, Verdi va decidir acabar primer Macbeth i després concloure I Masnadieri, en aquest cas, per Londres. Així doncs, Verdi va abandonar Itàlia a finals del maig de 1847 amb l'òpera londinenca acabada, llevat de l'orquestració, que el va mantenir ocupat fins a l'inici dels assaigs. El repartiment per l'estrena del 22 de juliol del 1847 va ser de qualitat, podríem dir, internacional, en particular presentant-se en la seva primera temporada a Londres, la famosa soprano sueca de coloratura Jenny Lind, que va ser l'encarregada de crear el paper d'Amàlia, la protagonista de l'òpera d'avui. La reina Victòria i el príncep Albert van assistir a l'estrena acompanyats pel duc de Wellington i els més destacats membres de l'aristocràcia britànica i de l'alta societat, que va ser capaç d'aconseguir una entrada perquè hi havia realment una altíssima demanda. Després de molta pressió, Verdi a més va accedir a dirigir ell mateix l'orquestra en el dia de l'estrena, la qual va ser un gran triomf tant de públic com de crítica. Malauradament, aquest èxit inicial no va tenir continuïtat, potser almenys parcialment per les inconsistències i els excessos del llibret que avui podrem descobrir. Però per conèixer bé aquesta òpera i, com és habitual, conèixer també els moments musicals més rellevants creats per Verdi, hem de situar-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici del primer acte d'I Masnadieri de Verdi ens situem a una taverna a les fronteres de Saxònia. Durant una pausa en els seus estudis a la Universitat de Dresden, Carlo, el primogènit del comte Massimiliano, s'ha enrolat en una banda de trecadors de camins i assassins que aterra la zona amb robatoris i extorsions. No obstant això, es mostra cansat d'aquesta vida de depravació i somia en tornar a casa amb Amàlia, la seva encisadora cosina, de qui n'està enamorat. Està esperant resposta d'una carta que va enviar al seu pare en què demana perdó per les seves malifetes. Rola i els altres bandolers arriben amb la tan esperada resposta, però l'alegria de Carlo aviat es torna en angoixa i preocupació quan s'adona que la carta no és del pare, sinó del seu germà menor, Francesco, que l'adverteix que no torni a casa perquè el pare, en lloc de perdó, vol castigar-lo i desterrar-lo per sempre. Carlo és Franco Bonisoli, el dirigeix Richard Bonynge amb l'orquestra de la Welsh National, una gravació de l'any 1983.

Després d'aquesta escena, Carlos renuncia a la seva vida anterior i jura romandre amb els seus nous camarades la resta de la seva vida. Els bandolers, veient el seu compromís, l'escullen com a nou cap de la colla. Per la seva banda, Francesco es felicita per haver pogut interceptar la carta del seu germà al pare, Salvador, que Massimiliano segurament l'hauria perdonat. Ara, com a únic hereu, ja no hi ha cap obstacle que s'interposi en la seva ambició d'accedir al poder i a les propietats familiars. I, a més, ha ideat un pla per accelerar la mort del pare. A més, Francesco obliga Arminio, camarlenc del comte, a disfressar-se com a soldat recentment arribat amb la tràgica notícia de la mort de Carlo i cantant la cabaleta Tremate o Misere. Francesco és el baríton francès Matteo Manuguerra.

Per la seva banda, Amàlia vigila el comte, que està malalt. Ambdós pensen amb afecte en l'extraviat Carlo. Òbviament, aquesta escena serveix també com a presentació de Carlo i Amàlia. Ella canta Los guardo a Vea degli Angeli en la veu, ni més ni menys, que de Joan Sutherland.

Francesco introdueix el disfressat Arminio a l'habitació. Arminio explica com va lluitar amb Carlo en les files de l'exèrcit del rei Frederic en una batalla per la ciutat de Praga i com el

seguim els moments d'òpera, situats ja a l'inici del segon acte d'Imas Nadieri de Verdi. Han passat uns quants mesos des de l'escena anterior i Amàlia es dirigeix a pregar a la tomba del comte. S'escolta en la distància el soroll d'un banquet ofert per Francesco, el nou comte. Erminio ha seguit Amàlia des del castell perquè sent remordiments d'haver participat en la perversa estratagema de Francesco. Només revelar a Amàlia que tant Carlo com el comte estan encara vius és descobert per Francesco i obligat a abandonar l'escena. Sutherland és de nou Amàlia, mentre que Erminio és Arthur Davis.

Ara arriba Francesco amb la intenció de demanar a Amàlia que es casi amb ell, ignorant que ella ja sap tota la veritat. El menyspreu d'Amàlia li provoca un atac d'ira i violència. Amàlia simula un canvi d'opinió i l'abraça, però només amb la intenció de robar-li la daga i atacar-lo, abans de córrer a refugiar-se dins del bosc. En saber que Carlos segueix viu, Massimiliano li expressa el seu menyspreu a Francesco. Ho canten Samuel Rami, Mateo Manuguerra i Joan Sadalán. Per tant, els personatges de Massimiliano, Francesco i Amàlia, respectivament.

Després d'aquesta escena, Rol ha estat capturat a Praga i els bandolers esperen el retorn del seu cap, Carlo, que ha anat a rescatar-lo. El rescat ha estat un èxit, però Carlo ha fet cremar part de la ciutat i ara un grup de ciutadans armats han sortit a buscar-lo. L'escena conclou amb Carlo esperonant la seva colla de bandolers a lluitar com a llops per poder salvar-se.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer acte d'Aimes Nadiri de Verdi. Seguim aquí als Moments d'òpera. Els bandolers canten el plaer de la seva vida criminal. Es troben al mateix bosc on s'ha refugiat Amàlia. Aquesta no reconeix el seu estimat Carlo quan se li acosta. Carlo li explica quina és la seva identitat sense esmentar els seus camarades i es produeix una feliç reconciliació. A més, Carlo es mostra horroritzat en assabentar-se del fracassat intent del seu germà d'atacar la virtut d'Amàlia. Amàlia és de nou Sutherland, mentre que Carlo l'interpreta Franco Bonisoli.

Carlo, ara sol, contempla el seu negre futur. Pensa en suïcidar-se, però decideix que ha d'acceptar el seu trist destí i viure en la soledat i la misèria, rebutjat per la gent decent. Arminio entra cautelosament i s'acosta a unes ruïnes pròximes. En sentir una veu dins de les ruïnes, Carlo s'acosta a investigar i descobreix la pàl·lida figura del seu pare. Massimiliano no reconeix el seu fill, però tot i això li explica com Francesco va intentar enterrar-lo després del seu col·lapse provocat en assabentar-se de la mort de Carlo. Afortunadament, Arminio el va salvar i el manté amagat en aquestes ruïnes ocultes en què Carlo l'ha trobat. Carlo deixa son pare i crida la seva colla de bandolers per prendre el castell i castigar el seu malvat germà. Ho canta ara el tenor alemany Jonas Kaufmann.

0: Quart i darrer acte de l'òpera i masnadiari de Verdi, Francesco es desperta després d'una nit de terribles malsons provocats pels remordiments. Convoca el mossèn del poble, però aquest rebutja atorgar-li l'absolució atesa la crueltat natural dels seus crims. En aquest moment s'escolta l'atac dels bandolers contra el castell. Francesco s'afanya a sortir a la lluita, jurant que serà capaç de desafiar el mateix foc de l'infern. Massimiliano lamenta la mort de Carlo, incapaç de reconèixer el seu estimat fill en la persona del jove que té davant seu, i beneeix l'estrany desconegut que li ha salvat la vida. Els bandolers reapareixen i informen que no han estat capaços de capturar Francesco. Això satisfà Carlo, que pensa en canviar els seus plans. En aquest moment arriba Amàlia, arrossegada pels bandolers. Carlo es veu forçat a admetre davant d'ella i del seu pare el seu plaer de cap de colla dels lladres. Massimiliano expressa el seu horror i la seva desesperació, mentre que Amàlia declara que, malgrat tot, continua estimant-lo i que desitja quedar-se al seu costat. Tot i que Carlo desitja canviar el seu destí, també ha fet jurament d'aliança permanent amb la colla de bandolers. No pot, doncs, permetre's arrossegar la dona que estima aquesta vida de degradació i amargor, i tampoc pot evitar el seu propi i desgraciat destí. Resol aquesta paradoxa apunyalant Amàlia fins a la mort. Després, Carlo abandona l'escena a la recerca de la seva pròpia mort. I aquest terrible i bèstia final és el de l'òpera i masnadieri de Giuseppe Verdi. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit, les sis de Ravensbrück.
4: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
5: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
3: Generosa Cortina Roig.
5: Dia d'entrada al camp de concentració.
3: Camp de concentració de Ravensbrück. 30 d'agost de 1944.
5: Matrícula.
3: 65.475.

0: Capítol 2. Generosa cortina roig, la resistent.
1: Estiu de 1943. Joan Soldevila ha sortit de la presó i torna a casa, al Pallars, a fer de llenyataire. Un matí sona l'únic telèfon públic d'Esterri d'Àneu, situat a la botiga de Queviures, Casa Gallimó.
2: Operadora, bon dia. Necessito parlar amb una persona d'Esterri d'Àneu, en Joan Soldevila, d'Escart.
3: No pengi, senyor, el passa amb la Casa Gallimó. Calo Gallimó, bon dia. Qui demana?
2: Bon dia. Busco el germà en Soldevila, de Casa Mogueu.
3: No vos escolto massa bé, eh? El Joan i el Ricard, dieu? Deuen estar enfenyats, aquests goiats, ara. Un planta trumfes i l'altre serra el llenyol tros. Voleu que us doni algun recado? Amb qui parlo? Qui sou vos?
2: Només digui'ls que sóc amic d'en Suma. Demà a aquesta hora tornaré a trucar.
4: Quin sinyó més afaixat. Quim, au va, estropa't i farga't. I ves com un llamp, però com un llamp, eh? Crida el Soldevila i no et quedis plantat com un estaquirot. Ves, afanya't.
5: I aquesta trucada és la que permet restablir la comunicació clandestina entre Barcelona i Toulouse, amb la col·laboració dels tres germans Soldevila i la generosa cortina. L'anomenada línia Sol, com diu la historiadora Noemí Riudor, que ens acompanya per explicar-nos la vida de la generosa.
6: De fet, la línia aquesta que ells acaben bastint, els serveis secrets belgues l'anomenen la línia Sol, perquè es deien Soldevila, aquests nois.
1: La línia Sol forma part d'una xarxa més àmplia que arriba fins a Bèlgica, que li diuen línia Jan, que és el nom d'un altre dels agents. I funciona així. El Jaume i la Generosa baixen la informació des de Toulouse a la frontera i Joan i Ricard la recullen i la mouen cap a Barcelona des del Pallars.
6: Casa de la Generosa i casa del Jaume a Toulouse es converteix en la casa segura, en la casa on arriba aquesta informació inicial, que la porta un agent, una dona, del qual no en sabien el nom. I que únicament, doncs, per emmascarar una mica doncs, aquell passeig o aquells freqüents passejos, anava amb un gosset. No en sabem res més. No sabem qui era. No sabem què va passar amb ella. Qui reveia aquesta informació d'aquesta dona era la Generosa. El Jaume, el seu marit, el que feia era agafar el paquet i transportar-lo fins a Sant Girons. A Sant Girons començava la zona de frontera. O el Ricardo o el Joan poden passar la frontera provenint del Pallars i recollir-ho. Clar, ells què passa? Ells es coneixen tots aquests passos d'una manera impressionant.
5: Durant l'exili, el pas més habitual des de França cap al Pallars es feia pel Port Salau, el més accessible, però clar, també el més vigilat. No poden travessar la frontera per allí per recollir els paquets que el Jaume baixa des de Toulouse. És massa arriscat. Els germans Soldevila, que coneixen la muntanya com si fos casa seva, decideixen utilitzar el pas de Vinyals, força més complicat, però lliure de patrulles. Un cop tenen el paquet, el porten cap a Barcelona i l'entreguen.
6: I ja està, i ells no sabien absolutament res de per qui treballaven, excepte que era pels belgues, de com es deia aquesta línia de pas en la qual estaven connectant Toulouse amb Barcelona, i aquest, diguem-ne, aquest entramat més macro, evidentment, ells el desconeixien total i absolutament.
1: Per una de les missions, l'anomenada Missió Rock, els belgues necessiten que no només es passi informació, sinó que també es passi persones. Això vol dir que la línia Sol, que fins ara s'usava com una xarxa d'informació, es converteix en una xarxa d'evasió. I amb un altre afegit, si fins ara la informació anava de Toulouse cap a Barcelona, ara es necessita que es moguin en direcció contrària, de Barcelona a Toulouse.
6: La missió en qüestió es deia la Missió Rock i tenia per objectiu introduir un militar belga a l'inrevés del que seria normal, no? És a dir, l'evasió fa que un aviador, un militar o qui sigui, doncs, surti de França i passi cap a sol espanyol. En aquest cas, calia fer-ho a l'inrevés, utilitzant aquesta línia que el germà Soldevila, que la Generosa, doncs, tenien organitzada. Era qüestió d'introduir un militar belga que anés en la direcció contrària, de Barcelona cap a Toulouse.
5: Però què passa? Que es precipiten a l'hora d'engegar la Missió Rock. Han de portar aquest aviador belga cap a Toulouse sense que estigui del tot ben articulada. I això fa que el germà Soldevila es trobin en una situació que el supera. tots sols, han d'idear la manera d'introduir aquest militar cap a França. Cal tenir present que el Joan i el Ricardo són persones pràctiques del terreny, coneixen bé la zona, com apuntava la Noemí, però no tenen formació militar, no estan entrenades per fer aquest tipus d'estratègies. Són uns bons passadors, però no són uns bons estrategues. La missió no està del tot ben elaborada. Per guanyar temps, amaguen l'aviador a Casa Moreu, que és la casa de la família. Ens ho expliquen la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, renebots de la Generosa.
7: Bueno, del belga jo l'únic que sé és que lo tenien a casa.
8: A casa dels padrins?
7: Dels padrins, el tenien, i ningú ho sabia. Només ho sabia la padrina, que li portava les coses bàsiques.
8: Los que viure, sí.
7: Res, per poder-se'n rentar, poder menjar. Ni els fills, ni els... Ningú sabia res d'aquest senyor. Va tindre que fugir perquè algú se va enterar i va dir que a Casa de Moreu tenien una persona ingressada.
8: I qui ho va dir, això?
7: Ah, lo capellà. Segons que el capellà ho havia dit.
8: El capellà del poble una mica de dretes.
7: Sí. I va tindre que fugir per les muntanyes, aquest senyor, que la meva padrina li sabia tan greu, perquè va marxar un dia de nit, potser a l'hivern, que no sé si que on era, i va tindre que fugir, perquè el senyor diu que li mataven la família o alguna cosa.
1: El fet que hagi de fugir de Casa Moreu precipita encara més l'operació i la falta de coordinació fa que la missió falli.
6: Què va comportar? Que aquest agent, en un poble que es diu el Pont de la Taula, a molt a prop de la frontera, fos detingut. El ser detingut mai no va arribar a Toulouse. I amb tota la documentació que portava, els alemanys van trobar l'adreça de la Generosa i del Jaume a Toulouse i, evidentment, doncs, van acudir i hi van anar.
5: Ara que els alemanys tenen l'adreça de la Generosa, es presenten a casa seva. Però no la detenen directament. Primer, li fan la jugada de fer veure que són ells els destinataris del paquet que ella amaga, a l'espera que li reculli la persona que normalment ho fa, la dona que passeja un gosset.
6: Quan van arribar allà, només hi havia la Generosa. Amb tota la prudència del món, com que no era la dona que passejava el gos, no els hi va voler donar. Però la insistència va ser tan gran i el poder de convicció va ser tan intens que va acabar per creure que veritablement aquella dona no havia pogut vindre i que aquells que tenia allà al davant eren els agents que substituïen aquesta dona que venia a buscar o que venia a portar aquesta documentació. En el moment en el que ell els dona el paquet, què passa? Que se'n va tot en hores. La Generosa és detinguda.
1: La Generosa és detinguda per les forces de l'ocupació nazi a Toulouse, el maig de 1944. La seva implicació a la resistència és evident. El paquet que dona la Gestapo n'és la prova. És immediatament empresonada a Sant Michel de Toulouse.
5: El rol que desenvolupa la Generosa a la resistència és un dels papers habituals de les dones dins de l'organització de lluita clandestina. Un rol que ha quedat silenciat i desprestigiat al costat de la lluita dels maquis o de la direcció dels grans moviments, tal com explica la Judit Mellado Ganau, formadora i divulgadora en qüestions de gènere.
9: No totes les dones tenien el mateix paper a dins de la resistència. N'hi havia algunes que estaven polititzades, que ja venien d'una activitat sindical, política, amb una consciència social molt potent, i aquestes eren les que realment tenien, organitzaven i tenien càrrecs, no?, dintre d'aquesta resistència. Tanmateix, hi havia altres dones que participaven com a correus, portant informació d'un costat a un altre, no?, per col·laborar, d'acord? Per exemple, els doblecs de les faldilles o dels abrics, com que sabien cosir i descosir, es ficaven missatges de paper, no?, i tornaven a cosir, i com que eren elles les que anaven a comprar, les que anaven al mercat, les que feien, sortien, anaven a buscar aigua, prim, pram, són les que es movien, podien anar transportant aquests missatges. No dubtaven d'elles perquè eren dones senzilles que anaven a fer coses de dones, però que eren com radiopatio, perquè anaven repartint informació i això ho portaven al doblec de la faldilla. Llavors, quan arribaven a puesto, feien res, no? Feien esquixar el doblec, treien el missatge i, oi, mira, se m'ha desmuntat aquí el forro de la faldilla, me'l vaig arreglar. I ningú es parava a pensar que allò havia estat un canal de difusió, aquell foradet o aquell descuido de portar la faldilla esquixada, no? Llavors, és veritat que No totes les dones que van participar tenien el mateix nivell de compromís ni assumien les mateixes responsabilitats, però també és important reivindicar aquestes que, tot i que només fessin aquests papers d'enllaç de correu i tal, també assumien una responsabilitat i un risc personal, no? Encara que no tinguessin uns càrrecs importants dintre de lo que era la resistència. I al final també van pagar igual que les altres, no? Perquè als camps de concentració hi havia moltes dones només pel fet de ser dones o pel fet de ser família de, o per tindre una cultura determinada o unes creences determinades, no? O pertanyer a una ètnia.
1: És el que passa a la generosa Cortina Roig. La Gestapo la deté per la seva implicació a la resistència. En el moment que se l'enduen, el Jaume, el seu marit, no hi és. Però atenció, perquè qui sí que hi és l'André, el fill únic de la generosa i el Jaume. L'Anna Cortina, filla de Son i de Casa Moreu, reneboda de la generosa, en parla.
10: A mi el que em va xocar més, que clar, quan la van anar a buscar els de la Gestapo per empresonar-la, ella tenia un fill de 5 anys. I el fill el va tindre que deixar amb una veïna i la veïna pues, ja va saber a qui avisar de la família perquè se l'emportessin perquè ella ja se la van endur empresonada de la Gestapo.
5: Sabem que a l'André el cuida en un primer moment una veïna i finalment l'acull una germana de la generosa que també viu a França. Ho sabem gràcies al testimoni de la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, també renebots de la generosa.
7: Amb els familiars, igual amb la tia Antònia que estava allà, o la tia Teresa, perquè la tia Teresa és una germana de la tia generosa que se va casar a l'os. Diu, feia una cosa que el nen i el papa i la mama, i el papa i la mama, clar, que això li deve explicar al seu pare.
1: L'André presencia la detenció de la seva mare, la generosa, però i el Jaume Soldevila, el seu marit, on és?
6: Havia portat un grup d'aviadors britànics i canadencs al Pallars. Els havia portat i els havia deixat a mans dels seus germans perquè els poguessin portar fins a Barcelona. En el moment que ell retorna a Toulouse a casa, es troba que l'esperen i el detenen també.
5: En Jaume també és immediatament empresonat. La pena es decideix ràpid i al cap de poc es troba davant d'un escamot d'afusellament cara a cara amb la mort.
6: Es porten fins a un lloc que es diu Castellmoro i aquest grup de presoners els hi donen una pala a cadascú i comenceu a acabar. Tant el Jaume com els altres veien clarament què és el que estava passant allà, quina era la seva sort, què era el que els hi passaria immediatament. Però què és el que passa? Hi havia un dels camions que s'havia d'acostar fins allà amb un altre grup de militars doncs, que estaven també amb aquest grup de gent i fa sonar el clàxon per fer-se notar que estava allà, la qual cosa el que fa és que els estan vigilants es distreguin un moment per poder fer venir el camió fins allà. Aprofitant aquest moment de distracció, el Jaume al cap li va únicament el pensament de que perdut per perdut apreti a córrer. Llança la pala i comença a córrer. És una zona emboscada, s'està fent fosc, el Jaume, evidentment, és una persona que està molt acostumada a anar pel bosc, a anar per la muntanya, a anar pel terme. En el moment en el que comença a córrer el Jaume, no hi ha manera que el puguin seguir. El Jaume, únicament, amb la ràfaga de trets que se genera en aquell moment, se'l fereix una mica en una cama, però el Jaume sobreviu. Es pot amagar, pot contactar doncs, amb la resistència, el poden amagar durant un cert temps.
1: Som al maig de 1944. França serà alliberada pocs mesos després i el Jaume pot sobreviure amagat fins a l'alliberament. Els renebots de la generosa, el Josep Maria i la Montse Xuclà Cortina, saben que va rebre ajuda durant la seva fugida.
8: Li disparen, el fereixen la cama, però ell s'escapa. I s'escapa i aterrissa en una casa...
7: De camp, en una masia, com en una masia.
8: En una masia, però que casualment un dels que hi ha allí...
7: És metge.
8: És metge.
7: Metge que s'havia amagat, s'havia també refugiat allí i el va curar.
5: A l'agost de 1944, els aliats recuperen París, gràcies, en bona mesura, a la resistència, nodrida de republicans i republicanes catalanes i espanyoles, com la generosa Cortina o el Jaume Soldevila i els seus germans. El Jaume pot tornar a casa, però es troba una casa buida i l'angoixa i la incertesa total de no saber què ha passat amb la generosa.
0: Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
11: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
12: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva es queda a l'Hospitalet de l'Infant per parlar amb la colla de diables de l'Hospitalet de l'Infant. Amb qui? Doncs amb Raül Hidalgo. I amb nosaltres avui tenim el Raül Hidalgo des del Ball de Diables de l'Hospitalet de l'Infant. Què tal, Raül? Com estàs?
4: Hola.
3: I anem doncs, a conèixer una miqueta més el nostre bestiari. Comencem amb l'Orroc?
4: Perfecte.
3: Qui és l'Orroc?
4: L'Orroc és la bèstia infantil o la bèstia jove de la nostra entitat. La porten els portadors de 8 fins a 17 anys.
3: I per què l'Orroc?
4: Bueno, la veritat és que va obrir a la vegada que la jove. No teníem gaire contacte de com fer les coses amb els petits. I anys anteriors, bastants anys anteriors, el grup de teatre d'aquí de l'Hospitalet, Cubo Vadis, ens havia cedit un cap d'un drac que feien servir ells pels pastorets i ja no l'utilitzaven i ens el van donar i estava allà al local. I pensant en com fer una bèstia, a més perquè va ser el Covid, que teníem temps per fer coses.
3: Perfectament.
4: I pensant en una bèstia que fer, van dir, bueno, doncs aprofitem el cap aquest. I això ha anat creixent. Amb els anys se li va ficar més simbologia, es va arreglar, enguany se li ha canviat el cos també, se li va ficar rodes, etc. I pues, tenim el que tenim a dia d'avui.
3: I finalment doncs, és un símbol de la colla doncs, petita, en aquest cas, no? Com és
4: Sí. És bastant peculiar, perquè és... Aquí tenim la peculiaritat que la bèstia adulta és més petita que la bèstia infantil.
3: Està bé, això,
4: la bèstia, ara. La bèstia infantil, me sembla que es fan 8 metres, sí? Una cosa així bé llarg, però són 5 portadors, perquè pesen uns 80 quilos,
3: wow.
4: En total, porta rodes.
3: Bueno, és mal.
4: Està bé, i l'Homuria, que en canvi és molt més petit i és un portador només, però en punts de foc són semblants. Sí que és veritat que per ser una bèstia infantil té més punts de foc del normal, són 19 punts. De normal, una bèstia infantil són uns 6-7 punts. Aquí, bueno, és que anem...
3: Com va ser l'experiència quan va sortir per primera vegada que ho va mostrar doncs, al públic l'Orroc?
4: Bueno, una prova beta, sí. Una mica. Sí, va ser per Sant Joan, perquè ho fèiem a un camp de terra perquè estàvem en Covid i no podíem fer cercaviles. D'allí va sortir la idea de fer la bèstia per poder donar més espectacle a la plaça. I pues, va ser un prova i error. Ja va haver coses que van dir molt bé i va haver coses que van dir això ho hem d'arreglar. Però bé, sí, la veritat és que bé, ja en quant a punts de foc se manté igual, només se li van posar 2 més al cap, funcionament, l'estructura interna sí que és la mateixa, no es va modificar, sí que, bueno, se va modificar pues, estèticament, i també pel tema dels portadors se li va posar el tema de rodes, perquè sí que és veritat que quan ja vas a trobades de bestiari, que és una hora i pico, 2 hores, bueno, pues, els portadors no deixen de ser nens,
3: clar,
4: i al final posen rodes, pues...
3: I un cop, doncs, exhibit en aquesta manera, va dir, bueno, ja està, és nostre, es queda aquí, no?
4: Sí, sí, la veritat, és que realment es va fer per això, per un espectacle només. El que passa és que, bueno, als petits els hi va agradar també, va ser com, hòstia, doncs pues el podríem deixar, tal, no sé quantos... L'Homuriac tampoc existia com a bèstia, com a tal, també va ser prototip, eren tot prototips, i al final, doncs, quan se va obrir l'Orroc, també, que el van dir de deixar-ho i tal, van dir, bueno, doncs anem a fer una inversió en tenir-los cuidats i que es quedin com a bèsties de l'entitat que mai havíem tingut.
3: I ara marxem a l'Homuriac, que el nombres, però no l'hem presentat com a tal. Què és l'Homuriac, quina simbologia té i quina importància dins del Vall de Diables, de l'Hospitalet?
4: L'Homuriac va néixer fa 9 anys, en realitat. Era un prototip, també. Aquí funcionem així una mica a prova i error i després ja veiem què ens trobem. Va ser un prototip, realment eren unes ales, ja està. Unes ales amb 10 sortidors i es va fer per un Sant Roc per una nit de foc. El traiem i ja està. I va estar molts anys així, que només sortia per la nit de foc, li fiquem una encesa i ja està. I arrel de fer l'Orroc, van dir, bueno, pues, potser els grans també haurien de fer una inversió. Llavors va ser quan se li van augmentar els punts de foc. Això va ser enguany. De 10 punts se li van passar 22 o 24, crec que són. Se li van posar rotatori, se li va posar el cap que no tenia, se li van posar garres, se li va reforçar l'estructura perquè no estava preparada per ser una bèstia.
3: Sí.
4: Bueno, en un marge de 2020 fins aquí, en aquests 4 anys, pues, s'han anat fent les inversions i al final és un rampenat. Tot que no és una bèstia com podria ser l'Orroc o una bèstia que la gent coneix que se posen dintre, sinó que va penjada com una motxilla. El Muriac va penjar, porta dos ases, sí. Una motxilla, te la penges i tu la portes. Llavors, el tratge, se van agafar uns tratges antics que hi havia aquí també, que són dels mateixos colors. Llavors, tu veus el diable en tot moment que el porta i forma part de la bèstia. És un conjunt.
3: I va passar parat. És a dir, va passar parat, perquè tu portes les ales a un costat i ets tu que estàs disfressat,
4: clar,
3: no?
4: Tu
3: és a dir, va passar parat i quan el veus, realment sembla que no, que estigui tot un.
4: És tot un, perquè sí que és veritat que quan se va decidir que aquestes casaques que s'havien fet anys anteriors són negres, se van fer anys anteriors per unes altres funcions i es van deixar apartades, ja no s'utilitzaven. Sí que és veritat que després de pintar l'Omuriac amb els colors que té a dia d'avui, que són els colors de l'entitat, ens vam donar compte que les casaques eren completament idèntiques. Llavors vam dir, bueno, pues, anem a donar-nos una utilitat i que ja que el diable forma part de la bèstia i se li veu, no, com a l'horroc no és el cas, portant les casaques que portem tots perquè no se'ls hi veu.
3: Perquè van tapats amb la tela negra, no?
4: Però, correcte. Però l'Omuriac, com sí que es veia, van dir, bueno, doncs anem a donar una utilitat a aquestes casaques i ja que forma part de l'espectacle, que sigui tot un conjunt. I, de fet, si ho mires de lluny, se fusiona la casaca amb la bèstia i costava distingir una cosa de l'altra.
3: Això, aquestes figures, aquest bestiari ja té continuïtat al nostre, ja forma part, és la nostra identitat, no?
4: Sí, sí, de fet, bueno, per això diem que va néixer com un prototip, l'Omuriac, perquè, de fet, és un rampenat, perquè el rampenat és la imatge de la colla, és, de fet, el cap que té és idèntic al ratpenat que nosaltres posem a les casaques, que és un ratpenat que no té cos, les ales li surten del cap, no té boca, té banyes, un ratpenat una mica peculiar que nosaltres ja fa anys que portem a les casaques, i es va seguir amb la mateixa simbologia per fer la bèstia. És com una recreació d'aquest símbol.
3: Clar, i per què aquest símbol?
4: Doncs no ho sé, la veritat, no ho sé.
3: Ve de molts anys, fa molts anys.
4: Sembla que va ser cap als 90, que va ser quan se van canviar els tratges, perquè en principi eren liles, i bueno, quan es van canviar aquests tratges, que es van canviar per adequar-se als colors del baix camp, se va posar un rampenat a l'esquena, suposo perquè és simbologia del mal, el fet del rampenat, i es va fer aquest rampenat tan peculiar que a poc a poc s'ha anat implantant la imatge aquesta. Està als tabals, està als carros, està, des d'enguany està el logotip també, que el vam incorporar al logotip, i bueno, ja ha passat a ser la imatge de l'entitat, d'un símbol que es va posar en un tratge, fins a dia d'avui que està a tot, absolutament a tot.
3: Colors que dèiem que formen part de la nostra colla, com és el negre, el vermell, no?
4: Colors del Baix Camp, això va una mica per comarques.
3: Molt bé.
4: Cada zona té els d'això. Baix Camp, si no m'equivoco, potser algú me rectifica, però crec que són verd, vermell, blanc i negre. Nosaltres tenim tots menys el verd. Hi ha altres coses, bandelles, per exemple, que tenim aquí al municipi, sí que té els quatre colors, però bueno, nosaltres tenim aquests, tots els colors menys el verd.
3: Bueno, doncs...
4: No sé per què no es va agafar, però
3: bueno,
4: no els hi va fer gràcia.
3: Raül, no sé si ens deixem alguna cosa més referent a Vall de Diables de l'Hospitalet, que és la que representes tu i que ha volgut donar veu perquè la gent conegui una miqueta més la nostra entitat.
4: No, bueno, res, al final animar la gent que tothom que vulgui, aquí estem, aquí sempre hi ha lloc per tothom, si vol ser portador, hi ha bèsties per petits i grans, si vol ser diables, està la colla jove, està la vella, tan petit per a grans. Si no vols tenir cap contacte proper amb el foc, estan els tabalers. Al final, som 5 seccions i si no vols estar en cap de les 5 i vols donar un cop de mà, sempre hi ha puesto. O sigui que aquí, això és una família.
3: Molt bé, doncs ens unim a aquesta família. Gràcies, Raül.
4: A tu.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat.
5: Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
6: Avui us recomano El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. No som la mateixa persona quan tenim 15 anys que quan en tenim 40. I els llibres canvien amb nosaltres. No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal, amb mags, hòbits, elves i, esclar, l'anell únic, l'objecte màgic més famós de tots els temps. Amb la maduresa, l'èpica no es perd, però adopta una transcendència especial. El pes de marxar de casa i saber que quan hi tornis ja no seràs el mateix. El que semblaven antagonistes comencen a esdevenir dues cares de la mateixa moneda. O és que Frodo i Gollum no podrien interpretar-se com el mateix personatge, l'un que va sucumbir a la temptació, l'altre lluitant per no fer-ho, tots dos atrapats en l'encanteri de l'anell. Torneu a emprendre el viatge del Senyor dels Anells, o empreneu-lo per primera vegada i descobriu-ne tots els viaranys. És una experiència que no oblidareu mai i que, com a Frodo, us canviarà per sempre. Per fer-ho, us recomanem la traducció de Francesc Parcerisses, que utilitza un català majestuós en una narració nostàlgica en un món condemnat a desaparèixer. Escolteu com Frodo emprèn els primers passos cap a Mordor. El sol s'amagà. L'atzusac semblava trist i llòbrec i desendreçat. En Frodo va gregarejar per les cambres que li eren familiars i va veure com la llum de la posta s'esmorteïa a les parets i com les ombres s'estenien silenciosament pels racons. A dins, a poc, s'anà fent fosc. Sortir i baixar fins al capdavall del senderol i després per un avancívol fins al camí del turó. Mig esperava veure en Gandalf pujant a grans gambades enmig del crepuscle. El cel era clar. Els estels esdevenien més lluents. «Farà una nit molt bona», va dir en veu alta. «És un bon començament. Tinc ganes de caminar. Ja no suporto més haver d'esperar de braços plegats. Em posaré en camí i en Gandalf m'haurà de seguir. Feu mitja volta per tornar-se'n». I llavors s'aturà, perquè acabava de sentir unes veus, a la cantonada mateix, al final del passatge del sac.
5: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
3: Bon dia, fogoses. Avui pensava en aquelles imatges que et surten al mòbil, saps? Aquelles imatges que et diu el telèfon que has de recordar. Doncs la meva era una llanxa que creava una estela d'aigua que es feia més ampla a mesura que avançava. I això és el que moltes de les nostres convidades són per nosaltres. Motores que ens obren esteles a la resta. Les dones, malgrat tot, hem de seguir lluitant pels nostres drets. I no sembla que vinguin bons temps, eh? Perquè, malgrat tot el que hem avançat en aquests darrers anys, aquests dies hem llegit amb preocupació com a Catalunya i a la resta de l'Estat hi ha una regressió en l'opinió sobre el feminisme. Gairebé una de cada tres catalanes o catalans pensa que el moviment feminista ha anat massa lluny. I d'aquesta massa poblacional, la que és més reticent al moviment feminista és la que va dels 35 als 49 anys, segons el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. Per això, aquest programa vol ser, per a totes, una barca que obre camins al mar. Una via segura d'informació per a les més joves, també. I per això, les nostres convidades són pioneres, lluitadores, sàvies, irreverents, curioses, en definitiva, dones que ens marquen el camí. I avui tenim una que ja marca el camí, fins i tot destila amb el seu nom. És un referent del cinema i la cultura catalana. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.

0: Doncs com deien, avui tenim una dona, Creu de Sant Jordi, directora de cinema, productora d'històries i pel·lícules tan meravelloses com Panegra, la primera gran producció en català. Va ser presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, professora universitària, historiadora i ara, per fi, la primera dona presidenta de l'Ateneu Barcelonès. Bona tarda, Isona Passola, com estem?
1: Què tal? Molt bé. Contenta d'estar a Sant Cugat.
0: Molt bé, sí, perquè tu vas estudiar aquí.
1: Vaig estudiar la primera autònoma. Ja havia començat, però es feien els cursos, que era una meravella, al claustre del monestir. Anàvem a classe i sortíem al claustre. O sigui que mai més ben dit, tot el claustre d'una universitat era un claustre romànic.
0: Xulíssim, a més
1: a més. I a més, sí, tinc molt bon record, perquè va ser només el primer any, després ja vam anar a l'autònoma, que ja es va dispersar tot, i a més estava tot caòtic a mig fer.
0: I més
1: però
0: modern.
1: A més, era un pla acadèmic extraordinari, perquè podies triar molt i no t'especialitzaves fins al cap de 2 anys. I llavors, amb llibertat, podies triar el que volies de lletres. Amb la qual vaig poder triar filologia, vaig poder triar història, art, lingüística i literatura, i boom, i llavors... I en el segon cicle em vaig decidir per història, però era un pla tan lliure, era tant de gent de lletres que estimaven les humanitats i les lletres i que et donaven la llibertat perquè ho tastessis tot sense imposicions. Ah.
0: Era
1: un pla fantàstic. Ara no, ara jo, per exemple, quan he fet classes de professora, els de primer tots tenen les mateixes assignatures. Tant si t'agraden com si no t'agraden, tant si les vols com... I això ho trobo horrorós.
0: És horrible, per als universitaris
1: és horrible, perquè es tractava la gent de nens petits, no?
0: Bueno, abans, jo crec que abans hi havia aquest punt més llibertari. No hi havia llibertat, al país no hi havia llibertat, però les universitats tenien...
1: No, l'autònoma, a veure.
0: O l'autònoma, bueno, la central també.
1: Això va penso. L'autònoma va començar amb gent que recordava l'autònoma dels anys 30, que era la universitat on hi van haver les grans figures que ensenyaven, i llavors s'hi van apuntar... Bueno, esclar, hi havia... Perdona, jo vaig tenir el Ferreter, encara vaig tenir el Reglà de Història, el Nadal, el Borja de Riquer, l'Eva Serra, de Història i d'Art, la Maria Lluïsa Borràs, és que el Moles, Joaquim Moles, és que tenies el millor del país...
0: Condensat
1: i tothom il·lusionat per fer una universitat ja que mirés més enllà del franquisme. Va durar el que va durar, va sortir gent molt bona i de cop s'ha tornat a espatllar i a burocratitzar de mala manera, que jo no ho entenc. Bé. Perquè jo els hi pregunto als alumnes i jo no veig que estiguin gaire contents d'anar a la universitat, i en canvi jo et puc dir que per mi va ser un plaer, és a dir, si puc dir la felicitat de triar les assignatures, el gaudi, la felicitat absoluta d'estar sentint gent boníssima que t'explicava les coses i que et motivava, sí. Això no té preu. Jo tota la vida he viscut d'això, ja, Figura que sé coses, però sí, clar, mètode, te l'ensenyaven.
0: Clar, perquè pensem una cosa que hem trobat que et volien comentar perquè ens ha fet certa gràcia. Del teu nom, Isona, hem trobat només 942 nenes, o joves, que es diuen així a Catalunya. I d'aquestes, 162 són del Vallès. Que a mi m'ha fet una gràcia personal. He pensat, mira, a casa és on... D'on ve Isona?
1: Bueno, Isona és un diminutiu de Lluïsa. I a casa meva hi havia moltes Lluïses perquè eren molts germans i l'àvia es deia Lluïsa i li posaven Lluïsa totes. I el meu pare em va començar a dir de Lluïsona, Isona. Per tant, s'ho va inventar el meu pare. Uh-huh. I després... Hi havia gent que trucava i deia, d'on ha sortit aquest nom? És que vull posar la meva filla. Però, clar, era el franquisme, i el franquisme només volia noms de sants, etc.
0: Sí, i Maries.
1: I el... Bé, si tant de bo tornessin aquests noms, Maries i tal, perquè ara hi ha cada nom que jo, els fills dels meus amics, no sé mai com els hi haig de dir, perquè tenen uns noms tan estranys que no hi ha manera de recordar-los. Em recorda aquesta obra de teatre que vaig veure, que a un nen li van posar un nom d'IKEA perquè sonava bé.
0: Ah, sí, el Rahlan no sé què, sí, sí, que dius... De veritat,
1: doncs,
0: pobre.
1: A veure, llavors, jo tenia, feia classes a la facultat i tenia una alumna, la Laia Aguilar, que després ha fet Wolfgang, i ha fet coses que estan molt bé, que va fer la sèrie Vent del Pla, de guionista, i a una de les nenes protagonistes els hi va posar Isona. I a partir d'aquí... Però és que jo, clar, abans només era jo, però tot arreu. I un dia vaig anar a inaugurar... vaig anar al poble on hi havia hagut la primera alcaldessa republicana.
0: Carai.
1: I hi havia castelleres. I vaig fer el míting,
0: el pregó.
1: El pregó. I llavors vam pujar a dalt i jo anava sentint, Isona... Isona, més amunt, jo pensava, però què més haig de fer en aquest poble? Mirava l'alcalde. I és que era una enxaneta que es deia Isona i portava el cartell. I dic, clar, és que Isona abans estava acostumada que era jo sola, però n'hi han 700.
0: No, 942.
1: Imagina't, i el Vallès, ja em diràs.
0: El Vallès, i a Barcelona també n'hi han, però menys, eh? Vull dir que...
1: Perquè hi ha un poble de...
0: El Pallars.
1: El Pallars, que és Isona. Sí. Però no, ve d'un diminutiu. Els diminutius en català es fan per darrere. Tots, Francesc, Cesc,
0: sí.
1: Tot això, no? I els de les noies, també. I en castellà es fan per davant.
0: És curiós, eh, això que...
1: Isabel, Issa, en català, Bel.
0: Sí.
1: Gabriel, Gavi, en català, Biel.
0: Sí,
1: i amb les dones, doncs mira, el meu pare va fer el diminutiu.
0: Pots creure que no m'havia donat mai d'aquesta diferència? Això que acabes d'explicar, jo sí. Acabo de caure
1: doncs,
0: del...
1: Doncs fixa-t'hi.
0: No, sí. No cal, ara ja m'ho has dit i ara m'hi fixaré sempre.
1: Sempre. En català els diminutius sempre es fan per darrere.
0: És curiós. Escolta'm una cosa, ara fa poc han estat els Gaudí i els Goya.
1: Sí.
0: Tu vas ser presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. És pregunta obligada. Què t'ha semblat?
1: Que... A veure, quan jo vaig entrar al cinema català estava... molt malament, era un cinema molt experimental i jo me'n recordo, per exemple, en Pa Negre, que s'anaven als Goya i anaven tots mudats i després venien els Gaudí Barcelona i el Sergi López amb texans i esparracats i vaig escoltar en maco, a veure un moment. Jo ja sé que el cine només té 100 anys i escaig i que durant aquests 100 anys el cine català ha aguantat dues dictadures, la de Primo de Rivera, la del Franco, una guerra i que, per tant... totes les cultures cinematogràfiques s'han consolidat en un període que nosaltres estàvem absolutament bastonejats i sense tenir dret a fer res. I, per tant, hi ha hagut molt poc cinema, no? Hi ha hagut teatre, hi ha hagut literatura, perquè tot això s'ha pogut fer
0: sota
1: música en solitari al marge, no? Dic, però hem de crear una imatge de marca. I la imatge de marca del cine català, si ens volem diferenciar dels Goya, que som una altra cultura, és a dir, tenim ràdios, ja que estic a la ràdio, normalitzades en català, tenim teatre en català, tenim literatura en català, tenim música en català, en cine no n'hi havia, no? Llavors em vaig obsedir en crear una imatge de marca. I llavors, quan vaig ser president, em vaig jugar a tot el que juguen les acadèmies europees, que és fer unes gales en les quals els vestuaris, les actrius, els actors, tot això juga. Fa mandra, perquè quan em vestien a mi, home, amb la feina que tenia a assajar, i posaven aquells vestits, i t'estiraven per aquí, t'estiraven per allà. Però realment era obligat crear una imatge d'un cine català lligat a la cultura catalana, i a mesura que vam anar reivindicant de tenir pressupostos per fer les pel·lícules, com tenia en tota Europa, doncs s'ha consolidat una cinematografia i unes gales, que jo me'n recordo quan l'Acadèmia Catalana era l'única acadèmia que no tenia un estat al darrere, que estava a l'Acadèmia de les Acadèmies Europees, i les nostres gales, per àgils i per creatives, ja estaven molt ben valorades. Llavors, doncs això ha anat progressant, i sobretot en un moment on el cinema català ha tingut més pressupostos, ha tingut uns estàndards més europeus, i llavors, clar, fan molt més goig les gales. I llavors el que ha quedat contaminat de cine català és el Goya, que hi ha molt cine en català, no? És al revés del que passava.
0: És a dir, estem en un bon moment del cinema català, no és un miratge.
1: Sí, però encara hem d'estar més, hem d'estar molt més. O sigui, tenim una pel·lícula, dues, tres, que van molt bé i ens pensem que no... La capacitat creativa d'aquest país és immensa. i tota l'època que nosaltres hauríem pogut fer cine i tenir un cine molt bon, no dic que no hi haguessin excepcions, eh? Un Vigues Luna, tots els que feien cine experimental, els Portavelles i aquests, però bueno, un cine normalitzat, no. En aquella època nosaltres fèiem molt bé la publicitat.
0: Sí, sí, sí, érem la capital publicitària.
1: Tota Europa venia a fer la publicitat aquí. I això va permetre que hi hagin tècnics molt bons. I, per tant, hi ha creativitat, perquè una cultura i un país sense estat ha de ser més creatiu que un que té estat, que li resol tot.
0: De fet, moltes de les directores que feien publicitat, com la Isabel Cuixet, que va començar sí, el publicitari, sí, després es van passar a la direcció cinematogràfica. Sí, no? Sí. I ara estem visquent un moment on les dones, en pel·lícules com A Sorda, Los Domingos, sí, sí, espero que no em quedeixi ninguna, Romeria...
1: Totes... S'ha fet lleis. També s'han hagut de fer lleis perquè sí, això fos possible. És a dir, en aquests moments, si tu vols fer una pel·lícula i vols tenir els punts per tenir les subvencions, hi has de posar moltes dones. Mm? Lo qual és compensatori, però tampoc ha de ser així, perquè han de ser els bons. Eh? Però estem en una fase de compensació. Mm? I per això surten dones, i espero que hi hagi un moment que surtin, perquè surtin els bons i les bones. A mi aquest any, per exemple, les pel·lícules de les dones estan molt bé, però hi ha hagut pel·lícules d'homes, descobertes d'homes sensacionals, com el Jaume Claret Muixart amb Estrany Riu, que dius, aquest és un futur Villaronga, saps? Però costa molt ara, perquè ja estem en aquest moment de compensació.
0: Per tant, generar equips... Tu que sempre treballes
1: generar
0: en equips...
1: Generar equips, has de posar-hi moltes dones. Estan totes ocupades, a més. Això és complicat. Però estem en un moment... Bueno, és com amb el català. Amb el català hauríem d'haver fet el mateix, i molt amb la llengua, entens? Tants anys de prohibició, doncs ara toca al màxim. Amb la immersió ho vam fer, però no ho vam fer amb altres coses.
0: Vale, la quota de català en els mitjans, per exemple... Sobretot...
1: Exacte.
0: No? Estem cada cop...
1: I ser molt més rigorosos amb els controls a les escoles i pensar que realment veníem d'un dèficit no voluntari, sinó adquirit a força d'oprimir i d'opressió, que havia de ser compensat.
0: El però que vaja... és curiós, Isona, és que dius de les escoles, però nens que a l'escola primària parlen en català, quan arriben a l'institut es canvia la llengua.
1: Bueno, això és un tema que, si vols, en parlem, però això és... Jo ara estic fent una mica d'història. És veritat, ara estem en un moment molt complex, no pas més complex que en altres moments que hi ha hagut grans masses de migració que han vingut aquí. Els anys 30 també en van arribar 2 milions.
0: El
1: que passa que... I per tant, s'ha de fer un esforç amb la llengua, si es vol preservar la llengua, que em sembla que pensar que una llengua pot desaparèixer és fer desaparèixer un patrimoni cultural de la humanitat enorme, és tot un sistema de pensament, de creació. Vull dir que em sembla que ens hi hem de posar molt forts en defensar el català.
0: Bueno, una llengua és un país, no?
1: Que no és una broma, que no és una broma.
0: Escolta,
1: I sobretot a treballar per acollir la immigració. O sigui, aquestes fòbies que té la gent a la immigració, és tot el contrari del que s'ha de fer. És a dir, aquest país sempre ha integrat. I a més ha integrat molt bé, perquè justament ha integrat molt bé perquè sabia lo important que era l'existència de la seva llengua i la cultura. I s'ha fet amb naturalitat, i perquè tenim una societat civil molt potent. Ara França, mira, figura que la migració té escola tot en francès, fan uns guetos, aquí mai hi ha hagut aquí. Això, hi ha hagut els ateneus, que han estat alfabetitzadors, hi ha hagut, i la gent s'ha integrat. Per tant, no hem de tenir por. Ara, si comencem a dir que aquell és l'enemic i senyalem aquell, i que aquell és moro i que l'altre és no sé què, i comencem a dir tots fora, i comencem a fer aquesta barrabassada antidrets humans i racista, evidentment que el que crearem és un moviment contrari al català.
0: Clar que sí. Bueno, de fet, fa molt poc temps sortia a la premsa, no?, que més del 40% dels catalans, i per extensió també de l'estat espanyol, pensaven que a Catalunya hi ha més d'un 40% de migració. Mentida. Hi ha un 25%.
1: Bueno,
0: de
1: sí,
0: gent no que
1: i
0: no
1: encara que hi fos. És a dir, al final sempre se'ls hi carrega el mort. Són gent... Mira, escolta'm, jo... És que això
0: bueno,
1: em posa
0: tots,
1: molt...
0: Tots.
1: Això em posa molt nerviosa, perquè és un tema que l'estic treballant molt a l'Ateneu. Farem un congrés sobre això. O sigui, la gent, quan ve aquí, que travessen amb un esforç enorme. Estan exiliats políticament, perseguits o morts de gana, venen a sobreviure, a solucionar-se la vida. No venen a prendre'ns una llengua i una cultura. A veure, tu has vist mai... Sembla que hi ha 400.000 marroquins a Catalunya. Tu has vist mai una catalana d'origen que es posi un vel? No. I, en canvi, tota la segona generació, o majoritàriament la segona generació dels marroquins, se'l treuen. Ja han fet el pas natural de la integració, no? Ara hi ha aquesta mena de bogeria d'aquesta extrema dreta que a sobre es diu catalana i tot això, no, que comença a criminalitzar en lloc d'obrir i a integrar i a barrejar, a escoltar, a oferir, com s'ha fet sempre, no?
0: És el que anava a dir, la diversitat ha sigut marca de la casa. Si més no, aquí tens a davant la segona generació d'una gent que venia de fora, que van haver de sortir per la República, per la guerra, refugiar-se fora, i quan van poder tornar, van tornar.
1: Sí, sí, no, sí, tota la cultura catalana està feta de capes de fora. Les llengües també es fan així, o sigui, el llatí va aparèixer, el llatí vulgar que parlaven els soldats, damunt d'una altra llengua, i va fer el català, i ara tenim el català, i el català evolucionarà amb influències, i això no és un horror. Passa que, bé, hi ha gent que és molt estreta de mires, i sobretot hi ha una fòbia a la pobresa. Vull dir, gent que també ha sigut pobra, perquè necessitem aquesta gent per treballar, i necessitem aquesta gent per barrejar-nos i per fer-nos millors. Aporten coses. Sí, en fi, és un tema que em posa molt nerviosa,
0: no,
1: potser per això ha sortit.
0: Parlem d'un que no et posa tan nerviós, Per fi, presidenta de l'Ateneu Barcelonès,
1: sí,
0: on han passat Guimaràs, Domènech i Montaner, Maragalls... Però fins ara no havia cap dona.
1: No.
0: I de les 200 i pico ateneus que em dius catalans, 15 tenen 15 presidentes?
1: Sí, ahir vam dinar juntes. La setmana del 8 de març vam decidir que sempre al voltant del 8 de març, una setmana abans, una setmana després, ens trobem. Som només 15. I són fantàstiques. Són dones molt lluitadores que s'han trobat amb entitats molt envellides, molt complicades, i que l'estan reanimant, no? Costa, sí. Bueno, a mi, jo, després de 160 anys, i encara com aquell qui diu, per pura casualitat. Però, clar, les dones fem les coses una mica diferents, i aquestes entitats tan envellides, els hi costa molt canviar les dinàmiques. I és una lluita titànica per obrir-les, per rejuvenir-les, per fer-les rendibles i...
0: I més obertes, no?, també.
1: I obrir-les. És sempre, en lloc de tancar, obrir, no? És una mica això que dèiem, de la migració, no?
0: Bueno, jo crec que és una mica... És on la dona tendeix a obrir. A obrir els espais, a obrir les cases, no? Som sempre les que rebem.
1: No sé si és una característica femenina, perquè jo no sé què és femení, què és masculí. El que és veritat és que els homes, quan tenen un càrrec com aquest que tinc jo, el fan valer molt com a càrrec, utilitzen molt l'autoritat, el prestigi, més que l'eficàcia, no? Llavors jo m'he trobat realment una manera de manar molt antiga a l'Ateneu. Ni a la universitat, ni amb el cine, ni res. Són unes maneres, d'acord, el Pompeu Fabra ha estat, tots aquests han estat presidents de l'Ateneu, però vaja, són maneres diferents. No sé, jo he fet cine, i l'altre ha fet arquitectura, i l'altre ha fet, i segurament són molt més bons que jo. Però bueno, a veure un moment. De moment l'hem fet sostenible, i han entrat 400 joves, saps?
0: Molt bé.
1: I hi ha una activitat cultural frenètica que tot Barcelona vol venir, i fora de Catalunya, a presentar coses allà. Bueno, no ho he fet només jo, ho ha fet un equip, eh? Però és un equip que jo he triat i que són boníssims. Que és la Junta, no? Això no ho fas mai sol.
0: I escolta, la societat civil catalana, que era sempre històricament ha sigut molt punyent i molt treballadora i molt emprenedora, està una mica adormida ara?
1: Hem rebut garrotades, eh?
0: Sí.
1: Hem passat de grans eufòries a grans... La societat civil en aquest país és l'estat que no tenim. O sigui, no hem tingut estat i hem fet un estat a partir de la societat civil. Per tant, és una estructura

0: de la societat civil que es va implicar molt en l'1 d'octubre, molt, i amb tot el procés d'independència, inclús gent que no era independentista però que va veure que allò era un grandíssim moviment democràtic, com ha acabat tot, doncs hi ha un moment de baix.
1: Un moment de decepció també amb els nostres polítics, no? I els joves?
0: Jo no vull criticar els polítics perquè, com que sóc profundament demòcrata, igual que profundament europea, els necessitem.
1: Sí.
0: És a dir, sí, n'hi hauran de més bons, de més dolents, de més ambiciosos, de més putiners, de més... Però, per favor, per favor, és que tingueu vocació política, feu política i no feu per guanyar diners o per prestigi, feu per tirar endavant un país, entens? I aquests els havíem tingut quan veníem del franquisme, perquè sabien el que ens hi jugàvem, i aquests han anat com desapareixent i n'han aparegut uns altres, hi ha hagut de més bons, de més dolents, però, per favor, jo no vull criticar els polítics, hi han de ser, hem de poder votar. És a dir, és que ara està de moda com que la democràcia es posa en dubte. I es posa en dubte Europa.
1: No, no.
0: Per favor, es posen en dubte els puntals...
1: Els valors, sí.
0: Dels valors, dels drets humans, de la llibertat, de la individualitat culta i sàvia que busca mecanismes, i comença a aparèixer la
1: barbària.
0: Espanya
1: més negra. Sí, sí, sí. Espanya, l'Espanya més negra.
0: Sí, home, semblava... l'Espanya negra sempre ha sigut així.
1: Sí, encara que ara la volen blanquejar.
0: Bé, clar, són estructures molt diferents i no s'ha entès mai des d'Espanya els desitjos de Catalunya, i els que ho haurien pogut fer just acabat el franquisme no ho van fer. Sí. I ara, doncs, mira, hi ha un avantatge que les perifèries, si ens unim, doncs podem votar a favor de les nostres llibertats, de les nostres economies i de les nostres cultures, perquè pesem, Si juntem valencians, catalans, mallorquins, bascos, navarresos, gallecs, podem fer pes,
1: Sí, sí, en som uns
0: quants. Jo això ho he viscut quan he estat treballant a la Federació de Productors, a la FAPAE d'Espanya, quan votàvem allò que en deien los periféricos, ho guanyàvem tot.
1: Bueno, clar. Si és que és...
0: Guanyàvem quotes per les llengües que no era l'espanyola, per tenir més punts, etc. No? Sí, sí, però vaja, jo no sóc pessimista. Jo penso que aquest país és molt resilient. Ha aguantat èpoques molt pitjors. Quan penses el que van ser el final de la guerra i els anys 40 i tot això, i et dic, no, però ara és diferent. No, perdona. Allò va ser horrorós.
1: Mala fam.
0: Mig país a fora... amb fam, tota la intel·lectualitat, tot el pensament, tot...
1: Fora.
0: Fugit, escampat pel món, i aquí apallissats i callant i terroritzats. I va durar,
1: Sí, sí.
0: Fins als 60, que no es va començar a aixecar el cap, són 20 anys. Escolta'm, aquest país ha aguantat molt i molt i molt. Ja no diguem si mirem més endarrere. I sempre ha aixecat el cap. Sempre. Perquè diu, mira... L'altre dia m'ho llegíem, La Pesta Negra, a Catalunya, estem al 14, penso que era el segle XIV, va morir tres quartes parts del país.
1: Sí, sí. Bueno,
0: van baixar tots els francs, els francesos, els occitans, van repoblar. Bueno, anem sempre justets de demografia, però tothom vol venir aquí.
1: Bueno,
0: què més volem?
1: Això també està passant ara.
0: A què més volem? O sigui, la migració. Tothom vol venir aquí, doncs home, fem-ho bé.
1: Bueno, sí, ho hem fet bé, diríem. Hem fet bé, les escoles es parla català, hem normalitzat. Ara sembla que sé que hi ha un corrent que vol tirar tot això enrere, però seguirem lluitant, no?
0: Home,
1: hem de seguir apretant i atiant.
0: Mira, ja et dic, quan veus la quantitat d'entitats, de corals, de cultura popular, de grups de teatre, de grups de conversa, d'ateneus, entitats de tota mena, de música, de... Tot això és un coixí cultural, perquè la cultura ens salva, Perquè és bàsicament... Però després tothom està associat amb la seva professió, els arquitectes, amb els no sé què, amb els d'edat... Quants carnets portem a la butxaca, tots nosaltres, No...
1: Escolta, Isona, una cosa. D'on treus la vitalitat, filla meva?
0: Quina vitalitat?
1: La que
0: tens. M'has agafat un dia que estic...
1: Avui estàs rebentada.

0: Encantada, perquè ahir vas estar de celebració de
1: Sí.
0: l'aniversari del teu fill,
1: Sí.
0: però
1: No,
0: tens una vitalitat.
1: no, no, la vida... M'imagino que és innat, no sé. És que sóc bastant activa. Jo penso que a mi m'haurien diagnosticat això, com en diuen del...
0: TDAH?
1: Sí, perquè jo de petita m'avorria molt a l'escola i sempre estava... Si necessito fer moltes coses alhora i les idees em bullen, és a dir, em van sortint idees per fer coses i quan trobo l'equip que les segueix és fantàstic, no?
0: I què tens pensat a la teva productora? Perquè tu segueixes fent i produint
1: Sí,
0: i...
1: jo segueixo produint cine, estic a l'Ateneu,
0: Sí.
1: estic una mica al darrere, malgrat que ho porta el meu fill dels cinemes Texas, que
0: Espai Texas,
1: només
0: sí.
1: fa 3 anys que l'Espai Texas amb cine i teatre va com meravellosament bé, ple de gent jove que ve al cinema i és en català i penso que a mi em dona un motor important defensar la meva llengua i la meva cultura. Si jo no tingués aquest objectiu, que és el que jo he viscut a casa amb el meu pare i la meva família, estaria més apalancada, que diuen.
0: Per tant, la teva passió, la que et belluga, la que et fa aixecar-te cada matí,
1: El que em fa aixecar cada matí és que és treballar amb temes que m'interessen molt, que tots són de caire cultural, no? Però que tenen una dimensió col·lectiva. A mi em sembla molt més interessant moure'm per la col·lectivitat que per mi mateixa, no? I és un motor perquè hi trobo la gent que m'acompanya i que em segueix i que fem les coses. I per tant, aquesta gent també t'obliga, no?
0: o sigui, et van atiant a tu també, eh?
1: Sí,
0: No?
1: és mutu, ens retroalimentem. I ara cada m'haig de frenar perquè jo estaria muntant coses cada minut.
0: O sigui, a la senyora Isona Passola no se li atura l'edat, el temps...
1: Bueno, ja veuràs el dia que se m'aturi,
0: Bueno,
1: que com serà una garrotada que
0: el dia que
1: acabaré.
0: ens aturi, ens aturaran a tots, però tu no vas frenant, tu
1: No.
0: vas accelerant.
1: No, accelerant tampoc, però porto un ritme de feina molt similar al que he portat sempre. No he baixat el ritme. Em
0: I
1: canso
0: això és el
1: més.
0: secret?
1: Què?
0: Aquest és el secret per mantenir-se
1: No ho sé,
0: actiu?
1: em canso més també. Per exemple, a la nit surto... Jo era la nit m'encantava. I ara freno. M'agrada arribar a casa i llegir, intentar desconnectar de les pantalles i de les coses i llegir abans d'anar a dormir. Això sí que ha canviat.
0: Bueno, això ens ha canviat a tots. Ara ja no tenim la mateixa manera d'afrontar una ressaca o una nit de sortir.
1: Ah, sí.
0: Eh?
1: Bueno, jo no era
0: L'endemà.
1: molt ressacosa, però anava a dormir molt tard i això ja no ho aguanto.
0: Bueno, això no... És normal, també t'ho dic, eh? Que és normal que a partir
1: Sí,
0: d'una
1: però...
0: certa edat ja no aguantem. Escolta, què li diries a la Isona dels 20 anys? Quin consell, si li haguessis de donar un?
1: Que no es dispersés tant. Perquè, clar, que concentrés més els objectius. El que passa que, clar, la dispersió també et fa veure per on pots enfocar. O sigui, per exemple, jo quan vaig decidir passar-me al cinema, venia de fer classes d'història a la Universitat de Vic i explicava la història i feia, començava el vídeo i feia fer debats de personatges històrics als alumnes. I em vaig apuntar a un curs d'imatge de l'Institut del Teatre. I llavors, d'aquí era el moment que començava el vídeo i el cinema i tot, i ja vaig començar amb el cinema. Si jo no m'hagués dispersat anant a l'Institut del Teatre per aprendre a veure com funcionava tot el tema de l'audiovisual, potser no hauria fet cine. I en canvi vaig fer cine perquè amb aquesta visió col·lectiva deia això és el que està pitjor, hauria pogut fer teatre, literatura... Tot el que tenia a veure amb la creativitat, la història em va estructurar molt, eh? Sobretot em va fer entendre el país, però jo tirava cap a la literatura o cap al teatre i vaig agafar cinema perquè vaig dir, va, vinga, que això ho hem de fer, no? Doncs bé, aquesta dispersió que em va fer moltes coses també i fer perdre molt temps, per una altra banda, també em va encarrilar. Si no m'hagués dispersat, doncs potser hauria fet una altra cosa i potser l'hauria fet bé o malament, no ho sé.
0: Per tant, que estigués
1: No ho
0: dispersa,
1: sé.
0: oberta d'ulls.
1: Sí.
0: Obris els
1: Ara,
0: ulls.
1: què hauria rectificat? Ai, què hauria rectificat? Frenar una mica? No.
0: No ho lograrem que freni.
1: No, no, a veure, no neguitejar-me tant. O sigui, que tot el que feia no fos amb aquest impuls tant, sinó com una mica més...
0: Més pausat.
1: Més asserenat.
0: Més asserenat.
1: Això també em cal ara, eh? Això també em caldria ara.
0: No, això no que anava a dir. Isona, ha estat, com sempre, un plaer sentir-te, tenir-te i tirar endavant tots els projectes que vulguis. I serem a l'Ateneu per veure aquesta realitat femenina que l'aixecarà i amb ganes de dir-ho.
1: No, home, a l'Ateneu farem un congrés sobre migració al novembre, ja en sentireu a parlar.
0: Pues hi
1: serem. I estem fent un club de català per migrants, que tenim 120 persones que venen a aprendre català, cultura catalana, que van a menjar calçots, que se'n van a Sitges, que el farem venir a Sant Cugat. Veus, estem creant uns models perquè els ateneus puguin acollir.
0: Ben fet.
1: Aquest és l'objectiu prioritari ara meu, eh?
0: Acollir.
1: I a més, sí, aquesta idea oberta de la migració, inclusiva, cohesionadora... I
0: meravellosa.
1: I en català.
0: Clar. Isona, un plaer, de veritat, quan
1: a
0: vulguis.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
1: M'encanta estar a Sant Cugat, de debò.
0: Un dia més i comptem amb la Sandra Ferrer, que és la nostra experta, que ens ve a parlar de les dones invisibles. Que no és que siguin invisibles perquè tinguin una capa d'invisibilitat, no, és que la història les ha... li els hi ha posat una capa d'invisibilitat. I ella ve a treure'ls-hi la capa. Bona tarda, Sandra.
2: Bona tarda.
0: Escolta'm, de qui parlarem avui?
2: Mira, avui parlarem d'una pintora que es diu Rosa Bonheur, és una pintora francesa, que té moltes característiques que la fan absolutament excepcional, tant a nivell artístic com a nivell personal i històric. Si vols, comencem una miqueta amb el que seria la seva vida, on va néixer i com el seu context vital. Ella era una dona que va néixer als voltants del principi del 1822, a principis del segle XIX. Estem a la França, que acaba de sortir de la Revolució, que acaba de sortir de l'Imperi Napoleònic, que és l'època de la Restauració... França viurà en aquell segle diverses repúbliques, un altre imperi, la Comuna de París. Bueno, és una època realment que pels que estudiem història és una mica dramàtica perquè...
0: Meravellosa també, eh?
2: Sí, sí, però quan t'has d'aprendre la primera, la segona, la tercera, la quarta república, ja dius, bueno, ja me muero. Bueno, tornem a la Rosa Bonheur. Aquesta dona va néixer en aquesta França, a la qual hi havia una altra dona que era referent en el món artístic, que era l'Elisabeth Biguet-Lebrun. Ui, jo el francès, no. Elisabeth Biguet-Lebrun, que va ser la pintora de cambra de Maria Antonieta, que també és una altra dona que es coneix poc.
0: Que en parlarem.
2: Que en parlarem. I va ser la gran retratista de l'Europa decimonònica, no només de França, ja us l'explicaré, però... Resulta que el pare de la Rosa Bonheur, que també era artista, tenia obsessió amb aquesta pintora i sempre va somiar amb que la seva filla, la Rosa, doncs acabés pintant retrats com la Elisabeth Biguet-Lebrun. I sí, la Rosa va acabar pintant retrats, però no precisament d'aristòcrates, sinó d'animals, que és el que fa excepcional aquesta pintora. Perquè... normalment els pintors doncs, acostumen a fer pintura de gènere, retrats, pintures històriques, però la Rosa Bonheur va trencar tots els estereotips, perquè a més s'ha de dir que la dona en el món de l'art històricament s'acceptava per una banda que fos una pintura d'entreteniment, és a dir, bueno, jo estic a casa, estic més avorrida que un ostre, què faig? Doncs toco el piano, pinto, faig uns brodadets... En el moment en què això traspassava l'àmbit domèstic ja tenien certs problemes, com ha passat amb moltes dones a la història de l'art.
0: Però no és el cas de la Rosa Bonheur.
2: No, perquè, a més, com deia, ella va trencar també un altre estereotip, i és que no només era una pintura domèstica, sinó que, a més, les dones només podien pintar dos tipus de gènere. El gènere de la naturalesa morta, els bodegons, una pometa, unes floretes, i els retrats... i tot en petita escala. És a dir, la pintura de gran format i la pintura mural el fet de que una dona es pugés un andami ja no era una cosa molt...
0: Habitual,
2: i era com quedava lleig perquè per la seva
0: condició
2: femenina no fos cas que escandalitzés algú. Doncs en aquest context, la Rosa Bonheur va trencar, com veus, tots aquests estereotips. Ella sí que va començar a pintar, va començar a estudiar, evidentment, doncs, el que se li ensenyava a les acadèmies d'art del moment, va tenir la Abigail Lebrun com el seu referent, però ella tenia un esperit aventurer i un esperit molt diferent, com ara veurem, i doncs això, va començar a pintar conillets, gossos que tenia per casa, va començar a observar les ovelles en el camp, les vaques, i va donar un pas més i va demanar permís a l'Ajuntament de París, a les autoritats parisines, per poder anar als...
0: mercats.
2: Als mataders, que ara no...
0: Els escorxadors.
2: Els escorxadors, perdó. Va poder anar als escorxadors i per poder anar als escorxadors necessitava vestir-se en pantalons. Les dones que en el segle XIX era aberrant, no lo següent, que una dona anés vestida amb pantalons. Doncs va demanar i se li va concedir el permís per escrit que ella podia anar vestida amb pantalons, perquè, clar, anar a un escorxador vestida com una dona, els senyors que treballaven en allà tampoc era una cosa molt adequada.
0: Doncs és a dir, no, perdona, que és que vull llegir avui el certificat de transvestiment.
2: Correcte.
0: Que trobo meravellós.
2: Correcte. Que això també va... Doncs, la George Sand, per exemple, que era una escriptora francesa, també ho va tenir. Bueno, era una manera de guanyar-se també el respecte, perquè si et vesties com un home, doncs, bueno, passaves més desapercebut, més desapercebuda. Doncs ella, anava als escorxadors per analitzar el cos, l'anatomia dels cavalls, de les vaques, bueno, dels grans animals que estaven en aquests entorns tan poc glamurosos. Doncs, com deia ella, va ser una dona que es va apassionar per el món animal i va donar un altre pas en les seves excentricitats, podríem dir. A la seva casa de París, de les afores de París, va començar a tenir com una petita granja.
0: I tenia... Ah, sí?
2: Tenia ocells, tenia cabres, tenia... Bueno, anar a casa seva hauria de ser un espectacle. Però és que anys després, quan ja va ser una pintora reconeguda, quan ja va exposar al Saló de París, quan ja va ser una eminència en el món de l'art, cosa que no era fàcil en aquell moment, i menys per una dona, i menys per una dona que pintava animals.
0: I menys per una dona homosexual,
2: exacte,
0: obertament homosexual.
2: Que això ara també en parlarem. Es va comprar un castell a la zona propera al gran castell de Fontainebleau, que és el, no sé si l'heu visitat, però us el recomano perquè és una preciositat, que és un dels palaus Chateau, com li diuen als francesos, on va viure molt temps Napoleó, que de fet allà hi ha una exposició de Napoleó i la seva dona, i bueno, és un palau molt maco. Doncs en el recinte, que és com un recinte enorme, és un bosc, el bosc de Fontainebleau, hi ha un castell que es diu el castell de Bay, B-Y, és un nom una mica estrany, que de fet actualment, que jo és una fita pendent que tinc, espero si deu voler en algun moment poder anar, visitar la Casa Museu de la Rosa Bonheur al Castell de Bay, perquè en allà ella no només tenia ovelletes i cabretes i gossets, sinó que va arribar a tenir tigres i lleons. I ella els domesticava. I de fet hi ha imatges,
0: sí, hi ha fotografies,
2: que ja al final de la seva època, al 1880 o així, ja hi havia petites, rudimentàries fotografies, es veuen, no?, com ella va portar tigres i lleons i està ella allà divinament, o sigui, realment va aconseguir una capacitat d'autonomia excepcional.
0: És que va ser molt famosa, no?, perquè va vendre un quadre per 3.000 francs primer.
2: Correcte.
0: Després es veu que Napoleó III li va pagar fins a 20.000 francs que li va permetre, no?, que va ser molt coneguda en el segle XIX. Ara ningú sap qui és la Rosa Bonheur, però en el segle XIX es van fer fins i tot nines, és veritat?
2: Exacte. De fet, hi ha una anècdota que lliga amb la història de la Rosa Bonheur, i és que quan ella és gran... Bueno, de fet, el que tu has dit abans, ella era homosexual, i ella va tenir dues relacions amb dues dones obertament. De fet, hi ha frases d'ella memorables, no? Denunciant la hipocresia del moment. Doncs la seva segona parella era una dona, a més més jove, que venia dels Estats Units i que coneixia la Rosa Bonheur perquè s'havia comprat la seva nina.
0: Que fort.
2: Perquè era com la Barbie del moment.
0: És el que estava pensant, la Nancy,
2: exacte,
0: la Mercedes, no?
2: I I això, ella va viure al Castell de Vall els últims anys amb l'Anna Kompkle, que era aquesta pintora també americana, i va viure la Mar de Feliç, i ja el culmen de la seva història va ser que l'emperadriu Eugènia de Montijo, la dona del Napoleó III,
0: sí,
2: li va anar a donar personalment la creu de la Legió d'Honor de França.
0: L'única dona en aquell moment
2: artista que l'havia aconseguit, amb una frase que va passar a la història, que l'emperadriu, quan la va anar a visitar, li va dir que li otorgava aquesta creu per demostrar que l'art i el talent no tenia gènere.
0: Que maco, que maco. És molt recomanable l'obra de Bonheur. La podem trobar al Prado?
2: Al Prado hi ha un quadre d'ella, un lleó preciós. No sé si està exposat, perquè en algun moment ha estat en dipòsit, i altres, crec que el Thyssen de Madrid també n'hi ha algun,
0: el Met.
2: O sigui, n'hi ha cada vegada hi ha més...
0: A més, va pintar el Buffalo Bill.
2: Va pintar el Buffalo Bill,
0: perquè és molt graciós, això.
2: Durant l'exposició universal, l'expedició del Buffalo Bill va anar a París, i ella va anar a visitar-lo per veure els cavalls. Li interessava el Buffalo Bill, poc, zero patatero. El que volia era conèixer, veure els meravellosos cavalls que tenien en el seu espectacle.
0: És que penseu que en aquella època els cavalls que es dibuixaven, els anglesos, eren uns cavalls absolutament, saps, amb unes línies perfectes que no li veies. Dius, esto no és un cavall. Però eren els d'ella, mireu-los, perquè hi ha el del mercat dels cavalls, és una absoluta meravella, és una artista de la qual van fer còpies en el mateix moment, o sigui, era una artista molt copiada.
2: I sobretot va ser reconeguda i va poder viure independent, allò que li diem ara l'emancipació femenina, l'empoderament, ella ho va aconseguir tot sent pintora, sent homosexual, sent lesbiana, i en una època, i vestint gairebé sempre com un home. O sigui, ella va fer el que li va donar la gana, no?, podríem dir, i mostrant, doncs, com deia l'emperadriu, que el talent, doncs...
0: Que el talent no té gènere, ni l'ha de tenir. Doncs gràcies, Sandra, perquè sempre ens il·lumines la tarda amb una cosa refrescant, i ens trobem dones meravelloses.
2: I si voleu més informació, que avui és divendres i ja saps, ja t'ho he dit abans, ja, estic una mica despistada... El meu llibre, El taller d'Artemisia, li dedico un capítol.
0: El taller d'Artemisia, de quina editorial?
2: De Principal de los Libros.
0: Principal de los Libros, doncs ja ho sabeu. Si voleu més informació de la Rosa Bonheur, i en trobareu moltíssima, i el taller d'Artemisia
2: del Principal de los Libros.
0: Jo, gràcies. Doncs gràcies, Sandra.
2: A vosaltres.
0: Doncs ja sabeu, fins aquí el nostre fogots d'avui, farcit de dones interessants que han trencat molles. Un gran programa amb la Isona Passola, que ens ha parlat de tot, del que farà, del que ha fet, del que s'espera, del que no s'espera, amb la Sandra Ferrer, amb les seves dones silenciades. Avui hem parlat de la Rosa Bonheur, una història d'una dona que va dir «hasta aquí». I com deia la Rosa de Luxemburg, si no ens movem, no notem les cadenes. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Veus de conte.
2: Petitos i els sis ratolins blancs.
3: Un petit os va sortir a passejar al vespre i va arribar a un bosc.
4: Quin indret més fosc i feréstec,
3: es va dir. I justament quan havia decidit voltar al bosc, en lloc de creuar-lo, va sentir un soroll. Semblaven els crits d'animalots espantats i venien de dins del bosc feréstec. L'os se'n va anar directe cap allà per esbrinar què era aquell soroll. I al vell mig del bosc, il·luminats pel darrer raig de sol que s'amagava, es va trobar sis ratolins blancs.
5: Auxili! Ens hem perdut i s'està fent de nit.
6: Ara segur que ens menjaran les olives, les guineus o les serps.
3: I just en aquell moment van sentir odolar una òliba al cim dels arbres per damunt dels seus caps.
4: De pressa!
3: Murmura l'os.
4: Cargoleu-vos bé i amagueu les vostres cues.
3: Llavors, els ratolins es van cargolar i van amagar amb cura les seves cues rosades. Al cap d'un moment, silenciosa com un fantasma, l'òliba va volar fins al terra i es va trobar l'os allà pel plantat, amb sis boles blanques i tubetes al costat.
7: Hola, os,
3: va dir l'òliba.
7: No hauràs vist passar algun ratolí per aquí? Estic segura d'haver sentit uns ratolins ara mateix i s'apropa l'hora de sopar.
4: Ratolins? No, no, òliba,
3: va dir l'os, sacsejant el cap. L'òliba va mirar les sis boles blanques del terra i va dir...
7: Què és això?
4: Això? Bé, això són boles de neu,
3: va respondre l'os.
7: Boles de neu?
4: Sí, sí, boles de neu. Les estic guardant per l'hivern. Cal estar ben preparat, no et sembla?
7: Ah, sí,
3: va respondre l'òliba.
7: Bona idea, bona idea.
3: I se'n va anar volant, tot cercant el seu sopar.
4: Afanyeu-vos, ratolins, afanyeu-vos,
3: va dir l'os quan l'òliba va marxar. Els ratolins es van aixecar d'un bot i van córrer al seu costat. Però al cap de poc van sentir com bordava una guineu molt a prop.
5: Auxili, auxili,
3: van xisclar ratolins espantats.
6: Una guineu!
4: Ràpid, cargoleu-vos una altra vegada, de pressa,
3: murmura l'os.
4: I no oblideu amagar bé la cua.
3: Així ho van fer. I quan la guineu va aparèixer enmig de les ombres, es va trobar l'os allà, pel plantat, amb sis boles blanques i tubetes al costat.
8: Hola, os,
3: va dir la guineu.
8: No hauràs vist pas uns ratolins per aquí? No deuen ser gaire lluny, puc ensumar-los.
3: La guineu ja s'hi apava els bigotis.
4: Ratolins? No, no, aquí només hi ha ous,
3: va respondre l'os.
8: Ous, això? Però si tenen pèls.
4: Són ous peluts de faisà. Els estic recollint pel faisà pelut, que els ha perdut el molt babau.
8: Ah,
3: va dir la guineu, mirant-se aquells ous peluts tan curiosos.
8: Doncs jo hi pujaria de peus que he ensumat uns ratolins.
3: I se'n va anar sense fer fressa, tot cercant el seu sopar.
4: Afanyeu-vos, ratolins, afanyeu-vos,
3: va dir l'os quan la guineu va marxar. Els ratolins es van aixecar d'un bot i es van afanyar, però al cap de poc van sentir el xiu-xiuet d'una serp molt a prop.
5: Una serp,
3: van xisclar els ratolins espantats.
4: Ràpid, cargoleu-vos una altra vegada, de pressa,
3: murmura l'os.
4: I no oblideu amagar aquestes cues.
3: Els ratolins es van tornar a cargolar i un instant més tard la serp va aparèixer arrossegant-se entre els matolls.
9: Hola, os,
3: va xiu-xiuejar la serp.
9: Estic buscant ratolins. Que hi ha ratolins per aquí?
3: La serp mirava fixament les sis boles blanques i peludes.
4: Ratolins? No, no, només hi ha pomes,
3: va respondre l'os.
9: Pomes?
4: Sí, sí, pomes de la lluna. Estic recollint fruita que ha fet caure el vent. Són pomes que han caigut dels pomers blancs que hi ha a la lluna. Ja ho saps, aquests dies ha fet molt de vent per allà dalt.
9: Pomes de la lluna?
3: Xiu-xiueja la serp mirant més de prop encara les boles blanques i peludes.
9: I on s'és vist que hi hagi pomes amb cuetes roses com aquesta?
3: Un dels ratolins havia oblidat amagar la seva cua.
4: Oh, no!
3: Va exclamar l'os agafant ràpidament la poma.
4: Això no és cap cua. És un cuc fastigós que s'està menjant la meva poma.
9: Un cuc? Ex!
3: Va dir la serp fastiguejada. I va marxar arrossegant-se, tot cercant el seu sopar. Però un xic més tard, la serp va pensar...
9: Pomes de la lluna? Quina bestiesa!
3: I la guineu va pensar...
8: Ous peluts?
3: I l'òliba va pensar...
7: Boles de neu al pic de l'estiu?
3: I llavors, totes tres van pensar...
1: Ratolins!
3: Però ja era massa tard. Doncs l'os i els sis ratolins blancs ja eren molt i molt lluny.
0: Una producció de Cugat Mèdia amb el suport de Escola Joan Maragall i ONCE. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: I a aquesta hora del matí hem de parlar d'economia. Ja sabeu que de tant en tant ens acompanya la Cuca Fernández per parlar d'emprenedoria en aquest espai de Sant Cugat Emprèn, amb novetats, coses que coneixem i que ens les porta per mostrar-nos-les, per endinsar-nos en aquest món i segurament per aprendre moltes coses. Cuca, què tal?
1: Doncs sí, bon dia, què tal?
0: Molt bé.
1: Doncs avui al Sant Cugat Emprèn tenim el privilegi de conversar amb una emprenedora que ha deixat empremta en el món de la comunicació, Berta Fola. Amb una trajectòria que combina passió, visió estratègica i una gran capacitat d'innovació, Berta va fundar l'agència Carpe Diem Comunicació a l'any 2010. Després d'anys de consolidació i èxit, Carpe Diem ha estat integrada dins Morillas, una consultora de marca amb més de 60 anys d'història, reconeguda per la seva capacitat de transformar marques en experiències memorables. Aquesta integració és on avui volem
0: incidir, no?
1: Perquè clar, això és molt, és com un, com una prova d'èxit, no? De quan tu emprens i ve
0: si
1: algú...
0: Si et venen a buscar és que ho has fet bé,
1: ah,
0: no?
1: Això.
0: Se
1: doncs,
0: suposa.
1: Aquí farem, com dius tu, incidirem avui. Uh-huh. Berta s'ha convertit amb aquesta integració en soci i directora de Comunicació i Relacions Públiques a Morillas. Lidera projectes de reputació, gestió de crisi i comunicació estratègica per a clients d'alt nivell. O sigui que aporta marques de... d'alçada. Berta és col·laboradora habitual a diferents mitjans de comunicació on comparteix la seva visió sobre tecnologia, startups i esport. La seva trajectòria també inclou experiència en agències com Porter, Novelli, Roman, Intermedia i una formació sòlida amb un MBA en màrqueting i comunicació audiovisual. Com veus, no et porto a qualsevol, eh?
0: No. Escolta, si és que quan acabis el currículum potser haurem de tancar ja la secció.
1: Doncs li donem la benvinguda. Amb ella parlarem d'emprenedoria, de com fer créixer una marca des de zero, de la importància de la reputació i de com Sant Cugat pot ser un viver d'idees i talent. Benvinguda al Sant Cugat Emprèn.
2: Bueno, pues moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: No sé si t'ha deixat alguna cosa per dir.
2: Jo crec que no. Però és que així te n'adones compte com aquells scrolls que fas en els dispositius mòbils,
0: sí.
2: Que vas cap enrere i no me'n recordava tot això ja.
1: Jo, mira, volia resumir una mica la teva trajectòria, però creia que s'havia d'explicar una mica tot perquè has sigut una dona... com diem, molt emprenedora, que has fet moltes coses i estàs deixant empenta dins del món de la comunicació.
2: Bueno, jo crec que no vaig néixer per ser emprenedora, però això a vegades t'ho trobes, eh? I al final és una de les coses que fent honor a la veritat és així. Després una vegada em van preguntar que per què havia emprès. Després explicaré per què, però també a casa ho he vist. Per tant, jo crec que és una de les coses que igual de forma inconscient estaven... I vaig tenir l'oportunitat, bé, va ser per un moment donat a la meva vida que volia dedicar-me als meus fills i vaig dedicar-me a la docència a la universitat. Però una mica acabat aquesta etapa, vaig dir, ostres, jo vull tornar. I vull tornar, però m'havia quedat desfasada, que no em surt, no? Havien nascut les xarxes socials, o sigui, la comunicació... diguéssim, online era molt important i aquí és quan jo vaig decidir, tinc que anar de la mà d'algú, no sé si em voldran. I de fet va ser d'una forma forçosa, però com que hi ha una cosa que és característica, perquè també he entrevistat a molts emprenedors, i que som una mica aquest esperit sense saber saltar el buit una mica. Jo crec que això fa aquest esperit que tinguem de... Bueno, què és el que ens trobarem? Ja ens ho trobarem.
1: La prova error, no? No tenim massa estratègia així...
2: Jo no tenia una fulla, i no tinc una fulla de ruta en el bolso, no la porto.
1: Llavors, jo, arrelant aquesta pregunta, com va néixer Carpe Diem? Com va ser el punt que tu vas dir vull empènyer i vull fer això?
2: El fet va ser que em vaig trobar amb un company de la universitat i li vaig dir, escolta'm, jo vull tornar-hi. I el fet de poder tornar tenia que anar amb algú que estigués més actiu, perquè jo portava 5 anys d'estar activa amb agència. També haig de dir una cosa, mai he estat tan bé car d'estar d'una sola marca, sinó m'agrada posar-me el barret diferents vegades i en diferents moments, no? Jo crec que això també és un punt.
1: I abans, explica'ns una miqueta com ha sigut aquest procés d'integració dins de Morillas, una consultora molt més gran, i has tingut que fer, no sé, deixar algú enrere i o no t'ho has pensat, ja has dit...
2: Sí, sí, clar que m'ho he pensat. El fet és que hi havia una part molt important que és que està canviant, les consultores estan canviant, estan diversificant els seus serveis. Jo estava molt ben posicionada en un nínxol que si no evolucionava, tenia que evolucionar donant més servei. Per tant, vaig intentar fer-ho sola, no vaig poder, per tant, vaig dir que jo crec que és el moment de fer-ho. Si està canviant en el món solament de la comunicació, també estan canviant el del branding, el de publicitat, el de tot aquest univers, periodisme, el periodisme ara que s'està estudiant, la meva filla estudia periodisme, és molt diferent, segons quines, bueno, hi ha algunes pautes importants, però està canviant moltíssim i això tenia que ser un què.
1: Clar, entenc també que l'ampliació d'equip, no?
2: Sí.
1: O sigui, necessitaves més gent. T'ha costat el liderar equips i formar gent que vagin alineats amb la teva filosofia?
2: Crec que el més important i el més... S'ha de tenir en compte que el capital humà és el més difícil de gestionar. Les marques no són difícils, són les persones les difícils. I aquí pots tenir molta empatia amb les marques, pots llegir perfectament què és el que pot passar o què pot esdevenir si no estan ben posicionats, si no tenen una bona reputació, però a nivell intern la gestió humana és la més complicada, és el més complicat que m'he trobat. Perquè hi ha una part emocional, però també has de ser racional. Si els números no et surten, has de desprendre de persones. I per mi les persones són molt importants, per mi és el nexe de tot. De tot. I per mi va ser un de les decisions difícils, el fet de gestionar personal. M'ho passava molt bé, però també patia molt, no? I, bueno, això és el que fa. Llavors, donat moment vital i moment de que està canviant l'estructura i les agències estan canviant. I estan havent-hi moltes fusions, no diversifiques tant, sinó aglutines, i ets molt més, tens un pulmó molt més potent a l'hora de presentar-li una marca, no? que és el que li pots donar, no? De servei.
1: Parlant de comunicació, quins errors habituals són els que cometen les marques?
2: Aquesta és molt bona pregunta, eh? Hi ha un tema de reputació que és potser és l'àrea que jo domino i entenen que la seva marca és l'univers del món i no és l'univers del món, és ja no solament és una part visual sinó és una part de posicionament, on vols arribar, quin és el teu mercat. Hi ha moltes marques que ens venen per al problema de posicionament, però no vull dir posicionament, tampoc vull anar en tecnicismes, ni SEO i tal, que em trobin per Google, no? Que suposo que els nostres oients entendran això, sinó a on vull vendre, no? I com vull vendre, si no tens identificat, perquè és que les persones, com dèiem, canvien. Per tant, ara, per exemple, la joventut no consumeix els mitjans audiovisuals per excel·lència, sinó consumeixen, què? Pues, TikTok, i se n'assabenten del que passa en el món per les xarxes. Per tant, si no poses l'esforç i el múscul i una part pressupostària interessant online, si el jove és el teu target, doncs... Però tot això va canviant. Cada 10 anys... van haver-hi corrents diferents, no? Llavors, per tant, has d'anar... O sigui, els que som adoptats digitals, no?, que estaríem les tres que estem aquí, doncs hem tingut un coneixement i hem anat esbrinant. Però els fills són ja natius digitals, això ja canvia.
1: T'has avançat a la pregunta, perquè la pregunta era: creus que els mitjans tradicionals continuen tenint un paper clau, i evidentment les xarxes socials ja han entrat per quedar-se, i també hem d'estar preparades i alerta perquè estan en contínua evolució.
2: Correcte. És que també canvia la narrativa. La narrativa és molt important per les marques. Com t'expresses? Què vols expressar-te? Llavors nosaltres som especialistes en fer aquestes narratives de les marques, no? Ja siguin velles, tinguin 100 anys o tinguin 10 o 2. Això és important. La pregunta de si els mitjans no, això és com la clàssica pregunta quan vam canviar de l'UVA, que és el DVD, no? Llavors dius, doncs no marxaran, però sí que s'han de posar les piles, Avui per avui, per exemple, si estàs en un estudi, com estem ara normalment, hi ha programes, no? La quantitat de programes que hi ha que tenen les seves xarxes socials per anar pitjant aquestes notícies o aquests titulars que estàs donant, doncs pujar-ho i tenir aquesta engagement, no?, que se li diu, aquesta interacció amb el públic que està a l'altra banda de la pantalla.
1: Parlem de xarxes, però parlem d'un altre desafiament, un altre repte en el que ens tenim que posar davant cada dia, que és la IA. Això, com influeix a la hora de comunicar? Quina evolució tindrà tot això?
2: Home, és una eina brutal, és que encara estem aprenent. Vull dir, nosaltres ja utilitzem l'eina. O sigui, a Moria s'utilitza la IA per fer campanyes totalment fetes per IA. És a dir, hi ha una part... perdoneu. Hi ha una part humana que necessita revalidar allò que la IA li poses, perquè al final la IA és que la gent igual no ho entén, però a la IA tu li poses uns paràmetres. Aquests paràmetres van aprenent cada dia de tu, no? Llavors, ja és molt fàcil incloure en aquests paràmetres quan tens una nova proposta, no? Per tant, és... error aquell que li té por a la IA. No, no, abraça-la com mai, perquè és una cosa que s'ha vingut per quedar-s'hi.
1: S'ha de tenir en compte que no has de fer un copiar i pegar, perquè ni les dades estan al 100% tot, encara.
0: Hi ha moltes escletxes.
1: Exacte.
0: I jo, per exemple, us he de dir que l'altre dia parlant amb un especialista, una persona que treballa en aquest món, em comentava, la IA, com tu apuntaves, Berta, és fantàstica, l'hem de saber aprofitar. L'únic que no li hem de deixar fer ara mateix és decidir.
2: Correcte.
0: Decidir per nosaltres. És a dir, ho podem fer servir com una eina que ens ajudi, però després, a l'hora de la veritat, som nosaltres qui hem de fer el pas de dir això m'interessa, això no, això em fa dubtar...
2: Ha d'haver-hi la part humana.
0: Clar.
2: Que és el que he dit des d'un principi. O sigui, està molt bé, perquè són eines que venen a desafiar i a fer-nos més fàcil. Tu pots modular veus, pots crear avatars, lògicament, però... en aquesta tessitura la mà humana és indispensable, perquè no poden crear coses del res. Llavors, per això són els prompts, no? Els que estàs constantment alimentant-los, però hi ha d'haver-hi una revisió, però vull dir, s'ha quedat per... i abracem-la perquè això acaba de començar.
1: Home, ben utilitzada ens estalvia molt temps, eh?
2: Clar.
1: Això és important. Avui dia la reputació d'una marca és gairebé tan important com el producte que es ven. Uh-huh. Berta, com es construeix una bona reputació, una reputació sòlida en un món tan exposat com l'actual?
2: Doncs és molt més complexa com es construeix, perquè necessites temps, que això moltes vegades les marques no tenen, perquè has d'anar construint d'una forma orgànica aquesta visibilitat. Primer s'ha d'humanitzar les marques, no podem sempre estar darrere, jo no vull sortir, no? Allò que diuen els propietaris d'aquestes grans companyies, jo no vull sortir, si no posem veu a qui està darrere i què ha fet doncs que aquesta empresa arribi on arribi, doncs si no vols sortir tu, però ha de sortir algú per humanitzar les marques, no? El primer ingredient és temps, la segona, anar canviant les narratives segons el focus en el que vulguem informar. Aquesta narrativa ha de ser creïble i se l'ha de creure, perquè per molt que nosaltres escrivim narratives, te l'has de creure i l'has de defendre tu, perquè al final ets tu. Si nosaltres som constructors, però que no se'ns veuen.
0: I en aquest context, Berta, els valors... serien
2: un clau. Dels tòpics claus, la tercera, que t'has avançat, serien els valors de la companyia, que és molt important, i evidentment ensenyar-los i mostrar-los, no? No solament a nivell intern, sinó extern. Una de les coses que també s'han oblidat les companyies és que a nivell intern has de fer una molt bona feina perquè aquesta reputació també estigui validada internament, perquè si no... Nosaltres podem explicar que som bons, però els de cadins, escolta'm, allò és un cau. I si és un cau, doncs hi hauran...
0: I predicar amb l'exemple. És a dir, si es defensen uns valors, sí, que es mostrin precisament aquests valors,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí, tal qual. I a més, la capa de notorietat és molt fina. Llavors, és tan fina i tan transparent que si els teus propis treballadors no estan d'acord amb aquells valors o que, és, que hi hagi una disfunció entre el que expliques i el que és, doncs això tard o d'hora serà permeable.
1: Un altre... Ens hem avançat amb el tema de la IA i això, però també el món influencer també és molt important avui en dia a les marques. I jo no sé si... un dubte que jo tinc és si les marques estan realment o entenen realment el món dels influencers. No sé si això ho treballeu molt, vosaltres.
2: Sí, sí, sí, ho treballem.
1: Però crec que... Perquè, mira, l'entrevista que vam fer passada va ser amb una persona que és un influencer, però té una agència de comunicació. Crec que és una bona combinació per poder fer una bona feina, no? Però, clar, el món influencer ha vingut també per quedar-se i a vegades que, parlant de valors i això, no van molt alineats amb les marques o al revés.
2: Però precisament que estem parlant d'humanitzar, estem parlant de ser transparent, estem parlant de valors, què fan els influencers? Expliquen des de la seva perspectiva si aquell producte o aquella perruqueria o aquell, no sé, el que sigui, o aquelles flors que ha comprat a no sé on, online, doncs són meravelloses i arriben bé. Llavors és una forma d'explicar i de connectar amb el lector i amb l'espectador que hi ha darrere dels dispositius. És absolutament necessari quan és un B2C, que és un business to consumer, que li diem nosaltres a nivell professional, aquestes marques que tenen que venen directament al consumidor final. Per tant, no tot, evidentment, però és molt important que aquests influencers siguin... poden tenir 1 milió, poden tenir 2 milions, o poden tenir 30.000. Si aquests 2 milions de seguidors o aquests 30.000 són fidels, no són comprats, que això ho sabem, hi ha interacció, això vol dir que fa un bon contingut.
1: O sigui, les marques ara ja miren prèviament això, perquè hi ha hagut com un moment que tot valia, no?
2: Sí,
1: ara
2: no,
1: hi ha coneixement d'això.
2: Ara hi ha molt de coneixement. Precisament, mira, jo us vaig estar en una reunió amb una companyia que farà 100 anys, l'any 27, molt important, catalana, i em deia, escolta'm, aquesta influencer... Dic, precisament, mira, si em vols preguntar sobre aquesta influencer, que és una de les conegudes, que té sèries a Netflix i tal, precisament és bastant improbable que et connecti amb aquest producte. Però no perquè no sigui luxe o no luxe, sinó que precisament aquesta persona precisament s'ha anat a Miami perquè aquí ja està col·lapsat. Llavors van a buscar altres mercats per
1: diversificar.
0: De fet, hi ha una eina que no sé si la coneixeràs, Berta, és que ara no em feu dir el nom, però hi ha una eina que posa en contacte les empreses, fa com un càsting previ a l'hora de seleccionar aquests influencers.
1: Sembla que és una aplicació que han creat dos noies a Barcelona.
2: UGC, que fan match.
1: Que han
0: de fer match.
2: Sí, però això és per als que no tenen coneixement de les marques. O sigui, aquestes, això és per aquella pizzeria de barri, però que saps que li va bé, però escolta'm, doncs fan una mica de match amb la gent del... geolocalitzen amb la gent d'aquí, per exemple, no sé, veiem una pizzeria de per aquí i ho fa amb la gent de per aquí, escolta, que tinc... llavors fan match.
1: Doncs, has parlat de la ciutat, vius aquí des de fa 15 anys, no?, si no m'equivoco.
2: Sí.
1: Creus que Sant Cugat és un bon lloc per emprendre?
2: És un bon lloc, el que hi ha és molt de talent i jo crec que és una ciutat per viure i que això s'ha demostrat els últims darrers 15 anys i vosaltres que em porteu encara més segur. Per emprendre, per connectar, sí. Per emprendre, també.
1: És una ciutat de connexió. De fet, l'última recomanació, gràcies Berta, et dic la recomanació d'avui també perquè l'escoltis per si t'interessa. Si ets emprenedora, directiva o simplement t'interessa el lideratge femení a l'era digital, apunta aquesta data. Aquest dijous 16 d'octubre al campus de SA de Sant Cugat es celebra el Women Evolution Congress, una trobada que ja s'ha convertit en referent aquí a la ciutat, amb el lema impulsant el lideratge femení a través de la intel·ligència artificial. El congrés reunirà expertes en innovació, salut, comunicació i diversitat. Ponències inspiradores, taules rodones i molt networking, com ja, no sé si ja és la 5a o 6a edició, o sigui que molts dels nostres oients i oientes ho sabran del que parlem. Es parlarà de com la IA pot potenciar el talent femení, millorar la productivitat i obrir noves oportunitats laborals. O sigui, Carme, Fins aquí el Sant Cugat Emprèn d'aquest mes.
0: Déu-n'hi-do.
1: Has vist?
0: Interessant.
1: Molt bueno, interessant.
0: Ens hem quedat amb coses, per preguntar-li a la Berta.
1: Ja continuarem, potser, la convidarem un altre dia, home.
0: A micro tancat. Berta, gràcies per la visita.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies, Berta.
0: Cuca, fins a la propera.
1: Ens veiem divendres.
0: Ah, sí, és veritat. Ah. Gràcies. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Com és habitual, el Francesc Jiménez, que és director de l'Arxiu Municipal. Francesc, benvingut.
1: Hola, bon dia. Encantat.
0: Parlem d'arxiu digital, però de què estem parlant exactament? És a dir, quina és la funció i l'objectiu d'aquest servei?
1: Bé, nosaltres el que sempre, des dels arxius, el que ens basem sempre és en el nostre sentit, el d'existir, en certa manera, és difondre el que tenim en els arxius, no? I avui en dia una difusió que no sigui per mitjà digital doncs no arribarà mai a la majoria de la població o a aquella quantitat de població que podríem fer-ho, de la que no podríem fer-ho si ho féssim en mitjans tradicionals, no? En paper, físicament, etc. Llavors, aquesta capacitat de poder arribar a molt públic és també una necessitat, i també les lleis així ens emparen, no? Tant de transparència com d'arxius, de publicar, de difondre tot el que tinguem per als mitjans que arribi, de la manera que arribi a la majoria de públic possible, no? I en aquest cas, digitalitzar, que és aquest concepte, no? Per publicar a la web o per difondre a través de xarxes socials és el nostre gran objectiu, no? com a arxiu.
0: Mm-hmm. Quins tipus de documents es poden consultar actualment a l'arxiu digital?
1: Doncs l'arxiu digital, al final, nosaltres hem creat un apartat dintre de la web de l'arxiu en el que anem publicant tot allò que nosaltres anem digitalitzant, no? per diferents motius, no? diferents tipus de materials, no? Ara mateix podem trobar tant arxius d'imatge, és a dir, els fons de fotografia que tenim, de fons cabanes, fons de fons llames, fons de diferents mitjans de comunicació, premsa local, etc. Tots els fons que tenim dintre d'imatges de l'arxiu, mira que els anem digitalitzant, els anem tractant, els anem publicant. Això per una banda. També tenim una hemeroteca històrica de Sant Cugat, que també la tenim publicada, aquells exemplars que tenim, i finalment tota aquesta documentació més administrativa, però que per nosaltres és molt interessant, com són llibres d'actes de ple, aparcaments, padrons d'habitants, etc. I això ho anem nodrint en aquest apartat.
0: I estem parlant de quins períodes històrics abasten aquests documents que estan digitalitzats fins ara?
1: Depèn, sobretot, a veure, el que tenim ara publicat, sobretot és des del segle, finals del segle XIX i segle XX, més o menys, és el que tenim publicat amb aquests que us anem dient. Però també tenim els pergamins que tenim a l'arxiu, també els hem digitalitzat. Tenim la mala sort, entre cometes, de conservar-ne poquets, no? Però això ens va fer facilitar el fet de poder digitalitzar aquests pergamins, no? I publicar-los, és a dir, de tal manera que la gent pot consultar aquests pergamins que tenim, aquesta col·lecció, en línia, no? I aquests són més antics, ja el primer pergamí és del segle XII, per tant, estem parlant d'un pergamí més antic, però això són peces puntuals. La majoria, el gran gruix del que estem publicant és del segle XIX-XX, però, bueno, no té una data concreta, és a dir, podíem publicar alguna documentació que fos del segle XVIII o alguna que fos del segle XV, depèn de la documentació que tinguem.
0: Mm. Estaríem parlant de quin volum aproximadament de documentació que està disponible en línia?
1: A nivell de volum, és difícil especificar el volum, a nivell, perquè són com paquets diferents. Llavors, per exemple, els llibres d'actes de ple de que tenim publicats en línia abarquen des dels llibres de 1843 fins al 1962. Estem parlant de més de 100 anys de llibres que tenim publicats en línia, en aquest cas estan publicats a través d'arxius en línia de l'Arxiu Nacional de Catalunya. O sigui, a través de l'Arxiu Nacional tenim molta relació en aquest sentit i vam començar a publicar allà aquests llibres d'actes de ple. Però tenim la resta de llibres d'actes de ple digitalitzats fins a l'any 2000. Per tant, aquest no s'han publicat ara fins ara per temes de protecció de dades i perquè aquesta documentació més nova no es pot publicar encara, però la nostra idea és anar-la publicant. Aquest seria un volum, no? Però després tenim això que deia, els sis pergamins que tenim de l'arxiu, tenim el padró d'habitants que anem digitalitzant, tenim un projecte interessant amb padró d'habitants aplicant intel·ligència artificial per fer una cerca sobre aquests padrons i que també els estem publicant. No? Aquests, ara mateix tenim publicats padrons des del 1886 fins a...

0: el 1920, són els padrons que tenim publicats, però la idea és anar-ne publicant més, a mesura que anem digitalitzant, perquè la publicació al final és l'últim pas d'una feina, no?, de l'iceberg.
1: D'un procés.
0: Clar, és un iceberg que darrere hi ha tota la feinada fins que aconsegueixes arribar a fer.
1: Ara parlarem del procés també,
0: sí.
1: Perquè prèviament s'ha de fer una tria, una selecció, és a dir, s'han establert, o teniu, m'imagino, uns criteris que us ajuden a decidir quins documents es digitalitzen primer, no? Quins són aquests criteris?
0: Sí, de fet, la digitalització ens pot venir per diferents vies o diferents possibilitats, no? Una és per iniciativa pròpia nostra, vale? Que l'arxiu decideixi que detectem a nivell tècnic que hi ha alguna documentació que és interessant poder-la digitalitzar per difondre. Sempre pensem, quan digitalitzem, amb dos resultats, qualsevol digitalització que nosaltres fem, que és el resultat de preservació, és a dir, anem a digitalitzar per preservar aquesta documentació històrica que tenim a l'arxiu, és a dir, per tenir un suport que tingui la mateixa informació i amb la màxima qualitat possible, perquè en cas de deteriorament del suport original tinguem aquesta informació, la informació es contingui. És a dir, conservem el contingut, no el continent, no? Que també és important en aquest sentit, però fem aquesta digitalització per això, però també digitalitzem alhora per difondre, no? Llavors fem, perquè llavors això que ens obliga? Ens obliga a pensar no digitalitzar a qualsevol document de l'arxiu, sinó aquells documents que per nosaltres poden tenir més incidència en la recerca històrica o poden tenir més incidència en l'afectació dels drets de la ciutadania avui en dia, fins i tot. És a dir, no ho hem fet, però una de les nostres línies que volem digitalitzar, per exemple, són tots els plànols de les llicències d'obres, no? És a dir, d'aquestes llicències d'obres que encara no eren en digital, vale? Els nous que ens arriben avui en dia ja arriben en digital, però el que no eren digital, doncs anar digitalitzant aquests plànols, no? Perquè nosaltres això ja no és un tema també, no només històric, sinó que qualsevol persona que arribi doncs pugui tenir el seu plànol digitalitzat. De fet, quan la gent ens fa consultes a l'arxiu i demana plànols digitalitzats, nosaltres aquesta còpia ja la guardem, això de tal manera que a la llarga anem ja nodrint aquesta possibilitat de tenir tots els plànols digitalitzats de les llicències, no? Aquesta és una opció. Per tant, quan nosaltres digitalitzem pensem en això, no pensem en com podem donar màxima difusió a aquests documents, perquè realment són documents que poden afectar de forma general a la gent i han de tenir una condició prèvia, és a dir, que han d'estar ben tractats, han d'estar inventariats, han de tenir unes metadades mínimes, ha de tenir una descripció, perquè això ens condicionarà molt a l'hora de fer la digitalització. Per tant, nosaltres prioritzem molt inventariar, o sigui, és a dir, descriure molt bé els documents per sèries documentals, i llavors sobre aquella sèrie que tenim molt ben descrita i que creiem que té una difusió generalista, és a dir, que molta gent se'n pot beneficiar, intentem aplicar la digitalització.
1: Bé, doncs ja hem decidit quins documents volem digitalitzar. I ara ve el com.
0: El com.
1: Com es
0: exacte,
1: fa? Quin és el procés?
0: Sí, exacte. Em faltava dir que a part d'aquesta campanyes que ens venen d'iniciativa d'arxiu, a vegades ens venen iniciatives puntuals, no? Per compromisos amb algunes donacions que es poden arribar a fer. Per això ens va passar en temes de fons d'imatge, no? Que teníem compromisos en el contracte de digitalitzar, doncs aquí també anàvem, vale? O per campanyes de, per exemple, la Diputació de Barcelona, a través de la xarxa d'arxius municipals, que a vegades fan campanyes de digitalització, subvencionen bona part de la digitalització, llavors aprofitem aquests paquets, no? Però tant sigui d'una banda o de l'altra d'això, a nivell de passos a l'hora de fer la digitalització, no sempre més o menys són els mateixos, no? Primer fem aquest inventari de la documentació i seleccionem, vale, aquesta documentació està inventariada, necessita que fem alguna acció o alguna descripció a més per poder pensar en la digitalització. Un cop ja tenim localitzada la informació i descrita, acordem la identificació dels fitxers, o sigui, quins noms tindran aquests fitxers que es generaran digitals, perquè s'han d'identificar d'una forma única tots els fitxers, això és molt important, i les metadades que volem associar a aquest fitxer digital que s'hi generarà, el nom del fitxer, si volem la data, si volem que consti la paginació, si volem que consti alguna informació addicional de la pròpia sèrie documental, no? Les actes de ple, si volem que surti una definició en el nom, que consti acte extraordinària, acte ordinària, per ja identificar pròpiament, vale? Aquestes metadades, quines altres metadades volem que es recullin. I un cop tenim identificat aquestes dades del fitxer, passem a donar aquesta informació a l'empresa contractada, lògicament, prèviament i paral·lelament a això, hi ha procés de contractació. Perquè normalment, aquests volums grans de digitalització es contracta una empresa externa, especialista en digitalització, que és el que fa aquesta digitalització. Amb petits volums, sí que nosaltres tenim un escàner, sobretot amb negatius, ho hem fet servir, amb negatius fotogràfics, o amb algun tipus de documentació, que llavors ho fem nosaltres pròpiament. Vale? Però grans volums de documentació sí que ho fem una empresa externa. Li establim les condicions de reproducció, les condicions de com li diem a l'empresa aquestes imatges que generen han de tenir una resolució concreta, han de tenir... s'han de generar dos o tres fitxers, normalment per el que es publiquem a la web són JPGs, que és una imatge com a tal, però comprimida. El JPG al final és una imatge comprimida, que això va molt bé perquè pesa menys i per tant la difusió va bé, no interfereix en la visió general de qui ho està mirant, no en denota cap problema, però en realitat una compressió al final és una pèrdua d'informació, és a dir, quan tu comprimeixes una imatge estàs perdent informació de la imatge, vale? Per poder-la fer més petita, el que es fa és perdre informació, hi ha píxels que desapareixen, vale? a ulls normal no ho veus, però a nivell de qualitat sí. Llavors nosaltres demanem sempre dues còpies, una amb JPG i l'altra, com a mínim, una altra amb TIFF o amb un format que no perdi compressió, vale? És a dir, que sigui realment aquests són els que pesen més i per tant per difusió no són bons, però per preservació sí. És a dir, aquells sí que ens pots anar al detall que aquella informació...
1: Sí, hi ha com un doble arxiu.
0: Sí, exacte. I encara en alguns casos fem un tercer, que seria una versió en PDF. Vale? Aquesta, a vegades, ens va bé doncs, per completar aquesta visió de la JPG i TIFF. Vale? Llavors, això normalment se'ls encarrega a l'empresa i aquí comença la digitalització. Quan digitalitzem, tant pot ser que vingui l'empresa a casa nostra, si hi ha l'arxiu, instal·li allà les seves màquines per poder digitalitzar, o, depèn del volum, nosaltres ens encarreguem a fer el trasllat de la documentació a l'empresa perquè digitalitzi, amb totes les assegurances, etc., perquè és documentació delicada. Normalment ens agrada que vinguin, però també té un cost major. Llavors, quan depèn de quina informació, doncs, la traslladem a fora amb la seguretat que allò es conservi bé.
1: I dona la sensació que és un procés llarg. No sé si ja el teniu bastant per la mà i ja ha agafat una velocitat de creuer, per entendre'ns, o no?
0: No, depèn. És a dir, el que l'arxiu no fem és anar digitalitzant dia a dia. És a dir, no és un procés de digitalització constant, però sí que és un procés que depèn de quina sèrie. Anem a intentar digitalitzar aquests documents. Depèn de la complexitat, serà més fàcil o difícil. El procés és més o menys el mateix. Si ja tenim l'inventari fet, és més fàcil. Si ja tenim acordat o ja tenim molt clar quin serà el nom del fitxer, és molt més fàcil. Contractar l'empresa pot ser més o menys difícil, depèn dels processos de contractació. Si ho fem nosaltres, encara és més ràpid. És a dir, que va molt depèn dels terminis, no? Però no és avui em poso a digitalitzar i demà publico. Normalment no és així. En algun cas que ho fem tot nosaltres i ho tenim tot controlat, sí, però normalment sí que hi ha uns mesos de preparació, des que comences fins que acabes i publiques, hi ha un període més. Sí, sí.
1: Has fet servir en diverses ocasions el concepte de les metadades. Sí. Expliquem a la gent exactament què són aquestes metadades i per a què serveixen.
0: Sí, nosaltres, qualsevol persona, quan veu una imatge, no? O quan fas una imatge amb el mòbil, o dic imatge perquè és el més habitual, les fotografies, però qualsevol document, quan obres un PDF, d'acord? Aquella imatge, aquell document digital, té unes dades associades. És a dir, les metadades no són res més que dades sobre dades. Eh? Llavors et diuen... en les metadades que trobem, si vas al cinema al PDF, podem anar a propietats del PDF, un exercici que podeu fer, agafeu un PDF amb el visor que tingueu, aneu a propietats del PDF i veureu que hi ha una sèrie de metadades. Us diu l'autor de què ha fet aquell document, la data en què s'ha creat aquell document, la versió d'aquell document, tot això són metadades. No? Això és molt interessant a vegades perquè el periodisme també ho vau tenir clar, perquè a vegades quan es publiquen segons quin document, si vas a mirar qui hi ha darrere, qui és l'autor d'aquell document, a vegades et pots quedar sorprès, no? de qui publica aquest document. Les metadades donen moltíssima informació en aquest sentit perquè són dades sobre els documents, no? I amb les imatges igual. tu quan tens una imatge o fas una imatge amb el mòbil, quan fem una imatge amb el mòbil avui en dia, quan fem fotografia, hi ha sempre metadades associades, que et diu la resolució, el lloc on s'ha creat. Els mòbils avui en dia diuen com saps que aquesta imatge s'ha fet allà, no? Perquè li has donat permís de localització i la imatge darrere porta un fitxeret en què té associat el lloc on s'ha fet, l'edat en què s'ha fet aquesta imatge, el tipus de resolució, etcètera, no? I aquesta informació són les metadades i són molt importants. Algunes venen per defecte, en càmeres digitals normalment et venen per defecte aquesta informació, i altres tu les pots afegir, que és el que fem nosaltres. Afegir més metadades perquè són informació de context. I per nosaltres el context és importantíssim.
1: Hem parlat de els padrons d'habitants. Per a què s'utilitzen habitualment aquestes consultes?
0: Els padrons d'habitants concretament ens van molt bé i creiem molt com a sèrie, com a conjunt de documents, perquè el padró d'habitants ens permet conèixer l'evolució històrica d'un poble, no? Tant l'evolució urbanística, perquè tu a través del padró pots anar veient carrers que ja no existeixen o carrers que abans eren d'una manera o arribaven fins a un número, ara s'han crescut, no? Però també pots veure amb el padró d'habitants ben informació de la professió dels habitants d'aquella casa, no? I pots, per tant, fer una anàlisi també de com ha anat evolucionant les diferents professions de Sant Cugat en aquest cas, no? O professions que ja no existeixen, que existien, qui les exerceix, el paper de les dones, que això també és molt important, i a través dels llibres del padró es pot veure, perquè et diu la professió, les edats, i també et diuen també d'on ve la gent, no? Que això també és molt interessant, no? D'on ve la gent, no? Quin processos d'emigració, això ho pots veure a través del padró. Per tant, creiem que és una sèrie que la nostra idea, ara tenim publicades els padrons històrics, però la nostra idea és en el futur, tot i que això passa per la digitalització aquesta que hem dit abans, en el futur tenir digitalitzat tota la sèrie del padró d'habitants fins al padró continu, que és una base de dades que als anys 90 ja es fa de forma contínua, no? Tenir tota la sèrie de padrons d'habitants digitalitzada, perquè això ens permetria a la llarga, la gent podria fer estudis demogràfics, estudis urbanístics, estudis de població, culturals, socials, etc. I com que creiem molt en això, fins i tot vam adquirir un projecte d'intel·ligència artificial per la cerca dintre d'aquests padrons.
1: No? I com ajuda aquesta intel·ligència artificial? Exactament.
0: Ajuda a cercar. És molt interessant perquè és un projecte pioner, no s'ha fet al lloc de l'Estat, utilitzar aquest tipus d'intel·ligència artificial sobre padrons, vale? Que és una intel·ligència artificial probabilística, que se'n diu, que el que fa és, tu li dius una paraula i ella et busca. Tu li pots... Aquesta intel·ligència que es fa és un cercador. Et crea un cercador sobre documents que són imatges, per tant no es poden cercar de forma fàcil, i sobre totes aquestes imatges a la intel·ligència artificial tu li dius busca'm sabater, i et busca sabater de cop a tots els fitxers que tinguis allà. O sigui, si tens 3, 10, 20 llibres de padró, que són unes dimensions...
1: És un supercercador.
0: És un supercercador, però a més et diu sabater, jo he localitzat sabater amb aquell llenguatge natural, perquè es fa sobre manuscrits, vale? Per tant, no estem parlant d'imatge impresa, de documents impresos, són documents manuscrits, els padrons inicials, i ell et busca. Jo crec que aquí posa sabater, però a més, si no posa sabater, et dono aquestes possibilitats, perquè per estadística, si no posa sabater, posarà sabata, no? I et diu el 80% és sabater, però el 70% és sabata. Si tu consideres que és sabata, doncs aquí també hi serà, no? I això, per la recerca històrica, va molt bé, perquè t'estalvia hores de feina d'anar passant els investigadors pàgina a pàgina per trobar quan sabaters hi havia a Sant Cugat, no? I això la intel·ligència artificial t'ho fa en un segon, no?
1: Molt bé, supercuriós, eh? Uh-huh. Si algú dels qui ens estigui escoltant vol entrar a l'arxiu digital, com hi ha d'accedir?
0: Es va a través de la web de l'Ajuntament, a santcugat.cat/web/arxiu, vale? I allà, que tenim tots els nostres apartats, hi ha un apartat concret que es diu què es conserva a l'arxiu, i allà podreu veure tot el que tenim, tant inventaris com un apartat concret que es diu l'arxiu digital, que hi ha tota aquesta part digitalitzada que tenim de documents de l'arxiu, tant imatges com padrons, com llibres, com l'hemeroteca històrica, no? L'Avenir, la Garba, l'Aurora, revistes de Sant Cugat que no existeixen, i que els nostres llibres el que hem fet és digitalitzar-los, les nostres revistes, i estan allà en línia.
1: Mm. I d'ara en endavant, teniu pròxims projectes de digitalització? Segurament sí.
0: Ganes moltes per fer moltes coses, sobretot això que us deia dels plànols, les cases catalogades, que ja tenim bona part dels plànols digitalitzats, i estem incidint molt aquest any en poder continuar digitalitzant padrons, perquè hi ha padrons que són molt grans, que són 10 o 20 llibres, i el que volem fer és anar-los digitalitzant tots, perquè un cop digitalitzat puguem aplicar aquesta intel·ligència artificial i puguem fer aquesta sèrie contínua. Bé, nosaltres estem en aquest procés d'anar a millorar. Llavors tenim aquest projecte que és més llarg en el temps del padrons i després anar digitalitzant a mesura que podem tot el catàleg de cases catalogades i també la documentació que la gent ja va digitalitzant per consulta, doncs nosaltres ja aprofitem i l'anem guardant i anem fent la digitalització com pertoc.
1: Doncs avui hem parlat de l'arxiu digital, com sempre un contingut superinteressant el que ens comparteix el Francesc Jiménez, el director de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que ens parla ni més ni menys que de la nostra història, de la nostra evolució, de la nostra ciutat. Ara ja, abans poble, ara ciutat, que continua en creixement. Continuarem parlant de l'arxiu, farem en una altra sessió. Francesc, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Bon dia, Ona, què tal?
1: Sergi, avui és l'últim guaita de la temporada.
2: Sí, arribem a l'últim.
1: I què ens has portat avui?
2: Doncs mira, volem fer un repàs.
1: Un repàs?
2: Sí, el que, com un final de curs, ja sap que el guaita no deixa ser com una classe de naturals una mica diferent o...
1: Sí, sí, quasi, a vegades m'he transportat a l'institut.
2: Exacte, t'has transportat a l'institut. Doncs avui farem un cop d'ull el que hem observat i el que hem après al llarg dels 38 programes d'aquesta temporada.
1: Déu-n'hi-do, 38, es diuen ràpid,
2: eh? Que no m'hagi descomptat, que hem voltat per la natura. Hem anat pel cel, com deia aquell, pel cel, per mars i muntanyes i per tot l'univers. I hem conegut a fons casa nostra, però també hem fet el salt cap a territori internacional. No només ens hem quedat aquí. Sí que és veritat que hem fixat la Mediterrània, que sempre ens agrada com a fixar-ho una mica com a centre d'operacions, però també hem vist els volcans més alts del món, hem conegut molts altres paisatges. I paisatges de vida vegetal, vida animal, i fins i tot hem anat a veure el cos humà.
1: Home, i tant. Vam fer un guaita sobre els ossos.
2: Vam fer un guaita sobre els ossos i fins i tot sobre aquestes molècules tan petites a cavall de la vida o que encara no estan ben definides, que eren els virus.
1: També és veritat, sí.
2: També vam repassar una mica. I ara, per passar revista, doncs volem posar a prova a la veu que ens acompanya cada dia.
1: Ui. I això sóc jo, no?
2: Sí, sé on que agafes paper i boli cada dia per apuntar.
1: Sí.
2: Vas apuntant, vas fent apunts.
1: A veure, molts apunts tampoc, eh? Però sí, sempre tinc boli a punt.
2: I com hem fet en guaites anteriors, hem preparat com una mena de qüestionari de final de temporada que ens servirà també per repassar alguns dels temes que hem parlat en aquest guaita que tenim, no? Doncs, aviam, Ona, comencem.
1: Vinga, va, som-hi. No sé pas què m'espera, però som-hi.
2: Comencem aquest guaita amb geografia. Ja saps que la geografia ha format part important dels diferents capítols que hem fet, perquè jo crec que la geografia és un punt que anem força fluixos i cada cop més, no?
1: Sí, totalment.
2: I és molt important per ubicar-nos i saber on estem i posar en context moltes vegades notícies o successos que, per exemple, veiem als telediarios cada dia, no? Doncs va. La península Ibèrica és terra de muntanyes, és la segona regió més muntanyosa amb més mitjana d'altitud d'Europa, o tercera, per darrere de Suïssa, Andorra, està una miqueta així, però també de depressions. I et vull preguntar, en quina depressió o vall trobem la que s'anomena la Sartén d'Espanya?
1: Ostres!
2: Ara que estem en calor, eh?
1: Sí.
2: Et dono tres opcions.
1: Vinga, som-hi.
2: La vall de l'Ebre, la submeseta sud, o la vall del Guadalquivir.
1: A veure, la Vall de l'Ebre segur que no, perquè a Catalunya no serem els més escalfats d'Espanya, això segur. I entre la Submeseta Sud i la Vall del Guadalquivir, diré la C, la de la Vall del Guadalquivir.
2: Molt bé, la Vall del Guadalquivir. Ja sabem que entre Sevilla, Écija, tota aquella zona d'allà, fins i tot arribant a la punteta de l'extrem dret de Còrdoba, la màxima més alta d'Espanya fa 3 o 4 anys la tenim a Montoro, a Còrdoba, amb més de 47 graus.
1: Déu-n'hi-do, eh? Aquí ja ens queixem quan arribem a 38.
2: Exacte. L'interrogant és si algun punt d'Espanya arribarà als 50.
1: Esperem que no, eh?
2: Esperem que
1: no. Pel bé de la gent que viu allà, esperem que no.
2: Va, Ona, venim... Mira, aquesta pregunta la posarem en un context d'actualitat. Fa pocs dies, malauradament, que s'han cremat les Gavarres.
1: Sí, tant, ben a prop nostre.
2: Les alzines i les sureres és un arbre típic de les Gavarres d'aquesta zona, d'aquesta regió mediterrània, del gènere Quercus, que és el mateix gènere que el roure. L'alzina, concretament, és Quercus ilex, subespècie ilex, i la surera és Quercus suber. Però es diferencien en coses. I ara deixaré triar tres opcions amb les dues diferències.
1: Vale, som-hi.
2: Es diferencien per l'escorça i el tipus de sòl on viuen. Es diferencien per el clima d'on viuen i el fruit. O es diferencien per les arrels i la capçada.
1: Ostres, és difícil aquesta, que és molt concret tot.
2: Romia, Quercus suber, també la paraula suber. Súper.
1: Va, m'aventuro, eh? La A, escorça i tipus de sol.
2: Exacte.
1: Ah, mira, veus?
2: L'alzina surera té l'escorça d'on extraiem el suro. Uh-huh. El quercus suber. Suber és la suberina que produeix el suro, no? La substància. I mentre que l'alzina, podem dir, pot viure tant a sol àcid com a sol calcari, la surera només pot viure a sol àcid.
1: Ah, carai.
2: Per això viu a les Gavarres, viu a la zona d'Extremadura, viu a la zona de Sardenya, o sigui, llocs on hi ha sol àcid de granit, pissarra, silícic. Molt bé, ara.
1: Dos de dos, de moment.
2: Dos de dos. Has dit que a la introducció que havíem vist els ossos del cos humà, no?
1: Sí, me'n recordo d'aquell capítol, eh?
2: Te'n recordes,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí.
2: Doncs va, dono tres opcions perquè em diguis quants ossos conformen un esquelet humà adult. Mm-hmm. 300 ossos, 206 o 190?
1: Aquesta crec que és fàcil, 206.
2: Sí, 206. Bé. Recordem que l'adult és així, els 300 és el nombre d'ossos en un infant, en un nadó.
1: Ostres.
2: Mm-hmm. Tenen més ossos. El que passa que després, amb la mesura que va passant els mesos i el bebè es fa gran, es van reabsorbint, es van unint, es van ajuntant.
1: Per tant, perdem pràcticament 100 ossos, eh?
2: Perdem,
1: si passem de 300 a 206,
2: sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Per això els infants, per exemple, i un exemple més clar, són els ossos del cap, que quan és tan petit les agafen cura, perquè encara no estan ben tancats, no estan ben assentats, els ossos es van reabsorbint.
1: Mm-hmm.
2: Molt bé,
1: molt
2: Ona.
1: Molt curiosa.
2: Va, anem a parlar de Meteo. Ja saps que hem parlat de Meteo, eh, també?
1: Sí.
2: Anem a parlar de Meteo.
1: Sí.
2: I vam parlar del senyor que li va posar nom als núvols l'any 1802.
1: I ara voldràs que sàpiga com
2: un
1: és
2: anglès.
1: Aquest senyor?
2: Sí. Et
1: em dono... donaràs opcions, no?
2: Sí, et dono tres opcions. La primera, Luke Skywalker.
1: Com aquest segur que no.
2: Lucky Luke.
1: Tampoc.
2: O Luke Howard.
1: Home, ha de ser aquest, Luke Howard. Aquesta m'has ajudat, eh?
2: Aquesta t'he ajudat, eh? Aquesta té... Evidentment, Luke Skywalker no. La força li acompanyava, però no tant per posar noms als núvols.
1: Home, hauria sigut molt fort, eh? Que una... Que una adaptació cinematogràfica hagués aconseguit posar nom als núvols.
2: Exacte. I en Lucky Luke està en el desert, el pobret, i no hi havia molts núvols allà
1: on
2: passava. No. Va, un altre de Meteo i de risc. Ja saps que hem parlat molt de riscos naturals, del que passa, de fenòmens meteorològics extrems, no? Quin fenomen meteorològic va sacsejar amb violència el Pirineu Oriental el 30 de desembre de l'any 2000? Se n'ha escrit molt i se n'ha filmat molt. El torb, un tornado o una vinguda sobtada?
1: Aquest diré el torb. I ho sé per la pel·lícula que s'ha estrenat fa poc,
2: exacte,
1: eh? El Balandrau.
2: La del Balandrau i el llibre de Tres nits de torb i un cap d'any, d'en Jordi Cruz, i el Balandrau Infern Glaçat, que va ser el documental de TV3. Recordem, aquest fenomen amb vents de més de 140-150 km per hora, temperatures de 10 graus sota zero, aixecava la neu, tot la casuística, que van morir fins a 9 persones al Balandrau.
1: Jo crec que tot això ens ho ha fet acostar més, eh? Ara és ben bé que tothom sap què és el torb, a causa d'aquest gran accident.
2: Exacte.
1: Que ha tingut tot aquest recorregut tant en llibres com en pel·lícules i documentals.
2: Això és important, forma part també de la divulgació, i divulgació sense exageracions.
1: Exacte.
2: Sense, amb els peus a terra. Va, Ona, hem parlat de peix.
1: Sí.
2: Hem parlat del fons del mar, no?
1: Home, a tu t'agrada molt això del peix i el mar.
2: A mi m'agrada molt. Però vam fer un capítol, no sé si te'n recordes, una mica mig camí de la fisiologia, la nutrició, d'allò que era el peix blau i peix blanc, no?
1: Sí.
2: Com es diferenciaven o quin d'allò. Perquè un peix el considerem com peix blau, ha de tenir més d'un 5% de greix al seu cos.
1: Mm-hmm.
2: Entre el 5 i un 11% o 12%. Però quin d'aquests peixos no està considerat com a peix blau?
1: Ui, aquí m'has enganxat una mica.
2: Saps que hi havia trampes, eh? Perquè hi havia algun que... Tenim la tonyina, el congre i el mero.
1: Ostres, aquesta sí que no en tinc ni idea, eh? Va, direm el congre, que no siguin peixers. No, l'he fallat, ostres.
2: El congre és aquell que és com una serp de color negre que viu als forats de les congre i morena, cosins germans,
1: sí,
2: no?
1: Les morenes sí que sí que són. Vale, doncs són de la família.
2: Exacte. Dèiem, en aquest cas és el mero, la resposta correcta, dèiem que el peix blau tradicionalment estava molt associat al peix pelàgic, o sigui, al tonyines, bonitos, peix espades, melves, bacuretes, barats, orells, sardines, anxoves, exacte. Però que hi havia algunes excepcions de peixos que vivien al fons i que eren considerats també com a peix blau, perquè tenien molt de greix, entre ells el congre i el rogers, per exemple. Els rogers també són considerats com a peixos blaus.
1: Per tant, aquí era el mero, el que no era peix blau.
2: Exacte. I aquella distinció que feia l'Arguiñano, que quan jo era petit sortia a la tele i deia els peixos blaus, els que tenen la cua amb UV, i els peixos blancs, els que tenen la cua recta, sí, doncs tampoc s'aguanta per cap banda.
1: No serveix per res,
2: perquè
1: no li fem cas a
2: l'Arguiñano. Perquè el congre no té la cua d'allò i el...
1: I també és un peix blau. Mare meva.
2: Aviam, anem a parlar de bicicletes i geografia.
1: Home, aquest és l'altre teu tema, eh?
2: Aquest és l'altre tema, també n'hem parlat, eh? I un tema també de rigorosa actualitat.
1: Home, tant.
2: Aquest any, la Volta Ciclista a Catalunya i el Tour de França han rodat per territori català. Quina d'aquestes muntanyes ha aparegut, s'ha pujat, a les dues curses? A la Volta Ciclista a Catalunya i al Tour de França. Concretament, el Tour de França l'han pujat dos dies i el primer dia la va guanyar Jonas Vingegaard i el segon dia Isaac del Toro. Pot ser el Santuari de Caral, Montjuïc o Vallter 2000.
1: A veure... va, diré Montjuïc. És Montjuïc?
2: Fantàstic,
1: oh,
2: és Montjuïc.
1: A més, Montjuïc hi pujava unes quantes vegades, que recordo que ho vam comentar el dia del capítol.
2: Clar, el dia de la Volta a Catalunya pugen unes 6-7 vegades.
1: Imagina't.
2: I ahir...
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric als carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
5: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
4: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a lloms d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
12: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: L'escriptor i guionista hongarès Laszlo Krasznahorkai ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2025. Les seves obres són difícils i exigents. Estan qualificades sovint de postmodernes, amb temes distòpics i melancòlics. Hi ha qui l'ha qualificat com el mestre de l'apocalipsi de la literatura contemporània. Avui parlem d'aquest premi i d'algunes de les seves curiositats amb el llibreter de La Salvatge, Roger Grífols. Molt bon dia, Roger.
1: Molt bon dia. Ja us heu après a pronunciar el nom?
0: Uf, home, és una mica...
1: Prefereixo els asiàtics, eh? Ja.
0: No?
1: Sí, que ens perdonin els hongaresos, si ens estan escoltant, però...
0: Que així d'entrada, jo crec que el gran públic o el públic general, ni que sigui un bon lector, té referències d'aquest escriptor.
1: Aquest, de totes maneres, aquest sí que s'ha de reconèixer que ja havien fet una... Ja havia publicat... l'havien publicat aquí a Cantilado i una editorial catalana, que és Cràter, que va fer Tango Satànic, que és potser la, va ser la primera obra, una de les més conegudes. I sí que hi ha pel lector així una mica lletreferit, inquiet, que té aquestes pulsions més literàries, sí que ja el coneixia, ja n'havíem comprat alguns exemplars. No a nivell best-seller, però sí que ens l'havien demanat algunes vegades, abans que li donessin el premi, clar. Ara ve la marabunta, que tothom el vol llegir. I ens hem quedat sense, llibre.
0: Tens alguna referència d'aquest guanyador que, a més, és guionista, és novel·lista,
1: sí,
0: a més d'escriptor?
1: Sí que sé que té una... Això, com ho has dit molt bé, la definició aquesta, que és... A veure, sembla que sé que si no tens un... No estàs amb un ànim una mica estable i una mica relativament controlada... de llegir-te aquest tio et pot portar una mica de... no de depressió, però bueno, no és un tip més alegre del món, és una...
0: És apocalíptic, no?, que dèiem.
1: Sí, a veure, em sembla que utilitza poc el diàleg, tot i ser guionista en les seves novel·les, a vegades absència total de diàleg. Clar, no és que el Premi Nobel, al final, hem de pensar que tampoc és un premi molt assequible, diguéssim, pel gran públic, que no passa res, eh? Jo tampoc sóc un fervós devorador de premis Nobel, de fet, no... Prefereixo altres coses.
0: Te'n deixes...
1: Sí, perquè entenc que hi ha de ser, perquè però són artificis literaris, vull dir, és cafè per molt cafeters, generalment, i hi ha autors premis Nobel que sí que m'han agradat, però hi ha molts que directament potser no ni m'han interessat, eh? Vull dir que està molt bé que existeixin, però... No vull crear polèmica, però a vegades em superen
0: d'alguna
1: forma.
0: No, és que de vegades tampoc no cal combregar exactament amb les convencions,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè és el que et dic, són autors que són... A vegades són ferrosos, són complicats, costa entrar-hi, has d'estar molt... No preparat, però potser has d'estar amb una estabilitat, diguéssim, que et puguis submergir en aquest tipus de...
0: O t'ha d'agradar aquest tipus
1: sí. Sí,
0: me n'han
1: parlat bastant bé, en aquest cas.
0: Sí?
1: Crec que... A veure, potser no és un tio molt assequible, però, bueno, algun lector que hem tingut li ha agradat, vaja.
0: I aquest tango satánico, que sembla que és la seva principal novel·la, o de les més conegudes?
1: Sí, aquest va ser el primer llibre que va fer... També ella es basa molt... Ha voltat bastant pel seu país, ha conegut bastantes realitats...
0: Però viu fora, perquè viu a Berlín.
1: Sí, però aquest el va escriure com... Em sembla que és la seva primera obra i és una mica una amalgama, una mica també de... Ell es va dedicar a viure també a petits pobles, vull dir, fent diferents feines. També era professor, em sembla. I aquest, bueno, clar, és el que dius, és un ambient una mica així... Tracta molt la condició humana, les misèries humanes, vull dir que retrata bastant bé, en aquest cas, el pitjor de l'ésser humà. No? I ambients aquests carregats...
0: Doncs...
1: Però bueno, bé, jo crec que està bé aquest any.
0: El guanyador, penso. Sí? T'ha semblat...
1: Sí, havien sonat...
0: Que
1: sempre surten... Quan arriba el tema del Premi Nobel, sempre... A la travessa hi ha l'etern candidat, que és el Murakami, el japonès, que aquest no, ja no crec que li donin, perquè cada any sona i no el guanya mai. Sempre en sonen uns quants, però bueno, aquest era un dels que s'apostava bastant per ells, i per ell, diguéssim, i ha sortit així. Ja ens hem quedat sense llibre, ja en teníem algun, però ja ens l'han comprat, i ara, clar, el guanyador del premi, diguéssim, la distribuïdora o l'editorial que distribueix el Premi Nobel, doncs li ha tocat, no et diria la loteria, però bueno, sempre és un complement per ells, i ara ens n'enviaran a totes les llibreries, i ens n'enviaran exemplars. Que això potser no se sap, però quan apareix un premi d'aquests, no es fa sota demanda, sinó que la pròpia editorial ja... La distribuïdora, perdona, ja gestiona els enviaments perquè... Bueno, perquè no hi hagi cap parament d'exemplars, diguéssim.
0: Perquè hi hagi l'oportunitat per tothom,
1: no? Clar, que totes les llibreries tinguin l'oportunitat de tenir-ne, clar, perquè imagina que ara ens assabentem que just quan ha guanyat el Premi Nobel i comencem a acaparar exemplars, que no és el cas, però...
0: Fem una miqueta de repàs d'aquest premi, del Nobel de Literatura, no del que s'ha concedit aquest any, sinó del concepte en si, d'aquest certamen, que la primera vegada que es va lliurar va ser el 1901?
1: Sí, correcte. Bueno, suposo que ja la gent ja deu saber d'on provenen els premis Nobel. Sí. És Alfred Nobel, que era un inventor, enginyer... suec, químic també em sembla, que entre d'altres invents ell es va fer molt famós i va guanyar molts diners amb l'invenció de la dinamita. I sempre s'ha dit que va tenir com remordiments perquè el seu invent, com se sap, a banda de ser destinat en fins, diguéssim, positius, que potser seria fer túnels i aquestes coses, doncs clar, també va ser un article que, clar, també va provocar molta destrucció humana, en aquest cas. Llavors, el tio, el testament va cedir la majoria de la seva riquesa a otorgar aquests premis, que eren literatura, pau, física i química...
0: Economia, també?
1: Sí, economia, em sembla. Em sembla que són 5, física, química, medicina, literatura i el Nobel de la Pau.
0: Per deixar alguna cosa bona, no?
1: Sí, clar. No, que està molt bé, perquè a més això és com el Bill Gates, que sembla que vol deixar tota gran part de la seva herència a, diguéssim, a organitzacions sense ànim de lucre. I... Doncs aquest també va ser una mica això. I el va instituir, el 1901, en aquest cas, el que ens interessa, que és el de literatura, el van donar, va ser el primer any que es va atorgar. Que, com ja sabeu, es dona... No es dona una obra en concret, sinó tota una trajectòria, diguéssim, literària, en aquest cas, que perduri, que tingui influència, que perduri en el temps, que sigui digna d'això.
0: I és curiós perquè, a veure, si a tu et diuen, mira, t'han concedit el Premi Nobel, sigui el que sigui, ara estem parlant de literatura, però que l'hagin guanyat i hagin rebutjat aquest reconeixement? N'hi ha pocs, no?
1: Sí, n'hi ha molt pocs. N'hi ha molt pocs. Sí que sabem, dels dos casos més famosos. Un va ser obligat, diguéssim, entre cometes, que és el Pasternak, que era un escriptor soviètic, que no és que no el volgués... rebre, sinó que diguem que es va veure empès a rebutjar-lo per les autoritats soviètiques, en aquest cas. Les pressions del govern soviètic van impedir que el pogués ni recollir ni acceptar, vull dir que es va quedar sense premi. I l'altre, sí que va ser, això va ser l'any 58, i l'altre és el cas de Sartre.
0: Jean-Paul Sartre.
1: Sí, Jean-Paul Sartre, bueno, pronuncio malament, però el filòsof francès que el va... Aquest era un... El va rebutjar per un posicionament ideològic, perquè, clar, ell pensava que... En aquest cas, que era un premi pro-occidental, diguéssim, i que perjudicava una mica la seva imatge de filòsof, que no, en aquest cas el podia comprometre, i llavors va decidir no acceptar-lo. Que, a més, està valorat amb bastants calés, vull dir que no es tonteria, tampoc.
0: I, en canvi, tu creus que hi ha hagut absències notables? És a dir, autors que perfectament haurien pogut rebre el premi i no...
1: Sí, tant. Sí,
0: i no si n'estan guardonats?
1: Si us dic uns quants, veureu que només per citar-vos les absències més notables, si us dic Tolstoi, Henry James, Emile Zola, Proust, James Joyce, Virginia Woolf, Kafka, Borges, Rilke,
0: Clar, totes les lectures que hem hagut de fer durant la nostra formació acadèmica,
1: que això vol dir que el fet no fa la cosa, no? Vull dir, no vol dir que per no tenir el Premi Nobel no siguis un excel·lent escriptor. I en aquest cas, clar, moltes absències d'aquestes responen... És que, clar, a vegades fallar un premi, diguéssim, és una qüestió humana. I a vegades s'hi barregen antipaties personals, posicionaments que potser hem fet els escriptors en certs temes o en certs aspectes que han creat la antipatia, han fomentat una antipatia pel gran públic o pel comitè aquest, que no deixa de ser un comitè molt tancat de pocs membres, que al final ha fet que gent amb aquest bagatge, diguéssim, que avui en dia, si tu preguntessis si creus que tenen el Premi Nobel, tots aquests que t'he citat, tu diries que evidentment, però bueno, hem vist que no.
0: Segurament, clar. I escolta una cosa, si féssim un repàs en l'historial d'aquest guardó, podem fer el rànquing dels autors, de quines nacionalitats han estat les més guardonades.
1: Això també és una de les coses que s'acusa, o que tradicionalment s'ha acusat aquest premi, és que té una visió molt, ja no et diria occidentalista, diguéssim, sinó ja europeista directament, no? Sí. I, clar, és molt centrat en la llengua anglesa, en aquest cas, que la gran majoria, bueno, la majoria no, però la majoria d'autors que han rebut aquest premi són de llengua anglesa, també, bueno, en llengua espanyola també n'hi ha molts, també francès, però, per exemple, hi ha més guanyadors suecs, em sembla, que Suècia és un país petit, com sabeu, per molt bons escriptors que tingui, doncs que tot un continent com és l'asiàtic, diguéssim, que és gegant, vull dir, la quantitat d'escriptors que hi ha. Vull dir que també això... Inclús als Estats Units moltes vegades s'ha tingut aquesta visió de que s'ha menys tingut una mica la literatura nord-americana, en aquest cas, i que s'ha afavorit molt escriptors europeus.
0: Però, en canvi, el rànquing, el podi...
1: No, els anglesos. Sí, anglès és la llengua anglesa és la que està més representada.
0: I per origen dels seus autors...
1: Anglès, francès... Sí.
0: Francesos...
1: Anglès, francès, em sembla que espanyols, alemanys també n'hi ha molts, suecs em sembla que són 7...
0: Espanya, 5 premis.
1: Sí, Déu-n'hi-do, també, sí. Bueno, espanyols, clar, dit espanyol, però també es pot englobar els llatinoamericans.
0: Els llatinoamericans, sí, però autors espanyols...
1: Sí, que es diu aviat, sí.
0: Són 5. Sí. I el primer, el 1904, José Txigaray, que a més va ser compartit amb Frederic Mistral,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte, sí, que Frederic Mistral escrivia en occità, em sembla, bueno, si no m'equivoco, que és l'únic Premi Nobel que s'ha atorgat, diguéssim, a part que és no l'únic que s'ha atorgat a dues persones dos autors al mateix any, però sí, en aquest cas, una llengua minoritària i minoritzada, sembla que és l'única vegada que... O sigui, una llengua que no té un estat darrere, és l'única vegada que ha guanyat un premi
0: així compartit, és a dir, amb dos guanyadors, s'ha donat en algunes ocasions,
1: sí, s'ha donat en quatre ocasions, com bé deies, el 1904, és la primera vegada, que és Mistral Etxegaray, el 1907... el 1966 i el 1974. S'ha donat, en aquests casos, no s'han posat d'acord i han decidit que, bueno, que se'l mereixien això, dos autors, dos escriptors al mateix... guardonats el mateix any, vaja.
0: Doncs per recordar quins han estat els guardonats espanyols a banda d'Etxegaray, tenim a Jacinto Benavente el 1922... Mm. El 1956, Juan Ramón Jiménez.
1: Mm-hmm.
0: No sé si Platero i jo.
1: Sí, això, Platero i jo, sí. No, Platero i tu, del grup, perdó.
0: Platero i jo. 1977, Vicente Aleixandre.
1: Uh-huh.
0: I el 1989, Camilo José
1: Cela. Aquest és l'últim, sí. Aquest és l'últim. Aquest any sonava el Vilamates, també era d'aquests que també sonava una mica per aquest any, però bé, s'ha quedat sense... I ja fa uns quants anys que...
0: I escolta'm una cosa, ja, perquè això també sempre és interessant de veure com queda plasmat. Homes i dones, autors i autores.
1: Sí, en aquest cas s'ha de reconèixer que el gènere femení ha sigut molt menys tingut, perquè em sembla que... He llegit que només 14... En 14 ocasions ha guanyat una dona.
0: Quan?
1: 14 ocasions.
0: En 14?
1: Si no m'he errat.
0: O 18.
1: O 18, perdona. 18. Sí, 18. Tens raó, sí, vaig mirar.
0: Sí, no?
1: Sí. 38 ocasions, imagina't, la de, des d'on ja fa més de 100 anys. Sí que hi ha hagut algun any que no s'ha donat el premi, sobretot 1914-1218, tema de Primera Guerra Mundial, també els anys 40, 3 ocasions, però també el tema de Segona Guerra Mundial, les guerres ho paren tot.
0: Sí.
1: I una cosa curiosa és que el 1935 no se li va donar a ningú, perquè també és, això és una cosa que potser no se sap, que el Premi Nobel té, la, té una clàusula en la qual, si creuen que en un any no hi ha ningú mereixedor d'aquest premi, doncs es pot quedar desert i es guarda per l'any següent, diguéssim. No sé si, la, no sé si cobren premi doble de l'any següent.
0: A quant puja el premi?
1: Ostres, això la veritat és que no ho sé. Mira, aquí m'has enganxat.
0: No,
1: però
0: jo
1: bueno,
0: no ho sé.
1: Però és una bona picossada, em sembla, perquè el Sartre... Jo em vaig llegir un article, clar, era de l'època del Sartre, no sé si havia rebutjat a milions... No sé si deia milions de francs, vull dir que... Clar, amb l'euro no sé quant seria.
0: Ja ho mirarem, ja ho buscarem.
1: Però ha de ser una bona picossada.
0: Uh-huh. Alguna curiositat més? Perquè jo en tinc una, i és que el 2016 li van donar al Bob Dylan.
1: Correcte. Sí, aquesta també és bona. Clar, que això va aixecar molta polseguera, perquè se'l va acusar una mica d'intrusisme. Bueno, Bob Dylan, suposo que... Bueno, no cal explicar qui és, no?
0: Però... L'hem sentit més
1: sí,
0: que...
1: Sí, bueno, que sí, que es pot considerar que moltes de les seves lletres de cançons poden ser considerades com a poemes, com a... I és ben sabut que és un gran lector de poesia, sobretot. Però, clar, no sé si té suficient qualitat literària com per optar aquest premi. La comissió del Premi Nobel va considerar que sí, el comitè aquest, i llavors, bueno... Però va aixecar molta polseguera, la veritat. No sé si el que buscaven era crear una mica de murmuri, de bullir, de fer bullir una mica l'olla i que se'n parlés, però bueno, cada any se'n parla del Premi Nobel, vull dir que tampoc és una cosa que necessiti aquest tipus de publicitat. Clar, això a vegades només fomenta que molts escriptors, inclús, que l'han rebut, no? Hi ha... pensin que s'ha devaluat el premi aquest, llavors, clar. Sí. Va ser sonada.
0: Possiblement aquesta, amb raó.
1: I tampoc sí. El va recollir, vull dir que... Uh-huh. El va acceptar, això sí, aquest no perdona, sí, però va fer la...
0: Va passar per caixa, no?
1: Sí, no el va anar a rebre directament, va passar per caixa, va fer una, em sembla que és una gravació online, o va donar les gràcies, un agraïment online, però no va trepitjar uh-huh. Estocolm, diguéssim.
0: Bé, doncs ho deixem aquí. Roger, o tens alguna cosa que creguis que és important, que no se'ns escapi?
1: Ah, bueno, si voleu alguna curiositat...
0: Més?
1: Sí, bueno, una última així, com per si voleu... La típica cita de bar o una cafeteria per quedar bé. Una tonteria, que el guanyador més jove va ser el Kipling, amb 42 anys, i la guanyadora més gran és la Leslie, amb 88 anys. I que, bueno, segons els estatuts, si et mors, vull dir, els escriptors que estiguin pendents de rebre'l, que aguantin una mica més, perquè si vas a la caixa ja no te'l... No es dona mai a nivell pòstum, o sigui que si vols guanyar el Premi Nobel, millor estar...
0: Viu.
1: Vivito y coleando, que no estar en una caixa, perquè no te'l donaran. Tot i
0: molt
1: que
0: bé.
1: Ja, si estàs a la caixa, tampoc t'és ben bé igual, vull dir que...
0: Doncs al Roger Grífols li agraïm molt que avui hagi compartit amb nosaltres doncs, totes aquestes curiositats, aquest repàs que hem fet per la història del Nobel de Literatura, que enguany, ja sabeu, li ha correspost a l'hongarès Laszlo Krasznahorkai.
1: Molt bé, molt bé. Ho has dit sense entrebancar-te.
0: Això mateix. Molta pràctica.
1: I tant.
0: Roger, moltíssimes gràcies.
1: Molt bona setmana i ànims. Vinga, ja...
0: Som-hi.
1: Sí,
0: ja
1: comencem, però ja d'aquí poc, al cap de setmana, una altra vegada.

0: Avui el Sant Cugat Emprèn transita pel món immobiliari amb un convidat que ha acumulat experiència suficient en el sector per decidir crear la seva pròpia agència. Cuca Fernández, bon dia.
1: Bon dia, què tal, Carme?
0: Avui qui és el convidat que ens portes?
1: Avui, doncs, com has comentat, hi ha persones que no només veuen oportunitats, sinó que les creen. Aquesta setmana a Sant Cugat Emprèn parlem amb Nacho García de Palau, un jove que s'ha endinsat en el sector immobiliari amb coratge, visió i autenticitat. Després de passar per empreses com Lucas Fox, Properties i Prodigia, ha liderat equips on ha entès les complexitats del mercat i ara mateix, actualment, ha fundat la seva pròpia agència, Signature Luxury Homes. Treballa en el segment premium, però no perd de vista els grans reptes del sector. Ell és Nacho García de Palau, com us he dit. Benvingut al programa.
2: Molt bon dia, moltíssimes gràcies, noies.
1: Després d'una trajectòria consolidada en diverses agències, molt jove, hem de dir que tens 25 anys.
0: No sé com li ha donat temps a tenir tanta experiència.
2: Ui, porto temps.
0: Quan vas començar?
2: Amb els 16 anyets.
0: Els 16 anys?
2: Mentre estudiava, sí.
1: Que bo. Això sí que és sorprenent. Ja et porto talent jove, però això ja és una sorpresa.
0: Ja, però talent jove i amb experiència.
1: Nacho, què et va impulsar a fer aquest pas?
2: Mira, realment jo sempre he sigut una persona super, super, super comercial. M'ha encantat moltíssim sempre el món de l'arquitectura i vaig veure sobretot buscar

0: Vam donar veu a un projecte que és Signature, on realment estem super agraïts a tota la bona entesa, en aquest cas, que ha tingut el poble i, sobretot, doncs, els bons èxits que hem anat tenint aquests temps.
1: L'experiència la tens tu, ja ens ha quedat clar, però quan dius que hem tirat endavant això, ho has fet en solitari o ho has fet en col·laboració d'algú?
0: Mira, realment el projecte ha sigut un projecte creat solitari, o sigui, és fet per mi, val? El que sí que és cert que he comptat amb suport de col·laboradors, en aquest cas, que sempre han estat aquests últims anys amb mi, i actualment compto amb suport d'agents immobiliaris i, en aquest cas, col·laboradors puntuals que estan amb mi dia a dia, val? En aquest cas, lluitant per el projecte, però realment tot el que és el pensament, la creació de la marca i tot l'altre ha estat sol en tot el procés.
1: O sigui que d'aquesta experiència que has aconseguit acumular, t'has creat la teva pròpia xarxa que ha donat peu a crear la teva pròpia agència.
0: Exacte, he anat escollint aquelles persones que al llarg de la vida, en aquest cas, m'han demostrat ser, sobretot jo sempre dic, ser bones persones. Realment saber que en el món immobiliari no únicament hi ha una transacció, és que hi ha molt més. Han demostrat, en aquest cas, doncs, m'han donat una confiança i una empenta, i aleshores he volgut confiar en ells per aquest projecte personal que realment és increïble per mi.
2: És molt important el que està comentant ara el Nacho. Quan ets un emprenedor, aquesta xarxa, aquest sistema col·laboratiu, que és una forma també, a l'hora d'emprendre, més fàcil per no tenir una estructura, i jo sempre dic que al final és una mirada diferent a l'hora d'emprendre, no? És així, t'ha ajudat, no?
0: Tot
2: el no tenir una estructura i que les despeses siguin una mica més portables, no?
0: Exacte, aleshores quan fas tot el projecte, en aquest cas, i fas tot el pla de negocis, lògicament genera una mica d'angoixa i, en aquest cas, sobretot incertesa de com seran els primers mesos. Per sort, doncs venia d'estar en altres empreses i vaig poder fer aquest calaix que sempre diem quan crees la teva empresa per poder aguantar els primers mesos, i sobretot avui en dia Sant Cugat és una ciutat molt oberta al món, i en aquest cas hi ha molts centres de negocis, hi ha molts serveis i empreses que ja donen tota aquesta externalització perquè empreses petites, mitjanes o inclús freelance puguin tenir tots els serveis amb un cost que in-house seria molt més car, i realment fan que, doncs, que avui en dia poguéssim donar veu a tots els projectes que realment tinguem en ment.
2: Hi ha moltes agències aquí i a la ciutat, perquè realment hi ha un mercat molt ampli, però quin seria el teu valor diferencial com a marca?
0: Mira, jo sempre dic que el valor diferencial de Signature és sobretot l'experiència, o sigui, entendre que darrere de cada transacció hi ha alguna cosa, hi ha un motiu, hi ha sobretot, en aquest cas, una vida, com us comentava al principi, i sobretot l'excel·lència en el servei. Nosaltres venem, en aquest cas, propietats, juguem propietats, però sobretot el que viu el client o el propietari, en aquest cas, és una experiència. I jo sempre dic que la casa és una gran part de la vida, val? I sobretot en aquesta vida, jo, si em permeteu, sempre ho dic, hi ha coses molt importants, que és el fill, la casa i, en aquest cas, la teva parella de vida. I sobretot en aquest cas nosaltres estem en un dels punts importants i vitals, en aquest cas, que és la venda d'una casa, la compra d'una casa, i sobretot estar a l'alçada del que la persona en aquest cas necessita i acompanyar-los. En aquest cas, jo sempre dic que el servicio 360, el que necessitin, nosaltres en aquest cas ho brindem, el que sigui. O sigui, ja et dic, ens adaptem al ser un projecte molt més boutique, que trenquem en aquest cas els esquemes d'immobiliària tradicional, busquem sobretot en aquest cas ser un acompanyant, val? Donar-li la mà a qualsevol persona perquè visca el procés de la millor forma, perquè no us enganyarem, o sigui, vendre una casa després de 30, 40 anys, tota la teva vida, hi ha 1.000 records, 1.000 vivències, hi ha moltes emocions en aquest cas allà dins, o com el que és en aquest cas comprar una nova casa, començar un nou capítol de vida, doncs lògicament crear nervis i hipotecar-te 40 anys en aquest cas per la compra d'una casa, lògicament també genera una certa angoixa, però sobretot nosaltres doncs donem la màxima tranquil·litat i que se sentin com a casa.
2: Parles de boutique, premium, això dona un perfil de client una això, mica...
1: Ho estava pensant.
2: En nivell alt, no? O sigui, però... Sou realment una agència que us adapteu a tot tipus de perfil de client, no?
0: Exacte, o sigui, Signature és una agència que es centra en un segment de luxe, val? Però sí que és cert que obrim camp a tot tipus de producte i a tot tipus de compradors, o sigui, no ens tanquem en banda en absolutament res. el que jo sempre dic és

0: que ens agrada donar el servei, ja sigui vendre un pis, en aquest cas, més econòmic, o una casa, en aquest cas, més cotitzada, sempre que un propietari, un client, tingui una necessitat i vulgui, en aquest cas, tenir un servei en premium on es senti superben recolzat i acompanyat, obrirem sempre les portes.
1: O sigui, reafirmem que Premium Boutique és per un servei personalitzat.
0: L'experiència, exacte, sentir-se acompanyat a tot el moment. O sigui, no sentir-se que l'hem, en aquest cas, soltat la mà en el procés, sinó que en tot moment està, en aquest cas, recolzat per professionals que entenen, i entenem molt bé, perquè hem viscut aquests processos del que és la compra o la venda o el lloguer, ja sigui d'un apartamentet com d'un edifici, el que sigui.
1: La vivenda, sabem que
0: està
1: complicada, és casa, molt cara.
0: Molt cara.
1: Com valoraries ara la situació actualment aquí a la ciutat?
0: A veure, no ens enganyarem. És una situació complicada, tant per desgràcia als joves, val? Perquè realment no és una situació gens fàcil, com realment en aquest cas famílies, com en aquest cas persones. Actualment tenim moltíssima demanda, val? I molt poca oferta. Què és el que ha estat passant aquests 2-3 últims anys? Que s'ha venut molt, val? A un preu realment molt alt. I què passa? Que mentre els compradors estiguin en disposició de comprar-lo, lògicament el propietari vol obtenir el màxim preu per la venda. Val? Aleshores, grans ciutats com Barcelona també han viscut, en aquest cas, els mateixos escenaris, però si ens centrem a Sant Cugat, l'oferta de lloguer és molt escassa, val? Perquè com no hi ha aquesta rotació que sempre estàvem acostumats, que el mercat de lloguer a Sant Cugat un 40% són clients estrangers, que per desgràcia, i ho dic amb la mà al cor, s'ha pagat un preu inclús a vegades una miqueta superior al que el mercat estava disposat a pagar, i fa que propietaris busquen aquests tipus de perfil perquè lògicament volen treure la màxima rentabilitat. I això què és el que ha fet? Doncs que ara actualment no hi ha producte, no hi ha oferta, hi ha molta demanda, no hi ha aquesta rotació, la gent no es mou i aleshores la gent que arriba a Sant Cugat, pròpies famílies que estan visquent aquí i han ampliat família o han reduït família, no tenen aquesta possibilitat de poder accedir. Lo mateix en les ventes, o sigui, barris com per exemple Volpelleres, barris com Can Mates o Mirasol han pujat exponencialment el preu per metre quadrat, o fins i tot el nou barri de Monestir, l'antic Sant Francesc, que han fet un canvi, realment faig una especial menció perquè aquests dos 3-4 últims anys Sant Cugat ho ha pogut fer molt bé. O sigui, l'entrada de noves promotores, noves construccions, ha fet que el barri, doncs, hem pujat fins i tot 2.000 euros, disculpeu, al metre quadrat, al barri. I això ha fet, en aquest cas, que també dificulti el que és tot el nucli del centre poder trobar actualment tant un lloguer assequible com una, en aquest cas, un preu de venda assequible.
1: I llavors, quan ara estàs comentant, el tope del lloguer, això a l'hora...
0: El topall, exacte.
1: Parlem una mica de cara des del... Perquè hi ha molts inversors que inverteixen en vivenda.
0: En vivenda.
1: Llavors, el tope del lloguer seria una causa d'aquesta baixada de contractes de lloguer?
0: Sí, sense cap dubte. O sigui, des de les últimes limitacions imposades, en aquest cas, des del Ministeri de la Vivienda, o fins i tot, en aquest cas, quan l'Agència de l'Habitatge tenia aquesta competència els últims anys, ha fet que realment molts propietaris no treguin l'immoble al mercat. Fins i tot s'ho fa molt entre amics, el boca a boca és el que més funciona, fins i tot família. I, per desgràcia, i realment és un gran problema, ens trobem immobles que estan buits perquè no els volen llogar, o entren, en aquest cas, en la temporalitat. Què fa la temporalitat? Que treu la possibilitat del lloguer, en aquest cas, a llarga estància, i fa que a la temporalitat no hi hagi, en aquest cas, una regulació. Però sí que és cert que aquest buit legal ja s'han donat compte i estan intentant-lo regularitzar al màxim perquè tot passi, en aquest cas, per al mateix topall.
1: Clar, però no veiem una solució imminent, no?, al problema. Perquè realment la vivenda a Sant Cugat tenim un problema.
0: És un gran problema, o sigui, és un gran problema.
2: No, a Sant Cugat i en general.
1: I en general,
0: sí, no.
2: És un tema
0: d'actualitat.
2: És un tema de país.
1: Sí, el que passa és que a Sant Cugat vivim amb una sèrie de circumstàncies. Clar, el que estàvem parlant, la demanda fa l'oferta, hi ha una gran demanda per gent amb un nivell alt de capacitat per pagar.
0: Exacte.
1: Llavors això augmenta els preus, no?, també.
0: Tot. Però fins i tot et sorprendries, gent amb molta capacitat econòmica, que ja sabem que Sant Cugat sempre ho ha tingut històricament, no troben casa. O sigui, és una mica que dius, ostres, estem en un moment molt complicat i ja us dic, el lloguer es lloga en una o dues hores. És que és una bestialitat. I realment s'hauria, sobretot, de posar bastant mà en aquest tema perquè realment no sabem com acabarà, però sí sabem el que estem vivint actualment.
1: Bueno, és complicat. Està una mica com col·lapsat, no?
0: No hi ha indicis de bombolla, val? Perquè realment no estem en el mateix moment, vale? Ni en aquest cas ni a financiar, ni a bancs, ni finançament, ni a realment en aquest cas preus de tancament, però sí que és cert que s'ha de posar una solució imminent.
1: Creus que el sector immobiliari té alguna responsabilitat en garantir un accés més equitatiu a l'habitatge? Teniu alguna part, us sentiu responsables des del vostre sector?
0: Mira, realment sempre és aquesta pregunta que ens fem sempre perquè, clar, nosaltres, òbviament, ens devem les nostres peticions al propietari. Val? Sempre, lògicament, nosaltres des de Signature sempre seguim totes les limitacions de preu, totes, en aquest cas, les lleis en aquest cas existeixen, així com seguir en aquest cas sempre, doncs no intentar posar preus en aquest cas que siguin molt desorbitats. Si nosaltres sempre, les nostres valoracions i tot és molt honest, perquè no ens agrada, no ens agradaria arribar al punt de que Sant Cugat fos una ciutat que, per desgràcia, ja està passant, molta gent de tota la vida està havent de marxar fora perquè no pot, en aquest cas, trobar el seu immoble. Val?
1: Jo arrelant aquesta pregunta, com es podria compaginar negoci amb impacte social?
0: Jo crec
1: que en el vostre sector em sembla una mica com impensable, no?
0: Bueno, impensable no, jo crec que és voler-ho fer. O sigui, jo sempre dic, nosaltres som honestos i nosaltres sempre fem les coses tal qual són i sobretot veient més a visió futur i no visió ara. Jo sempre digo, pan para hoy, hambre para mañana. O sigui, si immobiliàries apliquen, en aquest cas, vinga, ho llogo a qualsevol preu, tal, faig aquesta compra, operació de compra-venta a qualsevol preu, lògicament tu vols lluitar per uns interessos d'un propietari, però sobretot també has de mirar a nivell societat a on estem i on arribarà aquestes pràctiques. És el punt de dir, ostres, negocio, societat, saps? Però sobretot en aquest cas sempre entra societat. O sigui, perquè al cap i a la fi tots volem que Sant Cugat sigui sent, en aquest cas, pues, el que és ara, una ciutat oberta al món i sobretot pionera en molts aspectes i no deixarà de ser-ho perquè no hi hagi en aquest cas una entrada d'habitatges per part de tota la gent que vulgui venir o estar.
1: Doncs Nacho, encantada de tenir...
0: A vosaltres,
1: una...
0: pel vostre
1: temps. Ja no dic jove promesa, és un talent ja consolidat.
2: És una realitat.
1: Crec que té més experiència ja quasi que nosaltres, amb la nostra edat, Carme.
0: Sí, no, home, sí. Vosaltres sou expertes en tot, en la vida.
1: A la vida. Gràcies, home, gràcies, sí, la vida, Nacho. Sí. Jo us dic ara, tots aquells que ens esteu escoltant, que aquest mes de novembre, les recomanacions, directament, el Vallès es vesteix de gala per reconèixer el talent, l'esforç i la passió emprenedora. Si ets autònom, empresari o simplement t'interessa el món professional, apunta't aquestes dues cites imprescindibles pel mes de novembre. Divendres 21 de novembre arriba la 7a edició dels Premis AD Vallès a la sala Superwagen Experience de Sant Cugat, un esdeveniment que celebra la trajectòria de dones directives, empresàries i professionals del territori. I el dilluns 24 de novembre Barcelona acull la nit dels autònoms de Catalunya, a l'antiga fàbrica d'AM, organitzada per Pimec. O sigui, dues nits, dues oportunitats per connectar, aprendre i celebrar. Fins aquí el Sant Cugat Emprèn d'avui.
2: Molt bé, doncs una sessió més per veure com es respira en aquest àmbit de l'emprenedoria a la ciutat de la mà de la Cuca Fernández. Gràcies, Cuca.
1: Gràcies a vosaltres.
2: I gràcies, Nacho.
0: Moltíssimes gràcies, noies. Molt bon dia.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: You've heard Captain Vere's account. Is it or is it not as he has said?
1: Captain Vere speaks the truth. It's just as Captain Vere says. But it is not as the Master at Arms said. I've eaten the king's bread and I'm true to the king.
2: I believe you, boy.
1: God knows, Thank you, sir.
0: Was there malice between you and the Master at Arms?
1: I bore no malice against the Master at Arms. I'm sorry that he is dead. I did not mean to kill him.
3: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta escena que hem escoltat és una de les més determinants del film La fragata infernal, amb la qual va debutar l'actor Terence Stamp l'any 1962. Terence Stamp serà el nostre protagonista d'avui perquè el 17 d'agost passat ens va deixar a l'edat de 87 anys. Quan va fer La fragata infernal, Stamp tenia 24 anys i certa experiència teatral, però desconeixia el que era treballar davant d'una càmera. L'únic que havia fet era una aparició en un episodi televisiu i un paper molt petit en un film de Peter Glanville. Tanmateix, el seu va ser un debut molt bo per diversos factors. El principal és que va fer una interpretació molt sòlida, molt convincent, del personatge de Billy Boot, un noi que és embarcat en una fragata de l'Armada Britànica a les ordres d'un capità que és bona persona, però amb un cap de la tripulació tirànic, que persegueix violentament el jove Billy Boot. Si no l'heu vista, La fragata infernal, us he de dir que és una pel·lícula extraordinària basada a la novel·la Billy Boot, de Herman Melville, amb una tensió constant, tota l'estona, sostinguda per les grans interpretacions de Terence Stamp, que, per cert, va estar nominat a l'Oscar com a millor actor secundari, també per Peter Ustinov, que n'és precisament el director de la pel·lícula, Robert Ryan i Melvin Douglas. La pel·lícula, com hem sentit, parla de la diferència entre llei i justícia. Tres anys després, Terence Stamp roda la que serà no només la pel·lícula que el farà internacionalment famós, sinó la pel·lícula per excel·lència de la seva carrera, independentment dels grans treballs que després va fer. Parlo del Col·leccionista, de William Wyler, sobre un jove acomplexat que treballa en un banc i que li toca la loteria. Arran d'això, un dia segresta una noia que li agrada pel simple plaer de tenir-la, de tenir-la en el seu poder, i la manté tancada. Tot Anglaterra cerca aquesta noia, però ningú l'associa amb ell. Aquesta n'és una escena.
4: Este es un buen cuadro, ¿verdad?
5: Sí. Sí, es un Picasso.
4: La gente no tiene estas caras.
5: Pues claro que no. Él no pretende dibujar las caras como son. Lo que intenta es expresar las caras como las ve, como las siente.
4: ¿Y por qué él las vea así? El cuadro es bueno.
5: No es una fotografía.
4: ¿Qué hay de malo en la fotografía?
5: Claro, no hay nada de malo.
4: La fotografía no miente.
5: Ni eso tampoco. Es una cara desde ángulos muy distintos. Es el carácter que hay detrás de esa cara.
4: Una broma. Eso es lo que es. Una broma pesada.
5: Que no puedas entenderlo inmediatamente no significa...
4: ¿Pero cómo voy a entenderlo? Voy a decir lo que pienso de esto. Que no significa nada. No solo para mí, para nadie. Tú dices que sí porque algún profesor en alguna parte te dijo que sí. Os hace sentiros superiores a ti y a tus amigos... Pero no creo que una entre un millón de personas normales y corrientes diga que esto es bueno. Una estupidez. Una estupidez y nada más. Y el libro también es igual de malo. Es estúpido. Todos os creéis muy inteligentes, claro. Tú y tus amigos. Me imagino a mí mismo entre todos vosotros. Sería el hazme reír de todos. Pero no me pondrás en esa situación. No, ni tu ni nadie, nunca!
3: El col·leccionista, Terence Stamp i Samantha Eggar, pels seus personatges de segrestador i segrestada, tots dos van guanyar el premi al millor actor i actriu del Festival de Cannes. I la pel·lícula va rebre 3 nominacions a l'Oscar, millor director, William Wyler, millor actor, Terence Stamp, i millor guió, que era una adaptació de la novel·la de John Fowles, El col·leccionista. El col·leccionista és una pel·lícula formidable. A partir d'aquí, la carrera de Terence Stamp continua esplèndidament perquè és un d'aquells actors que mai no fallen. Molt britànic, sempre sobri, contingut, dúctil, tant pot semblar fràgil o seductor com autoritari o inquietant. No tots els actors tenen un ventall tan ampli de registres. Això fa que, a més de William Wyler, treballi amb grans directors com Ken Loach, a Pobre Vaca, amb Federico Fellini, a Toby Dammit, amb Joseph Losey, a Modesty Blaise, al costat de Monica Vitti, amb John Schlesinger, a Lluny del brugit mundà, al costat de Julie Christie, basada en un text de Thomas Hardy, adaptat per Frederic Raphael, o amb Pier Paolo Pasolini, a Teorema, al costat de Silvana Mangano. L'any 1991, Pilar Miró l'agafa per ser el protagonista de la pel·lícula Beltenebros. Aquí Terence Stamp interpreta un home que té la missió de matar un talp infiltrat al Partit Comunista i estableix relació amb la seva amant per aconseguir-ho.
2: ¿Ha escrito usted este libro?
6: Pura casualidad. Alguien que se llamaba igual que yo.
2: ¿Se llamaba?
6: ¿O se llama? ¿Quién sabe?
2: ¿Por qué eligió ese nombre?
6: No lo elegí. Simplemente es el mío.
2: Nunca fue el nombre de nadie.
6: Pues ahora sí. Puede leerlo en la puerta cuando salga. No conozco a ese tal... ¿Cómo ha dicho que se llama?
2: Tenía una cita con él esta tarde. En el almacén. Pero cuando llegué ya no estaba.
6: ¿Qué almacén?
2: Donde usted perdió esto hace apenas una hora. Le he traído un pasaporte y dinero. Si ellos le encuentran antes que yo, volverán a detenerle. Y esta vez ya no podrá escapar. Si sabe dónde está Andrade, dígamelo.
6: Le prometieron que mandarían a alguien, pero nadie llegaba. Y él tenía a la policía detrás. Se le infectaron las heridas de las muñecas.
2: ¿A dónde ha ido?
6: No lo sé. Estaba asustado. Sabía que iban a encontrarle.
2: ¿La siguieron a usted?
6: ¿Cómo lo sabe?
2: Yo estaba allí.
6: Hasta ahora nadie me había seguido. No les hacía falta.
3: Una escena de Beltenebros, una pel·lícula de Pilar Miró, interpretada, a més de Terence Stamp, per Patxi Kensit, José Luis Gómez i Simón Andreu. És la versió cinematogràfica d'una novel·la d'Antonio Muñoz Molina. En total, Terence Stamp va rodar unes 70 pel·lícules, 70, i va estar bé en totes, fins i tot en aquelles en què qui fallava era el director o el projecte en si mateix. Va ser el general Zod, adversari de Superman, a Superman i Superman 2, de Richard Donner, i va rebutjar el paper que li van oferir per a la pel·lícula Alfie, que va tenir un gran èxit. No el va voler fer, però va suggerir que en el seu lloc agafessin Michael Caine, que en aquell moment era el seu company de pis. Estem parlant del 1966, quan Terence Stamp tenia 28 anys i Michael Caine 33. Doncs ves quines coses, Michael Caine es va fer famós justament amb aquest film, Alfie, i a més va estar nominat a l'Oscar. Terence Stamp, però, va dir que, malgrat aquest fet, l'èxit va fer que Michael Caine es distanciés d'ell i que ja no mantinguessin mai més cap contacte. Un paper que Terence Stamp sí que va voler fer i que mai ningú no li va proposar va ser el de James Bond. Li hauria agradat molt interpretar aquest personatge, James Bond. Pel que fa als seus gustos cinematogràfics, Terence Stamp va dir que la seva pel·lícula preferida era El tall de la navalla, d'Edmund Goulding, amb Tyrone Power, Gene Tierney, Anne Baxter i Clifton Webb, basada en la novel·la de Somerset Maugham. I podem dir que tenia molt bon gust, perquè El tall de la navalla és una gran pel·lícula. Aquests darrers anys, Stamm continuava en actiu, però els films que li van donar estaven per sota del seu nivell. Arran de la seva mort, que es va produir el 17 d'agost passat a Londres, a l'edat de 87 anys, Edward Wright, el director de la seva última pel·lícula, que va ser Darrera nit al Soho, va dir: Terence Stamm era amable, divertit i extraordinàriament fascinant. M'encanta veure les seves pel·lícules des de La fragata infernal en endavant. Era una autèntica estrella del cinema. La prova és que la càmera l'estimava. Doncs bé, per tancar aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, escoltarem, i que a més hem dedicat a Terence Stamm, escoltarem Terence Stamm cantant. Perquè l'any 2012 va rodar el film Una cançó per a Marion, al costat de Vanessa Redgrave. És una pel·lícula, Una cançó per a Marion, encantadora, sobre un vell rondinaire i la seva dona, malalta de càncer. Ella s'apunta a un cor local que es prepara per participar en un concurs per a gent amateur, però mor. I ell, que es burlava d'aquell cor, s'hi acaba incorporant i participa en el concurs. Aquesta escena, aquesta és l'escena en què Terence Stamm fa un solo cantant la cançó de Billy Joel, Lullaby, Good Night, My Angel, cançó de bressol, Bona nit, àngel meu, i és un solo tan emotiu que clava el públic a la butaca. Fins la setmana vinent, amics.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Si us agraden les croquetes, aquest poema us encantarà. I és que parla de com són de bones, tant com un bon poema.
4: Hola, sóc l'Ainhoa Núñez Sabariego. Vaig a tercer B de primària, de l'escola Mare de Déu del Carmen, del col·legi. El poema que he escollit es diu Croquetes i ha escrit Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè les croquetes és el meu menjar preferit. Croquetes, sense mollen les dentetes, quan la mare fa croquetes. Ben roses i cruixidores, no te'n menges, en devores. En qualsevol ocasió, si hi ha croquetes, millor.
2: Moltíssimes gràcies, Ainhoa. Gràcies per escollir aquest poema tan bo. I és que, com a tu, als embaladits també ens agrada molt menjar croquetes i llegir poesia. Fins al proper embaladits. Adeu.
4: Adeu, embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Els mocadors tenen una història sorprenent que va molt més enllà del fet de sonar-se el nas. Una curiositat poc coneguda és que durant segles van ser un dels objectes més carregats de simbolisme social i emocional. A l'Europa del Renaixement, fins ben entrat el segle XIX, els mocadors de tela s'utilitzaven com a instruments de comunicació silenciosa. En un temps en què les normes socials limitaven les mostres públiques d'afecte, especialment entre enamorats, un simple gest amb un mocador podia transmetre un missatge complet. Per exemple, deixar caure el mocador accidentalment era una manera subtil i perfectament entesa d'iniciar una conversa amb algú que interessava. Agitar-lo lleument des d'una finestra o des d'un balcó podia significar comiat, salutació o fins i tot una declaració d'afecte. A més, les dames sovint perfumaven els seus mocadors amb essències florals. D'aquesta manera, quan els entregaven a un cavaller com a record, l'aroma n'evocava la presència. Amb el temps, els mocadors també van adquirir un valor pràctic i higienista, especialment a partir...
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
3: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
2: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien...